0: Un incendi calcina una cooperativa agrària de Lleida i obliga a activar en fase d'alerta el pla Procicat. Les flames de grans dimensions han obligat a desallotjar desenes de veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Més d'un centenar d'efectius treballen en les tasques d'extinció de l'incendi. El papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya en un viatge oficial que servirà per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, el pontífex farà una vetlla a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 feligresos. És la tercera visita d'un papa de Roma a Catalunya després de les de Joan Pau II i Benet XVI. El papa ja s'ha compromès a fer de l'Església un espai segur després de reunir-se amb 6 representants de víctimes d'abusos sexuals. Lleó XIV demana als bisbes espanyols que escoltin els supervivents i qualifica de plaga els abusos. Diverses associacions de víctimes que han quedat fora d'aquesta trobada lamenten que el pontífex no hagi volgut escoltar també les seves veus. Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la visita del papa, que us dèiem, i la vaga de docents. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no condicionarà o coincidirà amb aquest inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura. El judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà aquest dimarts vist per sentència. La Fiscalia manté la petició d'absolució per tots els acusats per falta d'indicis i l'advocat de David Sánchez insisteix que la causa té un clar biaix polític. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha de citar, a declarar com a testimoni, la presidenta del PSOE pel cas Leire. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats aquest cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut. Teheran i Tel Aviv, però, avisen que respondran amb contundència a qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns. Els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona aconsegueixen una taula de negociació amb el Consorci de Biblioteques per la setmana que ve. Aquest dilluns a la tarda, després d'aconseguir reprendre la negociació, que estava aturada, han desconvocat l'ocupació del Consorci que havien començat al migdia. I l'escriptor i biòleg Biel Mesquida, que aquest dilluns ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música, ha dit en el seu discurs que, en temps d'incertesa i amenaces, el que cal és més llengua, més escola en català i més cultura.
1: Esports. El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife. El basa blaurana Nicola Provitola ha deixat entreveure que marxarà del club al final de temporada. A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins s'haurà de jugar a Blanes. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaurana Lamine Yamal estarà a punt per al debut al Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat, això sí, que jugui de titular. I la propera edició de la Lliga de Futbol de Primera Divisió començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en detriment de l'Associació de Futbolistes, que volia començar una setmana més tard.
0: I aquest dimarts els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient més suau. Les màximes baixaran arreu de Catalunya i les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus.
2: Trescat Info.
0: Un incendi de grans dimensions ha calcinat completament una cooperativa agrària de Lleida. Les flames han començat a l'exterior de la nau cremant caixes i palets de fusta, però s'han estès a una nau industrial que ha acabat col·lapsant. El foc ha obligat a desallotjar desenes de veïns del barri de Ciutat Jardí, una zona residencial a tocar de cooperativa. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat i també s'ha demanat als veïns d'aquesta zona que es confinessin. En les tasques d'extinció hi han arribat a treballar més d'un centenar d'efectius. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: L'incendi s'ha declarat minuts abans de les 10 de la nit. Ha començat a cremar milers de palets de fusta a l'exterior de la cooperativa Arcofruit i s'ha propagat a les naus de l'empresa. Els veïns han estat desallotjats preventivament davant la possibilitat que pogués esclatar un dipòsit d'amoníac, però la majoria ja han pogut tornar a casa seva. Ens ho confirmava l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
4: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats. Els de l'urbanització Vilamoncada, les cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
3: L'incendi ha calcinat dues naus de la cooperativa i es treballa perquè no es propagui a una tercera. Les flames han estat visibles des de diversos punts de la ciutat de Lleida.
0: I us ho dèiem, el Papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. Tot i que Robert Prevost ja havia visitat el nostre país en diverses ocasions com a superior general dels Agustins, serà el primer viatge oficial d'un papa al territori des de la visita de Benet XVI l'any 2010. Repassem ara aquesta agenda que tindrà el pontífex, que serà fins dijous aquí a Catalunya. La part més institucional del viatge ja l'haurà feta a Madrid aquests dies. Aquí a Catalunya el missatge serà sobretot pastoral i social, amb actes molt centrats en el contacte amb la gent. Cèlia Forment.
2: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb més de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent. Dimecres serà la jornada central de la visita. El papa entrarà al centre penitenciari de Brians-1, es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del seu pontificat. Havent dinat, mantindrà una trobada amb les entitats socials del Raval, altra vegada a Barcelona. La visita culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos, la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del papa i un ampli dispositiu de seguretat que provocarà restriccions de mobilitat, sobretot a Barcelona.
0: Doncs bé, abans de tot això, el papa s'ha compromès a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats, entre d'altres, pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Durant gairebé una hora, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge d'aquesta reunió lamenten que el papa no s'hi hagi volgut reunir. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Molt poc ha transcendit de la reunió de Lleó XIV amb les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església. Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del papa. Així estava previst pel Vaticà i així s'ha celebrat a l'anunciatura. Prèviament a aquesta reunió el papa s'ha dirigit als bisbes espanyols. Ho ha fet a la seu de la Conferència Episcopal, on els hi ha demanat que s'escoltin les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i es reparin els danys provocats. Una petició que ha fet sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, ha evitat la polèmica i s'ha limitat a demanar a la plana major de l'Església espanyola prevenció i canvis per acabar, diu, amb aquesta plaga.
6: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
5: Una reunió amb 7 víctimes que no ha agradat ni de bon tros a algunes associacions de víctimes, les veus més crítiques, que s'han quedat excloses, com la de Miquel Hurtado, denunciant d'abusos sexuals a Montserrat a les portes de l'anunciatura.
7: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan tractant el seu trauma en privat, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic, que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
5: Segons fonts del Vaticà, el papa se sent molt proper amb les víctimes i també amb tota la comunitat eclesiàstica i seguirà treballant perquè l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on es curin les ferides.
0: Lleó XIV també ha passat aquest dilluns pel Congrés. Allà ha demanat rebaixar la polarització política. Ha reunit diputats i senadors en una sessió conjunta. En la seva intervenció, el pontífex no ha esquivat qüestions com l'avortament i l'eutanàsia, una reafirmació mata els postulats tradicionals de l'Església, però també ha denunciat la discriminació dels immigrants i la inversió en armament. Tornem a Madrid, Cristian Roldán.
8: Primer cop que un papa s'adreçava a la plana política espanyola des de l'hemicicle i Lleó XIV ho ha tingut clar. Menys crispació i més negociació.
6: La pluralitat política no debería degenerar en descalificació permanente de l'adversari.
8: També ha condemnat la discriminació envers els migrants, un missatge que hem sentit força durant aquests dies, i ha lamentat les polítiques de rearmament que està seguint el món, Europa inclosa.
6: Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional.
8: Tampoc ha deixat escapar l'oportunitat de rebutjar de ple l'avortament i l'eutanàsia, dos drets que estan reconeguts a l'Estat.
6: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
8: Lleó XIV ha comparegut davant les Corts com a cap d'Estat del Vaticà, una compareixença inèdita que va sol·licitar ell mateix.
0: Doncs bé, unes paraules de Lleó XIV al Congrés que han rebut un suport gairebé unànime. Els representants polítics l'han aplaudit, de fet, durant més de 7 minuts i s'han fet seu, d'una manera o d'una altra, el seu discurs.
8: Sí, cadascú s'ha quedat amb la part que més bé li sonava. Pel ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa, mentre que Núñez Feijóo s'agafa les crítiques a l'avortament i l'eutanàsia per reforçar les tesis dels populars.
9: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
10: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras, acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
8: Fins i tot Vox, tot i la seva defensa de la prioritat nacional, ha celebrat les paraules de Lleó XIV. El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha titllat els d'Abascal i el Partit Popular d'hipòcrites.
11: Han aplaudit un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan con sus votos. Un discurso que habla de bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien porque viene de fuera es menos.
8: De la seva banda, Míriam Nogueras de Junts ha aprofitat la salutació amb el pontífex per demanar-li que parli català en la seva visita a Catalunya. Abans d'anar cap a terres catalanes, però Lleó XIV ha presidit un acte organitzat al Santiago Bernabéu amb més de 70.000 persones de la comunitat religiosa de Madrid i Rodalia. De fet, l'últim discurs que pronunciarà el papa a terres madrilenyes el farà aquest dimarts al matí en un acte IFEMA amb voluntaris.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'altra gran cita d'aquest dimarts és la selectivitat. Comença a partir de les 9 del matí. Més de 45.000 alumnes catalans començaran aquestes proves. Els estudiants començaran primer amb els exàmens obligatoris, el de llengua castellana i literatura, i després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves opcionals per pujar nota de matèries com ara física, geografia o literatura dramàtica. Tot plegat en una selectivitat amb dues circumstàncies que són excepcionals: aquesta visita del Papa a Barcelona, però també la vaga de docents. Els sindicats d'educació es comprometen a no fer cap acció abans de les 9 per no perjudicar els alumnes, i el govern, de fet, assegura que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici d'aquestes proves. La consellera de Recerca, Núria Montserrat, advertia els alumnes, però, que arribin els exàmens amb prou temps. En parlava Catalunya Ràdio.
13: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen, en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar, doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
0: Els sindicats han convocat una manifestació unitària a Barcelona a les 11 del matí, sortirà de la plaça Espanya i anirà fins al Parlament. Tram final del judici contra el germà de Pedro Sánchez a l'Audiència de Badajoz. Aquest dimarts quedarà vist per sentència després que tant la Fiscalia com les defenses hagin insistit en la falta de proves durant la presentació dels informes finals d'aquest cas. La fiscal Begoña García Boró ha reclamat l'absolució de tots els acusats, mentre que l'advocat de David Sánchez, Emilio Cortés, ha tornat a destacar l'orientació política de la causa.
14: Ninguna prueba que se ha practicado aquí que desvirtuara el principio de presunción de inocencia.
15: Aquí se acabaron las conjeturas. Incluso las ganas de poder derrotar a un gobierno. Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
0: Les acusacions populars, en canvi, han insistit que tot plegat va ser una conxorxa per assignar, ha dit, a David Sánchez la plaça de coordinador de conservatoris de la Diputació de Badajoz l'any 2017. Sentim ara els advocats a manos límpies i del PP, que fins i tot ha assenyalat el cap de l'executiu espanyol.
16: Estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la Diputación, y además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara la oferta pública de empleo.
17: Alguien le ha dicho al señor Gallardo: tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
0: I una altra qüestió que també estreny el setge al president espanyol. El jutge del cas Leire ha citat ara com a testimoni Cristina Narbona, és la presidenta del PSOE, pel WhatsApp en què l'exmilitant socialista parla de reconduir els atacs judicials al president i capgirar la situació. Més enllà d'aquest cas, el PP, que coordina les acusacions pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, ha demanat que s'imputi les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Argumenta que hi ha prou indicis per investigar Alba i Laura per blanqueig de capitals, falsedat documental i també per participació en organització criminal. Les acusacions també demanen al jutge que imputi l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i el seu exassessor, Koldo García. Ara hem arribat al punt d'un quart.
12: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest dimarts comença ja amb símptomes d'inestabilitat poqueta, però suficient com perquè es mantingui durant la propera nit i matinada aquestes precipitacions, aquests ruixats dispersos per punts del Pirineu més occidental que es poden mantenir fins i tot fins a ben bé el mig matí o migdia. Aquestes precipitacions concentrades a l'Alta Ribagorça, als Pallars o a l'Alt Urgell. Serà la tarda quan les precipitacions també puguin arribar a altres punts del Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental i a l'interior de les comarques de Girona. També poden arribar a l'entorn del Montseny. Fora d'aquesta zona, el temps de dimarts serà prou tranquil arreu del país, potser a la tarda més núvols cap al massís dels Ports, però en definitiva un dia tranquil pel que fa a la situació meteorològica i amb unes temperatures que reculen respecte a les màximes de dilluns. Dilluns vam arribar a màximes de 35 graus i amb prou feines les més altes de dimarts rondaran la xifra dels 32 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim ara el focus. Israel i l'Iran han aturat els atacs mutus desfermats aquest cap de setmana arran dels bombardejos israelians sobre Beirut. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, avisa que l'ofensiva sobre la República Islàmica se suspèn, però que respondran a qualsevol nou atac de Teheran. L'operació militar sobre el sud del Líban continua i un nou atac israelià aquest dilluns ha causat, de fet, almenys 7 morts. A Jerusalem, Jordi Brascó.
19: Els atacs directes a gran escala entre l'Iran i Israel s'han aturat, però els que tots dos països intercanvien de manera indirecta al sud del Líban i al nord d'Israel amb la milícia proiraniana de Hezbollah continuen. I aquest és el principal escull per evitar que l'escalada de les últimes hores no es repeteixi en breus. Benjamin Netanyahu ho ha deixat clar, que si Hezbollah ataca Israel, ordenarà atacar el Líban, Beirut, si cal, siguin quines siguin les conseqüències.
20: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
19: El que Netanyahu ha obviat en aquest discurs és que els atacs de Hezbollah s'han produït en resposta als quasi 3.500 bombardejos duts a terme per Israel al Líban des de l'entrada en vigor de l'alto el foc. De moment, de cara a aquest dimarts, s'espera una jornada de retorn a la normalitat a Israel. Les escoles reobriran i s'han aixecat totes les restriccions a tot el país, menys al nord, on la normalitat vol dir sirenes constants.
0: I en matèria obertament econòmica, la Unió Europea apujarà del 25 al 50% els aranzels per tots els productes d'acer estrangers i reduirà també gairebé a la meitat la quantitat d'importacions que estaran lliures de pagar aquests mateixos aranzels. Això suposa un gir cap a unes polítiques més proteccionistes que els països comunitaris han ratificat aquest dilluns perquè entrin en vigor el mes de juliol. Brussel·les, Bruno Forteamires.
21: L'objectiu, diuen, és defensar la indústria siderúrgica europea en un moment delicat per la competència de productes xinesos a baix cost i per les barreres comercials que els Estats Units han imposat al sector. Per això, la Unió Europea reduirà l'espai perquè les empreses estrangeres puguin vendre acer lliure d'aranzels al mercat comú i quan els hagin de pagar seran el doble de cars. Gravaran el 50% del preu del producte. És el mateix percentatge tarifari que, casualment, també aplica Donald Trump per a tot l'acer procedent de fora dels Estats Units. Però fonts diplomàtiques comunitàries ho desvinculen regulen. Recorden que el nou aranzel europeu anirà dirigit per igual a tots els països estrangers i, de fet, molts a Brussel·les veuen la Xina com la principal amenaça que ara mateix empenya a la baixa els preus del sector per culpa d'un excés de producció. A escala global es fabrica més acer del que s'acaba consumint i els països occidentals ho atribueixen a les fortes subvencions públiques que el govern de Pequín dona a la seva indústria siderúrgica.
0: Aquí els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat una concentració indefinida a les portes de la planta. Nissan vol acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i la resta que té al Prat i a la zona franca. Aquest dimarts s'acaba el període de consultes de l'ERO i de moment no hi ha hagut acostament entre les dues parts, segons assegura Juan Carlos Yepes de la UGT.
1: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
0: La intenció dels sindicats és mantenir aquesta concentració fins que l'empresa els doni una solució a aquest conflicte. Es modera una mica l'increment del preu dels pisos. El primer trimestre l'increment va ser del 10,5% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat. Amb tot, el percentatge és lleugerament inferior als precedents. Durant els tres últims mesos de l'any 25, la pujada va ser del 10,9%. Estem parlant només de 4 dècimes més. La resta de trimestres de l'any passat, els augments de preu van superar ja l'11,5%. Tot això són dades de l'índex de preus de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge al llarg del temps.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Sort, un centenar de ramaders s'han concentrat davant la seu dels Serveis Territorials d'Agricultura per reclamar mesures urgents davant l'augment dels casos de tuberculosi bovina al Pirineu. Aquesta protesta arriba el mateix dia que dues explotacions del Pallars s'han vist obligades a sacrificar prop de 200 caps de bestiar després de detectar-se un cas positiu. Anem a Sort, doncs, Pau Rovira.
4: La concentració s'ha convocat sota el lema «Sense ramaders no hi ha pobles ni futur» i vol visualitzar el malestar creixent del sector. És el cas de la Pilar Herbàs i en Ramon Vidal. Avui han hagut de sacrificar més de 200 caps de bestiar entre vaques i vedells.
22: Molt trist, perquè és veure marxar tots els animals que has cuidat des de petits.
23: És que d'aquí igual dos anys, igualment no podem tornar a agafar la malaltia. És que ara ens quedem sense cap animal, vull dir, ara hem de tornar a buscar, a veure si es podem trobar.
4: Els ramaders reclamen més control sobre la fauna salvatge i sobretot tot canviar els protocols, que només se sacrifiqui el bestiar afectat i no tota l'explotació sencera. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ho descarta, però promet compensacions.
24: Des del departament estem posant tots els recursos necessaris de l'administració per estar al costat de la família d'aquesta explotació ramadera per tal de poder complir la normativa, però fer-ho amb la sensibilitat, amb la flexibilitat i amb les compensacions econòmiques.
4: Els afectats, però, asseguren que les contrapartides són del tot insuficients i que sempre arriben tard. També que si no es controla la fauna cinegètica, quan es recuperin, tornaran a tenir el mateix problema.
25: Més lluny, Biel, més lluny, hem d'anar més lluny.
0: Missatge en Biel Mesquida, que ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música que ha estat ple de poesia i reivindicació de la llengua, la cultura i la llibertat. L'ha seguit la Marta Vives.
26: L'acte al Palau de la Música representant un jardí ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de paraules, de passió, de bellesa desbordant i de reivindicació.
27: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
26: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora Ítaca de llibertat i persistència.
27: No hem de mollar, no mollis.
28: Molt bé.
27: No mollis.
28: No mullaré.
26: D'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes. La seva paraula ha estat dita per d'altres poetes deixebles de Mesquida com Blanca Llum Vidal, Adrià Targa i Mireia Calafell.
29: Perquè totes les vibracions elèctriques m'alimentin.
26: La glosa ha anat a càrrec d'Antoni Clapés i Mallorca, projectada en una pantalla, ha tingut la lletra de Blai Bonet, la guitarra de Borja Penalba i la veu emocionada de Maria del Mar Bonet.
30: Ventura van ser 16 o 15 anys que mos vàrem trobar i,
2: i per sempre més, no?
26: El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha reivindicat el llenguatge propi del creador.
3: La llengua de Mesquida no és trencadora, sinó eixampladora, amplificadora i constructiva.
26: L'acte de lliurament del Premi d'Honor ha acabat amb la Balanguera i els Segadors. Esports.
0: Amb el David Ubach.
5: El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife. Butxí del Madrid als quarts de final. Serà el primer partit d'una sèrie, el millor ja de 5 enfrontaments, amb el factor pista favorable als blaugranes. El base del Barça, Nicola Provítola, s'ha referit al rival.
6: Un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año, creo que con la adición de Patty Mills, son todavía mucho más fuertes y... Bueno, tenen una confiança muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
5: Per cert, que la Provítola ha deixat entreveure que marxarà del Barça al final de la temporada, un cop que s'acabi el seu contracte. El Tenerife, per la seva banda, té la baixa del pivot Xermadini. El partit el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Aquestes semifinals ACB també les disputarà el Joventut, que dimecres s'enfrontarà al València. En aquest cas, la penya té el factor pista en contra.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I a causa d'aquest partit entre el Barça i el Tenerife, que jugarà, com dèiem, al Palau Blaugrana aquest dimarts, l'equip del Barça d'hoquei patins haurà de jugar el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga davant de l'Igualada a Blanes, també aquest dimarts a les 7 de la tarda. Per aquest motiu, el Club Blaugrana ha enviat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar el conjunt blaugrana a Blanes. El Barça volia jugar al Palau dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final comença ja aquest divendres. Sentim, doncs, al vessant esportiu les valoracions prèvies dels jugadors Ignacio Labart, del Barça primer, i Biel Llanes, de l'Igualada després.
7: Somos conscientes de que estamos haciendo un playoff irregular y que... Y que bueno, que nuestra obligación es ganar, estar en la final, somos conscientes de ello. Hemos trabajado también hoy y mañana lo haremos para ganar, para estar en la final y responsabilizados y confiados de que será así.
8: Sabíem que si perdíem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
5: En futbol sala, el Barça també juga aquest dimarts. Serà la pista de l'Inter Movistar, en el segon enfrontament del play-off de semifinals. Es tracta d'una sèrie al millor de 3 partits. Per tant, l'equip blaugrana, que ja domina per 1-0, amb un triomf es classificaria per a la final. Un fet que valora l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
9: Hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo, con buenas sensaciones, el equipo estaba bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
5: En waterpolo, el Sabadell ha presentat aquest dilluns els entrenadors dels dos equips de cara a la temporada vinent. Albert Espanyol com a tècnic de l'equip masculí, en substitució de Quim Colet, i Enric Arnella a l'equip femení, que relleva David Palma. Sentim, doncs, Enric Arnella.
10: Ni de trencar ni d'iniciar res nou, no? Sinó al final és un projecte diferent que l'hem de portar des de la nostra energia pròpia i que l'hem de fer créixer, no? I al final ni el que ha passat fa un any, ni fa dos, ni fa tres, ni ens ha de condicionar en sentit positiu ni negatiu, sinó la mirada posada al primer dia d'entrenaments i d'aquí cap endavant.
5: També en waterpolo, les plantilles femenines del Sant Andreu i el Mataró ja són a Malta per jugar-hi a partir de dimecres la final a 4 de la Lliga de Campions. L'Atlètic Barceloneta masculí hi viatjarà aquest dimarts amb la important baixa de l'hongarès Vince Bigbari, que té una fractura en un dit de la mà dreta i serà baixa a la semifinal de dijous contra el Ferencvaros. En tenis, Paula Badosa ha caigut eliminada a la primera ronda del torneig de Sertogenbosch als Països Baixos, davant de l'ucraïnesa Daria Asnigur per 6-1 i 7-6. La Begurenca tornava aquest dilluns a la competició després del seu últim partit, que va ser a finals d'abril, a la primera ronda del Masters 1000 de Madrid.
12: 3CAT Info.
5: I la propera Lliga de Futbol de Primera Divisió començarà el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost, segons ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes.
12: Són 2:15.

0: Ara són 2:15, un incendi calcina una cooperativa agrària de Lleida i obliga a activar en fase d'alerta el pla Procicat. Les flames de grans dimensions han obligat a desallotjar desenes de veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. La gran majoria, però, han pogut tornar a casa. L'alcalde de Lleida ha explicat que ja no hi ha risc que el foc vagi a més. Els bombers, però, continuen treballant aquesta matinada en les tasques d'extinció de l'incendi. El papa es compromet a fer de l'Església un espai segur després de reunir-se amb 6 representants de víctimes d'abusos sexuals. Lleu XIV demana als bisbes espanyols que escoltin els supervivents i qualifica de plaga els abusos. Diverses associacions de víctimes que han quedat fora d'aquesta trobada lamenten que el pontífex no hagi volgut escoltar també les seves veus. Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per aquesta visita del papa i també per la vaga dels docents. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura. A partir d'ara també us explicarem les restriccions que hi haurà en la mobilitat per la visita del papa aquí a Barcelona. Des d'aquest dilluns hi haurà afectacions de trànsit al voltant de la catedral i de l'anella olímpica de Montjuïc. Dimecres serà, volíem dir, el dia més complicat, ja amb el tall de tot el carrer Rosselló des de la Diagonal fins a la Pan. Catalunya lidera Europa i Amèrica un assaig clínic innovador per avaluar la seguretat d'una cirurgia que podria frenar els símptomes de l'Alzheimer en fases inicials. Consisteix a drenar el líquid del cervell que s'acumula i causa aquesta demència. I parlarem també del pla pilot per recuperar els ecosistemes marins del litoral català, un projecte que compta amb una inversió de 3 milions d'euros i que començarà amb una radiografia de l'estat actual d'algues, plantes i coralls.
1: Esports.
0: En esports, el Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga ACB davant del Tenerife. El base del Barça, Nico Laprovittola, ha deixat entreveure que marxarà del club al final de temporada. A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins s'haurà de jugar a Blanes. I el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, que està convençut que el blaugrana, Lamine Yamal, estarà a punt per al debut del Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat que pugui jugar de titular. I el temps aquest dimarts, els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient que serà suau. Les màximes baixaran a tota Catalunya i les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus. Som-hi, doncs, un incendi de grans dimensions ha calcinat completament una cooperativa agrària de Lleida. Les flames han començat a l'exterior de la nau, cremant caixes i palets de fusta, però s'han estès a una nau industrial que ha acabat col·lapsant. El foc ha obligat a desallotjar desenes de veïns del barri de Ciutat Jardí, una zona residencial que està tocada aquesta cooperativa. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat i també s'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin. En les tasques d'extinció hi han arribat a treballar més d'un centenar d'efectius. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: L'incendi s'ha declarat minuts abans de les 10 de la nit. Ha començat a cremar milers de palets de fusta a l'exterior de la cooperativa Arcofruit i s'ha propagat a les naus de l'empresa. Els veïns han estat desallotjats preventivament davant la possibilitat que pogués esclatar un dipòsit d'amoníac, però la majoria ja han pogut tornar a casa seva. Ens ho confirmava l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
3: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats, els de l'urbanització Vilamoncada. Dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
2: L'incendi ha calcinat dues naus de la cooperativa i es treballa perquè no es propagui a una tercera. Les flames han estat visibles des de diversos punts de la ciutat de Lleida.
0: I és l'altra notícia del dia i també la que tindrem aquest dimarts, el Papa Lleó XIV, que arriba a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. Tot i que Robert Prevost ja havia visitat Catalunya en diverses ocasions com a superior general dels Agustins, aquest serà el primer viatge oficial d'un papa al país des de la visita de Benet XVI l'any 2010. Repassem ara aquesta agenda que tindrà el pontífex, que serà fins dijous a Catalunya. La part més institucional del viatge ja l'haurà fet a Madrid. Aquí el missatge serà sobretot pastoral i social, amb actes que estaran molt centrats en el contacte amb la gent. Cèlia Forment.
4: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb més de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent. Dimecres serà la jornada central de la visita. El papa entrarà al centre penitenciari de Brians-1, es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del seu pontificat. Havent dinat, mantindrà una trobada amb les entitats socials del Raval, altra vegada a Barcelona. La visita culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos, la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del papa i un ampli dispositiu de seguretat que provocarà restriccions de mobilitat, sobretot a Barcelona.
0: Doncs bé, per aquestes restriccions que tindrem a Barcelona, repassem ara quines seran les més destacades. El recull ens l'ha fet el Roger Santaló.
5: Moure's amb cotxe, més complicat.
6: Des d'aquest dilluns ja hi ha restriccions de trànsit i d'aparcament al voltant de la Catedral i l'Anella Olímpica de Montjuïc. I dimecres els problemes afectaran de ple la dreta de l'Eixample, perquè es tallarà el carrer Rosselló de Diagonal a Lepant. Tampoc es podrà circular pels carrers del quadrat que rodeja la Sagrada Família ni aparcar en una vintena d'illes al voltant del temple. Fora de Barcelona, dimecres no es podrà anar a Montserrat amb cotxe.
5: Canvis en el transport públic.
6: Es desviaran una quinzena de línies de bus de Barcelona i no hi haurà servei pels carrers Provença, Marina, Sicília i Nàpols. Algunes de les línies que connecten la capital catalana amb altres municipis poden canviar la ubicació de les seves parades a Barcelona. Es recomana consultar les variacions amb cada operador. Pel que fa al metro, dimecres l'estació de Sagrada Família estarà tancada i la de Verdaguer només funcionarà de sortida a l'hora punta de la tarda. Perquè aquestes restriccions afectin al mínim, es reforçaran la majoria de línies de metro, rodalies i ferrocarrils de la Generalitat. I també hi haurà serveis especials, com busos llançadora a Montjuïc, segons si l'acte es fa en un punt o en un altre.
0: Doncs tot això aquest dimarts. Abans, el papa s'ha compromès a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se, ho dèiem, amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Durant gairebé una hora, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge d'aquesta reunió lamenten que el papa no s'hagi volgut reunir amb ell. Elles també. Sentim Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'abadia de Montserrat.
7: És una reunió en la qual els bisbes han escollit, ha dit, quines són les víctimes que reuneixen amb el papa, han escollit a víctimes de perfil baix i han discriminat i exclòs a les víctimes, els activistes, que tenim un perfil públic, que hem denunciat durant anys i anys la mala gestió dels casos que està fent la jerarquia catòlica.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest dimarts, a partir de les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat. Els estudiants començaran amb els exàmens obligatoris. Primer faran el de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves que són opcionals per a pujar nota, per exemple, de física, de geografia o de literatura dramàtica. Tot plegat en una selectivitat amb dues circumstàncies excepcionals. Ara ho dèiem, aquesta visita del papa a Barcelona, però també la vaga de docents. Els sindicats d'educació es comprometen a no fer cap acció abans de les 9 del matí per no perjudicar els alumnes, i el govern, de fet, ha assegurat que l'arribada del Papa no coincidirà amb el començament d'aquestes proves. La consellera de Recerca, Núria Montserrat, advertia als alumnes que arribin, per si de cas, els exàmens amb una mica de marge.
8: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar, doncs, amb el temps que, i tenir després el temps que faci falta, no?
0: Malgrat aquesta vaga, el departament assegura que finalment no ha reforçat el personal per als tribunals de selectivitat. Els sindicats han convocat una manifestació unitària a Barcelona, serà a les 11 del matí, sortirà de la plaça Espanya i anirà fins al Parlament. Els sindicats no descarten que hi pugui haver talls a partir de les 9 del matí. I una boníssima notícia, l'Hospital Can Roter de Badalona prova la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria, atenció, frenar l'Alzheimer en estadis inicials. L'assaig clínic amb 10 pacients consisteix a fer una intervenció que ajudi a drenar els ganglis limfàtics, i és que un dels detonants de la malaltia és l'acumulació d'aquesta proteïna beta-amiloide al cervell, perquè amb l'edat alguns d'aquests ganglis deixen de funcionar i s'acumulen residus d'aquesta proteïna que acaba danyant les neurones. Carmen Higueras és la cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, deia això al Catalunya Nit.
9: Són dues incisions, una a cada costat del coll, petitetes, d'uns 3 o 4 centímetres, i llavors des d'aquí podem accedir als ganglis cervicals i a les petites venes. És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores, i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
0: L'assaig va dirigit sobretot a pacients amb Alzheimer en fases inicials, però que ja comencen a manifestar deteriorament cognitiu. Obrim ara el focus a màxima igualtat en la recta final de l'escrutini de les eleccions que s'estan fent, les presidencials al Perú. Amb l'escrutini ja fregant el 95%, el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, supera amb menys d'un punt d'avantatge la candidata conservadora, Keiki Fujimori. El recompte, però, encara es podria allargar durant dies o fins i tot setmanes, i el resultat es podria capgirar en qualsevol moment perquè falta comptabilitzar el vot d'algunes zones rurals i també el vot estranger. Anem fins a Lima, enviat especial Joan Biosca.
10: Els resultats oficials, l'escrutini que realitza l'organisme electoral peruà alterna en la primera posició entre la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez. I així podria continuar passant en aquests pròxims dies. Els separen pocs vots l'un de l'altre i es preveu, doncs, que es vagin alternant la primera i la segona posició fins a arribar al 100% dels vots escrutats, un fet que encara podria trigar dies. Ara mateix hi ha tres dades, tres escrutinis de referència. El primer, l'oficial, el segon, el que marcaven els sondejos a peu d'urna acabades les eleccions, que donaven com a guanyadora Fujimori, i el tercer, el recompte ràpid de vots a partir d'actes reals i també actes testimoni de votacions que situaven en aquestes darreres hores a Sánchez en primera posició. Molta incertesa aquí al Perú. Guanyi qui guanyi, els analistes parlen d'un govern que haurà de ser moderat. Sentim el politòleg peruà Jorge Zapata.
11: El Perú necesita ese consenso, necesita dialogar, necesita trazarle una ruta para buscar el desarrollo y un buen futuro para el país. Eso no lo estamos viendo hace mucho tiempo. Estamos en una confrontación muy fuerte, una polarización, defendiéndose intereses particulares desde el Congreso, y eso tiene que acabar.
10: No se sap, doncs, qui serà el president finalment del país en aquestes hores, i fins i tot amb el 100% dels vots escrutats encara podrien arribar impugnacions de vots per part dels candidats.
0: Xi Jinping ha estat rebut amb els màxims honors a Corea del Nord per Kim Jong-un. És el primer viatge del líder xinès a Pyongyang en 7 anys. La primera visita va ser el 2019, en un moment en què el règim nord-coreà s'ha apropat a Moscou. Xi diu que vol portar la relació bilateral amb Corea del Nord a nous nivells. Pequín, Francesc Canal.
12: Kim Jong-un ha rebut Xi Jinping a peu d'escaleta, juntament amb la seva dona. Era només el començament dels màxims honors per al gran protector i aliat històric de Pyongyang. Aclamació coreografiada amb centenars de criatures que amb poms de flors i globus de colors han donat la benvinguda a Xi Jinping a la plaça central de Pyongyang, engalanada com en les grans ocasions. Amb aquesta visita, la primera des del 2019, el president xinès mira de recuperar el seu ascendent sobre Kim Jong-un. Les salutacions han estat efusives, però Pequín ha vist amb preocupació els últims temps l'acostament de Kim Jong-un a Moscou. Va enviar soldats nord-coreans a combatre el front ucraïnès a canvi d'assistència militar russa. També va aportar armament per rebre petroli. Però una eventual pau a Ucraïna podria fer que la relació amb Vladimir Putin deixés de tenir rèdits. Recuperar una aliança fluida amb Pequín és el que li convé més ara a Kim Jong-un. Xi Jinping ha parlat a Pyongyang de portar la relació a cims més alts, a una coordinació estratègica amb un objectiu, el sentim.
13: Beneficiar els dos pobles i contribuir positivament a la pau, l'estabilitat, el desenvolupament i la prosperitat a la regió i al món.
12: Perquè el president xinès tampoc li entusiasma el programa nuclear nord-coreà, que a Tòquio li serveix de justificació per rearmar-se.
0: I encara una darrera notícia abans de la crònica del temps. El Marroc ha matat el fill del fundador del Front Polisario en un atac contra membres de l'Organització d'Alliberament Nacional del Sàhara Occidental. Segons ha informat la mateixa entitat sahrauí, a part de l'Ayib Mohamed Abdelaziz, que a més del fill del fundador era membre del secretariat nacional d'aquest moviment independentista, en l'atac han mort dos membres més de l'organització.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
14: Aquest dimarts comença ja amb símptomes d'inestabilitat poqueta, però suficient com perquè es mantingui durant la propera nit i matinada aquestes precipitacions, aquests ruixats dispersos pel punts del Pirineu més occidental, que es poden mantenir fins i tot fins a ben bé el mig matí o migdia. Aquestes precipitacions concentrades a l'Alta Ribagorça, als Pallars o a l'Alt Urgell. Serà la tarda quan les precipitacions també puguin arribar a altres punts del Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental i a l'interior de les comarques de Girona. També poden arribar a l'entorn del Montseny. Fora d'aquesta zona, el temps de dimarts serà prou tranquil arreu del país, potser a la tarda més núvols cap al massís dels Ports, però en definitiva un dia tranquil pel que fa a la situació meteorològica i amb unes temperatures que reculen respecte a les màximes de dilluns. Dilluns vam arribar a màximes de 35 graus i amb prou feines les més altes de dimarts rondaran la xifra dels 32 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
15: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
15: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Continuem amb més qüestions. El govern vol endurir les penes per la tinença il·legal d'armes de foc. És la reacció de la Conselleria d'Interior després de l'assassinat a trets d'un home aquest diumenge al vespre. El segon fet d'aquestes característiques que es dona a la zona franca Barcelona en menys d'un mes. Santa Coloma de Gramenet, David Àngela.
16: Dos fets molt similars, tots dos al carrer de la Mineria, un individu que dispara per l'esquena a boca de canó contra el seu objectiu i fuig corrents. Mateix resultat, dos homes morts. Això ha fet reaccionar la consellera de l'Interior, Núria Parlon, que proposa aquestes accions.
17: Just ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs, tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
16: Els Mossos d'Esquadra continuen investigant si els dos tirotejos poden tenir relació, però sembla que els dos fets podrien estar relacionats amb les revenges en l'àmbit del narcotràfic.
0: I el jurat popular del judici pel crim del Bingo de Tortosa, al Baix Ebre, ha començat a deliberar. Els tres acusats s'enfronten a una petició de presó permanent revisable per haver matat d'un tret una de les treballadores del local i haver ferit un client durant un robatori frustrat l'any 2022. Anem ara a Tarragona, Manel Sastre.
18: Dos dels inculpats es van acusar mútuament de ser els autors materials del tret mortal a la treballadora del Bingo. Tots dos van negar durant la vista que s'està fent a l'Audiència de Tarragona que coneguessin el pla i que sabessin que hi havia armes als vehicles. Mentre que la dona ha detallat que el mateix acusat li va reconèixer que va matar l'encarregada per haver activat l'alarma, l'altre assegura que ni havia entrat al Bingo.
19: Accedí con ello y luego entraron a robar y hubo disparos y murió una encargada y se hirió un cliente y esto. Me quedé muy asustado y esto y me cabré y le cogí la furgoneta y me he ido.
20: Cuando se escuchó el primer disparo como que no sé qué le dio por disparar antes de salir. A mí el motivo que me dio que le tomó el pelo, que había pulsado mientras le decía que no toque nada.
18: El tercer implicat que hauria vigilat el local s'ha desvinculat dels fets, tot i que les càmeres demostrin el contrari. Per a tots tres, el fiscal demana presó permanent revisable per un delicte d'assassinat, un intent d'assassinat, tinença il·lícita d'armes i pertinença a grup criminal. Amb l'entrega de l'objecte del veredicte als membres del jurat popular, s'espera que a mitjans d'aquesta setmana ja hi pugui haver una decisió.

0: Ens situem ara a Girona. Els apicultors catalans alerten que el creixement de la població de vespa asiàtica els pot comportar pèrdues d'atenció de fins a un 65% de la producció de mel. La primavera plujosa i l'hivern humit han afavorit l'augment d'aquesta espècie invasora. Anem a Girona, doncs, a Fèlix Martín.
1: Els apicultors estan posant per anys per eliminar els exemplars de vespa asiàtica reina, i és que, si no s'hi posa fre... Per Carles López, el tècnic de l'Associació d'Apicultors de Girona, la situació a l'octubre serà aquesta.
2: Fatal, fatal.

0: del govern per fer-hi front, des del Departament de Territori remarquen que tenen paranys per distribuir i que en les pròximes setmanes s'hi reuniran per consensuar-ne la implementació conjuntament amb els agents rurals.
1: I a l'altre extrem, el govern ha impulsat un pla pilot per restaurar i recuperar algues, plantes i corall del litoral català. Han començat a fer mostrejos a la Costa Brava. Anem a Tossa de Mar, Laia Claret.
2: Europa ha fixat l'any 2030 perquè s'hagi actuat en el 30% dels hàbitats que estan fets malbé. A Catalunya, el pla per treballar-hi s'ha batejat com a PEREMCAT i Sergi Racero és el cap del Servei de Protecció i Conservació del Medi Ambient.
3: L'objectiu és establir uns indicadors de referència de quin seria l'estat òptim de conservació d'aquests hàbitats. Després, establir una diagnosi d'en quin estat es troben. De cara a l'any 2027 ja començarem a definir quins són els impactes i pressions que tenen aquests hàbitats, quines accions s'ha de fer.
2: El pla se centra en els quatre ecosistemes que detalla Júlia Costa, coordinadora del projecte PEREMCAT.
4: Els fanerògames, o sigui, els fons de posidònia, tot això que són plantes marines. Els segons són macroalgues, els boscs de macroalgues. Després també tenim els fons de crapissau rodòlit i l'últim és el fons de coralligen.
2: S'hi han invertit 3 milions d'euros.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona han aconseguit una taula de negociació amb el Consorci de Biblioteques per dilluns que ve. Per aquest motiu, aquest dilluns han desconvocat l'ocupació del centre que havien començat al migdia. Irene Lameiros, bibliotecària i delegada sindical de la CGT al Consorci, explicava a Catalunya Ràdio què demanen a l'Ajuntament.
6: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes i unes retribucions que reconeguin bé la nostra professió que porta 30 anys menyspreada.
1: La CGT assegura textualment que l'aparell repressiu s'ha posat en marxa. Diu que divendres passat un company seu va rebre cops d'un policia davant de l'Ajuntament i a un altre li ha arribat una notificació d'atemptat contra l'autoritat.

0: La segona edició del Flaix de Tardor, la proposta barcelonina del Temporada Alta, se'ns presenta amb voluntat de continuïtat i consolidació després d'un primer any amb bons resultats i prop d'un 90% d'ocupació. Entre el 16 i el 29 d'octubre plantejarà 7 espectacles internacionals amb peces destacades del teatre europeu i llatinoamericà. Arrencarà amb la italiana Mamma, un retrat cru però irònic de la maternitat que dirigeix Enrico Ianiello, i la noruega How Romantic. Altres propostes són La Santa, del lituà Òscar Escursonovas, una reflexió sobre el patriarcat, i Spiegel Neuronen, de l'alemany Stefan Kegi, on amb un mirall gegant a l'escenari i la intervenció del públic parla sobre l'efecte contagiós d'alguns moviments. També la brasilera Deserto, basada en les memòries del poeta xilè Roberto Bolaño, i la comèdia argentina Petróleo, sobre la feblesa de la construcció de gènere. Tot plegat amb un objectiu clar, segons Narcís Puig, que és el director del Temporada Alta.
1: Estem creant un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
0: La majoria d'aquestes obres es veuran per primer cop a casa nostra.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach.
3: El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife, botxí del Madrid als quarts de final. Serà el primer partit d'una sèrie al millor ja de 5 enfrontaments, amb el factor pista favorable als blaugranes. El base del Barça, Nicola Provitola, s'ha referit al rival.
4: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
3: Per cert, que la Provitola ha deixat entreveure que marxarà del Barça al final de la temporada un cop que s'acabi el seu contracte. Per la seva banda, el Tenerife té la baixa del pivot Xermadini. El partit el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Les semifinals de CB també les disputarà el Joventut, que dimecres s'enfrontarà al València. En aquest cas, la penya té el factor pista en contra.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: I a causa d'aquest partit entre el Barça i el Tenerife, que jugarà, com dèiem, al Palau Blaugrana aquest dimarts, de retruc l'equip del Barça d'hoquei patins haurà de jugar el cinquè i definitiu enfrontament de la semifinal de l'hoquei Lliga davant de l'Igualada a Blanes. També aquest dimarts...

0: les 7 de la tarda. Per aquest motiu, el Club Blaugrana ha enviat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar el Barça a Blanes. El Barça volia jugar al Palau dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final comença ja aquest divendres. En futbol sala, el Barça també juga aquest dimarts. Serà la pista de l'Inter Movistar en el segon enfrontament del play-off de semifinals. És una sèrie al millor de 3 partits, de manera que l'equip blaugrana, que domina per 1-0, si guanya es classificaria aleshores ja per a la final. També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma, mentrestant, ha presentat aquest dilluns el tècnic de la temporada que ve, Jorge Vargas, que fins ara entrenava l'equip filial.
1: Pues nuestra filosofía es la filosofía del club. Por eso llevamos aquí también muchas temporadas. Un equipo valiente, un equipo atrevido. Vamos a intentar siempre ser protagonista del partido y intentar hacer disfrutar a la gente lo máximo posible.
0: Vargas relleva Xavi Closas. I encara en futbol sala, afegim que el Linyola femení s'enfrontarà a l'Estrela Cortegada gallec en la final del play-off per pujar a primera divisió. L'anada jugarà a Linyola diumenge a les 12 del migdia.
2: 3Cat Info.
0: En waterpolo, el Sabadell ha presentat aquest dilluns els entrenadors dels dos equips de cara a la temporada vinent. Albert Espanyol, com a tècnic de l'equip masculí, en relleu de Quim Colet, i Enric Arnella, com a preparador del conjunt femení, en substitució de David Palma. Sentim les primeres impressions d'Albert Espanyol.
3: Soc conscient de que és un repte difícil, soc conscient de que la llista està molt alt, però vinc amb molta ambició, amb moltes ganes i amb moltes ganes de treballar, amb ganes de construir un projecte sòlid, amb ganes de treballar dia a dia i amb la idea de que amb aquest treball constant i durader en el temps, doncs s'aconsegueixi millorar.
2: 3Cat Info.
0: Passem al futbol perquè aquest dijous comença el Mundial i la selecció espanyola ja és a Mèxic. Debuta dilluns vinent contra Cap Verd a Atlanta, als Estats Units, això sí. I el seleccionador espanyol Luis de la Fuente està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per aquest debut al Mundial, tot i que això sí, veu complicat que jugui de titular.
4: Calculamos si no hay inconvenientes en estos días que están en disposición de contar con ellos el día 15. Ahora, si me dices para iniciar el partido, y eso es más complicado. Pero que están en disposición de jugar lo que estimemos oportuno, pues yo creo que van a estar los tres.
0: D'altra banda, la propera lliga de futbol de primera començarà el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que, d'aquesta manera, dona la raó a la lliga de futbol professional en contra de l'associació de futbolistes, que volia arrencar una setmana més tard. Javier Tebas, el president de l'LFP, assegura que difícilment el Barça, el Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao disputaran el primer partit, perquè molts dels seus jugadors hauran participat al Mundial.
5: Estadísticamente está claro que Barcelona y Real Madrid es probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, creo que es el domingo, y Atlético Club, que tiene muchos jugadores con la selección española y esperemos que esté en semifinales o final al menos, pero otros clubes pueden empezar allí, entonces yo creo que al menos entre 6 y 7 partidos se van a jugar ya el día ese fin de semana.
0: I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha comunicat fins a 9 baixes de cara a la temporada que ve. Es tracta de les jugadores que acaben contracte: Aina Durán, Ainhoa Campo, Amaya Martínez, Ángeles del Álamo, Daniela Caracas, Estefania Botero, Laia Ballester, Olivia Ferguson i Paula Perea.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 3.
1: Un incendi calcina una cooperativa agrària de Lleida i obliga a activar en fase d'alerta el pla Procicat. Les flames de grans dimensions han obligat a desallotjar desenes de veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Més d'un centenar d'efectius treballen en les tasques d'extinció de l'incendi. El papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya en un viatge oficial que servirà per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, el pontífex farà una vetlla a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 feligresos. És la tercera visita d'un papa de Roma a Catalunya després de les de Joan Pau II i Benet XVI. El papa ja s'ha compromès a fer de l'Església un espai segur després de reunir-se amb 6 representants de víctimes d'abusos sexuals. Lleó XIV demana als bisbes espanyols que escoltin els supervivents i qualifica de plaga els abusos. Diverses associacions de víctimes que han quedat fora d'aquesta trobada lamenten que el pontífex no hagi volgut escoltar també les seves veus. Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la visita del papa, que us dèiem, i la vaga de docents. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no condicionarà o coincidirà amb aquest inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura. El judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà aquest dimarts vist per sentència. La Fiscalia manté la petició d'absolució per tots els acusats per falta d'indicis i l'advocat de David Sánchez insisteix que la causa té un clar biaix polític. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha de citar a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE pel cas Leire. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats aquest cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut. Teheran i Tel Aviv, però, avisen que respondran amb contundència a qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns. Els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona aconsegueixen una taula de negociació amb el Consorci de Biblioteques per la setmana que ve. Aquest dilluns a la tarda, després d'aconseguir reprendre la negociació, que estava aturada, han desconvocat l'ocupació del Consorci que havien començat al migdia. I l'escriptor i biòleg Biel Mesquida, que aquest dilluns ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música, ha dit en el seu discurs que, en temps d'incertesa i amenaces, el que cal és més llengua, més escola en català i més cultura.
2: Esports. El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife. El basa blaugrana Nicola Provitola ha deixat entreveure que marxarà del club al final de temporada. A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins s'haurà de jugar a Blanes. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut al Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat, això sí, que jugui de titular. I la propera edició de la Lliga de Futbol de Primera Divisió començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que, d'aquesta manera, dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en detriment de l'Associació de Futbolistes, que volia començar una setmana més tard.
1: I aquest dimarts els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient més suau. Les màximes baixaran arreu de Catalunya i les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus.
0: Trescat Info.
1: Un incendi de grans dimensions ha calcinat completament una cooperativa agrària de Lleida. Les flames han començat a l'exterior de la nau cremant caixes i palets de fusta, però s'han estès a una nau industrial que ha acabat col·lapsant. El foc ha obligat a desallotjar desenes de veïns del barri de Ciutat Jardí, una zona residencial a tocar de cooperativa. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat i també s'ha demanat als veïns d'aquesta zona que es confinessin. En les tasques d'extinció hi han arribat a treballar més d'un centenar d'efectius. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
0: L'incendi s'ha declarat minuts abans de les 10 de la nit. Ha començat a cremar milers de palets de fusta a l'exterior de la cooperativa Arcofruit i s'ha propagat a les naus de l'empresa. Els veïns han estat desallotjats preventivament davant la possibilitat que pogués esclatar un dipòsit d'amoníac, però la majoria ja han pogut tornar a casa seva. Ens ho confirmava l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
3: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats. Els de l'urbanització Vilamoncada, les cases de Torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
0: L'incendi ha calcinat dues naus de la cooperativa i es treballa perquè no es propagui a una tercera. Les flames han estat visibles des de diversos punts de la ciutat de Lleida.
1: I us ho dèiem, el papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. Tot i que Robert Prevost ja havia visitat el nostre país en diverses ocasions com a superior general dels Agustins, serà el primer viatge oficial d'un papa al territori des de la visita de Benet XVI l'any 2010. Repassem ara aquesta agenda que tindrà el pontífex, que serà fins dijous aquí a Catalunya. La part més institucional del viatge ja l'haurà feta a Madrid aquests dies. Aquí a Catalunya el missatge serà sobretot pastoral i social, amb actes molt centrats en el contacte amb la gent. Cèlia Forment.
4: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb més de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent. Dimecres serà la jornada central de la visita. El papa entrarà al centre penitenciari de Brians-1, es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del seu pontificat. Havent dinat, mantindrà una trobada amb les entitats socials del Raval, altra vegada a Barcelona. La visita culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos, la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del papa i un ampli dispositiu de seguretat que provocarà restriccions de mobilitat, sobretot a Barcelona.
1: Doncs bé, abans de tot això, el papa s'ha compromès a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats, entre d'altres, pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Durant gairebé una hora, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge d'aquesta reunió lamenten que el papa no s'hi hagi volgut reunir. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Molt poc ha transcendit de la reunió de Lleó XIV amb les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església. Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del papa. Així estava previst pel Vaticà i així s'ha celebrat a l'anunciatura. Prèviament a aquesta reunió el papa s'ha dirigit als bisbes espanyols. Ho ha fet a la seu de la Conferència Episcopal, on els hi ha demanat que s'escoltin les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i es reparin els danys provocats. Una petició que ha fet sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, ha evitat la polèmica i s'ha limitat a demanar a la plana major de l'Església espanyola prevenció i canvis per acabar, diu, amb aquesta plaga.
6: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
5: Una reunió amb 7 víctimes que no ha agradat ni de bon tros a algunes associacions de víctimes, les veus més crítiques, que s'han quedat excloses, com la de Miquel Hurtado, denunciant d'abusos sexuals a Montserrat a les portes de l'anunciatura.
7: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan tractant el seu trauma en privat, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic, que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
5: Segons fonts del Vaticà, el papa se sent molt proper amb les víctimes i també amb tota la comunitat eclesiàstica i seguirà treballant perquè l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on es curin les ferides.
1: Lleó XIV també ha passat aquest dilluns pel Congrés. Allà ha demanat rebaixar la polarització política. Ha reunit diputats i senadors en una sessió conjunta. En la seva intervenció, el pontífex no ha esquivat qüestions com l'avortament i l'eutanàsia, on ha reafirmat negat als postulats tradicionals de l'Església, però també ha denunciat la discriminació dels immigrants i la inversió en armament. Tornem a Madrid, Cristian Roldán.
8: Primer cop que un papa s'adreçava a la plana política espanyola des de l'hemicicle i Lleó XIV ho ha tingut clar. Menys crispació i més negociació.
6: La pluralitat política no debería degenerar en descalificació permanente de l'adversari.
8: També ha condemnat la discriminació envers els migrants, un missatge que hem sentit força durant aquests dies, i ha lamentat les polítiques de rearmament que està seguint el món, Europa inclosa.
6: Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional.
8: Tampoc ha deixat escapar l'oportunitat de rebutjar de ple l'avortament i l'eutanàsia, dos drets que estan reconeguts a l'Estat.
6: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
8: Lleó XIV ha comparegut davant les Corts com a cap d'Estat del Vaticà, una compareixença inèdita que va sol·licitar ell mateix.
1: Doncs bé, unes paraules de Lleó XIV al Congrés que han rebut un suport gairebé unànime. Els representants polítics l'han aplaudit, de fet, durant més de 7 minuts i s'han fet seu, d'una manera o d'una altra, el seu discurs.
8: Sí, cadascú s'ha quedat amb la part que més bé li sonava. Pel ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són una bala a les polítiques de la Moncloa, mentre que Núñez Feijóo s'agafa les crítiques a l'avortament i l'eutanàsia per reforçar les tesis dels populars.
9: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
10: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras, acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
8: Fins i tot Vox, tot i la seva defensa de la prioritat nacional, ha celebrat les paraules de Lleó XIV. El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha titllat els d'Abascal i el Partit Popular d'hipòcrites.
11: Han aplaudit un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan con sus votos. Un discurso que habla de bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien porque viene de fuera es menos.
8: De la seva banda, Míriam Nogueras de Junts ha aprofitat la salutació amb el pontífex per demanar-li que parli català en la seva visita a Catalunya. Abans d'anar cap a terres catalanes, però, Lleó XIV ha presidit un acte organitzat al Santiago Bernabéu amb més de 70.000 persones de la comunitat religiosa de Madrid i Rodalia. De fet, l'últim discurs que pronunciarà el papa a terres madrilenyes el farà aquest dimarts al matí en un acte IFEM amb voluntaris.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'altra gran cita d'aquest dimarts és la selectivitat. Comença a partir de les 9 del matí. Més de 45.000 alumnes catalans començaran aquestes proves. Els estudiants començaran primer amb els exàmens obligatoris, el de llengua castellana i literatura, i després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves opcionals per pujar nota de matèries com ara física, geografia o literatura dramàtica. Tot plegat en una selectivitat amb dues circumstàncies que són excepcionals: aquesta visita del Papa a Barcelona, però també la vaga de docents. Els sindicats d'educació es comprometen a no fer cap acció abans de les 9 per no perjudicar els alumnes, i el govern, de fet, assegura que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici d'aquestes proves. La consellera de Recerca, Núria Montserrat, advertia els alumnes, però, que arribin els exàmens en prou temps. En parlava Catalunya Ràdio.
13: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen, en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar, doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
1: Els sindicats han convocat una manifestació unitària a Barcelona. A les 11 del matí sortirà de la plaça Espanya i anirà fins al Parlament. Tram final del judici contra el germà de Pedro Sánchez a l'Audiència de Badajoz. Aquest dimarts quedarà vist per sentència després que tant la Fiscalia com les defenses hagin insistit en la falta de proves durant la presentació dels informes finals d'aquest cas. La fiscal Begoña García Boró ha reclamat l'absolució de tots els acusats, mentre que l'advocat de David Sánchez, Emilio Cortés, ha tornat a destacar l'orientació política de la causa.
14: Ninguna prueba que se ha practicado aquí que desvirtuara el principio de presunción de inocencia.
15: Aquí se acabaron las conjeturas. Incluso las ganas de poder derrotar a un gobierno. Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
1: Les acusacions populars, en canvi, han insistit que tot plegat va ser una conxorxa per assignar, ha dit, a David Sánchez la plaça de coordinador de conservatoris de la Diputació de Badajoz l'any 2017. Sentim ara els advocats a manos límpies i del PP, que fins i tot ha assenyalat el cap de l'executiu espanyol.
16: Estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la Diputación, y además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara la oferta pública de empleo.
17: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
1: I una altra qüestió que també estreny el setge al president espanyol. El jutge del cas Leire ha citat ara com a testimoni Cristina Narbona, és la presidenta del PSOE, pel WhatsApp en què l'exmilitant socialista parla de reconduir els atacs judicials al president i capgirar la situació. Més enllà d'aquest cas, el PP, que coordina les acusacions pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, ha demanat que s'imputi les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Argumenta que hi ha prou indicis per investigar Alba i Laura per blanqueig de capitals, falsedat documental i també per participació en organització criminal. Les acusacions també demanen al jutge que imputi l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i el seu exassessor, Koldo García. Ara hem arribat al punt d'un quart.
12: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest dimarts comença ja amb símptomes d'inestabilitat poqueta, però suficient com perquè es mantingui durant la propera nit i matinada aquestes precipitacions, aquests ruixats dispersos pel punts del Pirineu més occidental, que es poden mantenir fins i tot fins a ben bé el mig matí o migdia. Aquestes precipitacions concentrades a l'Altes Ribagorça, als Pallars o a l'Alt Urgell. Serà la tarda quan les precipitacions també puguin arribar a altres punts del Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental i a l'interior de les comarques de Girona. També poden arribar a l'entorn del Montseny. Fora d'aquesta zona, el temps de dimarts serà prou tranquil arreu del país, potser a la tarda més núvols cap al massís dels Ports, però en definitiva un dia tranquil pel que fa a la situació meteorològica i amb unes temperatures que reculen respecte a les màximes de dilluns. Dilluns vam arribar a màximes de 35 graus i amb prou feines les més altes de dimarts rondaran la xifra dels 32 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim ara el focus. Israel i l'Iran han aturat els atacs mutus desfermats aquest cap de setmana arran dels bombardejos israelians sobre Beirut. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, avisa que l'ofensiva sobre la República Islàmica se suspèn, però que respondran a qualsevol nou atac de Teheran. L'operació militar sobre el sud del Líban continua i un nou atac israelià aquest dilluns ha causat, de fet, almenys 7 morts. A Jerusalem, Jordi Brascó.
19: Els atacs directes a gran escala entre l'Iran i Israel s'han aturat, però els que tots dos països intercanvien de manera indirecta al sud del Líban i al nord d'Israel amb la milícia proiraniana de Hezbollah continuen. I aquest és el principal escull per evitar que l'escalada de les últimes hores no es repeteixi en breus. Benjamin Netanyahu ho ha deixat clar, que si Hezbollah ataca Israel, ordenarà atacar el Líban, Beirut, si cal, siguin quines siguin les conseqüències.
20: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
19: El que Netanyahu ha obviat en aquest discurs és que els atacs de Hezbollah s'han produït en resposta als quasi 3.500 bombardejos duts a terme per Israel al Líban des de l'entrada en vigor de l'alto el foc. De moment, de cara a aquest dimarts, s'espera una jornada de retorn a la normalitat a Israel. Les escoles reobriran i s'han aixecat totes les restriccions a tot el país, menys al nord, on la normalitat vol dir sirenes constants.
1: I en matèria obertament econòmica, la Unió Europea apujarà del 25 al 50% els aranzels per tots els productes d'acer estrangers i reduirà també gairebé a la meitat la quantitat d'importacions que estaran lliures de pagar aquests mateixos aranzels. Això suposa un gir cap a unes polítiques més proteccionistes que els països comunitaris han ratificat aquest dilluns perquè entrin en vigor el mes de juliol. Brussel·les, Bruno Forteamires.
21: L'objectiu, diuen, és defensar la indústria siderúrgica europea en un moment de
2: delicat per la competència de productes xinesos a baix cost i per les barreres comercials que els Estats Units han imposat al sector. Per això, la Unió Europea reduirà l'espai perquè les empreses estrangeres puguin vendre acer lliure d'aranzels al mercat comú, i quan els hagin de pagar seran el doble de cars. Gravaran el 50% del preu del producte. És el mateix percentatge tarifari que, casualment, també aplica Donald Trump per a tot l'acer procedent de fora dels Estats Units. Però fonts diplomàtiques comunitàries ho desvinculen. Recorden que el nou aranzel europeu anirà dirigit per igual a tots els països estrangers i, de fet, molts a Brussel·les veuen la Xina com la principal amenaça que ara mateix empenya a la baixa els preus del sector per culpa d'un excés de producció. A escala global es fabrica més acer del que s'acaba consumint i els països occidentals ho atribueixen a les fortes subvencions públiques que el govern de Pequín dona a la seva indústria siderúrgica.
1: Aquí els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat una concentració indefinida a les portes de la planta. Nissan vol acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i la resta que té al Prat i a la zona franca. Aquest dimarts s'acaba el període de consultes de l'ERO i de moment no hi ha hagut acostament entre les dues parts, segons assegura Juan Carlos Yepes de la UGT.
21: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
1: La intenció dels sindicats és mantenir aquesta concentració fins que l'empresa els doni una solució a aquest conflicte. Es modera una mica l'increment del preu dels pisos. El primer trimestre l'increment va ser del 10,5% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat. Amb tot, el percentatge és lleugerament inferior als precedents. Durant els tres últims mesos de l'any 25, la pujada va ser del 10,9%. Estem parlant només de 4 dècimes més. La resta de trimestres de l'any passat, els augments de preu van superar ja l'11,5%. Tot això són dades de l'índex de preus de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge al llarg del temps.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: A Sort, un centenar de ramaders s'han concentrat davant la seu dels Serveis Territorials d'Agricultura per reclamar mesures urgents davant l'augment dels casos de tuberculosi bovina al Pirineu. Aquesta protesta arriba el mateix dia que dues explotacions del Pallars s'han vist obligades a sacrificar prop de 200 caps de bestiar després de detectar-se un cas positiu. Anem a Sort, doncs, Pau Rovira.
22: La concentració s'ha convocat sota el lema «Sense ramaders no hi ha pobles ni futur» i vol visualitzar el malestar creixent del sector. És el cas de la Pilar Bas i en Ramon Vidal. Avui han hagut de sacrificar més de 200 caps de bestiar entre vaques i vedells.
23: Molt trist, perquè és veure marxar tots els animals que has cuidat des de petits.
24: És que d'aquí igual dos anys, igualment hi podem tornar a agafar la malaltia. És que ara ens quedem sense cap animal, vull dir, ara hem de tornar a buscar, a veure si es podem trobar.
22: Els ramaders reclamen més control sobre la fauna salvatge i sobretot tot canviar els protocols, que només se sacrifiqui el bestiar afectat i no tota l'explotació sencera. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ho descarta, però promet compensacions.
25: Des del departament estem posant tots els recursos necessaris de l'administració per estar al costat de la família d'aquesta explotació ramadera, per tal de poder complir la normativa, però fer-ho amb la sensibilitat, amb la flexibilitat i amb les compensacions econòmiques.
22: Els afectats, però, asseguren que les contrapartides són del tot insuficients i que sempre arriben tard. També que si no es controla la fauna cinegètica, quan es recuperin, tornaran a tenir el mateix problema.
26: Més lluny, Biel, més lluny, hem d'anar més lluny.
1: Missatge en Biel Mesquida, que ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música que ha estat ple de poesia i reivindicació de la llengua, la cultura i la llibertat. L'ha seguit la Marta Vives.
27: L'acte al Palau de la Música representant un jardí ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de paraules, de passió, de bellesa desbordant i de reivindicació.
28: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
27: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora Ítaca de llibertat i persistència.
28: No hem de mullar, no mollis.
29: Molt bé.
28: No mollis.
29: No mullaré.
27: d'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes. La seva paraula ha estat dita per d'altres poetes deixebles de Mesquida, com Blanca Llum Vidal, Adrià Targa i Mireia Calafell.
0: Perquè totes les vibracions elèctriques m'alimentin.
27: La glosa ha anat a càrrec d'Antoni Clapés i Mallorca, projectada en una pantalla, ha tingut la lletra de Blai Bonet, la guitarra de Borja Penalba i la veu emocionada de Maria del Mar Bonet.
3: Ventura van ser els 16 o 15 anys que mos vàrem trobar i per sempre més, no?
27: El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha reivindicat el llenguatge propi del creador.
4: La llengua de Mesquida no és trencadora, sinó eixampladora, amplificadora i constructiva.
27: L'acte de lliurament del Premi d'Honor ha acabat amb la Balanguera i els Segadors. Esports.
1: Amb el David Ubach.
5: El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife, botxí del Madrid als quarts de final. Serà el primer partit d'una sèrie, el millor ja de 5 enfrontaments, amb el factor pista favorable als blaugranes. El base del Barça, Nicola Provítola, s'ha referit al rival.
6: Un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año, creo que con la adición de Patty Mills, son todavía mucho más fuertes y... Bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
5: Per cert, que la Provítola ha deixat entreveure que marxarà del Barça al final de la temporada, un cop que s'acabi el seu contracte. El Tenerife, per la seva banda, té la baixa del pivot Xermadini. El partit el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Aquestes semifinals ACB també les disputarà el Joventut, que dimecres s'enfrontarà al València. En aquest cas, la penya té el factor pista en contra.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I a causa d'aquest partit entre el Barça i el Tenerife, que jugarà, com dèiem, al Palau Blaugrana aquest dimarts, l'equip del Barça d'hoquei patins haurà de jugar el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga davant de l'Igualada a Blanes, també aquest dimarts a les 7 de la tarda. Per aquest motiu, el Club Blaugrana ha enviat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar el conjunt blaugrana a Blanes. El Barça volia jugar al Palau dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final comença ja aquest divendres. Sentim, doncs, al vessant esportiu les valoracions prèvies dels jugadors Ignacio Labart, del Barça primer, i Biel Llanes, de l'Igualada després.
7: Somos conscientes de que estamos haciendo un playoff irregular y que... Y que bueno, que nuestra obligación es ganar, estar en la final, somos conscientes de ello. Hemos trabajado también hoy y mañana lo haremos para ganar, para estar en la final y responsabilizados y confiados de que será así.
9: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
5: En futbol sala, el Barça també juga aquest dimarts. Serà la pista de l'Inter Movistar, en el segon enfrontament del play-off de semifinals. Es tracta d'una sèrie al millor de 3 partits. Per tant, l'equip blaugrana, que ja domina per 1-0, amb un triomf es classificaria per a la final. Un fet que valora l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
10: Hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo, con buenas sensaciones, el equipo estaba bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
5: En waterpolo, el Sabadell ha presentat aquest dilluns els entrenadors dels dos equips de cara a la temporada vinent. Albert Espanyol com a tècnic de l'equip masculí, en substitució de Quim Colet, i Enric Arnella a l'equip femení, que relleva David Palma. Sentim, doncs, Enric Arnella.
11: Ni de trencar ni d'iniciar res nou, no? Sinó al final és un projecte diferent que l'hem de portar des de la nostra energia pròpia i que l'hem de fer créixer, no? I al final ni el que ha passat fa un any, ni fa dos, ni fa tres, ni ens ha de condicionar en sentit positiu ni negatiu, sinó la mirada posada al primer dia d'entrenaments i d'aquí cap endavant.
5: També en waterpolo, les plantilles femenines del Sant Andreu i el Mataró ja són a Malta per jugar-hi a partir de dimecres la final a 4 de la Lliga de Campions. L'Atlètic Barceloneta masculí hi viatjarà aquest dimarts amb la important baixa de l'hongarès Vince Bigbari, que té una fractura en un dit de la mà dreta i serà baixa a la semifinal de dijous contra el Ferencvaros. En tenis, Paula Badosa ha caigut eliminada a la primera ronda del torneig de Sertogenbosch als Països Baixos, davant de l'ucraïnesa Daria Asnigur per 6-1 i 7-6. La begurenca tornava aquest dilluns a la competició després del seu últim partit, que va ser a finals d'abril, a la primera ronda del Masters 1000 de Madrid.
12: 3CAT Info.
5: I la propera Lliga de Futbol de Primera Divisió començarà el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost, segons ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes.
12: Són 2:15.

0: Ara són 2:15, un incendi calcina una cooperativa agrària de Lleida i obliga a activar en fase d'alerta el pla Procicat. Les flames de grans dimensions han obligat a desallotjar desenes de veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. La gran majoria, però, han pogut tornar a casa. L'alcalde de Lleida ha explicat que ja no hi ha risc que el foc vagi a més. Els bombers, però, continuen treballant aquesta matinada en les tasques d'extinció de l'incendi. El papa es compromet a fer de l'Església un espai segur després de reunir-se amb 6 representants de víctimes d'abusos sexuals. Lleu XIV demana als bisbes espanyols que escoltin els supervivents i qualifica de plaga els abusos. Diverses associacions de víctimes que han quedat fora d'aquesta trobada lamenten que el pontífex no hagi volgut escoltar també les seves veus. Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per aquesta visita del papa i també per la vaga dels docents. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura. A partir d'ara també us explicarem les restriccions que hi haurà en la mobilitat per la visita del papa aquí a Barcelona. Des d'aquest dilluns hi haurà afectacions de trànsit al voltant de la catedral i de l'anella olímpica de Montjuïc. Dimecres serà, volíem dir, el dia més complicat, ja amb el tall de tot el carrer Rosselló des de la Diagonal fins a la Pan. Catalunya lidera Europa i Amèrica un assaig clínic innovador per avaluar la seguretat d'una cirurgia que podria frenar els símptomes de l'Alzheimer en fases inicials. Consisteix a drenar el líquid del cervell que s'acumula i causa aquesta demència. I parlarem també del pla pilot per recuperar els ecosistemes marins del litoral català, un projecte que compta amb una inversió de 3 milions d'euros i que començarà amb una radiografia de l'estat actual d'algues, plantes i coralls.
1: Esports.
0: En esports, el Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga ACB davant del Tenerife. El base del Barça, Nico Laprovittola, ha deixat entreveure que marxarà del club al final de temporada. A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins s'haurà de jugar a Blanes. I el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, que està convençut que el blaugrana, Lamine Yamal, estarà a punt per al debut del Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat que pugui jugar de titular. I el temps aquest dimarts, els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient que serà suau. Les màximes baixaran a tota Catalunya i les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus. Som-hi, doncs. Un incendi de grans dimensions ha calcinat completament una cooperativa agrària de Lleida. Les flames han començat a l'exterior de la nau, cremant caixes i palets de fusta, però s'han estès a una nau industrial que ha acabat col·lapsant. El foc ha obligat a desallotjar desenes de veïns del barri de Ciutat Jardí, una zona residencial que està tocada aquesta cooperativa. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat i també s'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin. En les tasques d'extinció hi han arribat a treballar més d'un centenar d'efectius. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: L'incendi s'ha declarat minuts abans de les 10 de la nit. Ha començat a cremar milers de palets de fusta a l'exterior de la cooperativa Arcofruit i s'ha propagat a les naus de l'empresa. Els veïns han estat desallotjats preventivament davant la possibilitat que pogués esclatar un dipòsit d'amoníac, però la majoria ja han pogut tornar a casa seva. Ens ho confirmava l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
3: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats, els de l'urbanització Vilamoncada. Dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
2: L'incendi ha calcinat dues naus de la cooperativa i es treballa perquè no es propagui a una tercera. Les flames han estat visibles des de diversos punts de la ciutat de Lleida.
0: I és l'altra notícia del dia i també la que tindrem aquest dimarts, el Papa Lleó XIV, que arriba a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. Tot i que Robert Prevost ja havia visitat Catalunya en diverses ocasions com a superior general dels Agustins, aquest serà el primer viatge oficial d'un papa al país des de la visita de Benet XVI l'any 2010. Repassem ara aquesta agenda que tindrà el pontífex, que serà fins dijous a Catalunya. La part més institucional del viatge ja l'haurà fet a Madrid. Aquí el missatge serà sobretot pastoral i social, amb actes que estaran molt centrats en el contacte amb la gent. Cèlia Forment.
4: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb més de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent. Dimecres serà la jornada central de la visita. El papa entrarà al centre penitenciari de Brians-1, es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del seu pontificat. Havent dinat, mantindrà una trobada amb les entitats socials del Raval, altra vegada a Barcelona. La visita culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos, la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del papa i un ampli dispositiu de seguretat que provocarà restriccions de mobilitat, sobretot a Barcelona.
0: Doncs bé, per aquestes restriccions que tindrem a Barcelona, repassem ara quines seran les més destacades. El recull ens l'ha fet el Roger Santaló.
5: Moure's amb cotxe, més complicat.
6: Des d'aquest dilluns ja hi ha restriccions de trànsit i d'aparcament al voltant de la Catedral i l'Anella Olímpica de Montjuïc. I dimecres els problemes afectaran de ple la dreta de l'Eixample, perquè es tallarà el carrer Rosselló de Diagonal a la Pan. Tampoc es podrà circular pels carrers del quadrat que rodeja la Sagrada Família ni aparcar en una vintena d'illes al voltant del temple. Fora de Barcelona, dimecres no es podrà anar a Montserrat amb cotxe.
5: Canvis en el transport públic.
6: Es desviaran una quinzena de línies de bus de Barcelona i no hi haurà servei pels carrers Provença, Marina, Sicília i Nàpols. Algunes de les línies que connecten la capital catalana amb altres municipis poden canviar la ubicació de les seves parades a Barcelona. Es recomana consultar les variacions amb cada operador. Pel que fa al metro, dimecres l'estació de Sagrada Família estarà tancada i la de Verdaguer només funcionarà de sortida a l'hora punta de la tarda. Perquè aquestes restriccions afectin al mínim, es reforçaran la majoria de línies de metro, rodalies i ferrocarrils de la Generalitat. I també hi haurà serveis especials, com busos llançadora a Montjuïc, segons si l'acte es fa en un punt o en un altre.
0: Doncs tot això aquest dimarts. Abans, el papa s'ha compromès a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se, ho dèiem, amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Durant gairebé una hora, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge d'aquesta reunió lamenten que el papa no s'hagi volgut reunir amb ell. Elles també. Sentim Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'abadia de Montserrat.
7: És una reunió en la qual els bisbes han escollit, ha dit, quines són les víctimes que reuneixen amb el papa, han escollit a víctimes de perfil baix i han discriminat i exclòs a les víctimes, els activistes, que tenim un perfil públic, que hem denunciat durant anys i anys la mala gestió dels casos que està fent la jerarquia catòlica.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest dimarts, a partir de les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat. Els estudiants començaran amb els exàmens obligatoris. Primer faran el de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves que són opcionals per a pujar nota, per exemple, de física, de geografia o de literatura dramàtica. Tot plegat en una selectivitat amb dues circumstàncies excepcionals. Ara ho dèiem, aquesta visita del papa a Barcelona, però també la vaga de docents. Els sindicats d'educació es comprometen a no fer cap acció abans de les 9 del matí per no perjudicar els alumnes, i el govern de fet ha assegurat que l'arribada del Papa no coincidirà amb el començament d'aquestes proves. La consellera de Recerca, Núria Montserrat, advertia als alumnes que arribin per si de cas els exàmens amb una mica de marge.
8: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que, i tenir després el temps que faci falta, no?
0: Malgrat aquesta vaga, el departament assegura que finalment no ha reforçat el personal per als tribunals de selectivitat. Els sindicats han convocat una manifestació unitària a Barcelona, serà a les 11 del matí, sortirà de la plaça Espanya i anirà fins al Parlament. Els sindicats no descarten que hi pugui haver talls a partir de les 9 del matí. I una boníssima notícia, l'Hospital Can Rotier de Badalona prova la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria, atenció, frenar l'Alzheimer en estadis inicials. L'assaig clínic amb 10 pacients consisteix a fer una intervenció que ajudi a drenar els ganglis limfàtics, i és que un dels detonants de la malaltia és l'acumulació d'aquesta proteïna beta-amiloide al cervell, perquè amb l'edat alguns d'aquests ganglis deixen de funcionar i s'acumulen residus d'aquesta proteïna que acaba danyant les neurones. Carmen Higueras és la cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, deia això al Catalunya Nit.
9: Són dues incisions, una a cada costat del coll, petitetes, d'uns 3 o 4 centímetres, i llavors des d'aquí podem accedir als ganglis cervicals i a les petites venes. És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores, i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
0: L'assaig va dirigit sobretot a pacients amb Alzheimer en fases inicials, però que ja comencen a manifestar deteriorament cognitiu. Obrim ara el focus a màxima igualtat en la recta final de l'escrutini de les eleccions que s'estan fent, les presidencials al Perú. Amb l'escrutini ja fregant el 95%, el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, supera amb menys d'un punt d'avantatge la candidata conservadora, Keiki Fujimori. El recompte, però, encara es podria allargar durant dies o fins i tot setmanes, i el resultat es podria capgirar en qualsevol moment perquè falta comptabilitzar el vot d'algunes zones rurals i també el vot estranger. Anem fins a Lima, enviat especial Joan Biosca.
10: Els resultats oficials, l'escrutini que realitza l'organisme electoral peruà alterna en la primera posició entre la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez. I així podria continuar passant en aquests pròxims dies. Els separen pocs vots l'un de l'altre i es preveu, doncs, que es vagin alternant la primera i la segona posició fins a arribar al 100% dels vots escrutats, un fet que encara podria trigar dies. Ara mateix hi ha tres dades, tres escrutinis de referència. El primer, l'oficial, el segon, el que marcaven els sondejos a peu d'urna acabades les eleccions, que donaven com a guanyadora Fujimori, i el tercer, el recompte ràpid de vots a partir d'actes reals i també actes testimoni de votacions que situaven en aquestes darreres hores a Sánchez en primera posició. Molta incertesa aquí al Perú. Guanyi qui guanyi, els analistes parlen d'un govern que haurà de ser moderat. Sentim el politòleg peruà Jorge Zapata.
11: El Perú necesita ese consenso, necesita dialogar, necesita trazarle una ruta para buscar el desarrollo y un buen futuro para el país. Eso no lo estamos viendo hace mucho tiempo. Estamos en una confrontación muy fuerte, una polarización, defendiéndose intereses particulares desde el Congreso, y eso tiene que acabar.
10: No se sap, doncs, qui serà el president finalment del país en aquestes hores, i fins i tot amb el 100% dels vots escrutats encara podrien arribar a impugnacions de vots per part dels candidats.
0: Xi Jinping ha estat rebut amb els màxims honors a Corea del Nord per Kim Jong-un. És el primer viatge del líder xinès a Pyongyang en 7 anys. La primera visita va ser el 2019, en un moment en què el règim nord-coreà s'ha apropat a Moscou. Xi diu que vol portar la relació bilateral amb Corea del Nord a nous nivells. Pequín, Francesc Canal.
12: Kim Jong-un ha rebut Xi Jinping a peu d'escaleta juntament amb la seva dona. Era només el començament dels màxims honors per al gran protector i aliat històric de Pyongyang. Aclamació coreografiada amb centenars de criatures que amb poms de flors i globus de colors han donat la benvinguda a Xi Jinping a la plaça central de Pyongyang, engalanada com en les grans ocasions. Amb aquesta visita, la primera des del 2019, el president xinès mira de recuperar el seu ascendent sobre Kim Jong-un. Les salutacions han estat efusives, però Pequín ha vist amb preocupació els últims temps l'acostament de Kim Jong-un a Moscou. Va enviar soldats nord-coreans a combatre el front ucraïnès a canvi d'assistència militar russa. També va aportar armament per rebre petroli. Però una eventual pau a Ucraïna podria fer que la relació amb Vladimir Putin deixés de tenir rèdits. Recuperar una aliança fluida amb Pequín és el que li convé més ara a Kim Jong-un. Xi Jinping ha parlat a Pyongyang de portar la relació a cims més alts, a una coordinació estratègica amb un objectiu, el sentim.
13: Beneficiar els dos pobles i contribuir positivament a la pau, l'estabilitat, el desenvolupament i la prosperitat a la regió i al món.
12: Perquè el president xinès tampoc li entusiasma el programa nuclear nord-coreà, que a Tòquio li serveix de justificació per rearmar-se.
0: I encara una darrera notícia abans de la crònica del temps. El Marroc ha matat el fill del fundador del Front Polisario en un atac contra membres de l'Organització d'Alliberament Nacional del Sàhara Occidental. Segons ha informat la mateixa entitat sahrauí, a part de l'Ayib Mohamed Abdelaziz, que a més del fill del fundador era membre del secretariat nacional d'aquest moviment independentista, en l'atac han mort dos membres més de l'organització.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
14: Aquest dimarts comença ja amb símptomes d'inestabilitat poqueta, però suficient com perquè es mantingui durant la propera nit i matinada aquestes precipitacions, aquests ruixats dispersos per punts del Pirineu més occidental, que es poden mantenir fins i tot fins a ben bé el mig matí o migdia. Aquestes precipitacions concentrades a l'Alta Ribagorça, als Pallars o a l'Alt Urgell. Serà la tarda quan les precipitacions també puguin arribar a altres punts del Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental i a l'interior de les comarques de Girona. També poden arribar a l'entorn del Montseny. Fora d'aquesta zona, el temps de dimarts serà prou tranquil arreu del país, potser a la tarda més núvols cap al massís dels Ports, però en definitiva un dia tranquil pel que fa a la situació meteorològica i amb unes temperatures que reculen respecte a les màximes de dilluns. Dilluns vam arribar a màximes de 35 graus i amb prou feines les més altes de dimarts rondaran la xifra dels 32 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
15: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
15: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Continuem amb més qüestions. El govern vol endurir les penes per la tinença il·legal d'armes de foc. És la reacció de la Conselleria d'Interior després de l'assassinat a trets d'un home aquest diumenge al vespre. El segon fet d'aquestes característiques que es dona a la zona franca a Barcelona en menys d'un mes. Santa Coloma de Gramenet, David Àngela.
16: Dos fets molt similars, tots dos al carrer de la Mineria, un individu que dispara per l'esquena boca de canó contra el seu objectiu i fuig corrents. Mateix resultat, dos homes morts. Això ha fet reaccionar la consellera de l'Interior, Núria Parlon, que proposa aquestes accions.
17: Just ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs, tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especial, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
16: Els Mossos d'Esquadra continuen investigant si els dos tirotejos poden tenir relació, però sembla que els dos fets podrien estar relacionats amb les revenges en l'àmbit del narcotràfic.
0: I el jurat popular del judici pel crim del Bingo de Tortosa, al Baix Ebre, ha començat a deliberar. Els tres acusats s'enfronten a una petició de presó permanent revisable per haver matat d'un tret una de les treballadores del local i haver ferit un client durant un robatori frustrat l'any 2022. Anem ara a Tarragona, Manel Sastre.
18: Dos dels inculpats es van acusar mútuament de ser els autors materials del tret mortal a la treballadora del Bingo. Tots dos van negar durant la vista que s'està fent a l'Audiència de Tarragona que coneguessin el pla i que sabessin que hi havia armes als vehicles. Mentre que la dona ha detallat que el mateix acusat li va reconèixer que va matar l'encarregada per haver activat l'alarma, l'altre assegura que ni havia entrat al Bingo.
19: Accedí con ello y luego entraron a robar y hubo disparos y murió una encargada y se hirió un cliente y esto. Me quedé muy asustado y esto y me cabré y le cogí la furgoneta y me he ido.
20: Cuando se escuchó el primer disparo como que no sé qué le dio por disparar antes de salir. A mí el motivo que me dio que le tomó el pelo, que había pulsado mientras le decía que no toque nada.
18: El tercer implicat que hauria vigilat el local s'ha desvinculat dels fets, tot i que les càmeres demostrin el contrari. Per a tots tres, el fiscal demana presó permanent revisable per un delicte d'assassinat, un intent d'assassinat, tinença il·lícita d'armes i pertinença a grup criminal. Amb l'entrega de l'objecte del veredicte als membres del jurat popular, s'espera que a mitjans d'aquesta setmana ja hi pugui haver una decisió.

0: Ens situem ara a Girona. Els apicultors catalans alerten que el creixement de la població de vespa asiàtica els pot comportar pèrdues d'atenció de fins a un 65% de la producció de mel. La primavera plujosa i l'hivern humit han afavorit l'augment d'aquesta espècie invasora. Anem a Girona, doncs, a Fèlix Martín.
1: Els apicultors estan posant per anys per eliminar els exemplars de vespa asiàtica reina, i és que, si no s'hi posa fre... Per Carles López, el tècnic de l'Associació d'Apicultors de Girona, la situació a l'octubre serà aquesta.
2: Fatal, fatal. Estem treballant molt per reduir la població de la vespa, però és molt complicat.
1: López especifica que la tardor és quan hi ha més exemplars de vespa asiàtica i remarca com els perjudica.
2: Ve aquí a l'abellar, es queda per davant de la piquera, així amb un vol, bueno, estàtic, esperant que arribi alguna abella per agafar-la. El qual vol dir que tenim una aglomeració de vespes davant de les piqueres que impedeix que les nostres abelles surtin de dintre de la caixa per anar a fora a buscar nèctar, a buscar pol·len o inclús aigua. Si són 2-3 mesos, ens acaba matant les abelles.
1: Argumenten que necessitarien ajuda del govern per fer

0: Després, establir una diagnosi d'en quin estat es troben. De cara a l'any 2027 ja començarem doncs, a definir quins són els impactes i pressions que tenen aquests hàbitats i quines accions s'ha de fer.
1: El pla se centra en els quatre ecosistemes que detalla Júlia Costa, coordinadora del projecte PEREMCAT.
2: Els fanerògames, o sigui, els fons de Posidònia, tot això que són plantes marines. El segon són macroalgues, els boscs de macroalgues. Després també tenim els fons de crapissà o rodòlit. I l'últim és el fons de coralligen.
1: S'hi han invertit 3 milions d'euros.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Els treballadors de les biblioteques públiques a Barcelona han aconseguit una taula de negociació amb el Consorci de Biblioteques per dilluns que ve. Per aquest motiu, aquest dilluns han desconvocat l'ocupació del centre que havien començat al migdia. Irene Lameiros, bibliotecària i delegada sindical de la CGT al Consorci, explicava a Catalunya Ràdio què demanen a l'Ajuntament.
5: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes i unes retribucions que reconeguin bé la nostra professió que porta 30 anys menyspreada.
4: La CGT assegura textualment que l'aparell repressiu s'ha posat en marxa. Diu que divendres passat un company seu va rebre cops d'un policia davant de l'Ajuntament i a un altre li ha arribat una notificació d'atemptat contra l'autoritat.

0: La segona edició del Flaix de Tardor, la proposta barcelonina del Temporada Alta, se'ns presenta amb voluntat de continuïtat i consolidació després d'un primer any amb bons resultats i prop d'un 90% d'ocupació. Entre el 16 i el 29 d'octubre plantejarà 7 espectacles internacionals amb peces destacades del teatre europeu i llatinoamericà. Arrencarà amb la italiana Mamma, un retrat cru però irònic de la maternitat que dirigeix Enrico Ianiello, i la noruega How Romantic. Altres propostes són La Santa, del lituà Òscar Escursonovas, una reflexió sobre el patriarcat, i Spiegel Neuronen, de l'alemany Stefan Kegi, on amb un mirall gegant a l'escenari i la intervenció del públic parla sobre l'efecte contagiós d'alguns moviments. També la brasilera Deserto, basada en les memòries del poeta xilè Roberto Bolaño, i la comèdia argentina Petróleo, sobre la feblesa de la construcció de gènere. Tot plegat amb un objectiu clar, segons Narcís Puig, que és el director del Temporada Alta.
1: Estem creant un altre moment a Barcelona on hi ha programes internacionals i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
0: La majoria d'aquestes obres es veuran per primer cop a casa nostra.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach.
3: El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife, botxí del Madrid als quarts de final. Serà el primer partit d'una sèrie al millor ja de 5 enfrontaments, amb el factor pista favorable als blaugranes. El base del Barça, Nicola Provitola, s'ha referit al rival.
4: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
3: Per cert, que la Provitola ha deixat entreveure que marxarà del Barça al final de la temporada un cop que s'acabi el seu contracte. Per la seva banda, el Tenerife té la baixa del pivot Xermadini. El partit el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Les semifinals de CB també les disputarà el Joventut, que dimecres s'enfrontarà al València. En aquest cas, la penya té el factor pista en contra.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: I a causa d'aquest partit entre el Barça i el Tenerife, que jugarà, com dèiem, al Palau Blaugrana aquest dimarts, de retruc l'equip del Barça d'hoquei patins haurà de jugar el cinquè i definitiu enfrontament de la semifinal de l'hoquei Lliga davant de l'Igualada a Blanes, també aquest dimarts a les 7 de la tarda. Per aquest motiu, el club blaugrana ha enviat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar el Barça a Blanes. El Barça volia jugar al Palau dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final comença ja aquest divendres. En futbol sala, el Barça també juga aquest dimarts. Serà la pista de l'Inter Movistar en el segon enfrontament del play-off de semifinals. És una sèrie al millor de 3 partits, de manera que l'equip blaugrana, que domina per 1-0, si guanya es classificaria aleshores ja per a la final. També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma, mentrestant, ha presentat aquest dilluns el tècnic de la temporada que ve, Jorge Vargas, que fins ara entrenava l'equip filial.

0: Filosofía es la filosofía del club, por eso llevamos aquí también muchas temporadas. Un equipo valiente, un equipo atrevido, vamos a intentar siempre ser protagonistas del partido e intentar hacer disfrutar a la gente lo máximo posible.
1: Vargas relleva Xavi Closas. I encara en futbol sala, afegim que el Linyola femení s'enfrontarà a l'Estrela Cortegada Gallec en la final del playoff per pujar a primera divisió. L'anada jugarà a Linyola diumenge a les 12 del migdia.
2: 3CAT Info.
1: Amb Waterpolo, el Sabadell ha presentat aquest dilluns els entrenadors dels dos equips de cara a la temporada vinent. Albert Espanyol, com a tècnic de l'equip masculí, en relleu de Quim Colet, i Enric Arnella, com a preparador del conjunt femení, en substitució de David Palma. Sentim les primeres impressions d'Albert Espanyol.
3: Soc conscient de que és un repte difícil, soc conscient de que la llista està molt alt, però vinc amb molta ambició, amb moltes ganes i amb moltes ganes de treballar, amb ganes de construir un projecte sòlid, amb ganes de treballar dia a dia i amb la idea de que amb aquest treball constant i durader en el temps, doncs aconsegueixi millorar.
2: 3CAT Info.
1: Passem al futbol perquè aquest dijous comença el Mundial i la selecció espanyola ja és a Mèxic. Debuta dilluns vinent contra Cap Verd a Atlanta, als Estats Units, això sí. I el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per aquest debut al Mundial, tot i que això sí, veu complicat que jugui de titular.
4: Calculamos si no hay inconvenientes en estos días que están en disposición de contar con ellos el día 15. Ahora, si me dices para iniciar el partido, y eso es realmente eso es más complicado, pero que están en disposición de jugar lo que estimemos oportuno, pues yo creo que van a estar los tres.
1: D'altra banda, la propera Lliga de Futbol de Primera començarà el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que, d'aquesta manera, dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes, que volia arrencar una setmana més tard. Javier Tebas, el president de l'LFP, assegura que difícilment el Barça, el Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao disputaran el primer partit, perquè molts dels seus jugadors hauran participat al Mundial.
5: Estadísticamente está claro que Barcelona y Real Madrid es probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, creo que es el domingo, y Atlético Club, que tiene muchos jugadores con la selección española y esperemos que esté en semifinales o final al menos, pero otros clubes pueden empezar allí, entonces yo creo que al menos entre 6 y 7 partidos se van a jugar ya el día ese fin de semana.
1: I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha comunicat fins a 9 baixes de cara a la temporada que ve. Es tracta de les jugadores que acaben contracte: Aina Durán, Ainhoa Campo, Amaya Martínez, Ángeles del Álamo, Daniela Caracas, Estefania Botero, Laia Ballester, Olivia Ferguson i Paula Perea.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 4.
1: Un incendi calcina una cooperativa agrària de Lleida i obliga a activar en fase d'alerta el pla Procicat. Les flames de grans dimensions han obligat a desallotjar desenes de veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Més d'un centenar d'efectius treballen en les tasques d'extinció de l'incendi. El papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya en un viatge oficial que servirà per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, el pontífex farà una vetlla a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 feligresos. És la tercera visita d'un papa de Roma a Catalunya després de les de Joan Pau II i Benet XVI. El papa ja s'ha compromès a fer de l'Església un espai segur després de reunir-se amb 6 representants de víctimes d'abusos sexuals. Lleó XIV demana als bisbes espanyols que escoltin els supervivents i qualifica de plaga els abusos. Diverses associacions de víctimes que han quedat fora d'aquesta trobada lamenten que el pontífex no hagi volgut escoltar també les seves veus. Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la visita del papa, que us dèiem, i la vaga de docents. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no condicionarà o coincidirà amb aquest inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura. El judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà aquest dimarts vist per sentència. La Fiscalia manté la petició d'absolució per tots els acusats per falta d'indicis i l'advocat de David Sánchez insisteix que la causa té un clar biaix polític. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha de citar a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE pel cas Leire. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats aquest cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut. Teheran i Tel Aviv, però, avisen que respondran amb contundència a qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns. Els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona aconsegueixen una taula de negociació amb el Consorci de Biblioteques per la setmana que ve. Aquest dilluns a la tarda, després d'aconseguir reprendre la negociació, que estava aturada, han desconvocat l'ocupació del Consorci que havien començat al migdia. I l'escriptor i biòleg Biel Mesquida, que aquest dilluns ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música, ha dit en el seu discurs que, en temps d'incertesa i amenaces, el que cal és més llengua, més escola en català i més cultura.
2: Esports. El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife. El basa blaugrana Nicola Provitola ha deixat entreveure que marxarà del club al final de temporada. A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins s'haurà de jugar a Blanes. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut al Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat, això sí, que jugui de titular. I la propera edició de la Lliga de Futbol de Primera Divisió començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que, d'aquesta manera, dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en detriment de l'Associació de Futbolistes, que volia començar una setmana més tard.
1: I aquest dimarts els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient més suau. Les màximes baixaran arreu de Catalunya i les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus.
0: Trescat Info.
1: Un incendi de grans dimensions ha calcinat completament una cooperativa agrària de Lleida. Les flames han començat a l'exterior de la nau cremant caixes i palets de fusta, però s'han estès a una nau industrial que ha acabat col·lapsant. El foc ha obligat a desallotjar desenes de veïns del barri de Ciutat Jardí, una zona residencial a tocar de cooperativa. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat i també s'ha demanat als veïns d'aquesta zona que es confinessin. En les tasques d'extinció hi han arribat a treballar més d'un centenar d'efectius. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
0: L'incendi s'ha declarat minuts abans de les 10 de la nit. Ha començat a cremar milers de palets de fusta a l'exterior de la cooperativa Arcofruit i s'ha propagat a les naus de l'empresa. Els veïns han estat desallotjats preventivament davant la possibilitat que pogués esclatar un dipòsit d'amoníac, però la majoria ja han pogut tornar a casa seva. Ens ho confirmava l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
3: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats. Els de l'urbanització Vilamoncada, les cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
0: L'incendi ha calcinat dues naus de la cooperativa i es treballa perquè no es propagui a una tercera. Les flames han estat visibles des de diversos punts de la ciutat de Lleida.
1: I us ho dèiem, el Papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. Tot i que Robert Prevost ja havia visitat el nostre país en diverses ocasions com a superior general dels Agustins, serà el primer viatge oficial d'un papa al territori des de la visita de Benet XVI l'any 2010. Repassem ara aquesta agenda que tindrà el pontífex, que serà fins dijous aquí a Catalunya. La part més institucional del viatge ja l'haurà feta a Madrid aquests dies. Aquí a Catalunya el missatge serà sobretot pastoral i social, amb actes molt centrats en el contacte amb la gent. Cèlia Forment.
4: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb més de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent. Dimecres serà la jornada central de la visita. El papa entrarà al centre penitenciari de Brians-1, es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del seu pontificat. Havent dinat, mantindrà una trobada amb les entitats socials del Raval, altra vegada a Barcelona. La visita culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos, la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del papa i un ampli dispositiu de seguretat que provocarà restriccions de mobilitat, sobretot a Barcelona.
1: Doncs bé, abans de tot això, el papa s'ha compromès a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats, entre d'altres, pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Durant gairebé una hora, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge d'aquesta reunió lamenten que el papa no s'hi hagi volgut reunir. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Molt poc ha transcendit de la reunió de Lleó XIV amb les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església. Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del papa. Així estava previst pel Vaticà i així s'ha celebrat a l'Anunciatura. Prèviament a aquesta reunió el papa s'ha dirigit als bisbes espanyols. Ho ha fet a la seu de la Conferència Episcopal, on els hi ha demanat que s'escoltin les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i es reparin els danys provocats. Una petició que ha fet sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, ha evitat la polèmica i s'ha limitat a demanar a la plana major de l'Església espanyola prevenció i canvis per acabar, diu, amb aquesta plaga.
6: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
5: Una reunió amb 7 víctimes que no ha agradat ni de bon tros a algunes associacions de víctimes, les veus més crítiques, que s'han quedat excloses, com la de Miquel Hurtado, denunciant d'abusos sexuals a Montserrat a les portes de l'Anunciatura.
7: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan tractant el seu trauma en privat, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic, que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
5: Segons fonts del Vaticà, el papa se sent molt proper amb les víctimes i també amb tota la comunitat eclesiàstica i seguirà treballant perquè l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on es curin les ferides.
1: Lleó XIV també ha passat aquest dilluns pel Congrés. Allà ha demanat rebaixar la polarització política. Ha reunit diputats i senadors en una sessió conjunta. En la seva intervenció, el pontífex no ha esquivat qüestions com l'avortament i l'eutanàsia, on ha reafirmat negat als postulats tradicionals de l'Església, però també ha denunciat la discriminació dels immigrants i la inversió en armament. Tornem a Madrid, Cristian Roldán.
8: Primer cop que un papa s'adreçava a la plana política espanyola des de l'hemicicle i Lleó XIV ho ha tingut clar. Menys crispació i més negociació.
6: La pluralitat política no debería degenerar en descalificació permanente de l'adversari.
8: També ha condemnat la discriminació envers els migrants, un missatge que hem sentit força durant aquests dies, i ha lamentat les polítiques de rearmament que està seguint el món, Europa inclosa.
6: Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional.
8: Tampoc ha deixat escapar l'oportunitat de rebutjar de ple l'avortament i l'eutanàsia, dos drets que estan reconeguts a l'Estat.
6: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
8: Lleó XIV ha comparegut davant les Corts com a cap d'Estat del Vaticà, una compareixença inèdita que va sol·licitar ell mateix.
1: Doncs bé, unes paraules de Lleó XIV al Congrés que han rebut un suport gairebé unànime. Els representants polítics l'han aplaudit, de fet, durant més de 7 minuts i s'han fet seu, d'una manera o d'una altra, el seu discurs.
8: Sí, cadascú s'ha quedat amb la part que més bé li sonava. Pel ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa, mentre que Núñez Feijóo s'agafa les crítiques a l'avortament i l'eutanàsia per reforçar les tesis dels populars.
9: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
10: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras, acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
8: Fins i tot Vox, tot i la seva defensa de la prioritat nacional, ha celebrat les paraules de Lleó XIV. El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha titllat els d'Abascal i el Partit Popular d'hipòcrites.
11: Han aplaudido un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan con sus votos. Un discurso que habla de bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien porque viene de fuera es menos.
8: De la seva banda, Míriam Nogueras de Junts ha aprofitat la salutació amb el pontífex per demanar-li que parli català en la seva visita a Catalunya. Abans d'anar cap a terres catalanes, però Lleó XIV ha presidit un acte organitzat al Santiago Bernabéu amb més de 70.000 persones de la comunitat religiosa de Madrid i Rodalia. De fet, l'últim discurs que pronunciarà el papa a terres madrilenyes el farà aquest dimarts al matí en un acte IFEMA amb voluntaris.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'altra gran cita d'aquest dimarts és la selectivitat. Comença a partir de les 9 del matí. Més de 45.000 alumnes catalans començaran aquestes proves. Els estudiants començaran primer amb els exàmens obligatoris, el de llengua castellana i literatura, i després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves opcionals per pujar nota de matèries com ara física, geografia o literatura dramàtica. Tot plegat en una selectivitat amb dues circumstàncies que són excepcionals: aquesta visita del Papa a Barcelona, però també la vaga de docents. Els sindicats d'educació es comprometen a no fer cap acció abans de les 9 per no perjudicar els alumnes, i el govern, de fet, assegura que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici d'aquestes proves. La consellera de Recerca, Núria Montserrat, advertia els alumnes, però, que arribin els exàmens amb prou temps. En parlava Catalunya Ràdio.
13: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen, en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar, doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
1: Els sindicats han convocat una manifestació unitària a Barcelona a les 11 del matí, sortirà de la plaça Espanya i anirà fins al Parlament. Tram final del judici contra el germà de Pedro Sánchez a l'Audiència de Badajoz. Aquest dimarts quedarà vist per sentència després que tant la Fiscalia com les defenses hagin insistit en la falta de proves durant la presentació dels informes finals d'aquest cas. La fiscal Begoña García Boró ha reclamat l'absolució de tots els acusats, mentre que l'advocat de David Sánchez, Emilio Cortés, ha tornat a destacar l'orientació política de la causa.
14: Ninguna prueba que se ha practicado aquí que desvirtúa el principio de presunción de inocencia.
15: Aquí se acabaron las conjeturas. Incluso las ganas de poder derrotar a un gobierno. Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
1: Les acusacions populars, en canvi, han insistit que tot plegat va ser una conxorxa per assignar, ha dit, a David Sánchez la plaça de coordinador de conservatoris de la Diputació de Badajoz l'any 2017. Sentim ara els advocats a manos límpies i del PP, que fins i tot ha assenyalat el cap de l'executiu espanyol.
16: Estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la Diputación, y además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara la oferta pública de empleo.
17: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
1: I una altra qüestió que també estreny el setge al president espanyol. El jutge del cas Leire ha citat ara com a testimoni Cristina Narbona, és la presidenta del PSOE, pel WhatsApp en què l'exmilitant socialista parla de reconduir els atacs judicials al president i capgirar la situació. Més enllà d'aquest cas, el PP, que coordina les acusacions pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, ha demanat que s'imputi les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Argumenta que hi ha prou indicis per investigar Alba i Laura per blanqueig de capitals, falsedat documental i també per participació en organització criminal. Les acusacions també demanen al jutge que imputi l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i el seu exassessor, Coldo García. Ara hem arribat al punt d'un quart.
12: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest dimarts comença ja amb símptomes d'inestabilitat poqueta, però suficient com perquè es mantingui durant la propera nit i matinada aquestes precipitacions, aquests ruixats dispersos per punts del Pirineu més occidental, que es poden mantenir fins i tot fins a ben bé el mig matí o migdia. Aquestes precipitacions concentrades a l'Alta Ribagorça, als Pallars o a l'Alt Urgell. Serà la tarda quan les precipitacions també puguin arribar a altres punts del Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental i a l'interior de les comarques de Girona. També poden arribar a l'entorn del Montseny. Fora d'aquesta zona, el temps de dimarts serà prou tranquil arreu del país, potser a la tarda més núvols cap al massís dels Ports, però en definitiva un dia tranquil pel que fa a la situació meteorològica i amb unes temperatures que reculen respecte a les màximes de dilluns. Dilluns vam arribar a màximes de 35 graus i amb prou feines les més altes de dimarts rondaran la xifra dels 32 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim ara el focus. Israel i l'Iran han aturat els atacs mutus desfermats aquest cap de setmana arran dels bombardejos israelians sobre Beirut. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, avisa que l'ofensiva sobre la República Islàmica se suspèn, però que respondran a qualsevol nou atac de Teheran. L'operació militar sobre el sud del Líban continua i un nou atac israelià aquest dilluns ha causat, de fet, almenys 7 morts. A Jerusalem, Jordi Brascó.
19: Els atacs directes a gran escala entre l'Iran i Israel s'han aturat, però els que tots dos països intercanvien de manera indirecta al sud del Líban i al nord d'Israel amb la milícia proiraniana de Hezbollah continuen. I aquest és el principal escull per evitar que l'escalada de les últimes hores no es repeteixi en breus. Benjamin Netanyahu ho ha deixat clar, que si Hezbollah ataca Israel, ordenarà atacar el Líban, Beirut, si cal, siguin quines siguin les conseqüències.
20: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
19: El que Netanyahu ha obviat en aquest discurs és que els atacs de Hezbollah s'han produït en resposta als quasi 3.500 bombardejos duts a terme per Israel al Líban des de l'entrada en vigor de l'alto al foc. De moment, de cara a aquest dimarts, s'espera una jornada de retorn a la normalitat a Israel. Les escoles reobriran i s'han aixecat totes les restriccions a tot el país, menys al nord, on la normalitat vol dir sirenes constants.
1: I en matèria obertament econòmica, la Unió Europea apujarà del 25 al 50% els aranzels per tots els productes d'acer estrangers i reduirà també gairebé a la meitat la quantitat d'importacions que estaran lliures de pagar aquests mateixos aranzels. Això suposa un gir cap a unes polítiques més proteccionistes que els països comunitaris han ratificat aquest dilluns perquè entrin en vigor el mes de juliol. Brussel·les, Bruno Forteamires.
21: L'objectiu, diuen, és defensar la indústria siderúrgica europea en un moment de
2: delicat per la competència de productes xinesos a baix cost i per les barreres comercials que els Estats Units han imposat al sector. Per això, la Unió Europea reduirà l'espai perquè les empreses estrangeres puguin vendre acer lliure d'aranzels al mercat comú, i quan els hagin de pagar seran el doble de cars. Gravaran el 50% del preu del producte. És el mateix percentatge tarifari que, casualment, també aplica Donald Trump per a tot l'acer procedent de fora dels Estats Units. Però fonts diplomàtiques comunitàries ho desvinculen. Recorden que el nou aranzel europeu anirà dirigit per igual a tots els països estrangers, i de fet molts a Brussel·les veuen la Xina com la principal amenaça que ara mateix empenya a la baixa els preus del sector per culpa d'un excés de producció. A escala global es fabrica més acer del que s'acaba consumint, i els països occidentals ho atribueixen a les fortes subvencions públiques que el govern de Pequín dona a la seva indústria siderúrgica.
1: Aquí els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat una concentració indefinida a les portes de la planta. Nissan vol acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i la resta que té al Prat i a la zona franca. Aquest dimarts s'acaba el període de consultes de l'ERO i de moment no hi ha hagut acostament entre les dues parts, segons assegura Juan Carlos Yepes de la UGT.
21: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
1: La intenció dels sindicats és mantenir aquesta concentració fins que l'empresa els doni una solució a aquest conflicte. Es modera una mica l'increment del preu dels pisos. El primer trimestre l'increment va ser del 10,5% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat. Amb tot, el percentatge és lleugerament inferior als precedents. Durant els tres últims mesos de l'any 25, la pujada va ser del 10,9%. Estem parlant només de 4 dècimes més. La resta de trimestres de l'any passat, els augments de preu van superar ja l'11,5%. Tot això són dades de l'índex de preus de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge al llarg del temps.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: A Sort, un centenar de ramaders s'han concentrat davant la seu dels Serveis Territorials d'Agricultura per reclamar mesures urgents davant l'augment dels casos de tuberculosi bovina al Pirineu. Aquesta protesta arriba el mateix dia que dues explotacions del Pallars s'han vist obligades a sacrificar prop de 200 caps de bestiar després de detectar-se un cas positiu. Anem a Sort, doncs, Pau Rovira.
22: La concentració s'ha convocat sota el lema «Sense ramaders no hi ha pobles ni futur» i vol visualitzar el malestar creixent del sector. És el cas de la Pilar Bas i en Ramon Vidal. Avui han hagut de sacrificar més de 200 caps de bestiar entre vaques i vedells.
23: Molt trist, perquè és veure marxar tots els animals que has cuidat des de petits.
24: És que d'aquí igual 2 anys, igualment no podem tornar a agafar la malaltia. És que ara ens quedem sense cap animal, vull dir, ara hem de tornar a buscar, a veure si es podem trobar.
22: Els ramaders reclamen més control sobre la fauna salvatge i sobretot tot canviar els protocols, que només se sacrifiqui el bestiar afectat i no tota l'explotació sencera. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ho descarta, però promet compensacions.
25: Des del departament estem posant tots els recursos necessaris de l'administració per estar al costat de la família d'aquesta explotació ramadera, per tal de poder complir la normativa, però fer-ho amb la sensibilitat, amb la flexibilitat i amb les compensacions econòmiques.
22: Els afectats, però, asseguren que les contrapartides són del tot insuficients i que sempre arriben tard. També que si no es controla la fauna cinegètica, quan es recuperin, tornaran a tenir el mateix problema.
26: Més lluny, Biel, més lluny, hem d'anar més lluny.
1: Missatge en Biel Mesquida, que ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música que ha estat ple de poesia i reivindicació de la llengua, la cultura i la llibertat. L'ha seguit la Marta Vives.
27: L'acte al Palau de la Música, representant un jardí, ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de paraules, de passió, de bellesa desbordant i de reivindicació.
28: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
27: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora Ítaca de llibertat i persistència.
28: No hem de mullar, no mollis.
29: Molt bé.
28: No mollis.
29: No mullaré.
27: D'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes, la seva paraula ha estat dita per d'altres poetes deixebles de Mesquida com Blanca Llum Vidal, Adrià Targa i Mireia Calafell.
0: Perquè totes les vibracions elèctriques m'alimentin.
27: La glosa ha anat a càrrec d'Antoni Clapés i Mallorca, projectada en una pantalla, ha tingut la lletra de Blai Bonet, la guitarra de Borja Penalba i la veu emocionada de Maria del Mar Bonet.
3: Ventura van ser 16 o 15 anys que mos vàrem trobar i per sempre més, no?
27: El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha reivindicat el llenguatge propi del creador.
4: La llengua de Mesquida no és trencadora, sinó eixampladora, amplificadora i constructiva.
27: L'acte de lliurament del Premi d'Honor ha acabat amb la Balanguera i els Segadors. Esports.
1: Amb el David Ubach.
5: El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife, butxí del Madrid als quarts de final. Serà el primer partit d'una sèrie, el millor ja de 5 enfrontaments, amb el factor pista favorable als blaugranes. El base del Barça, Nicola Provitola, s'ha referit al rival.
6: Un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año, creo que con la adición de Patty Mills, son todavía mucho más fuertes y... Bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
5: Per cert, que la Provítola ha deixat entreveure que marxarà del Barça al final de la temporada, un cop que s'acabi el seu contracte. El Tenerife, per la seva banda, té la baixa del pivot Xermadini. El partit el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Aquestes semifinals de CB també les disputarà el Joventut, que dimecres s'enfrontarà al València. En aquest cas, la penya té el factor pista en contra.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I a causa d'aquest partit entre el Barça i el Tenerife, que jugarà, com dèiem, al Palau Blaugrana aquest dimarts, l'equip del Barça d'hoquei patins haurà de jugar el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga davant de l'Igualada a Blanes, també aquest dimarts a les 7 de la tarda. Per aquest motiu, el Club Blaugrana ha enviat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar el conjunt blaugrana a Blanes. El Barça volia jugar al Palau dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final comença ja aquest divendres. Sentim, doncs, al vessant esportiu les valoracions prèvies dels jugadors Ignacio Labart, del Barça primer, i Biel Llanes, de l'Igualada després.
7: Somos conscientes de que estamos haciendo un playoff irregular y que... Y que bueno, que nuestra obligación es ganar, estar en la final, somos conscientes de ello. Hemos trabajado también hoy y mañana lo haremos para ganar, para estar en la final y responsabilizados y confiados de que será así.
9: Sabíem que si perdíem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
5: En futbol sala, el Barça també juga aquest dimarts. Serà la pista de l'Inter Movistar, en el segon enfrontament del play-off de semifinals. Es tracta d'una sèrie al millor de 3 partits. Per tant, l'equip blaugrana, que ja domina per 1-0, amb un triomf es classificaria per a la final. Un fet que valora l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
10: Hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no de definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo, con buenas sensaciones, el equipo está bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
5: En waterpolo, el Sabadell ha presentat aquest dilluns els entrenadors dels dos equips de cara a la temporada vinent. Albert Espanyol com a tècnic de l'equip masculí, en substitució de Quim Colet, i Enric Arnella a l'equip femení, que relleva David Palma. Sentim, doncs, Enric Arnella.
11: Ni de trencar ni d'iniciar res nou, no? Sinó al final és un projecte diferent que l'hem de portar des de la nostra energia pròpia i que l'hem de fer créixer, no? I al final ni el que ha passat fa un any, ni fa dos, ni fa tres, ni ens ha de condicionar en sentit positiu ni negatiu, sinó la mirada posada al primer dia d'entrenaments i d'aquí cap endavant.
5: També en waterpolo, les plantilles femenines del Sant Andreu i el Mataró ja són a Malta per jugar-hi a partir de dimecres la final a 4 de la Lliga de Campions. L'Atlètic Barceloneta masculí hi viatjarà aquest dimarts amb la important baixa de l'hongarès Vince Bigbari, que té una fractura en un dit de la mà dreta i serà baixa a la semifinal de dijous contra el Ferencvaros. En tenis, Paula Badosa ha caigut eliminada a la primera ronda del torneig de Sertogenbosch als Països Baixos, davant de l'ucraïnesa Daria Asnigur per 6-1 i 7-6. La begurenca tornava avui, tornava aquest dilluns a la competició, després del seu últim partit, que va ser a finals d'abril, a la primera ronda del Masters 1000 de Madrid.
12: 3CAT Info.
5: I la propera Lliga de Futbol de Primera Divisió començarà el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost, segons ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes.
12: Són 4:45.

0: Ara són 2:15, un incendi calcina una cooperativa agrària de Lleida i obliga a activar en fase d'alerta el pla Procicat. Les flames de grans dimensions han obligat a desallotjar desenes de veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. La gran majoria, però, han pogut tornar a casa. L'alcalde de Lleida ha explicat que ja no hi ha risc que el foc vagi a més. Els bombers, però, continuen treballant aquesta matinada en les tasques d'extinció de l'incendi. El papa es compromet a fer de l'Església un espai segur després de reunir-se amb 6 representants de víctimes d'abusos sexuals. Lleu XIV demana als bisbes espanyols que escoltin els supervivents i qualifica de plaga els abusos. Diverses associacions de víctimes que han quedat fora d'aquesta trobada lamenten que el pontífex no hagi volgut escoltar també les seves veus. Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per aquesta visita del papa i també per la vaga dels docents. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura. A partir d'ara també us explicarem les restriccions que hi haurà en la mobilitat per la visita del papa aquí a Barcelona. Des d'aquest dilluns hi haurà afectacions de trànsit al voltant de la catedral i de l'anella olímpica de Montjuïc. Dimecres serà, volíem dir, el dia més complicat, ja amb el tall de tot el carrer Rosselló des de la Diagonal fins a la Pan. Catalunya lidera Europa i Amèrica un assaig clínic innovador per avaluar la seguretat d'una cirurgia que podria frenar els símptomes de l'Alzheimer en fases inicials. Consisteix a drenar el líquid del cervell que s'acumula i causa aquesta demència. I parlarem també del pla pilot per recuperar els ecosistemes marins del litoral català, un projecte que compta amb una inversió de 3 milions d'euros i que començarà amb una radiografia de l'estat actual d'algues, plantes i coralls.
1: Esports.
0: En esports, el Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga ACB davant del Tenerife. El base del Barça, Nico Laprovittola, ha deixat entreveure que marxarà del club al final de temporada. A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins s'haurà de jugar a Blanes. I el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, que està convençut que el blaugrana, Lamine Yamal, estarà a punt per al debut del Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat que pugui jugar de titular. I el temps aquest dimarts als ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient que serà suau. Les màximes baixaran a tota Catalunya i les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus. Som-hi, doncs. Un incendi de grans dimensions ha calcinat completament una cooperativa agrària de Lleida. Les flames han començat a l'exterior de la nau, cremant caixes i palets de fusta, però s'han estès a una nau industrial que ha acabat col·lapsant. El foc ha obligat a desallotjar desenes de veïns del barri de Ciutat Jardí, una zona residencial que està tocada aquesta cooperativa. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat i també s'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin. En les tasques d'extinció hi han arribat a treballar més d'un centenar d'efectius. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: L'incendi s'ha declarat minuts abans de les 10 de la nit. Ha començat a cremar milers de palets de fusta a l'exterior de la cooperativa Arcofruit i s'ha propagat a les naus de l'empresa. Els veïns han estat desallotjats preventivament davant la possibilitat que pogués esclatar un dipòsit d'amoníac, però la majoria ja han pogut tornar a casa seva. Ens ho confirmava l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
3: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats, els de l'urbanització Vilamoncada. Dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb 3 persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
2: L'incendi ha calcinat 2 naus de la cooperativa i es treballa perquè no es propagui a una tercera. Les flames han estat visibles des de diversos punts de la ciutat de Lleida.
0: I és l'altra notícia del dia i també la que tindrem aquest dimarts, el Papa Lleó XIV, que arriba a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. Tot i que Robert Prevost ja havia visitat Catalunya en diverses ocasions com a superior general dels Agustins, aquest serà el primer viatge oficial d'un papa al país des de la visita de Benet XVI l'any 2010. Repassem ara aquesta agenda que tindrà el pontífex, que serà fins dijous a Catalunya. La part més institucional del viatge ja l'haurà fet a Madrid. Aquí el missatge serà sobretot pastoral i social, amb actes que estaran molt centrats en el contacte amb la gent. Cèlia Forment.
4: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb més de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent. Dimecres serà la jornada central de la visita. El papa entrarà al centre penitenciari de Brians-1, es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del seu pontificat. Havent dinat, mantindrà una trobada amb les entitats socials del Raval, altra vegada a Barcelona. La visita culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos, la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del papa i un ampli dispositiu de seguretat que provocarà restriccions de mobilitat, sobretot a Barcelona.
0: Doncs bé, per aquestes restriccions que tindrem a Barcelona, repassem ara quines seran les més destacades. El recull ens l'ha fet el Roger Santaló.
5: Moure's amb cotxe, més complicat.
6: Des d'aquest dilluns ja hi ha restriccions de trànsit i d'aparcament al voltant de la Catedral i l'Anella Olímpica de Montjuïc. I dimecres els problemes afectaran de ple la dreta de l'Eixample, perquè es tallarà el carrer Rosselló de Diagonal a la Pan. Tampoc es podrà circular pels carrers del quadrat que rodeja la Sagrada Família ni aparcar en una vintena d'illes al voltant del temple. Fora de Barcelona, dimecres no es podrà anar a Montserrat amb cotxe.
5: Canvis en el transport públic.
6: Es desviaran una quinzena de línies de bus de Barcelona i no hi haurà servei pels carrers Provença, Marina, Sicília i Nàpols. Algunes de les línies que connecten la capital catalana amb altres municipis poden canviar la ubicació de les seves parades a Barcelona. Es recomana consultar les variacions amb cada operador. Pel que fa al metro, dimecres l'estació de Sagrada Família estarà tancada i la de Verdaguer només funcionarà de sortida a l'hora punta de la tarda. Perquè aquestes restriccions afectin al mínim, es reforçaran la majoria de línies de metro, rodalies i ferrocarrils de la Generalitat. I també hi haurà serveis especials, com busos llançadora a Montjuïc, segons si l'acte es fa en un punt o en un altre.
0: Doncs tot això aquest dimarts. Abans, el papa s'ha compromès a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se, ho dèiem, amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Durant gairebé una hora, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge d'aquesta reunió lamenten que el papa no s'hagi volgut reunir amb ell. Elles també. Sentim Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'abadia de Montserrat.
7: És una reunió en la qual els bisbes han escollit, ha dit, quines són les víctimes que reuneixen amb el papa, han escollit a víctimes de perfil baix i han discriminat i exclòs a les víctimes, els activistes, que tenim un perfil públic, que hem denunciat durant anys i anys la mala gestió dels casos que està fent la jerarquia catòlica.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest dimarts, a partir de les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat. Els estudiants començaran amb els exàmens obligatoris. Primer faran el de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves que són opcionals per a pujar nota, per exemple, de física, de geografia o de literatura dramàtica. Tot plegat en una selectivitat amb dues circumstàncies excepcionals. Ara ho dèiem, aquesta visita del papa a Barcelona, però també la vaga de docents. Els sindicats d'educació es comprometen a no fer cap acció abans de les 9 del matí per no perjudicar els alumnes, i el govern de fet ha assegurat que l'arribada del Papa no coincidirà amb el començament d'aquestes proves. La consellera de Recerca, Núria Montserrat, advertia als alumnes que arribin per si de cas els exàmens amb una mica de marge.
8: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que, i tenir després el temps que faci falta, no?
0: Malgrat aquesta vaga, el departament assegura que finalment no ha reforçat el personal per als tribunals de selectivitat. Els sindicats han convocat una manifestació unitària a Barcelona, serà a les 11 del matí, sortirà de la plaça Espanya i anirà fins al Parlament. Els sindicats no descarten que hi pugui haver talls a partir de les 9 del matí. I una boníssima notícia, l'Hospital Can Roti de Badalona prova la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria, atenció, frenar l'Alzheimer en estadis inicials. L'assaig clínic amb 10 pacients consisteix a fer una intervenció que ajudi a drenar els ganglis limfàtics, i és que un dels detonants de la malaltia és l'acumulació d'aquesta proteïna beta-amiloide al cervell, perquè amb l'edat alguns d'aquests ganglis deixen de funcionar i s'acumulen residus d'aquesta proteïna que acaba danyant les neurones. Carmen Higueras és la cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, deia això al Catalunya Nit.
9: Són dues incisions, una a cada costat del coll, petitetes, d'uns 3 o 4 centímetres, i llavors des d'aquí podem accedir als ganglis cervicals i a les petites venes. És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores, i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
0: L'assaig va dirigit sobretot a pacients amb Alzheimer en fases inicials, però que ja comencen a manifestar deteriorament cognitiu. Obrim ara el focus a màxima igualtat en la recta final de l'escrutini de les eleccions que s'estan fent, les presidencials al Perú. Amb l'escrutini ja fregant el 95%, el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, supera amb menys d'un punt d'avantatge la candidata conservadora, Keiki Fujimori. El recompte, però, encara es podria allargar durant dies o fins i tot setmanes, i el resultat es podria capgirar en qualsevol moment perquè falta comptabilitzar el vot d'algunes zones rurals i també el vot estranger. Anem fins a Lima, enviat especial Joan Biosca.
10: Els resultats oficials, l'escrutini que realitza l'organisme electoral peruà alterna en la primera posició entre la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez. I així podria continuar passant en aquests pròxims dies. Els separen pocs vots l'un de l'altre i es preveu, doncs, que es vagin alternant la primera i la segona posició fins a arribar al 100% dels vots escrutats, un fet que encara podria trigar dies. Ara mateix hi ha tres dades, tres escrutinis de referència. El primer, l'oficial, el segon, el que marcaven els sondejos a peu d'urna acabades les eleccions, que donaven com a guanyadora Fujimori, i el tercer, el recompte ràpid de vots a partir d'actes reals i també actes testimoni de votacions que situaven en aquestes darreres hores a Sánchez en primera posició. Molta incertesa aquí al Perú. Guanyi qui guanyi, els analistes parlen d'un govern que haurà de ser moderat. Sentim el politòleg peruà Jorge Zapata.
11: El Perú necesita ese consenso, necesita dialogar, necesita trazarle una ruta para buscar el desarrollo y un buen futuro para el país. Eso no lo estamos viendo hace mucho tiempo. Estamos en una confrontación muy fuerte, una polarización, defendiéndose intereses particulares des del Congreso, i eso tiene que acabar.
10: No se sap, doncs, qui serà el president finalment del país en aquestes hores, i fins i tot amb el 100% dels vots escrutats encara podrien arribar a impugnacions de vots per part dels candidats.
0: Xi Jinping ha estat rebut amb els màxims honors a Corea del Nord per Kim Jong-un. És el primer viatge del líder xinès a Pyongyang en 7 anys. La primera visita va ser el 2019, en un moment en què el règim nord-coreà s'ha apropat a Moscou. Xi diu que vol portar la relació bilateral amb Corea del Nord a nous nivells. Pequín, Francesc Canal.
12: Kim Jong-un ha rebut Xi Jinping a peu d'escaleta juntament amb la seva dona. Era només el començament dels màxims honors per al gran protector i aliat històric de Pyongyang. Aclamació coreografiada amb centenars de criatures que amb poms de flors i globus de colors han donat la benvinguda a Xi Jinping a la plaça central de Pyongyang, engalanada com en les grans ocasions. Amb aquesta visita, la primera des del 2019, el president xinès mira de recuperar el seu ascendent sobre Kim Jong-un. Les salutacions han estat efusives, però Pequín ha vist amb preocupació els últims temps l'acostament de Kim Jong-un a Moscou. Va enviar soldats nord-coreans a combatre el front ucraïnès a canvi d'assistència militar russa. També va aportar armament per rebre petroli. Però una eventual pau a Ucraïna podria fer que la relació amb Vladimir Putin deixés de tenir rèdits. Recuperar una aliança fluida amb Pequín és el que li convé més ara a Kim Jong-un. Xi Jinping ha parlat a Pyongyang de portar la relació a cims més alts, a una coordinació estratègica amb un objectiu, el sentim.
13: Beneficiar els dos pobles i contribuir positivament a la pau, l'estabilitat, el desenvolupament i la prosperitat a la regió i al món.
12: Perquè el president xinès tampoc li entusiasma el programa nuclear nord-coreà, que a Tòquio li serveix de justificació per rearmar-se.
0: I encara una darrera notícia abans de la crònica del temps. El Marroc ha matat el fill del fundador del Front Polisario en un atac contra membres de l'Organització d'Alliberament Nacional del Sàhara Occidental. Segons ha informat la mateixa entitat sahrauí, a part de l'Ayib Mohamed Abdelaziz, que a més del fill del fundador era membre del secretariat nacional d'aquest moviment independentista, en l'atac han mort dos membres més de l'organització.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
14: Aquest dimarts comença ja amb símptomes d'inestabilitat poqueta, però suficient com perquè es mantingui durant la propera nit i matinada aquestes precipitacions, aquests ruixats dispersos pel punts del Pirineu més occidental, que es poden mantenir fins i tot fins a ben bé el mig matí o migdia. Aquestes precipitacions concentrades a l'Alta Ribagorça, als Pallars o a l'Alt Urgell. Serà la tarda quan les precipitacions també puguin arribar a altres punts del Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental i a l'interior de les comarques de Girona. També poden arribar a l'entorn del Montseny. Fora d'aquesta zona, el temps de dimarts serà prou tranquil arreu del país, potser a la tarda més núvols cap al massís dels Ports, però en definitiva un dia tranquil pel que fa a la situació meteorològica i amb unes temperatures que reculen respecte a les màximes de dilluns. Dilluns vam arribar a màximes de 35 graus i amb prou feines les més altes de dimarts rondaran la xifra dels 32 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
15: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
15: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Continuem amb més qüestions. El govern vol endurir les penes per la tinença il·legal d'armes de foc. És la reacció de la Conselleria d'Interior després de l'assassinat a trets d'un home aquest diumenge al vespre. El segon fet d'aquestes característiques que es dona a la zona franca a Barcelona en menys d'un mes. Santa Coloma de Gramenet, David Àngela.
16: Dos fets molt similars, tots dos al carrer de la Mineria, un individu que dispara per l'esquena boca de canó contra el seu objectiu i fuig corrents. Mateix resultat, dos homes morts. Això ha fet reaccionar la consellera de l'Interior, Núria Parlon, que proposa aquestes accions.
17: Just ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs, tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
16: Els Mossos d'Esquadra continuen investigant si els dos tirotejos poden tenir relació, però sembla que els dos fets podrien estar relacionats amb les revenges en l'àmbit del narcotràfic.
0: I el jurat popular del judici pel crim del bingo de Tortosa, al Baix Ebre, ha començat a deliberar. Els tres acusats s'enfronten a una petició de presó permanent revisable per haver matat d'un tret una de les treballadores del local i haver ferit un client durant un robatori frustrat l'any 2022. Anem ara a Tarragona, Manel Sastre.
18: Dos dels inculpats es van acusar mútuament de ser els autors materials del tret mortal a la treballadora del bingo. Tots dos van negar durant la vista que s'està fent a l'Audiència de Tarragona que coneguessin el pla i que sabessin que hi havia armes als vehicles. Mentre que la dona ha detallat que el mateix acusat li va reconèixer que va matar l'encarregada per haver activat l'alarma, l'altre assegura que ni havia entrat al bingo.
19: Accedí con ello y luego entraron a robar y hubo disparos y murió una encargada y se hirió un cliente y esto, me quedé muy asustado y esto y me cabré y le cogí la furgoneta y me he ido.
20: Cuando se escuchó el primer disparo como que, no sé qué le dio por disparar antes de salir. A mí el motivo que me dio que le tomó el pelo, que había pulsado mientras le decía que no toque nada.
18: El tercer implicat que hauria vigilat el local s'ha desvinculat dels fets, tot i que les càmeres demostrin el contrari. Per a tots tres, el fiscal demana presó permanent revisable per un delicte d'assassinat, un intent d'assassinat, tinença il·lícita d'armes i pertinença a grup criminal. Amb l'entrega de l'objecte del veredicte als membres del jurat popular, s'espera que a mitjans d'aquesta setmana ja hi pugui haver una decisió.

0: Ens situem ara a Girona. Els apicultors catalans alerten que el creixement de la població de vespa asiàtica els pot comportar pèrdues d'atenció de fins a un 65% de la producció de mel. La primavera plujosa i l'hivern humit han afavorit l'augment d'aquesta espècie invasora. Anem a Girona, doncs, a Fèlix Martín.
1: Els apicultors estan posant per anys per eliminar els exemplars de vespa asiàtica reina, i és que, si no s'hi posa fre... Per Carles López, el tècnic de l'Associació d'Apicultors de Girona, la situació a l'octubre serà aquesta.
2: Fatal, fatal. Estem treballant molt per reduir la població de la vespa, però és molt complicat.
1: López especifica que la tardor és quan hi ha més exemplars de vespa asiàtica i remarca com els perjudica.
2: Ve aquí a l'abellar, es queda per davant de la piquera, així amb un vol, bueno, estàtic, esperant que arribi alguna abella per agafar-la. El qual vol dir que tenim una aglomeració de vespes davant de les piqueres que impedeix que les nostres abelles surtin de dintre de la caixa per anar a fora a buscar nèctar, a buscar pol·len o inclús aigua. Si són 2-3 mesos, ens acaba matant les abelles.
1: Argumenten que necessitarien ajuda del govern per fer-hi front. Des del Departament de Territori remarquen que tenen per anys per distribuir i que en les pròximes setmanes s'hi reuniran per consensuar-ne la implementació conjuntament amb els agents rurals.
0: I a l'altre extrem, el govern ha impulsat un pla pilot per restaurar i recuperar algues, plantes i corall del litoral català. Han començat a fer mostrejos a la Costa Brava. Anem a Tossa de Mar, Laia Claret.
3: Europa ha fixat l'any 2030 perquè s'hagi actuat en el 30% dels hàbitats que estan fets malbé. A Catalunya, el pla per treballar-hi s'ha batejat com a PEREMCAT i Sergi Racero és el cap del Servei de Protecció i Conservació del Medi Ambient.
4: L'objectiu és establir uns indicadors de referència de quin seria l'estat òptim de conservació d'aquests hàbitats

0: entendre.
1: Els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona han aconseguit una taula de negociació amb el Consorci de Biblioteques per dilluns que ve. Per aquest motiu, aquest dilluns han desconvocat l'ocupació del centre que havien començat al migdia. Irene Lameiros, bibliotecària i delegada sindical de la CGT al Consorci, explicava a Catalunya Ràdio què demanen a l'Ajuntament.
2: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes i unes retribucions que reconeguin bé la nostra professió que porta 30 anys menyspreada.
1: La CGT assegura textualment que l'aparell repressiu s'ha posat en marxa. Diu que divendres passat un company seu va rebre cops d'un policia davant de l'Ajuntament i a un altre li ha arribat una notificació d'atemptat contra l'autoritat.

0: La segona edició del Flaix de Tardor, la proposta barcelonina del Temporada Alta, se'ns presenta amb voluntat de continuïtat i consolidació després d'un primer any amb bons resultats i prop d'un 90% d'ocupació. Entre el 16 i el 29 d'octubre plantejarà 7 espectacles internacionals amb peces destacades del teatre europeu i llatinoamericà. Arrencarà amb la italiana Mamma, un retrat cru però irònic de la maternitat que dirigeix Enrico Ianniello, i la noruega How Romantic. Altres propostes són La Santa, del lituà Òscar Escursonovas, una reflexió sobre el patriarcat, i Spiegel Neuronen, de l'alemany Stefan Kegi, on amb un mirall gegant a l'escenari i la intervenció del públic parla sobre l'efecte contagiós d'alguns moviments. També la brasilera Deserto, basada en les memòries del poeta xilè Roberto Bolaño, i la comèdia argentina Petróleo, sobre la feblesa de la construcció de gènere. Tot plegat amb un objectiu clar, segons Narcís Puig, que és el director del Temporada Alta.
1: Estem creant un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
0: La majoria d'aquestes obres es veuran per primer cop a casa nostra. Esports. Amb el David Ubac.
2: El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife, botxí del Madrid als quarts de final. Serà el primer partit d'una sèrie al millor ja de 5 enfrontaments, amb el factor pista favorable als blaugranes. El base del Barça, Nicola Provitola, s'ha referit al rival.
3: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
2: Per cert, que la Provitola ha deixat entreveure que marxarà del Barça al final de la temporada un cop que s'acabi el seu contracte. Per la seva banda, el Tenerife té la baixa del pivot Xermadini. El partit el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Les semifinals d'ACB també les disputarà el Joventut, que dimecres s'enfrontarà al València. En aquest cas, la penya té el factor pista en contra.
4: L'actualitat esportiva a fons.
2: I a causa d'aquest partit entre el Barça i el Tenerife, que jugarà, com dèiem, al Palau Blaugrana aquest dimarts, de retruc l'equip del Barça d'hoquei patins haurà de jugar el cinquè i definitiu enfrontament de la semifinal de l'hoquei Lliga davant de l'Igualada a Blanes, també aquest dimarts a les 7 de la tarda. Per aquest motiu, el club blaugrana ha enviat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar el Barça a Blanes. El Barça volia jugar al Palau dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final comença ja aquest divendres. En futbol sala, el Barça també juga aquest dimarts. Serà la pista de l'Inter Movistar en el segon enfrontament del play-off de semifinals. És una sèrie al millor de 3 partits, de manera que l'equip blaugrana, que domina per 1-0, si guanya es classificaria aleshores ja per a la final. També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma, mentrestant, ha presentat aquest dilluns el tècnic de la temporada que ve, Jorge Vargas, que fins ara entrenava l'equip filial.
5: Nuestra filosofía es la filosofía del club, por eso llevamos aquí también muchas temporadas. Un equipo valiente, un equipo atrevido, vamos a intentar siempre ser protagonistas del partido e intentar hacer disfrutar a la gente lo máximo posible.
2: Vargas relleva Xavi Closas. I encara en futbol sala, afegim que el Linyola femení s'enfrontarà a l'Estrela Cortegada gallec en la final del playoff per pujar a primera divisió. L'anada jugarà a Linyola diumenge a les 12 del migdia.
4: 3CAT Info.
2: Amb Waterpolo, el Sabadell ha presentat aquest dilluns els entrenadors dels dos equips de cara a la temporada vinent.

0: Albert Espanyol com a tècnic de l'equip masculí, en relleu de Quim Colet, i Enric Arnella com a preparador del conjunt femení en substitució de David Palma. Sentim les primeres impressions d'Albert Espanyol.
1: Som conscient de que és un repte difícil, som conscient de que la llista està molt alt, però vinc amb molta ambició, amb moltes ganes i amb moltes ganes de treballar, amb ganes de construir un projecte sòlid, amb ganes de treballar dia a dia i amb la idea de que amb aquest treball constant i durader en el temps, doncs aconsegueixi millorar.
0: Trescat Info. Passem al futbol perquè aquest dijous comença el Mundial i la selecció espanyola ja és a Mèxic. Debuta dilluns vinent contra Cap Verd a Atlanta, als Estats Units, això sí. I el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per aquest debut al Mundial, tot i que això sí, veu complicat que jugui de titular.
2: Calculamos si no hay inconvenientes en estos días que están en disposición de contar con ellos el día 15. Ahora, si me dices para iniciar el partido, y eso es más complicado. Pero que están en disposición de jugar lo que estimemos oportuno, pues yo creo que van a estar los tres.
0: D'altra banda, la propera Lliga de Futbol de Primera començarà el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que, d'aquesta manera, dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes, que volia arrencar una setmana més tard. Javier Tebas, el president de l'LFP, assegura que difícilment el Barça, el Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao disputaran el primer partit, perquè molts dels seus jugadors hauran participat al Mundial.
3: Estadísticament està clar que Barcelona i Real Madrid probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, creo que es el domingo, y Athletic Club, que tiene muchos jugadores con la selección española, y esperemos que esté en semifinales o final al menos, pero otros clubes pueden empezar allí, entonces yo creo que al menos entre 6 y 7 partidos se van a jugar ya el día, ese fin de semana.
0: I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha comunicat fins a 9 baixes de cara a la temporada que ve. Es tracta de les jugadores que acaben contracte: Aina Durán, Ainhoa Campo, Amaya Martínez, Ángeles del Álamo, Daniela Caracas, Estefania Botero, Laia Ballester, Olivia Ferguson i Paula Perea.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 5. Un incendi calcina una cooperativa agrària de Lleida i obliga a activar en fase d'alerta el pla Procicat. Les flames de grans dimensions han obligat a desallotjar desenes de veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Més d'un centenar d'efectius treballen en les tasques d'extinció de l'incendi. El papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya en un viatge oficial que servirà per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, el pontífex farà una vetlla a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 feligresos. És la tercera visita d'un papa de Roma a Catalunya després de les de Joan Pau II i Benet XVI. El papa ja s'ha compromès a fer de l'Església un espai segur després de reunir-se amb 6 representants de víctimes d'abusos sexuals. Lleó XIV demana als bisbes espanyols que escoltin els supervivents i qualifica de plaga els abusos. Diverses associacions de víctimes que han quedat fora d'aquesta trobada lamenten que el pontífex no hagi volgut escoltar també les seves veus. Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la visita del papa, que us dèiem, i la vaga de docents. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no condicionarà o coincidirà amb aquest inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura. El judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà aquest dimarts vist per sentència. La Fiscalia manté la petició d'absolució per tots els acusats per falta d'indicis i l'advocat de David Sánchez insisteix que la causa té un clar biaix polític. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha de citar a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE pel cas Leire. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats aquest cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut. Teheran i Tel Aviv, però, avisen que respondran amb contundència a qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns. Els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona aconsegueixen una taula de negociació amb el Consorci de Biblioteques per la setmana que ve. Aquest dilluns a la tarda, després d'aconseguir reprendre la negociació, que estava aturada, han desconvocat l'ocupació del Consorci que havien començat al migdia. I l'escriptor i biòleg Biel Mesquida, que aquest dilluns ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música, ha dit en el seu discurs que, en temps d'incertesa i amenaces, el que cal és més llengua, més escola en català i més cultura.
1: Esports. El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife. El basa blaugrana Nicola Provitola ha deixat entreveure que marxarà del club al final de temporada. A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins s'haurà de jugar a Blanes. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut al Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat, això sí, que jugui de titular. I la propera edició de la Lliga de Futbol de Primera Divisió començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que, d'aquesta manera, dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en detriment de l'Associació de Futbolistes, que volia començar una setmana més tard.
0: I aquest dimarts els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient més suau. Les màximes baixaran arreu de Catalunya i les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus.
2: Trescat Info.
0: Un incendi de grans dimensions ha calcinat completament una cooperativa agrària de Lleida. Les flames han començat a l'exterior de la nau cremant caixes i palets de fusta, però s'han estès a una nau industrial que ha acabat col·lapsant. El foc ha obligat a desallotjar desenes de veïns del barri de Ciutat Jardí, una zona residencial a tocar de cooperativa. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat i també s'ha demanat als veïns d'aquesta zona que es confinessin. En les tasques d'extinció hi han arribat a treballar més d'un centenar d'efectius. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: L'incendi s'ha declarat minuts abans de les 10 de la nit. Ha començat a cremar milers de palets de fusta a l'exterior de la cooperativa Arcofruit i s'ha propagat a les naus de l'empresa. Els veïns han estat desallotjats preventivament davant la possibilitat que pogués esclatar un dipòsit d'amoníac, però la majoria ja han pogut tornar a casa seva. Ens ho confirmava l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
3: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats. Els de l'urbanització Vilamoncada, les cases de Torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
2: L'incendi ha calcinat dues naus de la cooperativa i es treballa perquè no es propagui a una tercera. Les flames han estat visibles des de diversos punts de la ciutat de Lleida.
0: I us ho dèiem, el papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. Tot i que Robert Prevost ja havia visitat el nostre país en diverses ocasions com a superior general dels Agustins, serà el primer viatge oficial d'un papa al territori des de la visita de Benet XVI l'any 2010. Repassem ara aquesta agenda que tindrà el pontífex, que serà fins dijous aquí a Catalunya. La part més institucional del viatge ja l'haurà feta a Madrid aquests dies. Aquí a Catalunya el missatge serà sobretot pastoral i social, amb actes molt centrats en el contacte amb la gent. Cèlia Forment.
4: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb més de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent. Dimecres serà la jornada central de la visita. El papa entrarà al centre penitenciari de Brians 1, es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del seu pontificat. Havent dinat, mantindrà una trobada amb les entitats socials del Raval, altra vegada a Barcelona. La visita culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos, la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del papa i un ampli dispositiu de seguretat que provocarà restriccions de mobilitat, sobretot a Barcelona.
0: Doncs bé, abans de tot això, el papa s'ha compromès a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats, entre d'altres, pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Durant gairebé una hora, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge d'aquesta reunió lamenten que el papa no s'hi hagi volgut reunir. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Molt poc ha transcendit de la reunió de Lleó XIV amb les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església. Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del papa. Així estava previst pel Vaticà i així s'ha celebrat a l'annunciatura. Prèviament a aquesta reunió el papa s'ha dirigit als bisbes espanyols. Ho ha fet a la seu de la Conferència Episcopal, on els hi ha demanat que s'escoltin les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i es reparin els danys provocats. Una petició que ha fet sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, ha evitat la polèmica i s'ha limitat a demanar a la plana major de l'Església espanyola prevenció i canvis per acabar, diu, amb aquesta plaga.
6: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
5: Una reunió amb 7 víctimes que no ha agradat ni de bon tros a algunes associacions de víctimes, les veus més crítiques, que s'han quedat excloses, com la de Miquel Hurtado, denunciant d'abusos sexuals a Montserrat a les portes de l'annunciatura.
7: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan tractant el seu trauma en privat, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic, que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
5: Segons fonts del Vaticà, el papa se sent molt proper amb les víctimes i també amb tota la comunitat eclesiàstica i seguirà treballant perquè l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on es curin les ferides.
0: Lleó XIV també ha passat aquest dilluns pel Congrés. Allà ha demanat rebaixar la polarització política. Ha reunit diputats i senadors en una sessió conjunta. En la seva intervenció, el pontífex no ha esquivat qüestions com l'avortament i l'eutanàsia, on ha reafirmat negat als postulats tradicionals de l'Església, però també ha denunciat la discriminació dels immigrants i la inversió en armament. Tornem a Madrid, Cristian Roldán.
8: Primer cop que un papa s'adreçava a la plana política espanyola des de l'hemicicle i Lleó XIV ho ha tingut clar. Menys crispació i més negociació.
6: La pluralitat política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.
8: També ha condemnat la discriminació envers els migrants, un missatge que hem sentit força durant aquests dies, i ha lamentat les polítiques de rearmament que està seguint el món, Europa inclosa.
6: Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional.
8: Tampoc ha deixat escapar l'oportunitat de rebutjar de ple l'avortament i l'eutanàsia, dos drets que estan reconeguts a l'Estat.
6: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
8: Lleó XIV ha comparegut davant les Corts com a cap d'Estat del Vaticà, una compareixença inèdita que va sol·licitar ell mateix.
0: Doncs bé, unes paraules de Lleó XIV al Congrés que han rebut un suport gairebé unànime. Els representants polítics l'han aplaudit, de fet, durant més de 7 minuts i s'han fet seu, d'una manera o d'una altra, el seu discurs.
8: Sí, cadascú s'ha quedat amb la part que més bé li sonava. Pel ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa, mentre que Núñez Feijóo s'agafa les crítiques a l'avortament i l'eutanàsia per reforçar les tesis dels populars.
9: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
10: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras, acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
8: Fins i tot Vox, tot i la seva defensa de la prioritat nacional, ha celebrat les paraules de Lleó XIV. El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha titllat els d'Abascal i el Partit Popular d'hipòcrites.
11: Han aplaudit un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan con sus votos. Un discurso que habla de bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien porque viene de fuera es menos.
8: De la seva banda, Míriam Nogueras de Junts ha aprofitat la salutació amb el pontífex per demanar-li que parli català en la seva visita a Catalunya. Abans d'anar cap a terres catalanes, però, Lleó XIV ha presidit un acte organitzat al Santiago Bernabéu amb més de 70.000 persones de la comunitat religiosa de Madrid i Rodalia. De fet, l'últim discurs que pronunciarà el papa a terres madrilenyes el farà aquest dimarts al matí en un acte IFEM amb voluntaris.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'altra gran cita d'aquest dimarts és la selectivitat. Comença a partir de les 9 del matí. Més de 45.000 alumnes catalans començaran aquestes proves. Els estudiants començaran primer amb els exàmens obligatoris, el de llengua castellana i literatura, i després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves opcionals per pujar nota de matèries com ara física, geografia o literatura dramàtica. Tot plegat en una selectivitat amb dues circumstàncies que són excepcionals: aquesta visita del Papa a Barcelona, però també la vaga de docents. Els sindicats d'educació es comprometen a no fer cap acció abans de les 9 per no perjudicar els alumnes, i el govern, de fet, assegura que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici d'aquestes proves. La consellera de Recerca, Núria Montserrat, advertia els alumnes, però, que arribin els exàmens en prou temps. En parlava Catalunya Ràdio.
13: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen, en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar, doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
0: Els sindicats han convocat una manifestació unitària a Barcelona a les 11 del matí, sortirà de la plaça Espanya i anirà fins al Parlament. Tram final del judici contra el germà de Pedro Sánchez a l'Audiència de Badajoz. Aquest dimarts quedarà vist per sentència després que tant la Fiscalia com les defenses hagin insistit en la falta de proves durant la presentació dels informes finals d'aquest cas. La fiscal Begoña García Boró ha reclamat l'absolució de tots els acusats, mentre que l'advocat de David Sánchez, Emilio Cortés, ha tornat a destacar l'orientació política de la causa.
14: Ninguna prueba que se ha practicado aquí que desvirtuara el principio de presunción de inocencia.
15: Aquí se acabaron las conjeturas. Incluso las ganas de poder derrotar a un gobierno. Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
0: Les acusacions populars, en canvi, han insistit que tot plegat va ser una conxorxa per assignar a dit a David Sánchez la plaça de coordinador de conservatoris de la Diputació de Badajoz l'any 2017. Sentim ara els advocats a manos límpies i del PP, que fins i tot ha assenyalat el cap de l'executiu espanyol.
16: Estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la Diputación, y además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara la oferta pública de empleo.
17: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
0: I una altra qüestió que també estreny el setge al president espanyol. El jutge del cas Leire ha citat ara com a testimoni Cristina Narbona, és la presidenta del PSOE, pel WhatsApp en què l'exmilitant socialista parla de reconduir els atacs judicials al president i capgirar la situació. Més enllà d'aquest cas, el PP, que coordina les acusacions pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, ha demanat que s'imputi les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Argumenta que hi ha prou indicis per investigar Alba i Laura per blanqueig de capitals, falsedat documental i també per participació en organització criminal. Les acusacions també demanen al jutge que imputi l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i el seu exassessor, Koldo García. Ara hem arribat al punt d'un quart.
12: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest dimarts comença ja amb símptomes d'inestabilitat poqueta, però suficient com perquè es mantingui durant la propera nit i matinada aquestes precipitacions, aquests ruixats dispersos pels punts del Pirineu més occidental, que es poden mantenir fins i tot fins a ben bé el mig matí o migdia. Aquestes precipitacions concentrades a l'Alta Ribagorça, als Pallars o a l'Alt Urgell. Serà la tarda quan les precipitacions també puguin arribar a altres punts del Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental i a l'interior de les comarques de Girona. També poden arribar a l'entorn del Montseny. Fora d'aquesta zona, el temps de dimarts serà prou tranquil arreu del país, potser a la tarda més núvols cap al massís dels Ports, però en definitiva un dia tranquil pel que fa a la situació meteorològica i amb unes temperatures que reculen respecte a les màximes de dilluns. Dilluns vam arribar a màximes de 35 graus i amb prou feines les més altes de dimarts rondaran la xifra dels 32 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim ara el focus. Israel i l'Iran han aturat els atacs mutus desfermats aquest cap de setmana arran dels bombardejos israelians sobre Beirut. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, avisa que l'ofensiva sobre la República Islàmica se suspèn, però que respondran a qualsevol nou atac de Teheran. L'operació militar sobre el sud del Líban continua i un nou atac israelià aquest dilluns ha causat, de fet, almenys 7 morts. A Jerusalem, Jordi Brascó.
19: Els atacs directes a gran escala entre l'Iran i Israel s'han aturat, però els que tots dos països s'intercanvien de manera indirecta al sud del Líban i al nord d'Israel amb la milícia proiraniana de Hezbollah continuen. I aquest és el principal escull per evitar que l'escalada de les últimes hores no es repeteixi en breus. Benjamin Netanyahu ho ha deixat clar, que si Hezbollah ataca Israel, ordenarà atacar el Líban, Beirut, si cal, siguin quines siguin les conseqüències.
20: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
19: El que Netanyahu ha obviat en aquest discurs és que els atacs de Hezbollah s'han produït en resposta als quasi 3.500 bombardejos duts a terme per Israel al Líban des de l'entrada en vigor de l'alto al foc. De moment, de cara a aquest dimarts, s'espera una jornada de retorn a la normalitat a Israel. Les escoles reobriran i s'han aixecat totes les restriccions a tot el país, menys al nord, on la normalitat vol dir sirenes constants.
0: I en matèria obertament econòmica, la Unió Europea apujarà del 25 al 50% els aranzels per tots els productes d'acer estrangers i reduirà també gairebé a la meitat la quantitat d'importacions que estaran lliures de pagar aquests mateixos aranzels. Això suposa un gir cap a unes polítiques més proteccionistes que els països comunitaris han ratificat aquest dilluns perquè entrin en vigor el mes de juliol. Brussel·les, Bruno Forteamires.
21: L'objectiu, diuen, és defensar la indústria siderúrgica europea en un moment de
1: delicat per la competència de productes xinesos a baix cost i per les barreres comercials que els Estats Units han imposat al sector. Per això, la Unió Europea reduirà l'espai perquè les empreses estrangeres puguin vendre acer lliure d'aranzels al mercat comú, i quan els hagin de pagar seran el doble de cars. Gravaran el 50% del preu del producte. És el mateix percentatge tarifari que, casualment, també aplica Donald Trump per a tot l'acer procedent de fora dels Estats Units. Però fonts diplomàtiques comunitàries ho desvinculen. Recorden que el nou aranzel europeu anirà dirigit per igual a tots els països estrangers, i de fet, molts a Brussel·les veuen la Xina com la principal amenaça que ara mateix empenya a la baixa els preus del sector per culpa d'un excés de producció. A escala global es fabrica més acer del que s'acaba consumint, i els països occidentals ho atribueixen a les fortes subvencions públiques que el govern de Pequín dona a la seva indústria siderúrgica.
0: Aquí els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat una concentració indefinida a les portes de la planta. Nissan vol acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i la resta que té al Prat i a la zona franca. Aquest dimarts s'acaba el període de consultes de l'ERO i de moment no hi ha hagut acostament entre les dues parts, segons assegura Juan Carlos Yepes de la UGT.
21: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
0: La intenció dels sindicats és mantenir aquesta concentració fins que l'empresa els doni una solució a aquest conflicte. Es modera una mica l'increment del preu dels pisos. El primer trimestre l'increment va ser del 10,5% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat. Amb tot, el percentatge és lleugerament inferior als precedents. Durant els tres últims mesos de l'any 25, la pujada va ser del 10,9%. Estem parlant només de 4 dècimes més. La resta de trimestres de l'any passat, els augments de preu van superar ja l'11,5%. Tot això són dades de l'índex de preus de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge al llarg del temps.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Sort, un centenar de ramaders s'han concentrat davant la seu dels Serveis Territorials d'Agricultura per reclamar mesures urgents davant l'augment dels casos de tuberculosi bovina al Pirineu. Aquesta protesta arriba el mateix dia que dues explotacions del Pallars s'han vist obligades a sacrificar prop de 200 caps de bestiar després de detectar-se un cas positiu. Anem a Sort, doncs, Pau Rovira.
22: La concentració s'ha convocat sota el lema «Sense ramaders no hi ha pobles ni futur» i vol visualitzar el malestar creixent del sector. És el cas de la Pilar Bas i en Ramon Vidal. Avui han hagut de sacrificar més de 200 caps de bestiar entre vaques i vedells.
23: Molt trist, perquè és veure marxar tots els animals que has cuidat des de petits.
24: És que d'aquí igual 2 anys, igualment no podem tornar a agafar la malaltia. És que ara ens quedem sense cap animal, vull dir, ara hem de tornar a buscar, a veure si es podem trobar.
22: Els ramaders reclamen més control sobre la fauna salvatge i sobretot canviar els protocols, que només se sacrifiqui el bestiar afectat i no tota l'explotació sencera. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ho descarta, però promet compensacions.
25: Des del departament estem posant tots els recursos necessaris de l'administració per estar al costat de la família d'aquesta explotació ramadera, per tal de poder complir la normativa, però fer-ho amb la sensibilitat, amb la flexibilitat i amb les compensacions econòmiques.
22: Els afectats, però, asseguren que les contrapartides són del tot insuficients i que sempre arriben tard. També que si no es controla la fauna cinegètica, quan es recuperin, tornaran a tenir el mateix problema.
26: Més lluny, Biel, més lluny, hem d'anar més lluny.
0: Missatge en Biel Mesquida, que ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música que ha estat ple de poesia i reivindicació de la llengua, la cultura i la llibertat. L'ha seguit la Marta Vives.
27: L'acte al Palau de la Música representant un jardí ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de paraules, de passió, de bellesa desbordant i de reivindicació.
28: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
27: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora Ítaca de llibertat i persistència.
28: No hem de mollar, no mollis.
29: Molt bé.
28: No mollis.
29: No mullaré.
27: d'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes. La seva paraula ha estat dita per d'altres poetes deixebles de Mesquida, com Blanca Llum Vidal, Adrià Targa i Mireia Calafell.
2: Perquè totes les vibracions elèctriques m'alimentin.
27: La glosa ha anat a càrrec d'Antoni Clapés i Mallorca, projectada en una pantalla, ha tingut la lletra de Blai Bonet, la guitarra de Borja Penalba i la veu emocionada de Maria del Mar Bonet.
3: Ventura van ser els 16 o 15 anys que mos vàrem trobar i per sempre més, no?
27: El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha reivindicat el llenguatge propi del creador.
4: La llengua de Mesquida no és trencadora, sinó eixampladora, amplificadora i constructiva.
27: L'acte de lliurament del Premi d'Honor ha acabat amb La Balanguera i Els Segadors. Esports.
0: Amb el David Ubach.
5: El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife. Butxí del Madrid als quarts de final. Serà el primer partit d'una sèrie, el millor ja de 5 enfrontaments, amb el factor pista favorable als blaugranes. El base del Barça, Nicola Provítola, s'ha referit al rival.
6: Un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año, creo que con la adición de Patty Mills, son todavía mucho más fuertes y... Bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
5: Per cert, que la Provítola ha deixat entreveure que marxarà del Barça al final de la temporada, un cop que s'acabi el seu contracte. El Tenerife, per la seva banda, té la baixa del pivot Xermadini. El partit el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Aquestes semifinals de CB també les disputarà el Joventut, que dimecres s'enfrontarà al València. En aquest cas, la penya té el factor pista en contra.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I a causa d'aquest partit entre el Barça i el Tenerife, que jugarà, com dèiem, al Palau Blaugrana aquest dimarts, l'equip del Barça d'hoquei patins haurà de jugar el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga davant de l'Igualada a Blanes, també aquest dimarts a les 7 de la tarda. Per aquest motiu, el Club Blaugrana ha enviat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar el conjunt blaugrana a Blanes. El Barça volia jugar al Palau dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final comença ja aquest divendres. Sentim, doncs, al vessant esportiu les valoracions prèvies dels jugadors Ignacio Labart, del Barça primer, i Biel Llanes, de l'Igualada després.
7: Somos conscientes de que estamos haciendo un playoff irregular y que... Y que bueno, que nuestra obligación es ganar, estar en la final, somos conscientes de ello. Hemos trabajado también hoy y mañana lo haremos para ganar, para estar en la final y responsabilizados y confiados de que será así.
9: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
5: En futbol sala, el Barça també juga aquest dimarts. Serà la pista de l'Inter Movistar, en el segon enfrontament del play-off de semifinals. Es tracta d'una sèrie al millor de 3 partits. Per tant, l'equip blaugrana, que ja domina per 1-0, amb un triomf es classificaria per a la final. Un fet que valora l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
10: Hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo, con buenas sensaciones, el equipo estaba bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
5: En waterpolo, el Sabadell ha presentat aquest dilluns els entrenadors dels dos equips de cara a la temporada vinent. Albert Espanyol com a tècnic de l'equip masculí en substitució de Quim Colet i Enric Arnella a l'equip femení que relleva David Palma. Sentim, doncs, Enric Arnella.
11: Ni de trencar ni d'iniciar res nou, no? Sinó al final és un projecte diferent que l'hem de portar des de la nostra energia pròpia i que l'hem de fer créixer, no? I al final ni el que ha passat fa un any, ni fa dos, ni fa tres, ni ens ha de condicionar en sentit positiu ni negatiu, sinó la mirada posada al primer dia d'entrenaments i d'aquí cap endavant.
5: També en waterpolo, les plantilles femenines del Sant Andreu i el Mataró ja són a Malta per jugar-hi a partir de dimecres la final a 4 de la Lliga de Campions. L'Atlètic Barceloneta masculí hi viatjarà aquest dimarts amb la important baixa de l'hongarès Vincevic Bari, que té una fractura en un dit de la mà dreta i serà baixa a la semifinal de dijous contra el Ferencvaros. En tenis, Paula Badosa ha caigut eliminada a la primera ronda del torneig de Sertogenbosch als Països Baixos, davant de l'ucraïnesa Daria Snigur per 6-1 i 7-6. La begurenca tornava avui, tornava aquest dilluns a la competició, després del seu últim partit, que va ser a finals d'abril, a la primera ronda del Masters 1000 de Madrid.
12: 3CAT Info.
5: I la propera Lliga de Futbol de Primera Divisió començarà el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost, segons ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes.
12: Són 6:15.

0: Ara són 2:15. Un incendi calcina una cooperativa agrària de Lleida i obliga a activar en fase d'alerta el pla Procicat. Les flames de grans dimensions han obligat a desallotjar desenes de veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. La gran majoria, però, han pogut tornar a casa. L'alcalde de Lleida ha explicat que ja no hi ha risc que el foc vagi a més. Els bombers, però, continuen treballant aquesta matinada en les tasques d'extinció de l'incendi. El papa es compromet a fer de l'Església un espai segur després de reunir-se amb 6 representants de víctimes d'abusos sexuals. Lleu XIV demana als bisbes espanyols que escoltin els supervivents i qualifica de plaga els abusos. Diverses associacions de víctimes que han quedat fora d'aquesta trobada lamenten que el pontífex no hagi volgut escoltar també les seves veus. Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per aquesta visita del papa i també per la vaga dels docents. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura. A partir d'ara també us explicarem les restriccions que hi haurà en la mobilitat per la visita del papa aquí a Barcelona. Des d'aquest dilluns hi haurà afectacions de trànsit al voltant de la catedral i de l'anella olímpica de Montjuïc. Dimecres serà, volíem dir, el dia més complicat, ja amb el tall de tot el carrer Rosselló des de la Diagonal fins a la Pan. Catalunya lidera Europa i Amèrica un assaig clínic innovador per avaluar la seguretat d'una cirurgia que podria frenar els símptomes de l'Alzheimer en fases inicials. Consisteix a drenar el líquid del cervell que s'acumula i causa aquesta demència. I parlarem també del pla pilot per recuperar els ecosistemes marins del litoral català, un projecte que compta amb una inversió de 3 milions d'euros i que començarà amb una radiografia de l'estat actual d'algues, plantes i coralls.
1: Esports.
0: En esports, el Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga ACB davant del Tenerife. El base del Barça, Nico Laprovittola, ha deixat entreveure que marxarà del club al final de temporada. A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins s'haurà de jugar a Blanes. I el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, que està convençut que el blaugrana, Lamine Yamal, estarà a punt per al debut del Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat que pugui jugar de titular. I el temps aquest dimarts, els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient que serà suau. Les màximes baixaran a tota Catalunya i les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus. Som-hi, doncs. Un incendi de grans dimensions ha calcinat completament una cooperativa agrària de Lleida. Les flames han començat a l'exterior de la nau, cremant caixes i palets de fusta, però s'han estès a una nau industrial que ha acabat col·lapsant. El foc ha obligat a desallotjar desenes de veïns del barri de Ciutat Jardí, una zona residencial que està tocada aquesta cooperativa. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat i també s'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin. En les tasques d'extinció hi han arribat a treballar més d'un centenar d'efectius. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: L'incendi s'ha declarat minuts abans de les 10 de la nit. Ha començat a cremar milers de palets de fusta a l'exterior de la cooperativa Arcofruit i s'ha propagat a les naus de l'empresa. Els veïns han estat desallotjats preventivament davant la possibilitat que pogués esclatar un dipòsit d'amoníac, però la majoria ja han pogut tornar a casa seva. Ens ho confirmava l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
3: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats. Els de l'urbanització Vilamoncada, dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
2: L'incendi ha calcinat dues naus de la cooperativa i es treballa perquè no es propagui a una tercera. Les flames han estat visibles des de diversos punts de la ciutat de Lleida.
0: I és l'altra notícia del dia i també la que tindrem aquest dimarts, el Papa Lleó XIV, que arriba a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. Tot i que Robert Prevost ja havia visitat Catalunya en diverses ocasions com a superior general dels Agustins, aquest serà el primer viatge oficial d'un papa al país des de la visita de Benet XVI l'any 2010. Repassem ara aquesta agenda que tindrà el pontífex, que serà fins dijous a Catalunya. La part més institucional del viatge ja l'haurà fet a Madrid. Aquí el missatge serà sobretot pastoral i social, amb actes que estaran molt centrats en el contacte amb la gent. Cèlia Forment.
4: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb més de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent. Dimecres serà la jornada central de la visita. El papa entrarà al centre penitenciari de Brians-1, es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del seu pontificat. Havent dinat, mantindrà una trobada amb les entitats socials del Raval, altra vegada a Barcelona. La visita culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos, la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del papa i un ampli dispositiu de seguretat que provocarà restriccions de mobilitat, sobretot a Barcelona.
0: Doncs bé, per aquestes restriccions que tindrem a Barcelona, repassem ara quines seran les més destacades. El recull ens l'ha fet el Roger Santaló.
5: Moure's amb cotxe, més complicat.
6: Des d'aquest dilluns ja hi ha restriccions de trànsit i d'aparcament al voltant de la Catedral i l'Anella Olímpica de Montjuïc. I dimecres els problemes afectaran de ple la dreta de l'Eixample, perquè es tallarà el carrer Rosselló de Diagonal a la Pan. Tampoc es podrà circular pels carrers del quadrat que rodeja la Sagrada Família ni aparcar en una vintena d'illes al voltant del temple. Fora de Barcelona, dimecres no es podrà anar a Montserrat amb cotxe.
5: Canvis en el transport públic.
6: Es desviaran una quinzena de línies de bus de Barcelona i no hi haurà servei pels carrers Provença, Marina, Sicília i Nàpols. Algunes de les línies que connecten la capital catalana amb altres municipis poden canviar la ubicació de les seves parades a Barcelona. Es recomana consultar les variacions amb cada operador. Pel que fa al metro, dimecres l'estació de Sagrada Família estarà tancada i la de Verdaguer només funcionarà de sortida a l'hora punta de la tarda. Perquè aquestes restriccions afectin el mínim, es reforçaran la majoria de línies de metro, rodalies i ferrocarrils de la Generalitat. I també hi haurà serveis especials, com busos llançadora a Montjuïc, segons si l'acte es fa en un punt o en un altre.
0: Doncs tot això aquest dimarts. Abans, el papa s'ha compromès a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se, ho dèiem, amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Durant gairebé una hora, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge d'aquesta reunió lamenten que el papa no s'hagi volgut reunir amb elles també. Sentim Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'abadia de Montserrat.
7: És una reunió en la qual els bisbes han escollit, ha dit, quines són les víctimes que reuneixen amb el papa, han escollit a víctimes de perfil baix i han discriminat i exclòs a les víctimes, els activistes, que tenim un perfil públic, que hem denunciat durant anys i anys la mala gestió dels casos que està fent la jerarquia catòlica.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest dimarts, a partir de les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat. Els estudiants començaran amb els exàmens obligatoris. Primer faran el de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves que són opcionals per a pujar nota, per exemple, de física, de geografia o de literatura dramàtica. Tot plegat en una selectivitat amb dues circumstàncies excepcionals. Ara ho dèiem, aquesta visita del papa a Barcelona, però també la vaga de docents. Els sindicats d'educació es comprometen a no fer cap acció abans de les 9 del matí, per no perjudicar els alumnes, i el govern, de fet, ha assegurat que l'arribada del Papa no coincidirà amb el començament d'aquestes proves. La consellera de Recerca, Núria Montserrat, advertia als alumnes que arribin per si de cas els exàmens amb una mica de marge.
8: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que, i tenir després el temps que faci falta, no?
0: Malgrat aquesta vaga, el departament assegura que finalment no ha reforçat el personal per als tribunals de selectivitat. Els sindicats han convocat una manifestació unitària a Barcelona, serà a les 11 del matí, sortirà de la plaça Espanya i anirà fins al Parlament. Els sindicats no descarten que hi pugui haver talls a partir de les 9 del matí. I una boníssima notícia, l'Hospital Can Rotier de Badalona prova la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria atenció frenar l'Alzheimer en estadis inicials. L'assaig clínic amb 10 pacients consisteix a fer una intervenció que ajudi a drenar els ganglis limfàtics, i és que un dels detonants de la malaltia és l'acumulació d'aquesta proteïna beta-amiloide al cervell, perquè amb l'edat alguns d'aquests ganglis deixen de funcionar i s'acumulen residus d'aquesta proteïna que acaba danyant les neurones. Carmen Higueras és la cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, deia això al Catalunya Nit.
9: Són dues incisions, una a cada costat del coll, petitetes, d'uns 3 o 4 centímetres, i llavors des d'aquí podem accedir als ganglis cervicals i a les petites venes. És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores, i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
0: L'assaig va dirigit sobretot a pacients amb Alzheimer en fases inicials, però que ja comencen a manifestar deteriorament cognitiu. Obrim ara el focus a màxima igualtat en la recta final de l'escrutini de les eleccions que s'estan fent, les presidencials al Perú. Amb l'escrutini ja fregant el 95%, el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, supera amb menys d'un punt d'avantatge la candidata conservadora, Keiki Fujimori. El recompte, però, encara es podria allargar durant dies o fins i tot setmanes, i el resultat es podria capgirar en qualsevol moment perquè falta comptabilitzar el vot d'algunes zones rurals i també el vot estranger. Anem fins a Lima, enviat especial Joan Biosca.
10: Els resultats oficials, l'escrutini que realitza l'organisme electoral peruà alterna en la primera posició entre la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez. I així podria continuar passant en aquests pròxims dies. Els separen pocs vots l'un de l'altre i es preveu, doncs, que es vagin alternant la primera i la segona posició fins a arribar al 100% dels vots escrutats, un fet que encara podria trigar dies. Ara mateix hi ha tres dades, tres escrutinis de referència. El primer, l'oficial, el segon, el que marcaven els sondejos a peu d'urna acabades les eleccions, que donaven com a guanyadora Fujimori, i el tercer, el recompte ràpid de vots a partir d'actes reals i també actes testimoni de votacions que situaven en aquestes darreres hores a Sánchez en primera posició. Molta incertesa aquí al Perú. Guanyi qui guanyi, els analistes parlen d'un govern que haurà de ser moderat. Sentim el politòleg peruà Jorge Zapata.
11: El Perú necesita ese consenso, necesita dialogar, necesita trazarle una ruta para buscar el desarrollo y un buen futuro para el país. Eso no lo estamos viendo hace mucho tiempo. Estamos en una confrontación muy fuerte, una polarización, defendiéndose intereses particulares des del Congreso, i eso tiene que acabar.
10: No se sap, doncs, qui serà el president finalment del país en aquestes hores, i fins i tot amb el 100% dels vots escrutats encara podrien arribar a impugnacions de vots per part dels candidats.
0: Xi Jinping ha estat rebut amb els màxims honors a Corea del Nord per Kim Jong-un. És el primer viatge del líder xinès a Pyongyang en 7 anys. La primera visita va ser el 2019, en un moment en què el règim nord-coreà s'ha apropat a Moscou. Xi diu que vol portar la relació bilateral amb Corea del Nord a nous nivells. Pequín, Francesc Canal.
12: Kim Jong-un ha rebut Xi Jinping a peu d'escaleta juntament amb la seva dona. Era només el començament dels màxims honors per al gran protector i aliat històric de Pyongyang. Aclamació coreografiada amb centenars de criatures que amb poms de flors i globus de colors han donat la benvinguda a Xi Jinping a la plaça central de Pyongyang, engalanada com en les grans ocasions. Amb aquesta visita, la primera des del 2019, el president xinès mira de recuperar el seu ascendent sobre Kim Jong-un. Les salutacions han estat efusives, però Pequín ha vist amb preocupació els últims temps l'acostament de Kim Jong-un a Moscou. Va enviar soldats nord-coreans a combatre el front ucraïnès a canvi d'assistència militar russa. També va aportar armament per rebre petroli. Però una eventual pau a Ucraïna podria fer que la relació amb Vladimir Putin deixés de tenir rèdits. Recuperar una aliança fluida amb Pequín és el que li convé més ara a Kim Jong-un. Xi Jinping ha parlat a Pyongyang de portar la relació a cims més alts, a una coordinació estratègica amb un objectiu, el sentim.
13: Beneficiar els dos pobles i contribuir positivament a la pau, l'estabilitat, el desenvolupament i la prosperitat a la regió i al món.
12: Perquè el president xinès tampoc li entusiasma el programa nuclear nord-coreà, que a Tòquio li serveix de justificació per rearmar-se.
0: I encara una darrera notícia abans de la crònica del temps. El Marroc ha matat el fill del fundador del Front Polisario en un atac contra membres de l'Organització d'Alliberament Nacional del Sàhara Occidental. Segons ha informat la mateixa entitat sahrauí, a part de l'Ayib Mohamed Abdelaziz, que a més del fill del fundador era membre del secretariat nacional d'aquest moviment independentista, en l'atac han mort dos membres més de l'organització.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
14: Aquest dimarts comença ja amb símptomes d'inestabilitat poqueta, però suficient com perquè es mantingui durant la propera nit i matinada aquestes precipitacions, aquests ruixats dispersos pels punts del Pirineu més occidental, que es poden mantenir fins i tot fins a ben bé el mig matí o migdia. Aquestes precipitacions concentrades a l'Alta Ribagorça, als Pallars o a l'Alt Urgell. Serà la tarda quan les precipitacions també puguin arribar a altres punts del Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental i a l'interior de les comarques de Girona. També poden arribar a l'entorn del Montseny. Fora d'aquesta zona, el temps de dimarts serà prou tranquil arreu del país, potser a la tarda més núvols cap al massís dels Ports, però en definitiva un dia tranquil pel que fa a la situació meteorològica i amb unes temperatures que reculen respecte a les màximes de dilluns. Dilluns vam arribar a màximes de 35 graus i amb prou feines les més altes de dimarts rondaran la xifra dels 32 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
15: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
15: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Continuem amb més qüestions. El govern vol endurir les penes per la tinença il·legal d'armes de foc. És la reacció de la Conselleria d'Interior després de l'assassinat a trets d'un home aquest diumenge al vespre. El segon fet d'aquestes característiques que es dona a la zona franca Barcelona en menys d'un mes. Santa Coloma de Gramenet, David Àngela.
16: Dos fets molt similars, tots dos al carrer de la Mineria, un individu que dispara per l'esquena a boca de canó contra el seu objectiu i fuig corrents. Mateix resultat, dos homes morts. Això ha fet reaccionar la consellera de l'Interior, Núria Parlon, que proposa aquestes accions.
17: Just ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs, tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
16: Els Mossos d'Esquadra continuen investigant si els dos tirotejos poden tenir relació, però sembla que els dos fets podrien estar relacionats amb les revenges en l'àmbit del narcotràfic.
0: I el jurat popular del judici pel crim del Bingo de Tortosa, al Baix Ebre, ha començat a deliberar. Els tres acusats s'enfronten a una petició de presó permanent revisable per haver matat d'un tret una de les treballadores del local i haver ferit un client durant un robatori frustrat l'any 2022. Anem ara a Tarragona, Manel Sastre.
18: Dos dels inculpats es van acusar mútuament de ser els autors materials del tret mortal a la treballadora del Bingo. Tots dos van negar durant la vista que s'està fent a l'Audiència de Tarragona que coneguessin el pla i que sabessin que hi havia armes als vehicles. Mentre que la dona ha detallat que el mateix acusat li va reconèixer que va matar l'encarregada per haver activat l'alarma, l'altre assegura que ni havia entrat al Bingo.
19: Accedí con ellos y luego entraron a robar y hubo disparos y murió una encargada y se hirió un cliente y esto, me quedé muy asustado y esto, y me cabré y le cogí la furgoneta y me he ido.
20: Cuando se escuchó el primer disparo, como que, no sé qué le dio por disparar antes de salir. A mí el motivo que me dio que le tomó el pelo, que había pulsado mientras le decía que no toque nada.
18: El tercer implicat que hauria vigilat el local s'ha desvinculat dels fets, tot i que les càmeres demostrin el contrari. Per a tots tres, el fiscal demana presó permanent revisable per un delicte d'assassinat, un intent d'assassinat, tinença il·lícita d'armes i pertinença a grup criminal. Amb l'entrega de l'objecte del veredicte als membres del jurat popular, s'espera que a mitjans d'aquesta setmana ja hi pugui haver una decisió.

0: Ens situem ara a Girona. Els apicultors catalans alerten que el creixement de la població de vespa asiàtica els pot comportar pèrdues d'atenció de fins a un 65% de la producció de mel. La primavera plujosa i l'hivern humit han afavorit l'augment d'aquesta espècie invasora. Anem a Girona, doncs, a Fèlix Martín.
1: Els apicultors estan posant per anys per eliminar els exemplars de vespa asiàtica reina, i és que si no s'hi posa fre... Per Carles López, el tècnic de l'Associació d'Apicultors de Girona, la situació a l'octubre serà aquesta.
2: Fatal, fatal. Estem treballant molt per reduir la població de la vespa, però és molt complicat.
1: López especifica que la tardor és quan hi ha més exemplars de vespa asiàtica i remarca com els perjudica.
2: Ve aquí a l'abellar, es queda per davant de la piquera, així amb un vol, bueno, estàtic, esperant que arribi alguna abella per agafar-la. Lo qual vol dir que tenim una aglomeració de vespes davant de les piqueres que impedeix que les nostres abelles surtin de dintre de la caixa per anar a fora a buscar nèctar, a buscar pol·len o inclús aigua. Si són 2-3 mesos, ens acaba matant les abelles.
1: Argumenten que necessitarien ajuda del govern per fer-hi front. Des del Departament de Territori remarquen que tenen per anys per distribuir i que en les pròximes setmanes s'hi reuniran per consensuar-ne la implementació conjuntament amb els agents rurals.
0: I a l'altre extrem, el govern ha impulsat un pla pilot per restaurar i recuperar algues, plantes i corall del litoral català. Han començat a fer mostrejos a la Costa Brava. Anem a Tossa de Mar, Laia Claret.
3: Europa ha fixat l'any 2030 perquè s'hagi actuat en el 30% dels hàbitats que estan fets malbé. A Catalunya, el pla per treballar-hi s'ha batejat com a PEREMCAT i Sergi Racero és el cap del Servei de Protecció i Conservació del Medi Ambient.
4: L'objectiu és establir uns indicadors de referència de quin seria l'estat òptim de conservació d'aquests hàbitats. Després, establir una diagnosi d'en quin estat es troben. De cara a l'any 2027 ja començarem doncs, a definir quins són els impactes i pressions que tenen aquests hàbitats i quines accions s'ha de fer.
3: El pla se centra en els 4 ecosistemes que detalla Júlia Costa, coordinadora del projecte PEREMCAT.
5: Els fanerògames, o sigui, els fons de posidònia, tot això que són plantes marines. El segon són macroalgues, els boscs de macroalgues. Després també tenim els fons de crapissà o rodòlit. I l'últim és el fons de coralligen.
3: S'hi han invertit 3 milions d'euros.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar.

0: nostra professió, que porta 30 anys menyspreada.
1: La CGT assegura textualment que l'aparell repressiu s'ha posat en marxa. Diu que divendres passat un company seu va rebre cops d'un policia davant de l'Ajuntament i a un altre li ha arribat una notificació d'atemptat contra l'autoritat.

0: La segona edició del Flaix de Tardor, la proposta barcelonina del Temporada Alta, se'ns presenta amb voluntat de continuïtat i consolidació després d'un primer any amb bons resultats i prop d'un 90% d'ocupació. Entre el 16 i el 29 d'octubre plantejarà 7 espectacles internacionals amb peces destacades del teatre europeu i llatinoamericà. Arrencarà amb la italiana Mamma, un retrat cru però irònic de la maternitat que dirigeix Enrico Ianiello, i la noruega How Romantic. Altres propostes són La Santa, del lituà Òscar Escursonovas, una reflexió sobre el patriarcat, i Spiegel Neuronen, de l'alemany Stefan Kegi, on amb un mirall gegant a l'escenari i la intervenció del públic parla sobre l'efecte contagiós d'alguns moviments. També la brasilera Deserto, basada en les memòries del poeta xilè Roberto Bolaño, i la comèdia argentina Petróleo, sobre la feblesa de la construcció de gènere. Tot plegat amb un objectiu clar, segons Narcís Puig, que és el director del Temporada Alta.
1: Estem creant un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
0: La majoria d'aquestes obres es veuran per primer cop a casa nostra.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach.
3: El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga CB enfront del Tenerife, botxí del Madrid als quarts de final. Serà el primer partit d'una sèrie al millor ja de 5 enfrontaments, amb el factor pista favorable als blaugranes. El base del Barça, Nicola Provitola, s'ha referit al rival.
4: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
3: Per cert, que la Provitola ha deixat entreveure que marxarà del Barça al final de la temporada un cop que s'acabi el seu contracte. Per la seva banda, el Tenerife té la baixa del pivot Xermadini. El partit el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Les semifinals de CB també les disputarà el Joventut, que dimecres s'enfrontarà al València. En aquest cas, la penya té el factor pista en contra.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: I a causa d'aquest partit entre el Barça i el Tenerife, que jugarà, com dèiem, al Palau Blaugrana aquest dimarts, de retruc l'equip del Barça d'hoquei patins haurà de jugar el cinquè i definitiu enfrontament de la semifinal de l'hoquei Lliga davant de l'Igualada a Blanes, també aquest dimarts a les 7 de la tarda. Per aquest motiu, el club blaugrana ha enviat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar el Barça a Blanes. El Barça volia jugar al Palau dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final comença ja aquest divendres. En futbol sala, el Barça també juga aquest dimarts. Serà la pista de l'Inter Movistar en el segon enfrontament del play-off de semifinals. És una sèrie al millor de 3 partits, de manera que l'equip blaugrana, que domina per 1-0, si guanya es classificaria aleshores ja per a la final. També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma, mentrestant, ha presentat aquest dilluns el tècnic de la temporada que ve, Jorge Vargas, que fins ara entrenava l'equip filial.
5: Nuestra filosofía es la filosofía del club, por eso llevamos aquí también muchas temporadas. Un equipo valiente, un equipo atrevido, vamos a intentar siempre ser protagonistas del partido e intentar hacer disfrutar a la gente lo máximo posible.
3: Vargas relleva Xavi Closas. I encara en futbol sala, afegim que el Linyola femení s'enfrontarà a l'Estrela Cortegada gallec en la final del play-off per pujar a primera divisió. L'anada jugarà a Linyola diumenge a les 12 del migdia.
2: 3CAT Info.
3: Amb Waterpolo, el Sabadell ha presentat aquest dilluns els entrenadors dels dos equips de cara a la temporada vinent. Albert Espanyol, com a tècnic de l'equip masculí, en relleu de Quim Colet, i Enric Arnella, com a preparador del conjunt femení, en substitució de David Palma. Sentim les primeres impressions d'Albert Espanyol.
6: Soc conscient de que és un repte difícil, soc conscient que la llista està molt alt, però vinc amb molta ambició, amb moltes ganes i amb moltes ganes de treballar, amb ganes de construir un projecte sòlid, amb ganes de treballar dia a dia i amb la idea de que amb aquest treball constant i durader en el temps, doncs aconsegueixi millorar.

0: Tresca Tinfo.
1: Passem al futbol perquè aquest dijous comença el Mundial i la selecció espanyola ja és a Mèxic. Debuta dilluns vinent contra Cap Verd a Atlanta, als Estats Units, això sí. I el seleccionador espanyol Luis de la Fuente està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per aquest debut al Mundial, tot i que això sí, veu complicat que jugui de titular.
2: Calculamos si no hay inconvenientes en estos días que están en disposición de contar con ellos el día 15. Ahora, si me dices para iniciar el partido, y eso es realmente eso es más complicado. Pero que están en disposición de jugar lo que estimemos oportuno, pues yo creo que van a estar los tres.
1: D'altra banda, la propera Lliga de Futbol de Primera començarà el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que, d'aquesta manera, dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes, que volia arrencar una setmana més tard. Javier Tebas, el president de l'LFP, assegura que difícilment el Barça, el Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao disputaran el primer partit, perquè molts dels seus jugadors hauran participat al Mundial.
3: Estadísticamente está claro que Barcelona y Real Madrid probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, creo que es el domingo, y Athletic Club, que tiene muchos jugadores con la selección española, y esperemos que esté en semifinales o final al menos, pero otros clubes pueden empezar allí, entonces yo creo que al menos entre 6 y 7 partidos se van a jugar ya el día, ese fin de semana.
1: I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha comunicat fins a 9 baixes de cara a la temporada que ve. Es tracta de les jugadores que acaben contracte: Aina Duran, Ainhoa Campo, Amaya Martínez, Ángeles del Álamo, Daniela Caracas, Estefania Botero, Laia Ballester, Olivia Ferguson i Paula Perea.
0: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Què tal? Com esteu? Ens despertem amb 20 graus a Parets del Vallès, 21 a Amposta i 16 a la Seu d'Urgell. Avui tenim un dia molt carregat. Nova vaga de mestres i professors en manifestació al centre de Barcelona. Comença la selectivitat i arriba el Papa a Catalunya. Des d'aquesta hora arrenquem una programació especial al matí a tota l'antena de Catalunya Ràdio per seguir aquest dia històric i totes les afectacions també que tindrà i que comportarà també pel que fa a la mobilitat. Lleó 14 arribarà al Prat quan faltin 5 minuts per 2:15 del migdia. Ho podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio. A la 1 serà la Catedral de Barcelona i a les 8 del vespre acte multitudinari a l'Estadi Olímpic. Serem en tots aquests llocs on des d'ara i des d'ahir, de fet, ja hi ha restriccions d'accessos i de circulació. I parlem també avui amb Manuel Barbero. És el pare d'una víctima que va destapar els abusos dels maristes.
1: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero.
0: Li preguntarem si aquestes paraules d'ahir del Papa són suficients i també per les queixes de la majoria d'associacions de víctimes que van quedar fora de la reunió amb el pontífex. I també hi ha hagut un ensurt aquesta nit, per cert. L'han tingut a Lleida, amb un incendi espectacular a l'empresa de fruita Arcofrut.
2: L'incendi ha començat en la zona de Palots, val? Per tant, a l'exterior de la nau, però degut a la radiació que ha generat aquest gran incendi, doncs ha acabat afectant una de les naus. Val? I a partir d'aquí ha anat progressant doncs, de nau a nau.
0: De matinada, els bombers han donat el foc per estabilitzat i la majoria de veïns desallotjats han pogut tornar ja a casa i continuen treballant una quarantena de dotacions. S'ha demanat als veïns de la zona de Ciutat Jardí que es quedin a casa confinats. Ho seguirem també al llarg d'aquest matí. I a l'Orient Mitjà la nit ha estat més tranquil·la després que Israel i l'Iran hagin aturat els atacs. Sobre les conseqüències econòmiques en parlarem també avui a partir de les 10. I parlant dels Estats Units, la imatge del dia ha estat la sonora xiulada que s'ha emportat Donald Trump a la pista dels Knicks, a Nova York, a la final, a una de les finals de l'NBA. Aquest era el moment en què la realització del pavelló mostrava el president a les pantalles mentre sonava l'himne. Ple de xiulets. I ara que s'acosta també l'estiu i han arrencat els festivals de música, avui al matí ens acompanyaran el director del Cap Roig i del Castell de Peralada. Serà a partir de 10:15. Brian Adams, per exemple, actuarà al Cap Roig el 3 de juliol. I a les 11, avui a la secció de televisió i sèries, parlarem de les retransmissions que s'estan produint també a moltes televisions sobre el que està passant fins ara a Madrid amb el Papa i també de com seran les retransmissions del que viurem a partir d'ara també a Catalunya. Com afecta també aquesta cobertura especial a les programacions de tele a Catalunya. Parlarem amb la periodista també Anna Ponsí sobre una altra estrena. És l'estrena d'Abandonados.
3: El dia 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre llamado Denis.
0: En aquesta nova docusèrie de Carles Porta, que es pot veure a Disney+, ens explica la història real de tres germans que van ser abandonats a l'estació de França de Barcelona el 1984. Un dia que, com dèiem, per això centrarà totes les mirades al Papa!

0: No t'agrada aquesta, Pol?
1: Perquè deies perquè bufava.
0: La trobes una mica sobada. No. Tinc una altra.
1: Crec que de les que tens preparades deu ser la millor.
0: Mira, aquesta és bona. The Temptations. Papa was a Rolling Stone.
1: Quantes n'has preparades?
0: Les que vulguis.
1: Fem una llista de Spotify.
0: Clar. La que m'agrada més a mi és aquesta, per això.

0: it. He loses weight with it now.
1: No, dona més bon rotllo, no? És com més...
2: Sí, li
1: ha passat de l'avió allà a l'aeroport del Prat.
2: Crec que en algun acte li podrien posar fins i tot.
1: O aquesta altra.

és Papa, Can You Hear Me? Interpretació brutal de Barbara Streisand. No tinc més, eh? Mira. Ah. Joe Tex.

0: Veus aquest ritme que portaves al matí, ara ja t'has relaxat i ara ja pots afrontar el dia d'una altra manera.
1: El matí dedicat o de Ràdio Estel?
0: O de Catalunya Ràdio, no?
1: Sí, també pels oients que ara posin la ràdio, no sé què pensaran.
0: Doncs seran molt contents de llevar-se a un altre ritme, Pol. És que estàs acostumat a una velocitat que no és bona, no és sana. Anem a fer un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
1: El govern ha plantejat a sindicats que els empleats públics que renunciïn al teletreball cobrin més. La proposta s'ha posat sobre la taula en el grup que estudia aplicar la jornada de 35 hores. El govern ja fa temps que vol fer marxa enrere en la feina a distància i ara proposa això, encara no ha concretat quan seria aquest complement, per als treballadors que no facin ús dels dos dies de teletreball a la setmana a què tenen dret.
0: I a Brussel·les?
1: Doncs França i Alemanya que han frenat el desenvolupament d'un avió caça de combat europeu. Era un projecte amb un pressupost de 100.000 milions d'euros i que havia de veure la llum a la dècada dels 40. Per ara la cosa estava encallada perquè les principals empreses dels dos països no es posaven d'acord en qui s'havia d'encarregar de les parts més importants.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
1: OpenAI, l'empresa d'intel·ligència artificial creadora del ChatGPT, ha demanat la seva sortida a borsa als Estats Units. El moviment d'entrades volia que fos confidencial, però al final l'empresa ha emès un breu comunicat davant del risc de filtracions. OpenAI s'assuma així a SpaceX o a Claude en els seus plans borsaris, tot i que encara no hi ha data.
0: I amb què diran avui a la Xina?
1: Després de la reunió que han tingut a Pyongyang els presidents xinès i nord-coreà, Kim Jong-un ha qualificat d'estratègia primordial l'amistat entre tots dos països. Feia 7 anys que Xi Jinping no visitava Corea del Nord. Els comunicats parlen d'enfortir llaços diplomàtics i militars, però no fan referència a la desnuclearització als Estats Units o a Corea del Sud.
2: Avui és dimarts 9 de juny, ens despertem amb 20 graus a l'escala, 17 a Valls i 16 graus a Súria. Ha pujat una mica la temperatura nocturna en general, però avui baixarà la temperatura diurna. Avui s'esperen màximes de 25, 26, 27 graus a molts llocs de la meitat nord i d'uns 30, 32 les més altes a Ponent i al sud. Avui un dia una mica més canviant. Hi haurà nuvolades que, de fet, a aquesta hora ja es passegen per la meitat nord del país. Deixaran alguns ruixats aquest matí, sobretot a l'Alt Pirineu. A la tarda seran més probables al Pirineu Oriental i tot plegat acompanyat de tramuntana i de mestral que bufaran sobretot aquest matí, a la tarda tendeixen a fluixar. Demà encara hi haurà algun ruixat primera hora i després a partir de dijous el temps serà més tranquil.
0: Avui a la hora del matí, Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol a partir de 8:45. Però abans són les 6:10. Francesc Soler, bon dia.
3: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem amb el Papa Lleó XIV, que arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. És la primera visita d'un papa des que la va fer Benet XVI l'any 2010.
3: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent, ja que la part més institucional del viatge ja l'ha fet a Madrid, a Catalunya. El missatge serà sobretot pastoral i social.
0: Ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio en una programació especial. Demà serà la jornada central de la visita.
4: El papa entrarà al centre penitenciari de Brians 1 i es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església pròxima als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del pontificat. Havent dinat, anirà a la parròquia de Sant Agustí, on mantindrà una trobada amb entitats socials del Raval. La visita culminarà a la Sagrada Família la tarda amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos per part de l'Església i la campanya Jo no t'espero, d'associacions atees i laiques que no volen que es pagui amb diners públics la visita del papa.
0: Moure's en cotxe aquests dies per Barcelona serà bastant complicat, o més complicat del que ja és habitual.
3: Avui hi ha restriccions de trànsit i aparcament al voltant de la Catedral i l'Anella Olímpica de Montjuïc, i demà les restriccions es traslladaran de ple a la dreta de l'Eixample. Es tallarà el carrer Rosselló, de Diagonal a la Pan. Tampoc es podrà circular pels carrers del Quadrat, que rodegen la Sagrada Família, ni aparcant una vintena d'illes al voltant del Temple. Fora de Barcelona, demà no es podrà anar a Montserrat amb cotxe.
0: I també hi ha canvis importants al transport públic.
4: Es desvien una quinzena de línies de bus de Barcelona i no hi ha servei pels carrers Provença, Marina, Sicília i Nàpols. Algunes línies que connecten Barcelona amb altres municipis poden canviar la ubicació de les parades. Pel que fa al metro, demà l'estació de Sagrada Família estarà tancada i la de Verdaguer només funcionarà de sortida a l'hora punta de la tarda.
0: I el papa es compromet a reforçar la resposta de l'Església davant dels abusos després de reunir-se amb 6 representants de víctimes de l'Església espanyola.
3: Segons el Vaticà, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit reafirmat el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge de la reunió lamenten que el papa no s'hi hagi volgut reunir.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
5: Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del viatge del papa. En un comunicat al Vaticà, diu que Lleó XIV ha escoltat amb afecte i atenció les 6 víctimes. S'ha compromès que les propostes que li han fet arribar siguin la base per a futurs esforços i que l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on les ferides trobin consol i puguin sanar. I sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, Lleó XIV ha demanat als bisbes espanyols prevenció i canvis.
6: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
5: Les principals associacions de víctimes d'abusos per part del clergat han denunciat que han quedat fora i excloses de la reunió amb el papa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Lleó XIV demana rebaixar la polarització política en un discurs inèdit al Congrés que reuneix diputats i senadors en una sessió conjunta.
4: En la seva intervenció, el pontífex no va esquivar qüestions com l'avortament i l'eutanàsia, en què va refermar els postulats tradicionals de l'Església, però també va denunciar la discriminació dels immigrants.
6: Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
0: Els representants polítics el van aplaudir durant més de 7 minuts i es van fer seu d'una manera o altra el seu discurs.
3: Pel ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa. I per Alberto Núñez Feijóo, les crítiques a l'avortament i l'eutanàsia reforcen el Partit Popular.
7: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
8: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
3: Fins i tot Vox, que no és precisament un partit pro-immigració, ha celebrat les paraules de Lleó XIV i Esquerra els ha titllat hipòcrites. Míriam Nogueres, de Junts, va aprofitar la salutació amb el papa per demanar-li que parli en català a Catalunya.
0: D'aquí 3 hores, a les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat.
4: Unes proves marcades per la vaga de docents i també la visita del papa.
0: Maria Costa.
9: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i just després de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves opcionals per apujar nota de matèries com, per exemple, física, geografia o literatura dramàtica, entre d'altres matèries. Entre les novetats es farà una prova pilot de control aleatori amb detectius de dispositius electrònics com mòbils i rellotges intel·ligents per evitar que els estudiants copiïn. Tot i la vaga de docents, el govern assegura que no ha hagut de reforçar finalment el personal dels tribunals dels exàmens. La selectivitat s'allargarà fins dijous i el resultat dels exàmens se sabran el 23 de juny. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els sindicats d'educació han convocat avui la 22a vaga de docents des que va començar les protestes i la 6a aturada en tots els centres de Catalunya. Oriol Pujador.
10: Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS fan una crida a participar a la manifestació que sortirà a les 11 del matí des de plaça Espanya. Està previst que la marxa vagi per la Gran Via, la plaça Tetuán, l'avinguda Lluís Companys fins al Parc de la Ciutadella i entri finalment a les portes del Parlament. Els sindicats s'han compromès a no fer cap protesta abans de les 9 del matí per no afectar els estudiants que fan la selectivitat. Tot i això, no descarten que hi puguin haver talls a partir de les 9 del matí. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els bombers han donat per estabilitzat aquesta matinada l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
3: 3 persones de 2 cases pròximes al foc han hagut de ser evacuades i s'ha demanat als veïns de la zona de Vilamoncada, Ciutat Jardí, que es confinessin a casa. L'incendi va començar cap a les 10 del vespre. Els palets de fusta que estaven emmagatzemats per a la campanya de la fruita fora de l'empresa Arcofrut. 2 naus han quedat afectades i durant tota la nit els bombers han treballat per evitar que el foc passés a un tercer grau. Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida.
11: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats, els de l'organització Vilamoncada. 2 cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb 3 persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
3: En les feines d'extinció hi han arribat a participar més d'un centenar d'efectius.
0: I avui quedarà vist per sentència el judici contra el germà de Pedro Sánchez.
4: Se celebra l'audiència de Badajoz. En els seus informes finals, tant la Fiscalia com les defenses han insistit en la falta de proves contra David Sánchez i en demanen l'absolució. mentre que les acusacions mantenen que se li va assignar dit la plaça de coordinador de conservatoris de la Diputació de Badajoz el 2017. Sentim l'advocat de Sánchez, Emilio Cortés, i l'advocat acusador que ha representat el PP.
12: Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
13: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
4: El judici es tancarà amb la possibilitat d'un últim torn de paraula per als acusats.
0: I la pressió judicial sobre Pedro Sánchez continua augmentant. Ara el jutge del cas, Leire Díaz, ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
3: Ho fa arran d'un missatge en què l'exmilitant Leire Díaz parlava de frenar els atacs judicials contra el president i capgirar l'escenari polític. Però no és l'únic front obert del PSOE. En la causa sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, les acusacions liderades pel PP demanen ara investigar les filles de José Luis Rodríguez Zapatero per suposats delictes de blanqueig, falsedat documental i participació en organització criminal. També volen imputar l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García.
0: I encara més, un jutjat de Madrid ha admès una querella del Partit Popular i Vox contra el vicepresident de la CEPI.
4: En aquest cas, per l'ajuda de 475 milions d'euros a Air Europa i que consideren que podria suposar un delicte de prevaricació. En aquest context, Sánchez compareix serà al Congrés el 24 de juny per donar explicacions sobre les investigacions que envolten el PSOE.
0: Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig de l'altre.
3: L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban.
14: L'intercanvi de cops a gran escala entre Israel i l'Iran s'ha aturat, però l'enfrontament es manté de manera indirecta amb la milícia proiraniana de Hezbollah al sud del Líban i al nord d'Israel. Netanyahu deixa clara la seva posició.
15: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
14: Per la seva part, Israel no ha cessat d'atacar el Líban, afegint així condicionants perquè l'episodi d'escalada de tensió es pugui repetir en qualsevol moment. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6 i 20. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Lluita aferrissada a les eleccions presidencials del Perú, que tanquen la segona volta amb un frec a frec entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, amb menys d'un punt d'avantatge, i la candidata conservadora, Keiko Fujimori.
16: El resultat es podria capgirar en qualsevol moment perquè falta comptabilitzar el vot d'algunes zones rurals i el vot estranger.
0: Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
17: Crides a la calma i a la serenitat dels dos candidats, recompte de vots de vertigen, mil·límetre a mil·límetre, qui guanyi tindrà a favor la meitat dels peruans i també la meitat en contra, i els analistes i experts reclamen ja un govern moderat, sigui qui sigui el president, de consensos, el que no ha aconseguit en aquesta darrera dècada el Perú amb 8 presidents. Escoltem Keiko Fujimori de la dreta i Roberto Sánchez de l'esquerra.
18: Lo que corresponde en esos momentos es paciencia y mucha serenidad. Analizar, ¿no?, cada una de estas actas.
19: Estamos muy confiados y optimistas, pero lo concreto y lo real es que hay que esperar la emisión de los resultados al 100%.
17: Els resultats finals podrien trigar encara dies a conèixer. Des de Lima, Joan Biosca, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Segon dia de visita del líder xinès Xi Jinping a Corea del Nord.
20: És el primer viatge del mandatari xinès a Pyongyang en 7 anys. La primera visita, doncs, des del 2019, en un moment en què el règim nord-coreà s'ha acostat a Moscou. Xi diu que vol portar la relació bilateral amb Corea del Nord a nous nivells.
0: Pequín, Francesc Canals.
21: Xi Jinping s'ha allotjat a la residència oficial per a convidats de Kumsusan en un signe més dels màxims honors que Kim Jong-un li dedica. Es va construir per a l'anterior visita de Xi el 2019. Recentment hi ha passat també Vladimir Putin. Precisament davant la influència creixent de Moscou sobre el règim nord-coreà, Xi Jinping ha volgut acordar un nivell més alt de cooperació amb Kim Jong-un en tots els àmbits, en una cimera destinada a fer palesa l'aliança històrica entre Pequín i Pyongyang. Gran cerimònia de benvinguda, guarda dia d'honor, la multitud aclamant Xi en perfecta coreografia de criatures amb globus, poms de flors i banderoles, reunió bilateral, espectacle musical i banquet. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
0: El terratrèmol que hi va sacsejar al sud de les Filipines ja ha provocat almenys 36 morts i 167 ferits i les autoritats continuen buscant desapareguts.
20: El terratrèmol de magnitud 7,8 va afectar les costes de l'illa de Mindanao, des d'on es van emetre alertes de tsunami. Finalment, però, les onades que es van aixecar no van ser gaire grans. Les Filipines i Indonèsia
4: Indonèsia abasten uns 40.000 quilòmetres i concentren, atenció, el 90% dels terratrèmols mundials i el 75% dels volcans del planeta. El motiu, doncs, la tectònica de plaques, on les capes d'escorça xoquen o s'enfonsen les unes sota les altres i alliberen una gran quantitat d'energia.
0: I el govern proposa endurir les penes per la tinença il·legal d'armes de foc arran de la mort a trets d'un home aquest diumenge al vespre a la zona franca de Barcelona.
16: El segon fet d'aquestes característiques en menys d'un mes a la ciutat, dos successos molt similars, tots dos al carrer de la Mineria. Un individu que dispara per l'esquena a boca de canó contra el seu objectiu i fuig corrent. Núria Parlon, consellera d'Interior.
1: Farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes.
16: Els Mossos continuen investigant si els dos tirotejos poden tenir relació, tot apunta a revenges en l'àmbit del narcotràfic.
0: I els treballadors del centre de recanvis de Nissan té el Prat de Llobregat, han començat aquest dilluns una concentració indefinida a les portes de la planta per protestar per l'ERO que ha presentat la multinacional japonesa. Rafael de Ribot.
2: Nissan vol acomiadar 211 treballadors entre els centres que té el Prat i el de la zona franca. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i, de moment, no hi ha hagut acostament entre les dues parts, segons assegura Juan Carlos Yepes, de la UGT.
22: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
2: La intenció dels sindicats és mantenir la concentració fins que l'empresa els doni una solució. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia.
0: La primera.
4: Madonna ha presentat Confessions 2, la pel·lícula, un curtmetratge de 13 minuts en què anticipa part del repertori del seu pròxim àlbum, El Curt, que es va poder veure en exclusiva al Festival de Cinema Tribeca a Nova York. Ja ha causat polèmica a les xarxes perquè en un fragment hi apareix ella mantenint relacions sexuals en un lavabo.
0: La segona.
23: Ninguna amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem...
4: Arnau Ballbé, el bateria de Manel, presenta el primer single del seu primer disc i les dates de la gira que farà el 2027. La cançó es diu Mentre el monstre i el seu primer concert serà el dia 2 d'abril del 2027 a la Sala Apolo. És el segon membre del grup que comença carrera en solitari després de Guillem Gisbert.
0: I la tercera...
4: I s'anuncia el llançament de Timeless, el disc pòstum de Prince. L'àlbum recorre 4 dècades dalt dels escenaris i reuneix gravacions mai publicades. En total hi ha 10 cançons inèdites i el disc veurà la llum el 28 d'agost.
0: Ara són les 6:25 i els esports. Robert Prat, bon dia.
24: Bon dia.
0: Arrencant les semifinals de la Lliga de Bàsquet.
24: Amb el Barça Tenerife, Nicolà Provítola juga a blaugrana.
25: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año... Creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y, bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
24: El partit a les 8 amb transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio al 3K. També avui el Barça d'hoquei patins jugarà com a local a Blanes, el cinquè i definitiu partit de les semis de l'hoquei Lliga davant l'Igualada a partir de les 7. En futbol sala, segon partit de semifinals, Inter-Barça a les 9. Amb una victòria, els blaugranes serien finalistes. Un resultat de matina dels Spurs que guanyen els Knicks a Nova York, 111-115, tot i que els Knicks encara dominen la final per 2-1. Aquesta final de l'NBA, Wembanyama ha fet 32 punts i la selecció espanyola de futbol ha guanyat 3-1 al Perú en partit amistós. Pedri ha fet un gol.
0: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
26: Bon dia. Avui un molt bon motiu per llevar-vos pot ser deixar de fumar porros, si és que ho feu. Perquè hi ha moltíssima gent que fuma porros a Catalunya. Gent adulta i completament funcional a primera vista que no ha deixat mai aquest vici de l'adolescència i hi estan enganxats, però d'una manera que no acaba de preocupar a ningú. Els porros no generen gaire conflicte social, són facilíssims d'aconseguir, estan en una mena de limbo legal, però creieu-me que són un problema per la majoria de desenes de milers de persones adultes que fumen porros d'amagat a la intimitat de casa seva i a vegades fins i tot d'amagat dels de casa seva. Jo n'he fumat molts de porros i per explicar per què són dolents sempre faig servir la mateixa metàfora. Si ens imaginem la vida com un videojoc d'aquells on has de triar personatge, fumar porros seria com si per passar-nos al joc de la vida escollíssim voluntàriament un personatge que és totalment idiota.

0: I avui, que és la tercera vegada que un papa visita Catalunya, cançons que utilitzen un 2-3 en les seves lletres.
1: Sí, de fet, hi ha moltíssimes cançons on l'un 2-3 té un paper destacat. Per exemple, a l'inici del potentíssim Vértigo de U2, només arrenca la cançó sentim a Bono cridant 1-2-3-14.

0: En punt 6:45. Titulars d'aquest dimarts, en Francesc Soler i Sílvia Solanes. El Papa Lleó XIV arriba avui a Catalunya.
1: Al migdia participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i al vespre serà l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ahir va tancar la visita a Madrid amb un acte multitudinari al Bernabéu.
2: Por eso es tan importante no dispersarnos ni encerrarnos en el entorno en el que ya nos sentimos seguros. Hay que cultivar la conciencia de que la verdad es sinfónica.
0: Tot això després de reunir-se amb un grup de víctimes d'abusos sexuals a l'Església i de comprometre's a reforçar la resposta que hi dona.
3: Les associacions de víctimes que han quedat al marge ho lamenten. Miquel Hurtado és supervivent d'abusos a l'Abadia de Montserrat.
4: És una reunió en la qual els bisbes han escollit, ha dit, quines són les víctimes que reuneixen amb el Papa.
0: I la mobilitat a Barcelona queda afectada per les restriccions imposades per la visita del Pontífex.
1: Hi ha restriccions de trànsit i aparcament al voltant de la Catedral i l'Anella Olímpica de Montjuïc. Demà també hi haurà talls al voltant de la Sagrada Família i es desvien una quinzena de línies de bus i al metro també hi haurà restriccions.
0: I avui edició especial del matí de Catalunya Ràdio fins a la una per seguir com es prepara el país per la històrica visita de Lleó XIV a Catalunya.
3: Parlarem amb experts que ens explicaran totes les claus de la visita des de l'arribada a l'aeroport prevista a 1:45 fins a la mobilitat a la ciutat, la seguretat o què en pensa de tot plegat Manuel Barbero, que va destapar el cas Maristes.
0: Tot això el mateix dia que més de 45.000 alumnes comencen la selectivitat.
1: Al matí amb els exàmens obligatoris i a la tarda amb les proves opcionals.
0: I coincidint amb tot això, la visita del Papa, nova vaga d'educació.
3: Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS s'han compromès a no fer cap acció abans de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants. Tot i això, la consellera Esther Niubó assegura que seran comprensius.
5: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment i tenir després el temps que faci falta, no?
3: Els docents tenen prevista una manifestació a les 11 que sortirà des de Plaça Espanya.
0: I avui quedarà vist per sentència el judici contra el germà de Pedro Sánchez.
1: Sentim l'advocat David Sánchez, Emilio Cortés, i l'advocat acusador que ha representat el PP.
6: Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
7: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
0: I els bombers estabilitzen l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
8: Sobre les 10 de la nit s'ha enviat un WhatsApp del grup que tenim per aquí dels veïns i dient que hi havia poc a la pràctica. La cooperativa.
3: Els veïns que han hagut de ser desallotjats han tornat a casa i es mantenen confinats. La feina ara se centra a evitar que les flames afectin més naus de la cooperativa.
0: Donald Trump ha estat rebut amb una forta escridassada al Madison Square Garden de Nova York.
1: On aquesta matinada ha assistit al tercer partit de la final de l'NBA de bàsquet.
0: I nou balanç de víctimes del terratrèmol d'ahir a les Filipines.
3: Ja ha provocat almenys 36 morts i 167 ferits. Les autoritats continuen buscant desapareguts.
0: D'aquí pocs minuts us expliquem que l'Hospital Can Ruti de Badalona prova una cirurgia pionera que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials.
1: Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, en declaracions al Catalunya Nit.
9: És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb el Papa Lleó XIV en totes les portades del dia.
10: Comencem amb La Vanguardia, que titula que el Papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. El periódico diu que el Papa fa posar dret al Congrés reivindicant la dignitat humana i parlar el pontífex rebutja la prioritat nacional del PP i Vox. A la premsa de Madrid també és la principal notícia de portada, la més cridanera, la de La Razón, fotografia a tota pàgina del pontífex al Congrés i el titular ovació històrica per Lleó XIV a les Corts. El País destaca que el Papa urgeix els bisbes a actuar contra la plaga de la pederàstia i El Mundo que demana als polítics límits morals al poder. Altres temes de portada, precisament El Mundo, enquesta electoral sobre Catalunya, el PSC s'estimba i Aliança es dispara, empataria amb Junts i deixaria una Catalunya ingovernable. Mentrestant, La Vanguardia explica que Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, anirà a declarar com a testimoni pel cas Leire Díez. I acabem amb l'Ara, que destaca d'una banda que més de 45.000 estudiants comencen avui la primera selectivitat amb detectors de mòbils i de l'altra que Biel Mesquida rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fent una defensa dels docents.
0: Avui a Sant Guim de Freixenet a la Segarra es desperten amb 15 graus, al migdia arribaran els 27 i a Olot n'hi ha 16, amb una màxima prevista de 25. Avui s'espera una baixada de temperatures a l'interior de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui les temperatures més altes arribaran als 30-32 graus i on més es notarà la refrescada serà el terç nord, on hi haurà més nuvolades i fins i tot algun ruixat molt dispers, això sí. Aquests ruixats ara al matí seran més probables a l'Alt Pirineu i a la tarda al voltant del Pirineu Oriental.
0: I avui que el Papa Lleó XIV aterra a Catalunya, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Tinc l'honor de viure a 150 metres del Palau Episcopal de Barcelona, és a dir, l'indret on els propers dos dies dormirà el Papa Lleó XIV. Encara falten algunes hores perquè arribi el pontífex, però a casa ja hem notat la presència del Sant Pare perquè ens ha encapat la connexió a internet. També hem experimentat un fenomen paranormal. Per primera vegada en molts anys a Ciutat Vella hi ha policia fins i tot de nit, amb la qual cosa la gent pot tornar tranquil·lament a casa. Jaume Collboni també ha considerat que era just netejar tots els carrers del Call perquè Robert Prevost vegi Barcelona ben guapa, mentre els veïns ens han prohibit treure les escombraries al carrer durant 3 dies, perquè si a casa nostra fot pudor, a l'alcalde tal li rota. En definitiva, tot molt laic i aconfessional, com toca als governs d'esquerres, i nosaltres faltaria més la mar de contents de viure en un decorat.
13: És que ho sabia. És que ho sabia.
0: Què ets expertes avui?
13: Doncs mira, avui amb Disco Duck, de Rick Dees, un actor de comèdia i locutor de ràdio nord-americà. Mm. De fet, la cançó s'emmarca en el so disco dels 70 i utilitza precisament una imitació vocal a l'estil de l'Ànec Donald. I és que tal dia com avui, un 9 de juny, però de l'any 1934, l'Ànec Donald va debutar oficialment a la gran pantalla amb el curtmetratge La gallineta sàvia. En aquesta primera animació, el personatge va ser presentat com un ànec antropomòrfic, vestit de mariner i només com a personatge secundari. Al principi de la seva carrera era un ànec emprenyat i rondinaire que servia de contrapunt al cada cop més relaxat Mickey Mouse. Això sí, ràpidament es va convertir en el protagonista de la seva pròpia sèrie de dibuixos animats.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
13: Doncs mira, hem acabat el programa amb una història que ens has explicat i que per falta del temps ens ha deixat intrigats. Has dit això? Però escolta'm, la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures...
11: Però ja pujarà, aquí... ja pujarà.
13: Sí, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant, i al revés. Mai. Ricard Ostrell, bon dia.
14: Bon dia.
13: Com
14: bon
13: estàs?
14: Dia. No sempre, eh?
13: Oh.
14: Tinc un amic que es va prendre una pastilla blava una vegada.
13: Ah?
14: I no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
13: Clar, que has de vigilar amb això. Que en riu.
14: Val més deixar-ho al que vagi, eh? També
13: sempre.
0: És veritat, m'ho vas explicar, que vas estar...
13: Ja, què estàs dient?
0: Tot això, quan són festes, on...
13: Avui arrenca la Festa Major de Trinitat Nova a Barcelona a les 5 de la tarda. Hi haurà tarda jove amb concerts i DJs. Serà a l'Escola Benjamí.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
15: Doncs el dia d'avui, un clar protagonista és Donald Trump. Més enllà de l'esclarissada i el xiulets que ha rebut al partit dels Knicks al Madison Square Garden, les càmeres t'havien captat un parell més de moments. La primera, Trump menjant patates fregides sense parar, i la segona, el president dels Estats Units, que sembla que s'adorm durant el partit.
16: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
17: Avui a la bústia de denúncies hem rebut la queixa del Xavier, que és alumne adult de l'Escola Municipal de Música de Cerdanyola. Es va trencar el peroné i no va poder assistir a les classes perquè el centre no està habilitat per a persones de mobilitat reduïda. Tot i que va tenir algun professor que li va facilitar els recursos per poder avançar des de casa, vol explicar les condicions de l'escola, que dificulten l'accés a les persones amb problemes de mobilitat i afecten la seva formació. El Xavier va fer una instància a l'alcaldia i una queixa al síndic de Greuges, però no ha rebut cap resposta.
18: Jo sento que són responsables de que l'escola estigui en aquestes condicions i que a sobre facin aquest gest de soberbia cap al ciutadà que es troba en aquestes circumstàncies. La situació és molt penosa.
17: L'Ajuntament de Cerdanyola assegura que treballa en la millora progressiva dels seus equipaments municipals d'acord amb les possibilitats tècniques i pressupostàries disponibles.
16: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
19: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club Mai Transmet.
20: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
21: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
22: Skoda.
15: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Israel i l'Iran han aturat els atacs mutus, cosa que ha donat treva a les borses. A l'Àsia, aquesta hora, el principal índex de Tòquio creix prop d'un 2% i el de Xangai un 0,5%. A Europa, ahir els parquets van acomiadar el dia amb caigudes moderades. L'IBEX 35 va perdre un 0,66%, però manté els 18.200 punts. Després que ahir el preu del petroli pugés un 5%, aquest matí el cost del barril de Brent, el de referència, disminueix un 1% fins als 93 dòlars. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
22: 2026, centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
23: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
22: Modernisme, artesania i espiritualitat.
23: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
22: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
24: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs.
25: La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual.
24: I fa servir els mateixos arguments, que és sóc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
22: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
24: Ets una genocida del temps.
26: La millor hora del dia.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
22: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: I comencem per la gran previsió del dia. El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat.
3: És la primera visita d'un papa des la que va fer Benet XVI l'any 2010 a Barcelona. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent, ja que la part més institucional ja l'ha fet a Madrid. Demà al matí visitarà el centre penitenciari Brians 1, després anirà a Montserrat i a la tarda anirà a la parròquia de Sant Agustí al Raval amb la idea de connectar amb els col·lectius més vulnerables. La visita culminarà la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Aquesta visita afectarà de ple moure's en cotxe per Barcelona.
3: Avui hi ha restriccions ja de trànsit i d'aparcament al voltant de la Catedral i l'Anella Olímpica de Montjuïc. Demà les restriccions es traslladaran a la zona de la Sagrada Família. També hi ha modificacions en el transport públic, amb canvis a línies de bus.
1: Tot plegat en un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català i les demandes de reparació de les víctimes d'abusos per part de l'Església.
3: El papa es compromet a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se ahir amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que va proposar, entre d'altres, el Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Les associacions de víctimes, que van quedar al marge d'aquesta reunió, lamenten que el papa no s'hagi volgut reunir amb ell. Sentim Miguel Hurtado, que és supervivent d'abusos a l'abadia de Montserrat.
28: És una reunió en la qual els bisbes han escollit, ha dit, quines són les víctimes que reuneixen amb el papa, han escollit a víctimes de perfil baix i han discriminat i exclòs a les víctimes, els activistes, que tenim un perfil públic, que hem denunciat durant anys i anys la mala gestió dels casos que està fent la jerarquia catòlica.
1: Abans del Congrés, en un discurs inèdit, va demanar rebaixar la polarització.
3: A la seva intervenció, el pontífex no va esquivar qüestions com l'avortament o l'eutanàsia, en què va refermar els postulats tradicionals de l'Església, però també va denunciar la discriminació dels immigrants.
29: Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
3: Els representants polítics el van aplaudir durant més de 7 minuts i es van fer seu d'una manera o altra el discurs. Míriam Nogueres, de Junts, va aprofitar la salutació amb el papa per demanar-li que parli en català a Catalunya.
1: I avui arrenca la selectivitat marcada d'entrada per la visita del papa i també la vaga de docents.
3: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i després de llengua estrangera. A la tarda es faran proves de matèries opcionals. La psicòloga juvenil Laia Sala donava aquesta recepta i el Matí de Catalunya Ràdio.
5: Doncs és superimportant que primer aprenguem a respirar, calma, deixem el boli, fem quatre respiracions tranquil·les, anem a buscar aquella pregunta que segur que en sabem, val? I després, quan hi hem respost aquesta que en sabem, això ens abocarà altres records i ens facilitarà que l'examen ens vagi sortint.
3: Entre les novetats, es farà una prova pilot amb detectors de dispositius electrònics com mòbils o rellotges intel·ligents per evitar que els estudiants copin.
1: I els sindicats d'educació que convoquen avui la vaga es comprometen a no fer cap protesta abans de les 9 per no afectar els estudiants que facin la selectivitat.
3: És la 22a vaga de docents des que van començar les protestes. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS han fet una crida a participar en aquesta manifestació que sortirà a les 10 del matí de Plaça Espanya i acabarà al Parlament.
1: I novetat també de fa només unes hores, els bombers han donat per estabilitzat aquesta matinada l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
3: Tres persones de dues cases pròximes al foc han hagut de ser evacuades i s'han demanat als veïns de la zona de Vilamoncada, Ciutat Jardí, que es confinessin a casa. Dues naus van quedar afectades durant tota la nit. Els bombers han treballat per evitar que el foc passés a una tercera nau. Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida.
6: Estan tots els veïns a casa seu, estan confinats. Els de l'urbanització Vilamoncada, dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
3: L'incendi va començar cap a les 10 del vespre. Els palets de fusta que estaven emmagatzemats a fora de l'empresa Arcofruit per la campanya de la fruita.
1: Més notícies. Catalunya, amb l'Hospital de Can Ruti al capdavant, prova la seguretat d'una cirurgia pionera, tant a Europa com també a Amèrica, que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials.
3: Es tracta d'un assaig clínic amb 10 pacients.
1: Mònica Mas.
7: Es tracta d'una tècnica per evitar l'acumulació de la proteïna beta-amiloide al cervell, que és la que hi ha al darrere del dany neuronal que causa aquesta demència. I és que amb l'edat, alguns ganglis linfàtics cerebrals deixen de funcionar i s'acumulen residus d'aquesta proteïna. La doctora Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, explica en què consisteix l'operació.
8: Quan estem segurs que aquest gangli és actiu, llavors fem una sutura a una petita vena del coll. Això fa que aquest líquid se'n vagi directament al sistema venós. És una intervenció molt exigent tècnicament, però és poc invasiva pel pacient.
7: La Maria és la germana de l'Antonio Reyes, el primer pacient operat.
9: Antes no se le entendía lo que hablaba y ahora puedes tener una conversación con él como antes no podías tener. Escribir, se lo había olvidado de escribir, ahora escribe su nombre. Ay, poco a poco, no es de que decir que hace 3 meses nada más.
7: Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Els quatre aspirants a ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona de cara a les municipals de l'any vinent ja han aconseguit els avals necessaris per participar en el procés intern de primàries de la formació.
3: Aquest dilluns ho han anunciat l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i l'actual secretària primera de la Mesa del Parlament pel Juntaires, Glòria Freixa. Diumenge ho va fer el líder del grup municipal del partit a l'Ajuntament, Jordi Martí Calvis, i la diputada del Congrés, Pilar Calvo. Ara la Comissió Municipal Territorial ha de convocar la votació per escollir el candidat, que es farà els dies 20 i 21 de juny. Al vespre del dia 21 es donarà a conèixer el guanyador, que serà provisional a l'espera de si es presenten recursos.
1: I a la cultura, Marta Viana, els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona, en vaga indefinida, han aconseguit que el Consorci de Biblioteques se vingui a negociar i dilluns que ve es tornaran a reunir.
15: Ahir van ocupar l'edifici del Consorci durant 4 hores per exigir que l'Ajuntament els adhereixi al conveni municipal. Irene Lameiros, bibliotecària i delegada sindical de la CGT.
10: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un Ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes i unes retribucions que reconeguin bé la nostra professió, que porta 30 anys menyspreada.
15: La CGT ha denunciat que la setmana passada un company va rebre cops d'un policia davant de l'Ajuntament i a un altre li ha arribat una notificació d'atemptat contra l'autoritat.
1: I ahir al Palau de la Música...
11: Més lluny, Biel, més lluny...

0: Biel Mesquida va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte ple de poesia i reivindicació de la llengua, la cultura i la llibertat.
1: Barcelona, Marta Vivas.
2: L'acte al Palau de la Música, convertit en un jardí, ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de passió, bellesa desbordant i reivindicació.
3: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
2: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora d'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes. Una ballada plena de poesia, de llibertat, de Mallorca, de països catalans i un desig.
3: Estimau i boixau en pau. Sí a la pau. Sí a la pau.
2: Marta Vivas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això.
4: El meu nom és Manolo Vidal. Un veí del barri de Torre Baró.
1: Perquè un estudi referma el bon estat de salut dels cineclubs, amb xifres molt destacades. Més sessions que mai, gairebé un 30% de les quals en català, i prop de 150.000 espectadors.
0: Segons l'informe de la Federació Catalana de Cineclubs, el 2025 aquests espais culturals van programar més de 2.300 sessions, una xifra que representa un màxim històric.
1: Montse Pujol.
5: El 2025 hi va haver un total de 148.686 espectadors, cosa que confirma una tendència ascendent. I quan a la programació de produccions catalanes per part dels cineclubs, si el 2024 un 17% de films programats eren produccions catalanes, l'any passat el percentatge va pujar fins a el 23%. Sentim el president de la Federació Catalana de Cineclubs, Àlex Portolès.
6: Som a punt d'arribar als 70 cineclubs federats en territoris de parla catalana. M'agradaria dir que els cineclubs som un espai clau per la difusió del cinema en versió original, per la promoció del cinema català i també per la presència del català a les nostres pantalles.
5: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
7: Comencen les semifinals de la Lliga de Bàsquet a les 8 amb el Barça-Tenerife. Barça igualada a partit decisiu a les 7 per decidir el finalista de la Lliga d'Hockey, de l'Hockey Lliga, i el Barça Futbol Sala, que pot ser finalista si guanya a les 9 a la pista de l'Inter.
1: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
8: Ja ho tenen tot preparat a Madrid perquè torni a aterrar Mourinho, la primera carta del que pot ser l'últim Florentino. És veritat que el Madrid ha guanyat moltes Champions amb Florentino com a president, 7 concretament, i que algun mèrit té, això segur, però veiem com s'ha comportat Florentino últimament i amb això que torna a fer exactament el mateix que va fer fa més de 15 anys per combatre la superioritat del Barça, el panorama al Madrid em sembla més el de l'inici del final de l'era Florentino que no pas una altra cosa. No tinc gens clar que Florentino acabi aixecant la setzena Champions del Madrid. I mira que el Madrid és el Madrid a la Champions i potser arrisco massa.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
10: Saber triar val la pena, perquè quan tries la gamma de fotoprotecció 100 Sand de Lidl des de 4,99, tens protecció certificada a preu Lidl. Per això Lidl és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Lidl val la pena.
11: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Ara mateix a Borredà, al Berguedà, tenim 15 graus, a Belllloc d'Urgell 17 graus i al Port de Barcelona 21 graus. I avui s'espera un dia variable, amb alguns núvols, de fet petits ruixats que ja arriben a aquesta hora a les comarques de Lleida, a la

0: a la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions.
2: Amics.
1: Rialles.
2: Llocs.
1: Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: Ara estàs a l'estat passant, també?
6: Sí.
5: Sí, estàs còmode?
6: Sí, sí.
5: T'agrada presentar l'estat passant, sí.
6: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
5: Clar, és fàcil.
6: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
5: Ah, m'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa.
6: Ja ho veies, que allà moment... arribaves tu i es creava una tensió.
4: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
8: 2026, centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
9: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
8: Modernisme, artesania i espiritualitat.
9: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
8: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3Cat. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
10: especial per l'arribada del Papa a Catalunya. A 9:15 serem a l'aeroport del Prat i a l'Estadi Olímpic de Montjuïc per veure quin ambient s'hi respira. Tot seguit parlarem amb l'excap de comunicació d'Aena Catalunya, Agustí Rodríguez, que va viure en primera línia l'arribada del Papa Benet XVI al 2010.
11: A partir de 9:00 conversarem amb qui va destapar el cas Maristes, Manuel Barbero, després que el Papa es reunís ahir amb víctimes d'abusos sexuals. També analitzarem el dispositiu de seguretat de la visita de Lleó XIV i explicarem com és un Papa mòbil.
10: A partir de 10:00 parlarem d'economia amb Xavier Sala i Martín i dels festivals d'estiu amb els directors de Cap Roig i Peralada. A 11:00 conversa amb la periodista Anna Ponsí sobre l'estrena d'Abandonados.
11: I avui allargarem el programa per transmetre en directe l'arribada del Papa a l'aeroport, prevista per 12:15.
10: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: I quin tema pendent vam tancar jo el matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
13: Ahir ens vam posar en contacte amb Florentino Pérez, flamant vencedor de les eleccions a la presidència del Real Madrid, tot i que no acaba de veure clar això de sotmetre's a una votació.
14: Primero, Josep, ha sido muy desagradable todo esto que ha pasado.
13: ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
14: Pues lo de la democracia, el contraste de opiniones. Es que a lo mejor esto es algo que aquí en Barcelona gusta, pero en Madrid no.
13: Pues escolti'm, és positiu que la presidència d'un club com el Madrid se sotmeti a la voluntat de la gent.
14: A la voluntat de mis cojones.
13: Ah.
14: Oigan, el Real Madrid, hemos estado 20 años sin elecciones ni tonterías progres de esas, y no nos ha ido mal.
13: La democracia no es una tontería progre.
14: Espero que pasen 20 años más, claro, sin tener que molestar al socio del Real Madrid ni hacerle pasar por ese proceso tan traumático, porque es eso.
13: Ya, el seu rival a les eleccions, l'Enrique Riquelme, li ha de dir alguna cosa, un missatge...
14: Por supuesto. Chupa del frasco, Carrasco. Y nada, que se vuelva a su país.
13: No, és espanyol. Sí, en principi.
14: Sí, claro. Claro, sí. Bueno, y ahora sí me hacen el
13: cap a 11:15, més temes pendents.
12: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
15: Antonio Guterres, secretari general de la ONU, ens recorda que els últims 11 anys han estat els més calorosos des de que hi ha registres. El món s'encamina a superar temporalment el límit d'un grau i mig. A Barcelona, Drap Art fa 30 anys que respon des d'un lloc molt concret. Convertir allò que llancem en art, debat i acció comunitària. La convocatòria d'aquest any és oberta fins al 30 de juny. Drap Art busca projectes artístics vinculats a la sostenibilitat, la reutilització i la transformació de materials. Avui és un bon dia per anar en contra de la cultura de l'usar i llançar i per recordar que res desapareix, tot es transforma. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
12: I el segon, la Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman.
2: A Cyndi Lauper li van dir: has de treballar amb el músic Rob Hyman per fer una última cançó més pel teu disc de debut. I els van presentar

Rob Hyman estava en plena ruptura i Cyndi Lauper travessava moments difícils en la seva relació. No es van embolicar, però junts van escriure aquest himne profund, melanconiós i d'entrega, on algú li diu a un altre que, malgrat les dificultats que estan vivint, ell serà allà si mai se sent perdut, i que si cau l'agafarà una vegada i una altra, time after time. Va ser un èxit espectacular, aquesta cançó va arribar al número 1 tal dia com avui de 1984, fins i tot Miles Davis la va versionar. Pugeu el volum, que ens posem tendres. Bye,

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui s'espera un dia variable i amb temperatures més baixes que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui la majoria de temperatures quedaran entre els 25 i 30 graus, com a molt podrien arribar els 31 o 32 a Ponent i a l'interior de l'Ebre. Ara mateix tenim algunes nuvolades i petits ruixats a les comarques de Lleida i a la tarda les nuvolades apareixeran més cap al nord-est, comarques de Girona, de Barcelona, amb possibilitat de nous ruixats, sobretot al voltant del Pirineu Oriental.
0: I avui tenim un dia molt carregat perquè tenim nova vaga de mestres i professors, amb manifestació al centre de Barcelona, també comença la selectivitat i arriba el Papa a Catalunya. Des d'aquesta hora arrenquem ja una programació especial al matí de Catalunya Ràdio per informar-vos amb l'antena de Catalunya Ràdio i per seguir aquest dia històric i totes les afectacions que comporta. Lleó 14 arribarà al Prat, quan faltin 5 minuts per dos quarts d'una del migdia. I a la una serà a la Catedral de Barcelona i a les 8 del vespre, acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Serem en tots aquests llocs on des d'ahir ja hi ha restriccions d'accessos i de circulació. I parlarem també avui amb Manuel Barbero, que va destapar els abusos dels maristes.
2: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia...
0: Li preguntarem si n'hi ha prou amb aquestes paraules d'ahir del Papa i també per les queixes de la majoria d'associacions de víctimes que van quedar fora d'aquesta reunió amb el Pontífex. L'ensurt per això de la nit l'hem tingut a Lleida avui aquesta nit amb un incendi espectacular a l'empresa de fruita Arcofrut. Estela Bussoms, Lleida, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Els bombers que han donat el foc per estabilitzat durant la matinada, però els veïns de la zona continuen confinats a aquesta hora.
3: Doncs mira, Ricard, l'última hora és que just ara, a les 7 en punt, s'ha aixecat el confinament. Ho acaba d'informar Protecció Civil. Sí, sí, és qüestió d'això, d'uns minuts. Són els veïns de l'urbanització Vila Montcada Ciutat Jardí, una zona de cases unifamiliars als afores de Lleida, darrere de l'Hospital Arnau de Vilanova d'aquesta ciutat. Han estat, doncs, això, tota la nit confinats fins ara mateix, fins a les 7. En total, unes 1.300 persones. Cap ferida de consideració. En un primer moment, també es van desallotjar les persones que vivien a la primera línia de les cases, les més pròximes al recinte de la cooperativa. En aquest cas, la majoria també ja han tornat a casa. Estem parlant d'un incendi, ho deies, va començar poc després de les 10 de la nit i va generar unes grans flamarades espectaculars, també una columna de fum que es veia des de bona part de la ciutat de Lleida. Primer van cremar caixes i palots a l'exterior i després el foc es va estendre a les naus, almenys dues. Ara els bombers segueixen treballant-hi, sobretot per evitar que revifi i es continuï estenent per les instal·lacions, i han arribat a treballar prop d'un centenar d'efectius.
0: Per tant, la notícia aquesta hora, l'acaba de confirmar l'Estela Bussoms, és que ja s'ha aixecat el confinament d'aquest incendi que està afectant i que ha afectat, vaja, a l'empresa de fruita Arcofrut. Gràcies, Estela. Fins ara.
3: Fins ara.
0: I a l'Orient Mitjà la nit ha estat més tranquil·la després que Israel i l'Iran hagin aturat els atacs. Sobre les conseqüències econòmiques, avui en parlarem a partir de les 10. I parlant dels Estats Units, la imatge de la nit ha estat la sonora xiulada que s'ha emportat Donald Trump a la pista dels Knicks, a Nova York, a la final d'una de les finals de la NBA. Aquest era el moment en què la realització del pavelló mostrava el president a les pantalles mentre sonava l'himne, i la gent xiulava. Tot això avui que bon matí a la Selva. El sol ha sortit a les 6 i 14 minuts i a la Roca del Vallès es pondrà a les 9 i 24 minuts del vespre. El dia en què a Catalunya Ràdio seguirem la visita del Papa.

Una programació que continuarà al vespre. Veurem i seguirem també tot el que passi a l'Estadi Olímpic i després també a la Nit dels Ignorants. I l'endemà el Papa farà una ruta per Catalunya, passarà per Brians, passarà per Montserrat i acabarà la Sagrada Família. Ho seguirem aquí a Catalunya Ràdio. Seguirem el Papa.

0: benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 7 i 6. Titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: 16 anys després.
3: Un papa trepitjarà Catalunya. Lleó 14 comença avui a Barcelona la segona part del seu viatge a l'Estat després de Madrid i abans d'anar a les Canàries. Aterrarà al Prat quan passin 25 minuts de les 12 del migdia. Anirà directament a la catedral on encapçalarà una pregària. Ho seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio que avui allarguem fins a la una.
4: A la tarda els reunirem el president de la Generalitat, Salvador Illa. Després tindrà una trobada amb l'Ordre de Sant Agustí i a les 8 una pregària amb joves a Montjuïc davant de 40.000 persones. L'arribada a l'estadi olímpic serà el primer cop que el podrem veure amb el papa mòbil.
0: Complicat.
5: Moure's aquests dies en cotxe per Barcelona. Des d'ahir hi ha restriccions de trànsit i d'aparcament al voltant de la catedral i a l'anella olímpica.
3: Demà les restriccions es traslladen a la dreta de l'Eixample. Una part del Raval, tot plegat, afectarà una quinzena de línies d'autobusos. Fora de Barcelona, demà no es podrà anar a Montserrat amb cotxe.
0: Una plaga.
4: Amb aquest concepte s'ha referit el papa als casos d'abusos sexuals a l'Església. Ho va dir ahir davant dels bisbes espanyols i poc abans de reunir-se en privat amb alguns dels supervivents d'aquests abusos.
5: Les associacions de víctimes més nombroses han denunciat que han quedat al marge d'aquesta recepció que es va organitzar a última hora.
6: Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del viatge del papa. En un comunicat al Vaticà, diu que Lleó XIV ha escoltat amb afecte i atenció les 6 víctimes. S'ha compromès que les propostes que li han fet arribar siguin la base per a futurs esforços i que l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on les ferides trobin consol i puguin sanar. I sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, Lleó XIV ha demanat als bisbes espanyols prevenció i canvis.
7: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
6: Les principals associacions de víctimes d'abusos per part del clergat han denunciat que han quedat fora i excloses de la reunió amb el papa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 minuts.
3: Va durar l'aplaudiment del Congrés al discurs del papa. Després, cadascú en va subratllar la part que més li convenia. D'una banda, va demanar rebaixar la polarització política i va defensar l'acollida d'immigrants, però de l'altra també va carregar contra l'avortament i l'eutanàsia.
7: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
4: Els col·lectius que porten dècades lluitant per aquests drets han sorgit a criticar les paraules del papa. Cristina Vallès, presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament de Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio.
8: Són drets que no obliguen a ningú a actuar en contra de les seves conviccions. Al contrari, garanteixen que cada persona pugui decidir d'acord amb els seus valors, creences i vivències. Ens sap greu.
0: Menys de dues hores.
5: Falten perquè comenci la selectivitat. Més de 45.000 alumnes catalans estan citats a partir de les 9 del matí en unes proves que arriben marcades per la vaga de mestres i professors i per la visita del papa.
0: Maria Costa.
9: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i just després de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves opcionals per apujar nota de matèries com, per exemple, física, geografia o literatura dramàtica, entre d'altres matèries. Entre les novetats es farà una prova pilot de control aleatori amb detectius de dispositius electrònics com mòbils i rellotges intel·ligents per evitar que els estudiants copiïn. Tot i la vaga de docents, el govern assegura que no ha hagut de reforçar finalment el personal dels tribunals dels exàmens. La selectivitat s'allargarà fins dijous i el resultat dels exàmens se sabran el 23 de juny. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 22.
3: Dies de vaga de docents des que van començar les protestes. Avui és la primera i per ara única que hi ha convocada després del no al preacord amb el departament.
10: Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS fan una crida a participar a la manifestació que sortirà a les 11 del matí des de plaça Espanya. Està previst que la marxa vagi per la Gran Via, la plaça Tetuán i l'avinguda Lluís Companys fins al Parc de la Ciutadella i entri finalment a les portes del Parlament. Els sindicats s'han compromès a no fer cap protesta abans de les 9 del matí per no afectar els estudiants que fan la selectivitat. Tot i això, no descarten que hi puguin haver talls a partir de les 9 del matí. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'estimba.
4: El Mundo publica avui una enquesta sobre les eleccions al Parlament i el titular és el següent, una caiguda en picat del PSC que passaria de 42 diputats a una forquilla d'entre 33 i 35. L'actual majoria d'esquerres no sumaria.
5: Aquesta enquesta també mostra una pujada d'Aliança Catalana que passaria de 2 a una vintena d'escons, pràcticament empatant amb Junts i superant per poc Esquerra Republicana. El diari destaca que que amb aquest escenari Catalunya seria ingovernable.
0: Sense Israel.
3: El vicepresident dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat aquesta nit que seguiran treballant per arribar a un acord amb l'Iran, encara que Netanyahu no hi estigui d'acord. En les últimes hores, els bombardejos creuats entre Tel Aviv i Teheran s'han aturat.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
2: L'intercanvi de cops a gran escala entre Israel i l'Iran s'ha aturat, però l'enfrontament es manté de manera indirecta amb la milícia proiraniana de Hezbollah al sud del Líban i al nord d'Israel. Netanyahu deixa clara la seva posició.
11: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
2: Per la seva part, Israel no ha cessat d'atacar el Líban, afegint així condicionants perquè l'episodi d'escalada de tensió es pugui repetir en qualsevol moment. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Vot a vot.
4: L'escrutini a les eleccions presidencials del Perú està sent un frec a frec entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, i la candidata conservadora, Keiko Fujimori. Per ara, Sánchez manté poc menys d'un punt d'avantatge.
0: 36 morts.
5: I 167 ferits al terratrèmol d'ahir a les Filipines i, de fet, és un balanç provisional, ja que les autoritats encara segueixen buscant desapareguts. El sisme de magnitud 7,8 va afectar les costes de l'illa de Mindanao.
0: Tercera investidura.
3: Pel president de Castella i Lleó, el popular Alfonso Fernández Mañueco, serà poc més que un tràmit perquè ja ha arribat a un acord de govern amb Vox.
0: Últim dia.
4: Del judici contra el germà de Pedro Sánchez, que quedarà vist per a sentència. En els seus informes finals, tant la Fiscalia com les defenses han insistit en la falta de proves contra David Sánchez i en demanen l'absolució, mentre que les acusacions mantenen que la feina se li va assignar a dit.
0: Es reprèn.
5: A l'audiència, el judici pel cas Kitchen sobre la presumpta trama parapolicial d'Interior en temps de Rajoy per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Seguirà declarant com a acusat l'excomissari Villarejo després que hagin sortit a la llum diverses reunions en els últims dies que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez.
0: Concentració indefinida.
3: Dels treballadors del centre de recanvis de Nissan al Prat de Llobregat, a les portes de la planta. L'empresa vol acomiadar 211 treballadors a Catalunya. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i fins ara no s'han posat d'acord. Juan Carlos Yepes, de la UGT.
12: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides. I nosaltres, primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
0: Defensa els docents.
13: Més lluny, Biel, més lluny. Hem d'anar més lluny.
4: És el que va fer l'escriptor mallorquí Biel Mesquida quan va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al Palau de la Música.
0: Barcelona, Marta Vives.
14: L'acte al Palau de la Música, convertit en un jardí, ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de passió, bellesa desbordant i reivindicació.
15: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
14: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora d'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes. Una ballada plena de poesia, de llibertat, de Mallorca, de països catalans i un desig.
15: Timau i boixau en pau. Sí a la pau. Sí a la pau.
14: Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més sessions que mai.
5: Els cineclubs de Catalunya, segons l'informe de la Federació Catalana de Cineclubs, l'any passat s'hi van projectar 2.300 sessions. És gairebé un 30% de les quals en català. Les van veure a prop de 150.000 espectadors. Àlex Portolés és president de l'entitat.
16: De fet, ja som a punt d'arribar als 70 cineclubs federats en territoris de parla catalana i m'agradaria dir que els cineclubs som un espai clau per la difusió del cinema en versió original, per la promoció del cinema català i també per la presència del català a les nostres pantalles.
0: Polèmic.
3: El curtmetratge publicat per Madonna de 13 minuts en què avança part del repertori del seu pròxim àlbum, el curt que es va poder veure en exclusiva al Festival de Cinema Tribeca a Nova York, ja ha incendiat les xarxes perquè en un fragment hi apareix mantenint relacions sexuals en un lavabo.
0: Gairebé tot.
4: És el nou llibre de Matthew Tree, on l'escriptor anglès establert a Catalunya investiga qui era el seu pare, amb qui va tenir una relació difícil que el va marcar per sempre. Tot plegat gràcies a uns diaris personals que l'han ajudat a entendre'l una mica més.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat arrenca.
17: Les semifinals de la Lliga de Bàsquet amb el Barça-Tenerife. A partir de les 8, Nicola Provítola, jugador de Blaugrana.
18: Eufòria, no. Sí que nos sacamos un peso encima, sí que pasamos una serie contra Murcia muy, muy dura. Pero no, euforia para nada.
17: Barça Igualada, jugant a les 7 l'accés a la final de la Lliga d'Hockey Patins i el Barça serà finalista de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista de l'Inter a partir de les 9.
0: Avui és dimarts 9 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Nina amb 3 quilos 275 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i la Jana amb 3 quilos 130 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
19: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 15 graus a Artés, 18 a Sitges i 21 a la ciutat de Barcelona. I el trànsit, com tenim les carreteres a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. Doncs a aquesta hora retencions a les entrades cap a Barcelona i densitat en diversos trams a la Ronda de Dalt i la Litoral, sentit Llobregat, les habituals de cada dia a aquesta hora. De moment, doncs, sense incidències destacades.
19: A Barcelona, les associacions de veïns dels barris del voltant de la Meridiana volen que el tram que va de Fabra i Puig fins al pont de Sarajevo sigui una rambla.
21: Proposen enverdir la plaça de Fabra i Puig, reduir a la meitat els carrils destinats a la circulació de vehicles privats
22: i ampliar el pont de Sarajevo perquè es converteixi en un espai d'uns 1.500 metres quadrats que uneixi les dues trinitats.
19: Barcelona nascurà.
23: Volen que reparin els greuges que la construcció de la Meridiana va suposar per als barris de Sant Andreu, Porta, Prosperitat i les Trinitats i que la Meridiana deixi de ser la drecera per arribar al centre de Barcelona. Àlex Labat, encarregat de mobilitat de la FAB.
24: Nosaltres el que volem és una reforma en Rambla, perquè entenem que la Rambla el que farà és donar-li aquest ànima més transversal d'unió entre Nou Barris i Sant Andreu.
23: També volen que la pacificació de la Meridiana arribi fins a Montcada i Reixac. Anna Escurell, Aixàs, per al matí de Catalunya Ràdio.
19: Més notícies. Al Bages s'ha fet un pas més per poder prolongar la línia R5 de Ferrocarrils de la Generalitat, la de Manresa, fins a Santpedor.
21: Concretament, ha sortit a licitació l'estudi informatiu per allargar el traçat en gairebé 4 quilòmetres.
22: Es vol aprofitar l'antic ramal de mercaderies, que té una part en desús, per enllaçar el parc tecnològic de Manresa amb Santpedor, amb parada a Sant Fruitós de Bages.
19: Un altre cop a Barcelona, el Consorci de Biblioteques negociarà amb els treballadors de les biblioteques públiques de la ciutat, que continuen en vaga indefinida.
21: Ahir van ocupar l'edifici del Consorci durant 4 hores per exigir que l'Ajuntament els adhereixi al conveni municipal.
22: Irene Lameiro és bibliotecària i delegada sindical de la CGT.
25: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un Ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes.
19: I parlant de vagues indefinides, a l'Alt Penedès i al Garraf ha quedat desconvocada la vaga indefinida del servei de recollida de residus.
21: Després d'unes hores de negociacions entre el comitè d'empresa i la direcció de l'empresa concessionària.
22: No se saben els detalls de l'acord, però les parts els faran públics aquest matí.
19: I a Barcelona, els 4 aspirants a ser el candidat de Junts a l'alcaldia de cara a les municipals de l'any vinent ja han aconseguit els avals necessaris.
21: Per participar en el procés intern de primàries de la formació, les darreres hores ho han anunciat l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i l'actual secretària primera de la mesa del Parlament pels Juntaires, Glòria Freixa.
22: Ahir ja us vam explicar que també ja els tenen el líder del grup municipal del partit a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbis, i la diputada al Congrés, Pilar Calvo.
19: I cultura. Diada Pau Casals 2026, avui al Palau de la Música Catalana, se celebra amb un concert del Quartet Casals acompanyat del pianista Alexander Melkinov. El concert a les 8 del vespre. 7 i 20 minuts, esteu escoltant al matí de Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
26: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
27: Al matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 7 i 20 minuts i és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb el Papa Lleó XIV com a absolut protagonista. Comencem amb La Vanguardia, que titula que el Papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. El periòdico diu que el Papa fa posar dret al Congrés reivindicant la dignitat humana i per ara el pontífex rebutja la prioritat nacional del PP i Vox. A la premsa de Madrid també és la principal notícia de portada, la més cridanera, la de La Razón. Fotografia tota pàgina del pontífex del Congrés i el titular, ovació històrica
2: catòlica per Lleó 14 a les Corts. El País destaca que el papa urgeix els bisbes a actuar contra la plaga de pederàstia i El Mundo, que demana als polítics límits morals al poder. Altres temes de portada, precisament també a El Mundo, aquesta enquesta electoral sobre Catalunya, el PSC s'estimba i Aliança es dispara, empataria amb Junts i deixaria una Catalunya ingovernable. Mentrestant, La Vanguardia explica que Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, anirà a declarar com a testimoni pel cas Leire Díez. I acabem amb l'Ara, que destaca, d'una banda, que més de 45.000 estudiants comencen avui la primera selectivitat amb detectors de mòbils, i de l'altra, que Biel Mesquida rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fent una defensa dels docents.
6: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
7: el 22 d'octubre del 1977.
6: I el número de la sort, el...
7: l'11.
6: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I ara volem parlar dels efectes del xat GPT en les notes dels estudiants. Maiol Roger, bon dia.
17: Bon dia. Milers de joves catalans s'enfronten d'aquí poc més d'una hora al primer dia de la selectivitat i molts hauran fet el batxillerat amb un gran aliat, el xat GPT. Ara, un estudi de la Universitat Californiana de Berkeley alerta que la introducció de la intel·ligència artificial en l'estudi fa que els alumnes treguin notes més altes, però no que augmentin el seu coneixement real.
0: I com han arribat a aquesta conclusió?
17: Doncs han analitzat més de 500.000 qualificacions d'estudiants d'una gran universitat de Texas, tant d'abans com de després de la reducció del xat GPT el 2022. I els resultats mostren que les notes excel·lents han augmentat un 30%. Ho fan sobretot en estudis on els deures o treballs fets a casa i sense supervisió d'un professor tenen més pes en l'avaluació, ja que són en aquests casos quan més s'utilitza la intel·ligència artificial.
8: L'últim treball que vam fer de grup, el 95% el vam fer amb xat.
9: 80% xat GPT. El 100%.
17: La Universitat de Barcelona ha participat en un altre estudi que conclou que la irrupció de la IA no contribueix a una educació més justa i democràtica, sinó que pot provocar encara més distància entre els estudiants amb més recursos i accés a la tecnologia i els que no el tenen. Professors d'educació assenyalen que les universitats han trigat massa a assumir que han d'actuar i asseguren que van amb retard contra el que consideren una bombolla de les notes. De moment, avui ja veurem alguna mesura per evitar la intel·ligència artificial a la selectivitat. Els professors podran descobrir mitjançant detectors de freqüència si els estudiants porten elements prohibits com telèfons mòbils i rellotges intel·ligents i altres dispositius més sofisticats com auriculars, orelles i ulleres intel·ligents. Ulleres intel·ligents. És una prova pilot del Departament d'Universitats per frenar l'ús de la IA i tindrà el càstig d'un zero directe si enganxen algú copiant.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia el teixit de seda i or més menys tingut. I la resposta era lamé. El lamé, o llama, és un teixit de seda i or en què el metall no apareix sinó en una cara. I la mè és un eufemisme per referir-se a la merda. Avui dimarts, un Enigmàrius senil. Adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians, de 6 lletres. Adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians, 6 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: I ara el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells, avui sobre la visita de Robert Prevost a Televisió Espanyola.
4: Una de les millors imatges que ha deixat el Papa a Madrid ha sigut la de la seva visita a les instal·lacions de Radio Televisió Espanyola. Allà l'esperava una comitiva de treballadors de la casa, amb aplaudiments, i el director d'informatius li ha cridat «Benvingut a Radio Televisió Espanyola!». El Papa ha fet un gest amb el cap, s'ha portat els dits als ulls i ha dit «Jo os veo. Ja poden morir d'èxit».
3: I a la recomanació del dia arran de la visita del Papa a Barcelona, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Los dos Papas.
5: Quins diàlegs i quin tàndem protagonista, mare meva. Amb Anthony Hopkins i Jonathan Pryce en la pell del Papa Benet XVI i de Jorge Bergoglio, que n'agafaria el relleu per convertir-se en el Papa Francesc. Interpretacions totes dues reconegudes, molt merescudament, amb una nominació als Oscars. I la pel·lícula funciona com un retrat íntim de la creació del seu vincle d'amistat, tot i tenir visions totalment oposades de l'Església, que miren d'apropar darrere els murs del Vaticà en un moment de crisi profunda de la institució. Amb una direcció magnífica i diàlegs brillants, es gaudeix també i molt des de l'ateisme. Los dos Papas és a Netflix.
6: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
7: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
8: A Bezoya som molt dels qui, quan per fi arriba l'estiu... Para. Qui diu quan arriba l'estiu? A Bezoya som molt de viure molt fort sempre. No quan ho marca el calendari. Som molt de començar-lo amb el primer raig de sol. Molt de començar-lo abans i molt de viure'l molt fort. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
9: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jovany? Bon dia.
11: Bon dia, el Papa.
12: Hola, Papa Lleó 14.
13: Hola.
11: Evidentment, el Papa Lleó 14 és el protagonista del dia perquè avui al migdia arribarà a Catalunya, on l'esperen un parell de dies farcits d'actes que plegaran milers de fidels i de curiosos a diferents punts del país. De fet, avui ja es fan notar les restriccions de trànsit en alguns carrers del centre de Barcelona que compliquen bastant la...
14: En alguns carrers del centre de Barcelona, que està mitja ciutat col·lapsada per la vista d'aquest senyor.
3: Tenim, tenim una trucada en directe. Primer de tot, el seu nom, sisplau.
14: Marta de Sant Celoni.
3: Marta de Sant Celoni. Vostè és la que es queixava per Rodalies, no?
14: A mi no em tallen el tràfic del centre de Barcelona para que pueda desplazarme mejor, ¿sabes? A ti te lo cortan porque a mi no, ¿eh? Ni me ovacionan a mi para tirarme 5 horas en el tren.
11: No, ja,
14: hombre,
11: però... Si
14: ya vostè... Que toma arribi més de pressa la Sagrada Família, no sé, que llegue tarde, ¿eh? Col·lapsem mitja ciutat i que se joda la gente, ¿no?
3: Sí, però vostè, Marta, s'ha vist afectada per les restriccions de circulació.
14: No, perquè jo treballo a Castelldefels, si vaig a Sant Celoni i Castelldefels. Però bueno, si avui ha decidit d'anar a Montjuïc, ¿vale?
3: No, però si vostè no té cap problema en el seu dia a dia,
11: es queixa. No existeix aquest problema.
14: Tinc amigues que viuen a prop, ¿vale? Allà al costat, que estan patint la visita d'aquest senyor, ¿vale? Que li està fent un estrès i una angústia que no pueden vivir, hombre.
11: Molt bé, està trucant per queixar-se per una amiga.
14: Que no se pueden ni aparcar, ¿vale? Ja. El señor León, que bueno que... Bueno, mira, el señorito ahí con su papá móvil, ¿no? A mí no sigue un Marta móvil para ir como una marquesa por el mundo, ¿sabes?
3: Bueno,
14: así que lo ponen,
3: Marta,
14: móvil.
3: Hombre. Recollim
14: la... Què passa? Ah, no, claro. No, ah, no señorita, igual no. Si le ponen un Ricard móvil, ¿no? Hasta el papo soy yo del papá. Hasta el papo.
3: Bueno, gracias por la...
14: Claro.
3: Gràcies. Hombre, per la trucada.
14: No, no sé, que el senyor té aquí a caminar 20 quadres, no? No, Mar... claro.
3: Marta,
11: hem de penjar.
3: Gràcies per la trucada,
14: sí,
3: la deixem.
14: Claro.
3: No. S'heu quedat a treballar,
11: sí,
3: no?
14: No, que m'he demanat la baixa. Hombre, per anar a veure el papa, que t'has pensat que no vull aquí...
3: Ah, vostè anirà a veure el papa?
11: Molt bé.
14: Hombre, claro.
11: Quina barra. Bueno.
14: Hombre, que... Però, no, però, perdón, eh? Sí. Ai, el senyorito! Ara,
11: hem de penjar, que passem per un túnel.
14: No.
3: Són 7:45. I fa mitja hora que Lleida s'ha aixecat el confinament dels veïns que viuen més a prop d'on a primera hora de la nit s'hi ha declarat un espectacular incendi. Anem cap a Lleida, Estela Bussoms.
13: Bon dia, doncs sí, ha sigut a les 7, s'ha aixecat aquest confinament, afectava uns 1.300 veïns de la urbanització Vila Montcat de Ciutat Jardí, una zona de cases unifamiliars als afores de Lleida. Les empreses afectades són dues, Frutera La Pràctica i Arcofrut, han cremat milers de caixes de fusta i palets a l'exterior i ara s'ha d'acabar d'avaluar l'afectació a les naus. En un primer moment també es van desallotjar les persones que vivien a les cases més pròximes, que ja han pogut tornar a casa. Els bombers encara tenen hores de feina per acabar d'extingir totalment el foc que va començar cap a les 10 de la nit.
3: I el papa arribarà a l'aeroport del Prat quan passin 25 minuts de les 12 del migdia. El primer que farà allò 14 és anar a la catedral, on encapçalarà una pregària, i a la tarda té una reunió amb Salvador Illa. Es reuneix amb l'ordre de Sant Agustí i a les 8 el podrem veure per primer cop al papa mòbil en arribar a l'estadi Lluís Companys. És un acte amb 40.000 persones. Avui programació especial al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem amb experts de seguretat, estarem pendents també de les restriccions de mobilitat i parlarem també amb Manuel Barbero, que va destapar els abusos dels maristes.
15: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha...
3: Aquesta plaga, deia el papa Lleó XIV. Li preguntarem si n'hi ha prou amb aquestes paraules d'ahir del papa, a Manuel Barbero, i també és per les queixes la majoria d'associacions de víctimes que van quedar fora de la reunió amb el pontífex. També estarem pendents de la primer dia de selectivitat i també aquest any coincideix amb una nova vaga de mestres i professors que es manifestaran a partir de les 11, des de Plaça Espanya fins al Parlament. I pel que fa als esports, Robert Prat...
16: Comencen les semifinals de la Lliga de Bàsquet a partir de les 8, Barça-Tenerife, Barça-Igualada, partit decisiu a les 7 per decidir el finalista de la Lliga d'Hockey. El Barça Futbol Sala pot accedir també a la final si guanya a les 9 a la pista de l'Inc.
3: I pel que fa al temps, el dia comença amb petits ruixats a les comarques de Lleida. Eloi Cordomí, bon dia.
17: Bon dia. Sí, avui tindrem un dia una mica variable. En general farà sol a moltes zones, el que passa que sí que aniran creixent també nuvolades al nord-est, comarques de Girona, de Barcelona, més enllà d'aquestes que ja hi ha a les comarques de Ponent. A la tarda també podrien deixar alguns ruixats al Pirineu Oriental i, en canvi, la meitat sud farà sol tot el dia, amb vent de mestral i de tramuntant aquest matí, afluixa d'aquí una estona, després al vespre segurament tornar a reactivar-se. I avui amb temperatures més baixes. Baixaran 3-4 graus a moltes comarques de l'interior. Les més altes a Ponent i al sud podrien arribar als 30-32 a tot estirar. Demà dimecres refresca una miqueta, encara alguns ruixats, i a partir de dijous, divendres, tens molt més tranquil i pujada la temperatura.
3: Avui farem una especial atenció a la mobilitat i a les carreteres. La mobilitat, a aquesta hora, avui el transport públic em dedica a reforçar per la visita del papa. Maria Fernández Noguera, bon dia.
18: Bon dia. Doncs sí, hi ha un reforç de l'oferta tant al metro, als busos i al tramvia de Barcelona, com a ferrocarrils i rodalies. Pel que fa als autobusos, es canvien algunes parades de busos interurbans i es desvien una quinzena de línies a Barcelona. Tot això avui que l'R2 Sud i les línies regionals que van cap al sud ja estan del tot restablertes. Després que ahir comencessin a circular els trens pel túnel del Garraf, avui Renfe ja no ofereix servei alternatiu d'autobusos. En aquestes línies hi ha retards de fins a mitja hora en els trens que van cap al sud a causa d'un tren que ha tingut un problema a les portes i ha endarrerit la circulació dels convois que anaven darrere.
3: I a les carreteres, de moment, sense incidències destacades. Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia, no? Aquesta hora, de moment, sí que tenim les retencions, però que són les habituals, eh? D'aquesta hora, les entrades cap a Barcelona, densitat també a la Ronda de Dalt, a Roqueta, sentit Llobregat i la Litoral, a Sant Adrià, sentit Llobregat i a la Zona Franca, i a Santa Coloma cap a Trinitat, direcció Barcelona. També hi ha congestió a la C-17 a Parets, a la C-58 a Sant Quirze i a Montcada, i a la P-7 a Santa Perpètua.
3: Tot això el dia de la selectivitat, per tant, molta sort a tots aquells que estigueu llevats ja, confiança, calma i endavant, que la feina ja està feta. Avui a l'Àgora del Matí, Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. quan són les 7:34. Obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades del dia amb Maiol Roger i Pol Forada. Bon dia.
20: Bon dia.
3: Avui a les pàgines d'opinió dels diaris, reflexions diversos sobre les paraules del papa.
21: El director de La Vanguardia, el Jordi Juan, diu que aquest papa agrada i la millor prova d'això és que en una política espanyola tan polaritzada hi va haver unanimitat en tots els partits aplaudir el discurs del pontífex al Congrés.
22: Afegeix que quan escoltem Lleó 14 no tenim la sensació que sigui un sermó, sinó una invitació serena i subtil a reflexionar sobre aquesta societat que viu en crisi i canvi permanent.
21: L'editorial de l'Ara destaca el titular que el papa va condemnar la xenofòbia des del Congrés dels Diputats.
22: Celebra que el seu discurs és una esmena absoluta al principi de prioritat nacional que el PP i Vox han introduït en els pactes autonòmics.
21: En canvi, el periòdico lamenta que no sembla que hi hagi gaire predisposició des dels partits a aplicar les lliçons sobre la necessitat de bastir ponts i evitar la polarització.
22: I desitja que la Sagrada Família ressoni també el missatge a favor de la convivència.
21: El País, una de freda i una de calenta, diu que el papa va encertar a advertir a les Corts contra la polarització política, però que la seva crítica a l'avortament pertany a un altre escenari.
22: Sí que aplaudeix, en canvi, que parlés de pederàstia on era més necessari davant dels bisbes i a la seu de la conferència episcopal.
21: El Mundo aplaudeix que Espanya ha estat l'escenari escollit per Lleó XIV per projectar la dimensió pública del seu pontificat.
22: I diu que el discurs d'ahir confirma que vol intervenir en els grans debats contemporanis des d'una posició incòmoda per tots. Crítica amb els excessos del relativisme, però també amb la deshumanització de la política i l'economia.
21: I l'ABC destaca que el papa va recordar a les Corts que la dignitat humana precedeix la política.
22: I afegeix que molts van aplaudir, però pocs es van donar per al·ludits.
3: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
23: Ho explica el Guardian. Els tribunals del Regne Unit animen els jurats populars perquè es fixin en el llenguatge corporal dels acusats per discernir si menteixen o no. Segons el rotatiu, això és perillós perquè aquests senyals no tenen base científica. Les paraules sí que són reveladores, perquè el mentider pot controlar el contingut, però no tant l'estructura, la gramàtica i l'estil. No ofereix detalls sensorials i perceptius el que va veure, va escoltar o va sentir. És aquí on acostuma a estar la veritat, els tribunals i el carrer.
24: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
25: Peugeot.
26: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions.
25: Amics.
26: Rialles.
25: Llocs.
26: Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
27: Vols anar al futur? L'opció més intel·ligent és anar-hi en aquesta màquina del temps.
28: Però jo vull anar a la platja amb el meu nòvio.
27: Doncs així vés amb Ouigo. Vés al futur amb màquina del temps. Vés des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo, vés de llest.
29: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
30: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
31: I pot ser tot això sent professional.
30: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què va sopar ahir el papa? Atenció.
32: Doncs mira, com a aperitiu, pernil ibèric, salmó fumat, gazpacho de xangurro de bou de mar gallec, ensaladilla de gambeta de motril i croquetes. Com a plat principal, mero del Cantàbric al forn, i de postres, el mític soufflé del restaurant Lardi de Madrid,
3: boníssim,
32: que és qui va preparar el menú, i per beure tres vins de Castella i Lleó. El rosat Trapera, el negre Ultreia Villegas i el blanc Cuvé Lardi.
3: Ah, del Raúl Pérez, sí.
32: Ho recull l'ABC, explica que el menú volia ser una mostra del patrimoni gastronòmic espanyol.
3: El blanc de quina anyada era?
0: El blanc, espera't que t'ho busco. A veure, el rosat del 2024, el negre del 2023 i el blanc del 2024, també.
1: El 4!
3: Un godello, no? Això és...
0: Sí.
3: Gaudí tindrà un museu.
0: Amb l'aprovació del Vaticà, l'edifici de les Teresianes de Barcelona, projectat pel mateix Gaudí, serà l'espai que acollirà un museu que combinarà patrimoni, exposicions d'art i se centrarà en els valors espirituals i humanistes de l'arquitecte. Fins ara aquest edifici estava tancat al públic. S'obrirà d'aquí 2 anys, ho veiem a diversos digitals.
3: La notícia que dona esperança a mestres i alumnes.
32: Que Torrejón de Ardoz, a Madrid, es converteixi en la primera ciutat de tot l'estat a tenir aire condicionat a totes les classes de totes les seves escoles públiques. Si posem números, són 899 aules de 21 escoles. Ha suposat una inversió de 7 milions d'euros. Els aparells de baix consum ofereixen tant fred com calor. Llegim el digital Info en Ares.
3: I qui s'ha endut una sorpresa?
0: Un home britànic que es va trobar una moneda antiga i es pensava que era justament això, una moneda, però no. Va resultar ser un anell d'or romà de fa 1.700 anys. Ara l'organització Southwest Heritage Trust s'ha quedat amb aquesta joia. L'home la va trobar fent servir un detector de metalls en una parcel·la. Ho veiem al diario.es.
3: Una dada que interessarà els que tinguin previst passar les vacances a la Costa Brava.
32: I no hi tinguin casa. El lloguer d'apartaments s'ha encarit fins un 8% aquest estiu. Ho diu un informe que recull el Diari de Girona, que també constata les diferències entre municipis i zones. Mentre que una setmana al centre de Lloret costa 830 euros, a primera línia de la platja Cadaqués en val 1.800.
3: Una segona vida.
0: Per l'antic escorxador de Gramunt, llegim el Segre, que ha tornat a tenir vida com a nou espai cultural. Ara obrirà de forma habitual a partir d'aquest mes de juny, una vegada hi traslladin l'arxiu municipal.
3: I amb aquesta hora us expliquem també els destacats en Internacional i Economia, Marc Jurado i Pol Foradada.
2: Comencem a Lima, encara pendents dels resultats de les eleccions d'aquest diumenge. Llegim al diari Perú Informa que els resultats podrien trigar fins a 14 dies a confirmar-se perquè s'hauran de revisar més de 1.500 actes electorals abans d'incorporar-los al recompte definitiu. Què hi han trobat? Doncs bàsicament errors aritmètics, discrepàncies de dades o falta de signatures. Una revisió que pot ser decisiva perquè les eleccions estan sent més que ajustades. Entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, amb menys d'un punt d'avantatge sobre la candidata conservadora Keiko Fujimori. I al Japó, el Japan Times explica que les marines del Japó i Corea del Sud han fet les seves primeres maniobres navals conjuntes en gairebé 9 anys. S'interpreta com un símbol d'una nova etapa de cooperació en defensa entre els dos països després d'anys de tensions polítiques i militars.
4: Sobre l'escalada de tensió a l'Orient Mitjà, 5 dies assegura que agita els fantasmes d'un petroli car a l'estiu. Diu que la Xina, que ha reduït les seves importacions de cru, podria tornar al mercat en qualsevol moment i afegir pressió a l'alça dels preus. Avui Expansión destaca que la pluriocupació s'ha disparat un 35% a Espanya després de la reforma laboral i afecta 611.000 treballadors. El 87% procedeix del sector serveis. Segons el diari, les estadístiques exposen la persistència de certs patrons que apuntalen la precarietat. I encara en l'àmbit laboral, l'Economista explica que les dones que han emprès més d'una vegada augmenten un 5% en un any, cosa que reflecteix més continuïtat, experiència i maduresa en les seves trajectòries emprenedores.
3: I què destaquem en els esports, Robert Prat?
16: Ja el tenim aquí. Arriba el vell Madrid amb Josep Mourinho a la banqueta i atenció amb el seu polèmic jugador Pepe com a ajudant. Ho apunta el diari Esport. Xavi Rajal, que avisa el Mundo Deportivo que el Madrid de Mou tornarà a ser perillós, ja que Mou imposa molta autoritat dins el vestidor. Emilio Pérez de Rozas diu a El Periódico que ens espera un Madrid molt agre amb un Florentino que ja no serà l'ésser superior. Gemma Herrero, el diari Ara, diu que ni Mourinho salvarà el Madrid de Florentino. Si la pilota no entra, Mourinho no és sinònim de modernitat ni d'energia. Mundo Deportivo publica que l'Aràbia Saudita perd el cap per fitxar Rafinha amb un salari que multiplica per 4 el que cobra el Barça i que el Bayern de Múnich està disposat a pagar 34 milions per Rashford. I La Vanguardia explica les noves normes del Mundial de Futbol. Es castigaran sobretot les pèrdues de temps. Si un substitut triga 10 segons a abandonar el camp, sancionat l'equip un minut sense un jugador. El mateix passarà amb jugadors que fingeixin lesions i l'àrbitre també pot canviar la possessió de la pilota en un servei de banda si es perd temps.
3: I a la premsa del cor, Iker Casillas, Elisenda Pineda?
5: Els nostres àvids oients recordaran que la setmana passada Iker Casillas va protagonitzar la portada de la revista Pronto amb una fotografia on se'l veu passejant pel carrer amb Irene Esser, una noia amb qui de tant en tant i presumptament s'espolsa el presseguer. Doncs bé, a l'exfutbolista no li ha sentat gens bé que el descobrissin i ha dit que el de la foto no és ell i que es tracta d'intel·ligència artificial. La cap de l'agència G3, autors de la foto, ha demostrat que no és així ensenyant més imatges i un vídeo on es veu que Iker Casillas i Irene Esser es podrien estar fent la clenxa al mig des de fa dies. Revista Pronto 1, Iker Casillas 0.
3: I qui fanja avui, Canalies?
1: Anem i felicitem l'actor Johnny Depp.
3: 65.
1: 63, també fa anys Michael J. Fox.
3: 68.
1: 65, l'actriu Natalie Portman.
3: 45.
1: 45 clavats, i acabem felicitant el president de la Generalitat, Jordi Pujol.
3: 96.
1: 96, clavadíssims.
3: Des d'aquí el president.
1: Exactament.
3: Sant Oral.
1: Avui és Sant Prim i Sant Felicià, segons una tradició bavaresa. Prim i Felicià eren legionaris romans, cristians i missioners. Prim va descobrir una font amb propietats guaridores en un bosc i mentre predicaven guarien els malalts que hi anaven. En tornar a Itàlia els van martiritzar, van ser torturats i xas, decapitats. A Catalunya no hi ha persones que es diuen Prim o la seva freqüència és inferior a 4, però sí que hi ha 16 persones que es diuen Primo. Passa el mateix en Felicià. N'hi ha 517 que es diuen Feliciano.
3: Uai! I a la cuita aquell de l'Eugenio, saps o no?
1: Sí, aquell és bo.
3: Feliciano, que està allà al llit, allà a l'hospital, no?
1: Sí, sí, aquest, aquest.
3: Van tres amics a veure'l i diu Feliciano, diu, bésame la mano.
1: Ricard, l'has explicat 10 vegades aquest acudit, ja.
3: Diu, Vicente...
1: Bésame la frente. Feliciano.
3: Diu, Montoya, diu, no te vayas, Montoya, no te vayas. Anem al quiosc vintage amb Albert Om.
6: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
7: 9 de juny de 2006, el ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presenta el nou carnet de conduir per punts, que entrarà en vigor l'1 de juliol de 2006. Els conductors tindrem 12 punts, que anirem perdent a mesura que cometem infraccions. 3 punts menys per parlar pel mòbil o també 3 per no portar cinturó. El carnet per punts ja funcionava amb èxit a Alemanya, França o Itàlia. A Catalunya, l'any 2005, van morir 549 persones en accidents de trànsit. El 2025 van ser 144, 400 persones menys. I ara fa 20 anys, míting socialista a Tarragona per demanar el sí en el referèndum a l'Estatut amb la presència dels presidents Zapatero i Maragall i el ministre Montilla. Un detall que demostra que ha passat el temps és que el WhatsApp encara no existia. Els assistents a l'acte podien enviar SMS al 5533 a un preu de 60 cèntims al missatge si volien llegir el seu text a la pantalla gegant. La Vanguardia en recollia alguns. ZP, guapetón, amb tu el millor estatut del món. O Illa, Illa, Illa, Montilla Maravilla.
3: Avui és 9 de juny del 2026, és el 160è dia del calendari. Falten 12 dies per l'estiu, 15 per Sant Joan i 10 per al final del curs escolar. Així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: Donde una persona es discriminada, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
9: El discurso del Papa es concordante con la posición del gobierno de España.
11: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras.
12: Lleó XIV ha demanat als bisbes espanyols prevenció i canvis.
13: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha.
14: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i just després de llengua estrangera.
15: Els sindicats fan una crida a participar a la manifestació que sortirà a les 11 del matí des de Plaça Espanya.
17: L'incendi ha començat en la zona de Palots.
3: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Reparar.
16: Fer desaparèixer o compensar el dany causat per algú o per alguna cosa. Es parla molt que l'Església ha de reparar les víctimes dels abusos, quan la mateixa doctrina cristiana contempla no només el perdó, sinó la penitència, que, com el diccionari ens indica, inclou pagar pels pecats i fer propòsit d'esmena.
3: Pau.
16: Segons el diccionari, pau és estat de tranquil·litat o de quietud no torbat per fatics i molèsties. Però avui parlem de les pau, sigla de proves d'accés a la universitat. Molts estudiants trobaran la pau quan acabin les pau, perquè no hi ha major estat de tranquil·litat que la feina feta i les vacances a la vista.
3: In extremis.
16: Acceptava el diccionari com un llatinisme que significa en el darrer moment. La victòria del candidat d'Esquerres, Pedro Rodríguez, al Perú, ha estat in extremis, tot i que encara es pot capgirar amb els últims vots.
3: I ara posem-hi tres xifres amb Marc Jurado.
2: 50% el gravamen que la Unió Europea posarà a totes les importacions que superin els 18 milions de tones d'acer. Ara és del 25. També retallarà la meitat l'entrada d'acer lliure d'arancels al mercat comú. Tot plegat, mesures que entraran en vigor el juliol per protegir la indústria siderúrgica europea de la competència de productes xinesos de baix cost.
3: 10.5%.
2: L'increment mitjà dels preus dels pisos a Catalunya durant el primer trimestre de l'any en relació amb un any enrere, amb tot el percentatge, és lleugerament inferior als precedents. Són dades de l'índex de preus de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol de Estadística.
3: I també 10.
2: Els pacients de l'assaig clínic que han fet a l'Hospital de Can Ruti proven la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials. Els primers estudis clínics que s'han fet principalment a la Xina han mostrat resultats preliminars prometedors.
3: I ara tres imatges amb Pol Forada. Veig. A la primera imatge hi veig Donald Trump. És en una llotja, assegut en una butaca de cuir. Té un vidre de seguretat al davant, tot i que les persones que té al costat estan com atentes, mirant alguna cosa, i el president sembla que està com adormit.
4: Sí, és al Madison Square Garden, al pavelló dels Knicks, aquesta matinada. Trump ja ha anat a veure el tercer partit de les finals de la NBA. Ell és seguidor declarat de l'equip de Nova York, però no els ha donat gaire sort perquè la victòria avui ha estat pels Spurs. Fora d'això, abans de fer aquesta capcinada a mig partit que s'ha fet viral a les xarxes, Trump també ha hagut de sentir una sonora xiulada del públic quan ha aparegut els videomarcadors en el moment en què sonava l'himne.
3: A la segona imatge hi veig les naus típiques d'un polígon, tot i que és de nit, està força il·luminat perquè una de les naus en surt una gran columna de foc i de fum. D'un costat s'hi veu també un gran raig d'aigua provinent d'una mànega dels bombers.
4: És aquesta nit a Lleida un espectacular incendi en dues empreses de fruita on han estat treballant més d'una quarantena de dotacions dels bombers. S'han confinat els veïns de la zona de Ciutat de Jardí i en algun moment fins i tot hi ha hagut alguns que han estat desallotjats. Ara el foc ja està estabilitzat, s'ha aixecat el confinament, dues naus han quedat totalment calcinades, una tercera ha quedat afectada pel fum.
3: I a la tercera imatge hi veig dues persones amb neoprè i tub de snorkel en una platja amb poca fondària i fent fotografies. Laia Claret, Girona, qui són i què estan fent?
18: Doncs són dos tècnics d'un pla pilot que han engegat la Generalitat per restaurar i recuperar el fons marí. Analitzen algues, plantes i corall de tot el litoral català. La imatge és d'una platja de Tossa de Mar on han començat a fer mostrejos. L'objectiu és haver actuat el 30% dels hàbitats marins que estan fets malbé l'any 2030, tal com marca Europa.
19: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
3: Avui arriba el Papa a Barcelona i com cada dia us expliquem algun detall. Bon dia, Ot.
20: La visita del Papa.
21: Bon dia. El Papa dormirà dues nits a Catalunya. Serà al Palau Episcopal, la residència oficial de l'Arcabisbat de Barcelona i on viu el cardenal Joan Josep Omella. Lleó XIV serà el segon pontífex que hi passa alguna nit. El primer va ser Benet XVI el novembre del 2010. El Palau Episcopal està situat al costat de la catedral i té funcions eclesiàstiques des del segle XII. Ara bé, l'edifici té 2.000 anys d'antiguitat i en formen part una porta romana del segle I i un tram de la muralla del segle IV. Al costat de la Generalitat, el conjunt continua configurant el centre de poder polític i eclesiàstic, però la influència en els afers públics ara no és la que tenia en l'època medieval.
20: Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: Atenció a aquest titular que circula. Pep Guardiola protagonitza el nou anunci de Pepsi, on un nen l'empaita pel carrer dient Pep i ell només diu sí. Marc Amorós, bon dia.
22: Bon dia. L'anunci s'ha publicat en forma de vídeo primer a les xarxes socials, on s'ha fet molt viral. En les imatges veiem un nen que camina pel carrer quan de sobte es pregunta si la persona que veu d'esquena davant seu és en Pep Guardiola. De fons sona Wonderwall dels Oasis. El nen diu diverses vegades Pep, Pep. Quan aconsegueix arribar a tocar l'esquena d'aquesta persona, veiem com en Pep Guardiola gira i diu sí, bevent una llauna de Pepsi. Sentim l'anunci. Pep, sí, diu Guardiola, picant-li l'ullet al nen, que somriu feliç a càmera. A les xarxes socials l'anunci ha cridat molt l'atenció, molta gent ja el considera una obra mestra de la publicitat.
3: I això és real o fals?
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
23: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. I des d'avui, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.

0: Gràcies, Marc.
1: De res, bon dia.
0: Adéu.
2: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
3: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
4: 150 anys movent-nos per tu.
5: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample. Sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
0: Ara són les 7:55. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Papa Lleó XIV arriba a Catalunya aquest migdia.
6: Al migdia participarà en una pregària a la catedral de Barcelona i al vespre serà a l'estadi olímpic Lluís Companys. Ahir va tancar la visita a Madrid amb un acte multitudinari al Bernabéu.
7: No dispersar-nos ni encerrar-nos en el entorno en el que ya nos sentimos seguros. Hay que cultivar la consciència de que la verdad es sinfónica.
0: Tot això després de reunir-se amb un grup de víctimes d'abusos sexuals a l'Església.
8: Es va comprometre a reforçar la resposta que hi dona a les associacions de víctimes que n'han quedat al marge o lamenten. Miguel Hurtado és supervivent d'abusos a l'abadia de Montserrat.
9: És una reunió en la qual els bisbes han escollit, ha dit, quines són les víctimes que reuneixen amb el Papa.
0: I la mobilitat de Barcelona queda afectada per les restriccions imposades per la visita del Pontífex.
6: Hi ha restriccions de trànsit i aparcament al voltant de la catedral i l'anella olímpica de Montjuïc. Demà també hi haurà talls al voltant de la Sagrada Família.
0: Tot això el mateix dia que més de 45.000 alumnes comencen la selectivitat.
8: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i després de llengua estrangera a la tarda matèries opcionals.
0: I coincidint amb això i la visita del Papa, nova vaga d'educació.
6: Els sindicats convocants s'han compromès a no fer cap acció abans de les 9 per no afectar la mobilitat dels estudiants. Tot i això, la consellera Esther Niubó assegura que seran comprensius.
10: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment i tenir després el temps que faci falta, no?
0: Els bombers estabilitzen l'incendi que ha cremat dues cooperatives agràries de Lleida.
8: Els veïns que han hagut de ser desallotjats han tornat a casa i s'ha aixecat el confinament.
0: I reben Donald Trump amb una forta escridassada al Madison Square Garden de Nova York.
6: On aquesta matinada ha assistit al tercer partit de la final de l'NBA de bàsquet.
0: L'Hospital Can Ruti de Badalona prova una cirurgia pionera per frenar l'Alzheimer en estadis inicials.
8: Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias al Catalunya Nit.
11: És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
12: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
13: Bon dia. Pel que fa al temps, avui tindrem un dia una mica canviant. Ara mateix tenim petits ruixats a les comarques de Lleida. Durant el dia també s'espera que creixin algunes nuvolades a les comarques de Girona i de Barcelona. Fins i tot a la tarda podrien aparèixer nous ruixats al voltant del Pirineu Oriental. I a la resta el temps serà més assolellat. Avui també ho farà la tramuntana i tindrem una baixada de 2 a 4 graus de la temperatura que es notarà sobretot en comarques interiors.
12: Estabanell, el preu del que contractes és definitiu. Clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
0: I pel que fa al trànsit, pendents de les afectacions per la visita del Papa. Clàudia Serra.
14: Sí, a aquesta hora ja no es pot circular per l'entorn de la catedral. Hi ha restriccions també a l'entorn de l'anella olímpica i la Sagrada Família. En general, però, a les carreteres, de moment, sense incidències destacades, tret de les retencions habituals. A aquesta hora, a les entrades cap a la ciutat i a la ronda de dalt i la litoral.
15: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: Manu Guix, bon dia!
16: Bon dia, preciosos!
0: Avui truquem al Gael.
16: Gael. 20 anyets, Gael.
0: 20 anys, 20 anys.
17: Hola.
0: Hola, Gael.
17: Què tal?
0: Hòstia, no, quina veu, tu. Escolta,
16: carai, quins 20 anys.
0: Tots 20 anys, tio. Com estàs?
17: 20 anys, 20 anys. Bé, bé,
16: sembla que en tinguis 40.
0: Saps d'on et truquem o no?
17: No, no.
16: Gael, et truquem del matí de Catalunya Ràdio de part de tota la teva família que et volen felicitar pels teus 20 anys i ho volen fer amb aquesta cançó que et canta Manu Guix del Gypsy King que es diu A mi manera.
0: Toma.
18: Vinga, va, som-hi. Bon dia, Catalunya.

0: Gael, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari.
1: L'ha clavat, molt bé.
0: Vinga, que vagi bé. Adéu, Gael, una abraçada. Manu, a tu manera, fins demà, estimat.
2: L'ha clavat, nen. Adéu, guapos.
3: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular és pel trànsit equip viari. Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Avui pendents de les afectacions per la visita del Papa a Barcelona. A aquesta hora ja no es pot circular per l'entorn de la catedral i hi ha restriccions també a l'entorn de l'Anella Olímpica i la Sagrada Família. De moment, però, a aquesta hora sense incidències destacades a les carreteres, tret de les retencions habituals a les entrades cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral. Transport públic, atenció, perquè també hi ha alteracions al servei de metro i bus al seu pas per les zones que visitarà el Papa. A banda, es reforça el servei tant a rodalies, ferrocarrils, metro, bus i tramvia.
0: I avui més de 45.000 alumnes comença la selectivitat. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura i just després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves de matèries opcionals. Aquest any la selectivitat coincideix, ara ho escoltàvem, amb la visita del Papa a Barcelona, la vaga de docents, que ja han dit però que no volen que cap acció afecti els estudiants. Uns sindicats de l'educació que tornen a la vaga és la sisena als centres públics de tot Catalunya. A les 11 han convocat una manifestació que sortirà de Plaça Espanya de Barcelona. I el Papa comença aquest migdia la seva visita a Catalunya. El primer acte de Lleó 14 serà una pregària a la catedral de Barcelona i ja al vespre una vetlla a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc per demà. Deixa la trobada amb interns a Brianzú, la visita al monestir de Montserrat i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Aixequen el confinament preventiu per l'incendi que es va declarar ahir a la nit en una cooperativa agrària de Lleida. Dues naus han quedat afectades i durant tota la nit els bombers han treballat per evitar que el foc també arribés a una tercera. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig de l'altre. Israel, però, no ha deixat en cap moment d'atacar el sud del Líban. I les eleccions presidencials al Perú deixen frec a frec la candidata conservadora Keiko Fujimori i l'esquerra de Roberto Sánchez. Amb el 94% dels vots escrutats, el candidat d'esquerra ha avançat Fujimori per unes dècimes, però el vot rural i estranger podria decantar la balança cap a qualsevol dels dos. El recompte, però, es podrà allargar encara dies o setmanes. El judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà vist avui per a sentència, mentre la Fiscalia manté la petició d'absolució per a tots els acusats per falta d'indicis. Les acusacions insisteixen que David Sánchez va obtenir, ha dit, una plaça de funcionari a la Diputació de Badajoz. L'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida ha guanyat el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música. Mesquida ha reivindicat la importància de la llengua, la llibertat, la ciència, la cultura i la pau.
2: Esports.
3: Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit de bàsquet, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada s'haurà de jugar aquest vespre també a Blanes. També avui es juga el segon partit de la semifinal de la Lliga de Futbol Sala entre l'Inter Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
0: I el temps, matí amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental, a la tarda a l'Oriental, sobretot cap al Ripollès. A la resta del dia serà més assolellat. Les temperatures avui baixaran, les màximes més elevades no passaran dels 32 graus.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem dimarts 9 de juny i avui més de 45.000 alumnes s'examinen de les proves d'accés a la universitat. Començaran amb els exàmens obligatoris, primer el de llengua castellana i literatura i just després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves de matèries opcionals. Aquest any la selectivitat coincideix amb la visita del Papa a Barcelona. De seguida en parlarem també de la vaga de docents. Els sindicats d'educació però es comprometen a no fer cap acció abans de les 9 del matí per no afectar els estudiants que han d'arribar fins als centres on es fan aquestes proves. Anem a aquesta hora cap al campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Allà hi tenim la Sara Canyete. Sara, bon dia.
4: De portes en fora, aquesta és una selectivitat excepcional marcada per aquesta visita del Papa i la vaga dels docents, però de portes endins no hi ha novetats a les proves. Això sí, fa dies que es demana als alumnes que vinguin amb molta previsió davant els possibles problemes de mobilitat que hi puguin haver, i alumnes com l'Aina i la Martina reconeixen que han patit més per arribar cap als exàmens.
5: Jo vaig arribar a mirar hotels per aquí a prop de Ciutadella perquè pensava no em podré despassar pel matí. Però bueno, hem sortit de Mataró a les 6 del matí, no hem tingut cap problema, hem arribat superaviat, de fet hem arribat abans que el tribunal, no hi havia aquí ningú.
4: Aquesta és una selectivitat de rècord també pel que fa al nombre d'alumnes, més de 45.000, hi ha 223 tribunals repartits per tot Catalunya i 2.400 docents que han de vetllar pel bon funcionament d'aquestes proves i malgrat que aquests docents estan cridats avui a la vaga, el Departament de Recerca i Universitats ha acabat descartant fer un dispositiu de reforç. Aquest primer matí arrenquen les proves amb els exàmens de llengua i literatura castellana i llengua estrangera, dues de les matèries comunes que fan tots els alumnes, independentment del seu batxillerat, i a la tarda ja hi ha les primeres assignatures d'especialitat amb exàmens com física, geografia o fonaments artístics.
0: Doncs bé, els sindicats de l'educació han convocat avui la 22a vagada docents des que van començar les protestes, la 6a a tots els centres de Catalunya, una vaga que coincideix amb aquesta visita del Papa i amb la selectivitat. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS han fet una crida a participar a la manifestació que sortirà a partir de les 11 del matí des de Plaça Espanya. Està previst que la manifestació vagi per Gran Via, Plaça Tetuán, l'Avinguda Lluís Companys i el Parc de la Ciutadella fins al Parlament. Els sindicats s'han compromès a no fer cap protesta, però abans de les 9 del matí per no afectar els estudiants de la selectivitat. Tot i això, no descarten que hi pugui haver talls a partir de les 9. A tot això, el Papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'estat espanyol, tot i que Robert Prevost ja havia visitat el nostre país en diverses ocasions com a superior general dels Agustins. Serà el primer viatge oficial d'un papa al territori des de la visita de Benet XVI l'any 2010. Repassem l'agenda del pontífex, que serà fins dijous al nostre país. La part més institucional del viatge ja l'haurà fet a Madrid. A Catalunya el missatge serà sobretot pastoral i social, amb actes molt centrats en el contacte amb la gent. Ens ho explica la Cèlia Forment.
6: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb més de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent. Dimecres serà la jornada central de la visita. El papa entrarà al centre penitenciari de Brians-1, es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del seu pontificat. Havent dinat, mantindrà una trobada amb les entitats socials del Raval, altra vegada a Barcelona. La visita culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos, la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del papa i un ampli dispositiu de seguretat que provocarà restriccions de mobilitat, sobretot a Barcelona.
0: Ahir des de Madrid el papa es va comprometre a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se amb 6 representants de víctimes de l'Església espanyola. Segons el Vaticà, el pontífex va escoltar els seus testimonis i va assumir el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que van quedar al marge d'aquesta reunió lamenten que el papa no s'hagi volgut reunir amb elles. Àngels Lafuente.
7: Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del viatge del papa. En un comunicat al Vaticà diu que Lleó XIV ha escoltat amb afecte i atenció les 6 víctimes. S'ha compromès que les propostes que li han fet arribar siguin la base per a futurs esforços i que l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on les ferides trobin consol i puguin sanar. I sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, Lleó XIV ha demanat als bisbes espanyols prevenció i canvis.
8: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
7: Les principals associacions de víctimes d'abusos per part del clergat han denunciat que han quedat fora i excloses de la reunió amb el papa.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 5 minuts i arribarem a un quart de nou. S'aixeca el confinament dels veïns més pròxims a l'incendi que ha afectat dues empreses fruiteres de Lleida. Els bombers han estabilitzat el foc aquesta matinada. Anem cap allà. Estela Busoms.
9: A les 7 s'ha aixecat el confinament que afectava uns 1.300 veïns de la urbanització Vila Montcada, Ciutat Jardí, una zona de cases unifamiliars als afores de Lleida, darrere de l'Hospital Arnau de Vilanova. Les empreses afectades són dues, Frutera La Pràctica i Arcofrut. Estem parlant d'un incendi que va començar poc després de les 10 de la nit i que va generar unes grans flamarades i una columna de fum que es veia des de bona part de la ciutat de Lleida. Primer van cremar milers de caixes i pelots a l'exterior i després el foc es va estendre a les naus. Ara els bombers treballen sobretot per evitar que revifi i es continuï estenent per les instal·lacions i han arribat a treballar prop d'un centenar d'efectius.
0: Ara obrim plena internacional. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig de l'altre. L'ofensiva israeliana continua al sud de Líban. Mentrestant, Jerusalem, Jordi Brascó.
10: L'intercanvi de cops a gran escala entre Israel i l'Iran s'ha aturat, però l'enfrontament es manté de manera indirecta amb la milícia proiraniana de Hezbollah al sud del Líban i al nord d'Israel. Netanyahu deixa clara la seva posició.
11: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
10: Per la seva part, Israel no ha cessat d'atacar el Líban, afegint així condicionants perquè l'episodi d'escalada de tensió es pugui repetir en qualsevol moment.
0: Lluita aferrissada a les eleccions presidencials del Perú, que tanquen la segona volta amb un frec a frec entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, amb menys d'un punt d'avantatge, i la candidata conservadora, Keiki Fujimori. El recompte, però, es podria allargar encara durant dies o fins i tot setmanes, i el resultat es podria capgirar en qualsevol moment perquè falta comptabilitzar encara el vot d'algunes zones rurals i el vot estranger. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
12: Crides a la calma i a la serenitat dels dos candidats, recompte de vots de vertigen, mil·límetre a mil·límetre, qui guanyi tindrà a favor la meitat dels peruans i també la meitat en contra, i els analistes i experts reclamen ja un govern moderat, sigui qui sigui el president de consensos, el que no ha aconseguit en aquesta darrera dècada el Perú amb 8 presidents. Escoltem Keiko Fujimori de la dreta i Roberto Sánchez de l'esquerra.
13: Lo que corresponde en esos momentos es paciencia y mucha serenidad. Analizar, ¿no?, cada una de estas actas.
14: Estamos muy confiados y optimistas, pero lo concreto y lo real es que hay que esperar la emisión de los resultados al 100%.
12: Els resultats finals podrien trigar encara dies a conèixer-se.
0: I el terratrèmol que ahir va sacsejar al sud de les Filipines ja ha provocat almenys 36 morts i 167 ferits, i les autoritats continuen buscant encara desapareguts. Aquest terratrèmol de magnitud 7,8 va afectar les costes de l'illa de Mindanao, des d'on es van emetre alertes de tsunami finalment, però les onades que es van aixecar no van ser gaire grans. Les Filipines i Indonèsia abasten uns 40.000 quilòmetres i concentren, atenció, el 90% dels terratrèmols mundials i el 75% dels volcans del planeta. El motiu? Doncs la tectònica de plaques, on les capes d'escorça xoquen o s'enfonsen les unes sota les altres i alliberen una gran quantitat d'energia. I ara passem també pels Estats Units, on el president Donald Trump ha rebut una forta escridassada del Madison Square Garden de Nova York, on aquesta matinada ha assistit al tercer partit de la final de l'NBA de bàsquet, que enfrontava els New York Knicks i els San Antonio Spurs. El públic novaiorquès ha xiulat amb força quan les pantalles del pavelló han mostrat Trump durant la interpretació de l'himne dels Estats Units en els prolegòmens d'aquest partit.

0: Donald Trump, seguidor dels Knicks, s'ha convertit en el primer president dels Estats Units que assisteix a una final de l'NBA. La visita ha generat molta polèmica per les fortes mesures de seguretat i fins i tot s'ha cancel·lat una festa popular prevista als voltants del pavelló esportiu. Malgrat que és la seva ciutat, Trump jugava en camp contrari perquè, a més, Nova York és un dels grans bastions demòcrates del país.
1: Fresca Info.
2: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
4: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: Fresca Info.
0: En punt, 9:15. Ja ho he dit, que ara està molt pendents del trànsit. Sapiguem com ho tenim a aquesta hora. Clàudia Serra, molt bon dia.
5: Molt bon dia, sí, estem molt pendents d'aquestes afectacions a la mobilitat per la visita del Papa a Barcelona. A aquesta hora, per exemple, ja no es pot circular per l'entorn de la catedral i hi ha restriccions a l'entorn de Sant Agustí, al Raval, l'Anella Olímpica i la Sagrada Família. De moment, però, a aquesta hora, sense incidències destacades a les carreteres, tret de les retencions habituals a les entrades cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral, direcció cap a la capital, també hi ha congestió a la C58, a Sant Quirze i a Montcada i a l'AP7 a Mollet en sentit sud. Hem de parlar també del transport públic. Atenció perquè hi ha alteracions al servei de metro i a diverses línies de bus al seu pas per les zones que visita el Papa. Es recomana consultar-ho abans de sortir. A banda, també s'ha reforçat el servei tant a Rodalies com a Ferrocarrils, al metro, al bus i al tramvia.
1: El temps.
0: Enric Agut.
6: Durant les últimes hores hem tingut alguns ruixats dispersos a comarques de Lleida i també alguna gotellada ha caigut al Barcelonès, també al Baix Llobregat, a la Conca de Barberà o també cap a l'Anoia i a l'Alt Penedès en alguns indrets. Dècimes, per exemple, no s'ha arribat ni al mig litre a Barcelona, però en canvi, cap a Ponent destaquem 6 litres a la Torre de Cabdella, 5 a Estangento, 6 a la Vall de Boí o 5 al Port de la Bonaigua, o 2 litres a Viella. Encara es pot reproduir algun ruixat. En aquests indrets també destaquem el Conca de Tal, 4 litres, o Trem, a 3, com també a Talarn. Encara aquest matí algun ruixat es pot reproduir cap a l'Alt Pirineu, algun de molt puntual a Ponent, i a la tarda, novament, cap al Pirineu, en aquest cas, sobretot a l'àrea del Ripollès i voltants. La temperatura avui baixa. S'esperen màximes que reculin. Si ahir les més altes van arribar als 35, avui els 32, i cap al Pla de Lleida, a unes màximes que estaran situades al voltant dels 32 a Lleida Ciutat, 26 a Barcelona, 28 a Tarragona, Girona es quedarà amb 28 de màxima i Viella, de les més curtes, 20 graus.
7: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
7: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Passant gairebé 3 minuts d'un 9:15, continuem amb més notícies. Avui quedarà vist per a sentència el judici contra el germà de Pedro Sánchez. Se celebra l'audiència de Badajoz. En els seus informes finals, tant la Fiscalia com les defenses han insistit en la falta de proves contra David Sánchez i han demanat l'absolució, mentre que les acusacions mantenen que se li va assignar, ha dit la plaça de coordinador de conservatoris de la Diputació de Badajoz el 2017. Sentim l'advocat de David Sánchez, Emilio Cortés, i també l'advocat acusador, que representa el Partit Popular.
8: Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
9: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
0: El judici es tancarà amb un últim torn de paraula voluntari per als acusats. I avui es reprèn també el judici del cas Kitchen, que investiga una presumpta trama parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li informació compromesa pel partit. Continuarà declarant com a acusat l'excomissari José Manuel Villarejo, que a l'última sessió del judici va defensar que la Kitchen va ser una operació legal per destapar diners de Bárcenas a l'estranger. La fiscalia demana per Villarejo 19 anys de presó pels delictes d'encobriment i malversació, entre d'altres. En economia, els treballadors del centre de recanvis de Nissan, el que té el Prat de Llobregat, han començat una concentració indefinida a les portes de la planta. L'empresa té la intenció d'acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i els que té al Prat i a la zona franca. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i fins ara no s'han posat d'acord. Juan Carlos Yepes, de la UGT.
10: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
0: Els sindicats diuen que mantindran la concentració fins que l'empresa els doni una solució. I la direcció i els sindicats de Nestlé han firmat l'acord per aplicar un expedient de regulació d'ocupació. Finalment afecta 242 persones a tot l'estat, un 20% menys que en l'ERO plantejat inicialment. En el cas de Catalunya s'han rebaixat els acomiadaments de 178 a 119. Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat, però també n'hi ha una desena a Girona i Reus. I els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona, en vaga indefinida, han aconseguit que el Consorci de Biblioteques s'avingui a negociar i dilluns que ve es tornaran a reunir. Ahir van ocupar l'edifici del Consorci durant 4 hores per exigir que l'Ajuntament els adhereixi al conveni municipal. Irene Lameiro és bibliotecària i delegada sindical de la CGT.
11: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes i unes retribucions que reconeguin bé la nostra professió, que porta 30 anys menyspreada.
0: La CGT ha denunciat que la setmana passada un company va rebre cops per part d'un policia davant de l'Ajuntament i un altre li ha arribat una notificació d'atemptat contra l'autoritat.

0: En cultura, us ho dèiem en titulars, Biel Mesquida rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Ha sigut en un acte al Palau de la Música, ple de poesia i reivindicació de la llengua, la cultura i la llibertat. Marta Vives.
1: L'acte al Palau de la Música, representant un jardí, ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de paraules, de passió, de bellesa desbordant i de reivindicació.
2: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
1: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora Ítaca de llibertat i persistència.
3: No hem de mollar, eh? No mollis.
4: Molt bé.
3: No mollis.
4: No mullaré.
1: D'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes. La seva paraula ha estat dita per altres poetes deixebles de Mesquida com Blanca Llum Vidal, Adrià Targa i Mireia Calafell. La glosa ha anat a càrrec d'Antoni Clapés. I Mallorca, projectada en una pantalla, la seva llum, la mar, les seves parets de pedra, les seves oliveres, ha tingut la lletra de Blai Bonet, la guitarra de Borja Penalba i la veu emocionada de Maria del Mar Bonet.
5: Ventura van ser els 16 o 15 anys que mos vàrem trobar i per sempre més, no? Han passat pocs anys i moltes coses.
1: El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha reivindicat el llenguatge propi del creador.
6: Mesquida no ha defraudat mai cap lector de veritat. I totes les innovacions, la llengua de Mesquida no és trencadora, sinó eixampladora, amplificadora i constructiva.
1: L'acte de lliurament del Premi d'Honor ha acabat amb la Balanguera i els Segadors.
0: I abans dels esports, encara tenim temps d'explicar-vos que Matthew Tree ha publicat gairebé tot on l'escriptor anglès establert a Catalunya investiga qui era el seu pare, amb qui va tenir una relació difícil que el va marcar per sempre. Aquesta troballa d'uns dietaris personals que el seu pare va escriure a partir de la Segona Guerra Mundial, sent molt jove, li ha permès descobrir que era un noi brillant, obsessionat amb Déu i el sexe, i que combinava la feina de zelador en un hospital amb la d'escriptor. Es va convertir, diu, en un home profundament trist.
7: Pots entendre fins i tot que una persona t'insulti i t'humili un cop que sàpigues fins a quin punt estava frustrat i trist amb la seva pròpia vida. Si jo hagués estat com ell, diguem-ne, hagués tingut la mateixa vida, no sé com hauria tractat els meus fills.
0: Gairebé tot està escrit originalment en anglès. Grup 62 n'ha publicat la traducció al català.
8: Esports.
0: Saludem Eudald Serra. Eudald, molt bon dia.
9: Bon dia i bona hora. Aquest vespre comencen les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. Els blaugranes tindran el factor pista a favor després d'eliminar a quarts el Múrcia, mentre que els canaris arriben a aquestes semifinals després d'haver eliminat el Madrid, que era el millor equip de la fase regular. Del Tenerife en parla el base del Barça, Nico Laprovittola.
10: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
9: La Provítola, per cert, ha deixat entreveure que la temporada que ve no seguirà el Barça un cop acabi el seu contracte, ja que el club no li ha fet cap proposta. El partit entre el Barça i el Tenerife començarà a les 8 i el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Demà començarà la segona semifinal entre el València i el Joventut. Les semifinals de l'ACB són el millor de 5 partits.
8: 3CAT Info.
9: I precisament de resultes del partit que jugaran avui el Barça i el Tenerife al Palau Blaugrana, el Barça d'hoquei patins haurà de jugar també el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga Masculina davant l'Igualada a Blanes. El Club Blaugrana ha facilitat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar el Barça a Blanes. El Barça volia jugar al Palau dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat, perquè la final comença ja aquest divendres. Sentim primer el jugador del Barça, Ignacio Alavar, parlant del transcendental partit d'avui.
11: Somos conscientes de que estamos haciendo un playoff irregular y que... Y que bueno, que nuestra obligación es ganar, estar en la final, somos conscientes de ello, Hemos trabajado también hoy y mañana lo haremos para ganar, para estar en la final, y responsabilizados y confiados de que será así.
9: I ara qui en parla és el jugador igualadí Biel Llanes.
4: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
9: El partit entre el Barça i l'Igualada començarà a les 7. I en futbol sala, el Barça també té aquest vespre partit de semifinals. En aquest cas jugarà el segon partit de la sèrie a la pista de l'Inter Movistar a partir de les 9 del vespre. Si l'equip que entrena Javi Rodríguez aconsegueix la victòria, assoliria el bitllet per la final després d'haver guanyat ja el primer partit per 1-0.
12: Hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo, con buenas sensaciones, el equipo está bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
9: L'Indústria Santa Coloma, per la seva banda, va presentar ahir dilluns el tècnic de la temporada que ve. Parlem de Jorge Vargas, que fins ara entrenava l'equip filial.
13: Pues nuestra filosofía es la filosofía del club, por eso llevamos aquí también muchas temporadas. Un equipo valiente, un equipo atrevido, vamos a intentar siempre ser protagonista del partido e intentar hacer disfrutar a la gente lo máximo posible.
9: La selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim partit amistós abans que comenci el Mundial, que s'ha jugat a la ciutat mexicana de Puebla. Han estat titulars els blaugranes Ferran, Cubarsí i Pedri, que ha marcat un dels gols del partit, així com també el jugador català del Chelsea, Marc Cucurella. A la segona part també han jugat els blaugranes Dani Olmo, Eric García i Gavi, i els catalans David Raya de l'Arsenal i Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid. També avui ha de jugar la selecció espanyola femenina l'últim partit de la fase de classificació pel Mundial de l'any que ve. L'equip espanyol jugarà aquest vespre al camp d'Islàndia i en cas de victòria es classificaria ja directament per aquest Mundial. D'altra banda, la pròxima Lliga de Primera Divisió començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes, que volia començar una setmana més tard. Javier Tebas, president de la Lliga, assegura per però que difícilment el Barça, el Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao disputaran el primer partit en aquestes dates perquè molts dels seus jugadors hauran participat en el Mundial.
14: Estadísticamente está claro que el Real Madrid es probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, creo que es el domingo. El Atlético Club, que tiene muchos jugadores para la selección española, y esperemos que esté en semifinales o final al menos, pero otros clubes pueden empezar allí, entonces yo creo que al menos entre 6 y 7 partidos se van a jugar ya el ese fin de semana.
9: I també aquesta matinada, però en bàsquet, San Antonio ha escurçat distàncies a la final de la NBA després de guanyar Nova York al Madison Square Garden per 111-115 en el tercer partit de la sèrie. Tot i això, Nova York continua dominant la final per 2-1.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs de moment sense incidències destacades a les carreteres, tret de retencions a les entrades cap a Barcelona, però que són habituals per la B20 a Santa Coloma i la B23 a Esplugues cap a la Diagonal. Per la visita del Papa a la ciutat, recordem que a aquesta hora ja no es pot circular per l'entorn de la catedral i hi ha restriccions també a l'entorn de Sant Agustí, al Raval, a l'Anella Olímpica i la Sagrada Família. Atenció, perquè avui també hi ha alteracions al servei de metro i diverses línies de bus. El seu pas per les zones que visita el Papa, es recomana consultar-ho abans de sortir.
1: Doncs de seguida parlem d'aquesta visita abans, però també destacar que comença la selectivitat. Més de 45.000 alumnes arrenquen avui aquestes proves marcades per la vaga de docents i condicionades per la visita del Papa a Barcelona. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens. Començaran, de fet, amb les matèries obligatòries. Primer hi haurà el de llengua castellana i literatura i just després el de llengua estrangera. I a 12:15, Lleó XIV aterrarà a Barcelona. El primer acte del Papa serà una pregària a la Catedral de Barcelona. Ja al vespre, una vetlla a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc. Per demà deixa la trobada amb interns a Brianzú, la visita al monestir de Montserrat i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I han aixecat el confinament preventiu per l'incendi que es va declarar ahir a la nit en una cooperativa agrària de Lleida. Dues naus han quedat afectades i durant tota la nit els bombers han treballat per evitar que el foc també arribés a una tercera nau. Des d'ara fins les 9, també parlarem de la visita del líder xinès Xi Jinping a Corea del Nord. És el primer viatge del mandatari xinès a Pyongyang en 7 anys, en un moment en què el règim nord-coreà s'ha apropat a Moscou. Us explicarem que han quedat arxivades les diligències contra l'alcalde de Badalona pel desallotjament de l'antic Institut B9 el desembre de l'any passat. I en cultura parlarem d'una de les estrenes destacades de la setmana, Pionera, Solo Querían Jugar, que retrata els complicats inicis del futbol femení a l'Espanya de finals del franquisme. I en esports, Eudald Serra, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet.
3: I ho farà amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit de bàsquet, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'hoquei Lliga entre el Barça i l'Igualada es jugarà aquest vespre a Blanes.
1: Repassem també el temps. Avui matí amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental. A la tarda cauran a l'Oriental, sobretot cap al Ripollès. A la resta el dia serà més assolellat. Les temperatures avui baixen una mica. Les màximes més elevades no passaran dels 32 graus. Passen 3 minuts de 8:45. Més de 45.000 alumnes s'examinen des d'avui de les proves d'accés a la universitat. Començaran amb els exàmens obligatoris, primer el de llengua castellana i literatura i just després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves de matèries opcionals. Aquest any la selectivitat coincideix amb la visita del Papa a Barcelona i la vaga de docents als sindicats de l'educació, però es comprometen a no fer cap acció abans de les 9 del matí per no afectar aquests estudiants. Anem cap al campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Sara Cañete.
4: De portes en fora, aquesta és una selectivitat excepcional marcada per aquesta visita del Papa i la vaga dels docents, però de portes endins no hi ha novetats a les proves. Això sí, fa dies que es demana als alumnes que vinguin amb molta previsió davant els possibles problemes de mobilitat que hi puguin haver, i alumnes com l'Aina i la Martina reconeixen que han patit més per arribar cap als exàmens.
5: Jo vaig arribar a mirar hotels per aquí, a prop de Ciutadella, perquè pensava, no em podré despassar pel matí. Però, bueno, hem sortit de Mataró a les 6 del matí, no hem tingut cap problema, hem arribat superaviat, de fet, hem arribat abans que el tribunal, no hi havia aquí ningú.
4: Aquesta és una selectivitat de rècord, també, pel que fa al nombre d'alumnes, més de 45.000, hi ha 223 tribunals repartits per tot Catalunya i 2.400 docents que han de vetllar pel bon funcionament d'aquestes proves, i malgrat que aquests docents estan cridats avui a la vaga, el Departament de Recerca i Universitats ha acabat descartant fer un dispositiu de reforç. Aquest primer matí arrenquen les proves amb els exàmens de llengua i literatura castellana i llengua estrangera, dues de les matèries comunes que fan tots els alumnes, independentment del seu batxillerat, i a la tarda ja hi ha les primeres assignatures d'especialitat amb exàmens com física, geografia o fonaments artístics.
1: I el Papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'estat espanyol, tot i que Robert Prevost ja havia visitat el nostre país en diverses ocasions com a superior general dels Agustins. Serà la primera visita com a papa al territori, també la primera visita d'un papa des de Benet XVI l'any 2010. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona, un acte litúrgic en què mantindrà un primer contacte amb autoritats eclesiàstiques i també voluntaris. Anem cap a la catedral, que ja està blindada per l'arribada del papa, Miquel Jarque.
0: Als voltants de la catedral, les restriccions de trànsit són totals. Ahir eren molt més laxes. El dispositiu policial Albus, que preveu el desplegament de més de 5.500 agents, entra avui en la seva fase màxima de desplegament. Hi ha molta policia aquest matí, només dels Mossos d'Esquadra, 20 furgonetes al pla de la catedral. El domàs amb les claus de Sant Pere penja ja del Palau Episcopal i de la façana de la catedral. Sota, grups de gent dels Mossos d'Esquadra fan la reunió d'inici de servei. També agents del TEDx artificiers són ben presents a la zona. Mentrestant, alguns turistes curiosos i també peregrins comencen a arribar, com el José Luis.
6: Hoy me levanté más temprano que nunca para llegar más temprano aquí a la catedral. Hasta la una que llega el Papa y aquí hidratarnos, colocarnos crema, no cansarnos, motivarnos aquí en grupos y así tenemos que hacer.
0: En aquests moments, al voltant de la catedral s'estan desplegant tanques, això obliga els veïns a canviar de recorregut. També es veuran afectats durant aquests dies els comerços al voltant de la catedral. El perímetre afectat comprèn l'avinguda de la catedral, els carrers de Tapineria, Llibreteria, el Call Banys Nous i el carrer de la Palla.
1: Després de dinar al Palau Episcopal, el pontífex té previst reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una audiència privada. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant 40.000 persones, la gran majoria joves. El presentador de l'acte, Xavier Pérez Esquerdo, explicava fa uns dies com s'ha organitzat aquest acte.
7: I seran com dos grans blocs, el d'acollida de la gent que anirà venint, que serà un espai com... és una vetlla papal, vull dir que hi haurà una miqueta d'oració, una miqueta de silenci, una miqueta de música, hi haurà també pregària, hi haurà confessions, vull dir que és una cosa com qualsevol altra vetlla. I la segona gran part, que serà la del Sant Pare quan entri.
1: Dimecres serà la jornada central de la visita. El papa entrarà al centre penitenciari de Brianzo i es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. Havent dinat, mantindrà una trobada amb entitats socials del Raval a l'església de Sant Agustí. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església i a propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del seu pontificat. La jornada culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist, un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos, la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que denuncien que un estat confessional paga la visita del papa. Canviem de qüestió, ara marxem cap a Lleida. S'aixeca el confinament dels veïns més pròxims a l'incendi que ha afectat dues empreses fruiteres. Els bombers han estabilitzat el foc aquesta matinada a Lleida. Estela Busoms.
8: A les 7 s'ha aixecat el confinament que afectava uns 1.300 veïns de la urbanització Vila Montcada Ciutat Jardí, una zona de cases unifamiliars als afores de Lleida, darrere de l'Hospital Arnau de Vilanova. Les empreses afectades són dues, Frutera La Pràctica i Arcofrut. Estem parlant d'un incendi que va començar poc després de les 10 de la nit i que va generar unes grans flamarades i una columna de fum que es veia des de bona part de la ciutat de Lleida. Primer van cremar milers de caixes i palots a l'exterior i després el foc es va estendre a les naus. Ara els bombers treballen sobretot per evitar que revifi i es continuï estenent per les instal·lacions i han arribat a treballar prop d'un centenar d'efectius.
9: 3CAT Info.
1: 6 minuts i arribarem a 3:15. Segon dia de visita del líder xinès Xi Jinping a Corea del Nord. És el primer viatge del mandatari xinès a Pyongyang en 7 anys, en un moment en què el règim nord-coreà s'ha apropat a Moscou. Xi diu que vol portar la relació bilateral amb Corea del Nord a nous nivells. Pequín, Francesc Canals.
10: Xi Jinping s'ha allotjat a la residència oficial per a convidats de Kumsusan en un signe més dels màxims honors que Kim Jong-un li dedica. Es va construir per a l'anterior visita de Xi el 2019. Recentment hi ha passat també Vladimir Putin. Precisament davant la influència creixent de Moscou sobre el règim nord-coreà, Xi Jinping ha volgut acordar un nivell més alt de cooperació amb Kim Jong-un en tots els àmbits, en una cimera destinada a fer palesa l'aliança històrica entre Pequín i Pyongyang. Gran cerimònia de benvinguda, guàrdia d'honor, la multitud aclamant Xi en perfecta coreografia de criatures amb globus, poms de flors i banderoles, reunió bilateral, espectacle musical i banquet.
1: Tres membres del Front Polisario van morir ahir per un atac del Marroc, segons ha informat la mateixa organització independentista del Sàhara Occidental, entre els morts hi ha el fill del fundador i membre del secretariat nacional d'aquest moviment. Tot i que el Front Polisario no informa de les circumstàncies de la seva mort i dels altres dos membres de l'organització saharaui, el portaveu d'Esquerra Unida al Congrés, Enrique Santiago, afirma que el Marroc els ha matat amb un atac amb drons, seguint les tècniques, diu, que fa servir Israel per eliminar persones. De fet, dirigents de Sumar han condemnat l'atac letal contra el fill del fundador del Front Polisario i han preguntat al govern espanyol si també condemnarà l'assassinat amb rapidesa i contundència.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I ara cultura. Aquest divendres s'estrena als cinemes Pionera, Solo querían jugar, de la directora Marta Díaz de Lope Díaz Martín, una pel·lícula que retrata els complicats inicis del futbol femení a l'Espanya de finals del franquisme. Un esport que fa mig segle va topar amb l'oposició tant del règim com de les famílies, però que va tirar endavant pel voluntarisme de les noies i l'audàcia d'un promotor esportiu. Ens explica l'Òscar Callau.
11: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar las jugadoras.
12: Pioneras recupera la història real del primer partit internacional d'una selecció espanyola de futbol femení no reconeguda oficialment per les autoritats franquistes. La cinta arrenca amb les imatges del triomf de la selecció femenina l'any 2023 al Mundial d'Austràlia per contrastar-les ràpidament amb el partit d'unes noies sense equipació ni públic en un camp de grava en una barriada de Madrid als anys 70. Al llarg del metratge se'ns mostra com era aquella realitat esportiva fa mig segle, torpedinada per les dones de la secció femenina, guàrdies civils amb tricorni, federatius casposos i un públic masclista que anava al camp a veure les cuixes de les noies. Sentim Marta Díaz de López Díaz, directora i coguionista de Pioneras, en declaracions a aquesta emissora.
13: Tratar de transmitir lo mejor posible el contexto en el que se marca la historia. Que si a ti ya te suena un poco así la sección femenina, pues imagínate a alguien de 16, 20 años. Así que había la intención muy clara de contextualizar la historia para que se entendiera lo importante que era lo que habían hecho, a lo que se estaban enfrentando.
12: Les pioneres del film són jugadores que han d'amagar-se dels pares i els germans per anar a jugar un partit dominical, estudiants universitàries que militen en l'antifranquisme o lesbianes que han d'ocultar els seus sentiments. Dues de les protagonistes són les actrius Sofía de Iznájar i Bruna Lacadamo.
14: Como dice mi personaje, nos tratan como a monos de feria. O sea, como esa cosa de reírse de ellas.
15: De eso también habla la de la película. El sentimiento de comunidad y la necesidad que hay, pues que habla del barrio, de cómo se unen, de que no estás sola.
12: Marta Díaz de López, una realitzadora andalusa formada a l'ESCAC a Barcelona. En aquesta entrevista s'ha estrenat parlant en català.
13: Sempre les meves històries traten d'alguna manera sobre dones. En aquest cas és la primera vegada en la que parlo de noies molt joves.
12: Narrada en un to que bascula entre el drama i la comèdia, Pioneras retrata el futbol femení i alhora toca temes universals com la superació o la lluita feminista. Es podrà veure als cinemes a partir d'aquest divendres 12 de juny.
1: No deixem de parlar de cinema perquè un estudi referma el bon estat de salut dels cineclubs, amb xifres molt destacades. Més sessions que mai, gairebé un 30% de les quals en català i prop de 150.000 espectadors. Segons l'informe de la Federació Catalana de Cineclubs, el 2025 aquests espais culturals van programar més de 2.300 sessions, una xifra que representa un màxim històric. A més, les produccions catalanes hi guanyen pes, ja representen el 23% dels films que s'hi programen. Àlex Portolés és president de la Federació Catalana de Cineclubs.
16: De fet, ja som a punt d'arribar als 70 cineclubs federats en territoris de parla catalana i bé, m'agradaria dir que els cineclubs som un espai clau per la difusió del cinema en versió original, per la promoció del cinema català i també per la presència del català a les nostres pantalles.
1: La pel·lícula que més es va projectar l'any passat en cineclubs federats va ser Los Destellos de Pilar Palomero, seguida del 47 de Marcel Barrena. I arribarem a 3:15 en connexió amb el nostre equip viari. Sapiguem com tenim carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem dues noves incidències. Un accident genera cua a la 2 a Esparreguera, sentit Barcelona, i hi ha retencions també a la C32 a Cabrils, sentit Girona, en aquest cas per unes obres que tallen un carril. A l'entorn de la ciutat de Barcelona, retencions a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, i a la B23, Esplugues cap a la Diagonal. També hi ha densitat a l'AP7, a Mollet, sentit sud, i a Barberà, en sentit nord. Per la visita del Papa a Barcelona, recordem que avui a aquesta hora ja no es pot circular per l'entorn de la catedral. Hi ha restriccions al trànsit també a l'entorn de Sant Agustí, al Raval, a l'Anella Olímpica i a la Sagrada Família. Atenció, perquè també hi ha alteracions al servei públic, al metro i a diverses línies de bus. El seu pas per les zones que visita el Papa es recomana consultar-ho abans de sortir. A banda, s'ha reforçat el servei tant a Rodalies com a Ferrocarrils, metro, bus i el tramvia.
9: Vale. El temps.
1: Enric Agut.
17: De matinada hem tingut alguns ruixats a comarques de Lleida, també alguna gotellada en punts de les comarques de Barcelona. Han deixat, per exemple, 6 dècimes a Conesa, en aquest cas a la Conca de Barberà, i a Barcelona mig litre gairebé en alguns dels seus barris. A Ponent, els ruixats molt dispersos han deixat un total de 6 litres, per exemple, en alguns sectors, com és el cas de la Vall de Boí, 6 litres també a la Torre de Capdella, o 5 al Port del Bonaigua, 2 a Viella, també 3 litres a Talarn. Doncs bé, encara es pot reproduir al llarg del matí algun ruixat més aviat al Pirineu, Prepirineu, Lleidatà, també algun de molt puntual cap al Pla de Lleida, Noguera, molt aïllats, i a la tarda es pot tornar a repetir algun ruixat al Pirineu, en aquest cas oriental, al Ripollès, Cerdanya, en aquests indrets. La temperatura avui recula, avui les màximes baixen, les més altes, 31-32, per exemple, a Lleida, Ciutat, ahir van arribar els 35, també baixen en general a Tarragona amb una màxima de 28, 26 a Barcelona, Girona es quedarà amb 28 i Viella de les més baixes amb 20 graus. Demà dimecres encara pot baixar una mica més la temperatura.
18: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
19: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
18: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com són fet els seus successors per tirar-ho endavant?
20: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
18: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
22: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
21: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
23: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
21: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
24: Bona tarda.
9: Catalunya migdia.
21: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
9: Amb Òscar Fernández.
25: Cada dia a les 2.
21: I a partir de les 3...
25: L'espai de reflexió a la tertúlia.
9: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
21: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
9: 3CAT Info.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 9.
9: Catalunya al dia.
1: Doncs comencem aquest recorregut per les notícies de proximitat a Badalona. Us ho dèiem en el sumari, la jutgessa dona la raó a l'alcalde, Xavier García Albiol, en el desallotjament de les 400 persones que ocupaven l'antic institut B9. La magistrada arxiva el cas perquè considera que García Albiol va oferir l'atenció deguda als desallotjats. David Àngela.
26: Contràriament al criteri de la Fiscalia i les advocades de les desallotjats, la jutgessa dona validesa als informes de l'Ajuntament. Fons municipals asseguren a aquesta emissora que el consistori destaca que la decisió avala la feina dels serveis municipals i jurídics del consistori, la dels Mossos d'Esquadra, la de la Guàrdia Urbana i també la dels treballadors dels serveis socials. En un procés, diuen, que s'ha volgut polititzar i en què s'ha arribat a qüestionar la legalitat de l'actuació de l'Ajuntament. Les mateixes fonts defensen que el consistori continuarà protegint el patrimoni públic, recuperant espais pels veïns i garantint l'atenció als més vulnerables.
1: I ara ens situem a la capital catalana. Els 4 aspirants a ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona de cara a les municipals de l'any vinent ja han aconseguit els avals necessaris per participar en el procés intern de primàries d'aquesta formació. Aquest dilluns ho anunciava l'advocat Jaume Alonso Quevillas i l'actual secretària primera de la Mesa del Parlament pels Juntaires, Glòria Freixa. Diumenge ja ho van fer el líder del grup municipal del partit a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbis, i la diputada del Congrés Congrés, Pilar Calvo. Ara la Comissió Municipal Territorial ha de convocar la votació per escollir el candidat, que es farà els dies 20 i 21 de juny. Al vespre del dia 21 es donarà a conèixer el guanyador, que serà provisional, a l'espera de si es presenten recursos. I ara cap a Lleida. Avancen els tràmits per a la construcció del nou recinte firal, això mentre la nova direcció aposta per internacionalitzar alguns certàmens com el Congrés Agrobiotec i apostar per convertir la Fira de Lleida en la tercera a l'estat en importància. Lleida, Júlia Albacar.
0: El nou director de la Fira, Eduard Martín, ha destacat que un dels principals objectius per als propers anys és aconseguir que Lleida tingui certàmens internacionals, amb la mirada posada especialment en el Fòrum Agrobiotec, una trobada que es celebra ja dedicada a la tecnologia i sector agrari.
3: Que algunes coses noves, possibilitats que hi hagin, doncs puguin ser també esdeveniments no només catalans i espanyols, per dir-ho d'alguna manera, sinó també creuar les fronteres.
0: Martín també ha defensat que la ciutat té capacitat per posicionar-se com una de les principals capitals firals de tot l'estat. Això mentre avancen els tràmits per construir el nou recinte firal als terrenys de l'antiga hípica al costat del canal de Serós. Així explicava l'alcalde Félix Larrosa els últims tràmits aprovats.
4: Sí, que la comissió de contractació ja va donar el vistiplau i que aquesta setmana es publicaran les bases del concurs per l'organització urbanística i pel predisseny, diguem-ho així, del que ha de ser el pavelló.
0: El primer pavelló de la nova fira es preveu que pugui estar enllestit d'aquí uns 4 anys i el projecte comptarà amb un pressupost de 100 milions d'euros.
1: I ara anem cap a Girona, perquè al carrer a la ciutat serà gairebé a tot arreu de pagament. En un ple municipal ahir al vespre se'n va aprovar una nova regulació que preveu augmentar de 10.000 places les zones de pagament en un termini de 10 anys. La proposta va tirar endavant amb els vots de l'equip de govern i del PSC. Girona, Maria Rovira.
5: Bona part d'aquestes places d'aparcament, unes 8.500, seran zones verdes, però també n'hi haurà en zones blaves i taronges, en aquest cas situades en zones perifèriques. Pel regidor de mobilitat, Isaac Sánchez, es tracta d'un pas endavant en la gestió de l'espai públic.
6: L'espai públic és un recurs limitat i de tots. Les ciutats d'avui han de respondre a necessitats complexes de mobilitat, activitat econòmica, convivència. Regular l'estacionament és, des d'una perspectiva política i social, una eina en defensa de l'interès general.
5: D'altra banda, l'equip de govern es va quedar sol votant a favor d'una modificació del pressupost de 950.000 euros per dur a terme diferents inversions en cultura popular, obres d'emergència i tecnologia.
1: Encara a Girona s'embolica l'adjudicació de la gestió del cinema Truffaut. El col·lectiu de crítics de la ciutat, que se n'ha encarregat durant 25 anys, ha anunciat que presentarà un recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Ho fan contra la resolució que n'atorga la gestió a una empresa de Cambrils que ha guanyat el concurs públic. Núria Paraire.
7: Presenten el recurs per irregularitats en la forma de les bases, per la valoració dels projectes i perquè es perd l'esperit de servei públic, diuen. I amb el recurs, el procés d'adjudicació a la nova empresa s'aturarà fins que el tribunal decideixi. El vicepresident del col·lectiu de crítics de cinema de Girona, Àngel Quintana, ha llegit un comunicat on critiquen l'actuació de la regidoria de cultura.
24: També volem deixar constància que aquesta situació no s'hauria produït sense l'actuació de la regidoria i l'àrea de cultura, que ha actuat en desídia i absoluta passivitat davant dels fets exposats.
7: De moment, el col·lectiu gironí manté el Truffaut obert fins que es trobi una solució pels 4 treballadors.
1: Un dels principals maldecaps dels ajuntaments petits amb un terme municipal molt extens és l'estat dels camins rurals que connecten nuclis, granges o cases aïllades. El govern invertirà 28 milions fins al 2029 per arreglar-los, però un 20% de les peticions dels ajuntaments han quedat excloses. La meitat de les actuacions seran a la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
0: El pla preveu en 4 anys fer més de 400 actuacions, de les quals 188 seran entre Ponent i l'Alt Pirineu i l'Aran. El Departament d'Agricultura assumeix entre el 70 i el 90% del cost de les obres i la resta ho posen els ens locals. Un dels beneficiats és Llardecans, amb 140.000 euros per arreglar uns 8 quilòmetres de camins. Però la xarxa municipal és molt àmplia i les pluges d'estivern han contribuït a deteriorar les vies. Per això, l'alcalde de Llardecans, Francesc Xavier Mor, alerta que encara caldria més inversió.
27: I a més, aquest hivern que hi ha hagut aquestes pluges tan intenses i tot això, doncs, a més encara s'han molt més els camins. Ja li demano al conseller que sempre són insuficients en un terme tan extern.
0: El govern va incrementar el pressupost per arreglar camins rurals de 20 a 28 milions, però tot i això no hi ha hagut prou dotació per atendre totes les peticions i un 20% han quedat fora.
28: Comprensió lectora.

0: mentre que els canaris arriben a aquestes semifinals després d'haver eliminat el Madrid, que era el millor equip de la fase regular. Del Tenerife en parla el base del Barça, Nicola Provítola.
1: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
0: La Provítola, per cert, ha deixat entreveure que la temporada que ve no seguirà el Barça un cop acabi el seu contracte, ja que el club no li ha fet cap proposta. El partit entre el Barça i el Tenerife començarà a les 8 del vespre i el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Demà començarà l'altra semifinal, la segona, entre el València i el Joventut. Les semifinals de la Lliga ACB són el millor de 5 partits. I precisament de resultes del partit que jugaran avui el Barça i el Tenerife al Palau Blaugrana, el Barça d'hoquei patins haurà de jugar també avui el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga Masculina davant l'Igualada a Blanes. El Club Blaugrana ha facilitat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar el Barça a Blanes. L'Igualada també ha posat a disposició dels seus aficionats autocars per viatjar fins a la Selva. El Barça volia jugar al Palau dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final comença ja aquest divendres. Sentim el tècnic del Barça, Ricard Ares, parlant del partit d'avui.
2: No hi ha una altra opció. Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. Una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
0: El partit entre el Barça i l'Igualada començarà a les 7.
3: 3CAT Info.
0: I en futbol sala, el Barça també té aquest vespre partit de semifinals. En aquest cas jugarà el segon partit de la sèrie a la pista de l'Inter Movistar a partir de les 9 del vespre. Si l'equip que entrena Javi Rodríguez aconsegueix la victòria, s'asseguraria el bitllet per la final després d'haver guanyat ja el primer partit per 1-0.
4: Hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo, con buenas sensaciones, el equipo estaba bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
0: L'indústria Santa Coloma, per la seva banda, va presentar ahir dilluns el tècnic de la temporada que ve, Jorge Vargas, que fins ara entrenava l'equip filial.
5: Pues nuestra filosofía es la filosofía del club. Por eso llevamos aquí también muchas temporadas. Un equipo valiente, un equipo atrevido. Vamos a intentar siempre ser protagonistas del partido e intentar hacer disfrutar a la gente lo máximo posible.
0: La selecció espanyola de futbol masculina ha guanyat aquesta matinada al Perú per 3-1 en l'últim partit amistós abans que comenci el Mundial, un partit que s'ha jugat a la ciutat mexicana de Puebla. Han estat titulars els blaugranes Ferran, Cubarsí i Pedri, que ha marcat un dels gols del partit, així com també el jugador català del Chelsea, Marco Corella. El canari ha fet el 2-0 després de l'assistència del seu company d'equip, Ferran Torres.
6: Sí, bueno, Ferri, como juega pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo y sabía que si entraba me la iba a poner. Creo que casi todo el mérito es de él porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso.
0: A la segona part també han jugat els blaugranes Dani Olmo, Eric García i Gavi, els catalans David Raya de l'Arsenal i Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid. I també avui ha de jugar la selecció espanyola femenina. En aquest cas, l'últim partit de la fase de classificació pel Mundial de l'any que ve, l'equip espanyol jugarà aquest vespre al camp d'Islàndia i una victòria el classificaria ja directament. I d'altra banda, la pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'associació de futbolistes que volia començar una setmana més tard. Javier Tebas, president de la Lliga, assegura però que difícilment el Barça, el Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao disputaran el primer partit en aquestes dates perquè molts dels seus jugadors hauran participat al Mundial.
7: Estadísticamente está claro que el Real Madrid es probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, creo que es el domingo. El Atlético Club, que tiene muchos jugadores con la selección española, esperemos que esté en semifinales o final al menos. pero otros clubes pueden empezar allí, entonces yo creo que al menos entre 6 y 7 partidos se van a jugar ya ese fin de semana.
0: I també aquesta matinada, però en bàsquet, San Antonio ha escurçat distàncies a la final de la NBA després de guanyar Nova York al Madison Square Garden per 111-115 en el tercer partit de la sèrie. Tot i això, Nova York continua dominant la final per dues victòries a una.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora un accident genera cua a la 2 Esparreguera, sentit Barcelona. Hi ha un carril tallat per obres. Hi ha retencions també a la C32 a Vilassar, sentit Girona. Hi ha un carril tallat i a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia, on també hi ha un carril tallat. Per la visita del Papa a Barcelona, recordem que a aquesta hora ja no es pot circular per l'entorn de la catedral i que hi ha restriccions també a l'entorn de Sant Agustí, el Raval, a l'Anella Olímpica i la Sagrada Família. També hi ha alteracions al servei de metro i a diverses línies de bus. Es recomana consultar-ho abans de sortir.
0: Més de 45.000 alumnes comencen a aquesta hora la selectivitat. El primer examen és el de llengua castellana i literatura i just després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves de matèries opcionals. Enguany la selectivitat coincideix amb la visita del Papa a Barcelona i la vaga de docents que ja han dit que no volen que cap acció afecti els estudiants. La vaga dels sindicats d'educació d'avui és la sisena. Als centres públics de tot Catalunya, a les 11, han convocat una manifestació que sortirà de la plaça Espanya de Barcelona. El Papalló 14 arriba avui a Catalunya. Al migdia participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i al vespre serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència qualsevol bombardeig de l'altre. Israel, però, no ha deixat en cap moment d'atacar el sud del Líban. Les eleccions presidencials del Perú deixen frec a frec la candidata conservadora Keiko Fujimori i l'esquerra de Roberto Sánchez. Amb el 94% de vots escrutats, el candidat de l'esquerra ha avançat Fujimori per unes dècimes, però el vot rural i estranger podria decantar la balança cap a qualsevol dels dos. Arxivades les diligències contra l'alcalde de Badalona pel desallotjament de l'antic institut B9 al desembre de l'any passat. La jutgessa que porta el cas considera que el consistori, liderat per Xavier García Albiol, va oferir l'atenció deguda als 400 ocupants del recinte que es van quedar al carrer. Controlar l'incendi que ahir a la nit va afectar dues empreses fruiteres de Lleida a primera hora del matí. S'ha aixecat el confinament preventiu i els veïns de la zona poden sortir de casa seva mentre continua la investigació sobre l'origen d'aquest foc. I l'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida ha guanyat el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música. Mesquida ha reivindicat la importància de la llengua, la llibertat, la ciència, la cultura i la pau.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit de bàsquet, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada es jugarà aquest vespre a Blanes. També avui es juga el segon partit de la semifinal de la Lliga de Futbol Sala entre l'Inter, Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'última amistosa abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
0: Matí amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental i a la tarda a l'Oriental, sobretot cap al Ripollès. A la resta del dia serà més assolellat, les temperatures baixaran. Les màximes més elevades no passaran dels 32 graus.
2: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, el Papalló 14 arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat, tot i que Robert Prevost ja havia visitat el nostre país en diverses ocasions com a superior general dels Agustins. Serà la seva primera visita com a papa al territori i també la primera visita d'un papa des de Benet XVI l'any 2010. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona, un acte litúrgic en què mantindrà un primer contacte amb autoritats eclesiàstiques i voluntaris. Anem doncs cap a la catedral, que ja està blindada per l'arribada del papa. Miquel Jarque, bon dia.
4: Hola, molt bon dia, Carme. Aquí als voltants de la catedral, les restriccions de trànsit totals, ahir eren molt laxes. El dispositiu policial Albus entra avui en la seva màxima esplendor, amb el seu màxim desplegament, més de 5.600 agents només dels Mossos d'Esquadra. S'hi afegeixen tots els altres cossos policials que actuen a Catalunya. Hi ha molta policia, només aquí comptem 20 furgonetes que cordonen la catedral, grups d'agents dels Mossos d'Esquadra han perimetrat amb tanques tota la plaça. Tot i això, hi ha gent passejant, grups de turistes, organitzadors, algun voluntari, fins i tot algun peregrí, però entremig de tot això es despleguen tots els grups d'agents dels Mossos d'Esquadra. Per exemple, els de subsol, la canina, agents del TEDx, artificiers, també presents, i mentrestant, doncs, curiosos i peregrins com el José Luis.
5: Hoy me levanté más temprano que nunca para llegar más temprano aquí a la catedral, hasta la una que llega el Papa, y aquí hidratarnos, colocarnos crema, no cansarnos, motivarnos aquí en grupos, y así tenemos que hacer nosotros, así.
4: La Maria José és barcelonina i ha intentat accedir a la catedral per aconseguir un lloc per la missa, la pregària que farà el Papa Lleó XIV quan arribi aquest matí. No se n'han sortit.
6: Que les acreditacions ja fa una setmana que estan totes col·lapsades i que a les 11 tancaran la porta, no n'hi ha. Però jo tinc un espirell d'esperança perquè supon que demà podré estar en la Sagrada Família i nada menos que sentada. Però lo tant és que estoy...
4: Molta gent aquí a la plaça de la catedral, es va omplint de mica en mica. Veiem al frontal de la catedral el Tomàs amb l'insígnia papal, amb les claus de Sant Pere, acompanyada també de la insígnia de l'arcabisbat, i també al Palau de l'Arcabisbe, que ahir reforçava la seva seguretat amb càmeres de seguretat addicionals, també al balcó, per on alguns peregrins esperen que surti a saludar el Papa Lleó, doncs també decorat amb les claus de Sant Pere, el birret i aquesta simbologia catòlica que fa que vingui moltíssima gent aquí, que ara primer a moltes hores, pràcticament 4 hores de que comparegui aquí el Pontífex, doncs ja es vegi molt de moviment. Almenys contents estan els botiguers de la zona, que han tingut problemes fins i tot per aixecar la persiana, perquè les mesures de seguretat, Carme, el que han fet és que els inhibidors hagin desactivat els comandaments a distància per poder aixecar la persiana.
0: Clar, gràcies, Miquel. Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Després de dinar al Palau Episcopal, el Pontífex té previst reunir-se amb el president de la Generalitat, amb Salvador Illa, en una audiència privada. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, davant de 40.000 persones, la gran majoria joves. El presentador de l'acte, Xavier Pérez Esquerdo, explicava fa uns dies com s'ha organitzat l'acte.
7: I seran com dos grans blocs, l'acollida de la gent que anirà venint, que serà un espai com... és una vetlla papal, vull dir que hi haurà una miqueta d'oració, una miqueta de silenci, una miqueta de música, hi haurà també pregària, hi haurà confessions, vull dir que és una cosa com qualsevol altra vetlla. I la segona gran part, que serà la del Sant Pare quan entri.
0: Dimecres serà la jornada central de la visita, el Papa entrarà al centre penitenciari de Brianzú i es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. Havent dinat, mantindrà una trobada amb entitats socials del Raval a l'església de Sant Agustí. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del pontificat. Una visita que coincideix amb la selectivitat. Més de 45.000 alumnes s'examinen des d'avui de les proves de l'ESPAU. Ara a les 9 han començat amb els exàmens obligatoris, primer el de la llengua castellana i literatura i just després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves de matèries opcionals. Enguany la selectivitat, com dèiem, coincideix amb la visita del Papa a Barcelona i també la vaga de docents. Els sindicats d'educació es comprometen a no fer cap acció abans d'aquesta hora, s'han compromès i, de fet, així ha estat, per no afectar els estudiants. Anem al campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, Sara Canyete.
8: Superat el primer obstacle del matí, que era esquivar els possibles problemes de mobilitat per la vaga de docents i la visita del Papa aquí a Barcelona, les proves han arrencat amb normalitat. També s'han presentat tots els professors que intervenen com a vigilants en aquest tribunal, més de 40, i, per tant, cap d'ells hauria secundat la vaga entre els docents de secundària. En aquest tribunal s'examinen més de 1.000 alumnes Aquest any a les proves no hi ha novetats, però es faran aquests controls aleatoris amb detectors de dispositius electrònics. Rosa Cerarols, la presidenta d'aquest tribunal, diu que els alumnes ni se n'adonaran perquè serà com un vigilant més que portarà un aparell de la mida d'un telèfon mòbil.
9: Estem sobreavisats que vindrà una persona que es farà doncs, aquesta prova a totes les aules, però pot ser que comenci ara a primera hora, sigui segona hora, tercera hora o demà, de forma totalment aleatòria, que és una mica doncs, assegurar-nos no?, també de que comencem amb tranquil·litat i que després doncs, es pot controlar l'activació d'aquests dispositius, que en un principi per l'alumnat no suposa cap trencament de concentració.
8: Les proves han arrencat amb l'examen de llengua i literatura castellana i després vindrà el de llengua estrangera, dues matèries comunes de les que s'examinen tots els alumnes per igual, independentment de quin sigui el batxillerat que han estat estudiant. I per la tarda ja hi ha les primeres assignatures d'especialitat amb proves com física, geografia o fonaments artístics.
0: Com us dèiem, els sindicats d'educació han convocat avui la 22a vaga dels docents, que van començar les protestes, i la 6a vaga a tots els centres de Catalunya. Coincideix amb la visita del Papa i amb l'inici i de la selectivitat. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS han fet una crida a participar en la manifestació, que sortirà a partir de les 11 del matí des de la plaça Espanya de Barcelona. Està previst que la manifestació vagi per la Gran Via, la plaça Tetuán, l'avinguda Lluís Companys i el parc de la Ciutadella fins al Parlament. Els sindicats s'han compromès a no fer cap protesta abans de les 9 del matí per no afectar els estudiants de la selectivitat. Tot això no hi descarten que hi pugui haver talls a partir d'aquesta hora. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig de l'altre. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban. En les últimes hores, un helicòpter Apache nord-americà s'ha estavellat per causes desconegudes a prop de l'estret d'Hormuz, però els pilots han estat rescatats en bon estat, segons ha revelat un altre tram. Jerusalem, Jordi Bresco.
10: L'intercanvi de cops a gran escala entre Israel i l'Iran s'ha aturat, però l'enfrontament es manté de manera indirecta amb la milícia proiraniana de Hezbollah al sud del Líban i al nord d'Israel. Netanyahu deixa clara la seva posició.
11: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
10: Per la seva part, Israel no ha cessat d'atacar el Líban, afegint així condicionants perquè l'episodi d'escalada de tensió es pugui repetir en qualsevol moment.
0: Lluita aferrissada a les eleccions presidencials del Perú, que tanquen la segona volta amb un frec-a-frec entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, a menys d'un punt d'avantatge, i la candidata conservadora, Keiki Fujimori. El recompte, però, es podria allargar durant uns dies o fins i tot setmanes i el resultat es podria capgirar en qualsevol moment perquè falta per comptabilitzar el vot d'algunes zones rurals i també el vot estranger. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
12: Crides a la calma i a la serenitat dels dos candidats, recompte de vots de vertigen, mil·límetre a mil·límetre, qui guanyi tindrà a favor la meitat dels peruans i també la meitat en contra. I els analistes i experts reclamen ja un govern moderat, sigui qui sigui el president, de consensos, el que no ha aconseguit en aquesta darrera dècada el Perú amb 8 presidents. Escoltem Keiko Fujimori de la dreta i Roberto Sánchez de l'esquerra.
13: Lo que corresponde en esos momentos es paciencia y mucha serenidad. Analizar, ¿no?, cada una de estas actas.
14: Estamos muy confiados y optimistas, pero lo concreto y lo real es que hay que esperar la emisión de los resultados al 100%.
12: Els resultats finals podrien trigar encara dies a conèixer-se.
2: 3CAT Info.
0: Controla l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palets de fusta d'una empresa fruitera de Lleida. Els veïns que havien estat confinats ja poden sortir de casa. Busquem l'última hora a Lleida, Ramon Dalmau i Estela Bosoms. Bon dia.
15: Hola, molt bon dia. Sí, aquest matí el recinte fumeja, però ja no s'hi veu flama. Per tant, la situació és molt més tranquil·la que ahir a la nit, quan feia patir que les grans flames que cremaven a l'exterior de les naus poguessin afectar les cases més pròximes. Aquest matí ja poden tornar a casa tots els desallotjats i el confinament per als 1.300 veïns de la urbanització de Vila Montcada, Ciutat Jardí, s'ha aixecat a les 6 del matí. L'afectació del foc l'ha explicat el cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostes.
16: L'incendi s'acaba propagant a la cooperativa, ha entrat a dintre d'una de les naus i s'ha acabat propagant amb una segona. Val? Hem pogut salvaguardar una tercera nau i tota la instal·lació d'oficines i la instal·lació d'amoníac, que és el sistema refrigerant de les cambres frigorífiques.
15: La cooperativa afectada, Arcofrut, té uns 50 socis i estava a punt de començar la campanya. Hem parlat amb el seu president, Pere Roquer.
17: Tot el món del sector de la fruita d'aquí de Lleida, des d'Afrucat, la Federació de Cooperatives, moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit, però ferits fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, el que sí que tenim molt clar és que hem de tornar a aixecar-nos, tornar-ho a construir i tornar a començar.
15: Ara, els bombers, sobretot, tenen feina de vigilància perquè no revifin les flames i continuaran remullant les instal·lacions unes quantes hores més. Un cop estigui tot assegurat, els Mossos investigaran les causes d'un incendi que va començar cap a les 10 de la nit a la zona exterior on s'acumulaven els palots de fusta.
0: Gràcies, Estela. Bon dia.
15: Bon dia.
0: Hem arribat així a un quart de 10 del matí. Fem un cop d'ull a la situació del trànsit i del transport públic en un dimarts complicat. Anem, per tant, a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora la incidència més destacada és a la 2, Esparreguera, sentit Barcelona, on hi ha hagut un accident que talla un carril i hi ha cua en aquest punt. A la P7, a Cerdanyola, sentit Girona, hi ha aturades, precaució per una possible incidència i per obres. Hi ha retencions també a la C32, a Vilassar, sentit Girona, i a la P7, a Sant Sadurní d'Anoia, també en sentit nord. Avui, com deies, molt pendents d'aquesta visita del Papa a Barcelona. Recordem que a aquesta hora ja no es pot circular per l'entorn de la catedral. Hi ha restriccions també a l'entorn de Sant Agustí, al Raval, a l'Anella Olímpica i a la Sagrada Família. També hi ha alteracions en el transport públic, al servei de metro i a diverses línies de bus. Es recomana consultar-ho abans de sortir. A banda, s'ha reforçat el servei tant a Rodalies com a els ferrocarrils, el metro, el bus i el tramvia.
0: El temps. Enric Agut.
18: Durant les últimes hores hem tingut alguns ruixats dispersos a comarques de Lleida i també alguna gotellada ha caigut al Barcelonès, també al Baix Llobregat, a la Conca de Barberà o també cap a l'Anoia i a l'Alt Penedès en alguns indrets. Dècimes, per exemple, no s'ha arribat ni al mig litre a Barcelona, però en canvi, cap a Ponent destaquem 6 litres a la Torre de Cabdella, 5 a Stangento, 6 a la Vall de Boí o 5 al Port de la Bonaigua, o 2 litres a Viella. Encara es pot reproduir algun ruixat. En aquests indrets també destaquem el Conca de Tal, 4 litres o Trem, a 3, com també a Talarn. Encara aquest matí algun ruixat es pot reproduir cap a l'Alt Pirineu, algun de molt puntual a Ponent, i a la tarda, novament, cap al Pirineu, en aquest cas, sobretot a l'àrea del Ripollès i voltants. La temperatura avui baixa. S'esperen màximes que reculin. Si ahir les més altes van arribar als 35, avui els 32, i cap al Pla de Lleida, a unes màximes que estaran situades al voltant dels 32 a Lleida Ciutat, 26 a Barcelona, 28 a Tarragona, Girona es quedarà amb 28 de màxima i Viella, de les més curtes, 20 graus.
19: Tresca Info.
20: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
21: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. I des d'avui, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
19: Tresca Info.
0: Un quart de 10 i 4 minuts, la jutgessa dona la raó a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en el desallotjament de les 400 persones que ocupaven l'antic Institut Benou. La magistrada arxiva el cas perquè considera que García Albiol va oferir l'atenció deguda als desallotjats. Badalona, David Àngela.
3: Contràriament al criteri de la Fiscalia i les advocades de les desallotjats, la jutgessa dona validesa als informes de l'Ajuntament. Fons municipals asseguren a aquesta emissora que el consistori destaca que la decisió avala la feina dels serveis municipals i jurídics del consistori, la dels Mossos d'Esquadra, la de la Guàrdia Urbana i també la dels treballadors dels serveis socials. En un procés, diuen, que s'ha volgut polititzar i en què s'ha arribat a qüestionar la legalitat de l'actuació de l'Ajuntament. Les mateixes fonts defensen que el consistori continuarà protegint el patrimoni públic, recuperant espais pels veïns i garantint l'atenció als més vulnerables.
0: A partir de l'any que ve, les farmàcies dispensaran de manera gratuïta preservatius per a joves de 16 a 22 anys. És la mesura que ultima el Ministeri de Sanitat per reduir la incidència de les infeccions de transmissió sexual entre els nois i noies d'aquesta franja d'edat i eliminar així les barreres econòmiques en la prevenció. En total, es facilitaran de manera gratuïta 3 milions de preservatius. Els joves els podran recollir a les farmàcies ensenyant el document nacional d'identitat. Les infeccions de transmissió sexual no han parat de créixer els últims anys. Les últimes dades parlen de més de 93.000. Aparc al carrer Girona serà gairebé a tot arreu de pagament en un ple municipal. Ahir al vespre se van aprovar una nova regulació que preveu augmentar de 10.000 les places de zones de pagament en un termini de 10 anys. La proposta va tirar endavant amb els vots de l'equip del govern i el PSC. Girona, Maria Rovira.
4: Bona part d'aquestes places d'aparcament, unes 8.500, seran zones verdes, però també n'hi haurà en zones blaves i taronges, en aquest cas situades en zones perifèriques. Pel regidor de mobilitat, Isaac Sánchez, es tracta d'un pas endavant en la gestió de l'espai públic.
5: L'espai públic és un recurs limitat i de tots. Les ciutats d'avui han de respondre a necessitats complexes de mobilitat, activitat econòmica, convivència. Regular l'estacionament és, des d'una perspectiva política i social, una eina en defensa de l'interès general.
4: D'altra banda, l'equip de govern es va quedar sol votant a favor d'una modificació del pressupost de 950.000 euros per dur a terme diferents inversions en cultura popular, obres d'emergència i tecnologia.
6: Més lluny, Biel, més lluny.

0: Biel Mesquida rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música ple de poesia i reivindicació de la llengua, la cultura i la llibertat. Ens explica la Marta Vives.
1: L'acte al Palau de la Música representant un jardí ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de paraules, de passió, de bellesa desbordant i de reivindicació.
2: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
1: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora Ítaca de llibertat i persistència.
3: No hem de mollar, no mollis.
4: Molt bé.
3: No mollis.
4: No mullaré.
1: D'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes. La seva paraula ha estat dita per d'altres poetes deixebles de Mesquida com Blanca Llum Vidal, Adrià Targa i Mireia Calafell. La glosa ha anat a càrrec d'Antoni Clapés. I Mallorca, projectada en una pantalla, la seva llum, la mar, les seves parets de pedra, les seves oliveres, ha tingut la lletra de Blai Bonet, la guitarra de Borja Penalba i la veu emocionada de Maria del Mar Bonet.
5: Ventura, van ser 16 o 15 anys que mos vàrem trobar i per sempre més, no? Han passat pocs anys i moltes coses.
1: El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha reivindicat el llenguatge propi del creador.
6: Mesquida no ha defraudat mai cap lector de veritat. I totes les innovacions, la llengua de Mesquida no és trencadora, sinó eixampladora, amplificadora i constructiva.
1: L'acte de lliurament del Premi d'Honor ha acabat amb la Balanguera i els Segadors.
0: I Matthew 3 publica gairebé tot on l'escriptor anglès establert a Catalunya investiga qui era el seu pare, amb qui va tenir una relació difícil que el va marcar per sempre. La troballa d'uns dietaris personals que el seu pare va escriure a partir de la Segona Guerra Mundial, sent molt jove, li ha permès descobrir que era un noi brillant, obsessionat amb Déu i el sexe, i que combinava la feina de zelador en un hospital amb la d'escriptor. Es va convertir, diu, en un home profundament trist.
7: Pots entendre fins i tot que una persona t'insulti i t'humili un cop que sàpigues fins a quin punt estava frustrat i trist amb la seva pròpia vida. Si jo hagués estat com ell, diguem-ne, hagués tingut la mateixa vida, no sé com hauria tractat els meus fills.
0: Gairebé tot està escrit originalment en anglès i Grup 62 n'ha publicat la traducció al català.
8: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
9: Bon dia. Aquest vespre comencen les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. Els blaugranes tindran el factor pista a favor després d'eliminar quarts al Múrcia, mentre que els canaris arriben a aquestes semifinals després d'haver eliminat el Madrid, que era el millor equip de la fase regular. Del Tenerife en parla precisament el base del Barça, Nico Laprovittola.
10: Bueno, el Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
9: Laprovittola també ha deixat entreveure que la temporada que ve no seguirà el Barça un cop acabi el seu contracte, ja que el club no li ha fet cap proposta. El partit entre el Barça i el Tenerife començarà a les 8 del vespre i el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Demà començarà l'altra semifinal entre el València i el Joventut. Les semifinals de la Lliga ACB són el millor de 5 partits.
8: Trescat Info.
9: I precisament de resultes del partit que jugaran avui el Barça i el Tenerife al Palau Blaugrana, el Barça d'hoquei patins haurà de jugar també avui el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga davant de l'Igualada a Blanes. El Club Blaugrana ha facilitat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar el Barça a Blanes. També l'Igualada ha posat autocars a disposició dels aficionats que hi vulguin anar. El Barça volia jugar al Palau dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final comença ja aquest divendres. Sobre el partit d'avui transcendental sentim el tècnic del Barça, Ricard Ares.
11: No hi ha una altra opció, hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. Una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
9: El partit entre el Barça i l'Igualada començarà a les 7.
4: 3CAT Info.
9: I en futbol sala, el Barça també té aquest vespre partit de semifinals. En aquest cas, jugarà el segon partit de la sèrie a la pista de l'Inter Movistar a partir de les 9 del vespre. Si l'equip que entrena Javi Rodríguez aconsegueix la victòria, s'asseguraria el bitllet per la final després d'haver guanyat ja el primer partit per 1-0.
8: Hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo, con buenas sensaciones, el equipo estaba bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
9: L'Indústria Santa Coloma, per la seva banda, va presentar ahir dilluns el tècnic de la temporada que ve, Jorge Vargas, que fins ara entrenava l'equip filial.
12: Nuestra filosofía es la filosofía del club, por eso llevamos aquí también muchas temporadas. Un equipo valiente, un equipo atrevido, vamos a intentar siempre ser protagonistas del partido e intentar hacer disfrutar a la gente lo máximo posible.
9: La selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada al Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial, un partit que s'ha jugat a la ciutat mexicana de Puebla. Han estat titulars els blaugranes Ferran, Cubarsí i Pedri, que ha marcat un dels gols del partit, així com també el jugador català del Chelsea, Marco Corella. El canari, com dèiem, ha fet el 2-0 després de l'assistència del seu company d'equip, Ferran.
13: Sí, bueno, Ferri, como juega pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo, y sabía que si entraba me la iba a poner. Creo que casi todo el mérito es de él, porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso.
9: A la segona part també han jugat els blaugranes Dani Olmo, García i Gavi, i els catalans David Raya de l'Arsenal i Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid. També avui ha de jugar la selecció espanyola femenina l'últim partit de la fase de classificació pel Mundial de l'any que ve. L'equip espanyol jugarà aquest vespre al camp d'Islàndia i una victòria el classificaria ja directament per aquest Mundial. I encara en futbol, aquest vespre juga la tornada de la primera semifinal d'ascens a primera divisió entre l'Almeria i el Castelló. A l'anada van empatar un gol. Demà jugarà la tornada de l'altra semifinal entre el Màlaga i el Las Palmas.
4: 3CAT Info.
9: I aquesta matinada també, però en bàsquet, Sant Antonio ha escurçat distàncies a la final de l'NBA després de guanyar Nova York al Madison Square Garden per 111-115 en el tercer partit de la sèrie. Tot i això, Nova York continua dominant aquesta final per 2-1. I en waterpolo, les plantilles del Sant Andreu i el Mataró ja són a Malta per jugar-hi a partir de dimecres la final a 4 de la Lliga de Campions femenina. Mentrestant, l'Atlètic Barceloneta viatjarà avui també a Malta per disputar la final a 4 de la Champions masculina. I d'altra banda, el Club Natació Sabadell va presentar ahir els entrenadors dels dos equips de cara a la pròxima temporada. Albert Espanyol com a tècnic de l'equip masculí i Enric Arnella del femení.

0: Dos quarts de deu del matí, més de 45.000 alumnes estan fent ja la selectivitat al primer examen, és el de llengua castellana i literatura, i just després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves de matèries opcionals. Coincidint amb la selectivitat, els sindicats d'educació tornen a la vaga. És la sisena als centres públics de tot Catalunya. A les 11 han convocat una manifestació que sortirà de la plaça Espanya de Barcelona. I tot això el mateix dia que el Papa Lleó XIV arriba a Catalunya. Al migdia participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i al vespre serà l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. De més destacats d'aquest dimarts 9 de juny, però a partir d'ara també us explicarem que el judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà avui vist per sentència, mentre la Fiscalia manté la petició d'absolució per tots els acusats per falta d'indicis. Les acusacions insisteixen que David Sánchez va obtenir, ha dit, una plaça de funcionari a la Diputació de Badajoz. Avui s'acaba sense entesa el període de consultes de l'ERO que planteja Nissan i que afecta més de 200 treballadors als centres de Catalunya. En un d'aquests, al Prat de Llobregat, han començat una concentració indefinida a les portes de la planta. I Pioneras, Solo querían jugar, és la pel·lícula que s'estrena divendres i que retrata els entrebancs que van marcar els començaments del futbol femení al final del franquisme. En esports, Audal, aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga CB de bàsquet.
1: I ho farà amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit de bàsquet, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada s'haurà de jugar aquest vespre a Blanes.
0: Matí amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental i a la tarda a l'Oriental, sobretot cap al Ripollès. A la resta el dia serà més assolellat, ara bé les temperatures baixaran. Les màximes més elevades no passaran avui dels 32 graus.
2: Trescat Info.
0: Són en aquests moments 2:15 i 2 minuts. Com us deia, més de 45.000 alumnes ja han començat a examinar-se des d'avui de les proves d'accés a la universitat. A les 9 han començat amb els exàmens obligatoris, primer el de llengua castellana i literatura i just després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves de matèries opcionals. Enguany la selectivitat coincideix amb la visita del Papa a Barcelona i també la vaga de 200. Els sindicats d'educació s'havien compromès a no fer cap acció abans de les 9 del matí per no afectar els estudiants i, de moment, les proves estan anant amb total normalitat. Els sindicats d'educació han començat avui la 22a vaga de 200 des que van començar les protestes i la 6a vaga a tots els centres de Catalunya. La vaga coincideix amb la visita del Papa a Barcelona i també amb l'inici de la selectivitat. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS han fet una crida participant en la manifestació que sortirà a partir de les 11 del matí, d'aquí una hora i mitja aproximadament, des de la plaça Espanya. Està previst que la manifestació vagi per la Gran Via, la plaça Tetuán i l'avinguda Lluís Companys i el Parc de la Ciutadella fins al Parlament de Catalunya. Els sindicats s'han compromès a no fer cap protesta abans de les 9 del matí, així ha estat, per no afectar els estudiants de la selectivitat. Tot i això, no descarten que hi pugui haver talls a partir d'ara i al llarg del matí, lògicament. I tot això el dia que el Papa Lleó XIV arriba a Catalunya, ho fa aquest migdia, i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. Tot i que Robert Prevost ja havia visitat el nostre país en diverses ocasions, com a superior general dels Agustins, serà el primer viatge oficial d'un papa al territori des de la visita de Benet XVI l'any 2010. Repassem l'agenda del pontífex, que serà fins dijous al nostre país. La part més institucional del viatge ja l'haurà fet a Madrid. A Catalunya el missatge serà, sobretot, pastoral i social, amb actes molt centrats en el contacte amb la gent. Cèlia Forment.
3: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb més de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent. Dimecres serà la jornada central de la visita. El papa entrarà al centre penitenciari de Brians-1, es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del seu pontificat. Havent dinat, mantindrà una trobada amb les entitats socials del Raval, altra vegada a Barcelona. La visita culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos, la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del papa i un ampli dispositiu de seguretat que provocarà restriccions de mobilitat, sobretot a Barcelona.
2: Tresca Info.
4: Ho veus? L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
5: Molt.
4: Tan nostre com dir... Posarem llum?
5: A la foscor.
4: O com dir... Aventureres, aventurers.
5: Ens hi apuntem o què?
4: Què dius?
5: Saps que és molt nostre, també?
6: Sou molt bona gent!
7: Xxt, silenci.
5: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
4: O el... Catalunya Ràdio.
8: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
4: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
5: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
4: Molt nostre.
2: 3CAT Info.
0: Pràcticament 9:15, avui quedarà vist per sentència el judici contra el germà de Pedro Sánchez. Es farà l'audiència de Badajoz. En els seus informes finals, tant la Fiscalia com les defenses han insistit en la falta de proves contra David Sánchez i en demanen l'absolució, mentre que les acusacions mantenen que se li va assignar a dit la plaça de coordinador de conservatoris de la Diputació de Badajoz l'any 2017. Sentim l'advocat de David Sánchez, Emilio Cortés, i l'advocat acusador que ha representat al PP.
9: Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios está mutilado. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
10: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
0: El judici es tancarà amb un últim torn de paraula voluntari per als acusats. Tot això mentre la pressió judicial sobre Pedro Sánchez continua augmentant. Ara el jutge del cas Leire ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Ho fa arran d'un missatge en què l'exmilitant Leire Díez parlava de frenar els atacs judicials contra el president i capgirar l'escenari polític, però no és l'únic front obert del PSOE. En la causa sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, les acusacions liderades pel PP demanen ara investigar les filles de José Luis Rodríguez Zapatero per delictes de blanqueig, falsedat documental i participació en organització criminal. També volen imputar l'exministre Ábalos i el seu assessor Coldo García. I encara més, un jutjat de Madrid ha admès una querella del PP i Vox contra el vicepresident de la CEPI, en aquest cas per l'ajuda de 475 milions d'euros a Air Europa i que consideren que podria suposar un delicte de prevaricació. En aquest context, Sánchez compareixerà al Congrés el 24 de juny, el dia de Sant Joan, per donar explicacions sobre les investigacions que envolten el seu partit. I es reprèn el judici del cas Kitchen, que investiga una suposada trama parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li informació compromesa pel partit. Continuarà declarant com a acusat l'excomissari José Manuel Villarejo, que a l'última sessió del judici va defensar que la Kitchen va ser una operació legal per destapar diners de Bárcenas a l'estranger. La Fiscalia demana per a Villarejo 19 anys de presó pels delictes d'encobriment i malversació, entre altres. L'excomissari ha aparegut els últims dies en les investigacions de la Guàrdia Civil sobre el cas Leire Díez, l'exmilitant socialista, que hauria maniobrat per torpedinar causes judicials contra el PSOE. Els investigadors sostenen que Villarejo es va veure amb Díez l'estiu del 2024 i ella li va oferir un pacte amb la Fiscalia a canvi d'informació sobre el jutge del procés, Manuel Marchena, la cúpula del govern de Rajoy i Alberto Núñez Feijóo. Tres morts i mitja dotzena de ferits per un atac de Rússia a l'est d'Ucraïna, a la regió de Kharkiv. Els atacs han estat mentre el president ucraïnès Volodymyr Zelensky tornava a Kiev des de Londres, on ha mantingut converses amb els líders del Regne Unit, França i Alemanya sobre el futur d'una guerra que dura des de fa 4 anys. Els esforços negociadors dels Estats Units estan estancats amb l'administració Trump centrada en la guerra de l'Iran, però Zelensky assegura que ahir va tenir una conversa positiva amb els enviats del president nord-americà. Ucraïna, per la seva banda, ha tornat a atacar amb drons el pont que uneix la regió annexionada de Kherson amb la península de Crimea controlada per Rússia des del 2014. Aquest és un punt estratègic per l'exèrcit rus que ha hagut de tancar el pont al trànsit. I avui és el segon dia de visita del líder xinès Xi Jinping a Corea del Nord. És el primer viatge del mandatari xinès a Pyongyang en 7 anys, en un moment en què el règim nord-coreà s'ha apropat a Moscou. Xi diu que vol portar la relació bilateral amb Corea del Nord a nous nivells. Pequín, Francesc Canals.
7: Xi Jinping s'ha allotjat a la residència oficial per a convidats de Kumsusan en un signe més dels màxims honors que Kim Jong-un li dedica. Es va construir per a l'anterior visita de Xi el 2019. Recentment hi ha passat també Vladimir Putin. Precisament davant la influència creixent de Moscou sobre el règim nord-coreà, Xi Jinping ha volgut acordar un nivell més alt de cooperació amb Kim Jong-un en tots els àmbits, en una cimera destinada a fer palesa l'aliança històrica entre Pequín i Pyongyang. Gran cerimònia de benvinguda, guàrdia d'honor, la multitud aclama en Xi en perfecta coreografia de criatures amb globus, poms de flors i banderoles, reunió bilateral, espectacle musical i banquet.
0: El TPI, el Tribunal Penal Internacional, ha suspès el seu fiscal general, Karim Khan, per una acusació d'agressió sexual a una dona del seu departament. 2 anys després d'iniciar-se el polèmic cas, l'òrgan executiu i de coordinació del TPI ha adoptat la mesura amb efectes immediats i ha remès l'expedient disciplinari al ple dels 125 estats membres. La investigació interna va enviar un informe a un panell d'experts independents que hi va trobar manca de proves. La divergència entre els dos criteris ha allargat aquest cas. Aquest fiscal britànic de 55 anys, que es va apartar del càrrec al maig de l'any passat, ha denunciat que tot forma part d'una campanya contra ell per les seves decisions judicials. El 2024 havia aconseguit una ordre d'arrest internacional contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i el que era ministre de Defensa Yoav Galant per la guerra a Gaza. L'Assemblea convocarà aviat una sessió extraordinària per votar la destitució de Khan en un fet que no té precedents. El terratrèmol que ahir va sacsejar al sud de les Filipines ja ha provocat almenys 36 morts i 167 ferits. Les autoritats continuen buscant desapareguts. El terratrèmol de magnitud 7,8 va afectar les costes de l'illa de Mindanao des d'on es va emetre alertes de tsunami. Finalment, però, les onades que es van aixecar no van ser gaire grans. Les Filipines i Indonèsia abasten uns 40.000 quilòmetres i concentren, atenció, el 90% dels terratrèmols mundials i el 75% dels volcans del planeta. Quin és el motiu? Doncs la tectònica de plaques, on les capes d'escorça xoquen o s'enfonsen les unes sota les altres i alliberen una gran quantitat d'energia.
11: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
12: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
11: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Dues coses més de l'àmbit internacional. 3 membres del Front Polisario van morir ahir per un atac del Marroc, segons ha informat la mateixa organització independentista del Sàhara Occidental. Entre els morts hi ha el fill del fundador i membre del Secretariat Nacional del Moviment. Tot i que el Front Polisario no informa de les circumstàncies de la seva mort i dels altres 2 membres de l'organització saharaui, el portaveu d'Esquerra Unida al Congrés, Enrique Santiago, afirma que el Marroc els ha matat amb un atac amb drons. Seguint les tècniques, assegura que fa servir Israel per eliminar persones. De fet, dirigents de Suma han condemnat avui l'atac letal contra el fill del fundador del Front Polisari i han preguntat al govern espanyol si també condemnarà l'assassinat amb rapidesa i contundència. I la justícia italiana investiga el ministre de Seguretat d'Israel, Itamar Ben-Gavir, pel tracte denigrant als membres de la flotilla per Gaza detinguts al demà el mes passat, segons informen fonts judicials. És la segona causa judicial oberta a Europa contra el govern israelià per les acusacions de tortura, maltractaments i violència sexual denunciades pels activistes pro-palestins arrestats per les forces armades israelianes en aigües internacionals. França ja va obrir la setmana passada una investigació per tortures i crims de guerra pel tracte que es va donar als membres de la flotilla.
12: 3Cat Info.

0: A 3Cat Info.
1: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
2: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
3: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
4: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
5: Així hem arribat a 3:15 del matí. Fem un repàs al trànsit del temps. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. A aquesta hora la incidència més destacada segueix sent a l'A2 a Esparreguera en sentit Barcelona, on hi ha hagut un accident ja fa una bona estona que talla un carril i a cua en aquest punt. Per obres hi ha retencions també a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia sentit Girona. Precaució perquè hi ha un carril tallat. A la ciutat de Barcelona, atenció perquè està tallat al lateral mar de la Diagonal, a tocar de la plaça Piu 12 per una manifestació de docents. Avui que hi ha convocada una nova jornada de vaga que coincideix amb la visita del Papa a la ciutat. Per aquesta visita ja no es pot circular per l'entorn de la catedral. Hi ha restriccions també a l'entorn de Sant Agustí, al Raval, a l'Anella Olímpica i a la Sagrada Família. I atenció perquè també hi ha alteracions al servei de metro i a diverses línies d'autobús. I hem de parlar a aquesta hora d'una incidència a Rodalies que afecta la R2 Nord, la R2 Sud i la R2. Els trens circulen a demores que en alguns casos poden superar els 30 minuts a causa d'una incidència d'un tren a l'estació de Gavà.
0: El temps.
5: Amb l'Enric Agut.
7: La matinada hem tingut alguns ruixats a comarques de Lleida, també alguna gotellada en punts de les comarques de Barcelona. Han deixat, per exemple, 0,6 dècimes a Conesa, en aquest cas a la Conca de Barberà, i a Barcelona mig litre gairebé en alguns dels seus barris. A Ponent, els ruixats molt dispersos han deixat un total de 6 litres, per exemple, en alguns sectors, com és el cas de la Vall de Boí, 6 litres també a la Torre de Cabdella, o 5 al Port del Bonaigua, 2 a Viella. També 3 litres a Talarn. Doncs bé, encara es pot reproduir al llarg del matí algun ruixat més aviat al Pirineu, Prepirineu, Lleidatà, també algun de molt puntual cap al Pla de Lleida, Noguera, molt aïllats, i a la tarda es pot tornar a repetir algun ruixat al Pirineu, en aquest cas oriental, al Ripollès, Cerdanya, en aquests indrets. La temperatura avui recula, avui les màximes baixen, les més altes, 31-32, per exemple, a Lleida, Ciutat, ahir van arribar els 35, també baixen... En general, a Tarragona amb una màxima de 28, 26 a Barcelona, Girona es quedarà amb 28 i Viella de les més baixes amb 20 graus. Demà dimecres encara pot baixar una mica més la temperatura.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: Més coses, els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat una concentració indefinida a les portes de la planta. L'empresa té la intenció d'acomiadar 211 treballadors en aquest centre i els altres que té al Prat i la Zona Franca. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i fins ara no s'han posat d'acord. Sentim Juan Carlos Yepes de la UGT.
8: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
5: Els sindicats diuen que mantindran la concentració fins que l'empresa els doni una solució. En canvi, la direcció i els sindicats de Nestlé han firmat l'acord per aplicar un expedient de regulació d'ocupació. Finalment, afectarà 242 treballadors a tot l'estat, un 20% menys que l'ERO plantejat inicialment. En el cas de Catalunya, s'han rebaixat els acomiadaments de 178 a 119. Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat, però també n'hi ha una desena a Girona i a Reus. Els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona, en vaga indefinida, han aconseguit que el Consorci de Biblioteques s'avingui a negociar i dilluns que bé es tornaran a reunir. Ahir van ocupar l'edifici del consistori durant 4 hores per exigir que l'Ajuntament els adhereixi al conveni municipal. Irene Lameiro és bibliotecària i delegada sindical de la CGT.
9: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes i unes retribucions que reconeguin bé la nostra professió, que porta 30 anys menyspreada.
5: La CGT ha denunciat que la setmana passada un company va rebre cops per part d'un policia davant l'Ajuntament i a un altre li ha arribat una notificació d'atemptat contra l'autoritat.
0: 3CAT Info.
5: A Lleida avancen els tràmits per la construcció del nou recinte firal. Això mentre la nova direcció aposta per internacionalitzar alguns certaments com el Congrés Agrobiotec i apostar per convertir la Fira de Lleida en la tercera a l'estat en importància. A Lleida, Júlia Albacar.
10: El nou director de la Fira, Eduard Martín, ha destacat que un dels principals objectius per als propers anys és aconseguir que Lleida tingui certaments internacionals amb la mirada posada especialment en el Fòrum Agrobiotec, una trobada que es celebra ja dedicada a la tecnologia i sector agrari.
11: Que algunes coses noves, possibilitats que hi hagin, doncs puguin ser també esdeveniments no només catalans i espanyols, per dir-ho d'alguna manera, sinó també creuar les fronteres.
10: Martín també ha defensat que la ciutat té capacitat per posicionar-se com una de les principals capitals firals de tot l'estat. Això mentre avancen els tràmits per construir el nou recinte firal als terrenys de l'antiga hípica al costat del canal de Serós. Així explicava l'alcalde Félix Larrosa els últims tràmits aprovats.
12: Sí, que la comissió de contractació ja va donar el vistiplau i que aquesta setmana es publicaran les bases del concurs per l'organització urbanística i pel predisseny, diguem-ho així, del que ha de ser el pavelló.
10: El primer pavelló de la nova fira es preveu que pugui estar enllestit d'aquí uns 4 anys i el projecte comptarà amb un pressupost de 100 milions d'euros.
5: Arnau Bellver, el bateria del grup Manel, debuta en solitari amb la cançó Mentre el monstre.
13: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem...
5: Bellver, que també és compositor i productor, publica avui a totes les plataformes digitals en senzill, que van ser l'LP que publicarà a principis del 2027 amb el segell discogràfic Ceràmiques Guzmán. El fins ara bateria dels Manel, coproduït amb el productor i músic Xico, mentre el monstre, que és el títol, un tema de pop electrònic amb lletres rapejades que parlen de la necessitat de les persones de fugir del seu entorn. El videoclip ens mostra l'artista fent d'entrenador d'un equip de futbol infantil en un barri de Barcelona amb una estètica irònica i informal.
13: En un punt equidistant entre dogma i anarquia, puc ser el punk i del porro i al mateix temps el policia. Hi ha una...
5: Després de 7 anys de carrera, els Manel van fer una aturada indefinida l'any 2023. Des d'aleshores, Arnau Bellver ha creat cançons per a pel·lícules, música per a espectacles teatrals i produccions per a diferents músics. Canviem de qüestió. Aquest divendres s'estrena als cinemes Pioneras, Solo querían jugar, de la directora Marta Díaz de Lope Díaz Martín, una pel·lícula que retrata els complicats inicis del futbol femení a l'Espanya de finals del franquisme. Un esport que fa mig segle va topar amb l'oposició tant del règim com de les famílies, però que va tirar endavant pel voluntarisme de les noies i l'audàcia d'un promotor esportiu, ens explica l'Òscar Callau.
14: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar a la jugadora.
15: Pioneras recupera la història real del primer partit internacional d'una selecció espanyola de futbol femení no reconeguda oficialment per les autoritats franquistes. La cinta arrenca amb les imatges del triomf de la selecció femenina l'any 2023 al Mundial d'Austràlia per contrastar-les ràpidament amb el partit d'unes noies sense equipació ni públic en un camp de grava en una barriada de Madrid als anys 70. Al llarg del metratge se'ns mostra com era aquella realitat esportiva fa mig segle, torpedinada per les dones de la secció femenina, guàrdies civils amb tricorni, federatius casposos i un públic masclista que anava al camp a veure les cuixes de les noies. Sentim Marta Díaz de López Díaz, directora i coguionista de Pioneras, en declaracions a aquesta emissora.
16: Tratar de transmitir lo mejor posible el contexto en el que se marca la historia. Que si a ti ya te suena un poco así la sección femenina, pues imagínate a alguien de 16, 20 años. Así que había la intención muy clara de contextualizar la historia para que se entendiera lo importante que era lo que habían hecho, a lo que se estaban enfrentando.
15: Les pioneres del film són jugadores que han d'amagar-se dels pares i els germans per anar a jugar un partit dominical, estudiants universitàries que militen en l'antifranquisme o lesbianes que han d'ocultar els seus sentiments. Dues de les protagonistes són les actrius Sofía de Iznájar i Bruna Lacadamo.
17: Como dice mi personaje, nos tratan como a monos de feria. O sea, como esa cosa de reírse de ellas.
18: De eso también habla la de la película. El sentimiento de comunidad y la necesidad que hay, pues que habla del barrio, de cómo se unen, de que no estás sola.
15: Marta Díaz de López, una realitzadora andalusa formada a l'ESCAC a Barcelona. En aquesta entrevista s'ha estrenat parlant en català.
16: Sempre les meves històries tratan d'alguna manera sobre dones. En aquest cas és la primera vegada en la que parlo de noies molt joves.
15: Narrada en un to que bascula entre el drama i la comèdia, Pioneres retrata el futbol femení i alhora toca temes universals com la superació o la lluita feminista. Es podrà veure als cinemes a partir d'aquest divendres 12 de juny.
5: Eudald Serra, bon dia.
19: Bon dia, bona hora. Aquest vespre comencen les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. Els blaugranes tindran el factor pista a favor després d'eliminar quarts al Múrcia, mentre que els canaris arriben a aquestes semifinals després

0: el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Demà començarà la segona semifinal que enfrontarà el València i el Joventut. Les semifinals de la Lliga ACB són el millor de 5 partits.
1: 3Cat Info.
0: I precisament de resultes del partit que jugaran avui el Barça i el Tenerife al Palau Blaugrana, el Barça d'hoquei patins haurà de jugar avui també el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga masculina davant l'Igualada a Blanes. El Club Blaugrana ha facilitat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar el Barça a Blanes. L'Igualada també ha posat autocars a disposició dels aficionats que vulguin anar. El Barça volia jugar al Palau aquest dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final comença ja aquest mateix divendres. Sobre el partit transcendental d'avui, qui guanyi accedirà a la final i s'enfrontarà al Liceu, en parla el tècnic del Barça, Ricard Ares.
2: No hi ha una altra opció, hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. Una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
0: El partit entre el Barça i l'Igualada començarà a les 7. I en futbol sala, el Barça també té aquest vespre partit de semifinals. En aquest cas, jugarà el segon partit de la sèrie a la pista de l'Inter Movistar a partir de les 9. Si l'equip que entrena Javi Rodríguez aconsegueix la victòria, s'asseguraria el bitllet per la final, després d'haver guanyat ja el primer partit per 1-0.
3: Hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo, con buenas sensaciones, el equipo estaba bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
0: L'Indústria Santa Coloma, per la seva banda, va presentar ahir el tècnic de la temporada que ve, Jorge Vargas, que fins ara entrenava l'equip filial.
1: 3Cat Info.
0: La selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim partit amistós abans que comenci el Mundial, un partit que s'ha jugat a la ciutat mexicana de Puebla. Han estat titulars els blaugranes Ferran, Cubarsí i Pedri, que ha marcat un dels gols del partit, així com també el jugador català del Chelsea, Marc Cucurella. El canari ha fet, com dèiem, un dels gols del partit, el 2-0, després de l'assistència del seu company Ferran Torres.
4: Sí, bueno, Ferri, como juega pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo y sabía que si entraba me la iba a poner, creo que casi todo el mérito es de él, porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso.
0: A la segona part també han jugat els blaugranes Dani Olmo, Eric García i Gavi, els catalans David Raya de l'Arsenal i Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid. També avui ha de jugar la selecció espanyola femenina l'últim partit de la fase de classificació pel Mundial de l'any que ve. L'equip espanyol jugarà aquest vespre al Camp d'Islàndia i en cas de victòria ja es classificaria de forma directa. D'altra banda, la pròxima edició de la Lliga de Primera Divisió començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes, que volia començar una setmana més tard. Javier Tebas, president de la Lliga, assegura, però, que difícilment el Barça, el Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao disputaran el primer partit en aquestes dates, perquè molts dels seus jugadors hauran acabat de participar en el Mundial.
5: Estadísticamente está claro que la zona del Real Madrid es probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, creo que es el domingo. El Atlético Club, que tiene muchos jugadores para la selección española, esperemos que esté en semifinales o final al menos, pero otros clubes pueden empezar allí, entonces yo creo que al menos entre 6 y 7 partidos se van a jugar ya ese fin de semana.
0: Encara en futbol, aquest vespre juga la tornada de la primera semifinal d'ascens a primera divisió entre l'Almeria i el Castelló. A l'anada va haver-hi empat a 1. Demà jugarà la tornada de l'altra semifinal entre el Màlaga i el Les Palmes. I també aquesta matinada, però en bàsquet, San Antonio ha escurçat distàncies a la final de la NBA després de guanyar Nova York al Madison Square Garden per 111-115 en el tercer partit de la sèrie. Tot i això, Nova York continua dominant la final per 2-1.
1: Trescat Info.

0: El papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya. Primer de tot participarà en una pregària a la catedral de Barcelona amb les autoritats eclesiàstiques i 500 voluntaris que participen en l'acte. El vespre serà a l'estadi olímpic Lluís Companys davant 40.000 persones, l'acte més multitudinari del pontífex a casa nostra. Més de 45.000 alumnes comencen avui la selectivitat amb l'examen de llengua castellana i literatura. Després serà el torn de la llengua estrangera, també de les matèries comunes, i a la tarda vindran les optatives. Les proves d'accés a la universitat s'allargaran fins dijous. Això quan els sindicats d'educació tornen avui a la vaga, és la sisena als centres públics de tot Catalunya. A les 11 han convocat una manifestació que sortirà de la plaça Espanya de Barcelona. Controlat l'incendi que ahir a la nit va afectar dues empreses fruiteres a Lleida. A primera hora del matí s'ha aixecat el confinament preventiu i els veïns de la zona poden sortir de casa mentre continua la investigació sobre l'origen del foc que va cremar dues naus i milers de palets de fusta. Arxivades les diligències contra l'alcalde de Badalona pel desallotjament de l'antic institut B9 al desembre de l'any passat, la jutgessa que porta el cas considera que el consistori liderat per Xavier García Albiol va oferir l'atenció deguda als 400 ocupants del recinte que es van quedar al carrer. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig de l'altre. Israel, però, no ha deixat en cap moment d'atacar el sud del Líban. Girona es quedarà pràcticament sense places per poder aparcar gratis al carrer. El ple ha aprovat augmentant 10.000 les places de pagament arreu de la ciutat en els pròxims 10 anys. En cultura, l'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida ha guanyat el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música. Se li ha fet entrega. Mesquida ha reivindicat la importància de la llengua, la llibertat, la ciència, la cultura i la pau. I Arnau Ballbé, el bateria del grup Manel, debuta en solitari amb la cançó Mentre el monstre, el primer senzill que avança l'ILP que publicarà a principis de l'any que ve. Entre altres composicions, Ballbé també ha participat a la producció per a artistes com Lil Dami Triquell o la Ludwig Van.
1: Esports.
2: Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga CB de bàsquet amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit de bàsquet, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada es jugarà aquest vespre a Blanes. També avui es juga el segon partit de la semifinal de la Lliga de Futbol Sala entre l'Inter, Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria ja per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
0: Pel que fa al temps, matí amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental, a la Noguera, al Solsonès i a la tarda cap al Pirineu Oriental, sobretot cap al Ripollès. A la resta del territori avui farà sol, tindrem també un cel variable, estones, les temperatures baixaran, les màximes més elevades no passaran dels 32 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 10. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. El papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat, tot i que Robert Prevost ja havia visitat el nostre país en diverses ocasions com a superior general dels Agustins. Serà la seva primera visita com a papa al territori, també la primera visita d'un papa des de Benet XVI l'any 2010. Després d'aterrar al Prat, serà cap a 12:45, participarà en una pregària a la catedral de Barcelona, un acte litúrgic en què mantindrà un primer contacte amb autoritats eclesiàstiques i voluntaris. Anem cap a la catedral, que ja està blindada aquesta hora per a l'arribada del papa, Miquel Jarque.
3: Als voltants de la catedral les restriccions de trànsit són totals. Ahir eren molt més laxes. El dispositiu policial Albus, amb més de 5.600 agents en actiu, entra avui en la seva màxima fase de desplegament. Hi ha molta policia, només aquí 20 furgonetes dels Mossos d'Esquadra cordonen la catedral. Grups d'agents dels Mossos han perimetrat la plaça amb tanques. Tots els grups estan actius, subsol, canina, agents del TEDx, artificiers que també hi són presents. Mentrestant, alguns turistes i curiosos, també peregrins, comencen a arribar. És el cas del José Luis i la María José.
4: Hoy me levanté más temprano que nunca para llegar más temprano aquí a la catedral. Hasta la una que llega el Papa y aquí hidratarnos, colocarnos crema, no cansarnos, motivarnos aquí en grupos y así tenemos que hacer nosotros.
5: Que les acreditacions ja fa una setmana que estan totes col·lapsades i que a les 11 tancaran la porta, no n'hi ha. Però jo tinc un espirall d'esperança perquè suposo supón que demà podré estar en la Sagrada Família, i nada menos que sentada. Però lo tant és que estoy...
3: El domàs amb les claus de Sant Pere ja penja del Palau Episcopal i de la façana de la catedral, mentre la plaça comença a omplir-se de gent.
0: Doncs bé, avui després de dinar al Palau Episcopal, el pontífex té previst reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una audiència privada. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones, bona part d'ells joves. Francesc Figueres, coordinador dels 500 voluntaris que participen de la visita del Papa a Catalunya, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que ho tenen tot a punt.
6: Ho hem intentat que sigui tot a punt, que tot estigui les aigües al seu lloc, els ventalls i moltes altres coses que s'han preparat perquè la gent que pugui pujar tranquil·lament a l'estadi pugui accedir per la seva porta i puguem disfrutar d'aquesta gran festa amb el Papa Lleó XIV.
0: I demà serà la jornada central d'aquesta visita. El Papa entrarà al centre penitenciari Brianzú i es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. Havent dinat, mantindrà una trobada amb entitats socials del Raval a l'església de Sant Agustí. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del seu pontificat. La jornada culminarà la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist, l'acte central de la visita del Papa. Tot plegat, això, avui en el dia en el que més de 45.000 alumnes s'examinen de les proves d'accés a la universitat. Ara, a les 9, és a dir, fa una hora, ha començat amb els exàmens obligatoris. Primer, el de llengua castellana i literatura i just després el de llengua estrangera. A la tarda es farà les proves de matèries opcionals. Aquest any la selectivitat coincideix amb aquesta visita del Papa a Barcelona, també amb la vaga de docents. Els sindicats de l'educació s'han compromès, però, i així ho han complert, a no fer cap acció abans de les 9 del matí per no afectar aquests estudiants. A aquesta hora marxem cap al camp Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Sara Cañete.
7: Superat el primer obstacle del matí, que era esquivar els possibles problemes de mobilitat per la vaga de docents i la visita del Papa aquí a Barcelona, les proves han arrencat amb normalitat. També s'han presentat tots els professors que intervenen com a vigilants en aquest tribunal, més de 40, i per tant cap d'ells hauria secundat la vaga entre els docents de secundària. En aquest tribunal s'examinen més de 1.000 alumnes. Aquest any a les proves no hi ha novetats, però es faran aquests controls aleatoris amb detectors de dispositius electrònics. Rosa Sararó, la presidenta d'aquest tribunal, diu que els alumnes ni se n'adonaran perquè serà com un vigilant més que portarà un aparell de la mida d'un telèfon mòbil.
8: Estem sobreavisats que vindrà una persona que es farà doncs, aquesta prova a totes les aules, però pot ser que comenci ara a primera hora, sigui segona hora, tercera hora o demà, de forma totalment aleatòria, que és una mica doncs, assegurar-nos no?, també de que comencem amb tranquil·litat i que després doncs, es pot controlar l'activació d'aquests dispositius, que en un principi per l'alumnat no suposa cap trencament de concentració.
7: Les proves han arrencat amb l'examen de llengua i literatura castellana i després vindrà el de llengua estrangera, dues matèries comunes de les que s'examinen tots els alumnes per igual, independentment de quin sigui el batxillerat que han estat estudiant. I per la tarda ja hi ha les primeres assignatures d'especialitat amb proves com física, geografia o fonaments artístics.
0: Doncs aquestes proves de la selectivitat, també la visita del Papa coincideix en una nova jornada de vaga als sindicats de l'educació, la sisena als centres públics de tot Catalunya, a les 11. Recordem, han convocat una manifestació que ha de sortir de plaça Espanya de Barcelona i en referència a tot plegat el president Salvador Illa ha demanat a aquests mestres i professors que no boicotegin la visita del Papa, coincidint amb aquestes protestes. En declaracions a TV3, Illa ha insistit que el govern està disposat a seguir negociant amb el col·lectiu, però demana als manifestants que no compliquin la rebuda de Lleó XIV.
9: Respecte per naturalment pel dret de vaga, però també demanar respecte perquè pugui acabar el curs bé i respecte també perquè avui i demà la visita del Papa Lleó XIV es pugui produir amb normalitat. No?
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Passant 10 minuts de les 10, ara marxem cap a Lleida. Controlat l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palets de fusta d'una empresa fruitera. Els veïns que havien estat confinats ja han pogut sortir de casa. Ens ho expliquen en Ramon Dalmau i l'Estela Bosoms. Estela.
10: Aquest matí el recinte fumeja, però ja no s'hi veu flama. Per tant, la situació és molt més tranquil·la que ahir a la nit, quan feia patir que les grans flames que cremaven a l'exterior de les naus poguessin afectar les cases més pròximes. Aquest matí ja poden tornar a casa tots els desallotjats i el confinament per als 1.300 veïns de la urbanització de Vila Montcada, Ciutat Jardí, s'ha aixecat a les 6 del matí. L'afectació del foc l'ha explicat el cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Ballostes.
11: L'incendi s'acaba propagant a la cooperativa, ha entrat dintre d'una de les naus i s'ha acabat propagant amb una segona. Val? Hem pogut salvaguardar una

0: la tercera nau i tota la instal·lació d'oficines i la instal·lació d'amoníac, que és el sistema refrigerant de les cambres frigorífiques.
1: La cooperativa afectada, Arcofrut, té uns 50 socis i estava a punt de començar la campanya. Hem parlat amb el seu president, Pere Roquer.
2: Tot el món del sector de la fruita d'aquí de Lleida, des d'Afrucat, la Federació de Cooperatives, moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit per oferir-nos fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, el que sí que tenim molt clar és que hem de tornar a aixecar-nos, tornar-ho a construir i tornar a començar.
1: Ara els bombers sobretot tenen feina de vigilància perquè no revifin les flames i continuaran remullant les instal·lacions unes quantes hores més. Un cop estigui tot assegurat, els Mossos començaran a investigar les causes d'un incendi que va començar cap a les 10 de la nit a la zona exterior on s'acumulaven els palots de fusta.
3: Seguim. La jutgessa dona la raó a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en el desallotjament de les 400 persones que ocupaven l'antic Institut B9. La magistrada arxiva el cas perquè considera que García Albiol va oferir l'atenció deguda als desallotjats. David Àngela.
4: Contràriament al criteri de la Fiscalia i les advocades de les desallotjats, la jutgessa dona validesa als informes de l'Ajuntament. Fons municipals asseguren a aquesta emissora que el consistori destaca que la decisió avala la feina dels serveis municipals i jurídics del consistori, la dels Mossos d'Esquadra, la de la Guàrdia Urbana i també la dels treballadors dels serveis socials. En un procés, diuen, que s'ha volgut polititzar i en què s'ha arribat a qüestionar la legalitat de l'actuació de l'Ajuntament. Les mateixes fonts defensen que el consistori continuarà protegint el patrimoni públic, recuperant espais pels veïns i garantint l'atenció als més vulnerables.
3: En internacional, Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig de l'altre. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban. A les últimes hores, un helicòpter Apache nord-americà s'ha estavellat per causes desconegudes encara a prop de l'estret d'Hormuz, però els pilots han estat rescatats en bon estat, segons ha revelat Donald Trump. Jerusalem, Jordi Brascó.
5: L'intercanvi de cops a gran escala entre Israel i l'Iran s'ha aturat, però l'enfrontament es manté de manera indirecta amb la milícia proiraniana de Hezbollah al sud del Líban i al nord d'Israel. Netanyahu deixa clara la seva posició.
6: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
5: Per la seva part, Israel no ha cessat d'atacar el Líban, afegint així condicionants perquè l'episodi d'escalada de tensió es pugui repetir en qualsevol moment.
3: I a Ucraïna, 3 morts i una mitja dotzena de ferits per un atac de Rússia a la regió de Kharkiv. Els atacs han estat mentre el president ucraïnès Volodymyr Zelensky tornava a Kiev des de Londres, on ha mantingut converses amb els líders del Regne Unit, França i Alemanya sobre el futur d'una guerra que ja dura des de fa 4 anys. Els esforços negociadors dels Estats Units estan estancats amb l'administració Trump centrada ara a la guerra a l'Iran, però Zelensky assegura que hi va tenir una conversa positiva amb els enviats del president nord-americà. Ucraïna, per la seva banda, torna a atacar amb drons el pont que uneix la regió annexionada de Kherson amb la península de Crimea, controlada per Rússia des del 2014. Aquest és un punt, recordem, estratègic per a l'exèrcit rus, que ha hagut de tancar el pont al trànsit. I el Tribunal Penal Internacional ha suspès el seu fiscal general, Karim Khan, per una acusació d'agressió sexual a una dona del seu departament. 2 anys després d'iniciar-se el polèmic cas, l'òrgan executiu i de coordinació del TPI ha adoptat la mesura amb efectes immediats i ha remès l'expedient disciplinari al ple dels 125 estats membres. La investigació interna va enviar un informe a un panell d'experts independents que hi va trobar manca de proves. La divergència entre els dos criteris ha allargat aquest cas. Aquest fiscal britànic de 55 anys, que es va apartar del càrrec al maig de l'any passat, ha denunciat que tot forma part d'una campanya contra ell per les seves decisions judicials. El 2024 havia aconseguit una ordre d'arrest internacional contra el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el que era ministre de Defensa, Yoav Gallant, per la guerra a Gaza. L'Assemblea convocarà aviat una sessió extraordinària per votar la destitució de Khan en un fet sense precedents. Hem arribat en 11:15, moment d'aturar-nos, toca trànsit i temps i comencem pel trànsit. Sabem a aquesta hora com tenim la xarxa viària, també els transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora comença a millorar la circulació a l'A2 Esparreguera en sentit Barcelona, on hi ha hagut un accident que ha generat cua durant prop de 2 hores. Per obres sí que segueixen havent-hi retencions a l'AP7

0: A7, Sant Sadurní d'Anoia, sentit Girona. Precaució en aquest punt perquè hi ha un carril tallat. A la ciutat de Barcelona hi ha talls als laterals de la Diagonal, entre la plaça Pius XII i Francesc Macià, per una manifestació de docents, avui que hi ha convocada una nova jornada de vaga que coincideix amb la visita del Papa a la ciutat. Per aquesta visita, recordem que no es pot circular per l'entorn de la catedral i que hi ha restriccions a l'entorn de Sant Agustí, al Raval, a l'Anella Olímpica i a la Sagrada Família. Un apunt sobre transport públic, perquè hi ha una incidència destacada a Rodalies que afecta les línies R2 Nord, R2 Sud i R2. Els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts per una incidència ja resolta en un tren a l'estació de Gavà.
1: El temps. Enric Agut.
2: Durant les últimes hores hem tingut alguns ruixats al terç nord del país. Els últims afectaven l'àrea de l'Alt Urgell, Solsonès, també la Noguera, Pallars Jussà, punts del Berguedà, van i venen, passen ràpid, són bastant locals. També hem tingut anteriorment el Pirineu i també de matinada en punts com el Penedès, el Baix Llobregat, també l'àrea del Barcelonès amb algunes dècimes. També algun ruixat afectat al nord del Segrià. Els registres més importants s'han quedat amb 5-6 litres, per exemple, al Port de la Bonaigua o la Torre de Cabdella. Aquesta tarda es pot repetir algun ruixat al Pirineu, però Pirineu sobretot oriental. El Ripollès està sota avís d'intensitat de precipitació. Pot caure alguna tempesta, com més cap al sud, més sol, i la temperatura baixa. Avui màxima és de 32 a Lleida i van arribar als 35. Barcelona es quedarà amb 27, també Tarragona, Girona al voltant dels 29 i Viella de les més baixes. La màxima es quedarà a les portes dels 20 graus.
1: Trescat Info. Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Més lluny, Biel, més lluny.

0: Biel Mesquida va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes ahir en un acte al Palau de la Música, ple de poesia, de reivindicació també de la llengua, la cultura i la llibertat. Ho va seguir la Marta Vives.
1: L'acte al Palau de la Música, representant un jardí, ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de paraules, de passió, de bellesa desbordant i de reivindicació.
2: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
1: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora Ítaca de llibertat i persistència.
3: No hem de mullar, no mollis.
4: Molt bé.
3: No mollis.
4: No mullaré.
1: D'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes. La seva paraula ha estat dita per d'altres poetes deixebles de Mesquida com Blanca Llum Vidal, Adrià Targa i Mireia Calafell. La glosa ha anat a càrrec d'Antoni Clapés i Mallorca, projectada en una pantalla, la seva llum, la mar, les seves parets de pedra, les seves oliveres, ha tingut la lletra de Blai Bonet, la guitarra de Borja Penalba i la veu emocionada de Maria del Mar Bonet.
5: Ventura van ser 16 o 15 anys que mos vàrem trobar i per sempre més, no? Han passat pocs anys i moltes coses.
1: El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha reivindicat el llenguatge propi del creador.
6: Mesquida no ha defraudat mai cap lector de veritat. I totes les innovacions, la llengua de Mesquida no és trencadora, sinó eixampladora, amplificadora i constructiva.
1: L'acte de lliurament del Premi d'Honor ha acabat amb la Balanguera i els Segadors.
0: Deu minuts i arribarem a 11:15, canviem de qüestió. Ara marxem cap a Girona, perquè el carrer de la ciutat serà gairebé a tot arreu de pagament. En un ple municipal ahir al vespre se'n va aprovar una nova regulació que preveu augmentar de 10.000 places les zones de pagament en un termini de 10 anys. La proposta va tirar endavant amb els vots de l'equip de govern i del PSC. Girona, Maria Rovira.
7: Bona part d'aquestes places d'aparcament, unes 8.500, seran zones verdes, però també n'hi haurà en zones blaves i taronges, en aquest cas situades en zones perifèriques. Pel regidor de mobilitat, Isaac Sánchez, es tracta d'un pas endavant en la gestió de l'espai públic.
8: L'espai públic és un recurs limitat i de tots. Les ciutats d'avui han de respondre a necessitats complexes de mobilitat, activitat econòmica, convivència. Regular l'estacionament és, des d'una perspectiva política i social, una eina en defensa de l'interès general.
7: D'altra banda, l'equip de govern es va quedar sol votant a favor d'una modificació del pressupost de 950.000 euros per dur a terme diferents inversions en cultura popular, obres d'emergència i tecnologia.
0: I a Lleida avancen els tràmits per a la construcció del nou recinte firal, això mentre la nova direcció aposta per internacionalitzar alguns certàmens com el Congrés Agrobiotec i apostar també per convertir la Fira de Lleida en la tercera a l'estat en importància. Júlia Albacar.
9: El nou director de la Fira, Eduard Martín, ha destacat que un dels principals objectius per als propers anys és aconseguir que Lleida tingui certàmens internacionals, amb la mirada posada especialment en el Fòrum Agrobiotec, una trobada que es celebra ja dedicada a la tecnologia i sector agrari.
10: Que algunes coses no noves possibilitats que hi hagin, doncs puguin ser també esdeveniments no només catalans i espanyols, per dir-ho d'alguna manera, sinó també creuar les fronteres.
9: Martín també ha defensat que la ciutat té capacitat per posicionar-se com una de les principals capitals firals de tot l'estat. Això mentre avancen els tràmits per construir el nou recinte firal als terrenys de l'antiga Hípica al costat del canal de Serós. Així explicava l'alcalde Félix Larrosa els últims tràmits aprovats.
11: Sí, que la comissió de contractació ja va donar el vistiplau i que aquesta setmana es publicaran les bases del concurs per l'organització urbanística i pel predisseny, diguem-ho així, del que ha de ser el pavelló.
9: El primer pavelló de la nova fira es preveu que pugui estar enllestit d'aquí uns 4 anys i el projecte comptarà amb un pressupost de 100 milions d'euros.
12: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En cultura, Arnau Ballbé, el bateria del Gromanel, debutant solitari amb la cançó Mentre el monstre.
13: Tinc una amiga que li agrada fugir.
4: Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum de fugir.
0: Ballbé, que també és compositor i productor, publica avui a totes les plataformes digitals aquest senzill que avança l'LP, que publicarà a principis del 2027 amb el segell discogràfic Ceràmiques Guzmán. El fins ara bateria dels Manel, coproduït amb el productor i músic Chico, mentre el Monstre, un tema de pop electrònic amb lletres rapejades que parlen de la necessitat de les persones de fugir del seu entorn. Després de 16 anys de carrera, els Manel van fer una aturada, recordem, indefinida l'any 2023. Des d'aleshores, Arnau Ballbé ha creat cançons per a pel·lícules, música per a espectacles teatrals i produccions per a músics com Boye, la Ludwig van o Lil Dami, Triquell també, o Venus. El concert de presentació d'aquest nou disc, que encara no té títol, serà el 2 d'abril de l'any que ve a l'Apolo. Les entrades ja són a la venda.
13: Encara estic adormida.
14: Quina gana que tenia.
15: Ja has acabat? Per què ho dius?
14: Has estat a punt d'acabar.
0: I la plataforma de Disney incorpora el doblatge al català de 37 pel·lícules gràcies a un acord amb la Conselleria de Política Lingüística i 3CAT. Entre els títols que ara es poden veure a la nostra llengua n'hi ha 30 d'acció real, 4 d'animació i 3 que combinen els dos continguts. La majoria provenen del catàleg de 20th Century Studios, que va ser adquirida per The Walt Disney Company el 2019. Entre els títols que a partir d'avui es poden visionar ja en català Disney Plus hi ha El diable es vesteix de Prada, Alien, Sol a casa o El Club dels Poetes Morts, també El sisè sentit, Braveheart o Petita Miss Sunshine. Amb aquestes incorporacions, la plataforma passa a oferir 128 títols en català, amb els doblatges encarregats en el seu moment per la coproducció catalana de mitjans audiovisuals.
12: Esports.
0: Eudald Serra, molt bon dia.
16: Bon dia. Aquest vespre comencen les semifinals de la Lliga CB de bàsquet amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. Els blaugranes tindran el factor pista a favor després d'eliminar a quarts el Múrcia, mentre que els canaris arriben a aquestes semifinals després d'haver eliminat el Madrid, que era el millor equip de la fase regular. Del Tenerife en parla el base del Barça, Nico Laprovittola.
17: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
16: Laprovittola afegeix que al vestidor no hi ha cap mena d'eufòria després d'haver accedit a les semifinals.
17: Eufòria no, sí que nos sacamos un peso encima, sí que pasamos una serie contra Murcia muy, muy dura, pero no, euforia para nada. Acá estamos para ganar títulos y no para ganar cuartos de final.
16: El partit entre el Barça i el Tenerife començarà a les 8 i el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Demà començarà l'altra semifinal entre el València i el Joventut. Les semifinals de la CB són a un màxim de 5 partits.
12: 3CAT Info.
16: I precisament de resultes del partit que jugaran avui el Barça i el Tenerife al Palau Blaugrana, el Barça d'hoquei patins se n'haurà d'anar a jugar el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga davant l'Igualada avui a Blanes. El Club Blaugrana ha facilitat entrades gratuïtes als socis per acompanyar el Barça en aquest partit. També l'Igualada ha posat autocars a disposició dels seus aficionats. El Barça volia jugar aquest partit demà al Palau Blaugrana, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final tot just comença aquest divendres. Del partit d'avui, decisiu per un o altre equip, en parla el tècnic del Barça, Ricard Ares.
18: No hi ha una altra opció, hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. Una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
16: El partit entre el Barça i l'Igualada començarà a les 7.
12: 3CAT Info.
16: I en futbol sala, el Barça també té aquest vespre partit de semifinals. En aquest cas jugarà el segon partit de la sèrie a la pista de l'Inter Movistar a partir de les 9. Si l'equip que entrena Javi Rodríguez aconseguís la victòria, s'asseguraria ja el bitllet per la final després d'haver guanyat el primer partit.
19: Hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo, con buenas sensaciones, el equipo estaba bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
12: 3CAT Info.
16: La selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim partit amistós abans que comenci el Mundial, un partit que s'ha jugat a la ciutat mexicana de Puebla. Han estat titulars els blaugranes Ferran Cubarsí i Pedri, que ha marcat un dels gols del partit, així com també el jugador català del Chelsea, Marc Cucurella. El canari, com dèiem, ha fet el 2-0 després de l'assistència del seu company blaugrana, Ferran Torres.
20: Sí, bueno, Ferri, como juega pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo, y sabía que si entraba me la iba a poner. Creo que casi todo el mérito es de él, porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso.
16: A la segona part també han jugat els blaugranes Dani Olmo, Eric García i Gavi, i els catalans David Raya de l'Arsenal i Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid. També avui ha de jugar la selecció espanyola femenina l'últim partit de la fase de classificació pel Mundial de l'any que ve. L'equip espanyol jugarà aquest vespre al Camp d'Islàndia i una victòria la classificaria ja directament per aquest Mundial. D'altra banda, la pròxima edició de la Lliga de Primera Divisió començarà finalment els dies 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes que volia començar una setmana més tard. Javier Tebas, president de la Lliga, assegura, però, que difícilment el Barça, el Madrid o l'Atlètic Club de Bilbao disputaran el primer partit en aquestes dates perquè molts dels seus jugadors hauran acabat de participar al Mundial.
21: Estadísticamente está claro que el Real Madrid es probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, creo que es el domingo. El Atlético Club, que tiene muchos jugadores para la selección española, y esperemos que esté en semifinales o final al menos, pero otros clubes pueden empezar allí, entonces yo creo que al menos entre 6 y 7 partidos se van a jugar ya ese fin de semana.
16: Encara en futbol, aquest vespre juga la tornada de la primera semifinal d'ascens a primera divisió entre l'Almeria i el Castelló. A l'anada van empatar un. Demà jugarà la tornada de l'altra semifinal entre el Màlaga i el Las Palmas. I també aquesta matinada, però en bàsquet, San Antonio ha escurçat distàncies a la final de la NBA després de guanyar Nova York al Madison Square Garden per 111-115 en el tercer partit de la sèrie. Tot i això, Nova York continua dominant la final per dues victòries a una.

0: 3CAT Info.
1: 10:45, repàs del més destacat, tot a punt a Barcelona per l'arribada del Papalleu XIV. D'aquí un parell d'hores, 12:45, primer de tot participaran en una pregària a la Catedral de Barcelona amb les autoritats eclesiàstiques i 500 voluntaris que participen en els actes. Al vespre serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant 40.000 persones en l'acte més multitudinari del pontífex a casa nostra. Això en el dia en el que més de 45.000 alumnes comença la selectivitat amb l'examen de llengua castellana i literatura. Després serà el torn de la llengua estrangera, també de les matèries comunes, i a la tarda venen les optatives. Les proves d'accés a la universitat s'allargaran fins dijous. Un espau que coincideixen també amb una nova jornada de vaga dels sindicats de l'educació és la sisena als centres públics de tot Catalunya. A les 11, d'aquí mitja hora mal comptada, han convocat una manifestació que sortirà de la plaça Espanya de Barcelona. A partir d'ara també us parlarem del judici contra el germà de Pedro Sánchez, que avui ha de quedar vist per a sentència, mentre la Fiscalia manté la petició d'absolució per a tots els acusats. Per falta d'indicis, les acusacions insisteixen que David Sánchez va obtenir, ha dit, una plaça de funcionari a la Diputació de Badajoz. I atenció a aquesta dada, a Catalunya requisen el 25% de totes les plantes de marihuana confiscades a Europa, una de cada quatre. És l'estimació que surt en creuar les dades oficials dels Mossos del 2024 amb les xifres comunitàries d'aquest mateix any. Ho ha publicat avui l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues. També us explicarem que Sanitat prepara un pla per distribuir preservatius gratis als joves d'entre 16 i 22 anys a partir de l'any que ve, una mesura que busca frenar les infeccions de transmissió sexual que no han parat de créixer en els últims anys. I en cultura parlarem de Pioneras, Solo querían jugar, la pel·lícula que s'estrena divendres i que retrata els entrebancs que van marcar els començaments del futbol femení al final del franquisme. En esports, Eudald Serra, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet.
2: I ho farà amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit de bàsquet, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'hoquei Lliga entre el Barça i l'Igualada, s'haurà de jugar aquest vespre a Blanes.
1: I el temps avui matí amb alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu Occidental, a la Noguera, al Solsonès. A la tarda aniran cap al Pirineu Oriental, sobretot cap al Ripollès. A la resta, sol. Un cel també variable. Les temperatures avui baixen, les màximes més elevades no passaran dels 32 graus. Passant gairebé 3 minuts de 12:45 al Papalleu XIV, d'arribar a aquest migdia, a 12:15 a Catalunya, comença a partir la segona etapa del seu viatge oficial a l'estat espanyol, tot i que Robert Prevost ja havia visitat el nostre país en diverses ocasions com a superior general dels Agustins. Serà la primera visita com a papa al territori, també la primera visita d'un papa des de Benet XVI l'any 2010. Després d'aterrar al Prat, serà 12:15, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona, un acte litúrgic en què mantindrà un primer contacte amb autoritats eclesiàstiques i també amb voluntaris. Després de dinar al Palau Episcopal, el pontífex té previst reunir-se amb el president de la Generalitat en una audiència privada i el primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. Francesc Figueres és coordinador dels 500 voluntaris que participen de la visita del Papa a Catalunya i ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que ho tenen tot a punt.
3: Ho hem intentat que sigui tot a punt, que tot estigui les aigües al seu lloc, els ventalls i moltes altres coses que s'han preparat perquè la gent que pugui pujar tranquil·lament a l'estadi pugui accedir per la seva porta i puguem disfrutar d'aquesta gran festa amb el Papa Lleó XIV.
1: Demà serà la jornada central de la visita. El papa entrarà al centre penitenciari Brians 1. Es desplaçarà també a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. I havent dinat marxarà en una trobada amb entitats socials del Raval a l'església de Sant Agustí. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del seu pontificat. La jornada culminarà demà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist, l'acte central de la visita del Papa. Una visita que tindrà un retorn econòmic a la ciutat d'uns 30 milions d'euros, segons explica l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a TV3. L'alcalde creu que Barcelona ha d'aprofitar la visita per projectar al món els missatges que es defensen des de la ciutat.
4: Barcelona està més que promoguda a nivell internacional. El que podem fer és aprofitar la projecció internacional que té la ciutat per llançar missatges que pensem que són positius i que són compartits per la gran majoria dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona. I per això en el BAM parlo de drets humans, de respecte a l'altre, de diàleg, de pau. Crec que és l'oportunitat que podem jugar com a ciutat, la contribució que pot fer la ciutat de Barcelona a l'estada del Papa a la ciutat.
1: Collboni ha explicat que obsequiarà Lleó XIV amb una aquarel·la del grafiter Tibi Boy on surt la Sagrada Família, el Papa i un colom de la pau. Doncs una visita del Papa que coincideix avui amb aquest inici de la selectivitat. Més de 45.000 alumnes s'examinen des d'avui a les proves d'accés. Ara a les 9 començava amb els exàmens obligatoris, primer el de llengua castellana i literatura i just després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves de matèries opcionals. Aquest any la selectivitat també coincideix amb una jornada de vaga de docents. En aquest cas és la sisena als centres públics de tot Catalunya. A les 11 hi ha convocada una manifestació que ha de sortir de la plaça Espanya de Barcelona. 3CAT Info. 3CAT Info. Avui quedarà vist per a sentència el judici contra el germà de Pedro Sánchez. Se celebra l'audiència de Badajoz. En els seus informes finals, tant la Fiscalia com les defenses han insistit en la falta de proves contra David Sánchez i han demanat l'absolució, mentre que les acusacions mantenen que se li va assignar a dit la plaça de coordinador de conservatoris el 2017. Sentim l'advocat de David Sánchez, Emilio Cortés, i també l'advocat acusador que ha representat el Partit Popular.
0: Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
5: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
1: El judici s'ha de tancar amb l'últim torn de paraula voluntari per als acusats. I aquesta pressió judicial sobre Pedro Sánchez continua augmentant. Ara el jutge del cas Leire ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Ho fa arran d'un missatge en què l'exmilitant Leire Díez parlava de frenar els atacs judicials contra el president i capgirar l'escenari polític. Però no és l'únic front obert del PSOE en la causa contra el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Les acusacions, liderades pel PP, demanen ara investigar les filles de José Luis Rodríguez Zapatero per delictes de blanqueig, falsedat documental i participació en organització criminal. També volen imputar l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García. Encara més, un jutjat de Madrid ha admès una querella del PP i Vox contra el vicepresident de la SEPI, en aquest cas per l'ajuda de 475 milions d'euros a Europa i que consideren que podria suposar un delicte de prevaricació. No deixem els tribunals perquè avui també reprèn el judici del cas Kitchen, que investiga una suposada trama parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li informació compromesa per al partit. Continuarà declarant com ha acusat l'excomissari José Manuel Villarejo, que a l'última sessió del judici va defensar que la Kitchen va ser una operació legal per destapar diners de Bárcenas a l'estranger. La Fiscalia demana per a Villarejo 19 anys de presó pels delictes d'encobriment i malversació, entre d'altres. L'excomissari ha aparegut els últims dies a les investigacions també de la Guàrdia Civil sobre aquest cas Leire del que parlàvem, l'exmilitant socialista que hauria maniobrat per torpedinar causes judicials contra el PSOE.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: 7 minuts i arribarem a 3:15. Atenció a aquestes dades que us destacàvem en el sumari. A Catalunya requisen el 25% de totes les plantes de marihuana confiscades a Europa. Una de cada quatre. És l'estimació que surt en contrastar les dades dels Mossos d'Esquadra del 2024 amb les xifres comunitàries del mateix any publicades avui per l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues. Al conjunt de l'Estat es confisquen la immensa majoria de totes les plantes de marihuana a Europa. El 75%. Brussel·les. Bruno Fortea Mires.
7: L'Estat espanyol es consolida com un gran punt operatiu a escala comunitària de les xarxes criminals dedicades al tràfic de cannabis. De fet, aquesta és la droga il·lícita més consumida pels europeus. Creix la inquietud sanitària per la proliferació de productes adulterats derivats del cannabis que poden inhalar-se amb cigarretes electròniques i que, per tant, diu l'informe, també poden arribar a públics més joves. Pel que fa a la cocaïna, l'Estat espanyol també lidera les confiscacions a la Unió Europea. Es requisen el 37% de tot les tones interceptades al continent. L'informe detecta un augment del consum de cocaïna, sobretot entre comunitats marginalitzades, i trenca així l'estigma que és només una droga de rics. Crit d'alarma també per l'augment del consum de drogues sintètiques a Europa. De fet, s'han disparat les confiscacions de metamfetamina a tot el continent. L'informe avisa que cada cop hi ha substàncies més potents en circulació, comercialitzades per unes xarxes criminals que també són cada cop més actives.
1: Més dades, ara d'una qüestió totalment diferent. Les 100 empreses europees més grans van destinar de mitjana el 70% dels seus beneficis a retribuir accionistes entre el 2022 i el 2024, segons un informe d'Oxfam Intermón. L'organització assegura que, en paral·lel, la bretxa salarial entre directius i treballadors es va ampliar i que els consellers delegats van arribar a cobrar 78 vegades més que el salari mitjà de les seves plantilles. En el cas de les empreses espanyoles analitzades, aquesta diferència es va elevar fins a les 119 vegades. Oxfam destaca casos com els de Telefónica, BP o Zurich Insurance Group, que va arribar a repartir entre els accionistes més recursos dels que va obtenir en beneficis en algun exercici. L'estudi també apunta a desigualtats de gènere en els llocs directius i a una inversió en transició verda inferior als recursos destinats als accionistes. I ha fracassat el projecte per fer un nou avió de combat europeu. Després de 9 anys de negociacions, el president francès Emmanuel Macron i el canceller alemany Friedrich Merz han acordat aparcar la idea perquè no hi ha acord en qui hauria de liderar aquest projecte. Hi estaven implicades Airbus, amb participació alemanya i espanyola, i Dassault Aviation francesa. L'abandonament de la iniciativa arriba en un moment en què la Comissió Europea pressiona precisament per rearmar el continent davant l'amenaça russa i la voluntat de Trump de reduir la presència militar dels Estats Units a Europa. L'empresa espanyola Indra, que també hi estava involucrada, perd prop d'un 5% a la cotització a borsa aquest matí de resultes d'aquesta decisió. I el terratrèmol que hi va sacsejar al sud de les Filipines ja ha provocat almenys 36 morts i 167 ferits. Les autoritats continuen buscant encara desapareguts. Aquest terratrèmol de magnitud 7,8 va afectar les costes de l'illa de Mindanao, des d'on es van emetre alertes de tsunami. Finalment, però, les onades que es van aixecar no van ser gaire grans. Les Filipines i Indonèsia abasten uns 40.000 quilòmetres i concentren, atenció, el 90% dels terratrèmols mundials i el 75% dels volcans del planeta. El motiu? Doncs la tectònica de les plaques, on les capes d'escorça xoquen i s'enfonsen les unes sota les altres i alliberen una gran quantitat d'energia. I ara ens situem als Estats Units. El president d'aquest país, Donald Trump, ha rebut una forta escridassada al Madison Square Garden de Nova York, on aquesta matinada ha assistit al tercer partit de la final de l'NBA de bàsquet, que enfronta els New York Knicks amb els Santiago Spurs. El públic novaiorquès ha xiulat amb força quan les pantalles del pavelló han mostrat Donald Trump durant la interpretació de l'himne dels Estats Units en els prolegòmens d'aquest partit.

0: Donald Trump, seguidor dels Knicks, s'ha convertit en el primer president dels Estats Units que assisteix a una final de l'NBA. La visita ha generat molta polèmica per les fortes mesures de seguretat. Fins i tot s'ha cancel·lat una festa popular prevista als voltants del pavelló esportiu. Malgrat que és la seva ciutat, Trump jugava en camp contrari perquè, a més, Nova York és un dels grans bastions demòcrates del país. Lluita aferrissada a les eleccions presidencials del Perú, que tanquen la segona volta amb un frec a frec entre el candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, amb menys d'un punt d'avantatge, i la candidata conservadora, Keiki Fujimori. El recompte, però, es podria allargar encara durant dies o fins i tot setmanes, i el resultat podria capgirar en qualsevol moment, perquè falta encara comptabilitzar el vot d'algunes zones rurals i també el vot estranger. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
1: Crides a la calma i a la serenitat dels dos candidats, recompte de vots de vertigen mil·límetre a mil·límetre. Qui guanyi tindrà a favor la meitat dels peruans i també la meitat en contra. I els analistes i experts reclamen ja un govern moderat, sigui qui sigui el president de consensos, el que no ha aconseguit en aquesta darrera dècada el Perú amb 8 presidents. Escoltem Keiko Fujimori de la dreta i Roberto Sánchez de l'esquerra.
2: Lo que corresponde en esos momentos es paciencia y mucha serenidad. Analizar, ¿no?, cada una de estas actas.
3: Estamos muy confiados y optimistas, pero lo concreto y lo real es que hay que esperar la emisión de los resultados al 100%.
1: Els resultats finals podrien trigar encara dies a conèixer-se.
0: I segon dia avui de visita del líder xinès Xi Jinping a Corea del Nord. És el primer viatge del mandatari xinès a Pyongyang en 7 anys, en un moment en què el règim nord-coreà s'ha apropat a Moscou. Xi diu que vol portar la relació bilateral amb Corea del Nord a nous nivells. Pequín, Francesc Canals.
4: Xi Jinping s'ha allotjat a la residència oficial per a convidats de Kumsusan en un signe més dels màxims honors que Kim Jong-un li dedica. Es va construir per a l'anterior visita de Xi el 2019. Recentment hi ha passat també Vladimir Putin. Precisament davant la influència creixent de Moscou sobre el règim nord-coreà, Xi Jinping ha volgut acordar un nivell més alt de cooperació amb Kim Jong-un en tots els àmbits, en una cimera destinada a fer palesa l'aliança històrica entre Pequín i Pyongyang. Gran cerimònia de benvinguda, guàrdia d'honor, la multitud aclamada Manxí en perfecta coreografia de criatures amb globus, poms de flors i banderoles, reunió bilateral, espectacle musical i banquet.
0: Tres quarts d'11, avui estem molt pendents de la mobilitat derivada d'aquesta visita del Papa, també de les protestes dels docents. Sapiguem com tenim aquesta hora carreteres, transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
5: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora hem de dir que força fluïdesa a les carreteres, sense incidències destacades, tot i que sí que es mantenen aquestes retencions a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Girona. Precaució perquè en aquest punt hi ha un carril tallat. A la ciutat de Barcelona, com deies, estem molt pendents de les afectacions a la mobilitat per la visita del Papa. Recordem que no es pot circular per l'entorn de la catedral i que hi ha carril tallat. A la ciutat de Barcelona, com deies, estem molt pendents de les afectacions a la mobilitat per la visita del Papa. Recordem que no es pot circular per l'entorn de la catedral i que...
6: El temps.
0: Enric Agut.
7: Encara s'escapa algun ruixat local cap a l'àrea del Pallars, també al Solsonès, de tant tant a l'Urgell. Hem tingut també altres indrets del Pirineu, però Pirineu també de matinada en algun sector, com és el cas del Penedès, el Baix Llobregat o el Barcelonès, amb algunes pluges en alguns barris, però que han estat testimonials. Per exemple, 1 litre a Conesa, a la Conca de Barberà, o 0,5 litre en alguns barris de Barcelona. 6 litres a la Torre de Capdella, 5 al Port de la Bonaigua, són dels valors més importants. Amb tot, aquesta tarda es pot tornar a reproduir algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i els més importants cap a l'àrea del Ripollès, on ja n'ha vist intensitat de precipitació. Algun ruixat podria tenir caràcter tempestuós. Com més cap al sud, més sol, i les temperatures de ballen, si les més altes van arribar als 35 a Lleida, avui es quedaran al voltant dels 31-32, les més elevades. Per posar xifres, Lleida pot arribar als 32 graus, Barcelona al voltant dels 27, com també Tarragona, Girona es quedaria amb una màxima de 29, i al Pirineu, Puigcerdà pot arribar als 22, la Seu més alta, 27, i Viella a les portes dels 20, amb 18 graus. Demà dimecres encara tindrem alguns ruixats al matí al terç nord del país, la resta de mitja ennuvolat, la tarda quedaria algun ruixat pel Pirineu. Demà la temperatura encara pot baixar una mica més, no farà gaire calor, o no en farà.
6: Fresca Info.
8: El meu amor dins el punt floreix. sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
9: Dimecres, Quanta guerra. L'avi de Judit Martín.
10: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
11: Ostres, Pedrín!
10: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi va anar a parar el teu avi.
11: Encara estic païnt. Ploraré molt.
9: Quanta guerra. Dimecres a la nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
13: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
12: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
13: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de 3 quarts d'11, us ho avançàvem en el sumari. A partir de l'any que ve, les farmàcies dispensaran de manera gratuïta preservatius per a joves de 16 a 22 anys. És la mesura que ultima el Ministeri de Sanitat per reduir la incidència de les infeccions de transmissió sexual entre nois i noies d'aquesta franja d'edat i eliminar les barreres econòmiques en la prevenció. En total, es facilitaran de manera gratuïta 3 milions de preservatius. Els joves les podran recollir a les farmàcies ensenyant el seu DNI. Les infeccions de transmissió sexual no han parat de créixer en els últims anys. Les últimes dades parlen de més de 93.000 infeccions durant el 2024 i pràcticament la meitat són per clamídia, que ha augmentat prop d'un 20%. Al darrere hi ha la gonorrea amb una incidència que també ha crescut un 20%. En cultura, aquest cap de setmana s'estrena al cinema Espionera, Solo querían jugar, de la directora Marta Díaz de López Díaz, una pel·lícula que retrata els complicats inicis del futbol femení a l'Espanya de finals del franquisme. Un esport que fa mig segle va topar amb l'oposició tant del règim com de les famílies, però que va tirar endavant pel voluntarisme de les noies i de l'audiència d'un promotor esportiu. També ens ho explica l'Òscar Callau.
14: Bienvenida a la primera selección española de fútbol femenino.
15: Pioneras recupera la història real del primer partit internacional d'una selecció espanyola de futbol femení no reconeguda oficialment per les autoritats franquistes. Al llarg del metratge se'ns mostra com era aquella realitat esportiva fa mig segle, torpedinada per les dones de la secció femenina, federatius casposos i un públic masclista que anava al camp a veure les cuixes de les noies. Dues de les protagonistes són les actrius Sofía de Iznájar i Bruna Lacadamo.
16: Hay un choque generacional de la manera en la que se hablaba a las mujeres que a mí me sorprende y me enfada. Como dice mi personaje, nos tratan como a monos de feria. O sea, como esa cosa de reírse de ellas.
15: Pioneras retrata el futbol femení i alhora

0: toca temes universals com la superació o la lluita feminista. Sentim Marta Díaz de López Díaz, directora i coguionista de Pioneras, en declaracions a aquesta emissora.
1: Tratar de transmitir o representar lo mejor posible el contexto en el que se marca la historia. Que si a ti ya te suena un poco así la sección femenina, pues imagínate a alguien de 16, 20 años. Así que había la intención muy clara de contextualizar la historia para que se entendiera lo importante que era lo que habían hecho, a lo que se estaban enfrentando.
0: Pioneras es podrà veure als cinemes a partir d'aquest divendres 12 de juny.
2: I un estudi referma el bon estat de salut dels cineclubs amb xifres molt destacades. Més sessions que mai, gairebé un 30% de les quals en català, prop de 150.000 espectadors en total també. Segons l'informe de la Federació Catalana de Cineclubs, el 2025 aquests espais culturals van programar més de 2.300 sessions. És una xifra que representa un màxim històric. A més, les produccions catalanes guanyen pes, ja representen el 23% dels films que es programen. Ens ho explica Àlex Portolés, president de la Federació Catalana de Cineclubs.
3: De fet, ja som a punt d'arribar als 70 cineclubs federats en territoris de parla catalana i m'agradaria dir que els cineclubs som un espai clau per la difusió del cinema en versió original, per la promoció del cinema català i també per la presència del català a les nostres pantalles.
2: La pel·lícula que més es va projectar l'any passat en cineclubs federats va ser Los Destellos, de Pilar Palomero, seguida del 47 de Marcel Barrena. I ara sortim al carrer. Un centenar de treballadors de l'empresa Nissan es concentra davant la seu de la Direcció General de Relacions Laborals al carrer Sepúlveda de Barcelona, que està tallat al trànsit a aquesta hora. Protesten coincidint amb l'última reunió del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la companyia. La multinacional japonesa vol fer, recordem, 211 acomiadaments que afecten sobretot el centre de recanvis del Prat de Llobregat. Ho està seguint la Mireia Sala.
4: Els treballadors han desplegat una pancarta al mig del carrer que diu Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO, i han llançat petards i escridassat els representants de la companyia quan han entrat a la reunió. Els sindicats es queixen que fins ara l'empresa no ha volgut negociar una reducció dels treballadors afectats o un pla de recol·locació i que només ofereix les indemnitzacions previstes per llei. Tant UGT com Comissions Obreres reclamen a l'administració que s'impliqui com va fer en l'ERO del 2021. Sentim el portaveu d'UGT en les negociacions, Àlex Manciño.
5: Nosaltres no volem parlar només de cèntims i d'acomiadaments i pagats. Volem un plan social. Volem una hipotètica recol·locació que s'impliqui l'administració. I l'empresa porta dues reunions que s'ha aixecat de la taula després d'un recés i ens ha deixat ahir penjats.
4: L'expedient de regulació d'ocupació castiga especialment la planta de recanvis del Prat amb 110 acomiadaments, però també el centre tècnic, que perd 86 persones, i el d'àrees funcionals amb 15 afectats, tots dos situats a la zona franca.
2: I afegia encara que la direcció i els sindicats de Nestlé han firmat l'acord per aplicar un expedient de regulació d'ocupació. Finalment afectarà 242 treballadors a tot l'estat. És un 20% menys que en l'ERO plantejat inicialment. En el cas de Catalunya s'han rebaixat els acomiadaments de 178 a 119. Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat, però també n'hi ha una desena a Girona i Reus.
6: Esports.
2: Fins les 11 amb l'Eudald Serra. Eudald, molt bon dia.
7: Bon dia. Avui comencen les semifinals del play-off de la Lliga ACB de bàsquet amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. Els blaugranes tindran el factor pista a favor després d'eliminar quarts el Murcia, mentre que els canaris arriben a aquestes semifinals després d'haver eliminat el Madrid, que era el millor equip de la fase regular. El base del Barça, Nicola Provitola, reconeix que tenir el factor pista a favor pot ser important.
8: Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja. Volver a Murcia a descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye.
7: La Provitola afegeix que al vestidor no hi ha cap mena d'eufòria després d'haver accedit a les semifinals.
8: Eufòria no, sí que nos sacamos un peso encima, sí que pasamos una serie contra Murcia muy, muy dura, pero no, eufòria para nada. Acá estamos para ganar títulos y no para ganar cuartos de final.
7: El partit entre el Barça i el Tenerife començarà a les 8 i el transmetrem als canals digitals de Catalunya Ràdio. Demà començarà la segona semifinal.

0: Ja tot just aquest divendres. Sentim el tècnic del Barça, Ricard Ares, parlant del transcendental partit d'avui.
1: No hi ha una altra opció, hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. Una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
0: El partit entre el Barça i l'Igualada començarà a les 7 de la tarda.
2: 3CAT Info.
0: I en futbol sala, el Barça també té aquest vespre partit de semifinals. En aquest cas jugarà el segon partit de la sèrie a la pista de l'Inter Movistar a partir de les 9. Si l'equip que entrena Javi Rodríguez aconsegueix la victòria, s'asseguraria el bitllet per la final després d'haver guanyat ja el primer partit i també, de retruc, una plaça per la Champions de la temporada que ve.
3: Al final, quieras o no, este club, este equipo, por historia, tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
0: L'altre segon partit d'aquestes semifinals de la Lliga de Futbol Sala el jugaran demà al Palma i al Pozo de Múrcia. La selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3 gols a 1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial, un partit que s'ha jugat a la ciutat mexicana de Puebla. Han estat titulars els blaugranes Ferran Cobercí i Pedri, que ha marcat un dels gols del partit, així com també el jugador català del Chelsea, Marc Cucurella. El canari ha fet el 2-0 després de l'assistència del seu company Ferran Torres.
4: Sí, bueno, Ferri, como juega pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo, y sabía que si entraba me la iba a poner, creo que casi todo el mérito es de él, porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso.
0: També avui ha de jugar la selecció espanyola femenina, l'últim partit de la fase de classificació pel Mundial de l'any que ve. L'equip espanyol jugarà aquest vespre al camp d'Islàndia i una victòria el classificaria ja directament. D'Islàndia en parla la blaugrana Irene Paredes.
5: Tienen jugadoras muy fuertes físicamente y creo que se sienten muy cómodas en los centros y remates, en el ABP, entonces habrá que estar serias en eso y luego ojalá podamos hacer nuestro juego y generar muchas ocasiones.
0: Un parell de punts més encara de futbol. Aquest vespre juga la tornada de la primera semifinal d'ascens a primera divisió entre l'Almeria i el Castelló. A l'anada van empatar a un gol. Demà jugarà la tornada de l'altra semifinal entre el Màlaga i el Las Palmas. I a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha anunciat la renovació fa uns minuts per una temporada més de la davantera Fuenetia Brown.
2: 3CAT Info.
0: Més coses. Aquesta matinada també, però en bàsquet, San Antonio Spurs ha escurçat distàncies a la final de la NBA després de guanyar New York Knicks al Madison Square Garden per 111-115 en el tercer partit de la sèrie. Tot i això, l'equip de Nova York continua dominant aquesta final de la NBA per 2-1. El quart partit d'aquesta final es tornarà a jugar al Madison Square Garden a la pista dels New York Knicks. I en waterpolo, els equips del Sant Andreu i el Mataró ja són a Malta per jugar-hi a partir de demà la final a 4 de la Lliga de Campions femenina. Mentrestant, l'Atlètic Barceloneta viatja també avui cap a Malta per disputar la final a 4 de la Champions masculina que començarà aquest proper dijous.

En punt les 11 del matí. I a aquesta hora comença a Barcelona una nova manifestació dels docents emmarcada en una jornada de protesta de l'ensenyament públic a tot Catalunya. La marxa comença a la plaça Espanya i té previst acabar el recorregut davant del Parlament de Catalunya. Normalitat al primer dia de la selectivitat pels més de 45.000 alumnes catalans que s'hi presenten. Tots els tribunals s'han constituït i no hi ha hagut problemes de mobilitat, malgrat les protestes dels docents. El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya. Primer de tot participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona amb les autoritats eclesiàstiques i 500 voluntaris que participen en els actes. Al vespre serà l'estadi olímpic Lluís Companys, davant 40.000 persones, l'acte més multitudinari del pontífex a casa nostra. Una quarta part de les plantes

0: de marihuana que es confisquen a tota Europa s'intervenen a Catalunya. La dada surt de contrastar les dades dels Mossos i les que ha facilitat avui l'Agència Europea sobre Drogues. L'estat espanyol també lidera les confiscacions de cocaïna a la Unió Europea. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència qualsevol bombardeig de l'altre. Israel, però, no ha deixat en cap moment d'atacar el sud del Líban. Arxivades les diligències contra l'alcalde de Badalona pel desallotjament de l'antic institut B9 al desembre de l'any passat, la jutgessa que porta el cas considera que el consistori liderat per Xavier García Albiol va oferir l'atenció deguda als 400 ocupants del recinte que es van quedar al carrer. Controla l'incendi que ahir a la nit va afectar dues empreses fruiteres de Lleida a primera hora del matí. S'ha aixecat el confinament preventiu i els veïns de la zona poden sortir de casa mentre continua la investigació sobre l'origen d'un foc que va cremar dues naus i milers de palets de fusta. Un centenar de treballadors de l'empresa Nissan es concentra davant la seu de la Direcció General de Relacions Laborals al carrer Sepúlveda de Barcelona. Una protesta que coincideix amb el final del període de consultes de l'ERO que planteja Nissan i que afecta més de 200 treballadors als centres de Catalunya. I Arnau Allbé, el bateria del grup Manel, debut en solitari amb la cançó Mentre el monstre, el primer senzill que avança l'LP que publicarà a principis de l'any que ve. Entre moltes composicions, Allbé també ha participat a la producció per artistes com Lil Dami, Triquell o la Ludwig van.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada, es jugarà aquest vespre a Blanes. També avui es juga el segon partit de la semifinal de la Lliga de Futbol Sala entre l'Inter Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada al Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
0: Matí amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental, a la Noguera, al Solsonès, i a la tarda al Pirineu Oriental, sobretot cap al Ripollès. A la resta farà sol o tindrem un cel variable. Les temperatures baixaran i les màximes més elevades no passaran dels 32 graus de temperatura.
1: Trescat Info.
0: Passen 4 minuts de les 11 del matí. Molt bon dia a tothom. Us informa Carme Clèries. Benvinguts. Abans de parlar de la vaga que comença aquesta hora, que comencen aquesta hora els docents, parlem de la selectivitat, arrenquen les proves. Amb normalitat s'han constituït tots els tribunals i cap docent ha fet vaga. Tampoc hi ha hagut problemes de mobilitat perquè les protestes dels docents han començat més tard. Ara els alumnes surten del primer examen, per tant anem al campus Ciutadella de Barcelona amb la Sara Canyete. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, les proves d'accés a la universitat han arrencat sense incidències i, de fet, aquesta hora ja ha finalitzat el primer examen, el de Llengua i Literatura Castellana, un examen que els estudiants en general han trobat fàcil amb exercicis de comprensió lectora, de redacció i poemes de Blas de Otero i Gloria Fuertes. A l'apartat de literatura, a la part de sintaxi, sí que s'hi han trobat més preguntes tipus test de les que preveien.
4: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils. Sí que m'ha gustat l'anàlisi inverso.
5: M'ha semblat un regalet, la veritat. No havia estudiat gens per l'examen i del 8,5 no baixaré, jo crec.
0: Doncs tot plegat quan centenars de docents es manifesten aquest matí a partir de les 11, de fet, a Barcelona en una nova jornada de vaga a l'ensenyament públic. La protesta arriba després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats. Tenim allà el Toni Fortesa, de seguida que puguem connectarem amb ell. I el president Salvador Illa demana, mentrestant, a mestres i professors que no boicotegin la visita del Papa, coincidint amb aquesta manifestació. En declaracions a TV3, Illa ha insistit que el govern està disposat a seguir negociant amb el col·lectiu, però demana als manifestants que no compliquin la rebuda de Lleó XIV.
3: La selectivitat...
6: Respecte per, naturalment, pel dret de vaga, però també demanar respecte perquè pugui acabar el curs bé i respecte també perquè avui i demà la visita del Papa Lleó XIV es pugui produir amb normalitat. No?
0: I és que el papa arriba aquest mes a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'estat espanyol, tot i que Robert Prevost ja havia visitat Catalunya en diverses ocasions, en aquest cas com a superior general dels Agustins, serà la seva primera visita com a papa al territori i també la primera visita d'un papa des de Benet XVI l'any 2010. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la catedral de Barcelona, un acte litúrgic en què mantindrà un primer contacte amb autoritats eclesiàstiques i també amb voluntaris. Anem cap a la catedral, que ja està blindada del tot per l'arribada del papa. Anem cap allà, Miquel Jarque.
7: Gran desplegament policial, amb només Mossos d'Esquadra hi ha 5.600 agents que controlen la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyen. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra al Pròxim Orient. El comissari David Boneta, cap de l'operatiu policial Albus, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, ha subratllat que és el desplegament policial més gran que s'ha fet mai al cos.
8: Aquest seria, per dimensionament, el més gran que hem fet i que hem dut a terme al cos de Mossos d'Esquadra. Sí que hem fet dispositius molt grans i força complexos, doncs, pels moments que s'han dut a terme o pel nombre d'efectius també que han treballat. Podríem remuntar, doncs, a dispositius com la Copa Amèrica, dispositius que es fan de la Fórmula 1, de grans premis.
7: El pla de seguretat, que es desplega per terra i també per aire, preveu vigilància per lladres i furtadors que vulguin aprofitar aglomeracions com les que s'estan formant davant nostre al pla de la catedral. Hi participen, de fet, totes les especialitats dels Mossos d'Esquadra, segons Boneta.
8: Bueno, s'ha fet un treball força complex, revisant les clavegueres, revisen tots aquells punts, doncs, que puguin ser susceptibles de, o que portin algun element de risc, es preveu tot el que seran les alçades, es preveu en tots aquells punts amb massificació perquè no es pugui fer cap acció amb un vehicle. O...
7: Centenars de persones s'apleguen a aquesta hora al voltant de la catedral i del Palau Episcopal, on el pontífex farà dues nits.
0: Després de dinar al Palau Episcopal, el pontífex té previst reunir-se amb el president Salvador Illa en una audiència privada. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys, davant de 40.000 persones, bona part joves. Dimecres serà la jornada central de la visita. El papa entrarà al centre penitenciari Brians-Hui i es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. Havent dinat, mantindrà una trobada amb entitats socials del Raval a l'església de Sant Agustí. És una visita simbòlica perquè connecte amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del pontificat. La jornada culminarà la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist, l'acte central de la visita del papa Lleó XIV. Teníem pendent una connexió amb el Toni Fortesa i amb aquesta vaga d'educació, centenars de docents, us dèiem, es manifesten aquest matí a Barcelona en una nova jornada de vaga a l'ensenyament públic. Sortia de plaça a Espanya, per tant, anem cap allà, José Antonio Muñoz i Toni Fortesa. Bon dia.
9: Molt bon dia. Doncs la marxa ha començat ara fa uns segons a caminar pels carrers de Barcelona. Recordem que hi ha la participació, ara mateix es van reunint, podríem parlar d'un miler de docents, personal d'atenció educativa, treballadors del lleure, uns docents que inicien un nou cicle d'accions abans d'acabar el curs, reclamen que es reobri la negociació amb el departament. Entre les demandes hi ha millores laborals, hi ha més inversió per arribar al 6% del PIB en educació, reforçar l'escola inclusiva i reduir la burocràcia als centres. Per exemple, la mobilització, recordem que es produeix després que els docents rebutgessin el preacord a què van arribar part dels sindicats amb el Departament d'Educació. A més de totes aquestes reclamacions, evidentment demanen tornar a obrir la mesa de diàleg. De fet, la USTEC ha confirmat que demà té previst reunir-se amb el Departament d'Educació. Serà la primera trobada entre les dues parts després del rebuig al preacord i haurà de servir, en principi, per explorar si hi ha marge o no per reprendre les negociacions. Ara, a aquesta hora, com dèiem, la manifestació que reuneix un miler llarg de docents i de personal arrenca la seva marxa cap al Parlament.
0: Doncs parlem més tard. Gràcies, Toni. Bon dia.
9: Molt bon dia.
0: A Catalunya requisen el 25% de totes les plantes de marihuana confiscades a Europa, una de cada quatre. És l'estimació que surt en contrastar les dades dels Mossos d'Esquadra del 2024 amb les xifres comunitàries del mateix any publicades avui per l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues. Al conjunt de l'Estat es confisquen la immensa majoria de totes les plantes de marihuana d'Europa, el 75%. Anem cap a Brussel·les, Bruno Forteamiras.
10: L'Estat espanyol es consolida com un gran punt operatiu a escala comunitària de les xarxes criminals dedicades al tràfic de cannabis. De fet, aquesta és la droga il·lícita més consumida pels europeus. Creix la inquietud sanitària per la proliferació de productes adulterats derivats del cannabis que poden inhalar-se amb cigarretes electròniques i que, per tant, diu l'informe, també poden arribar a públics més joves. Pel que fa a la cocaïna, l'Estat espanyol també lidera les confiscacions a la Unió Europea. Es requisen el 37% de totes les tones interceptades al continent. L'informe detecta un augment del consum de cocaïna, sobretot entre comunitats marginalitzades, i trenca així l'estigma que és només una droga de rics. Crit d'alarma també per l'augment del consum de drogues sintètiques a Europa. De fet, s'han disparat les confiscacions de metamfetamina a tot el continent. L'informe avisa que cada cop hi ha substàncies més potents en circulació, comercialitzades per unes xarxes criminals que també són cada cop més actives.
0: Israel i l'Iran, mentrestant, aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig a l'altre. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban. A les últimes hores, un helicòpter Apache nord-americà s'ha estavellat per causes desconegudes a prop de l'estret d'Hormuz, però els pilots han estat rescatats en bon estat. Això, segons, ha revelat un alt tram. Jerusalem, Jordi Brescó.
11: L'intercanvi de cops a gran escala entre Israel i l'Iran s'ha aturat, però l'enfrontament es manté de manera indirecta amb la milícia proiraniana de Hezbollah al sud del Líban i al nord d'Israel. Netanyahu deixa clara la seva posició.
12: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
11: Per la seva part, Israel no ha cessat d'atacar el Líban, afegint així condicionants perquè l'episodi d'escalada de tensió es pugui repetir en qualsevol moment.
0: El Tribunal Penal Internacional ha suspès el seu fiscal general, Karim Khan, per una acusació d'agressió sexual a una dona del seu departament. Dos anys després d'iniciar-se el polèmic cas, l'òrgan executiu i de coordinació del TPI ha adoptat la mesura amb efectes immediats i ha remès l'expedient disciplinari al ple dels 125 estats membres. La investigació interna va enviar un informe a un panell d'experts independents que hi va trobar manca de proves. La divergència entre els dos criteris ha allargat aquest cas. Aquest fiscal britànic de 55 anys que es va apartar del càrrec al maig de l'any passat ha denunciat que tot forma part d'una campanya contra ell per les seves decisions judicials. El 2024 havia aconseguit una ordre d'arrest internacional contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i el gran ministre de Defensa Yoav Gallant per la guerra a Gaza.
1: Tresca Info.
13: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
14: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
17: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
16: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com s'han fet els seus successors per tirar-ho endavant?
18: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
16: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: Un quart de 12 del migdia. Cop d'ull a aquesta hora la situació del trànsit i el transport públic en un dia que és força complicat. Tenim vaga de mestres, l'arribada del Papa, com està tot? Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem una nova incidència a l'AP2, a Esplugues de Francolí cap a Lleida. Aquí precaució perquè hi ha dos carrils tallats per un accident. Avui, que com deies, estem molt pendents de les afectacions a la mobilitat a la ciutat de Barcelona per aquesta visita del Papa. Recordem que no es pot circular per l'entorn de la catedral i que hi ha restriccions també a l'entorn de Sant Agustí, al Raval, a l'Anella Olímpica i a la Sagrada Família. En general, però, a l'entorn de la ciutat, el trànsit a aquesta hora és molt fluid, fins i tot més del que és habitual. Segons dades de trànsit, fins a les 10 del matí s'han desplaçat per l'entorn de Barcelona gairebé un 12% menys de vehicles que el dimarts de la setmana passada. Pendents també d'afectacions per aquesta vaga de mestres, a aquesta hora hi ha canvis en la circulació de diverses línies de bus a Barcelona, a l'entorn de la plaça Espanya i de la Gran Via per manifestació.
0: El temps. Enric Agut.
20: Durant les últimes hores hem tingut alguns ruixats al terç nord del país. Els últims afectaven l'àrea de l'Alt Urgell, Solsonès, també la Noguera, Pallars Jussà, punts del Berguedà, van i venen, passen ràpid, són bastant locals. També hem tingut anteriorment el Pirineu i també de matinada en punts com el Penedès, el Baix Llobregat, també l'àrea del Barcelonès amb algunes dècimes. També algun ruixat afectat al nord del Segrià. Els registres més importants s'han quedat amb 5-6 litres, per exemple, al Port de la Bonaigua o la Torre de Capdella. Aquesta tarda es pot repetir algun ruixat al Pirineu, però Pirineu sobretot oriental. El Ripollès està sota avís d'intensitat de precipitació. Pot caure alguna tempesta, com més cap al sud, més sol, i la temperatura baixa. Avui màxima és de 32 a Lleida i van arribar als 35. Barcelona es quedarà amb 27, també Tarragona, Girona, voltant dels 29 i Viella de les més baixes. La màxima es quedarà a les portes dels 20 graus.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info. 3CAT Info. A Lleida, els Mossos investiguen les causes de l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palots de fusta d'una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha fet danys a les cases més pròximes. Ara el foc ja està controlat i s'ha aixecat el confinament dels veïns. Anem cap a la capital del Segrià, està la Bosoms.
21: El foc va començar cap a les 10 del vespre a l'exterior de les naus i durant unes hores feia patir que les grans flames que cremaven els palots s'estenguessin als habitatges que hi ha a tocar del recinte. No se n'ha cremat cap, però sí que hem vist vidres trencats i tanques i persianes malmeses. També ha quedat parcialment calcinat al camp de blat que hi ha davant de la casa de la Dolors, una de les veïnes desallotjades que ja ha pogut tornar a casa.
22: Nos va venir a dir que sortíssim de casa corrent, que el foc estava donant la volta a les caixes i que a casa no ens hi podíem quedar. Que sortíssim, vam deixar la porta oberta, vam sortir com un raio, sense res al damunt.
21: Ha estat una nit llarga per als veïns i també per als socis de la cooperativa Arcofrut, que estaven a punt de començar la campanya. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Hem parlat amb el president d'Arcofrut, Pere Roquer.
23: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit per oferir-nos fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar a construir i tornar a començar.
21: Uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamontcada, Ciutat Jardí, han estat confinats fins a les 6 del matí. Ara ja no hi ha flama i els bombers remullen la zona i vigilen que el foc no revifi. Ho ha explicat el cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostes.
24: Bueno, ara el que ens queda és fer aquesta tasca de vigilància, val? Que l'incendi quedi contingut en les naus afectades i que no es pugui escampar. I bàsicament el que es farà és esperar que es vagi arrofegant tot l'entorn.
21: Un cop estigui tot assegurat, els Mossos entraran al recinte per investigar les causes de l'incendi. No es descarta cap hipòtesi, tampoc, que hagi estat intencionat.
0: La jutgessa dona la raó a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en el desallotjament de les 400 persones que ocupaven l'antic institut B9. La magistrada arxiva el cas perquè considera que García Albiol va oferir l'atenció deguda als desallotjats. Badalona, David Àngela.
25: Contràriament al criteri de la Fiscalia i les advocades de les desallotjats, la jutgessa dona validesa als informes de l'Ajuntament. Fons municipals asseguren a aquesta emissora que el consistori destaca que la decisió avala la feina dels serveis municipals i jurídics del consistori, la dels Mossos d'Esquadra, la de la Guàrdia Urbana i també la dels treballadors dels serveis socials. En un procés, diuen que s'ha volgut polititzar i en què s'ha arribat a qüestionar la legalitat de l'actuació de l'Ajuntament. Les mateixes fonts defensen que el consistori continuarà protegint el patrimoni públic, recuperant espais pels veïns i garantint l'atenció als més vulnerables.
2: 3CAT Info.
0: Un centenar de treballadors de l'empresa Nissan es concentra davant la seu de la Direcció General de Relacions Laborals al carrer Sepúlveda de Barcelona, que està tallat al trànsit. Protesten coincidint amb l'última reunió del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la companyia. La multinacional japonesa vol fer 211 acomiadaments que afecten sobretot el centre de recanvis del Prat de Llobregat. Ens ho explica des de Barcelona la Mireia Sala.
3: Els treballadors han desplegat una pancarta al mig del carrer que diu Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ero, i han llançat petards i escridassat els representants de la companyia quan han entrat a la reunió. Els sindicats es queixen que fins ara l'empresa no ha volgut negociar una reducció dels treballadors afectats o un pla de recol·locació i que només ofereix les indemnitzacions previstes per llei. Tant UGT com Comissions Obreres reclamen a l'administració que s'impliqui com va fer en l'ero del 2021. Sentim el portaveu d'UGT en les negociacions, Àlex Manciño.
4: Nosaltres no volem parlar només de cèntims i de acomiadaments i pagats. Volem un plan social. Volem una hipotètica recol·locació que s'impliqui l'administració. I l'empresa porta dues reunions que s'ha aixecat de la taula després d'un recés i ens ha deixat ahir penjats.
3: L'expedient de regulació d'ocupació castiga especialment la planta de recanvis del Prat amb 110 acomiadaments, però també el centre tècnic, que perd 86 persones, i el d'àrees funcionals amb 15 afectats, tots dos situats a la zona franca.
0: Desconvocada la vaga d'escombraries a una vintena de municipis de l'Alt Penedès i el Garraf, l'acord entre l'empresa i els treballadors en el primer dia de la vaga permet la tornada a la normalitat. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Riba.
5: Aquests municipis que tenen el servei de recollida de la brossa mancomunada han celebrat el final de la vaga en les seves primeres hores. Va ser ahir en la reunió que van fer el Comitè d'Empresa i Fomento de Construcciones per acostar posicions sobre la renovació del conveni. Isidre Alzo, coordinador general de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
6: No és el nostre procés de negociació. Nosaltres en som víctimes, per dir-ho així. Només podem fer celebrar que tot s'hagi resolt i que els 20 i tants afectats, ajuntaments afectats, per tant els municipis corresponents, doncs puguin tornar a la normalitat a partir d'avui mateix.
5: Vilafranca del Penedès, la capital, és el municipi més gran dels que ahir es van veure afectats per la vaga. Està en ple canvi de model per passar als contenidors intel·ligents, igual que la resta, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Ribes o Cubelles.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Arnau Bellver, el bateria del grup Manel, debut en solitari amb la cançó Mentre el monstre.
8: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum de fugir.
0: Bellver, que també és compositor i productor, publica avui a totes les plataformes digitals el senzill que avança l'LP que publicarà a principis de l'any 2027 amb el segell discogràfic Ceràmiques Guzmán. El fins ara bateria dels Manel l'ha coproduït amb el productor i músic Xicu, Mentre el monstre, un tema de pop electrònic amb lletres rapejades que parlen de la necessitat de les persones de fugir del seu entorn. El videoclip ens mostra l'artista fent d'entrenador d'un equip de futbol infantil en un barri de Barcelona amb una estètica irònica i informal.
8: Entre dogma i anarquia, puc ser el punk i del porro i al mateix temps el policia. Hi ha una mani dins meu on reivindiquen a crits.
26: Espavila per saber qui són els teus.
0: Després de 16 anys de carrera, els Manel van fer una aturada indefinida l'any 2023. Des de llavors, Arnau Bellver ha creat cançons per pel·lícules, música per espectacles teatrals i produccions per a músics com Boi, la Lutbang, Lil Dami, Triquell o Venus. El concert de presentació del nou disc, que encara no té títol, serà el 2 d'abril de l'any que ve a l'Apolo. Les entrades ja són a la venda.

0: Doncs amb ella arribem a la informació esportiva.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Avui comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. Els blaugrana tenen el factor pista a favor després d'eliminar quarts al Múrcia i haver acabat cinquens al final de la fase regular, mentre que els canaris, que van acabar vuitens, arriben a aquestes semifinals després d'haver eliminat el Madrid, que era el millor equip de la Lliga regular. El base del Barça, Nicola Provítola, reconeix que el tenir el factor pista a favor pot ser important.
3: Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia a descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye.
2: La Provítola afegeix que al vestidor no hi ha cap mena d'eufòria després d'haver accedit a les semifinals.
3: Eufòria no, sí que nos sacamos un peso encima, sí que pasamos una serie contra Murcia muy, muy dura, pero no, euforia para nada. Acá estamos para ganar títulos y no para ganar cuartos de final.
2: El partit entre el Barça i el Tenerife començarà a les 8 i el transmetrem a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Demà començarà l'altra semifinal entre el València i el Joventut. Les semifinals de la Lliga ACB són un màxim de 5 partits. Precisament de resultes del partit que jugaran avui el Barça i el Tenerife al Palau Blaugrana, el Barça d'hoquei patins haurà de jugar avui a Blanes, el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga Masculina davant l'Igualada. El Barça volia jugar al Palau Blaugrana demà, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final ha de començar ja aquest divendres. Sentim el tècnic del Barça, Ricard Ares, parlant del transcendental partit d'avui.
4: No hi ha una altra opció. Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. Una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
2: I ara sentim el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner.
5: Per pressupost, per tot, ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres. Però crec que la Lliga regular, normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, si la Lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop, o inclús que estem igual.
2: El partit entre el Barça i l'Igualada començarà a les 7.
1: 3CAT Info.
2: I en futbol sala, el Barça també té bé aquest vespre partit de semifinals. En aquest cas, jugarà el segon partit de la sèrie a la pista de l'Inter Movistar a partir de les 9 del vespre. Si l'equip que entrena Javi Rodríguez aconsegueix la victòria, s'asseguraria per una banda el bitllet per la final després d'haver guanyat ja el primer partit i també una plaça per la Champions de la temporada que ve.
6: Al final, quieras o no, este club, este equipo por historia tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
2: L'altre segon partit d'aquestes semifinals de la Lliga de Futbol Sala el jugaran demà al Palma i al Pozo de Múrcia.
1: 3CAT Info.
2: I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim partit amistós abans que comenci el Mundial, un partit que s'ha jugat a la ciutat mexicana de Puebla. Han estat titulars els blaugranes Ferran Cobercí i Pedri, que ha marcat un dels gols del partit, així com també el jugador català del Chelsea, Marc Cucurella. El canari ha fet, com dèiem, el 2-0 després de l'assistència del seu company Ferran.
7: Sí, bueno, Ferri, como juega pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo y sabía que si entraba me la iba a poner. Creo que casi todo el mérito es de él porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso.
2: A la segona part també han jugat els blaugranes Dani Olmo, Eric García i Gavi i els catalans David Raya de l'Arsenal i Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid. També avui ha de jugar la selecció espanyola femenina, l'últim partit de la fase de classificació pel Mundial de l'any que ve. L'equip espanyol jugarà aquest vespre al camp d'Islàndia i en cas de victòria s'asseguraria la classificació de forma matemàtica. D'Islàndia en parla la blaugrana Irene Paredes.
8: Tienen jugadoras muy fuertes físicamente y creo que se sienten muy cómodas en los centros y remates en el ABP, entonces habrá que estar serias en eso y luego ojalá podamos hacer nuestro juego y generar muchas ocasiones.
2: I encara en futbol, un parell de punts més. Aquest vespre juga la tornada de la primera semifinal d'ascens a primera entre l'Almeria i el Castelló. A l'anada hi va haver empat a un. I a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha anunciat la renovació per una temporada més de la davantera Fuenetia Brown. També aquesta matinada, però en bàsquet, San Antonio ha escurçat distàncies a la final de la NBA després de guanyar Nova York al Madison Square Garden 111-115 en el tercer partit de la final. Tot i això, Nova York continua dominant aquesta final ara per 2-1. El proper partit es tornarà a jugar al Madison Square Garden.

0: Dos quarts de 12 del migdia, en marxa una nova manifestació dels docents emmarcada en una jornada de protesta de l'ensenyament públic a tot Catalunya. La marxa ha començat a la plaça Espanya i té previst acabar el recorregut davant del Parlament. Poemes de Glòria Fuertes i Blas d'Otero, la prova de llengua castellana i literatura, la primera de la selectivitat, que també ha incorporat un format tipus test que ha sorprès part de l'alumnat. Els estudiants s'enfronten ara a aquesta hora a l'examen de llengua estrangera. Ja estem pendents de l'arribada del papa Lleó XIV a Catalunya, més o menys aquí a mig, d'aquí a una hora, volíem dir. Primer de tot, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona amb les autoritats eclesiàstiques i 500 voluntaris que participen en els actes. Al vespre serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, davant de 40.000 persones, l'acte més multitudinari del pontífex a casa nostra. A partir d'aquesta hora també us explicarem que ha quedat vist per sentència el judici contra David Sánchez, germà del president del govern espanyol, per suposadament haver aconseguit adit un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017. Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó. Per les defenses no s'ha demostrat cap tracte de favor. També us explicarem que s'ha descartat el projecte d'un avió europeu de combat pel desacord en qui l'havia de liderar. Els líders francès i alemany han acordat abandonar la iniciativa 9 anys després de començar les converses. I a l'espai Mapa Mundi parlarem de Bali i de l'altra cara del paradís. La massificació i la mala gestió dels residus donen una altra visió d'aquesta zona aparentment paradisíaca. I en esports, Audal, aquest vespre comencen els play-off de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet.
1: I ho farà amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit, el cinquè i definitiu de les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins entre el Barça i l'Igualada s'haurà de jugar aquest vespre a Blanes.
0: Batem alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental, a la Noguera, al Solsonès i a la tarda al Pirineu Oriental, sobretot cap al Ripollès. A la resta farà sol o tindrem un cel variable. Les temperatures baixaran i les màximes més elevades no passaran dels 32 graus. Dos quarts de 12 i 2 minuts, un miler de mestres, professors i personal educatiu es manifesten a aquesta hora a Barcelona en una nova jornada de vaga a l'ensenyament públic. La protesta arriba després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats. Seguint la protesta hi tenim el José Antonio Muñoz i el Toni Fortesa. Toni, bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs ara mateix hi ha la marxa caminant pels carrers de Barcelona, deies, més d'un miler de docents, personal d'atenció educativa, treballadors del lleure, també s'hi han sumat docents de la petita infància de 0 a 3 anys en aquesta mobilització. Els docents inicien aquest cicle d'accions abans d'acabar el curs, reclamen que es reobri la negociació amb el departament. Entre les demandes hi ha millores laborals, més inversió per arribar al 6% del PIB en educació, reforçar l'escola inclusiva. La mobilització es produeix, recordem, després que els docents rebutgessin el preacord, que van arribar a part dels sindicats amb el Departament d'Educació. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, demana un canvi de model en la negociació.
3: Necessitem una negociació que sigui oberta, que sigui d'escolta, que sigui de construcció. No de batalla, sinó de construcció, perquè és que és l'única manera d'avançar. A més, el que cal és que tothom...
2: A més, deia la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, que serà la primera trobada entre les dues parts, la que tenen demà amb el Departament d'Educació després del rebuig d'aquell preacord, i haurà de servir per explorar si hi ha marge per reprendre les negociacions.
0: Toni, gràcies. Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I avui ha començat la selectivitat, l'adaptació d'un text de Nuccio Ordine, La utilitat de lo inútil, Manifiesto, i poemes de Glòria Fuertes i Blas d'Otero protagonitzen l'examen de llengua castellana i literatura de la selectivitat. Ha estat la primera prova del matí que ha arrencat aquest primer dia amb total normalitat. Anem al campus Ciutadella de Barcelona. Sara Cañete.
4: La selectivitat ha arrencat sense incidències i, de fet, aquesta hora els alumnes ja han acabat el primer examen, el de llengua i literatura castellana. Un primer examen que els ha semblat fàcil, amb comprensió lectora, exercicis de redacció i poemes de Blas d'Otero i Glòria Fuertes a l'apartat de literatura. La part de sintaxi de l'examen s'ha plantejat pràcticament en format tipus test i això ha agafat per sorpresa alguns alumnes.
5: Ja ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre. Són bastant fàcils. Sí que m'ha gustat l'anàlisi inverso.
6: M'ha semblat un regalet, la veritat. No havia estudiat gens per l'examen i del 8,5 no baixaré, jo crec.
7: Ha sortit diferents figures retòriques o explicar com el significat del text i relacionar dos textos entre ells.
4: Ara els alumnes tenen una estona de descans abans que comenci el segon examen previst per aquest matí, la prova de llengua estrangera.
8: 3CAT Info.
0: El papalló 14 és a punt de sortir de Madrid, camí de Catalunya, de Barcelona és ja a l'avió, però encara a l'aeroport de Madrid ara comença a córrer aquest avió, però la veritat és que surt amb retard perquè estava previst a les 11:10 del matí. Estava previst que arribés a 12:15 del migdia a l'aeroport del Prat, veurem quin retard porta, i de seguida anirà cap a la Catedral de Barcelona on farà el primer acte, una pregària amb autoritats eclesiàstiques i els 500 voluntaris que participen als actes del pontífex a casa nostra. Després anirà a dinar al Palau Episcopal, on a la tarda rebrà el president de la Generalitat en audiència privada. Salvador Illa ha explicat a TV3 que li entregarà 3 regals al seu pare. Un facsímil de les homilies d'Organyà, considerat el document literari més antic escrit en català, una reproducció de la Nina articulada d'ivori romana de la necròpolis paleocristiana de Tàrraco, i una còpia de l'acte de col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família per posar en valor la llengua i també les arrels cristianes. A la tarda protagonitzarà l'acte més multitudinari de Catalunya, una vetlla de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. A les 6 de la tarda arrencarà la primera part d'aquest gran acte amb entrevistes, vídeos i actuacions musicals com les d'Álvaro Soler, Siloé, Conxita, Alfred García, Sergio Dalma o Sabor de Gràcia. Cap a 8:15 del vespre, el pontífex arribarà amb Papa Mòbil. Serà rebut amb una actuació castellera, comentarà alguns fragments de l'Evangeli i parlarà amb alguns joves. Després farà la pregària i l'acte es tancarà amb l'actuació de Sergio Dalma, com us dèiem, i l'Escolania de Montserrat, que interpretaran amb Dones la força, que es va adaptar per la Marató de TV3. Dimecres serà, però, la jornada central de la visita. El Papa visitarà Brianzú i es desplaçarà a Montserrat, anirà a l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona, i la jornada culminarà la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Aquest és l'acte central de la visita del Papa Lleó XIV. I a tot plegat està en marxa el dispositiu de seguretat per a aquesta visita del pontífex. 5.600 agents dels Mossos vetllaran per la seguretat durant la seva estada a Catalunya. S'han blindat als voltants de la Catedral i el Palau Episcopal, i demà serà el torn de la Sagrada Família amb afectacions molt importants a l'Eixample Barcelona. Miquel Jarque.
9: Gran desplegament policial. Amb només Mossos d'Esquadra hi ha 5.600 agents que controlen la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyen. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4/5, reforçada des de l'inici de la guerra al Pròxim Orient. El comissari David Boneta, cap de l'operatiu policial Albus, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, ha subratllat que és el desplegament policial més gran que s'ha fet mai al cos.
10: Aquest seria, per dimensionament, el més gran que hem fet i que hem dut a terme al cos de Mossos d'Esquadra. Sí que hem fet dispositius molt grans i força complexos, doncs, pels moments que s'han dut a terme, o pel nombre d'efectius també que han treballat. Podríem remuntar, doncs, a dispositius com la Copa Amèrica, dispositius que es fan de la Fórmula 1, de grans premis.
9: El pla de seguretat, que es desplega per terra i també per aire, preveu vigilància per lladres i furtadors que vulguin aprofitar aglomeracions com les que s'estan formant davant nostre al pla de la Catedral. Hi participen, de fet, totes les especialitats dels Mossos d'Esquadra, segons Boneta.
10: Bueno, s'ha fet un treball força complex, revisant les clavegueres, revisant tots aquells punts, doncs, que puguin ser susceptibles de, o que portin algun element de risc. Es preveu tot el que seran les alçades, es preveu en tots aquells punts amb massificació perquè no es pugui fer cap acció amb un vehicle.
9: Centenars de persones apleguen aquesta hora al voltant de la Catedral i del Palau Episcopal, on el pontífex farà dues nits.
0: La visita del Papa a Barcelona tindrà un retorn econòmic a la ciutat d'uns 30 milions d'euros, segons ha explicat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a TV3. L'alcalde creu que Barcelona ha d'aprofitar la visita per projectar al món els missatges que es defensen des de la ciutat.
11: Barcelona està més que promoguda a nivell internacional. El que podem fer és aprofitar la projecció internacional que té la ciutat per llançar missatges que pensem que són positius i que són compartits per la gran majoria dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona. I per això en el BAM parlo de drets humans, de respecte a l'altre, de diàleg, de pau. Crec que és l'oportunitat que podem jugar com a ciutat, la contribució que pot fer la ciutat de Barcelona a l'estada del Papa a la ciutat.
12: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: 3CatInfo. Ha quedat vist per sentència el judici contra David Sánchez, germà del president del govern espanyol, per suposadament havia aconseguit, ha dit, un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017. Les acusacions han demanat 6 anys de presó per a ell i 4 per l'aleshores president de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo. Sánchez no ha fet ús de l'últim torn de paraula, sí que ho ha fet Gallardo, que ha parlat d'un judici per raons polítiques.
13: I que la única culpabilitat que tienen és no tenir les mismas idees que la acusació popular. La acusación popular ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo.
0: El judici s'ha allargat 9 sessions. Sortim a l'exterior, 3 morts i una mitja dotzena de ferits per un atac de Rússia a l'est d'Ucraïna a la regió de Kharkiv. Els atacs han estat mentre el president ucraïnès Volodymyr Zelensky tornava a Kiev des de Londres, on després de mantenir converses amb els líders del Regne Unit, França i Alemanya sobre el futur d'una guerra que dura des de fa 4 anys. Els esforços negociadors dels Estats Units estan estancats amb l'administració Trump centrada en la guerra de l'Iran, però Zelensky assegura que ahir va tenir una conversa positiva amb els enviats del president nord-americà. Ucraïna, per la seva banda, ha tornat a atacar amb drons el pont que uneix la regió annexionada de Kherson amb la península de Crimea, controlada per Rússia des del 2014. Aquest és un punt estratègic per l'exèrcit rus, que ha hagut de tancar el pont al trànsit. Fracassa el projecte de fer un nou avió de combat europeu. Després de 9 anys de negociacions, el president francès Emmanuel Macron i el canceller alemany Friedrich Merz han acordat aparcar la idea perquè no hi ha acord en qui ho havia de liderar. I estaven implicades Airbus, amb participació alemanya i espanyola, Dassault Aviation francesa, i l'abandonament de la iniciativa arriba en un moment en què la Comissió Europea pressiona per rearmar el continent davant amenaça russa i la voluntat de Trump de reduir la presència militar dels Estats Units a Europa. L'empresa espanyola Indra, que també hi estava involucrada per prop d'un 5% en la cotització a borsa aquest matí. Les 100 empreses europees més grans van destinar de mitjana el 70% dels seus beneficis a retribuir accionistes entre el 2022 i el 2024, segons un informe d'Oxfam Intermón. L'organització assegura que, en paral·lel, la bretxa salarial entre directius i treballadors es va ampliar i que els consellers delegats van arribar a cobrar 78 vegades més que el salari mitjà de les seves plantilles. En el cas de les empreses espanyoles analitzades, aquesta diferència es va elevar fins a les 119 vegades. Oxfam destaca casos com els de Telefònica, BP o Zurich Instaurants Group, que van arribar a repartir entre els accionistes més recursos dels que va obtenir en beneficis en algun exercici. L'estudi també apunta desigualtats de gènere en els llocs directius i en inversió en transició verda inferior als recursos destinats als accionistes. 3CatInfo. I encara afegirem que a partir de l'any que ve les farmàcies dispensaran de manera gratuïta preservatius per a joves de 16 a 22 anys. És la mesura que ultima el Ministeri de Sanitat per reduir la incidència de les infeccions de transmissió sexual entre els nois i noies d'aquesta franja d'edat i eliminar les barreres econòmiques en la prevenció. En total, es facilitaran de manera gratuïta 3 milions de preservatius. Els joves els podran recollir a les farmàcies ensenyant el carnet d'identitat. Les infeccions de transmissió sexual no han parat de créixer els últims anys. Les últimes dècades parlen de més de 93.000 infeccions durant el 2024 i pràcticament la meitat són per clamídia, que ha augmentat prop d'un 20%. Al darrere hi ha la gonorrea amb una incidència que també ha crescut un 20%.
12: 3CatInfo. 3CatInfo.
0: Pràcticament 3:15 del migdia. Cop d'ull a la situació del trànsit i del transport públic a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Doncs a aquesta hora les principals afectacions són dins de la ciutat de Barcelona. D'una banda, per una manifestació de docents a l'entorn de la plaça Espanya i la Gran Via. Atenció, perquè hi ha canvis en la circulació de línies de bus en aquests punts. I de l'altra, per la visita del Papa. No es pot circular per l'entorn de la catedral i hi ha restriccions també a l'entorn de Sant Agustí, al Raval, a l'Anella Olímpica i a la Sagrada Família. També hi ha alteracions al servei de metro i a diverses línies de bus. Es recomana consultar-ho abans de sortir. A banda, s'ha reforçat el servei tant a Rodalies com a Ferrocarrils, al metro, al bus i al tramvia. I un últim apunt sobre el transport públic, perquè recordem que hi ha una incidència a Rodalies que afecta les línies R2 Nord, R2 Sud i R2. Hi ha demores en els trens que poden superar els 30 minuts per una incidència ja resolta a l'estació de Gavà.
8: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
15: Encara s'escapa algun ruixat local cap a l'àrea del Pallars, també al Solsonès, de tant en tant a l'Urgell. Hem tingut també altres indrets del Pirineu, però Pirineu també de matinada en algun sector, com és el cas del Penedès, del Baix Llobregat o el Barcelonès, amb algunes pluges en alguns barris, però que han estat testimonials. Per exemple, un litre a Conesa, a la Conca de Barberà, o un mig litre en alguns barris de Barcelona. 6 litres a la Torre de Cabdella, 5 al Port de la Bonaigua, són dels valors més importants. Amb tot, aquesta tarda es pot tornar a reproduir algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i els més importants cap a l'àrea del Ripollès, on ja n'ha vist intensitat de precipitació. Algun ruixat podria tenir caràcter tempestuós. Com més cap al sud, més sol, i les temperatures de ballen. Si les més altes van arribar als 35 a Lleida, avui es quedaran al voltant dels 31-32, les més elevades. Per posar xifres, Lleida pot arribar als 32 graus, Barcelona al voltant dels 27, com també Tarragona, Girona es quedaria amb una màxima de 29, i al Pirineu, Puigcerdà pot arribar als 22, la Seu més alta, 27, i Viella a les portes dels 20, amb 18 graus. Demà dimecres encara tindrem alguns ruixats al matí al terç nord del país, la resta mig ennuvolat, la tarda quedaria algun ruixat pel Pirineu. Demà la temperatura encara pot baixar una mica més, no farà gaire calor, o no en farà.
16: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
17: Vols saber què passa al Parlament?
18: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
19: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
17: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
20: Podem dir que està en temps de descompte.
21: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
22: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
23: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
24: La prohibició de les compres especulatives
25: serà estrepitoso fracaso de la izquierda.
17: Escolta l'Hemicicle.
26: S'aixeca la sessió.
17: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalan.
0: Més coses.
27: Oh, encara estic adormida.
28: Quina gana que tenia.
29: Ja has acabat? Per què ho dius?
28: Has estat a punt d'acabar-te les provisions.
0: La plataforma de Disney incorpora el doblatge al català de 37 pel·lícules gràcies a un acord amb la Conselleria de Política Lingüística i 3CAT. Entre els títols que ara es poden veure en la nostra llengua n'hi ha 30 d'acció real, 4 d'animació i 3 que combinen els dos continguts. La majoria provenen del catàleg de Century Studios, que va ser adquirida per The Walt Disney Company el 2019. Entre els títols que a partir d'avui es poden visionar en català a Disney Plus i el Diable es vesteix de Prada, Alien, Sol a casa o al Club dels Poetes Morts. Amb aquestes incorporacions, la plataforma passa a oferir 128 títols en català amb els doblatges encarregats en el seu moment per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
8: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
30: Bali, l'altra cara del paradís.
31: Viatjar per trobar-se i connectar amb un mateix, relaxar-se en una vila amb piscina i vistes al mar o en una platja de sorra blanca i aigua cristal·lina. Bali és un dels destins més desitjats del món, però darrere la imatge paradisíaca que es ven a les xarxes socials, l'illa viu una realitat molt diferent. Massificació turística, una mala gestió dels residus i contaminació de l'aigua. Amb 4 milions d'habitants, Bali rep uns 16 milions de visitants l'any. Com altres illes del sud-est asiàtic, el turisme n'és el principal motor econòmic. Després de la pandèmia, el nombre de visitants va augmentar exponencialment i l'any passat va batre rècords amb més de 7,1 milions de turistes internacionals. Però mentre l'economia se n'ha beneficiat, la població local en pateix cada vegada més les conseqüències. Nura Zizà, ciutadana balinesa i investigadora en gestió de residus, explica que l'illa no estava preparada per al tipus de brossa que genera el turisme actual.
1: Consumption patterns have changed dramatically.
2: Els patrons de consum han canviat de manera dràstica i també el consum associat al turisme, que genera residus diferents dels que estàvem acostumats a tenir, sobretot de plàstic. El sistema no estava dissenyat per tractar aquest tipus de deixalles i últimament hem vist una crisi recurrent als abocadors, la crema de brossa i contaminació a les platges de Bali. Però crec que tot això són només símptomes d'un problema estructural més profund. El creixement econòmic ha anat molt més ràpid que la capacitat de governança.
31: Segons el Sistema Nacional d'Informació per a la Gestió de Residus a Indonèsia, l'illa genera unes 1.200 tones de brossa al dia, però només la meitat es tracten correctament i únicament el 7% del plàstic es recicla. Azizà recorda que els turistes generen gairebé 4 vegades més residus que els residents i reclama que no es posi només la responsabilitat sobre els locals.
1: Hem
2: d'evitar idealitzar massa els coneixements de la població local. Sí que pot fomentar un comportament responsable amb el medi ambient, però no pot resoldre els problemes estructurals de residus. I si s'anima les comunitats a reduir l'ús de plàstic, però no hi ha alternatives assequibles o no hi ha un sistema de recollida que ho permeti, el canvi de xip és molt difícil.
31: La imatge idíl·lica que es projecta a les xarxes ha accelerat encara més l'arribada de visitants. Vincent Chalias, fundador de l'organització sense ànim de lucre Ocean Gardeners, que es dedica a la neteja i conservació dels esculls de corall, creu que l'única solució per a un turisme més sostenible passa per canviar radicalment la forma de consumir-lo.
3: No existeix el turisme responsable, és una plaga. I ara tothom vol veure Bali en 3 dies. Som una societat de consum ràpid. Els turistes ho volen veure tot, però no tenen interacció amb la gent local. Volen menjar, volen gaudir del mar, volen veure les cerimònies, però no hi volen participar, només volen consumir el turisme.
31: La gestió i l'accés a l'aigua són un altre punt crític. La indústria turística consumeix més de la meitat de l'aigua subterrània de l'illa. L'investigador expert en turisme responsable, Harold Goodwin, alerta que el sistema no dona l'abast.
4: Els turistes tendeixen a dutxar-se més vegades que els locals. Per tant, són residents temporals, però que utilitzen més aigua. I un altre tema de què ningú vol parlar, però que cal posar sobre la taula, és que si tens més gent, també tens més excrements. I si no tens un sistema de clavegueram que pugui fer-hi front, creixen també les aigües residuals al mar. No s'està netejant prou l'aigua abans de tornar-la a abocar al medi natural.
31: Però Goodwin avisa que les conseqüències d'una illa sobresaturada no només afecten la població local, sinó que també tenen un impacte en la seva imatge.
4: La massificació implica que el turisme ha crescut fins al punt que la qualitat tant de l'experiència per al turista com l'impacte en la vida de la població local s'ha tornat inacceptable. Però la gent ho viu de moltes maneres diferents. No són només les aglomeracions, és l'augment dels costos del lloguer, del soroll, del trànsit, el descontrol i el mal comportament.
31: La saturació és tan evident que alguns viatgers ja habiten l'illa. L'Anna, una catalana que va visitar Indonèsia l'estiu passat, va preferir descartar Bali després que l'advertissin de la massificació.
5: Que Bali sí que hi ha molta massificació turística. No hi he estat precisament perquè vaig voler evitar això. Es veia com per xarxes socials i a blogs i tal que vam llegir que estava molt massificat. I de fet, l'únic que vam fer a l'illa de Bali, que va ser travessar-la per anar a buscar un ferri cap a Lombok, és que hi ha cues per tot arreu, es nota molt que la infraestructura no està preparada per acollir tants cotxes de turistes.
31: El govern ha començat a limitar la construcció d'allotjaments turístics, la majoria en mans d'empreses estrangeres, i endurir les normes pels visitants. Però tant els experts com els residents coincideixen que sense canvis profunds en el model turístic, Bali continuarà lluny de solucionar el problema.
30: És un reportatge de Neus Aldeguer amb el muntatge musical de Nil Hernández.
6: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
7: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
6: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
9: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
6: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
11: Catalunya migdia.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
11: Amb Òscar Fernández.
13: Cada dia a les 2.
6: I a partir de les 3...
13: L'espai de reflexió a la tertúlia.
11: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
10: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
12: Bon dia. Avui comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. Els blaugranes tenen el factor pista a favor després d'eliminar quarts al Múrcia i haver acabat cinquens al final de la Lliga regular, mentre que els canaris, que van acabar vuitens, arriben a aquestes semifinals després d'haver eliminat el Madrid, que era el millor equip de la fase regular. El base del Barça, Nicola Provítola, reconeix que tenir el factor pista a favor pot ser molt important.
14: Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye.
12: La Provítola afegeix que al vestidor no hi ha cap eufòria després d'haver accedit a les semifinals.
14: Eufòria no, sí que nos sacamos un peso encima, sí que pasamos una serie contra Murcia muy, muy dura, pero no, euforia para nada. Acá estamos para ganar títulos y no para ganar cuartos de final.
12: El partit entre el Barça i el Tenerife començarà a les 8 i el transmetrem a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Demà començarà l'altra semifinal entre el València i el Joventut. Les semifinals de l'ACB són a un màxim de 5 partits.
15: Trescat Info.
12: I precisament de resultes del partit que jugaran avui el Barça i el Tenerife al Palau.

0: I ara qui en parla és el tècnic de l'Igualada, Marc Muntaner.
1: Per pressupost, per tot, ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres, però crec que la Lliga regular, normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, si la Lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop, o inclús que estem igual.
0: El partit entre el Barça i l'Igualada començarà a les 7.
2: 3CAT Info.
0: I en futbol sala, el Barça també té aquest vespre partit de semifinals. En aquest cas jugarà el segon partit de la sèrie a la pista de l'Inter Movistar a partir de les 9. Si l'equip que entrena Javi Rodríguez aconsegueix la victòria, s'asseguraria el bitllet per la final després d'haver guanyat ja el primer partit i també, de retruc, una plaça per la Champions de la temporada que ve.
3: Al final, quieras o no, este club, este equipo, por historia, tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga, así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: La selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim partit amistós abans que comenci el Mundial. Un partit que s'ha jugat a la ciutat de Puebla, a Mèxic. Han estat titulars els blaugranes Ferran, Cubarsí i Pedri, que ha marcat un dels gols del partit, així com també el jugador català del Chelsea, Marco Corella. El canari, com dèiem, ha fet el 2-0 després de l'assistència del seu company blaugrana Ferran Torres.
4: Sí, bueno, Ferri, como juega pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo, y sabía que si entraba me la iba a poner. Creo que casi todo el mérito es de él, porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso.
0: A la segona part també han jugat els blaugranes Dani Olmo, Eric García i Gavi i els catalans David Raya de l'Arsenal i Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid. També avui ha de jugar la selecció espanyola femenina l'últim partit de la fase de classificació pel Mundial de l'any que ve. L'equip espanyol jugarà aquest vespre al camp d'Islàndia i en cas de victòria s'asseguraria ja la classificació de forma matemàtica. D'Islàndia n'ha parlat la blaugrana Irene Paredes.
5: Tienen jugadoras muy fuertes físicamente y creo que se sienten muy cómodas en los centros y remates, en el ABP, entonces habrá que estar serias en eso y luego ojalá podamos hacer nuestro juego y generar muchas ocasiones.
0: Encara en futbol, un parell de coses més. Aquest vespre juga la tornada de la primera semifinal d'ascens a primera divisió entre l'Almeria i el Castelló. A l'anada hi va haver empat a un. I a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha anunciat la renovació per una temporada més de la davantera Fuenetia Brown.
2: 3CAT Info.
0: I també aquesta matinada, però en bàsquet, San Antonio ha escurçat distàncies a la final de la NBA després de guanyar els Knicks de Nova York al Madison Square Garden per 111-115 en el tercer partit de la sèrie. Tot i això, Nova York continua dominant la final per 2-1.
2: Trescat Info.

El Papa Lleó XIV ja vola cap a Catalunya. Està previst que arribi cap a 1:45 del migdia a l'aeroport del Prat i de seguida anirà cap a la Catedral de Barcelona en farà una pregària. L'acte més multitudinari serà aquesta tarda a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que plegarà 40.000 persones. Poemes de Gloria Fuertes i Blas de Otero a la prova de llengua castellana i literatura, la primera de la selectivitat, que també ha incorporat un format tipus test que ha sorprès part de l'alumnat. Els estudiants s'enfrontaran ara a l'examen de llengua estrangera. Això mentrestant marxa una nova manifestació de docents emmarcada en una jornada de protesta de l'ensenyament públic a tot Catalunya. La marxa recorre els carrers del centre de Barcelona i té previst acabar el recorregut davant del Parlament. Una quarta part de les plantes de marihuana que es confisquen a tota Europa s'intervenen a Catalunya. La dada surt de contrastar les dades dels Mossos i les facilitades avui per l'Agència Europea sobre Drogues. L'estat espanyol també lidera les confiscacions de cocaïna a la Unió Europea. Es descarta el projecte d'un avió europeu de combat pel desacord en qui l'havia de liderar. Els líders francès i alemany han acordat abandonar aquesta iniciativa 9 anys després de començar les converses. El fracàs arriba en un moment en què Brussel·les pressiona per a un rearmament dels 27. Ha quedat vist per a sentència el judici contra David Sánchez, germà del president del govern espanyol.

0: espanyol per suposadament haver aconseguit, ha dit, un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017. Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó per a les defenses. No s'ha demostrat cap tracte de favor. I arxivades les diligències contra l'alcalde de Badalona per el desallotjament de l'antic Institut B9 al desembre de l'any passat, la jutgessa que porta el cas considera que el consistori, liderat per Xavier García Albiol, va oferir l'atenció deguda als 400 ocupants del recinte que es van quedar al carrer. Un centenar de treballadors de l'empresa Nissan es concentren davant la seu de la Direcció General de Relacions Laborals al carrer Sepúlveda de Barcelona, una protesta que coincideix amb el final del període de consultes de l'ERO que planteja Nissan i que afecta més de 200 treballadors als centres de Catalunya. Girona es quedarà pràcticament sense places per poder aparcar gratis al carrer. El ple ha aprovat augmentant 10.000 les places de pagament arreu de la ciutat en els propers 10 anys. I Arnau Ballbé, el bateria del grup Manel, debuta en solitari amb la cançó Mentre el monstre, el primer senzill que avança l'LP, que publicarà a principis de l'any que ve. Entre moltes altres composicions, Ballbé també ha participat en la producció per artistes com Lil Dami Triquell o la Ludwig Band.
1: Esports.
2: Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins entre el Barça i l'Igualada s'ha de jugar aquest vespre també a Blanes. També avui es juga el segon partit de la semifinal de la Lliga de Futbol Sala entre l'Inter, Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
0: I el temps: tarda amb sol a la meitat sud del país i nuvolades a la resta. Al Pirineu no es descarten ruixats de distribució irregular. Localment poden tenir una certa intensitat. Avui i demà baixen les temperatures.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Benvinguts a aquesta hora, es informa Àngels López Domènech. El Papa Lleó XIV ja vola cap a Catalunya. Està previst que arribi passats 1:15 del migdia a l'aeroport del Prat, ja que ha sortit més tard del previst. Un cop a terra, anirà directe a la catedral de Barcelona, on farà el primer acte, una pregària amb autoritats eclesiàstiques i els 500 voluntaris que participen dels actes del pontífex a casa nostra. A la tarda protagonitzarà l'acte més multitudinari a Catalunya. És una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, davant de 40.000 persones. Hi haurà actuacions d'Álvaro Soler, de Siloé, Conchita, Alfred García, Sergio Dalma o Sabor de Gràcia, a més de vídeos i entrevistes. A més, hi haurà també una actuació castellera i el Papa recorrerà l'estadi amb Papa Mòbil.
1: 3CAT Info.
3: 3CAT Info.
0: I a aquesta hora marxem en directe cap al Palau de la Generalitat. Com sempre, els dimarts, roda de premsa posterior a la reunió de govern. Sentim la portaveu, Sílvia Paneque.
4: I començo per aquí, perquè en el Consell Executiu també hem fet un repàs de la visita del Papa Lleó XIV, que com saben començarà de fet la visita oficial d'aquí una estona, d'aquí a uns minuts, una mitja hora. És una visita institucional, com saben, que des del govern li donem una rellevància especial, perquè pensem que és un moment per projectar, per explicar-nos i per mostrar la Catalunya a nivell internacional o el nostre país cap al món. Hem treballat intensament amb el conjunt d'administracions per garantir que aquesta visita es desenvolupi amb la màxima normalitat i també per assegurar la mobilitat amb les màximes condicions possibles, donat la confluència de diferents esdeveniments just avui, com poden ser les proves de selectivitat, que després també m'hi referiré, i per tant que es desenvolupi amb la màxima seguretat, però també amb el màxim respecte i normalitat cap a la ciutadania. Pensem, com els deia, que Catalunya està plenament preparada per acollir aquesta visita i pensem que és una gran oportunitat per projectar Catalunya com una societat oberta, com una societat segura, compromesa, i que aquest esdeveniment reforça la projecció internacional del nostre país sense cap mena de dubte. dubte. De fet, jo crec que la presència primer esperada de 1.000 periodistes i ara estimada de fins a 2.000 periodistes que passaran per al centre internacional, doncs crec que posa de relleu precisament l'interès d'aquesta visita i que, com dic, des del govern volem aprofitar per mostrar la millor versió de la societat catalana cap al món. El programa d'actes el coneixen, Presència Barcelona Ciutat, per suposat, a Montserrat, al centre penitenciari de Brians 1, i la missa a la Sagrada Família com un acte també especialment rellevant en els diferents actes d'aquesta visita. Des del punt de vista operatiu, el govern ha desplegat des d'avui, treballat, com dic, a nivell institucional des de ja fa moltes setmanes, un ampli dispositiu de seguretat i també de mobilitat per tal de que aquests actes, com els deia, tinguin la mínima afectació possible sobre la vida quotidiana de la ciutadania, i per això durant aquests dos dies hi haurà activat el Procicat en fase d'alerta per possibles incidències que es poguessin produir en l'àmbit de la mobilitat. Hem reforçat els serveis a nivell de mobilitat pública des de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Rodalies, també en l'àmbit interurbà i de metro, i volem traslladar també la recomanació de que aquelles persones que es puguin veure afectades per aquest esdeveniment a l'àrea de Barcelona, per tant, que visquin a Barcelona o que vinguin a treballar a Barcelona, com dic, la recomanació del teletreball per evitar desplaçaments. Saben que dimarts passat el que traslladàvem des del govern era precisament que no estimàvem que el teletreball fos necessari, però amb estimacions posteriors i amb la multiplicitat de diferents actes en el mateix dia, doncs des de Protecció Civil i diferents àmbits se'ns ha recomanat que efectivament hi pogués haver-hi aquesta recomanació en l'àmbit del teletreball, i per tant així també ho comuniquem, aquest canvi de consideració sobre aquesta recomanació. El govern també vol fer una crida a la ciutadania que s'informin sempre per les fonts i els canals oficials, que es desplacin de manera preferent a peu o amb transport públic, per això el reforç important que hem fet, i que ho puguin fer també amb antelació o amb més antelació del que un dia ordinari recomanaria, i que en cas d'emergència truquin al 112. Per tant, una visita, un esdeveniment amb un altíssim impacte institucional internacional de projecció del país, també dels valors i de la cultura catalana, és una oportunitat, i per això també s'han impulsat campanyes de promoció conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i també per part del Govern de la Generalitat. La segona qüestió que us volíem traslladar i que hem analitzat és aquesta primera jornada de la selectivitat. Com deia, la visita de Lleó 14 conviu amb la resta d'activitats i amb la resta d'esdeveniments quotidians a Catalunya, i en aquest cas ha coincidit amb la primera jornada de les proves de la selectivitat d'aquest any, que, com saben, s'inicia avui fins al dijous. Es faran en les mateixes condicions que són habituals en aquestes proves. Són unes proves que, com saben, any rere any s'organitzen, i per tant amb els reforços i les contingències d'un any habitual. Els actes precisament de la visita de Lleó 14 no coincideixen amb les entrades i sortides dels alumnes en aquestes proves, i hem reforçat també el transport públic per millorar i assegurar la mobilitat dels alumnes. No em queda més, una vegada preparades aquestes proves i veient que aquesta primera jornada s'està desenvolupant amb normalitat, que desitjar, no sé si seria sort la paraula, perquè estem convençuts que tots els alumnes s'han preparat suficientment per superar-les, en tot cas encerts, i des del govern traslladar als alumnes que hem treballat per aquest marc de normalitat en el desenvolupament d'aquestes proves. Sabem que són dies de nerviosisme, i per tant el que volem traslladar és un missatge de serenor, de tranquil·litat, i en qualsevol cas, com dic, de sort i encerts. I ara passaria ja pròpiament als acords. Hem començat el Consell Executiu d'avui amb tres informes, que els repassaré molt breument. Si després volen ampliació, doncs els hi podrem traslladar. Un primer informe del que significa a Catalunya la repotenciació o la renovació de parcs eòlics construïts. Fa pocs dies teníem ocasió d'inaugurar el primer parc a Catalunya que s'ha pogut repotenciar o renovar com a parc eòlic. En aquests moments a Catalunya tenim 52 parcs eòlics, 46 dels quals en els propers anys s'hauran de renovar o repotenciar. Això en termes d'aerogeneradors, no de parcs, els dic 46 de 52, en termes d'aerogeneradors, vol dir que en aquests moments a Catalunya podem passar de 756 aerogeneradors implantats al territori a 240. És un camí que ha iniciat el govern ja amb la modificació del decret llei d'energies renovables a finals del 2025, per tal d'agilitzar el màxim possible i que no hagin de tornar a passar tràmits ambientals en la renovació d'aquests parcs, perquè ja han estat analitzats, de manera que es pugui fer d'una manera ràpida, d'una manera àgil, amb un impacte molt positiu al territori i amb una integració paisatgística i més espai per la biodiversitat. Perquè es faci només una idea, amb els parcs actuals, aquests 52, la distància del punt final de la pala fins al sòl és d'uns 4 o 5 metres. Amb aquesta nova tecnologia i amb aquests aerogeneradors de més alçada, també perquè es facin una idea, com que estem en una setmana de la visita al Papalló 14, aquests aerogeneradors tenen la mateixa alçada de la Torre de Jesús, perquè es facin una idea de l'alçada que tenen. Però en qualsevol cas, dic, permet una distància d'uns 20 metres i, per tant, la biodiversitat doncs es pot desenvolupar amb més garanties per aquesta distància. En aquests moments, a part del parc de les Colladetes, el Perelló, que vam inaugurar com el primer parc a Catalunya que es repotencia, en aquests moments tenim 6 parcs més que estan en tramitació i que ja ens permetrien, amb els actuals, amb els que tenim en tramitació, passar de 241 a 45 aerogeneradors. Per tant, una actuació del govern que ve acompanyada de modificacions legislatives per impulsar definitivament una estratègia que ens permet, a més, augmentar, amb la mateixa potència, augmentar l'energia generada. És a dir, perquè tinguin la dada final, reduïm un 68% els aerogeneradors implantats d'aquests 52 parcs i augmentem un 31% l'eficiència energètica que generen. Per tant, és una política que volem impulsar i que beneficia en molts sentits. El segon informe que hem pogut traslladar també molt, molt breument és el primer paquet d'infraestructures que es tramitaran en col·laboració público-privada, 1.500 milions d'euros, com va anunciar també el president a les jornades del Cercle d'Economia, que ens permetran agilitzar infraestructures bàsiques pel país. Estem parlant del tram de Berga-Bagà, estem parlant de la xarxa viària de 2+1, estem parlant també de les estacions en el tram central de la L9 i estem parlant també de les electrolineres. Per tant, un primer paquet que comença el seu camí amb aquesta crida al sector privat i a la col·laboració público-privada, i també perquè es facin una idea de com agilitza aquest mecanisme d'invertir en infraestructures a Catalunya i del seu manteniment i posada en servei. Aquest primer paquet es podran iniciar les obres a la tardor-hivern del 2027. Per tant, en un any i escaig, iniciem obres en tot aquest primer paquet de 1.500 milions d'euros. I es comencen a pagar, segons la disponibilitat del servei, a partir del 2034. Per tant, ens permet passar d'uns 20 anys que hauríem de començar, podríem assolir aquestes infraestructures, a només, com els dic, iniciar les obres a la tardor-hivern del 2027, per tant, poder tenir aquestes obres a disposició amb un termini molt, molt més breu d'uns 6 anys. I finalment, Dir també que la consellera de Cultura ens ha traslladat en quin punt està el projecte de la Casa de les Lletres, que avança amb una inversió global de 7,2 milions d'euros impulsat pel Departament de Cultura, i es preveu que les obres al Palau de Requesens es puguin iniciar també abans que acabi aquest 2026. Per tant, 7,2 milions d'euros, obres que començarien el novembre del 2026 i que es preveu que finalitzin el 2028, i una inversió global de 7,2 milions d'euros, i que ens ha de permetre tenir una seu on es puguin agrupar totes les institucions vinculades a les lletres catalanes, entitats professionals del sector, entitats vinculades a la promoció de la literatura catalana i, per tant, tot el conjunt d'entitats i sectors vinculats a les lletres catalanes en un únic espai. I, per acabar, els volia traslladar dos acords de govern que, malgrat que diferents, vinculats, perquè tenen a veure amb impulsar dos sectors estratègics, tecnològic i de salut. El primer és l'autorització de l'entrada d'Avança, l'empresa 100% pública vinculada a Empresa i Treball, en el capital de l'empresa a Òrtix, amb una inversió de 1,5 milions d'euros que ens permetrà entrar amb una participació d'un 7,5% del capital d'aquesta empresa. Com els dic, és un moviment que va vinculat a la intenció, a la voluntat del Govern de Catalunya d'impulsar projectes innovadors a Catalunya d'alt valor tecnològic, alt valor afegit, i en aquest cas amb un impacte directe sobre la salut de les persones. A Òrtix, per la seva banda, acaba de tancar una ronda de finançament que li ha permès activar 15 milions d'euros de capital privat, i amb aquesta entrada el que es vol és impulsar un projecte de pagats bioabsorbibles perquè ens entengui la ciutadania, poder tractar esquinços vinculats a l'aorta, és a dir, per la salut cardiovascular. Són línies de projectes extraordinaris que els tenim reservats a impulsar projectes empresarials estratègics, i en aquest cas l'àmbit de la salut ho és, alhora que també ens ajuda a transferir coneixement des de l'àmbit de la recerca i l'innovació cap al sector privat i, per tant, cap a projectes concrets. Per tant, un nou exemple de col·laboració público-privada per tal de fer arribar aquests projectes innovadors al mercat. I el segon projecte també per impulsar, en aquest cas en l'àmbit tecnològic, és l'anunci que el govern ha aprovat avui la concessió d'un préstec de 10 milions d'euros a l'empresa catalana OpenChip, que està especialitzada en el disseny de microprocessadors d'alt rendiment, és a dir, no en fabricació, sinó en el disseny, per tal de trobar aplicacions en l'àmbit de la intel·ligència artificial, en l'àmbit del tractament de dades o d'altres prestacions en l'àmbit tecnològic. Quin és l'interès del Govern de Catalunya amb l'impuls d'aquest projecte a través d'aquest préstec? Avançar en la sobirania digital, que s'ha marcat com un dels elements potencials o de risc en l'àmbit europeu. Per tant, avançar en programes de recerca i desenvolupament a través d'OpenChip, mentre s'acaben també de concretar altres inversions de la pròpia empresa a Catalunya. I ara sí, crec que amb aquests acords he repassat allò més rellevant del Consell Executiu d'avui i quedo a la seva disposició per les qüestions d'actualitat política o d'ampliació dels acords de govern. No sent, Montse.
0: Doncs comença el torn de preguntes als periodistes.
3: Sí, hola, bon dia, consellera. M'agradaria fer tres preguntes. La primera, m'agradaria conèixer la resposta del govern a tots aquells col·lectius, sobretot entitats laiques, confessionals, que consideren que les administracions han destinat massa recursos a la visita del Papa. Aquesta és la primera. La segona, pel que fa a les vagues d'educació, els sindicats que es mantenen en vaga demanen als grups parlamentaris que presentin esmena als pressupostos per forçar el govern a incorporar algunes de les millores que plantegen, que els sembla, i que els sembla que la proposta d'alguns partits, entre ells socis de legislatura, que demanen arribar a un gran acord de país per desencallar la situació a les aules, tenint en compte que algunes de les propostes que posen sobre la taula els sindicats transcendeixen de la mesa de negociació sindical. Gràcies.
4: Dues, oi? Dues qüestions m'ha traslladat.
3: Perdona?
4: Dues qüestions, eh? És que m'ha semblat que al principi deia tres, per això...
3: Sí, tres.
4: Doncs m'haurà de repetir la segona, si us plau.
3: Disculpa que no la sento bé ara.
4: No se'm sent bé? Ja ens hi tindrem problemes amb microfonia avui. No, si em pots repetir la segona qüestió, perquè...
3: Sí, li repeteixo la segona pregunta. No, deia que els sindicats que es mantenen en vaga demanen als grups parlamentaris que presentin esmena als pressupostos per forçar els partits a incorporar algunes de les millores que plantegen.
4: Perfecte, d'acord. Perfecte, molt bé. Sobre la primera qüestió, miri, des del govern, com vaig dir en la roda de premsa anterior, les diferents capes que conformen la societat catalana poden veure aquesta visita amb diferents mirades, no? Poden veure-hi la visita d'un cap d'estat, poden veure-hi la visita d'un lideratge a nivell moral, poden veure-hi la d'un lideratge religiós per a aquelles persones que siguin creients. Però en qualsevol cas, des del govern ho veiem com una oportunitat, com dic, de projecció dels valors, la cultura catalana i de mostrar-nos sobretot com una societat oberta, una societat cohesionada, una societat acollidora, i creiem que precisament aquesta societat catalana amb aquests valors encaixen en part dels valors que defensa Lleó XIV. Per tant, més enllà de la visita d'un cap d'estat, pensem que estem davant la visita d'una persona que ha defensat la cultura de la pau, que ha defensat una societat cohesionada, que ha defensat una societat acollidora, i per tant pensem, per un costat, que és una oportunitat de projectar això cap a l'exterior i que és coincident amb alguns dels valors que ha traslladat i que continua traslladant el Papa Lleó XIV. I a més, vinculat a la missa de la Sagrada Família i a la Torre de Jesús, crec que també posa en valor, com deia, valors arquitectònics molt importants per Catalunya. La Sagrada Família, que coincideixi, com vaig dir també, amb la capitalitat mundial de Barcelona en l'àmbit arquitectònic. És a dir, són molts els elements que aquesta visita ajuda a projectar cap a l'exterior. I, per tant, des del govern, la resposta que donem és que és una oportunitat única, i deia aquesta xifra, no?, de 2.000 periodistes acreditats per projectar aquesta imatge de país, d'allò que som, cap a l'exterior. Per tant, pensem que és una bona oportunitat d'aprofundir en la cultura de la pau, de la convivència i del diàleg. La segona qüestió que em traslladava. Nosaltres, com sap, i així ho hem defensat, pensem que l'acord que es va treballar també en la mesa sectorial, un primer acord en Comissions Obreres i UGT, ampliat posteriorment en l'àmbit de la mesa sectorial, és un acord que ve donar resposta a les principals inquietuds en els diferents àmbits que els propis sindicats de l'àmbit de l'educació ens han traslladat. Per tant, pensem que recull la xifra, la quantitat econòmica i aquells elements que precisament la comunitat educativa ens ha traslladat. Ara bé, li lligo amb la tercera. Continuem des del govern amb la mà estesa, continuem des del govern amb aquesta voluntat de resoldre aquesta inquietud que té el món educatiu respecte a la diversitat que han d'acollir a les aules, i per tant entenem la preocupació, entenem la inquietud, pensem que aquest acord dona respostes, però continuem amb la mà estesa i continuem amb la voluntat de resoldre el conflicte i resoldre la situació que s'està vivint en l'àmbit de l'educació. I a partir d'aquí, tots els grups parlamentaris estan cridats també a fer propostes i a teixir efectivament el que pugui ser un acord de país, però cadascú ha de fer la seva part, i el govern, com li dic, la seva part és mantenir aquesta mà estesa, mantenir aquesta via de diàleg i mantenir també el treball en el desplegament d'un acord que està aprovat, que com va dir el govern, aprovat, doncs aprovat està per part del govern i que volem continuar desplegant, i pensem que es pot continuar desplegant tinguent la via de diàleg coberta.
5: Seguim amb Albert Prat, de Catalunya Ràdio.
6: Què tal? Bon dia, portaveu, també aquí darrere les cabines.
4: Sí.
6: D'entrada, sobre, vostè ara explicava, no, aquest canvi de posició del govern sobre el teletreball. És veritat que la setmana passada vostè va ser molt clara defensant que la feina del govern és, per una banda, garantir la mobilitat mentre hi hagi aquest gran esdeveniment, i va dir que Barcelona ha d'estar preparada justament perquè es puguin fer grans esdeveniments sense necessitat de fer teletreball. Ara Protecció Civil els ha recomanat el contrari. M'agradaria saber si això vol dir, per exemple, que quan surti el tour de Barcelona o passi per diferents punts de Catalunya, doncs també implicarà a que s'hagi de recomanar el teletreball. D'altra banda, també m'agradaria saber si el govern està en condicions de confirmar si el Papa parlarà en català durant els actes que presidirà aquests dos dies a Catalunya. I, per últim, saber quants diners ha aportat la Generalitat en aquesta visita de Lleó 14. Gràcies.
4: Perfecte. Sí, respecte a la primera, efectivament, el criteri del govern és el que vaig traslladar dimarts passat. La feina del govern és assegurar la mobilitat i les menors afectacions possibles, però posteriorment, com els he dit, i davant, sobretot, l'alta concentració de persones en un punt i amb afectacions molt importants en l'àmbit de la mobilitat, es va recomanar des de Protecció Civil que el govern fes a la vegada aquesta recomanació també de teletreball, i per tant que aquelles persones que o per viure a Barcelona o per venir a treballar a Barcelona, doncs el lloc de treball ho permetés, s'atengués aquesta recomanació. Això mostra també una qüestió que havia sortit en el passat, i és que quan s'apliquen criteris o mesures vinculades a la seguretat de les persones i a la protecció de les persones, l'últim criteri que té en compte el govern és precisament el criteri tècnic i el criteri científic, i en aquest cas se'ns va recomanar i el govern ho ha atès. Si en algun altre esdeveniment ens trobessin en la mateixa situació, el govern actuaria de la mateixa manera, atenent aquells informes que se'ns traslladin, sempre preservant allò fonamental, que és la seguretat de les persones. I en aquest cas, com dic, l'alta concentració de moltes persones en un punt va ser la que va recomanar, la que ens varen traslladar com a recomanació de teletreball. Per tant, aquesta és la qüestió. Jo crec que això es va traslladar, però en qualsevol cas ho repetim. Són 2 milions d'euros els que es destinen per part del govern de la Generalitat, però saben, crec també, que aquests recursos no venen directament de la butxaca dels catalans i catalanes, sinó que s'ha utilitzat la taxa turística per tal d'aportar aquests recursos. Ens semblava des del govern que calia que hi hagués aquesta aportació econòmica per àmbits, per exemple, com el Centre Internacional de Premsa, per doncs els recursos econòmics que hi van vinculats, o la logística que se'n desprèn, però ens semblava també que a través de la fiscalitat dels turistes i de la taxa turística, doncs era la millor manera de sufragar-ho. I respecte a les campanyes institucionals, la que hem fet conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona són 90.000 euros, i la campanya pròpia són 275.000 euros que s'han destinat. Per tant, aquests són els recursos que s'han destinat a la visita de Lleó 14.
5: Seguim amb...
6: Disculpi, sobre la qüestió del català, no sé si el govern està en condicions de confirmar si el Papa parlarà en català durant els actes que venen aquests dos dies.
4: Sí, perdó, no l'havia... Tal com vam dir dimarts passat, aquesta és una qüestió que el govern va traslladar, que en aquell moment els vaig dir s'ha atès amb sensibilitat i es valora positivament, i crec que declaracions posteriors per part de representants del Vaticà doncs han anat en aquest sentit, de que efectivament aquesta qüestió doncs es recull com un element a incorporar en el moment de la benedicció, perquè haig de recordar que en els diferents esdeveniments doncs la presència del català doncs és una presència important la que hi ha, però concretament en el moment de la benedicció sí que per les declaracions, com repeteixo, que han fet fons del Vaticà, doncs s'atén aquesta petició.
5: Seguim a les cabines amb Jair Avelló.
1: Trescat Info.
0: Hem arribat a 12:15 en aquesta primera mitja hora. Hem seguit en directe a la roda de premsa posterior a la reunió de govern i a partir d'ara estem pendents del que passi a l'aeroport del Prat. Està prevista l'arribada del Papa Lleó XIV. El seu avió s'ha enlairat des de Madrid amb mitja hora de retard sobre l'horari previst. Primer de tot, participarà en una pregària a la catedral de Barcelona amb les autoritats eclesiàstiques i 500 voluntaris que participen en l'acte al vespre. Serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones, l'acte més multitudinari del pontífex a casa nostra. Avui també estem pendents d'aquest primer dia de les Pau. Les selectivitats s'hi presenten més de 45.000 alumnes catalans. Tots els tribunals s'han constituït. No hi ha hagut problemes de mobilitat malgrat les protestes dels docents. S'ha acabat el primer examen de llengua castellana i literatura. A partir d'ara serà el torn de la llengua estrangera, també de les matemàtiques, de les matèries comunes. Això en el dia en el que hem conegut aquesta dada, una quarta part de les plantes de marihuana que es confisquen a tota Europa s'intervenen a Catalunya. La dada surt de contrastar les dades dels Mossos i les facilitades avui per la mateixa Agència Europea sobre Drogues. També que han quedat arxivades les diligències contra l'alcalde de Badalona pel desallotjament de l'antic institut B9. Al desembre de l'any passat, la jutgessa que porta el cas considera que el consistori, liderat per Xavier García Albiol, va oferir l'atenció deguda als 400 ocupants del recinte que es van quedar al carrer. En esports, Audal Serra, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet.
2: I ho farà amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit de bàsquet, el cinquè definitiu partit de les semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada s'haurà de jugar aquest vespre a Blanes per la coincidència.
0: I el temps tarda amb sol a la meitat sud del país, nuvolades a la resta, al Pirineu no es descarten ruixats de distribució irregular, localment poden tenir una certa intensitat, avui i demà baixen les temperatures. Passant un parell de minuts de 12:15, el Papa Lleó XIV ja vola cap a Catalunya. Aquesta hora està previst que arribi. Passats 12:15 del migdia a l'aeroport del Prat, ja que ha sortit més tard del previst de Madrid. Un cop aterri, anirà directe a la catedral de Barcelona, on farà el primer acte. Es tracta d'una pregària amb autoritats eclesiàstiques i els 500 voluntaris que participen en els actes del pontífex a casa nostra. A la tarda protagonitzarà l'acte més multitudinari a Catalunya. És una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, davant de 40.000 persones. Hi haurà també actuacions d'Álvaro Soler, Siloé, Conchita, Alfred García, Sergio Dalma o Sabor de Gràcia. A més de vídeos també hi ha entrevistes. També hi haurà una actuació castellera i el Papa recorrerà l'estadi amb Papa Mòbil. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Francesc Figueres, que és coordinador dels 500 voluntaris que participen en aquesta visita del Papa a Catalunya, ha explicat que ho tenen ja tot a punt.
7: Ho hem intentat que sigui tot a punt, que tot estigui les aigües al seu lloc, els ventalls i moltes altres coses que s'han preparat perquè la gent que pugui pujar tranquil·lament a l'estadi pugui accedir per la seva porta i puguem disfrutar d'aquesta gran festa amb el Papa Lleó XIV.
0: Dimecres serà la jornada central de la visita. El Papa visitarà Brianzú, es desplaçarà a Montserrat, anirà fins a l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona i la jornada culminarà la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist, l'acte central de la visita del Papa aquí a casa nostra. I a aquesta hora, centenars de persones, entre fidels i curiosos, ja s'apleguen davant la catedral a l'espera d'aquest primer acte públic del pontífex a Catalunya. Anem cap allà, Montse Poblet.
8: Desplegament policial ostentós a la rodalia de la catedral de Barcelona. El centre de la plaça està buida i als voltants, també a la Via Laietana, es concentra ja un miler de curiosos. Saben que no podran entrar a la catedral, però es conformen en veure passar Lleó XIV.
9: La verdad que de Madrid he visto poco, pero me ha quedado un gran mensaje de Madrid. Ha puesto el listón muy alto, ya veremos aquí.
10: Uf, es un líder espiritual importante, ¿eh? Y bueno, yo como joven, pues me identifico con él en algunos aspectos porque tema de educación familiar y todo lo demás y bueno, nada.
11: Nos interesa verlo conforme es y nos gusta como es y queremos verlo. Estuvimos viendo al Papa Francisco y ahora venimos a ver al Papa León.
8: Entre la gent que hi ha al voltant de la plaça, banderes vaticanes i alguns cartells de benvinguda al Papa. Els que no celebren tant la seva presència són els comerciants de la zona. Els bars de la plaça de la catedral no han pogut posar les terrasses, estan pràcticament buits i també ho estan les botigues de records. La Daniela, que treballa una especialitzada en gaudir Gaudí ha optat per dedicar el matí a la neteja. De vendes, pràcticament no n'ha fet cap.
12: En principi pensàvem que hi hauria molta gent i que hi haurien ventes, però en realitat, com està el cotxe de los Mossos i està tancat el pas, les ventes, no, molt poques, no n'hi ha en casa. Estem netejant perquè és que no es pot fer res més.
8: L'espera a la plaça ja fa estona que dura, però per sort avui el cel a Barcelona està una mica ennuvolat i bufa el vent.
0: Doncs aquesta espera del Papa no és l'única que passa avui a la capital catalana. Un miler de mestres, professors i personal educatiu es manifesten a aquesta hora a Barcelona en una nova jornada de vaga a l'ensenyament públic. La protesta arriba després del rebuig al preacord entre educació i una part dels sindicats. Seguint aquesta protesta hi tenim el José Antonio Muñoz i el Toni Forteza. Toni, molt bon dia.
13: Molt bon dia, i precisament moltes referències a aquesta visita del Papa que ara estàvem explicant. De fet, la pancarta que encapçala la manifestació diu ni miracle ni caritat, amb clara referència a la visita del pontífec. Moltes crítiques també a la despesa pública que significa aquesta visita. Són mestres, professors, personal educatiu i moltes famílies les que participen en aquesta nova jornada de mobilització per reclamar millores per l'educació pública. En David és professor del Masnou.
14: Jo crec que és un moment de fer força una mica el missatge d'aquesta manifestació, era que, o sigui, del no, era que faríem també, seguiríem amb la lluita, no? Llavors, avui és un dia per seguir amb la lluita. Crec que hi ha molts motius, motius de ràtios, motius d'inclusiva, que encara es poden millorar bastant, i en això estem.
13: Una idea aquesta, la de fer força, i la de fer força al carrer, que es repeteix en diverses consignes que anem sentint. Abans de començar la mobilització, la manifestació, la portaveu d'USTEC, la Yolanda Segura, ha anunciat que demà es reuniran amb el departament i que una de les exigències que posen sobre la taula és un canvi en el model de negociació.
15: Necessitem una negociació que sigui oberta, que sigui d'escolta, que sigui de construcció, no de batalla, sinó de construcció, perquè és que és l'única manera d'avançar.
13: Ara mateix la manifestació està a Gran Via, a l'alçada de Rambla Catalunya, i es dirigeix cap al Parlament.
0: Toni, gràcies, bon dia.
13: Molt bon dia.
0: I tot plegat coincideix també en el primer dia de la selectivitat, l'adaptació d'un text de Nuccio Ordine, La utilidad de lo inútil, Manifiesto, o i poemes de Gloria Fuertes o Blas de Otero, protagonitza l'examen de llengua castellana i literatura d'aquesta primera jornada de les Pau. Ha sigut la primera prova del matí, que ha arrencat aquest primer dia amb tota normalitat. A aquesta hora podem marxar fins al campus Ciutadella de Barcelona. Allà hi tenim la Sara Canyete. Sara.
16: La selectivitat ha arrencat sense incidències i, de fet, a aquesta hora els alumnes ja han acabat el primer examen, el de Llengua i Literatura Castellana. Un primer examen que els ha semblat fàcil, amb comprensió lectora, exercicis de redacció i poemes de Blas de Otero i Glòria Fuertes a l'apartat de literatura. La part de sintaxi de l'examen s'ha plantejat pràcticament en format tipus test i això ha agafat per sorpresa alguns alumnes.
17: Ja ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora, he d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils. Sí que m'ha gustat l'anàlisi inverso.
18: M'ha semblat un regalet, la veritat. No havia estudiat gens per l'examen i al 8,5 no baixaré, jo crec.
19: Ha sortit diferents figures retòriques o explicar com el significat del text i relacionar dos textos entre ells.
16: Ara els alumnes tenen una estona de descans abans que comenci el segon examen previst per aquest matí, la prova de llengua estrangera.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. Ha quedat vist per sentència el judici contra David Sánchez, germà del president del govern espanyol, per suposadament haver obtingut, ha dit, un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017.
20: Gràcies a los señores letrados y letradas de las acusaciones populares, las defensas y una fiscal. El juicio queda concluso para sentencias. Se levanta la sesión.
0: Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó per a Sánchez pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències, mentre que la Fiscalia n'ha sol·licitat l'absolució. David Sánchez no ha fet ús del seu últim torn de paraula. Sí que ho ha fet l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, per a qui les acusacions demanen 4 anys de presó. Gallardo ha parlat d'un judici contaminat per raons polítiques.
21: La única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular. La acusación popular ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo. Ya han ganado el juicio social.
0: El judici ha tingut 7 sessions a l'Audiència Provincial de Badajoz i han passat una quarantena de testimonis. Les defenses dels 11 acusats han reclamat l'absolució per falta de proves. Encara als tribunals, el comissari jubilat José Manuel Villarejo s'ha presentat com a víctima del cas Leire i de les suposades clavegueres del PSOE i ha dit que estarà encantat de declarar si el jutge Santiago Pedraz el cita, ja sigui com a testimoni o com a imputat. Ho ha dit a les portes de l'Audiència Nacional, on avui continua declarant com a acusat en aquest cas pel cas Kitchen. A Madrid anem ara. Tània Tàpia.
3: Villarejo no ha confirmat si es va reunir amb Leire Díaz, com sí que apunta la Guàrdia Civil al sumari del cas, o si es van conxorxar per buscar draps bruts del magistrat Manuel Marchena. I ha dit que els detalls els donarà el jutge, que espera que el citi aviat. Però s'ha desvinculat de la trama. És una estupidesa, diu Villarejo, que n'és de la mà d'un grup que assegura va usar àudios seus per carregar contra ell i que han servit perquè li obrin més causes judicials.
6: Me pongo de acuerdo con la supuesta cloaca para que me acusen de más cosas y para que, digamos, me abran más piezas y para que tal. Por favor, o sea, vamos a ser serios, ¿eh?
3: Un cop dins de l'Audiència Nacional ha seguit l'interrogatori pel cas Kitchen. Ara preguntes del seu advocat, com va fer ja la setmana passada amb la Fiscalia, ha negat que fos una operació il·legal muntada per robar documentació a Bárcenas de la Caixa B del PP. El que perseguien, diu Villarejo, era la seva fortuna a l'estranger i nega haver rebut ordres polítiques del Ministeri d'Interior d'aquell moment.
22: ¿Recibió usted alguna instrucción, alguna orden política?
6: En absoluto. Que he trabajado con distintas administraciones de izquierda y de derechas, siempre han sido conscientes de mi independencia a la hora de aceptar o rechazar las cosas que no veía claras.
3: La Fiscalia demana per ell 19 anys de presó. Villarejo només ha reconegut que va captar com a confident Sergio Ríos, era xofer de l'extresorer i li va pagar amb fons reservats, però amb l'objectiu de detectar qui li feia de testaferro. Sobre Maria Dolores de Cospedal i els àudios on se la sent dir que vol interceptar la llibreteta de Bárcenas, amb tot anotacions, inclòs el famós M. Rajoy, Villarejo diu que l'interès era per controlar què estava filtrant l'extresorer a la premsa, però no per destruir cap prova.
0: Tornem ara cap a Barcelona, un centenar de treballadors de l'empresa Nissan es concentra davant la seu de la Direcció General de Relacions Laborals al carrer Sepúlveda, que està tallat a aquesta hora al trànsit. Protesten coincidint amb l'última reunió del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la companyia. La multinacional japonesa vol fer, recordem, 211 acomiadaments que afecten sobretot el centre de recanvis del Prat de Llobregat, Barcelona. Mireia Sala.
23: Els treballadors han desplegat una pancarta al mig del carrer que diu Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO, i han llançat petards i escridassat els representants de la companyia quan han entrat a la reunió. Els sindicats es queixen que fins ara l'empresa no ha volgut negociar una reducció dels treballadors afectats o un pla de recol·locació i que només ofereix les indemnitzacions previstes per llei. Tant UGT com Comissions Obreres reclamen a l'administració que s'impliqui com va fer en l'ERO del 2021. Sentim el portaveu d'UGT en les negociacions, Àlex Manciño.
24: Nosaltres no volem parlar només de cèntims i d'acomiadaments i pagats. Volem un plan social, volem una hipotètica recol·locació, que s'impliqui l'administració. I l'empresa porta dues reunions que s'ha aixecat de la taula després d'un recés i ens ha deixat allà penjats.
23: L'expedient de regulació d'ocupació castiga especialment la planta de recanvis del Prat amb 110 acomiadaments, però també el centre tècnic, que perd 86 persones, i el d'àrees funcionals amb 15 afectats, tots dos situats a la zona franca.
0: I ara us parlem d'unes dades que us destacàvem en el sumari que hem conegut avui. A Catalunya requisen el 25% de totes les plantes de marihuana d'Europa, una de cada quatre. És l'estimació que surt en contrastar les dades dels Mossos d'Esquadra amb un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues. Al conjunt de l'Estat es confisquen la immensa majoria de les plantes de marihuana del continent, un total del 75%. Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
25: L'Estat espanyol es consolida com un gran punt operatiu a escala comunitària de les xarxes criminals dedicades a el tràfic de cannabis. De fet, aquesta és la droga il·lícita més consumida pels europeus. Creix la inquietud sanitària per la proliferació de productes adulterats derivats del cannabis que poden inhalar-se amb cigarretes electròniques i que, per tant, diu l'informe, també poden arribar a públics més joves. Pel que fa a la cocaïna, l'Estat espanyol també lidera les confiscacions a la Unió Europea. Es requisen el 37% de totes les tones interceptades al continent. L'informe detecta un augment del consum de cocaïna, sobretot entre comunitats marginalitzades, i trenca així l'estigma que és només una droga de rics. Crit d'alarma també per l'augment del consum de drogues sintètiques a Europa. De fet, s'han disparat les confiscacions de metamfetamina a tot el continent. L'informe avisa que cada cop hi ha substàncies més potents en circulació, comercialitzades per unes xarxes criminals que també són cada cop més actives.
0: Tres quarts d'una, connectem amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Hem de començar parlant de Rodalies perquè una incidència en la infraestructura que afecta la regulació del trànsit provoca que la circulació estigui aturada. A hores d'ara, una quinzena de línies. Són la R1, 2, 3, 4, 8, 11, 14, 15, 16, 17 i la RG1, RL3, RL4, RT1 i RT2. Tècnics de DIF ja treballen per solucionar-ho. N'estarem pendents per anar actualitzant aquesta informació. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora les principals afectacions són dins de la ciutat de Barcelona, d'una banda per la manifestació que hi ha de docents a l'entorn de la Gran Via, atenció perquè hi ha canvis en la circulació de línies de bus en aquests punts, i de l'altra per la visita del Papa. A aquesta hora ja no es pot circular per l'entorn de la Catedral ni l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Hi ha restriccions també a l'entorn de Sant Agustí, al Raval i a la Sagrada Família. Fora de Barcelona, atenció a la C-16 a Sant Cugat. Hi ha un carril tallat en direcció Barcelona per un accident i retencions en aquest punt. I la C-153 a l'Esquirol es troba tallada en tots dos sentits de la marxa, també per un accident.
0: El temps. Francesc Mauri.
4: La tarda ens portarà domini del sol al sud de Catalunya, ter sud sobretot, en molts indrets de la meitat sud també, i en canvi més nuvolades a la meitat nord del país. A prop del Pirineu, possibilitat de ruixats de caràcter irregular, localment algun amb una certa intensitat. I la temperatura que recula avui, 2, 3, 4 graus, depenent de l'observatori, demà fins i tot i dijous una miqueta més per tornar a recuperar-se a l'acabar la setmana. Demà esperem un matí bastant ennuvolat a Catalunya, amb algunes boires a muntanya i amb alguns ruixats matinals a prop del Prepirineu, a la tarda alguns al Pirineu. A partir de demà passat, temps més estable.
1: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. I des d'avui, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
5: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts d'una. Continuem amb més notícies. Pas enrere pel que fa al futur del rearmament europeu. Alemanya i França acaben d'enterrar el projecte FECAS, un nou avió de combat per substituir l'Eurofighter i que l'havia d'acompanyar un estol de drons. Les discrepàncies en què havia de liderar-ho han fet fracassar una iniciativa on l'espanyola Indra hi participava en un 4% anant cap a Berlín. Jordi Regàs.
7: Feia temps que el projecte FECAS, que vol dir Sistema de Combat Aeri del Futur, no acabava, mai millor dit, d'aixecar el vol. Han estat, sobretot, les desavinences entre els dos socis majoritaris, la companyia francesa Dassault i l'alemanya Airbus, els que han portat al fracàs del projecte. Per part alemanya, la queixa sobretot se centrava en que els socis francesos no estaven disposats a compartir tecnologia. Tampoc hauria estat clar qui s'emportaria els diners a l'hora de vendre tot el producte. En què consistia el FECAS? Bàsicament en un avió que havia d'anar acompanyat d'un núvol de drons. De la construcció de l'avió s'encarregava Dassault, de l'estol de drons i de tot l'equipament tecnològic de control Airbus. El projecte presentat el 2017 per francesos i alemanys, el que posteriorment es va sumar a Espanya, pretenia substituir de cara al 2040 el caça francès Rafale i l'Eurofighter que fan servir espanyols i alemanys. Ara tot el projecte queda en entredit i amb ell el futur de la defensa europea, enfrontada per una banda amb Rússia i afeblida per l'altra pel deteriorament de les relacions amb els Estats Units.
0: Parlem ara de la guerra a Ucraïna. 3 morts i mitja dotzena de ferits per un atac de Rússia a l'est d'Ucraïna, com us dèiem, a la regió de Kharkiv. Concretament, els atacs han estat mentre el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, tornava a Kiev des de Londres, on ha mantingut converses amb els líders del Regne Unit, França i també Alemanya sobre el futur d'una guerra que dura ja des de fa 4 anys. Els esforços negociadors dels Estats Units estan estancats amb l'administració Trump, centrada ara en la guerra a l'Iran, però Zelensky assegura que hi va tenir una conversa positiva amb els enviats del president nord-americà. Ucraïna, per la seva banda, ha tornat a atacar amb drons al pont que uneix la regió annexionada de Kherson amb la península de Crimea, controlada en aquest cas per Rússia des del 2014. Aquest és un punt estratègic, recordem, per a l'exèrcit rus, que ha hagut de tancar el pont al trànsit. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència qualsevol bombardeig de l'altre. L'ofensiva israeliana continua. Al sud del Líban, a les últimes hores, un helicòpter Apache nord-americà s'ha estavellat per causes desconegudes a prop de l'estret d'Hormuz, però els pilots han estat rescatats en bon estat, segons ha revelat Donald Trump. Jerusalem, Jordi Brascó.
8: L'intercanvi de cops a gran escala entre Israel i l'Iran s'ha aturat, però l'enfrontament es manté de manera indirecta amb la milícia proiraniana de Hezbollah al sud del Líban i al nord d'Israel. Netanyahu deixa clara la seva posició.
9: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
8: Per la seva part, Israel no ha cessat d'atacar el Líban, afegint així condicionants perquè l'episodi d'escalada de tensió es pugui repetir en qualsevol moment.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: A Lleida, els Mossos investiguen les causes de l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palets de fusta d'una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha fet danys a les cases més pròximes. Ara el foc ja està controlat i s'ha aixecat el confinament dels veïns. Lleida, Estela Bosoms.
10: El foc va començar cap a les 10 del vespre a l'exterior de les naus i durant unes hores feia patir que les grans flames que cremaven els palots s'estenguessin als habitatges que hi ha a tocar del recinte. No se n'ha cremat cap, però sí que hem vist vidres trencats i tanques i persianes malmeses. També ha quedat parcialment calcinat el camp de blat que hi ha davant de la casa de la Dolors, una de les veïnes desallotjades que ja ha pogut tornar a casa.
11: Nos va venir a dir que sortíssim de carrer corrent, que el foc estava donant la volta a les caixes i que a casa no ens hi podíem quedar, que sortiguéssim. Vam deixar la porta oberta, vam sortir com un raio, sense res al damunt.
10: Ha estat una nit llarga per als veïns i també per als socis de la cooperativa Arcofrut, que estaven a punt de començar la campanya. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Hem parlat amb el president d'Arcofrut, Pere Roquer.
12: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit per oferir-nos fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar-ho a construir i tornar a començar.
10: Uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamontcada a Ciutat Jardí han estat confinats fins a les 6 del matí. Ara ja no hi ha flama i els bombers remullen la zona i vigilen que el foc no revifi. Ho ha explicat el cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Ballostes.
14: Bueno, ara el que ens queda és fer aquesta tasca de vigilància, val? Que l'incendi quedi contingut en les naus afectades i que no es pugui escampar. I bàsicament el que es farà és esperar que es vagi arrofegant tot l'entorn.
10: Un cop estigui tot assegurat, els Mossos entraran al recinte per investigar les causes de l'incendi. No es descarta cap hipòtesi, tampoc, que hagi estat intencionat.
0: I ha quedat desconvocada la vaga d'escombraries a una vintena de municipis de l'Alt Penedès i el Garraf. L'acord entre l'empresa i els treballadors en el primer dia de vaga permet la tornada a la normalitat. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Ribà.
26: Hola, bon dia. Aquests municipis que tenen el servei de recollida de la brossa mancomunada han celebrat el final de la vaga en les seves primeres hores. Va ser ahir en la reunió que van fer el Comitè d'Empresa i Fomento de Construcciones per acostar posicions sobre la renovació del conveni. Isidre Alzo, coordinador general de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
27: Només podem fer celebrar que tot s'hagi resolt i que els 20 i tants afectats, ajuntaments afectats, per tant els municipis corresponents, doncs puguin tornar a la normalitat a partir d'avui mateix.
0: I ara anem cap a Girona, perquè el carrer serà gairebé a tot arreu de pagament. En un ple municipal ahir al vespre se'n van aprovar una nova regulació que preveu augmentar de 10.000 places les zones de pagament en un termini de 10 anys. La proposta va tirar endavant amb els vots de l'equip de govern i el PSC Girona, Maria Rovira.
13: Bona part d'aquestes places d'aparcament, unes 8.500, seran zones verdes, però també n'hi haurà en zones blaves i taronges, en aquest cas situades en zones perifèriques. Pel regidor de mobilitat, Isaac Sánchez, es tracta d'un pas endavant en la gestió de l'espai públic.
15: L'espai públic és un recurs limitat i de tots. Les ciutats d'avui han de respondre a necessitats complexes de mobilitat, activitat econòmica, convivència. Regular l'estacionament és, des d'una perspectiva política i social, una eina en defensa de l'interès general.
13: D'altra banda, l'equip de el govern es va quedar sol votant a favor d'una modificació del pressupost de 950.000 euros per dur a terme diferents inversions en cultura popular, obres d'emergència i tecnologia.
0: I a Lleida avancen els tràmits per a la construcció del nou recinte firal, això mentre la nova direcció aposta per internacionalitzar alguns certàmens com el Congrés Agrobiotec i apostar per convertir la Fira de Lleida en la tercera a l'estat en importància. Júlia Albacar.
16: El nou director de la Fira, Eduard Martín, ha destacat que un dels principals objectius per als propers anys és aconseguir que Lleida tingui certàmens internacionals, amb la mirada posada especialment en el Fòrum Agrobiotec, una trobada que es celebra ja dedicada a la tecnologia i sector agrari.
17: Que algunes coses noves, possibilitats que hi hagin, doncs puguin ser també esdeveniments no només catalans i espanyols, per dir-ho d'alguna manera, sinó també creuar les fronteres.
16: Martín també ha defensat que la ciutat té capacitat per posicionar-se com una de les principals capitals firals de tot l'estat. Això mentre avancen els tràmits per construir el nou recinte firal als terrenys de l'antiga hípica al costat del canal de Serós. Així explicava l'alcalde Félix Larrosa els últims tràmits aprovats.
18: Deia que la comissió de contractació ja va donar el vistiplau i que aquesta setmana es publicaran les bases del concurs per l'organització urbanística i pel predisseny, diguem-ho així, del que ha de ser el pavelló.
16: El primer pavelló de la nova fira es preveu que pugui estar enllestit d'aquí uns 4 anys i el projecte comptarà amb un pressupost de 100 milions d'euros.
0: En cultura, Arnau Vallvé, el bateria del grup Manel, debut en solitari amb la cançó Mentre el monstre.
19: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir.
0: Vallvé, que també és compositor i productor, publica avui a totes les plataformes digitals aquest senzill que avança l'LP, que publicarà a principis del 2027 amb el segell discogràfic Ceràmica Esgut.

0: o Venus. El concert de presentació d'aquest nou disc, que encara no té títol, serà el 2 d'abril de l'any que ve a l'Apolo. Les entrades ja són a la venda.
1: Encara estic adormida.
2: Quina gana que tenia.
3: Ja has acabat? Per què ho dius?
2: Has estat a punt de...
0: I la plataforma de Disney incorpora el doblatge al català de 37 pel·lícules gràcies a un acord amb la Conselleria de Política Lingüística i 3CAT. Entre els títols que ara es poden veure a la nostra llengua n'hi ha 30 d'acció real, 4 d'animació, 3 més que combinen els dos continguts. La majoria provenen del catàleg de 20th Century Studios, que va ser adquirida per The Walt Disney Company l'any 2019. Entre els títols que a partir d'avui es poden visionar en català a Disney Plus hi ha El diable es vesteix de Prada, també hi ha Alien, Sol a casa o El club dels poetes morts, o El sisè sentit, Braveheart, o La petita Miss Sunshine, també. Amb aquestes incorporacions, la plataforma passa a oferir 128 títols en català, amb els doblatges encarregats en el seu moment per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Afegir també, encara en cultura, que Biel Mesquida ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música ple de poesia, reivindicació de la llengua, també la cultura i la llibertat. Marta Vives.
4: L'acte al Palau de la Música representant un jardí ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de paraules, de passió, de bellesa desbordant i de reivindicació.
5: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
4: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora Ítaca de llibertat i persistència.
6: No hem de mollar, no mollis.
7: Molt bé.
6: No mollis.
7: No mullaré.
4: D'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes. La seva paraula ha estat dita per d'altres poetes deixebles de Mesquida com Blanca Llum Vidal, Adrià Targa i Mireia Calafell. La glosa ha anat a càrrec d'Antoni Clapés. I Mallorca, projectada en una pantalla, la seva llum, la mar, les seves parets de pedra, les seves oliveres, ha tingut la lletra de Blai Bonet, la guitarra de Borja Penalba i la veu emocionada de Maria del Mar Bonet.
8: Ventura, van ser 16 o 15 anys que mos vàrem trobar i per sempre més, no? Han passat pocs anys i moltes coses.
4: El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha reivindicat el llenguatge propi del creador. 3CAT Info.

En punt la una del migdia. El papalló 14 ja ha aterrat a l'aeroport del Prat, on l'estan esperant el president de la Generalitat i diverses autoritats. El pontífex està a punt de baixar de l'avió, on ha arribat des de l'aeroport de Madrid-Barajas. Ara està previst que vagi cap a la catedral de Barcelona, on farà una pregària. L'acte més multitudinari serà aquesta tarda a l'estadi olímpic de Montjuïc, que aplegarà 40.000 persones. Una incidència al centre de control de DIF atura tota la xarxa de Rodalies Renfe. Segons l'ens gestor, s'ha començat a restablir el servei de manera progressiva, tot i que amb retard sobre els horaris previstos. En marxa una nova manifestació dels docents emmarcada en una jornada de protesta de l'ensenyament públic a tot Catalunya. La marxa recorre els carrers del centre de Barcelona i acabarà davant el Parlament de Catalunya. Una i un minut en aquests moments. El papalló 14 ja està baixant les escales de l'avió a l'aeroport del Prat, on l'estan esperant diferents autoritats. Poemes de Gloria Fuertes i Blas de Otero, la prova de llengua castellana i literatura, la primera de la selectivitat que també ha incorporat un format tipus test que ha sorprès part de l'alumnat. Els estudiants s'enfrontaran ara a l'examen de llengua estrangera. Una quarta part de les plantes de marihuana que es confisquen a tota Europa s'intervenen a Catalunya. La data surt de contrastar les dades dels Mossos i les que ha facilitat avui l'Agència Europea sobre Drogues. L'estat espanyol també lidera les confiscacions de cocaïna a la Unió Europea. Es descarta el projecte d'un avió europeu de combat pel desacord en qui l'havia de liderar. Els líders francès i alemany han acordat abandonar la iniciativa 9 anys després de començar les converses. Ha quedat vist presentar-se al judici contra David Sánchez, germà del president del govern espanyol, per suposadament haver aconseguit, ha dit, un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017.

0: Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó. Per les defenses no s'ha demostrat cap tracte de favor. I Arnau Bellbé, el bateria del grup, en el debut en solitari amb la cançó Mentre el monstre, el primer senzill, que va ser l'LP que publicarà a principis de l'any que ve. Entre moltes composicions, Bellbé també ha participat en la producció per artistes com Lil Dami, Triquell o la Ludwig Van.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. Per la coincidència amb aquest partit, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada es jugarà aquest vespre a Balanes. També avui es juga el segon partit de la Lliga de Futbol Sala semifinal entre l'Inter Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada al Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
0: Tarda amb sol a la meitat sud del país i núvola des de la resta. El Pirineu no es descarta en ruixats de distribució irregular. Localment poden tenir una certa intensitat. Avui i demà baixen les temperatures.
1: Trescat Info.
0: 1:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, el Papa Lleó XIV ja ha aterrat a l'aeroport del Prat, ha caminat per la catifa des de la porta de l'avió fins al cotxe que l'està esperant, acompanyat del president de la Generalitat, Salvador Illa. A l'aeroport l'han rebut diverses autoritats, a més d'Illa també el cardenal arquebisbe de Barcelona, l'alcalde de la capital catalana, el president del Parlament o el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto. Anem cap a l'aeroport de Barcelona. David Àngela, bon dia.
3: Amb 20 minuts de retard s'ha aterrat aquí a l'aeroport del Prat l'Airbus 320 amb el Papa procedent de Madrid. El primer a saludar-lo, el president de la Generalitat, a peu d'escala de l'avió. Aquí hi ha les principals autoritats del país, tant religioses com militars, també, i polítiques. Concretament, i per aquest ordre, l'han rebut a peu de pista el ministre d'Hisenda, el president del Parlament de Catalunya, la delegada del govern, l'inspector general de l'Exèrcit de Terra, l'alcalde de Barcelona i la presidenta de la Diputació. També ha saludat la directora de l'aeroport, el cardenal de Barcelona i l'arquebisbe de Sant Feliu de Llobregat.
0: Doncs ara se'n va, com us dèiem, cap a la catedral de Barcelona, on hauria el primer dels actes que estan previstos a Catalunya i a l'exterior. I tenim la Montse Poblet. Montse, bon dia.
4: Hola, bon dia. Jo calculo que només a la plaça hi ha unes 2.000 persones, fidels, turistes i sobretot curiosos que s'han anat concentrant aquí al voltant de la plaça de la catedral des de 11:45. Ara més es comença a formar una filera a la Via Laietana on encara circulen els cotxes per quan arribi el Papa per donar-li la benvinguda. Hi ha molta gent amb banderes vaticanes, amb senyeres, molts que porten barrets i gorres per aguantar bé la calor. Càntics de tant en tant s'arrenquen sobretot a la zona més pròxima a la catedral, on hi ha un cartell enorme penjat a un dels laterals del temple. Dóna la benvinguda a Lleó XIV i destaca alguns dels missatges del seu pontificat: diàleg, dignitat, humanitat, i altres encara més grans, la paraula pau. Entre els que esperen, com us deia, hi ha molts turistes, pocs veïns, molts catòlics equipats amb banderes i amb samarretes de les seves parròquies i, sobretot, curiosos. Alguns catòlics, però la majoria ni això. Escolteu un parell de testimonis.
5: Más que todo el mensaje que da a la sociedad de que tenemos que no perder los valores, porque los valores están perdiendo y es lo que está haciendo un poco la descomposición que hay. Y eso nos da una esperanza de que el mundo, si todos nos unimos y el diálogo, hace para un mundo mejor.
6: Estaba a casa y dije, ¿por qué no? Pero es que casi no lo veremos, porque está muy pleto.
4: Sí, està molt ple i realment és difícil de veure. Com us deia, des de fa un parell d'hores aquí s'ha anat concentrant gent al voltant de les tanques que cordonen la catedral. El desplegament policial és ostentós. Només des del punt on jo estic he comptat fa uns minuts una trentena de policies i després hi ha parelles de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana a tot el llarg de la plaça i també a la Via Laietana. Els comerços de la zona no estan tan contents. Avui no venen res. Els bars estan tancats, sense terrasses. i ni tan sols un comerç especialitzat en la figura de Gaudí, amb records de Gaudí, ha aconseguit vendre res. En comparació amb un dia normal, aquí hi ha molta gent, però no estan interessats en comprar. Tothom ve a veure el Papa.
0: Gràcies, Montse. També a la Catedral de Barcelona hi tenim a la Gemma Bonet, i és que allà farà una pregària, una cerimònia litúrgica amb autoritats eclesiàstiques i els 500 voluntaris que participen dels actes del Pontífex. A casa nostra, Dani Batxiller i Gemma Bonet. Gemma, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs sí, efectivament, aquí a l'interior de la catedral serà el primer lloc que visitarà el Papa Lleó XIV quan arribi, i això ho fa perquè és l'església del bisbe de Barcelona, simbolitza, per tant, totes les esglésies de tota la diòcesi de Barcelona. Per això s'ha marcat com a punt d'inici i de benvinguda a la ciutat. La cerimònia a la catedral no és oberta a tot el públic, sinó que hi són presents els bisbes auxiliars, els canonges de la catedral, el personal de la cúria diocesana, els lectors també, els catequistes, grups de voluntaris d'aquesta visita papal i, òbviament, esclar, el cardenal Joan Josep Omella, que n'és l'anfitrió. Aquí a la catedral, quan arribi el Papa, s'hi resarà la pregària de l'hora sexta, és a dir, l'oració que resa a aquesta hora del migdia, pels vols de la una, segons la litúrgia de les hores catòlica. Es llegiran diversos salms, una lectura, també hi haurà cants, i el Papa farà una breu homilia. Per tant, doncs, ja sentirem les primeres paraules del Papa Lleó XIV aquí a Catalunya. Després, per acabar, hi haurà una benedicció final, i abans de marxar, el Papa baixarà a la cripta de Santa Eulàlia, copatrona de Barcelona, i també visitarà el claustre de la catedral, on aquests dies s'hi pot veure l'ou com balla, la tradició d'aquests dies de Corpus.
0: Gemma, gràcies, bon dia.
7: Fins ara, bon dia.
0: Doncs bé, el Papa, que ja ha sortit amb cotxe, o està sortint, vaja, de les instal·lacions aeroportuàries per dirigir-se cap a la catedral. Una i nou minuts, tota la circulació de Rodalies s'ha aturat durant 20 minuts per una incidència al centre de control de DIF. S'ha activat el mecanisme de suport i ara els trens tornen a circular, tot i que més a poc hi haurà retards i pot haver cancel·lacions. El centre de control de DIF és el que regula la circulació de totes les línies i fa que tots els trens s'hagin d'aturar perquè afecte la circulació. És a l'estació de França i és el sistema que ja va caure el 26 de gener, el dia que s'havia de reprendre la circulació després de la vaga de maquinistes que hi va haver aquest hivern arran de l'accident de Gelida. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, justifica la incidència d'avui per la implantació d'un nou sistema de software.
8: Quan aquest sistema estigui implementat en la seva totalitat, tindrem també un sistema molt més segur. Però, en fi, hi estem treballant i ADIF està treballant intensament. Per tant, de ben segur que es correspon a les incidències que hem pogut anar tinguent els últims mesos des de que aquest sistema s'està implementant.
0: És la cinquena vegada que cau els últims 4 anys. I estem també pendents de la vaga d'educació. Milers de mestres i professors es manifesten avui a Barcelona en una nova jornada de vaga a l'ensenyament públic. Els manifestants es dirigeixen cap al Parlament amb pancartes que demanen més mitjans i arriben després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats. Unitat Mòbil, Toni Fortesa, bon dia.
9: Molt bon dia. Doncs ara mateix aquesta manifestació que està baixant per Passeig de Sant Joan, ja ha passat la plaça Tetuan, són un miler de persones entre mestres, professors, personal educatiu i sobretot moltes famílies. Molts crits contra la presència precisament del que estan parlant, la presència Pontífex a Barcelona i la crítica cap a la destinació de diners públics cap a aquesta visita. Hi ha pancartes, per exemple, amb el lema de ni miracles ni caritat. Tot això ve, com dèiem, després d'aquest rebuig al preacord que havien arribat departament i alguns dels sindicats, i tant en David com la Sarai, tots dos són professors, en David del Masnou i la Sarai és de Sant Cugat, reivindiquen sortir avui al carrer.
10: Jo crec que avui és important sortir i, bueno, penso que avui era un dia significatiu perquè ve el Papa i llavors hem de sortir al carrer, que ens vegin.
11: Jo crec que és un moment de fer força. Avui és un dia per seguir amb la lluita. Crec que hi ha molts motius de ràtios, motius d'inclusiva, que encara es poden millorar bastant i amb això estem.
9: Aquesta idea de fer força també va vinculada que es puguin tornar a reobrir les negociacions, tal com ha apuntat la Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, que es reuniran demà amb el departament i que exigeixen un canvi en el model de negociació.
12: Necessitem una negociació que sigui oberta, que sigui d'escolta, que sigui de construcció, no de batalla, sinó de construcció, perquè és que és l'única manera d'avançar.
9: Com dèiem, ara la mobilització que avança pel passeig de Sant Joan i es dirigeix cap al Parlament.
0: Gràcies, Toni, bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Mentrestant s'estan fent les paus, l'adaptació d'un text de Nuccio Ordine, La utilitat de lo inútil, Manifiesto, i poemes de Gloria Fuertes i Blas de Otero han protagonitzat l'examen de llengua castellana i literatura de la selectivitat. Ha estat la primera prova del matí que ha arrencat aquest primer dia amb tota normalitat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Catalunya es registren el 25% de totes les plantes de marihuana d'Europa, una de cada quatre. És l'estimació que surt en contrastar les dades dels Mossos amb un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues al conjunt de l'Estat. Es confisquen la immensa majoria de les plantes de marihuana del continent, al 75% en concret. Brussel·les, Bruno Forteamidas.
13: L'Estat espanyol es consolida com un gran punt operatiu a escala comunitària de les xarxes criminals dedicades al tràfic de cannabis. De fet, aquesta és la droga il·lícita més consumida pels europeus. Creix la inquietud sanitària per la proliferació de productes adulterats derivats del cannabis que poden inhalar-se amb cigarretes electròniques i que, per tant, diu l'informe, també poden arribar a públics més joves. Pel que fa a la cocaïna, l'Estat espanyol també lidera les confiscacions a la Unió Europea. Es requisen el 37% de totes les tones interceptades al continent. L'informe detecta un augment del consum de cocaïna, sobretot entre comunitats marginalitzades, i trenca així l'estigma que és només una droga de rics. Crit d'alarma també per l'augment del consum de drogues sintètiques a Europa. De fet, s'han disparat les confiscacions de metamfetamina a tot el continent. L'informe avisa que cada cop hi ha substàncies més potents en circulació, comercialitzades per unes xarxes criminals que també són cada cop més actives.
0: Passa enrere pel que fa al futur del rearmament europeu. Alemanya i França acaben d'enterrar el projecte FECAS, un nou avió de combat per substituir l'Eurofighter i que l'havia d'acompanyar un estol de drons. Berlín, Jordi Arregàs.
14: Feia temps que el projecte FECAS, que vol dir Sistema de Combat Aeri del Futur, no acabava, mai millor dit, d'aixecar el vol. Han estat, sobretot, les desavinences entre els dos socis majoritaris, la companyia francesa Dassault i l'alemanya Airbus, els que han portat al fracàs del projecte. Per part alemanya, la queixa sobretot se centrava en que els socis francesos no estaven disposats a compartir tecnologia. Tampoc hauria estat clar qui s'emportaria els diners a l'hora de vendre tot el producte. En què consistia el FECAS? Bàsicament en un avió que havia d'anar acompanyat d'un núvol de drons. De la construcció de l'avió s'encarregava Dassault, de l'estol de drons i de tot l'equipament tecnològic de control Airbus. El projecte presentat el 2017 per francesos i alemanys, el que posteriorment es va sumar a Espanya, pretenia substituir de cara al 2040 el caça francès Rafale i l'Eurofighter, que fan servir espanyols i alemanys. Ara tot el projecte queda en entredit, i amb ell el futur de la defensa europea, enfrontada per una banda amb Rússia i afeblida per l'altra pel deteriorament de les relacions amb els Estats Units.
0: Un quart de dues del migdia. Situació a aquesta hora del trànsit i sobretot del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia, sí, hem de començar parlant de Rodalies perquè, com explicàveu fa pocs minuts, ja s'ha començat a recuperar la circulació a les línies de Rodalies de Barcelona afectades per una caiguda al centre de control a l'estació de França, que ha obligat a interrompre la circulació momentàniament. Es mantenen, això sí, els horaris alterats en una quinzena de línies. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora les principals afectacions són dins de la ciutat de Barcelona, d'una banda per la manifestació de docents, ara ja a l'entorn de Passeig Sant Joan, i de l'altra per la visita del Papa. Aquesta hora ja no es pot circular ni per l'entorn de la catedral ni de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Hi ha restriccions també a l'entorn de Sant Agustí, al Raval i a la Sagrada Família. Fora de la ciutat hi ha cua a la 2 a Cornellà en sentit Barcelona, i a la C32 també aturades cap a la capital. Precaució per una possible incidència en aquests punts.
1: El temps.
0: Francesc Mauri.
16: La tarda ens portarà domini del sol al sud de Catalunya, ter sud sobretot, en molts indrets de la meitat sud també, i en canvi més nuvolades a la meitat nord del país. A prop del Pirineu, possibilitat de ruixats de caràcter irregular, localment algun amb una certa intensitat. I la temperatura que recula avui, 2, 3, 4 graus, depenent de l'observatori de demà fins i tot i dijous una miqueta més per tornar a recuperar-se a l'acabar la setmana. Demà esperem un matí bastant ennuvolat a Catalunya, amb algunes boires a muntanya i amb alguns ruixats matinals a prop del Prepirineu. A la tarda, alguns al Pirineu. A partir de demà passat, temps més estable.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Un quart de dues i dos minuts ha quedat vist per sentència el judici contra David Sánchez, germà del president del govern espanyol, per suposadament haver obtingut, ha dit, un càrrec de la Diputació de Badajoz l'any 2017.
17: Gràcies a los señores letrados y letradas de las acusaciones populares, las defensas y una fiscal. El juicio queda concluso para sentencias. Se levanta la sesión.
0: Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó per a Sánchez pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències, mentre que la Fiscalia n'ha sol·licitat l'absolució. David Sánchez no ha fet ús del seu últim torn de paraula. Sí que ho ha fet l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, per a qui les acusacions demanen 4 anys de presó. Gallardo ha parlat d'un judici contaminat per raons polítiques.
18: La única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular. La acusación popular ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo. Ya han ganado el juicio social.
0: Les defenses dels 11 acusats han reclamat l'absolució per falta de proves. I el comissari jubilat José Manuel Villarejo s'ha presentat com a víctima del cas Leire i de les suposades clavegueres del PSOE i ha dit que estarà encantat de declarar si el jutge Santiago Pedraz el cite, ja sigui com a testimoni o bé com a imputat. Ho ha dit a les portes de l'Audiència Nacional Espanyola, on avui continua declarant com a acusat pel cas Kitchen. Madrid, Tania Tapia.
19: Villarejo no ha confirmat si es va reunir amb Leire Díaz, com sí que apunta la Guàrdia Civil al sumari del cas, o si es van conxorxar per buscar draps bruts del magistrat Manuel Marchena, i ha dit que els detalls els donarà el jutge, que espera que el citi aviat. Però s'ha desvinculat de la trama. És una estupidesa, diu Villarejo, que n'és de la mà d'un grup que assegura va usar àudios seus per carregar contra ell i que han servit perquè li obrin més causes judicials.
20: Me pongo de acuerdo con la supuesta cloaca para que me acusen de más cosas y para que digamos, me abran más piezas y para qué tal, por favor. O sea, vamos a ser serios, ¿eh?
19: Un cop dins de l'Audiència Nacional ha seguit l'interrogatori pel cas Kitchen. Ara preguntes del seu advocat, com va fer ja la setmana passada amb la Fiscalia, ha negat que fos una operació il·legal muntada per robar documentació a Bárcenas de la Caixa B del PP. El que perseguien, diu Villarejo, era la seva fortuna a l'estranger i nega haver rebut ordres polítiques del Ministeri d'Interior d'aquell moment.
21: ¿Recibió usted alguna instrucción, alguna orden política?
20: En absoluto. Que he trabajado con distintas administraciones de izquierda y de derechas, siempre han sido conscientes de mi independencia a la hora de aceptar o rechazar las cosas que no veía claras.
19: La Fiscalia demana per ell 19 anys de presó. Villarejo només ha reconegut que va captar com a confident Sergio Ríos, era xofer de l'extresorer i li va pagar amb fons reservats, però amb l'objectiu de detectar qui li feia de testaferro. Sobre Maria Dolores de Cospedal i els àudios on se la sent dir que vol interceptar la llibreteta de Bárcenas, amb tot anotacions, inclòs el famós M. Rajoy, Villarejo diu que l'interès era per controlar què estava filtrant l'extresorer a la premsa, però no per destruir cap prova.
1: 3Cat Info.
0: El Mobile World Congress d'aquest any ha tingut un impacte econòmic a Barcelona de 588 milions d'euros, gairebé un 5% més que el que va tenir l'any anterior, i va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial. 105.000 assistents van anar a la 20a edició del Mobile a Barcelona. Un 45% van ser directius. L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha estat lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Aparcar al carrer a Girona serà gairebé a tot arreu de pagament. En un ple municipal ahir al vespre se'n va aprovar una nova regulació que preveu augmentar de 10.000 places les zones de pagament en un termini de 10 anys. La proposta va tirar endavant amb els vots de l'equip del govern i el PSC. Girona, Maria Rovira.
22: Bona part d'aquestes places d'aparcament, unes 8.500, seran zones verdes, però també n'hi haurà en zones blaves i taronges, en aquest cas situades en zones perifèriques. Pel regidor de mobilitat, Isaac Sánchez, es tracta d'un pas endavant en la gestió gestió de l'espai públic.
2: L'espai públic és un recurs limitat i de tots. Les ciutats d'avui han de respondre a necessitats complexes de mobilitat, activitat econòmica, convivència. Regular l'estacionament és, des d'una perspectiva política i social, una eina en defensa de l'interès general.
22: D'altra banda, l'equip de govern es va quedar sol votant a favor d'una modificació del pressupost de 950.000 euros per dur a terme diferents inversions en cultura popular, obres d'emergència i tecnologia.
0: Arnau Ballbé, el bateria del grup Manel, debuta en solitari amb la cançó Mentre el monstre.
3: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum de fugir.
0: Ballbé, que també és compositor i productor, publica avui a totes les plataformes digitals el senzill que avança l'LP que publicarà a principis de l'any 2027 amb el segell discogràfic Ceràmiques Guzmán. El fins ara bateria dels Manel ha coproduït amb el productor i músic Xico Mentre el monstre, un tema de pop electrònic amb les lletres rapejades que parlen de la necessitat de les persones de fugir del seu entorn. El videoclip ens mostra l'artista fent d'entrenador d'un equip de futbol infantil en un barri de Barcelona amb una estètica irònica i informal.
3: Anarquia, puc ser el punk i del porro i al mateix temps el policia. Hi ha una mani dins meu on reivindiquen a crits.
5: Espavila per saber qui són els teus.
0: Després de 7 anys de carrera, els Manel van fer una aturada indefinida l'any 2023. Des de llavors, Arnau Ballbé ha creat cançons per pel·lícules, música per a espectacles teatrals i produccions per a diferents músics. El concert de presentació del nou disc, que encara no té títol, serà el 2 d'abril de l'any que ve a l'Apolo i les entrades, si és que hi voleu anar, ja són a la venda. I d'altra banda, els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona en vaga indefinida han aconseguit que el Consorci de Biblioteques s'avingui a negociar i dilluns que ve es tornaran a reunir. Ahir van ocupar l'edifici del consistori durant 4 hores, del Consorci, volíem dir, durant 4 hores, per exigir que l'Ajuntament els adhereixi al conveni municipal. Irene Lameiro és bibliotecària i delegada sindical de la CGT.
23: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un Ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes i unes retribucions que reconeguin bé la nostra professió, que porta 30 anys menyspreada.
0: La CGT ha denunciat que la setmana passada un company va rebre cops per part d'un policia davant de l'Ajuntament i a un altre li ha arribat una notificació d'atemptat contra l'autoritat.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
24: Bon dia. Avui comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet amb el primer partit entre el Barça i el Tenerife. Els blaugranes tenen el factor pista a favor després d'eliminar a quarts de final el Múrcia i haver acabat cinquens al final de la Lliga regular, mentre que els canaris, que van acabar vuitens, arriben a aquestes semifinals després d'haver eliminat el Madrid, que era el millor equip de la fase regular. El base del Barça, Nicola Provítola, reconeix que tenir el factor pista a favor pot ser molt important.
25: Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja volver a Murcia a descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye.
24: La Provítola afegeix que al vestidor no hi ha cap mena d'eufòria després d'haver accedit a les semifinals guanyant el tercer partit a Múrcia.
25: Eufòria no, sí que nos sacamos un peso encima, sí que pasamos una serie contra Múrcia muy, muy dura, pero no, eufòria para nada. Acá estamos para ganar títulos y no para ganar cuartos de final.
24: El partit entre el Barça i el Tenerife començarà a les 8 i el transmetrem a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Demà començarà la segona semifinal entre el València i el Joventut. Les semifinals de l'ACB són a un màxim de 5 partits.
1: 3CAT Info.
24: I precisament de resultats del partit que jugaran avui el Barça i el Tenerife al Palau Blaugrana, el Barça d'hoquei patins es veu obligat a jugar a Blanes el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga Masculina davant de l'Igualada. El Barça volia jugar al Palau Blaugrana demà, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final ha de començar ja aquest divendres. Sentim primer el tècnic del Barça, Ricard Ares, parlant del transcendental partit d'avui.
26: No hi ha una altra opció
4: hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. Una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
24: I ara sentim el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner.
6: Per pressupost, per tot, ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres. Però crec que la lliga regular, normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, si la lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop, o inclús que estem igual.
24: El partit entre el Barça i l'Igualada començarà a les 7 de la tarda.
1: Trescatinfo.
24: I en futbol sala, el Barça també té aquest vespre partit de semifinals. En aquest cas, jugarà el segon partit de la sèrie a la pista de l'Inter Movistar a partir de les 9. Si l'equip que entrena Javi Rodríguez aconsegueix la victòria, s'asseguraria per una banda el bitllet per la final, després d'haver guanyat ja el primer partit, i per una altra també una plaça per disputar la Champions de la temporada que ve.
7: Al final, quieras o no, este club, este equipo por historia, tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
1: L'actualitat esportiva a fons.
24: La selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada al Perú per 3-1 en l'últim partit amistós abans que comenci el Mundial, un partit que s'ha jugat a la ciutat mexicana de Puebla. Han estat titulars els blaugranes Ferran, Cubarsí i Pedri, que ha estat l'autor d'un dels 3 gols de l'equip espanyol, així com també el jugador català del Chelsea, Marco Corella. El canari ha fet el 2-0 del partit després de l'assistència que ha rebut del seu company Ferran Torres.
8: Sí, bueno, Ferri, como juega pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo, y sabía que si entraba me la iba a poner. Creo que casi todo el mérito es de él, porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso.
24: A la segona part també han jugat els blaugranes Dani Olmo, Eric García i Gavi, i els catalans David Raya de l'Arsenal i Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid. També avui ha de jugar la selecció espanyola femenina l'últim partit de la fase de classificació pel Mundial de l'any que ve. L'equip espanyol jugarà aquest vespre a Islàndia i, en cas de victòria, s'asseguraria la classificació de forma matemàtica. De l'equip islandès en parla la jugadora del Barça, Irene Paredes.
10: Tienen jugadoras muy fuertes físicamente y creo que se sienten muy cómodas en los centros y remates, en el ABP, entonces habrá que estar serias en eso y luego ojalá podamos hacer nuestro juego y generar muchas ocasiones.
24: Encara en futbol, un parell de punts més. Aquest vespre juga la tornada de la primera semifinal d'ascens a primera divisió entre l'Almeria i el Castelló. A l'anada van empatar a 1 i a la Lliga Femenina l'Espanyol ha anunciat aquest matí la renovació per una temporada més de la davantera Fuenetia Brown. I també aquesta matinada, però en bàsquet, Sant Antoni ha escurçat distàncies a la final de la NBA després de guanyar els Knicks de Nova York al Madison Square Garden per 111-115 en el tercer partit de la sèrie. Tot i això, els de Nova York continuen dominant la final per 2-1. El Cadí Laseu, mentrestant, en bàsquet ha fet oficial el fitxatge de la base italiana Alessandra Orsili. Té 24 anys i arriba procedent de l'Encino de Lugo, un altre equip que disputa la Lliga Femenina.
0: Són 2:15. El papa ja ha arribat a la catedral de Barcelona procedent de l'aeroport del Prat, on ha aterrat cap a 1:00 PM. Per tant, el que fem és anar a l'exterior de la catedral per saber com l'han rebut. Montse Poblet, bon dia.
11: Bon dia, l'han rebut amb eufòria i amb crits, entre d'altres coses, perquè ha passat pel davant dels milers de persones que hi ha concentrades aquí al voltant de la catedral amb el cotxe amb la finestra baixada i els ha saludat. Les banderes del Vaticà onegen, toquen les campanes de la catedral i també la plaça és absolutament plena de tots els cotxes que formen part del seguici papal, ambulàncies, cotxes i motos de la policia, un cordó policial que ha rebut el papa en la seva entrada en aquesta plaça. Com us deia, eufòria i crits després de 2 hores d'espera de multitud de gent turistes, curiosos, catòlics i no catòlics, que saben que avui no podran entrar a la catedral, que no podran seguir la missa que el pontífex està a punt de començar, però que en tenien prou en veure'l durant uns minuts. De fet, aquí no hi ha cap pantalla instal·lada i molts ara ja comencen a marxar perquè estan veient que el papa entra i que aquí ja està tot explicat. Alguns han vingut per matar la curiositat, d'altres perquè passaven per aquí i molts perquè són catòlics i el consideren un guia espiritual i ni que sigui per uns minuts, per uns segons, els feia il·lusió veure'l de prop. Fa calor, no en fa tanta com es podria esperar, de manera que l'espera no ha estat especialment dura. Molta gent venia equipada amb gorres i amb barrets. Hi ha algunes zones d'ombra aquí a la catedral, bufa el ventet i s'ha aguantat força bé aquestes dues hores llargues d'espera de, jo calculo, unes 2.000 persones que esperaven que el papa passés pel davant i el saludés, com efectivament ha fet.
0: Moltes gràcies, Montse. Anem ara cap a l'interior de la catedral. Tenim a la Gemma Bonet. Allà es farà una cerimònia litúrgica amb autoritats eclesiàstiques i els 500 voluntaris que hi participen en aquests actes del pontífex a casa nostra. Gemma, com està tot? Perquè el papa ja, papalló 14, ja és dins de la catedral.
9: Doncs sí, efectivament, el papa Lleó XIV ja ha entrat a la catedral, on a peu de porta l'han rebut els diversos personalitats, diverses membres de la cúria diocesana, i ara ha entrat a la capella del Santíssim, i on hi ha també, a més, el Crist de Lepant, un Crist que té molta devoció aquí a Barcelona. I abans de començar la pregària de l'hora sexta, doncs el cardenal Omella ha acompanyat també el papa Lleó en aquesta capella del Santíssim, a davant del Crist de Lepant, doncs, per retre-li doncs, homenatge. En aquests moments acaben de sortir de la capella del Santíssim i ja està feta doncs, aquesta salutació, podríem dir-ho d'aquesta manera, i ara és quan està enfilant el passadís central de la catedral de Barcelona i d'aquí a breus instants començarà la pregària que hi ha prevista per aquesta hora. És una celebració que és tancada només per als voluntaris, per al personal de la diòcesi i hi són presents també, ho veiem, les màximes autoritats de la diòcesi de Barcelona, com per exemple els bisbes auxiliars i també els canonges de la catedral. De moment, per tant, doncs aquí ja tenim el papa dins de la catedral i tot és a punt perquè comenci aquesta pregària de l'hora sexta.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Gemma. Bon dia.
9: Adéu, bon dia.
0: Ja està en marxa el dispositiu de seguretat per la visita del papa. A 5.500 agents dels Mossos vellen per aquesta seguretat durant l'estada del pontífex a Catalunya. S'han blindat als voltants de la catedral i el Palau Episcopal i demà serà el torn de la Sagrada Família amb afectacions molt importants a l'Eixample. Anem cap al Departament d'Interior, ara amb el Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
12: Hola, molt bon dia, Carme. Aquí tot el dispositiu de seguretat s'està controlant des de pantalles. Hi ha un centre de coordinació reforçat policial a Egar, és a dir, al quarter general dels Mossos d'Esquadra de Sabadell. Allà hi participa la policia vaticana, la resta de policies de l'Estat, la presidència del govern espanyol i la Casa del Rei. També des de Sabadell es coordina una cèl·lula de protecció especial de l'espai aeri. Tot aquest desplegament ha subratllat la consellera d'Interior Núria Parlon des de fa uns moments aquí al departament amb una premissa absolutament important, que no afecti especialment a la vida diària dels catalans.
13: Es que todo el mensaje que da
14: que el dispositiu estigui present, no es noti, no afecti a la vida quotidiana. Saben que també coincideix amb les mobilitzacions dels docents, la visita del papa, i per tant tot s'ha de poder conjuminar.
12: En una entrevista al Matí a Catalunya Ràdio, el comissari David Boneta, cap del dispositiu de seguretat, advertia que mai abans s'havia fet un desplegament tan ampli amb la implicació de totes les unitats del cos de Mossos d'Esquadra.
15: Aquest seria, per dimensionament, el més gran que hem fet i que hem dut a terme al cos de Mossos d'Esquadra. Sí que hem fet dispositius molt grans i força complexos, doncs podríem remuntar doncs, a dispositius com la Copa Amèrica, la Fórmula 1, però sí que és veritat que aquest és el dimensionament. Per l'alta rellevància que té a nivell institucional internacional, la gran afluència de públic, la projecció mediàtica doncs, que ningú se l'escapa, que té aquest esdeveniment a tot el món.
12: En paral·lel, aquí, des del Centre de Coordinació d'Emergències, el Departament d'Interior segueix des de la sala d'imatges aquesta arribada a la plaça. Tenim visió de la plaça de la Catedral amb diversos punts d'interès policial i de coordinació amb tots els equips d'emergència. Ho destacava també la consellera Parlon.
14: Protecció Civil, coordinadora principal, Mossos d'Esquadra, desplega el dispositiu de seguretat Albus. Per altra banda, tenim el SEM, el Servei Català de Trànsit per la Mobilitat, Bombers de la Generalitat de Catalunya, el Cos d'Agents Rurals, Creu Roja i els operadors de transport, Adif, Renfe, Ferrocarrils, TMB i l'Autoritat de Transport Metropolità i la Secretaria de Telecomunicacions.
12: Aquest centre de coordinació està en contacte amb dos òrgans més d'emergències, un a Barcelona i un altre a Montserrat, actiu a partir de demà.
0: Gràcies, Miquel. Bon dia.
12: Molt bon dia, Carme.
0: Doncs bé, engegue ja aquest acte on ha de fer la pregària al Papa Lleó XIV i anirem tan bon punt al Pontífex a agafi la paraula.
1: 3CAT Info.
0: I ara ens anem als carrers de Barcelona. Un miler de mestres, professors i personal educatiu es manifesten a aquesta hora a la capital catalana en una nova jornada de vaga a l'ensenyament públic. La protesta arriba després del rebuig al preacord entre educació i una part dels sindicats. Seguint la protesta hi tenim el José Antonio Muñoz i el Toni Fortesa. Bon dia, Toni. Toni, bon dia.
16: Molt bon dia, molt bon dia. Ara,
0: ara sí,
16: sí,
0: ara sí.
16: La manifestació que ara mateix està, doncs si la capçalera està tocant, arribant ja al Parlament, la cua encara està de triomf. Són milers i milers de persones les que s'han ajuntat en aquesta mobilització. Vèiem, en referència a la visita del Papa, precisament, moltes referències a les pancartes, ni miracles ni caritat, drets laborals i serveis socials de qualitat. Eren unes pancartes, molts crits contra la consellera Niubó demanant la seva dimissió, i pancartes com contra l'emergència educativa, seguim al carrer. Això és el que coincidien també la gent amb qui hem anat parlant durant la manifestació, en David i la Sarai. Tots dos són professors, en David és del Masnou i la Sarai de Sant Cugat.
17: Jo crec que és un moment de fer força una mica. El missatge d'aquesta manifestació era que seguíem amb la lluita, no? Llavors, avui és un dia per seguir amb la lluita. Crec que hi ha molts motius, motius de ràtios, motius d'inclusiva, que encara es poden millorar bastant.
16: I d'aquesta millora també en parlava Iolanda Segura, de l'USTEC, que deia, recalcava, reafirmar que demà tenen una reunió amb el departament, però que ara mateix, el que després d'aquest no majoritari dels docents en el preacord, s'havien de replantejar la situació.
18: Necessitem una negociació que sigui oberta, que sigui d'escolta, que sigui de construcció. No de batalla, sinó de construcció, perquè és que és l'única manera d'avançar.
16: Doncs aquí al Parc de la Ciutadella veiem passar encara mestres, docents, moltes famílies que es dirigeixen, com dèiem, cap al Parlament.
0: Gràcies, Toni, bon dia. I ja ha acabat aquesta hora el segon examen del matí de la selectivitat, però el que fem ara és anar cap a la catedral, pren la paraula al Papa Lleó XIV en la pregària.

0: Doncs bé, és el començament d'aquest acte litúrgic. Encara no pren la paraula al Papa. De seguida que ho faci, tornarem cap a la Catedral de Barcelona.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I com us dèiem, ja s'ha acabat aquesta hora el segon examen del matí de la selectivitat, el de llengua estrangera. El primer examen, el de llengua castellana i literatura, ha estat protagonitzat per l'adaptació d'un text de Nuccio Ordine, La utilitat de lo inútil, Manifiesto, i poemes de Gloria Fuertes i Blas d'Otero. Les proves d'accés a la universitat han començat amb total normalitat. Anem al campus Ciutadella de Barcelona. Sara Canyete, bon dia.
2: Doncs ja ha finalitzat la segona prova de la selectivitat, aquest examen de llengua estrangera, on la majoria dels alumnes s'han examinat d'anglès, seguint una mica el guió previst. Doncs aquí la part que han trobat més difícil ha estat l'exercici del listening, per les dificultats de poder escoltar amb certa claredat doncs la prova. Pel que fa a la redacció, ens diuen que els han fet llegir l'adaptació d'un article científic, i després pel que fa a l'exercici de redacció, doncs aquí tot plegat girava al voltant de fer una carta informal o un article d'opinió sobre si els exàmens i els deures s'haurien d'eliminar de les escoles per preservar la salut mental dels estudiants, i sortint de l'examen, parlant amb uns i altres. Això és el que ens han dit sobre tot plegat.
3: Crec que el més difícil era una mica el listening. Com s'escolta una mica amb eco, ho fa encara més complicat. Però el text era bastant assequible i les opcions que teníem pel writing eren fàcils.
4: El writing, a mi tenies que escollir entre un informal email, i l'altra opció era un opinion essay, que és doncs la teva opinió sobre un tema, i el tema parlava de si s'haurien de treure els exàmens i els deures de les escoles per així evitar l'ansietat i l'estrès dels estudiants. Jo he fet la d'opinió, tant de la millor.
2: Aquí la majoria d'alumnes ja han acabat aquesta tarda, però hi ha els primers exàmens de les matèries específiques, amb exàmens com geografia o fonaments de les arts. I demà al matí tots plegats s'hi tornaran a posar a primera hora a les 9 del matí. Hi ha l'examen d'una nova matèria comuna. En aquest cas, els alumnes s'examinen d'història o d'història de la filosofia.
0: Doncs ja els queda un dia menys i nervis que ja han marxat pel que fa al dia d'avui. La jutgessa dona la raó l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en el desallotjament de les 400 persones que ocupaven l'antic Institut Benou. La magistrada ha arxivat el cas perquè considera que García Albiol va oferir l'atenció deguda als desallotjats. I a Lleida, els Mossos investiguen les causes de l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palots de fusta d'una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha fet danys a les cases més pròximes. Ara el foc s'està controlat i s'ha aixecat ja al matí el confinament dels veïns. Està a la Bosoms.
5: El foc va començar cap a les 10 del vespre a l'exterior de les naus, i durant unes hores feia patir que les grans flames que cremaven els palots s'estenguessin als habitatges que hi ha a tocar del recinte. No se n'ha cremat cap, però sí que hem vist vidres trencats i tanques i persianes malmeses. També ha quedat parcialment calcinat el camp de blat que hi ha davant de la casa de la Dolors, una de les veïnes desallotjades que ja ha pogut tornar a casa.
6: Nos va venir a dir que sortíssim de casa corrent, que el foc estava donant la volta a les caixes i que a casa no ens hi podíem quedar, que sortíssim. Vam deixar la porta oberta, vam sortir com un raio, sense res al damunt.
5: Ha estat una nit llarga per als veïns i també per als socis de la cooperativa Arcofrut, que estaven a punt de començar la campanya. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Hem parlat amb el president d'Arcofrut, Pere Roquer.
7: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit per oferir-nos fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar a construir i tornar a començar.
5: Uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada, Ciutat Jardí, han estat confinats fins a les 6 del matí. Ara ja no hi ha flama i els bombers remullen la zona i vigilen que el foc no revifi. Ho ha explicat el cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostes.
8: Bueno, ara el que ens queda és fer aquesta tasca de vigilància, val? Que l'incendi quedi contingut en les naus afectades i que no es pugui escampar. I bàsicament el que es farà és esperar que es vagi refredant tot l'entorn.
5: Un cop estigui tot assegurat, els Mossos entraran al recinte per investigar les causes de l'incendi. No es descarta cap hipòtesi, tampoc, que hagi estat intencionat.
0: Els treballadors de Nissan protesten a les portes de la Direcció General de Relacions Laborals de Barcelona, coincidint amb l'última reunió del període de consultes de l'ERO presentat per la companyia, que afecta 211 persones. A l'inici de la reunió, un centenar de treballadors han escridassat als representants de l'empresa i han llançat petards. Els sindicats es queixen que fins ara l'empresa no ha volgut negociar una reducció dels treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació i reclamen a l'administració que s'impliqui, com va fer en l'ERO del 2021. Àlex Mantillas és el representant de la UGT.
9: I nosaltres no volem parlar només de cèntims i d'acomiadaments i pagats. Volem un plan social, volem una hipotètica recol·locació, que s'impliqui l'administració. I l'empresa porta dues reunions que s'ha aixecat de la taula després d'un recés i ens ha deixat ahir penjats.
0: L'ERO castiga especialment la planta de recanvis del Prat de Llobregat amb 110 acomiadaments, però també el centre tècnic que perd 86 treballadors i aldèries funcionals amb 15 afectats, tots dos situats a la zona franca. 2:45. Actualitzem la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. Pendents de Rodalies, on recordem-ho, hi ha demores importants en una quinzena de línies afectades per una caiguda al centre de control d'Adif a l'estació de França, que ha interromput la circulació en bona part dels trens momentàniament. Ara ja està resolta aquesta incidència, però com dèiem, hi segueix havent aquestes demores importants. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora aturades en diversos punts cap a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, també a la B23 a Sant Feliu, cap a l'enllaç amb la 2 i en diversos trams a la Ronda de Dalt i la Litoral, i afectacions també dins de la ciutat de Barcelona per la manifestació de docents a l'entorn de Passeig Sant Joan i, d'altra banda, per la visita del Papa a aquesta hora. Recordem-ho, ja no es pot circular ni per l'entorn de la Catedral ni l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i a més hi ha restriccions a la circulació també a l'entorn de Sant Agustí, al Raval i a la Sagrada de família.
0: El temps. Amb el Francesc Mauri.
11: De moment, aquesta tarda hi pot haver alguns ruixats al Pirineu, localment amb una certa intensitat, intervals de núvols a la meitat nord de Catalunya i més sol com més al sud. La temperatura avui baixa entre 2 i 4 graus. Demà baixarà una mica més i tocarà fons finalment de cara a dijous. A l'acabar la setmana tornaria a recuperar-se. A partir de dijous, divendres, amb un bon sol al 100% del territori català. De moment, demà, amb força núvols matinals, algunes boires, algun ruixat al Prepirineu i a la tarda algun ruixat a la serralada pirinenca.
12: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Seguim amb més informacions. Ara cap al Pròxim Orient, Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència qualsevol bombardeig de l'altre. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban. A les últimes hores, un helicòpter Apache nord-americà s'ha estavellat per causes desconegudes a prop de l'estret d'Hormuz, però els pilots han estat rescatats en bon estat, segons s'ha revelat el mateix Donald Trump. Jerusalem, Jordi Bresco.
13: L'intercanvi de cops a gran escala entre Israel i l'Iran s'ha aturat, però l'enfrontament es manté de manera indirecta amb la milícia proiraniana de Hezbollah al sud del Líban i al nord d'Israel. Netanyahu deixa clara la seva posició.
14: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
13: Per la seva part, Israel no ha cessat d'atacar el Líban, afegint així condicionants perquè l'episodi d'escalada de tensió es pugui repetir en qualsevol moment.
0: Tres morts i una mitja dotzena de ferits per un atac de Rússia a l'est d'Ucraïna, a la regió de Kharkiv. Els atacs han estat mentre el president ucraïnès Volodymyr Zelensky tornava a Kiev des de Londres, on ha mantingut converses amb els líders del Regne Unit, França i Alemanya sobre el futur d'una guerra que dura des de fa 4 anys. Els esforços negociadors dels Estats Units estan estancats amb l'administració Trump centrada en la guerra de l'Iran, però Zelensky assegura que ahir va tenir una conversa positiva amb els enviats del president nord-americà. I ara tornem a casa. A Lleida avancen els tràmits per la construcció del nou recinte firal, això mentre la nova direcció aposta per internacionalitzar alguns certaments com el Congrés Agrobiotech i aposta per convertir la Fira de Lleida en la tercera a l'estat en importància, Julià Albacar.
15: El nou director de la Fira, Eduard Martín, ha destacat que un dels principals objectius per als propers anys és aconseguir que Lleida tingui certaments internacionals, amb la mirada posada especialment en el Fòrum Agrobiotech, una trobada que es celebra ja dedicada a la tecnologia i sector agrari.
16: Que algunes coses noves, possibilitats que hi hagin, doncs puguin ser també esdeveniments no només catalans i espanyols, per dir-ho d'alguna manera, sinó també creuar les fronteres.
15: Martín també ha defensat que la ciutat té capacitat per posicionar-se com una de les principals capitals firals de tot l'estat. Això mentre avancen els tràmits per construir el nou recinte firal als terrenys de l'antiga hípica al costat del canal de Serós. Així explicava l'alcalde Félix Larrosa els últims tràmits aprovats.
0: Tens, anem cap a la catedral.
17: En aquesta catedral, amb tots vosaltres, il Consiglio Vaticano II define l'ufficio divino come la voce della misma sposa che habla al esposo e la orazione di Cristo con suo cuerpo al Padre. También la lectura che hemos escuchado subraya che todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Podemos entonces dejarnos ayudar en nuestra reflexión precisamente por estas dos imágenes, la esposa y el cuerpo. La primera nos recuerda que la Iglesia, y en particular esta asamblea rica de dones y carismas y de la variedad de las historias de cada uno, es ante todo una esposa amada. Dios os ha querido aquí porque amen vosotros en vuestro estar juntos una belleza y una bondad únicas y sagradas. Él os ha elegido a vosotros para representar hoy la comunidad de los santos que está en Barcelona. Y es con esta conciencia que os invito a renovar concordes el propósito de caminar juntos, todos, fieles y pastores, tras las huellas de Cristo, hacia la plenitud de la vida. La Iglesia es fruto de un acto de amor que la precede y que viene de Dios, y ante todo crece dejándose amar por Él, unida con corazón humilde y agradecido, porque solo quien se deja amar por Dios puede construir con los demás las obras del amor. A este respecto, el Papa Francisco, no hace muchos años, recomendaba a esta comunidad diocesana iniciar desde el encuentro con Cristo para crecer en fraternidad en el anuncio de la buena nueva del Evangelio. Y un año después, repetía a los seminaristas de esta misma arquidiócesis, peregrinos en Roma, no dejen nunca de gustar y rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará, rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará abundantemente en su corazón. No apaguen nunca ese fuego que los hará intrépidos predicadores del Evangelio. Sus palabras indican el clima que estamos llamados a difundir en nuestros ambientes, en las familias, en las parroquias, en los lugares de trabajo y de formación, en los ambientes de la curia y en cualquier otro ámbito de vida. Un clima de familia en el que se vive juntos, conscientes de la filiación y de la llamada común, solidarios, abiertos, capaces de misericordia, de sacrificio, de atención recíproca, de perdón. Estimat amics, Barcelona, en aquest sentit, té una gran tradició d'església. Ho recordava Sant Joan Pau II, quan en la seva visita aquí trobava l'ànim acollido que al llarg de la història ha dut als barcelonins i catalans, a tots vosaltres, a compartir la ciutadania humana i cristiana amb moltíssima gent. I us animava a proclamar davant l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització. I també avui hi trobem confirmació en la vitalitat de tantes obres d'anunci, de formació i de caritat de les quals tots vosaltres sou animadors i protagonistes. Esto nos lleva a la segunda imagen en la que queremos detenernos, la del cuerpo, objeto inmediato de la lectura que hemos escuchado. Si Cristo es el esposo que nos amó primero,
0: no us ho deixem aquí per si havia dubtes. El papalló 14 sí ha utilitzat la llengua catalana en aquesta pregària a la catedral de Barcelona. Tot el que ha dit i tot el que ha fet i farà a partir de les dues amb l'Òscar Fernández al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
12: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
18: Bon dia i bona hora. Avui comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet i ho farà amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. Els Blaugrana tenen el factor pista al seu favor després d'eliminar a quarts de final el Múrcia i d'haver acabat cinquens al final de la Lliga regular, mentre que els Canaris, que van acabar vuitens, arriben a aquestes semifinals després d'haver eliminat el Madrid, que era el millor equip de la fase regular. El base del Barça, Nicola Provitola, reconeix que tenir el factor pista a favor pot ser important.
19: Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye.
18: La Provitola afegeix que al vestidor no hi ha cap mena d'eufòria després d'haver accedit a les semifinals guanyant el tercer i definitiu partit a la pista del Múrcia.
19: Eufòria no, sí que nos sacamos un peso encima, sí que pasamos una serie contra Múrcia muy, muy dura, pero no, eufòria para nada. Acá estamos para ganar títulos y no para ganar cuartos de final.
18: El partit entre el Barça i el Tenerife començarà a les 8 del vespre i el

0: Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. Una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
1: I ara el tècnic de l'Igualada, Marc Muntaner.
2: Per pressupost, per tot, ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres. Però crec que la lliga regular, normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, si la lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop, o inclús que estem igual.
1: El partit entre el Barça i l'Igualada començarà a les 7, i en futbol sala el Barça també té aquest vespre partit de semifinals. En aquest cas, jugarà el segon partit de la sèrie a la pista de l'Inter Movistar a partir de les 9. Si l'equip que entrena Javi Rodríguez aconsegueix la victòria, s'asseguraria el bitllet per la final després d'haver guanyat ja el primer partit i també una plaça per disputar la Champions de la temporada que ve.
3: Al final, quieras o no, este club, este equipo por historia, tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
1: I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matina del Perú per 3-1 en l'últim partit amistós abans que comenci el Mundial, un partit que s'ha jugat a la ciutat mexicana de Puebla. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors. També avui ha de jugar la selecció espanyola femenina en l'últim partit de la fase de classificació pel Mundial de l'any que ve al camp d'Islàndia. Si guanya, es classifica matemàticament.
4: El Papa Lleó XIV ja és a la catedral de Barcelona en el primer acte de la seva visita a Catalunya. Bon dia, són les dues.
5: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
4: Lleó XIV fa l'homilia, en part en català, ara mateix a la catedral de Barcelona amb autoritats eclesiàstiques i voluntaris, abans d'anar a la tarda a l'Estadi Olímpic en l'acte més massiu d'aquesta visita a Catalunya, Joan Bota.
6: Entre mig dinarà al Palau Episcopal, on a la tarda rebrà el president Salvador Illa en audiència privada. Com dius, el papa ha obert la seva homilia i n'ha fet una part en català, en un guió similar al de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que ha començat i tancat la benvinguda al pontífex en català, però ha fet el gruix del discurs en castellà.
4: Obrim triple connexió amb la catedral, amb l'Arc de Triomf i amb el Palau de la Generalitat, amb la Gemma Bonet, l'Anna Escura i l'Albert Prat.
7: Doncs aquí a la catedral de Barcelona la homilia del papa Lleó XIV encara està en marxa i hem sentit com en la seva homilia ha anat combinant fragments en català i fragments en castellà. De fet, ara mateix estava parlant en català i ara just s'acaba la homilia i fa una estona ha fet aquesta salutació en la nostra llengua.
8: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
9: A l'Arc de Triomf, prop d'un centenar de persones s'han aturat a veure l'arribada del papa per la pantalla gegant que hi ha instal·lada. La majoria, turistes que passaven per aquí, com aquesta noia, que s'ha trobat la pantalla i s'ha assabentat que el papa estava a punt d'arribar a Barcelona.
10: So we're walking around the Arc de Triomf and we found this TV and now we're watching Pope Leo come to Barcelona.
11: I a l'espera que Lleó XIV es reuneixi a soles d'aquí una estona amb el president Salvador Illa, la portaveu Sílvia Pané, que ha defensat la implicació del govern amb aquesta visita per promocionar Catalunya i fer pinya al voltant de la pau i l'acollida.
12: Aquesta societat catalana amb aquests valors encaixen en part dels valors que defensa Lleó XIV.
4: Just a la mateixa hora en què el papa aterrava a Barcelona, ha quedat interrompuda la circulació a Rodalies per la caiguda del sistema informàtic d'ADIF. Ara mateix, els retards encara són molt generals, tot i que la situació, en teoria, s'ha d'anar normalitzant. Estació de Sants, Joan Garcia.
13: Bon dia, circulen trens, però els retards són ben bé de mitja hora. A més, com que Renfe havia reforçat avui l'R1, l'R2 i l'R4 amb més trens per l'increment de mobilitat per la visita del papa, els horaris difícilment es normalitzaran durant tota la tarda i per mirar d'ajustar freqüències algun tren es pot cancel·lar. Tot per una altra incidència informàtica al nou sistema que s'implanta al centre de control de trànsit d'ADIF. Aquesta vegada s'ha activat el de suport al cap de 20 minuts.
4: Més enllà de la visita del papa, l'altre gran focus informatiu del dia passa per l'educació.
6: 45.000 alumnes han fet aquest matí els exàmens de castellà i d'anglès a la selectivitat el dia que mestres i professors han tornat a la vaga amb l'objectiu de col·lapsar Barcelona en plena visita papal.
4: Els estudiants de la selectivitat aquest matí

0: fet les proves de castellà i literatura castellana i també anglès, la llengua estrangera. De totes dues proves han sortit dient que havien estat bastant fàcils. Veurem si després s'acaben confirmant o no aquestes expectatives. També hi ha hagut protestes per la vaga de docents. Toni Fortesa.
1: Doncs fins a 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat avui pels carrers de Barcelona des de plaça Espanya i fins les portes del Parlament. Crits contra la consellera Niubó i contra la despesa pública per la visita del Papa. Els sindicats majoritaris reclamen una nova negociació al departament.
0: I atenció també avui a aquest titular. A Catalunya es requisen una quarta part de les plantes de marihuana de tota Europa.
2: Comptant tot Espanya, el percentatge puja al 75%. A més, més d'un terç de la cocaïna interceptada a tota la Unió Europea també es requisa a Espanya.
0: I com s'expliquen aquestes dades, Brussel·les, Bruno Fortea?
3: Doncs les autoritats europees ho atribueixen al fet que l'estat espanyol és un dels grans punts d'entrada de la cocaïna que ve de Llatinoamèrica. I pel que fa al cannabis, destaquen l'arrelament que tenen a l'estat les xarxes criminals dedicades al cultiu i a la producció d'aquesta droga. També hi té a veure la proximitat amb el Marroc, d'on prové una gran part de l'haixix que es fa servir a Europa per fabricar marihuana.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui arrenquen els play-offs de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet.
4: Amb el Barça-Tenerife a partir de les 8 al Palau Blaugrana, un partit que podreu seguir a l'exclusiu digital a l'app de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT, demà serà el torn de la penya. Explicarem al Catalunya Migdia la història de l'àrbitre somalí, el millor àrbitre d'Àfrica, triat per la FIFA per xiular el Mundial, i que ara mateix no el deixen entrar als Estats Units. I a Madrid avui esperen l'arribada de José Mourinho.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia, doncs força fluïdesa a aquesta hora. També a l'entorn de Barcelona, una mica més fins i tot del que és habitual. Sí que hi ha afectacions a la mobilitat dins de la ciutat per aquesta visita del Papa. Recordem que no es pot circular per l'entorn de la catedral ni l'estadi olímpic de Montjuïc i que també hi ha restriccions a l'entorn de Sant Agustí, al Raval i a la Sagrada Família.
0: I ens falta el temps.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
7: Bon dia.
0: Seguim amb la bonança, tot i que amb la color, amb la calor, una mica continguda?
7: Sí, avui i també demà i demà passat. Al final són 3 dies de petit respir. Després anirà pujant, no una barbaritat, però bé, en definitiva, 3 dies, com molt bé dius, de calor continguda i a partir de dijous amb un únic protagonista, el sol. De moment avui a la tarda alguns ruixats al Pirineu, fins i tot de cara demà també de tarda al Prepirineu i algun fins i tot al matí, però al sud de Catalunya més sol.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
7: Bon dia.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. El Papa Lleó XIV intervé en català en el seu primer acte a Catalunya. A l'inici de la pregària que ha fet a la catedral de Barcelona, ha convidat tots els fidels a caminar junts davant les autoritats eclesiàstiques i els 500 voluntaris que participen en els actes del pontífex a casa nostra. El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, també li ha donat la benvinguda en català. Lleó XIV ha arribat a Catalunya amb una mica de retard i l'agenda del Papa té una cita aquesta tarda a l'estadi Lluís Companys a Montjuïc amb 40.000 assistents. Anem a la catedral, on encara hi és el Papa Lleó XIV. També hi tenim el Dani Batxiller i la Gemma Bonet. Gemma, bon dia.
8: Hola, molt bon dia. En aquests moments ja s'ha acabat la pregària de l'hora sexta, la litúrgia de les hores que està prevista per aquests moments, i ara mateix el Papa està visitant la cripta de Santa Eulàlia. Després de visitar la cripta de la copatrona de Barcelona, anirà cap al claustre de la catedral, on en aquests dies de Corpus hi ha l'ou com balla. També, per tant, visitarà de seguida, d'aquí a breus instants, el claustre de la catedral. En la homilia que ha acabat fa només uns instants, el Papa ha anat combinant el català i el castellà i en diferents moments s'ha referit sobretot als barcelonins i a Catalunya.
9: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
8: Com sentíem, ha fet una crida a la unitat perquè en aquesta catedral de Barcelona el públic que hi havia assistent eren sobretot membres de la Cúria Diocesana i molts dels treballadors de la catedral de Barcelona i del Bisbat, i els ha demanat que treballin tots junts.
9: Que al llarg de la història ha dut als barcelonins i catalans, a tots vosaltres, a compartir la ciutadania humana i cristiana amb moltíssima gent. I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana.
8: Ara, en aquests moments, el papa encara és a la cripta de Santa Eulàlia, a punt de sortir, i s'han fet també diverses catifes de Corpus. Tot seguit, el papa visitarà el claustre de la catedral i l'ou convalla, típic d'aquests dies, i després és quan ja anirà a dinar al Palau Episcopal.
0: Doncs efectivament, després d'aquest primer acte a la catedral, que està acabant ara mateix, el papa anirà al Palau Episcopal, allà dinarà i a la tarda rebrà el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una audiència privada. A la tarda protagonitzarà l'acte més multitudinari a Catalunya, una vetlla de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys a Montjuïc, davant de 40.000 persones, Marriera.
10: A les 4 de la tarda l'estadi ja obrirà portes, però fins les 6 no arrencarà aquesta primera part d'aquest gran acte, que tindrà un escenari gaudinià i 50 confessionaris. Abans de l'arribada de Lleó XIV hi haurà entrevistes, vídeos i actuacions musicals a l'escenari, com les d'Álvaro Soler, Siloé, Conchita, Alfred García, Sergio Dalma o Sabor de Gràcia. Entre 7:45 i les 8 del vespre ja arribarà el pontífex amb papamòbil. Serà rebut amb una actuació castellera, comentarà alguns fragments de l'Evangeli i parlarà amb joves. Després farà la pregària i l'acte es tancarà amb l'actuació de Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, que interpretaran amb Dones la força, que es va adaptar per la Marató de TV3. En declaració al matí de Catalunya Ràdio, Francesc Figueres, coordinador dels 500 voluntaris que participen en la visita del Papa a Catalunya, ha explicat que ho tenen tot preparat.
11: Ho hem intentat que sigui tot a punt, que tot estigui les aigües al seu lloc, els ventalls i moltes altres coses que s'han preparat perquè la gent que pugui pujar tranquil·lament a l'estadi pugui accedir per la seva porta i puguem disfrutar d'aquesta gran festa amb el Papa Lleó XIV.
10: Demà serà la jornada forta de la visita del Papa. Visitarà Brians al matí, es desplaçarà a Montserrat al migdia, anirà a l'església de Sant Agustí del Raval a la tarda i la jornada culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesús, l'acte central de la visita del Papa.
0: El dispositiu de seguretat per aquesta visita de Lleó XIV s'està seguint des d'un centre de coordinació al quarter general dels Mossos d'Esquadra a Sabadell. També s'ha activat a ple rendiment el Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya. 5.600 agents dels Mossos vetllen per la seguretat durant l'estada del pontífex a Catalunya. S'han blindat als voltants de la catedral de Barcelona i també del Palau Episcopal, on el papa dinarà i també dormirà aquests dos dies. I demà serà el torn de la Sagrada Família, amb afectacions molt importants a l'Eixample. Anem al Departament d'Interior, Miquel Jarque. Bon dia.
12: Hola, bon dia. Des d'aquí estem rebent el senyal en directe de part de les càmeres policials i de seguretat, coordinadors de bombers, trànsit, 112 i sistema d'emergències mèdiques, entre d'altres. Estaran preparats per actuar davant qualsevol emergència. La consellera d'Interior, Núria Parlon, acaba de subratllar que el dispositiu es fa sota aquesta premissa.
13: Que el dispositiu estigui present, no es noti, no afecti a la vida quotidiana. Saben que també coincideix amb les mobilitzacions dels docents, la visita del papa, i per tant tot s'ha de poder conjuminar.
12: El dispositiu específicament policial, que s'ha batejat amb el nom d'Albus, es controla des d'un centre de coordinació reforçat policial al complex central dels Mossos a Sabadell. Hi participa la Policia Vaticana, la resta de policies de l'Estat, Presidència del Govern Espanyol i la Casa del Rei. El comissari dels Mossos, David Boneta, n'és el màxim responsable i ho subratllava en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
14: Aquest seria, per dimensionament, el més gran que hem fet i que hem dut a terme al cos de Mossos d'Esquadra. Sí que hem fet dispositius molt grans i força complexos, doncs podríem remuntar a dispositius com la Copa Amèrica, la Fórmula 1, però sí que és veritat que aquest és el dimensionament. Per l'alta rellevància que té a nivell institucional internacional, la gran afluència de públic, la projecció mediàtica, doncs que ningú se l'escapa, que té aquest esdeveniment a tot el món.
12: Un centre de coordinació que està en contacte amb dos òrgans més d'emergències, un a Barcelona i un altre a Montserrat.
0: Bé, doncs ara mateix s'acaba aquest primer acte a la Catedral de Barcelona amb una sorpresa final, i és que el papa ha adreçat unes paraules al públic que està a l'exterior de la Catedral de Barcelona. El pla de la catedral està ple de gom a gom. Sentim la cridòria de fons de la gent que acomiada el papa, que ara marxa ja cap al Palau Episcopal, on té previst dinar. És en aquest exterior de la catedral, unes 2.000 persones s'han aplegat per seguir de prop la primera cita del papa a Catalunya. També hi tenim allà la Montse Poblet. Montse, bon dia.
15: Bon dia. Alguns s'han perdut aquesta salutació sorpresa, però prèviament, quan ha entrat a la plaça de la catedral, Lleó XIV s'ha guanyat el públic abaixant la finestra del cotxe en el que ha vingut des de l'aeroport i saludant amb la mà tots els que l'esperaven. Com tu deies, unes 2.000 persones que han estat concentrades aquí a la plaça de la catedral durant més de 2 hores.
16: Ha sido muy simpático porque dentro del sol y el tiempo que tenemos de espera ha pasado, pues, sorpresa, ha pasado y me ha dicho adiós. Lo tenemos grabado y todo.
17: Porque soy católica, cristiana, apostólica y romana.
18: Mucha emoción, de verdad, sinceramente, porque soy católica y sí, sinceramente sí. Y muy importante que estigui aquí a Catalunya.
15: La plaça de la catedral i tot el seu entorn continuen acordonades, un inconvenient per bars i botigues que avui, en contra del que es podien esperar, no han fet caixa. Ni tan sols la Daniela, que treballa a una botiga de records especialitzada en Gaudí, ha venut res.
19: En principi pensàvem que hi hauria molta gent i que hi haurien ventes, però en realitat, com està el cotxe de los Mossos i està tancat el pas, les ventes, no, molt poques, no n'hi ha en casa. Estem netejant perquè és que no es pot fer res més.
15: Si Lleó XIV dona un cop d'ull a la plaça de la catedral, i podrà veure tant els estendards que hi ha penjats als balcons de l'edifici com un cartell enorme que cobreix tota una façana lateral en el que se li dona la benvinguda amb alguns dels missatges del seu pontificat: humanitat, diàleg, i al centre de tot, en lletres encara més grans, la paraula pau.
0: Per tots aquells que no han pogut anar fins a la catedral de Barcelona, dues grans pantalles, una a l'Arc de Triomf, l'altra a les Glòries, permeten seguir a distància aquests actes del papa. Sapiguem si ha despertat interès o no aquest primer acte a la catedral de Barcelona, a l'Arc de Triomf, i tenim l'Anna Escura. Bon dia.
20: Hola, bon dia. Doncs sí que ha despertat un interès. Almenys un centenar de persones, més o menys, s'han aturat a veure aterrar l'avió. N'hi ha que fins i tot han aplaudit quan el papa ha baixat. Això sí, moltes d'aquestes persones, no totes, eren turistes que havien vingut a veure l'Arc de Triomf, s'hi han trobat la pantalla gegant, s'han assabentat que el papa estava a punt d'arribar a Barcelona i s'han quedat a veure-ho.
21: So we're walking around the Arc de Triomf and we found this TV and now we're watching Pope Leo come to Barcelona.
22: Veuré l'acte aquest de la catedral i després aniré a dinar. Demà, sí, també, si es pot, també.
23: No sé si proyecten la misa, estaré aquí para verlo.
24: Y me topo con la sorpresa que viene el Papa. Y siendo de Chile, de un país tan lejano, el toparse en la misma ciudad, por lo menos, y saber que va a estar acá, es bien bonito.
25: He vist aquí Arc de Triomf, que tenien posat la pantalla, i m'he quedat a mirar l'arribada.
20: La gran majoria d'aquestes persones han marxat un cop el papa ha pujat al cotxe per anar cap a la catedral. Ara, durant la plegària, també se n'han aturat unes quantes que s'han trobat la pantalla per sorpresa.
0: L'avió d'Iberia que portava el papa ha aterrat a l'aeroport del Prat a 3:15 del migdia. L'esperaven a peu de pista un bon nombre d'autoritats encapçalats pel president de la Generalitat, Salvador Illa. L'aterratge l'ha seguit a l'aeroport mateix el David Àngela.
26: Bon dia. Amb 20 minuts de retard, ha aterrat a la terminal corporativa del Prat de Llobregat l'Airbus A320 procedent de Madrid amb el papa, tot el seu seguici i una 80 de periodistes a bord. Durant el vol, el papa ha pogut veure la Sagrada Família de Barcelona. El pontífex ha trepitjat terra catalana quan passaven 2 minuts de la una. Ha saludat a peu d'escala i sobre una catifa vermella que han hagut de reajustar el president de la Generalitat, Salvador Illa, i mentre avançava sobre aquesta catifa ha anat saludant també les principals autoritats polítiques, religioses i militars del país. Concretament, i per aquest ordre, l'esperaven el ministre d'Hisenda, el president del Parlament de Catalunya, el delegat del govern, l'inspector general de l'Exèrcit de Terra, l'alcalde de Barcelona i la presidenta de la Diputació. També ha saludat la directora de l'aeroport, el cardenal de Barcelona, i l'arcabisbe de Sant Feliu de Llobregat. Després, davant de la tribuna instal·lada perquè els mitjans gràfics poguessin obtenir les imatges, ha agafat el cotxe a matrícula del Vaticà, acompanyat pel cardenal Omella, i després de saludar els periodistes, ha sortit de les instal·lacions aeroportuàries enmig d'un gran desplegament de seguretat. Es preveu que dijous, abans de marxar de Catalunya, el papa beneeixi el nou sagrari de la capella de la TU aquí, a l'aeroport del Prat.
0: En la vessant política, el govern de Salvador Illa reivindica la visita del papa perquè considera que és un gran aparador internacional per Catalunya. La Generalitat es defensa de les crítiques d'entitats laiques per la seva implicació durant les pròximes 48 hores i assegura que és una oportunitat de compartir valors com ara la pau o l'acollida. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Sí, el govern fa bandera de la visita del pontífex fins al punt que ha penjat la bandera del Vaticà al balcó de la Generalitat, un criteri de protocol que no s'ha seguit últimament quan un altre cap d'estat ha passat per Barcelona. La consellera portaveu, Sílvia Paner, que ha dit que més enllà de les discrepàncies en àmbits com l'avortament o l'eutanàsia, alinear-se al costat del Sant Pare és una bona carta de presentació per Catalunya.
2: Des del govern ho veiem com una oportunitat de projecció dels valors, la cultura catalana i de mostrar-nos sobretot com una societat oberta, una societat acollidora, i creiem que aquesta societat catalana amb aquests valors encaixen en part dels valors que defensa Lleó XIV.
1: La portaveu del govern també ha confirmat que la Generalitat s'ha destinat 2 milions d'euros a aquesta visita.
2: Ens semblava des del govern que calia que hi hagués aquesta aportació econòmica per àmbits, per exemple, com el Centre Internacional de Premsa o la logística que se'n desprèn, però ens semblava també que a través de la fiscalitat dels turistes i de la taxa turística, doncs era la millor manera de sufragar-ho.
1: I a més, la Generalitat també s'ha gastat gairebé 300.000 euros per pagar els anuncis i les pancartes per promocionar tota aquesta visita.
0: I com dèiem, Albert, aquesta tarda Lleó XIV es reunirà a soles amb el president Salvador Illa al Palau Episcopal.
1: Sí, Illa pràcticament el seguirà a tot arreu durant aquests dos dies. De fet, aquesta tarda es reunirà amb ell durant un quart d'hora i, de fet, l'equip del president ja ens ha avançat que li regalarà tres obsequis, tres regals. Una rèplica de l'acte de la col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família, una reproducció de la nina d'ivori romana de la necròpolis de Tàrraco i una còpia de les homilies d'Organyà, considerat un dels primers documents de la història escrits en català. De fet, Illa també li donarà una carta on li explica el motiu de tots aquests tres regals i on li demana que durant aquests dies faci servir el català durant les seves salutacions Urbi et Orbi.
0: Bé, doncs coincidint amb l'arribada del Papa, aquest migdia s'ha viscut un nou ensurt a Rodalies. Durant 20 minuts, el servei s'ha aturat gairebé totalment per una incidència informàtica al centre de control de DIF que hi ha a l'estació de França. S'ha activat el mecanisme de suport i ara els trens tornen a circular, tot i que amb retards. Anem a l'estació de Sants, Joan Garcia.
3: Bon dia, sí, retards que són d'entre mitja hora i tres quarts a totes les línies en un dia de més demanda també a Rodalies per la visita del Papa. Un usuari que sortia nerviós dels accessos a Sants ens explicava que farà tard per arribar a treballar avui a l'Estadi Olímpic.
4: Avui vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el Papa, i a Montcada bifurcació aturàs més de mitja hora. Una vergonya. I he arribat una miqueta tard.
3: El que ha passat entre dos quarts d'una i tres quarts i cinc d'una ha sigut un altre error informàtic al nou sistema de control de trànsit de DIF, que afecta la senyalització. El mateix que va caure el 26 de gener, el dia que s'havia de reprendre la circulació després de la vaga de maquinistes. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
2: Quan aquest sistema estigui implementat en la seva totalitat, tindrem també un sistema molt més segur. Però, en fi, hi estem treballant i ja DIF està treballant intensament. Per tant, de ben segur que es correspon a les incidències que hem pogut anar tinguent els últims mesos des de que aquest sistema s'està implementant.
3: Aquesta vegada s'ha activat el sistema de suport al cap de 20 minuts de la caiguda. Ara, retards. A més, com que Renfe havia reforçat avui l'R1, l'R2 i l'R4 amb més trens per l'increment de mobilitat per la visita del Papa, els horaris difícilment es normalitzaran durant tota la tarda i per mirar d'ajustar freqüències o algun tren es pot cancel·lar.
0: Passen 21 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida un altre dels temes importants d'avui. Avui, molts alumnes catalans han començat la selectivitat.
5: Catalunya migdia.
6: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
7: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
8: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
10: Normal.
9: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
10: No pot ser.
9: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
11: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
12: Ep, et prepares per les PAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les PAU amb PAU, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
14: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. I des d'avui, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
27: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Més de 45.000 estudiants han començat avui les proves de selectivitat sense incidents. Aquest any, els focus estaven posats en les dificultats per arribar a l'examen que poguessin tenir els estudiants per culpa de la vaga dels docents i la visita del Papa, però al final tothom ha pogut començar alhora. Els exàmens han començat amb les proves de llengua i literatura castellana i amb la llengua estrangera. Els estudiants els han trobat fàcils. Anem al campus Ciutadella de la UPF, Sara Canyete.
28: La selectivitat ha arrencat sense incidents, n'hi ha hagut protestes a primera hora per part dels docents i tots aquells professors que participen als tribunals no s'han sumat a la convocatòria de vaga, però els estudiants han preferit matinar més que mai per si de cas i reconeixen que al final han patit més per la mobilitat que pels exàmens.
29: Jo vaig arribar a mirar hotels per aquí a prop de Ciutadella perquè pensava no em podré despassar pel matí, però bueno, hem sortit de Mataró a les 6 del matí, no hem tingut cap problema, hem arribat superaviat, de fet hem arribat abans que el tribunal, no hi havia aquí ningú.
28: Superada l'arrencada, les dues proves d'aquest matí de matèries comunes, llengua i literatura castellana i llengua estrangera, on la majoria d'alumnes, una vegada més, han optat per fer anglès, els ha semblat fàcil.
30: Ja ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
31: M'ha semblat un regalet, la veritat.
32: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
28: Uns exàmens que els han ajudat a descarregar nervis, encara que molts dels estudiants ens diuen que els queda molt per fer. De fet, ara a la tarda ja hi ha les primeres proves de matèries específiques amb exàmens com geografia o física i tots plegats s'hi tornen a posar demà al matí a partir de les 9 amb l'examen d'història o història de la filosofia.
0: I en paral·lel, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest matí a Barcelona en l'última vaga de docents d'aquest curs. Els convocants de la protesta han fet una crida a col·lapsar la ciutat coincidint amb la visita del Papa i ja són al Parlament. La mobilització arriba després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats. Unitat Mòbil, Toni Fortesa.
33: Doncs bon dia. Ara mateix hi ha marxant precisament del Parlament perquè prop de 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han desplaçat per aquí, pels carrers de Barcelona. Han acabat, com deies, al Parlament enmig de crits i lemes demanant sobretot la dimissió de la consellera Niubó i també contra la despesa pública que significa la visita del Papa. Han estat docents, personal educatiu i famílies, una nova jornada de vaga de mobilitzacions per reclamar millores per l'educació pública i la reobertura de les negociacions amb el departament. L'Aina i en Gaspar són dos dels docents presents a la manifestació.
34: Avui era important sortir per remarcar que el que no estem reclamant són només mesures salarials, sinó que el que reclamem és una millora estructural de l'educació.
35: La importància és poder atendre els alumnes d'avui en dia per la nostra societat actual, no són persones del futur, són les persones d'avui que necessiten ser ateses.
33: Yolanda Segura, portaveu d'Usted, que ha parlat abans de començar la manifestació d'obrir una nova via de negociació amb el departament.
1: Cal que tornem a establir horitzons nous, nous objectius, i veure cap on hem d'anar. I que tot aquest procés de mobilització, que posa sobre la taula molt clar, és que el model d'escola educativa català no funciona.
33: Demà dijous estan citats, com dèiem, en aquesta reunió, tant el sindicat USTEC com el Departament d'Educació.
0: D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts. Una mínima pausa i de seguida dades preocupants sobre la producció de droga a Catalunya i Espanya.
2: Catalunya migdia.
4: Hola, sóc la Mariola i vull compartir amb tu els beneficis que ja estic notant amb el cotxe elèctric. Representa una reducció molt important del cost de l'energia per quilòmetre recorregut. De retruc, baixen les emissions contaminants i es redueix la dependència dels combustibles fòssils. Amb la calculadora de vehicles de l'Institut Català de l'Energia pots comparar opcions segons el cost, el manteniment i l'impacte ambiental. Troba'l a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Passa a l'acció, canviem energia.
27: Catalunya migdia.
0: D'aquí un minut, 2 quarts. A Catalunya es confisca una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa. I Espanya concentra el 75% de tots els decomissos. Són dades d'un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues. Pel que fa a la cocaïna, a l'estat espanyol es confisca prop del 40% d'aquesta substància. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, bon dia.
10: Hola, bon dia. En el cas de la cocaïna, el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, ho atribueix a un tema geogràfic.
15: Espanya té una situació especial, perquè és un port d'entrada a la Unió Europea des de Llatinoamèrica.
10: L'estat espanyol també lidera els decomissos de cànnabis al continent. La directora de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, Lorraine Nolan, destaca l'arrelament al territori de les xarxes criminals.
16: Espanya és un país de cultiu, on té lloc la producció i el cultiu locals de cànnabis a Europa. També és una ruta principal per l'entrada de l'haixix que es produeix al Marroc.
10: I avisa que estan proliferant els derivats sintètics del cànnabis. Són més potents i es poden fumar amb cigarretes electròniques, cosa que els fa més accessibles per als joves. Crit d'alarma també per l'augment del consum d'opioides sintètics, com ara el fentanil, que tants estralls provoca als Estats Units.
16: El que més em preocupa és que Europa tingui ara una oportunitat cada cop més petita per preparar-se millor abans que els opioides sintètics es consolidin. Hem vist en altres llocs del món que aquestes substàncies transformen el mercat de la droga molt de pressa i que provoquen un augment de les morts per sobre
10: sobredosi. 7.600 persones moren a l'any a Europa per sobredosi.
0: La Unió Europea vol castigar més bancs i les criptomonedes a Rússia amb el 21è paquet de sancions. Brussel·les ha presentat avui les noves represàlies que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa pels exsoldats russos. Sobre el terreny a Rússia, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea. Aquesta matinada han bombardejat el pont que uneix la regió de Kherson amb la península controlada per Rússia i s'ha hagut de tancar el trànsit. Els ciutadans fa dies que veuen com pràcticament no hi ha benzina, han començat a faltar productes bàsics als supermercats i els turistes russos estan anul·lant bona part de les reserves per anar-hi de vacances. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
17: Bon dia. Ucraïna està atacant amb drons molts dels camions que subministren l'exèrcit rus al front sud. Això ha fet que de retruc els ciutadans de Crimea també estiguin quedant desproveïts. Les llargues cues a les benzineres s'han convertit en habituals els últims dies i les autoritats han hagut de racionar el combustible amb cupons, tal com explica el governador Sergei Aksionov.
18: Amb els cupons que ja s'han comptat s'introdueix un límit de consum de no més de 20 litres per persona.
17: Aquesta situació ha portat molts turistes russos a cancel·lar les seves vacances a Crimea. En algunes botigues han desaparegut aliments com el sucre o s'hi ha racionat la pasta, però residents com la Tatiana creuen que se n'està fent un gra massa.
19: Els bojos estan corrent per les botigues a comprar fejol, sal i llumins. No veig cap necessitat de fer-ho. No crec que acabem amb cap mena d'holodomor, de fam mortal.
17: Kiev també ha bombardejat un dels ponts més importants que connecta Crimea amb la regió de Kherson i que obliga ara els vehicles a fer 200 quilòmetres més de trajecte per accedir a la península. 12 anys després que el Kremlin s'anexionés aquest territori, Putin no es pot permetre que els seus habitants arribin a pensar que vivien millor sota administració ucraïnesa. Però per evitar-ho, primer haurà de trobar la manera de neutralitzar els drons ucraïnesos.
0: Deixem la informació internacional perquè ha quedat vist per sentència el judici contra David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, per suposadament haver obtingut, ha dit, un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017.
3: Gràcies a los señores letrados y letradas de las acusaciones populares, las defensas y una fiscal. El juicio queda concluso para sentencias. Se levanta la sesión.
0: Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó per Sánchez pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències pel càrrec de coordinador de les activitats dels conservatoris de música, mentre que la Fiscalia sol·licita l'absolució. Pilar García.
5: 7 sessions de judici, una quarantena de testimonis i 11 acusats. David Sánchez no ha fet ús del seu últim torn de paraula. Sí que ho ha fet l'expresident de la Diputació, el socialista Miguel Ángel Gallardo. Per aquí les acusacions demanen 4 anys de presó. Gallardo ha parlat d'un judici per raons polítiques.
6: La única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular. La acusación popular ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo. Ya han ganado el juicio social.
5: Les defenses han destacat durant el judici que no s'ha portat cap prova que demostri que l'accés al càrrec va ser adit.
0: I d'un judici a un altre, perquè no deixem de parlar de les causes que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. Avui, l'excomissari Villarejo ha parlat sobre la seva suposada implicació en el cas Leire. El sumari del cas apunta que s'hauria conxorxat amb la trama per buscar draps bruts, per exemple, contra el magistrat Manuel Marchena, amb l'objectiu d'accelerar l'aplicació de la llei d'amnistia. Bé, doncs Villarejo no ha confirmat trobades amb Leire Díez, però sí que s'ha desvinculat indirectamente de las sus maniobras.
7: Yo llego a un acuerdo con el PSOE y el PSOE se persona para meterme más años de cárcel. ¿No se dan cuenta que es una estupidez?
0: Villarejo ha dit que espera que avui el jutge del cas, Santiago Pedraz, el citi aviat perquè pugui donar la seva versió. Ho ha dit a l'entrada de l'Audiència Nacional, on se'l jutja per un altre cas, el cas Kitchen, sobre les suposades clavegueres del PP per robar documentació de la Caixa B del partit, l'extresorer Luis Bárcenas. Villarejo se n'ha tornat a desvincular i nega que l'operació ni tan sols existís. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
8: Bon dia, sí, avui ha acabat un interrogatori que va deixar mitges la setmana passada, ratificat que l'única operació que va existir va ser legal, diu, i era per perseguir la fortuna de Bárcenas a l'estranger. Ha negat rebre ordres o pressions polítiques del Ministeri de l'Interior d'aquell moment i només ha reconegut que va ser ell qui va captar de confident el xofer de Bárcenas, però per saber qui li feia de tastaferro. Fins i tot ha exculpat Maria Dolores de Cospedal. Creu que Bárcenas es va inventar el famós M. Rajoy de la llibreteta, com l'anomenava Cospedal en uns àudios, i que si buscaven aquelles anotacions amb les quals diu Cospedal estava obsessionada, era per controlar què filtrava Bárcenas a la premsa i no per destruir proves d'una comptabilitat paral·lela.
7: Nunca hay certeza de lo que él anotaba y que elaboró para luego filtrarlo. ¿No?
8: La Fiscalia demana per Villarejo 19 anys de presó.
0: Passen 6 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
2: Catalunya migdia. Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
9: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
11: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
27: Catalunya migdia.
0: Passant 7 minuts a 2:15... L'edifici de Gaudí del Col·legi de les Teresianes de Barcelona, fins ara tancat al públic, obrirà com a museu a principis de l'any 2028. L'immoble, al carrer Ganduxer, combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats per conèixer la vida i l'obra de l'arquitecte Montse Mas.
12: El Museu Gaudí Teresianes de 3.000 metres quadrats descobrirà per primera vegada al públic general l'edifici del 1890, un dels menys coneguts de l'arquitecte. Imma Fondavila és la directora de continguts i cofundadora de Magma Cultura, l'empresa impulsora del projecte, en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Aquí juga, diguem-ne, amb uns materials molt pobres, amb el maó, amb la pedra picada, que transmet tota una austeritat a acord també amb els principis de pobresa de l'Orde. Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús. I en els pinacles que hi ha a cada angle de l'edifici, una creu de quatre braços, que de fet és la primera vegada que Gaudí fa aquesta creu.
12: A banda d'explicar l'immoble, el nou museu comptarà amb un espai permanent sobre Gaudí i mostres temporals d'art.
13: Aquí veurem un Gaudí integral. Val? Creiem que és un tipus de contingut que actualment a la ciutat no existeix, amb uns continguts permanents. També hi haurà uns continguts que s'aniran renovant, tota una planta, que és la planta on hi ha el claustre, diguem-ne. La idea és que sempre hi hagi aquesta fil, aquest eix conductor, que és el de la espiritualitat, el de la transcendència, la bellesa.
12: El projecte d'uns 7 milions d'euros s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i coincidint amb la visita del Papa a la ciutat.
0: I no deixem de parlar de Gaudí, perquè la ciutat de Reus estrena una nova escultura dedicada a l'arquitecte Antoni Gaudí, el seu fill més il·lustre. És una peça de bronze que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Reus, Manel Sastre.
14: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
20: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
14: La base està feta amb una pedra que, ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
27: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Moment pels esports. Laia Tudel, bona tarda.
21: Bona tarda.
0: Avui amb protagonisme pel bàsquet.
21: Perquè comencen els play-offs de les semifinals de l'ACB i ho fa amb dos equips catalans.

0: Comença l'hora de la veritat a la Lliga de Bàsquet amb un Barça renascut que engega el camí cap a la final contra el Tenerife. El Palau Blaugrana acull aquest primer duel de semifinals entre el cinquè classificat i l'equip canari, vuitè, però que va eliminar Ernest Macià tot un Real Madrid als quarts.
1: Doncs sí, és la gran sorpresa d'aquesta Lliga C. N'hi han hagut unes quantes de sorpreses en aquests play-off. Per exemple, el factor camp ha deixat de ser important i la victòria del Tenerife contra el Madrid explica perfectament la situació en la que ens trobem avui en dia. Aquest vespre, a les 8, a l'hora que el Papa surti a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, començarà el partit del Barça davant de Marcelinho Huertas, el Tenerife de Marcelinho Huertas, que és un jugador, és un petit miracle, ja que avui estem en aquesta tessitura. És un base de 43 anys que és actualment ha anat sent cada vegada millor i un dels, podríem dir que és el millor base o un dels millors bases de la Lliga ACB, que ha fet exhibicions els últims anys al Palau. L'any passat va fer 20 punts, 19 punts i 15 assistències, i aquest any ha fet 20 punts contra el Barça a Tenerife. Per tant, estem parlant d'un jugador determinant que el Barça haurà d'aturar. El fet que el factor camp, és a dir, el factor Palau, no és determinant és que, bé, el Barça amb el Tenerife, per exemple, la Lliga regular va perdre a casa, però va guanyar a fora. No obstant, si tu preguntes, els jugadors pensen i diuen i verbalitzen com Nicola Provítola que tenir el factor Palau serà determinant.
2: Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye.
1: Aquest migdia el Barça ja ha entrenat al Palau, s'ha trobat amb el Tenerife, que també ho ha fet, i allà hem pogut veure Marcelinho Huerta saludant el Toko Shengelia i algun dels coneguts quan doncs encara jugava aquí al Palau Blaugrana.
0: Doncs aquest partit, aquest Barça-Tenerife, es juga a les 8, el podreu seguir a la transmissió que farem al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, de 7 a 8 a l'antena digital Tot Costa, i uns minuts abans a les 8 començarà aquesta transmissió del Barça-Tenerife. I demà serà el torn, Ernest, del Joventut.
1: Doncs sí, el Joventut, que d'aquí a pocs minuts marxa ja cap a València, és l'altra semifinal. Aquí el factor camp està en contra, perquè els dos primers partits es jugaran, com dèiem, a València, i bé, doncs que la penya hi marxa plena de convicció, ho demostren les paraules que feia fa molt poca estona el seu entrenador, Dani Miret.
3: Vull dir, podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial.
1: És diferencial el que ha dit, no? Que tot i perdre els dos primers partits contra el València puguin passar, denota ja quin és l'estat d'ànim de l'equip. I de l'entorn penya, tot i que fora, t'explico una notícia que ha passat aquest matí, i és que Carles Durant, que va ser entrenador durant diverses temporades del primer equip del Joventut, i que ara doncs, no tenia equip, l'últim equip va ser a Turquia, el Darussafaka, acaba de fitxar per un dels millors equips de la Bundesliga, el Ludwigsburg.
0: Doncs tot això, en bàsquet i en futbol. Dijous comença el Mundial. Ahir la selecció espanyola va fer l'última prova en un partit amistós amb el Perú. Com els va anar els blaugrana, Ramon Salmurri?
4: Van guanyar 3 gols a 1 en un partit jugat a Puebla, 2.200 metres d'altitud, i Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, va sortir amb el que l'Aia segurament serà el seu 11 inicial a l'estrena del Mundial, i si no ho és pràcticament, aquest 11 amb Joan Garcia, on és suplent, el porter titular és Unai Simón, on Pau Cubarsia és central titular amb Aymeric Laporte, i on Pedri juga a la mitja punta per davant de Dani Olmo. Ferran va ser extrem dret, òbviament aquí encara falta de moment la minya mal. El que queda clar és que Olmo té ganes de reivindicar-se, va fer una bona segona meitat. Pedri va fer un molt bon partit, un gran primer temps, a més va marcar amb una assistència d'un bon Ferran que va jugar d'extrem dret.
5: Sí, bueno, Ferri, como juega pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo, y sabía que si entraba me la iba a poner. Creo que casi todo el mérito es de él, porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso.
0: Doncs el Mundial ens descobrirà també moltes històries que anirem explicant a Catalunya Ràdio, algunes de curioses i d'altres que no seran tan bones, com per exemple la que està vivint Omar Artan, àrbitre somali triat per la FIFA per xular aquest Mundial, però aquí als Estats Units no deixen entrar al país, Salmo.
4: Sí, sí, Estats Units ha prohibit l'entrada al país del millor àrbitre africà, Omar Artan, àrbitre de Somàlia, que es va trobar que quan va arribar a l'aeroport de Miami, el Servei de Duanes i Protecció de Fronteres li van denegar el permís. Estats Units va al·legar problemes amb la supervisió dels seus antecedents. El que va seguir és que Somàlia és un dels països amb prohibició per part d'Estats Units d'entrar al país als seus ciutadans. I a tot això, òbviament, doncs la FIFA diguem-ne, ha tingut una reacció que passa per aixecar les mans i no ha fet res. I això ha fet que el millor àrbitre africà, Omar Artan, s'hagi quedat fora del Mundial perquè Estats Units no l'ha deixat d'entrar al país.

0: I a Madrid, el portuguès José Mourinho arribarà, en principi se l'espera aquesta tarda, i ho fa com a gran salvador d'un projecte esportiu ple de dubtes i amb moltes carpetes pendents, Marcos García.
1: Sí, Mourinho ja s'instal·larà aquesta tarda a la capital de l'Estat. Està pendent de confirmar quan l'anuncien, quan es fa oficial el seu fitxatge pel Madrid. Podria ser avui mateix o demà. A partir d'aquí la presentació, ens diuen que el Madrid té previst presentar Mourinho en el que queda de setmana. La previsió és que Mourinho firmi per 3 temporades. Falta fer-se oficial si seran 3 o 2 més 1. A banda de la seva presentació, Mourinho viatja amb un munt de pendents, com deies. La primera, triar una peça amb ascendent sobre el vestidor, allò que en el seu moment va fer amb ell Aitor Caranca. També vol un cervell de joc i vol un lateral esquerre. Dels fitxatges, tot apunta que Dumfries i Konaté firmaran fins al 2030 i Mourinho ha de decidir amb tota aquesta llista de jugadors. Què passa amb tots aquests? Rodrigo, Camavinga, Asensio, Ceballos, Fran García i Mastantuono. José Mourinho també té al cap la preparació física, sent que no ha funcionat en molts moments aquest curs.
0: A l'agost serà una nova temporada de futbol amb el retorn de Mourinho, una lliga que començarà el cap de setmana del 15 a 16 d'agost després que un jutge ha donat la raó a la lliga davant l'associació de futbolistes que es queixava que no hi havia prou descans per als jugadors del Mundial, Montserraia.
2: Hi haurà moltíssims jugadors de la Lliga Espanyola que participaran en el Mundial en diferents seleccions, uns 86. La majoria són del Barça, 15, 12 de l'Atlètic de Madrid. El Madrid n'aporta 10, però cap amb l'equip espanyol. L'AFE, el sindicat de futbolistes, va portar el cas a arbitratge perquè creia que no es respectava el descans mínim dels jugadors durant l'estiu. L'encarregat de resoldre el cas considera que els jugadors tindran 3 setmanes de vacances, fins i tot els que juguin semifinals a la final del Mundial. Javier Tebas, el president de la Lliga de Futbol, ho veu així.
3: Estadísticamente está claro que la final del Real Madrid es probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, creo que es el domingo. El Athletic Club, que tiene muchos jugadores con la selección española, esperemos que esté en semifinales o final al menos, pero otros clubes pueden empezar allí, entonces yo creo que al menos entre 6 y 7 partidos se van a jugar ya ese fin de semana.
2: Tebas s'ha referit també al retorn de Mourinho a la Lliga Espanyola, dient que donarà molt de joc i que ell estava encantat quan el portuguès i Guardiola van coincidir perquè hi havia molta salsa.
3: Divertido. Ya no voy a opinar del tema deportivo, ¿no? Siempre he dicho que me gusta una liga en su momento con Guardiola y Mourinho porque le daba mucha salsa, ¿no? Y bueno, todos conocemos a Mourinho, pero va a dar mucho juego, ¿no?
2: Tebas li ha dit al reelegit president de Madrid, Florentino Pérez, que hauria de reflexionar sobre els resultats de les eleccions fetes diumenge passat, perquè si Enrique Riquelme hagués tingut 40 dies en lloc de 15 per preparar la candidatura, no se sap què hauria passat.
0: Doncs hem parlat de la Lliga Masculina de Futbol, del Mundial Masculí de Futbol, que comença d'aquí a 2 dies, i mentrestant la selecció espanyola femenina té avui l'opció de classificar-se directament per al Mundial que es disputa l'any que ve, Ruth Vilà.
4: L'equip espanyol juga a Reykjavik contra Islàndia i si guanya o fa el mateix resultat que Anglaterra contra Ucraïna, ja tindrà el bitllet per al Campionat del Món que jugarà al Brasil. El partit d'avui és a les 9 del vespre. Superada Anglaterra en la classificació del grup, les jugadores són optimistes de cara al duel d'avui. La blaugrana Irene Paredes destaca el joc físic de l'equip islandès.
5: Tienen jugadoras muy fuertes físicamente y creo que se sienten muy cómodas en los centros y remates, en el ABP, entonces habrá que estar serias en eso y luego ojalá podamos hacer nuestro juego y generar muchas ocasiones.
4: I encara parlant de la competició femenina, ja tenim publicat un nou episodi del podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, on expliquem, entre d'altres coses, que el Barça no repetirà aquesta temporada la minigira per Mèxic que ha fet els últims dos estius. De fet, el club hi ha la proposta del govern d'Andorra perquè el femení hi faci una estada aquesta pretemporada. Podeu sentir el podcast a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
0: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
6: Són les mateixes condicions. Hem jugat els mateixos partits, tenim el mateix descans i...
0: Barça i Igualada juguen avui l'accés a la final en l'últim partit de la sèrie de semifinals d'hoquei patins.
7: Catalunya migdia.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments.
12: 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona, perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
14: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
15: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
14: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com s'han fet els seus successors per tirar-ho endavant?
16: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
14: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
17: Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
18: Sí.
17: Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocà, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. Quatre bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
7: Catalunya migdia.
19: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
20: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
21: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington, amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
20: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
22: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
7: Som 3Cat.
20: Som 3Cat.
0: Ho dèiem abans de la pausa, el segon finalista de l'Hockey Lliga sortirà d'un cinquè partit de semifinals, una mica típic, enfront al Barça i l'Igualada, però Marta García, aquest partit, jo ho explicàvem ahir, es juga a Blanes.
23: I això per la coincidència amb la semifinal de l'ACB entre el Barça i el Tenerife, que se juga en el Palau i fa impossible acollir els dos partits. Cinquè i definitiu enfrontament d'esta semifinal de l'Hockey Lliga, on qui guanyi avui serà el rival del Liceo en la final. El Barça, amb més palmarès que el seu rival, està firmant unes semis irregulars. Conscients del que se juguen, parlen el tècnic Ricard Ares i sense pèls en la llengua el jugador Nacio Labart.
24: No hi ha una altra opció, hem de guanyar una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
25: Ser conscientes de lo que nos jugamos, porque si no, pues supondría y creo que merece la pena decirlo y es así, sería un fracaso absoluto.
23: L'Igualada estarà acompanyat per bona part de la seva afició, a més dels que se desplacen en cotxes particulars. El club ha ficat tres autocars per facilitar el desplaçament fins a Blanes. Tenen clar eixe prestigi blaugrana, però no volen renunciar a res, i ho argumenta així el tècnic Marc Montaner.
26: Per pressupost, per tot, ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres, però crec que la lliga regular, normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, si la lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop, o inclús que estem igual, i ens hem de creure que podem anar perfectament al cinquè partit, els podem guanyar, ja ho hem fet.
23: El partit és a les 7 en directe per Esport 3, i encara no que hi patins, l'internacional angolès Humberto Méndez torna al Noia Freixenet per iniciar la tercera etapa en el Club de la Noia.
0: I en futbol sala, el Barça té la final de la Lliga a tocar. A les 9, Inter-Barça, primera oportunitat dels de Javi Rodríguez per sentenciar la semifinal.
1: Doncs sí, el Barça vol segellar per la via ràpida i no arribar al tercer partit d'aquesta semi. Si passa a la final, l'equip de Javi Rodríguez, com dius, lluitarà pel títol, però és que a més confirmarà una plaça per la Champions de la propera temporada.
27: Final, quieras o no, este club, este equipo por historia, tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse, que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
1: El Barça té les baixes de Pol Pacheco, Adolfo i Lucas Granda. El segon partit de l'altre semi d'aquesta Lliga de Futbol Sala el jugaran demà al Palma i al Pozo de Múrcia.
0: entre avui i demà coneixerem els dos equips que lluitaran per pujar a primera divisió, la primera divisió de futbol, tornada de les semifinals amb tot obert aquesta nit a l'Almeria Castelló. Marta.
23: Després de l'empat a un del partit de Nadal, la resolució d'esta primera semifinal se planteja totalment oberta. Si bé l'Almeria té un xicotet avantatge, i és que novament un empat afavoriria els interessos de l'equip andalús, tercer en la fase regular i dirigit pel tècnic de Vilassar de Mar, Joan Francesc Ferrer Rubi. Al Castelló, en canvi, només li val la victòria. Sentim els tècnics, primer Rubi i després el dels orelluts, Pablo Hernández.
2: Pero ser cautos, es decir, no hay nada hecho. Yo le pediría a la afición que venga en modo 100% animar y te diría plano de pensar, que no piense. Que anime y que lo que vaya pasando en el campo ya irá pasando.
3: Es verdad que a lo mejor somos un equipo que no tiene esa experiencia que otros equipos sí que tienen en estas situaciones, pero estoy muy tranquilo por saber que los jugadores van a ir a Almería a dejarse la vida y a intentar dar la vuelta a la eliminatoria.
23: Algunes dades curioses i optimistes per als dos equips. L'última vegada que l'Almeria va començar un playoff amb un empat fora de casa va ser la temporada 12-13 i va acabar pujant a primera. I el Castelló ha guanyat l'Almeria en 3 dels últims 4 partits entre ells. El de avui se juga a les 9, demà Màlaga Las Palmas, amb avançament avantatge de l'equip andalús que en l'anada va guanyar 1-0.
0: I tornant a parlar de futbol sala, Linyola s'enfrontarà a l'Estrella Gallec a la final de play-off per pujar a la primera divisió femenina. L'equip del Pla d'Urgell jugarà el partit d'anada a casa, Isaac Vilalta.
4: Doncs sí, i aquest serà justament el punt fort d'un Linyola que haurà de superar un dels grans favorits de cara a l'ascens a la màxima categoria. Després de remuntar les semifinals del play-off, ara les del Pla d'Urgell afronten l'eliminatòria decisiva. Montse Carles, capitana de l'equip i que és de Linyola, parla del suport dels aficionats.
5: Brutal.

0: supporting me, super happy to get this trophy and can't wait to see you soon next year.
1: Això ens situa Marta al Roland Garros.
2: La russa Mira Andreeva, de només 19 anys, emporta el títol després d'una final contra la polonesa Maja Kalinska, superant-la per un doble 6-2. Protagonisme compartit este cap de setmana entre la tenista nascuda en Krasnoyarsk, número 6 del món, entrenada per Conchita Martínez, i que suma així el seu primer títol de Grand Slam, i una jugadora que, procedent de la fase prèvia, s'ha fet un nom en este obert francès. Kalinska, que fins a este Roland Garros no havia guanyat mai més que un partit en un Grand Slam i que va estar 3 anys allunyada de les pistes per una depressió, és també protagonista en este cap de setmana esportiu.
1: I tenim temps per repassar un altre aspecte del dia. Montse, l'NBA, de matinada, Sant Antonio es cursa distàncies a la final.
3: Sí, Spurs han guanyat els Knicks de Nova York al Madison Square Garden, 111-115, el tercer partit de la sèrie. Tot i això, els de Nova York continuen dominant la final per 2-1. Per cert, l'afició present al Madison ha xiulat al president dels Estats Units, Donald Trump, quan ha aparegut a la pantalla gegant del pavelló mentre sonava l'himne nacional.
1: Doncs avui més esports a les 7 al Tot Costa, però a l'antena digital. Ens trobareu de Catalunya Ràdio. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
4: Són les 3. Catalunya Migdia. Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara hem seguit l'arribada del Papa Lleó XIV a Catalunya amb l'homilia que ha fet a la catedral de Barcelona com a primer gran acte. A aquesta hora el pontífex dina al Palau Episcopal abans de rebre en audiència privada el president Salvador Illa. A la tarda, a l'estadi olímpic Lluís Companys es farà l'acte més massiu d'aquesta visita. Lleó XIV ha fet part de les seves intervencions aquest matí a la catedral en català. També us hem parlat dels primers exàmens de la selectivitat, anglès i castellà, aquest matí. En general, els estudiants els han trobat assequibles. Això el dia d'una nova vaga de mestres i professors. I ens hem fixat també en un informe europeu que assenyala que una quarta part de les plantes de marihuana que es requisen a tota la Unió Europea es confisquen aquí, a Catalunya. Si parlem de cocaïna, Espanya n'intercepta un terç de tota la que es troba a Europa. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Mitjana. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
5: Doncs que Llum Rodríguez és la nova síndica major de comptes de Catalunya. És la primera dona que encapçala la institució. El ple de la sindicatura l'ha elegida per unanimitat després que Miquel Salazar, l'anterior síndic, va renunciar al càrrec per motius personals. Llum Rodríguez és membre de la sindicatura des de l'any 2022. Recordem que aquesta és la institució que s'encarrega de fiscalitzar els comptes dels organismes públics. El jutge que investiga Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra demana als Estats Units que l'autoritzin a utilitzar com a prova els missatges que han servit per imputar l'expresident espanyol. Es tracta de converses interceptades pels investigadors d'una agència nord-americana incloses en el sumari del cas en què l'accionista Rodolfo Reyes insta a picar portes per aconseguir ajudes públiques i suggereix el nom de Zapatero. Segons els investigadors, també és seva la frase «Cibro, nuestro pana Zapa está detrás», que és una de les que ha corregut més d'aquest sumari. Tornen els descomptes d'estiu per joves per viatjar en tren i autobús. Ho ha aprovat avui el Consell de Ministres. Ho poden demanar els joves d'entre 18 i 30 anys i entre el juliol i el setembre tindran descomptes del 90% en bitllets d'autobús i de tren i del 50% a l'alta velocitat. També rebaixes per fer viatges en Interrail. Se'n diu Òscar Puente, que és el ministre de Transports.
6: Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
5: A Irlanda del Nord, els governs d'Irlanda del Nord i també del Regne Unit demanen calma després de l'atac a Belfast d'ahir a la nit. En un vídeo a les xarxes s'hi mostra com un individu intenta tallar el cap amb un ganivet a un altre que és estès a terra. L'extrema dreta fa una crida a sortir al carrer, entre altres coses perquè l'agressor és negre. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
7: Hola, bona tarda. Al vídeo s'hi pot veure l'atacant, un home de raça negra, descrit per la policia com a probablement sudanès, assegut sobre un home estirat a terra, sagnant i intentant tallar-li el coll fins que uns veïns aconsegueixen separar-lo. El presumpte atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu. El secretari d'Estat per Irlanda del Nord, Hilary Benn, ha demanat esperar la investigació policial en una sessió d'urgència al Parlament de Westminster.
8: El públic té raó d'estar enfadat pel que va presenciar en el vídeo espantós i el que deuen haver sentit sobre l'atac. És realment important que es comprovin els fets abans que es doni informació a la cambra.
7: L'extrema dreta ja ha convocat una manifestació a Belfast i demana als negocis que tanquin en protesta.

0: Passen 4 minuts de les 3.
1: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara i fins a les 4, amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diario Punès. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: La Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I la consultora de projectes institucionals, Mònica Sabata. Bona tarda.
4: Molt bona tarda.
0: Com esteu?
4: Estupendes. Molt bé. Bé. Com sempre.
0: Carai, així no et pregunto més. Ja està, de dret. Anem al primer tema. I els dimarts, ja sabeu qui ens el proposa, és l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
5: Hola, què tal?
0: Tu també estàs tan estupenda, com m'han dit elles que estan?
5: Jo, bueno, no sé, estic normal, treballant, una mica grisa, més que estupenda.
2: Carlota, ho saps, que ve el papa? Bona dia,
5: sí, bueno, ho sé, però mira, no vull saber-ne res, i per això avui podria parlar del papa, o més, podria parlar del papa, no?
0: Molt bé.
5: Però sí, no ho faré, perquè estic fins als nassos de tot aquest llepapaculisme dels últims dies, de les papantomimes i les posades en escena papatètiques. Sense anar més lluny, el discurs soporífer d'ahir al Congrés, que semblava fet amb una IA, o sigui, una cosa realment espantosa, vull dir, me l'he llegit. Molt omplir-se la boca parlant contra les discriminacions, també la lingüística, i després resulta que hem de suplicar-li perquè parli la nostra llengua. Però bé, per no esmentar, evidentment, que això del catolicisme hi ha molts que ens sembla això, que és una enganyifa del califa tan obsoleta com la monarquia. Però bé, així que vull parlar d'una cosa que em preocupa molt més que el papa, que és la nostra llengua, i en concret la degeneració de la llengua, o fins i tot la falsificació. Ja fa anys que dura aquesta plaga de serps verbs que es posen com de moda i després no hi ha qui se'ls tregui de sobre. El parlant se suposa que els fa servir perquè té la sensació que llavors tot queda com més, no sé, més formal, més seriós, no? Ho veig al carrer, ho veig als mitjans, ho veig en textos de persones que se suposa que volen dedicar-se a l'escriptura. Per exemple, el verb generar. Avui mateix, al matí, en aquesta mateixa cadena, a la informació del trànsit sentia que no sé què generaria cues. Altres vegades el que genera és una pèrdua de pes. El mateix passa amb visualitzar, que ja es fa servir com a sinònim de veure o de mirar. L'altre dia, en un manuscrit d'una novel·la, vaig llegir visualitzava el paisatge, per voler dir que l'estava mirant, eh? Tenim també el clàssic de fer servir realitzar en lloc de fer, no? Continuo llegint que realitzen reparacions o reunions. Aviam, podem tornar a parlar normal? Podem provocar cues, contemplar paisatges, fer reunions, sisplau?
0: Bé, doncs és la petició que fa la Carlota, que no sé com ho veieu.
2: Hauríem de.
0: La Neus somriu, sí.
2: Sí, clar, és veritat que a vegades s'utilitzen paraules que semblen més complicades quan en realitat el que estàs fent és no fer servir la que toca, no? Amb això he de dir que crec que la intel·ligència artificial no ajuda gaire, perquè
5: no,
2: veus
5: no,
2: alguns
5: encara
2: textos...
5: Encara ho empitjorarem.
2: Clar,
5: sí.
2: Veus alguns textos... Vaig llegir un dia que mai hi havia hagut tants punts i com als textos, com des de que hi ha la intel·ligència artificial, i és veritat, perquè el punt i coma s'utilitzava molt poc.
0: Normalment no s'utilitza gaire.
2: És,
0: no?
2: A més, en els textos que toquem nosaltres, periodístics, molt poc, i ara, en canvi, en veus molts, no? Sí, a vegades és fer difícil el que és fàcil, com diu la Carlota.
3: Mm. Sí, està bé que la llengua... Jo sóc del parer que està bé que evolucioni, que s'innovi, però no sembla que siguin coses que portin massa, no? Més aviat una mica fem servir malament el significat d'algunes paraules i en deixem d'emprar altres amb el significat que tocaria, per tant, en aquest cas.
0: El Pau Vidal, traductor entre altres coses, lingüista, parla del burocratès, que és un llenguatge, que és aquest, el de si tu pots dir una cosa d'una manera com molt recargolada perquè fa la sensació que estàs utilitzant una llengua més rica, doncs l'utilitzes. I a vegades dius, no cal.
2: Si quan s'ha posat de moda el quelcom.
0: Per això, o implementar, tot s'implementa. No implementarem, farem, o no, o ja està.
5: De fet, Orwell ja va escriure una, no?, i té una mena d'article que parla d'això, no?, d'aquesta absurdització del llenguatge, que sembla que tot ho complica per fer-ho semblar tot com inflat, però al final és com que les coses no diuen res i ho allargues tot molt, no? I és una cosa com molt cansada i sembla que estem com atrapats, en aquesta mena de sintaxi i lèxic, vaja.
3: Jo crec que al final tot rau en el coneixement de la llengua que la gent té. I crec que hem anat tendint com burocratitzar la llengua, a fer servir la llengua com si estiguéssim permanentment escrivint un informe, i a més a barrejar-la amb d'altres paraules, no? Abans es deia data límit i ara es diu deadline, que també és una tonteria enorme, no?
0: Bueno, aquesta és una altra, no? L'anglicismes, buscar anglicismes, no?
3: Sí. Tots els anglicismes que utilitzem per parlar català, i és molt tonto, no? Us explicaré una anècdota. Avui he sentit que aquesta casa feia servir l'expressió cap i casal. Jo em vaig trobar escrivint un informe...
0: Fins i tot el Papa allò que tots ha fet referència al cap i casal. Ha dit que Barcelona era coneguda com el cap i casal.
3: Em vaig trobar escrivint un informe i vaig, com que havia de dir moltes vegades Barcelona, no? Doncs intentava utilitzar expressions diferents per no repetir Barcelona 50.000 vegades, i vaig posar cap i casal. I les persones que van rebre l'informe em van dir: però Mònica, què vol dir cap i casal? I ho vaig haver d'explicar. I són gent, diguem-ne, amb cultura, amb coneixements, involucrada socialment, etc etc. Vol dir que jo crec que hauríem de... És a dir, està bé, diguem-ne, que reclamem que la gent continuï parlant català, però també estaria bé que fóssim conscients de que tenim una llengua rica, i que totes les llengües són molt riques, perquè al final el com parlem les llengües és una manera d'explicar el que nosaltres som, i per tant estaria bé que continuéssim utilitzant aquestes llengües riques, que no són llengües ni burocratitzades, ni amb molts anglicismes, ni... Malgrat, és veritat que s'ha d'anar doncs modernitzant, eh? Doncs el Termcat fa una feina espectacular per anar doncs modernitzant la llengua i anar-la adaptant als temps que corren, no? Fa 10 anys no utilitzàvem l'expressió intel·ligència artificial per res.
2: Perquè no existia, no?
3: Perquè no existia, no? Però ara ens hi hem hagut d'acostumar. Doncs és millor dir segurament intel·ligència artificial que dir IA, no? Que és com el que ara estem acostumats a dir ja, no? Per tant, és parlar-la i cuidar-la.
0: Doncs aquesta reivindicació, i a vegades no les paraules que sonen més tècniques, més de to més elevat, no impliquen que la llengua sigui elevada, al contrari, a vegades el que fan és simplement complicar-ho de manera artificiosa i que, per tant, tot plegat sona poc natural i poc fluid.
5: Fins i tot sona còmic de vegades, no? Quasi sona una paròdia ja, no?
0: Sí, sí.
5: I a vegades penso, això ho estan dient en sèrio o no? Saps?
0: I si analitzes, per exemple, els missatges institucionals, per exemple, dels ajuntaments, elements semafòrics i coses d'aquest estil, que dius, no, escolti'm, digui'm semàfor, que serà molt més fàcil i ens entendrem més ràpid. Però escolta'm, em fa l'efecte que ho reclamarem, ho demanarem, però no ens faran gaire cas.
2: Però, per exemple, hi ha molt bona feina quan els mitjans de comunicació, i per exemple aquí a la ràdio, doncs això, es poden normalitzar conceptes nous, com tu deies, no? Perquè clar, la llengua es va modernitzant i ha d'anar utilitzant conceptes nous, i jo crec que aquí la feina també d'anar-ho escoltant, doncs això, a la ràdio o en mitjans audiovisuals, i això inclou també els que estiguin per internet, crec que és important, no? Perquè al final, igual que el català va entrar moltes llars gràcies a Catalunya Ràdio, TV3, Ràdio 4, no? En aquell moment, doncs, que la gent que està també en mitjans doncs pugui ajudar, no?
0: Tot i no complicar-ho més. A vegades som els primers que ens compliquem
2: la vida.
0: Bé, doncs
3: però no és només una feina dels mitjans, és una feina de que qualsevol comunicació que ve d'una institució ha de ser correcta, ha d'estar ben escrita, no hi ha d'haver faltes d'ortografia, que a vegades també passa.
0: I al final ha de ser entenedora. La gent que rep la carta que tu li estàs enviant en què li dius que ha de fer una cosa, l'ha d'entendre. I no només perquè entengui el català o no, és que a vegades fins i tot gent que és catalano parlant llegeix aquell escrit i dius, perdoni un moment, a veure que torni a llegir-ho, perquè crec que no ho entès gaire, vull dir que això a vegades també passa. Carlota, gràcies, bona tarda.
5: De res, deixo que us empapeu.
0: Molt bé. Molt bé. D'aquí a 3 minuts serà un quart, ara hi anem.
1: Catalunya migdia.
6: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
7: Tota comunitat necessita un cor.
8: Un cor? Per què?
7: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
8: I reforçar la identitat?
7: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
8: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
9: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
10: l'Auditori.
9: I per anar de museu, concert i espectacle,
10: l'Auditori.
9: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
11: El somni de gaudir.
10: fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. I des d'avui, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
11: Catalunya migdia.
12: Les dones i els dies.
13: Amb Montse Virgili.
14: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
12: Per orelles fines i cors oberts.
14: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
12: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
14: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
13: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
14: Però què pensava que era la intel·ligència?
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
0: Va, doncs anem a empapar-nos, que deia la Carlota. El Papa Lleó XIV ha oficiat la primera pregària a la catedral de Barcelona aquest migdia, tot just acabat d'arribar, aquest migdia mateix a l'aeroport del Prat. Les autoritats eclesiàstiques catalanes i també els voluntaris l'han rebut a les escales de la catedral poc després que ho fes el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha rebut el Papa al mateix aeroport de Barcelona, a peu de pista. Durant l'homilia a la catedral, Lleó XIV ha fet servir el català per recordar als barcelonins i als catalans la seva fe cristiana.
15: Barcelona és anomenada cap i català Casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
0: Ara, Lleó XIV és el Palau Episcopal, on dina. Aquesta tarda rebrà allà en audiència privada el president, Salvador Illa. El Papa, en sortir de la pregària de la catedral, s'ha adreçat als fidels que eren a la plaça seguint l'ofici per les pantalles i aguantant el sol i la calor. Lleó XIV també els ha saludat en català.
15: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Con mucha alegría, saludo todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
0: Aquest vespre serà l'acte més públic que farà Lleó XIV, serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Demà arriba el torn del monestir de Montserrat i a la tarda a la Basílica de la Sagrada Família amb la inauguració i la consagració de la Torre de Jesús. Què us sembla tot plegat?
2: Tinc la sensació que estem assistint a un cert miratge des de que va arribar el Papa. Un miratge en el sentit de que les institucions i els mitjans de comunicació estem fent un desplegament espectacular. És veritat que han passat coses per mi qüestionables, com que s'hagi adreçat al Congrés, als diputats, i a més allà que tothom va agafar el que li interessava, els sectors, els partits d'esquerres van agafar la part aquesta humanista de defensar els drets dels migrants, per resumir-ho, no? O també demostrar-se contrari a aquest rearmament que està tan de moda. I els sectors més reaccionaris, doncs, es van quedar amb la idea que va també dir allà, no? De mostrar-se en contra de l'avortament o de l'eutanàsia, no? Qüestionant lleis que s'havien aprovat en aquella cambra, que és una cambra que és de la representació de la societat, per tant, unes lleis perfectament legals, no? Però bé, crec que això, que respectant les creences de tothom, sigui poc, molt, gens creient, eh? No, però si tu mires les dades, en el cas concret de Catalunya, després d'Euskadi és la comunitat on menys fervor religiós hi ha. En el cas concret de Barcelona, i quan dic religiós, inclou la religió catòlica i no només, no? La meitat dels ciutadans de la ciutat no s'identifiquen amb cap, no? Llavors, que a Madrid el dissabte hi havia aquella barbaritat de gent? És evident, com avui hi haurà moltíssima gent a l'estadi Lluís Companys, això no ho treu ningú. Però que si després, quan hagi marxat el papa, dubto que ell que va demanar o que es va felicitar aquest noi que s'ha fet viral, no, Álvaro, crec que es deia, no? Va ser crec que va ser el de l'estadi del Real Madrid, no? Que va demanar la bendició perquè es vol casar. Bueno, un de cada 10 matrimonis són religiosos. Per tant,
0: i després molta gent que no es casa.
2: Ho dic perquè aquest noi s'ha fet viral i està, com totes les coses que es fan virals, doncs tenen més o menys interès, com si aquí moltíssima gent es casés per l'església i és un de cada 10. Llavors, la meva percepció participant del show, perquè estic en un mitjà de comunicació i també estic fent un desplegament, no? Doncs que estem com creant una mena de bombolla aquests dies en una realitat que no es correspon exactament amb la realitat del dia a dia de la societat catalana i de l'espanyola, perquè he dit Catalunya i Euskadi, després a l'altra banda, estic parlant de memòria, que és Extremadura i no sé si Murcia o Andalusia, que és gairebé el 70% de gent que es considera vinculada a alguna religió, però tot i així són percentatges, en el cas de Catalunya, molt baixos. I per cert, aquesta, no, que no sé si és moda o no, no, que s'ha parlat dels joves, de moment les enquestes no apareix. La part aquesta potser sí que hi ha més misticisme, no sé què, gent més perduda, no dic que no, però les enquestes que es fan no apareix que estigui creixent, no?
16: Sí, segurament el desplegament és excessiu, no dèiem, per un estat que en principi és aconfessional i que a més no és només les pràctiques religioses o les creences, si estem practicant o no, dels catalans i catalanes o el conjunt d'espanyols i espanyoles, sinó també, doncs bé, molts nous catalans i catalanes que professen altres religions i que a mi m'agradaria saber si faríem el mateix desplegament per un altre líder religiós. Jo preferiria que no el féssim per cap, a aquest nivell, i em sembla que bé, que és una cosa també de l'àmbit més privat que no pas públic, no? Per això justament vivim en un estat aconfessional. De totes maneres, a mi el que sí que m'ha semblat doncs d'una certa gravetat és el tema del discurs al Congrés. Com tu deies molt bé, Neus, el Congrés és la seu de la sobirania nacional, és la seu de la democràcia, i que vingui un cap d'estat extern, diríem, líder espiritual d'una religió, doncs, que segueix sent molt majoritària a Espanya, a qüestionar lleis aprovades democràticament al Congrés, bé, em sembla que segurament podria parlar d'altres temes, no? No dic que no, fins i tot, doncs, si es considera, hagi d'anar a fer un discurs allà com a cap d'estat, però vaja, em sembla totalment fora de lloc.
3: Jo crec que tot el que estem veient aquests dies és el miratge de la confusió entre si ens visita un cap d'estat o si ens visita un líder espiritual, no? El papa té els dos rols, no? És el cap de l'Església Catòlica, amb uns seguidors de 1.400 milions arreu del planeta, però el papa també és el cap d'estat de un estat de 44 hectàrees, que és l'estat del Vaticà. Llavors, crec que hem vist coses que corresponen a un líder espiritual, i en aquest sentit, doncs, cadascú que cregui el que vulgui i cadascú que pensi el que vulgui, i per tant entenc que hi hagi gent que es passi dues hores esperant-lo a la plaça Nova, allà a la catedral, no? Per veure'l, amb la solana d'avui. I hem vist coses que potser són més de cap d'estat, quan aquest senyor ahir va anar al Congrés dels Diputats i va deixar anar, doncs, tot el que va deixar anar, trepitjant la sobirania del Congrés dels Diputats, que és el que el poble de l'estat espanyol ha decidit que ha de fer les lleis concretes que ha fet, com és el cas de l'avortament o el cas de l'eutanàsia, no? Jo crec que també a nivell d'utilització de recursos públics hem fet aquesta confusió, és a dir, els Mossos d'Esquadra aquest matí deien, no, és el més gran desplegament que hem fet mai. Em sembla que hi ha 5.600 Mossos cobrint, doncs, tot el que ha de passar a Catalunya aquests dies. Doncs, home, no ho sé, saps? No sé si vingués el Dalai Lama si faríem aquest desplegament, per exemple, no? Insisteixo, i s'ha de ser molt respectuós amb la fe de cadascú i amb les creences de cadascú, però crec que potser fins i tot volgudament les nostres autoritats han utilitzat aquesta confusió per fer tot aquest desplegament que ha acabat sent una setmana, Madrid, Barcelona i les Canàries, quan havia de ser una estoneta a la tarda per beneir la Torre de la Sagrada Família, no?
2: Aquesta confusió que dius, nosaltres al diari vam dir, anem a veure quant costa als contribuents, tots, els madrilenys, els catalans, els canaris, i no ens n'hem sortit, perquè aquesta xifra que s'ha donat com 25 milions, ja està, no? Però aquí no està inclòs les desgravacions fiscals que tindran les empreses. No sabem quan és, perquè això són diners que deixen d'estar a la borsa de tots. Aquests desplegaments, que aquí hi ha els Mossos, però igual que hi ha hagut la Policia Nacional a Madrid, o igual, o la Urbana...
3: Però hi ha més efectius de transport públic...
2: El famós Papamòbil va venir amb un avió militar. Vull dir, això té un cost, no sé quin és, perquè no ens ho han volgut dir al Ministeri de Defensa, però això no és gratis, és a dir... Volgudament no s'ha explicat el que costa, però la pregunta que jo crec que ens hem de fer és això, quina part hem de pagar entre tots?
3: Però volgudament també...
0: El que passa
3: també...
0: és que això, aquest raonament que ja l'entenc i que fins i tot el puc compartir, passa amb qualsevol cosa que passi a Barcelona. És a dir, d'aquí uns dies hi haurà la gran sortida del Tour de França, que també implicarà una despesa a nivell de mesures de seguretat durant diversos dies, a més, hi ha diverses etapes del Tour de França que es faran per carreteres de Catalunya i una part important per Barcelona. El dissabte es tallaran carrers perquè hi ha una contrarrellotge per equips, que també suposarà una despesa.
2: És que em faig la mateixa pregunta.
0: Sí, que,
2: segur
0: que molta gent que li agrada molt el ciclisme diu, home, em sembla fantàstic que Barcelona tingui la sortida del Tour de França. I d'altres que no els importi el ciclisme pensaran... perquè amb els meus diners s'ha de pagar que el Tour de França vingui i privatitzi, entre cometes, la ciutat d'una
2: manera. Vull dir que
0: aquests raonaments serveixen per tot,
2: és que
0: passen a la ciutat.
2: Això, per tot, no serveixen
3: això,
2: per tot.
3: Però això passa també, per exemple, amb la Fórmula 1.
0: També, sí,
3: no?
0: Sí, sí,
3: els que vivim al Vallès sabem l'impacte que té la Fórmula 1.
0: I els diners públics que es posen al circuit directament.
3: I els diners que es posen al circuit. Però no hi ha aquesta qüestió del discurs i el relat. És a dir... A mi el ciclisme em pot importar més o menys, la Fórmula 1 em pot importar més o menys, però no hi ha el discurs espiritual i moral que el papa està transmetent aquests dies a Catalunya. És a dir, té un cos públic, sí, però no hi ha tot el relat que pot anar en contra, com va passar ahir al Congrés, de la sobirania de l'Estat.
2: Quan són recursos públics s'ha de saber. Després tu podes estar més a favor o en contra. I un dirà, mira, pues a mi els del ciclisme em semblen bé, i un altre dirà, no, pues a mi em semblen bé els del papa. D'acord, però tenim dret, com a ciutadans, com a contribuents, perquè per això paguem els nostres impostos i intentem no fer res malament, a saber-ho.
3: No, tenim dret a la transparència absoluta.
2: I en el
3: absoluta.
2: Cas concret, per exemple, que dius del Tour, nosaltres ho hem preguntat també, perquè a més, ara, parèntesi, l'argument de no, és que projecta Barcelona al món, home, projecta Tabascan al món, però Barcelona, vull dir...
16: Potser ja està prou projectada, també et diria.
2: Dóna'm un altre argument. I a més a més et diuen, no, però és que necessites anar fent coses d'aquestes perquè si no et passen per davant altres ciutats. Bueno, d'acord, doncs no sé si aquesta és la que necessitem i si és això, hem de paralitzar una setmana la ciutat, a més al centre, per tant, tot és més complicat, doncs no ho sé. Però la mateixa pregunta que serveix pel papa serveix per
0: qualsevol cosa, pel Tour de França, pel Mobile World Congress, per la Marató de Barcelona,
2: en el cas dels diners de la Generalitat diuen no, del papa diuen no, és que està finançat amb la taxa turística, i llavors jo dic, bueno, és que com que ens van dir que la taxa turística anava a habitatge...
0: Deixeu-me introduir a la conversa la Hongria Panadero. Hongria, bona tarda.
17: Molt bona tarda a tothom.
0: La Hongria Panadero és la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia i és membre de la campanya Jo no t'espero, que precisament agrupa les associacions atees i laiques de Catalunya, que aquesta tarda heu convocat a les 7 una manifestació per dir això, que Jo no t'espero, adreçat directament al papa.
17: Bueno, adreçat directament...
0: Vull dir el missatge de Jo no t'espero, vull dir que no espereu al papa, volia dir, no que la manifestació sigui directament pel papa, volia dir que el missatge de Jo no t'espero és per ell, diguem-ne.
17: Bueno, no per ell. No esperem amb els nostres diners, no? Perquè el que demanem és molt senzill, que les institucions públiques siguin neutrals davant una visita de caràcter religiós. És el que estàveu comentant ara mateix amb la taula, no? La campanya és una campanya informativa, segurament també pedagògica, no? Que recull el canvi social, no? I d'una manera o altra, entre les tres entitats i la resta d'entitats i persones a títol individual que s'han adherit, no? Articulem una realitat social que ha canviat. I que vol també denunciar, ho deia la companya, la confusió. Nosaltres li diem una anomalia democràtica. Vale? Que s'està visualitzant rere acte de la visita del Papa i que presenta una ambigüitat molt flagrant entre religió i les institucions públiques, que no es correspon gens ni mica a la societat actual. Ja ho han dit les companyes, 50% de la població que es declara no religiosa a Catalunya, no? Però que hem de recordar-ho, sota el paraigües dels acords del concordat del 79, que mantenen els privilegis de l'Església Catòlica, el que volem fer, sobretot, és plantejar la fervent necessitat de fomentar un debat, però que sigui honest, entre totes les forces polítiques, sobre neutralitat, pluralisme i també sobre la nostra democràcia.
0: O sobre confessionalitat, no? En teoria estem en un estat aconfessional, però veient ahir les imatges, per exemple, del Congrés dels Diputats, no ho semblava.
17: Bueno, evidentment no ho semblava. Es va convidar, no?, com a cap d'estat, però el Papa ho va dir, que es presentava com a líder religiós, no? I tot i que va fer un discurs en el que va ser molt favorable a la migració, les desigualtats socials o la pau, no?, a la pròpia seu de la sobirania popular, on, ja ho han dit les companyes, però repeteixo, li van dedicar 7 minuts d'aplaudiments, no?, va qüestionar grans drets civils aconseguits: avortament, respecte a drets reproductius, mort digna o l'educació lliure de dogmes. Poc s'ha parlat, no?, del model de família que es va parlar en aquesta tribuna de la sobirania popular.
0: Mm. Feu aquesta manifestació, preveieu algun altre acte durant la presència del Papa a Catalunya?
17: No. Només hem fet aquesta proposta de concentració i vull que quedi molt clar que volem que tothom que senti interpel·lat que sumi a les nostres reivindicacions perquè volem articular-la. I què és això? O sigui, que des de la perspectiva de la laïcitat no som una amenaça a les creences. Considerem que des de la laïcitat és el marc on podem fer, no?, que totes les diferents creences, d'opcions, de consciències religioses i no religioses convisquin en igualtat. Per això fem un clam, no?, a aquest 48% de persones no creients, més tots aquests creients que apostin per una laïcitat, a acompanyar-nos al passeig del Born, que per cert està molt a prop d'una immatriculació de l'Església Catòlica, que aquest és un altre, no?, dels privilegis patrimonials, no?, més enllà dels fiscals que s'han comentat, que sota el paraigües dels acords del concordat encara persisteixen.
0: Mm. Ara la Neus fa una pregunta. Abans deixa'm explicar que Adif informa que torna a estar interrompuda la circulació a Rodalies de Catalunya, una altra vegada per culpa d'una incidència que afecta els sistemes de regulació del trànsit. I diu Adif que personal de la companyia d'Adif està treballant per intentar solucionar aquesta incidència el més aviat possible. Per tant, hem tingut 25 minuts aquest migdia en què no hi havia Rodalies, precisament pel mateix, per una incidència en els sistemes de regulació del trànsit, i ara torna a caure Rodalies i, òbviament, de seguida que tinguem més informació la farem arribar als nostres oients, però missatge d'ara mateix d'Adif. Per tant, torna a haver-hi problemes a Rodalies, han caigut tots els sistemes de regulació del trànsit de Adif. Neus.
2: Això està bé, perquè així el Papa també veu
0: la realitat del país.
2: Exacte. No, li volia preguntar a l'Hongria una cosa, perquè ella ha citat els privilegis que estan fixats en el concordat del 79, però després hi ha hagut algun tipus de modificació, no, del concordat, i volia saber si s'han limitat una mica els privilegis. Tu parlaves de les immatriculacions, no?, que és un dels temes, però, per exemple, crec que amb l'IBI doncs ara han de pagar coses que abans no pagaven, és a dir, si s'ha evolucionat d'alguna manera respecte al concordat inicial.
17: Doncs crec recordar de memòria, perquè aquesta resposta no me l'he preparat, que són només dues petites modificacions que s'han fet, sobretot a nivell fiscal, que es deriven dels acords del concordat. Tenim a la nostra pàgina web de la Fundació Ferrer i Guàrdia el 2019, quan van fer 40 anys dels acords de concordat, van llançar una campanya que ho teniu allà tot explicat amb diferents infografies i molt pedagògicament, i encara la tenim en activa. Esperem no haver d'arribar als 65 per jubilar, als 65 anys per jubilar aquests acords del concordat.
0: Bé, doncs en tot cas queda constància d'aquesta protesta, d'aquesta reivindicació amb l'Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia i membre d'aquesta campanya Jo no t'espero, que avui a les 7 de la tarda ha convocat aquesta manifestació. Hongria, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
17: Gràcies, Òscar. Bona tarda.
0: Passant gairebé 5 minuts de 3:45, farem una pausa. Recordeu que tenim ara mateix el sistema de rodalies caigut. No hi ha circulació per totes les línies, circulació interrompuda per una incidència que afecta els sistemes de regulació del trànsit. Per tant, òbviament, tan bon punt tinguem més informació del per què i de si hi ha alguna previsió de recuperació del sistema, us ho explicaríem al Catalunya Migdia, però de moment us podem informar d'aquesta informació. Semblaria que començaria a recuperar-se a partir d'ara, per tant, tornaria a ser una incidència que ha estat reduïda en el temps com la d'aquest migdia. Ara, després de la publicitat, ho actualitzem.
11: Catalunya migdia.
18: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: Ocasión Plus.
19: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
3: Bon Preu i Esclat.
4: Hola.
5: Hola.
6: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
1: Catalunya migdia.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
9: Aquesta veu no és de ningú.
10: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
9: Quina història, mare de Déu.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
8: La millor hora del dia.
10: Bravo per l'equip de la tarda.
9: És increïble.
11: Tot costa.
12: La temporada del 10.
13: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
14: Moltíssim, com un cervell. Això és màgia pura.
15: 10 temporades ja.
16: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
0: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
16: Per molts anys i que en feu molts més.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
17: Passen 9 minuts de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya migdia amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. Deixeu-me dir que Adif informa que la circulació de Rodalies es recupera de manera progressiva després d'haver solucionat aquesta incidència que ha fet caure durant 15-20 minuts el servei de Rodalies. És la segona vegada avui. La primera ha estat coincidint amb l'arribada del Papa, és a dir, era pràcticament la una del migdia, i hem estat 25 minuts sense Rodalies per una incidència en el sistema de control del trànsit d'Adif a l'estació de França. I ara semblaria que és el mateix problema i que ha durat en aquesta ocasió un quart d'hora, aproximadament, 15 minuts. Ara diu Adif que s'està recuperant la circulació. Ja sabem, perquè malauradament en això tenim una mica d'experiència, que quan hi ha una aturada com aquesta, després el restabliment és de manera molt progressiva i, per tant, segur que durant tota la tarda hi haurà retards a pràcticament totes les línies de Rodalies fins que no es pugui normalitzar la circulació. Anem amb més temes. Catalunya s'ha convertit en un dels principals territoris productors de marihuana a tota Europa. Això més o menys els Mossos d'Esquadra ja ens ho deien des de fa temps. Més o menys podíem tenir la sensació, la certesa potser també, però ara amb dades de l'any 2024 es requisen a Catalunya prop del 25% de totes les plantes de marihuana que es confisquen a tota Europa. I si mirem el conjunt d'Espanya, els números s'enfilen fins al 75%, 3 de cada 4. 3 de cada 4 plantes de marihuana confiscades a Europa són a l'estat espanyol. Així ho apunten les dades oficials dels Mossos d'Esquadra creuades amb les que ha fet públiques aquest matí l'Agència Europea sobre les Drogues. Aquest informe europeu apunta que Espanya es consolida com el punt operatiu a escala europea en les xarxes criminals dedicades al tràfic de cànnabis. Per això, també creix la preocupació de les autoritats sanitàries que temen una crescuda dels productes adulterats derivats del cànnabis, sobretot els que poden inhalar-se amb cigarretes electròniques i que, per tant, diu l'informe, també poden arribar a públics més joves. Però és que, a més, pel que fa a la cocaïna, l'estat espanyol també lidera les confiscacions de tota la Unió Europea. Es requisa el 37% de les tones que s'intercepten a Europa. I també s'han disparat les confiscacions de drogues sintètiques, com ara metamfetamines, arreu d'Europa. Saludem Josep Rovira, és el director de l'àrea de drogues i de salut de l'Associació Benestar i Desenvolupament. Senyor Rovira, bona tarda.
5: Bona tarda.
17: Els Mossos d'Esquadra ja fa mesos que adverteixen que Catalunya s'ha convertit en un territori molt propici per les màfies que trafiquen amb drogues, i especialment amb marihuana. Això, diu la policia, va associat a violència, l'ús d'armes de foc, tirotejos, que últimament n'estem tenint molts. També pel que fa al consum, heu notat un ascens en el consum de drogues a Catalunya, ara que sabem que som un dels principals territoris de conreu o d'entrada de la droga a Europa?
5: No necessàriament ho hem de veure amb augments de consum, perquè hem d'entendre que Catalunya, doncs, pot ser, dins el que és el context de l'estat espanyol, un hub logístic de distribució o de pas de substàncies i de drogues, no només en producció, sinó de pas cap a Europa. I en aquest cas, doncs, si parléssim de cannabis, no només hauríem d'entendre Catalunya com un lloc pròxim fronterer per enviament de petites quantitats i de manera freqüent cap a Europa, passant per cap via França, sinó que després poden haver-hi altres causes geoestratègiques i estructurals que faciliten que Catalunya pugui tenir aquest paper.
17: Sí, li podria demanar per les causes, perquè a vegades els Mossos d'Esquadra, fins i tot també aquestes autoritats europees, apunten a la situació geogràfica d'Espanya. Diu, no, és que Espanya o Catalunya estan en una zona fronterera amb el nord d'Àfrica, en algunes ocasions també amb Llatinoamèrica, i això fa que siguin via d'entrada, home, però la situació geogràfica ara és la mateixa que teníem fa 10, 15, 20 anys.
5: Evidentment, el que sí és que la producció interna en forma de marihuana, de producció de planta de marihuana, doncs ha augmentat molt i ja no ha lligat tant a la dependència del haixís o de la resina de marihuana que ens arribava especialment des del Marroc. Evidentment, Catalunya doncs pot tenir altres elements estructurals que ho pot facilitar, hem de pensar que hi ha hagut un procés també en el que és la producció de plantes de marihuana que ha anat derivant cap a una especialització de cultiu indoor. I en aquest punt, doncs, Catalunya, doncs, i sobretot la part metropolitana, doncs, té una densitat urbana considerable, que pot ajudar a oferir anonimat. Molts polígons petits, amb naus molt petites, de 200-600 metres quadrats, un mercat local que pot ser estable i que fa també interessant, però després que s'hagin assentat certes xarxes organitzades especialitzades en el tema del cannabis. No? I aquí, doncs, evidentment, les infraestructures logístiques per la mobilitat ràpida de la substància cap a Europa, doncs també pot estar ajudant. No?
17: Perquè aquest informe que s'ha conegut avui avisa que cada vegada hi ha substàncies més potents que estan en circulació, que es comercialitzen, a més, per unes xarxes criminals que també cada vegada són més actives.
5: Bé, hem de pensar que les transformacions del mercat del cànnabis no només tenen a veure amb un increment de producció interior i indoor, cultius domèstics indoors que justament el que busquen és que siguin més difícilment detectables, sinó que, a part de la fragmentació del mercat, menys grans enviaments, la distribució que es doti de manera més atomitzada, sinó que també apareixen aquests nous productes, que són alternatius, que evidentment no són tan presents en territoris com pot ser Catalunya i l'estat espanyol, però sí que en el nord d'Europa cada vegada poden estar augmentant el que és la presència de certs derivats sintètics del cannabis.
17: Pel que fa al consum, l'informe també diu que sobretot es produeix entre comunitats marginades, per tant, en barris els més depauperats.
5: Bueno, les raons del consum de substàncies i sobretot aquelles que estan vinculats a una regulació dels malestars, siguin emocionals o fins i tot socials pròpiament de la pobresa, doncs el consum sempre sabem que ha estat lligat a aquesta realitat. I en aquest punt doncs podem parlar d'augments de grups de vulnerabilitat que justament estan entrant en un consum que està lligat a una vida de supervivència i de manera de passar el dia a dia amb les dificultats que tenim avui en dia.
17: I contra això, com es lluita? Què s'hi pot fer?
5: Hem de fer un treball d'esforç molt en reduir les problemàtiques de vulnerabilitat que s'estan creixent a nivell de la població. Hem de tenir territoris en els quals no hi hagi pobresa que la fa més vulnerable, no només a entrar en els circuits del mercat, sinó en el propi consum de drogues. I en aquest punt, doncs, evidentment, les polítiques de benestar social, com les polítiques d'atenció a les poblacions que poden veure's afectades pel consum de drogues, no poden debilitar-se.
17: És Josep Rovira, és director de l'àrea de drogues i salut de l'Associació Benestar i Desenvolupament. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
5: Bona tarda.
17: Tinc la sensació de ser una mica la cançó de l'enfadós. No és la primera vegada que expliquem això, que Catalunya s'està convertint en un territori en el que es conrea molt i la que no es conrea és una porta d'entrada cap a Europa. Ara tenim dades d'un informe europeu que ho confirma i que, per tant, estem ara mateix al centre del mercat de qualsevol droga, especialment la marihuana, també la cocaïna, amb tot el que això comporta, no només per la drogodependència, sinó també, doncs, per la instal·lació de màfies i, per exemple, la presència de moltes més armes de foc que fa que cada vegada tinguem periòdicament episodis d'utilització d'armes de foc en ple carrer, com hem vist en els últims dies.
11: Sí, mirant l'informe, clar, és marihuana i és també, com deies, cocaïna i ketamina. Això són els tres que més destacats. Dius la cançó d'enfadós perquè tots els que hem preguntat a Mossos sobre aquest tema, el que et diuen és que és impossible anar pel davant. Llavors, quan et diuen això, no sé quina és la solució, més enllà d'intentar això, incautar armes i que no... Però, clar, el que et diuen és que s'està com professionalitzant i, per tant, no és ni el consum aquest individual ni tot això. Una de les coses que s'està fent, jo me'n recordo un reportatge que vam fer al diari, és col·laborant amb les empreses subministradores de llum perquè els polígons... Doncs,
17: necessites molta llum. Es pot detectar un ús de...
11: De fet, a més, llum punxada, per tant, problemes d'inseguretat, propietaris que en alguns casos, no sé si en tots, evidentment, jo crec que en tots no, diuen que no sabien que estava passant allò en les seves naus. Jo me'n recordo el reportatge aquest que vam fer, que a més era un polígon de l'Anoia, doncs, quan van entrar... es van trobar un senyor allà que no parlava ni català, ni castellà, ni res, i que portava mesos sense sortir d'allà. Vull dir que tot el que envolta aquest món és, crec que molt desconegut encara pels que no estem amb això ni fem informació policial, no? Però la preocupació dels Mossos, és cert, no és d'ara, és de fa temps.
12: Sí, jo crec que el primer que és molt important és entendre que això és una realitat molt greu, com diem, en termes de seguretat i que implica grans organitzacions criminals i, per tant, un augment també de la violència que acaba repercutint en la població, diríem, general, no? Que no és, diríem, el discurs general de seguretat que ens fan moltes vegades, però sí que és veritat que en un discurs de seguretat, a vegades, doncs, segurament una mica demagògic, una mica populista, a darrere hi ha una realitat de criminalitat organitzada molt greu que està creixent arran de, bueno, el centre neuràlgic que s'està generant a Catalunya i a Espanya, d'una part, no, de l'entrada segurament d'algunes xarxes de tràfic de drogues cap al nord d'Europa, perquè els entren molt també directament per Holanda o per alguns ports belgues. I diria, més important entendre aquesta realitat, perquè jo crec que, per una banda, jo ho vull dir, no? El consum recreatiu de cannabis i les possibilitats de regular-lo o no, crec que són una cosa que poden estar-hi relacionat, però que van per una altra banda, que en tot cas s'han de discutir amb els criteris, però que les eines per abordar aquesta qüestió són efectivament la millora dels sistemes d'investigació criminal de Mossos d'Esquadra i de la resta de forces de seguretat de l'Estat, i aquí hi ha moltes coses a fer. Per exemple, a nivell europeu, la cooperació policial i judicial pot millorar molt. No és l'únic problema, perquè és veritat que avui veiem com a Catalunya hi ha molt autocultiu, no, molt cultiu, diríem, pròpiament al territori català, en aquest cas de marihuana, però després moltes drogues que sintetitzen a Catalunya o a Espanya es fan amb productes que entren per a duanes, que per tant s'haurien de poder controlar. Això passa molt amb el fentanil també als Estats Units, i d'altres entren directament la droga. Per exemple, una nova dinàmica és que s'intercanvia un quilo de cocaïna d'organitzacions criminals d'Amèrica Llatina per un quilo de cànnabis a Espanya, perquè el valor de mercat doncs, és similar en els respectius mercats. És a dir, estem parlant de xarxes molt greus de criminalitat i Europa no ha treballat prou en algunes qüestions en cooperació, per exemple, en termes de duanes, en termes de controls fronterers als ports. Per tant, jo crec que hi ha molt a fer i hem d'avançar que això és, diríem, investigació criminal molt especialitzada. No estem parlant d'una realitat del dia a dia de la ciutadania de Catalunya, però sí que és veritat que la inseguretat acaba derivant en el conjunt de la ciutadania. Holanda, alguns autors diuen que és un narcoestat.
11: Holanda,
12: avui.
11: Una vegada a mi un mosso em va dir, hem normalitzat dir que Holanda ja és un narcoestat. Mm. Allà, per exemple, van matar un periodista que anava en bicicleta al mig del carrer, li van disparar perquè havia fet un reportatge on explicava com funcionaven algunes d'aquestes màfies, no? I llavors ella em deia, hem normalitzat una cosa que és una barbaritat, o sigui, que Holanda puguem estar parlant d'un equiparant-lo a un narcoestat. Diu, i clar, quan aquí comencem a dir que el que està passant s'assembla al que va començar a passar a Holanda en el seu moment, doncs hem de saber com ha acabat allà, no? I clar, ho deia amb preocupació i probablement perquè, pues això, perquè els ciutadans normals no en som conscients perquè no ens ho trobem en el dia a dia, més enllà, com dius tu, quan comencen a aparèixer aquestes notícies, no? De s'ha disparat, armes, etc.
15: Jo crec que el que és preocupant de tot aquesta cançó de l'enfadós, no? Que ja fa molt temps que n'estem sentint parlar els Mossos, és tot el que hi ha al voltant, no? Avui, quan ens heu proposat aquest tema, buscava informació, no? I és veritat que hi ha grans produccions, però també és veritat que hi ha petites produccions de persones individuals o de 3 o 4 persones. Jo, perdó, m'he assabentat avui que existeix una cosa que en diuen narcobúnkers, que és que tu tens una caseta i fas un búnker a sota, et pot costar un milió d'aurets, però quan ja t'has gastat aquest milió d'aurets, si tu hi tens mil i escaig plantes, doncs amb dues collites ja tens amortitzat el milió d'aurets, no? Per tant, crec que en aquest sentit és allò de feta la llei, feta la trampa. Sempre hi haurà un llest que intentarà anar pel davant dels Mossos d'Esquadra i intentarà fer el seu negoci, ni que sigui d'un milió d'aurets amb producció de marihuana en aquest cas és marihuana, Clar, a mi m'esclata una mica el cap quan llegeixes que el 2025 es van desmuntar 1.850 instal·lacions de producció de marihuana. Sempre acaba lligat a les companyies elèctriques que detecten on hi ha una punta de producció, però crec que el que és preocupant com a societat és això, no? Va acompanyat de violència, va acompanyat de... Encara no ho veiem, ens deia l'invitat, no té per què veure's un augment del consum, però pot arribar a haver-hi algun dia un augment del consum. I és una mica aquesta sensació, no? No sé, a vegades senties parlar de Colòmbia i deies a Colòmbia hi han trets. I ho teníem com normalitzat, no? Com tenim normalitzat parlar d'Holanda com un narcoestat. Aquí no teníem normalitzat que hi havia d'haver trets al carrer i darrerament, no? Cada dos per tres sentim trets al carrer. Per tant, és evidentment la producció, però crec que és tot allò que envolta la producció el que, a banda de, diguem-ne, detectar les produccions, ens hauria de preocupar molt tot allò que envolta les produccions, no? Que són màfies, que hi pot haver gent treballant de manera esclavitzada, que és la violència, que és el potencial augment del consum, etc, etc.
17: I a banda de tot això, és a dir, és evident que en aquells territoris en què hi ha presència d'aquestes màfies i que per tant hi ha presència d'aquesta droga, també creix el consum. I per exemple, en aquest mateix informe, dic que cada vegada estan més preocupats perquè hi ha una crescuda de productes adulterats derivats del cànnabis que es poden inhalar, doncs, per exemple, amb cigaretes electròniques, que tenen una entrada brutal en els més joves, que molts d'ells estan enganxats als vapers i aquests estris, que, clar, si tenen una via d'entrada fàcil aquesta mena de drogues, clar, cada vegada tindràs més consum, i si hi ha més consum, per tant, hi haurà més producció, si hi ha més producció, tindràs més màfies, i per tant, estàs en una mena de roda...
15: Hàmster.
17: Sí, sí, que és impossible sortir-hi. Vull dir que aquesta preocupació perquè els més joves quedin enganxats també es produeix, no?
12: I a vegades, no, fa poques setmanes parlem aquí de la intel·ligència artificial, no, Ian? I a vegades en parlem, per exemple, amb moltes aplicacions molt complexes, fins i tot jo crec amb una visió una mica distòpica, no? Acabarà controlant-nos, seguint-nos la feina. La intel·ligència artificial avui segur que es podria fer per un major control de la logística. Jo parlava de ports, però també, per exemple, aquestes grans plantacions de marihuana surten del país, doncs, en camions, en cotxes. Segurament diríem quan deia, no?, de millorar la investigació a nivell policial, la cooperació a nivell judicial, i segurament també controls d'aquest estil, quan jo he fet recerca al port d'Algeciras, al port de Rotterdam, i t'expliquen que es controlen aproximadament l'1% dels carregaments que arriben. El port d'Algeciras és immens, però és que el port de Rotterdam és com una ciutat paral·lela directament. És impossible trobar ja un carregament d'una droga, sobretot si ocupa poc espai, com una droga sintètica. Per tant, jo crec, diríem, el missatge que volia donar és, hi ha eines contra això. Són màfies molt perilloses, hem d'evitar que cooptin les institucions i la societat de Catalunya i d'Espanya, però tenim eines i cal invertir-hi des del sector públic.
11: La qüestió
12: públic.
11: És si ells també tenen eines similars per esquivar-ho, no?
12: Sí.
11: Perquè
12: sí,
11: la IA,
12: sí.
11: Clar, intel·ligència artificial pot ser ben utilitzada o mal utilitzada.
12: Totalment.
11: No?
12: Sí.
15: Jo crec que aquí hi ha un altre tema clau que abans s'esmentava a la taula, que és el contacte entre policies. I aquí sí que val la pena de dir que en alguns temps de la nostra història els Mossos d'Esquadra no han pogut estar contactats, sí, amb totes les policies d'Europa perquè havien de passar per la policia espanyola, no? I per tant crec que normalitzar el contacte dels Mossos d'Esquadra amb qualsevol cos de policia seria importantíssim també per aquesta batalla.
12: I tant.
17: Queden 3 minuts per arribar a les 4 de la tarda per acabar com hem començat. Estem empapats, que dèiem, no? Albert Prat, bona tarda.
18: Què tal, Òscar? Bona tarda.
17: Mira,
18: ara mateix...
17: Digues. Teníem el papa dinant. Sí, sí, et sentim. Teníem el papa dinant, però després hi havia d'haver la rebuda al president de la Generalitat.
18: I ara mateix, sí, en aquests moments està sortint el govern en ple encapçalat pel president Salvador Illa i la seva esposa Marta Estruc, que es disposen, vestits tots de rigorós negre, a entrar al Palau Episcopal. Re, escassos metres, creuar una part del carrer del Bisbe, han sortit per la porta del darrere, podríem dir, del Palau de la Generalitat, que pràcticament connecta amb la façana d'aquí del Palau Episcopal, aquí on hi ha la seu de l'Arquebisbat de Barcelona, que és on està dinant el Sant Pare, i ara està prevista aquesta audiència privada de Salvador Illa amb Lleó XIV, també hi entrarà la seva dona, i un cop acabi aquest aproximadament reunió audiència privada d'un quart d'hora amb el president i la seva esposa, i després salutació amb la resta de membres del govern, que els veiem tots ja a punt a la porta d'aquí del Palau Episcopal, esperant doncs, que els hi toqui el torn, perquè també us haig de dir que just aquí al darrere de la seu de l'Arquebisbat hi ha un grup de joves, m'atreviria a dir que més d'un centenar, que estan esperant també per visitar el papa just després. És a dir, en aquesta estona, durant la tarda, fins que el Lleó XIV no pugi a l'Estadi Olímpic, rebrà diversos grups, diverses agrupacions, i per tant, voluntaris, joves, que ja estan fent cua aquí per esperar que els hi toqui el torn.
17: Molt bé, doncs el papa Lleó XIV, que té una tarda bàsicament d'acció més privada, podríem dir, després dels actes públics que hem tingut primer a la Catedral de Barcelona i que tindrem després a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i que seguirem en directe a Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga i amb l'Agnès Marquès per tal d'estar pendents de tots els actes públics del papa, i ara aquestes audiències privades, començant per la del president de la Generalitat amb la seva esposa i després la salutació als membres del govern. Fins ara, Albert, gràcies.
18: Que vagi bé.
17: Doncs tot

0: Molt bé, ja li faré arribar, de part vostra. Gràcies a les tres.
1: Miràs de negre, rigorós?
0: No, és
1: si
0: que no,
1: t'has d'acostar amb ell, és molt important.
0: És que no tinc contacte amb el papa, jo. No, jo vaig a fer el programa. No vaig a...
2: Jo vaig amb americana blanca com les reines.
0: Ah, deu ser això.
1: Només les reines catòliques.
0: Veus? Doncs mira, la Neus Tomàs, la reina catòlica. A partir d'ara et saludaré així, quan vinguis a les tertúlies.
2: Molt bé.
0: Nosaltres ho deixem aquí. De seguida, el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà des de Montserrat, pendents de l'agenda del papa, demà a la Basílica de Montserrat. Serà fins llavors. Bona tarda de dimarts a tothom.
3: Bona tarda, són les 4. I la primera connexió a aquesta hora és amb l'equip viari, perquè és un nou dia amb incidències a la xarxa de Rodalies de Renfe. La circulació de trens s'ha aturat dues vegades per una avaria al sistema informàtic del centre de control d'ADIF. Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Sí, hi ha retards als trens de Rodalies per aquesta segona incidència al centre de control de trànsit d'ADIF, ja resolta. R1 i R2 tenen 30 minuts de retard, R4 20 minuts i R11 demores de 30 minuts. Els trens regionals són retards generalitzats. A les carreteres, més tranquil·litat del que és habitual, però a Barcelona ja hi ha restriccions al centre i a Montjuïc per la visita del papa.
3: I Lleó XIV ha intervingut en català en el primer acte a la Catedral de Barcelona. Durant l'homilia, aquest matí ha assegurat que els catalans tenen una vocació de constructors d'unitat en un món fragmentat per guerres i divisions. Aquesta tarda el Sant Pare té la cita més multitudinària a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc, on s'esperen 40.000 persones. A l'exterior de la catedral, unes 6.000 persones s'han aplegat per veure Lleó XIV i el papa ha sortit a saludar-los quan ha acabat la primera cerimònia religiosa de la seva estada. Primer dia de la selectivitat amb normalitat absoluta. El primer examen ha estat el de llengua i literatura castellana amb preguntes sobre textos d'autors com Nucho Ordine, Gloria Fuertes i Blas Otero. Alguns dels alumnes han explicat a 3Cat Info que els ha semblat fàcil. Aquesta tarda s'estan fent exàmens optatius de matèries com geografia o física i també literatura dramàtica, entre d'altres. 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat a Barcelona coincidint amb l'última vaga de docents d'aquest curs. Reclamen millores per l'ensenyament públic i reobrir les negociacions amb el departament. La mobilització arriba després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats. A Catalunya es requisen el 25% de totes les plantes de marihuana d'Europa, segons un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues. Al conjunt de l'Estat es confisquen la immensa majoria de les plantes de marihuana del continent, el 75%. Vist per sentència al judici a David Sánchez, germà del president del govern espanyol, pel càrrec que va ocupar suposadament a dit a la Diputació de Badajoz. Les acusacions, entre les quals hi ha PP i Vox, demanen 6 anys de presó per tràfic d'influències i prevaricació. I el Col·legi de les Teresianes de Barcelona obrirà per primera vegada al públic com a museu a principis del 2028. L'històric edifici de Gaudí, un dels seus projectes més desconeguts, oferirà 3.000 metres quadrats dedicats al patrimoni, l'art i la figura de l'arquitecte.
5: Esports.
6: A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals de la Lliga CB. Aquest enfrontament implica que el cinquè i definitiu partit de semifinals de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada jugui a les 7 a Blanes en lloc del Palau Blaugrana. En futbol sala, el Barça visita l'Inter Movistar a les 9 del vespre en el segon partit de les semifinals de la Lliga. Un triomf blaugrana els classificaria per a la final. I en futbol, en les pròximes hores, es podria fer oficial el fitxatge de José Mourinho per part del Real Madrid per 3 temporades.
3: I pel que fa al temps, tarda amb núvols a les comarques de Girona i de Barcelona. El sol brillarà més cap a Ponent i cap al sud del país. Durant la tarda s'esperen alguns ruixats febles al Ripollès i a la Garrotxa. Cap al tard els ruixats s'estendran a qualsevol punt del Pirineu. L'ambient serà un pèl càlid amb màximes de fins a 32 graus.
5: 3Cat Info.
3: Ara passen 4 minuts de les 4 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
5: 3Cat Info. 3Cat Info.
3: Com dèiem, Lleó, que

0: 14 ha intervingut en català en el primer acte a la Catedral de Barcelona. Durant l'homilia aquest matí ha assegurat que els catalans tenen una vocació de constructors d'unitat en un món fragmentat per guerres i divisions. Després de l'acte, que ha aplegat les autoritats eclesiàstiques i els voluntaris, ha visitat la cripta de Santa Eulàlia. L'agenda del Sant Pare té la cita més multitudinària aquesta tarda a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc, on s'esperen 40.000 assistents. Anem doncs cap a la Catedral. Dani Batxiller i Gemma Bonet.
1: La catedral és el primer lloc que visita el Papa perquè és l'església del bisbe de Barcelona i simbolitza les esglésies de tota la diòcesi i per això s'ha marcat com a punt d'inici d'aquest viatge papal a Catalunya. El Papa ha presidit l'hora sexta de la litúrgia de les hores, una pregària on hi ha assistit la cúria diocesana, els canonges de la catedral, els bisbes auxiliars de Barcelona, així com el bisbe emèrit Lluís Martínez Sistac i diversos grups de voluntaris. A tots el Papa els ha dit que són constructors d'unitat.
2: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
1: El Papa ha anat combinant en la seva homilia tant el català com el castellà. Vestit amb la mosseta vermella i amb una creu pectoral, el Papa ha animat els assistents a escampar el missatge de l'Evangeli.
2: Que al llarg de la història ha dut als barcelonins i catalans, a tots vosaltres, a compartir la ciutadania humana i cristiana amb moltíssima gent. I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana.
1: Després de la benedicció final, el pontífex ha baixat a la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Omella, que ha exercit d'anfitrió durant tota la pregària. Allà han acabat l'acte resant una oració a la copatrona de Barcelona.
0: A l'exterior de la Catedral de Barcelona, unes 6.000 persones s'han aplegat per seguir de prop aquesta primera cita del Papa a Catalunya. Lleó XIV ha saludat els assistents quan ha acabat aquest acte. A l'exterior de la Catedral de Barcelona hi havia la Montse Poblet.
3: L'espera al pla de la catedral ha tingut premi doble. Quan ha arribat el Papa, ha baixat la finestra del cotxe i ha saludat els congregats, molts curiosos, turistes i pocs veïns. I un cop acabada la cerimònia al temple, els ha tornat a saludar.
4: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Con mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
5: Ha sido muy simpático porque dentro del sol y el tiempo que tenemos de espera ha pasado, pues, oh sorpresa, ha pasado y nos ha dicho adiós. Lo tenemos grabado y todo.
6: Porque soy católica, cristiana, apostólica y romana.
7: Mucha emoción, de verdad, sinceramente. Perquè soc catòlica i sí, sincerament sí. I molt important que estigui aquí a Catalunya.
3: La plaça de la catedral i el seu entorn continua acordonada, un inconvenient per bars i botigues que avui, en contra del que es podien esperar, no han fet caixa. Ni tan sols la Daniela, que treballa a una botiga de records especialitzada en Gaudí, ha venut res.
8: En principi pensàvem que hi hauria molta gent i que hi haurien ventes, però en realitat, com està el cotxe de los Mossos i està tancat el pas, les ventes, no, molt poques, no n'hi ha.
3: Si el Papa dona un cop d'ull a la plaça de la catedral i podrà veure tant els estendards que hi ha penjats als balcons de l'edifici del Palau Episcopal com el cartell que cobreix tota una façana lateral en el que se li dona la benvinguda amb alguns dels missatges del seu pontificat. Humanitat, diàleg i al centre de tot, en lletres encara més grans, la paraula pau.
0: Ara mateix el Papa Lleó XIV es troba al Palau Episcopal, on està reunit a aquesta hora amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i ja a la tarda el Papa protagonitzarà l'acte més massiu, una vetlla de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. A les 4 de la tarda, per tant fa 8 minuts mal comptats, l'estadi ja estava previst que obrís portes, però fins a les 6 no arrencarà la primera part d'aquest gran acte que tindrà un escenari gaudinià i 50 confessionaris. Abans de l'arribada de Lleó XIV hi haurà entrevistes, vídeos i actuacions musicals com les d'Álvaro Soler, Conxita, Alfred García, Sergio Dalma o Sabor de Gràcia. Entre 7:45 i les 8 del vespre, el Pontífex arribarà amb Papa Mòbil, serà rebut amb una actuació castellera, comentarà alguns fragments de l'Evangeli i parlarà també amb alguns joves. Després farà la pregària i l'acte es tancarà amb l'actuació de Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, que interpretaran amb Dones la força, que es va adaptar per la Marató de TV3. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Francesc Figueres, coordinador dels 500 voluntaris que participen en la visita del Papa a Catalunya, ha explicat que ho tenen tot a punt.
9: Ho hem intentat que sigui tot a punt, que tot estigui les aigües al seu lloc, els ventalls i moltes altres coses que s'han preparat perquè la gent que pugui pujar tranquil·lament a l'estadi pugui accedir per la seva porta i puguem disfrutar d'aquesta gran festa amb el Papa Lleó XIV.
0: Dimecres serà la jornada central de la visita. El Papa anirà a Brianzú, es desplaçarà a Montserrat, també s'acostarà a l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona i la jornada culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist, que és l'acte central de la visita del Papa. I tot el dispositiu de seguretat per a aquesta visita de Lleó XIV s'està seguint des d'un centre de coordinació al quarter general dels Mossos d'Esquadra a Sabadell. També s'ha activat a ple rendiment al centre de coordinació d'emergències de Catalunya. 5.600 agents dels Mossos vetllaran per la seguretat durant l'estada del Pontífex a Catalunya. S'han blindat als voltants de la catedral i també al Palau Episcopal i demà serà el torn de la Sagrada Família amb afectacions molt importants a l'Eixample. Ens ho explica des del Departament d'Interior, Miquel Jarqué.
10: Des d'aquí es rep el senyal en directe de part de les càmeres policials i de seguretat, coordinadors de bombers, trànsit 112 i sistema d'emergències mèdiques, entre d'altres, estan preparats per actuar davant qualsevol emergència. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha subratllat que el dispositiu es fa sota aquesta premissa.
11: Que el dispositiu estigui present, no es noti, no afecti a la vida quotidiana. Saben que també coincideix amb les mobilitzacions dels docents, la visita del Papa, i per tant tot s'ha de poder conjuminar.
10: Pel que fa al dispositiu específicament policial, que s'ha batejat amb el nom d'Albus, es controla des d'un centre de coordinació reforçat policial al complex central dels Mossos a Sabadell. Hi participa la Policia Vaticana, la resta de policies de l'Estat, Presidència del Govern Espanyol i la Casa del Rei. El comissari dels Mossos, David Boneta, n'és el màxim responsable. Ho explicava al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Aquest seria, per dimensionament, el més gran que hem fet i que hem dut a terme al cos de Mossos d'Esquadra. Sí que hem fet dispositius molt grans i força complexos, doncs podríem remuntar doncs, a dispositius com la Copa Amèrica, la Fórmula 1, però sí que és veritat que aquest el dimensionament, per l'alta rellevància que té a nivell institucional internacional, la gran afluència de públic, la projecció mediàtica, doncs que a ningú se l'escapa, que té aquest esdeveniment a tot el món.
10: Aquest centre de coordinació de Sabadell està en contacte amb dos òrgans més d'emergències, un a Barcelona, el CECOPAL, i un altre a Montserrat, que s'activa demà.
0: Pel que fa a la vessant política d'aquesta visita, el govern reivindica la visita del Papa perquè considera que és un gran aparador per projectar al món els valors que representa Catalunya, com la pau o l'acollida. Així ho ha dit la consellera portaveu Sílvia Paneque.
13: Des del govern ho veiem com una oportunitat de projecció dels valors, la cultura catalana i de mostrar-nos, sobretot, com una societat oberta, una societat acollidora, i creiem que aquesta societat catalana amb aquests valors encaixen en part dels valors que defensa Lleó XIV.
0: I des de Madrid, el govern espanyol entén que el missatge d'aquests dies de Lleó XIV ha avalat la seva política migratòria. Elma Saiz és la portaveu de l'executiu de Pedro Sánchez.
14: La coherencia se demuestra andando y me gustaría, bueno, pues que en este caso esos aplausos se trasladaran en esa colaboración tan necesaria entre administraciones para, insisto, dar derechos y obligaciones también a personas que ya viven entre nosotros y bueno, yo creo que estos mensajes del Papa han sido un espaldarazo desinteresado, como digo, a la política migratoria del gobierno de España.
0: 2 minutes i serà 4:05 de la tarda.
15: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I a aquesta hora s'estan enllestint els últims exàmens de la selectivitat d'aquesta tarda en matèries optatives com geografia o física i també literatura dramàtica, entre d'altres. Una selectivitat que de moment ha transcorregut sense afectacions per la vaga de mestres i professors i la visita del Papa. Més de 45.000 estudiants han començat a les 9 del matí amb el primer examen de la fase general, el de llengua castellana i literatura, i després han fet el de llengua estrangera, on la majoria d'ells una vegada més han optat per fer anglès. El de castellà, els estudiants han hagut hagut de respondre a preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifesto, de Nucho Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. També se'ls ha demanat que redactessin un text sobre el valor que la societat actual dona a la cultura i al coneixement. Alguns dels alumnes han explicat a 3Cat Info que els ha semblat un examen fàcil.
16: Ja ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
17: M'ha semblat un regalet, la veritat.
18: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
0: Demà al matí hi haurà els exàmens de dues de les assignatures que també tenen pes, com són Història o Història de la Filosofia.
15: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I coincidint amb la selectivitat i amb la visita de Papa, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat avui a Barcelona, coincidint amb l'última vaga de docents d'aquest curs. Reclamen millores per l'ensenyament públic i també reobrir les negociacions amb el departament. La mobilització, com dèiem, arriba després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats.
15: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ho hem destacat en titulars que l'arribada del Papa a Barcelona ha coincidit amb una nova jornada d'incidències a Rodalies. La circulació de trens s'ha interromput en dues ocasions, la primera a quarts d'una del migdia i la segona fa ben poca estona, tot plegat perquè ha fallat el sistema informàtic del nou centre de control de DIF que hi ha a l'estació de França. La primera vegada els trens s'han aturat durant 20 minuts i quan han reprès la marxa ho han fet amb retards de mitja hora, de mitjana. Un dels usuaris que sortia nerviós dels accessos de Sants ens explicava, de fet, que feia tard per treballar justament a la Estadi Olímpic.
19: Avui vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el Papa, i a Montcada bifurcació aturats més de mitja hora. Una vergonya. I he arribat una miqueta tard.
0: El nou sistema de control de trànsit de DIF és el mateix que va caure el 26 de gener quan s'havia de reprendre el servei després de la vaga dels maquinistes. Sílvia Paneque.
20: Quan aquest sistema estigui implementat en la seva totalitat, tindrem també un sistema molt més segur. Però, en fi, hi estem treballant i a DIF està treballant intensament. Per tant, de ben segur que es correspon a les incidències que hem pogut anar tinguent els últims mesos des de que aquest sistema s'està implementant.
0: La segona vegada que s'han aturat els trens ha estat passades les 3 de la tarda, però a 3:45 ja tornaven a circular, tot i que els horaris no són els habituals. Precisament, 4:45 de la tarda, obrim l'àrea de serveis i actualitzem. Equip viari de 3Cat Info, Mariluz García, bona tarda.
21: Hola, bona tarda. Doncs a causa d'aquesta nova incidència que hi ha hagut al centre de control de trànsit de DIF, que ja ha quedat resolta de seguida, els trens de les línies R1 i R2 tenen 30 minuts de retard, els de l'R4 20 minuts i els de l'R11 demores de 30 minuts. Als trens regionals hi ha retards generalitzats, segons ens han informat fonts de Renfe a Catalunya. Pel que fa a les carreteres, amb poques complicacions, sí que hi ha problemes a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, entre Alella i Taià en direcció Barcelona, que hi ha alguna possible incidència, de moment no consta oficialment. També aturats a la P7 a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud, la C59 a Mollet del Vallès, també sentit sud, la C17 a Parets del Vallès en sentit nord en direcció Vic, a C60 a l'altura d'Argentona per anar cap a Mataró, mentre que a Barcelona i àrea metropolitana la circulació força tranquil·la. Recordem que hi ha restriccions per la visita del Papa a Barcelona, als voltants de la Catedral i el Palau Episcopal a Ciutat Vella i als entorns de l'Església de Sant Agustí i la plaça de la Gardunya al Raval. També recordem que hi ha tallada la circulació a la muntanya de Montjuïc i als accessos. Les línies de metro que hi arriben incrementen el servei fins a un 50% més durant aquesta tarda. Ara mateix, als voltants de plaça Espanya, la circulació és força tranquil·la. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
15: El temps.
0: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
22: Tarda de núvols a les comarques de Barcelona i de Girona, que tot i l'aspecte grisós que ha presentat de precipitacions, no se n'espera. Sí que plourà una miqueta, apareixeran alguns ruixats cap al Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany o el Puigsacalm, unes pluges que tendiran a ser de caràcter feble, amb poca intensitat, i destaquem que aquestes pluges aniran a més durant aquesta mitjanit, on podrà ploure a qualsevol punt del Pirineu. Val a dir que aquestes precipitacions de mitjanit del Pirineu tendiran a mantenir-se fins i tot sobretot de matinada. I tot això en un dia en el qual les temperatures han caigut respecte a la jornada d'ahir. Les màximes més altes al voltant dels 30-32 graus, però han caigut a l'entorn de 6-7 graus respecte a fa 24 hores a les comarques de Lleida. 6 graus han caigut a punts de la Catalunya central respecte a fa 24 hores i a la façana costanera entre 1 i 2 graus més baixes que ahir a aquesta hora. De tal manera que això fa que les temperatures a hores d'ara siguin molt més suaus i la calor pràcticament hagi pràcticament desaparegut d'arreu del país. De cara a demà, temperatures encara més baixes, amb prou feines les més altes del dia tocaran o superaran per poquet la xifra dels 30 graus a la majoria del país per sota d'aquesta xifra. Tot i això, amb un temps que es presenta de matinada amb pluges a la meitat nord del país, ruixats sempre dispersos i durant la tarda concentrats cap a l'àrea del Ripollès i Osona a la resta del país, el cel sempre es mostrarà pràcticament variable o força serè, especialment a Ponent i a les Terres de l'Ebre. 3CAT
15: Info. La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
1: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
15: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com són fet els seus successors per tirar-ho endavant?
2: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
15: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. 10 minuts i seran 4:45 de la tarda. A Catalunya es confisca una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa i Espanya concentra el 75% de tots els decomisos. Són dades extretes d'un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues. Pel que fa a la cocaïna, a l'estat espanyol es confisca prop del 40% d'aquesta substància. Ens ho explica des de Brussel·les Bruno Forte Amiras.
4: En el cas de la cocaïna, el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, ho atribueix a un tema geogràfic.
23: Espanya té una situació especial perquè és un port d'entrada a la Unió Europea des de Llatinoamèrica.
4: L'estat espanyol també lidera els decomisos de cànnabis al continent. La directora de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, Lorraine Nolan, destaca l'arrelament al territori de les xarxes criminals.
24: Espanya és un país de cultiu on té lloc la producció i el cultiu locals de cànnabis a Europa. També és una ruta principal per l'entrada de la xarxa que es produeix al Marroc.
4: I avisa que estan proliferant els derivats sintètics del cànnabis. Són més potents i es poden fumar amb cigarretes electròniques, cosa que els fa més accessibles per als joves. Crit d'alarma també per l'augment del consum d'opioides sintètics, com ara el fentanil, que tants estralls provoca als Estats Units.
24: El que més em preocupa és que Europa tingui ara una oportunitat cada cop més petita per preparar-se millor abans que els opioides sintètics es consolidin. Hem vist en altres llocs del món que aquestes substàncies transformen el mercat de la droga molt de pressa i que provoquen un augment de les morts per sobredosi.
4: 7.600 persones moren a l'any a Europa per sobredosi.
15: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ha quedat vist per sentència el judici contra David Sánchez, germà del president del govern espanyol, per suposadament haver obtingut, ha dit, un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017. Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó per a Sánchez pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències, mentre que la Fiscalia n'ha sol·licitat l'absolució. David Sánchez no ha fet ús del seu últim torn de paraula, sí que ho ha fet un altre dels 11 processats, l'expresident de la Diputació, el socialista Miguel Ángel Gallardo, per qui les acusacions demanen 4 anys de presó. Gallardo ha parlat d'un judici per raons polítiques.
25: La única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular. La acusación popular ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo. Ja han ganado el juicio social.
0: El judici ha tingut 7 sessions i una 40 de testimonis. Les defenses han destacat que no s'ha aportat cap prova que demostri que l'accés al càrrec va ser a dit. I el jutge que investiga Zapatero pel cas de l'aerolínia Plus Ultra demana als Estats Units que l'autoritzin a utilitzar com a prova els missatges que han servit per imputar l'expresident espanyol. Es tracta de converses interceptades pels investigadors d'una agència nord-americana i incloses en el sumari en què l'accionista Rodolfo Reyes insta a picar portes per aconseguir ajudes públiques i suggereix el nom de Zapatero. Segons els investigadors, també és seva la frase «Sí, bro, el nostre col·lega Zapatero està al darrere». Els investigadors van obtenir tot aquest material que, segons el sumari, revela instruccions per moure fons il·lícits, gestionar préstecs de rescat i coordinar pagaments il·legals a través d'una operació contra el contraban. Ara el jutge José Luis Calama es vol assegurar que el pot incorporar a la causa com a prova. Fonts de la Moncloa assenyalen que és estrany que els Estats Units enviessin els missatges a l'UDEF 5 anys després d'interceptar-los justament en plena guerra comercial de Donald Trump contra Espanya.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I de seguida els esports, però abans un apunt de cultura, perquè l'edifici de Gaudí del Col·legi de les Teresianes de Barcelona, fins ara tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'immoble del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i també activitats per conèixer la vida i l'obra de l'arquitecte. El Museu Gaudí Teresianes, de 3.000 metres quadrats, descobrirà per primera vegada al públic general l'edifici del 1890, un dels menys coneguts de l'arquitecte. Imma Font de Vila és la directora de continguts i cofundadora de Magma Cultura, que és l'empresa impulsora d'aquest projecte. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
5: Aquí juga, diguem-ne, amb uns materials molt pobres, amb el maó, amb la pedra picada, que transmet tota una austeritat a acord també amb els principis de pobresa de l'Orde. Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús. I en els pinacles que hi ha a cada angle de l'edifici, una creu de quatre braços, que, de fet, és la primera vegada que Gaudí fa aquesta creu.
0: El projecte d'uns 7 milions d'euros s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i coincidint amb la visita del Papa a la ciutat.
3: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
6: Bona tarda, Laia. Avui comencen els play-offs de semifinals de la Lliga CB de bàsquet amb la presència, per separat, del Barça i del Joventut. I precisament els blaugranes obren el foc rebent el Tenerife a les 8 del vespre. El base del Barça, Nicola Provítola, reconeix que tenir el factor pista a favor pot ser molt important i que no hi ha cap mena d'eufòria després d'haver accedit a les semifinals.
7: Euforia no, sí que nos sacamos un peso encima, sí que pasamos una serie contra Murcia muy, muy dura, pero no, euforia para nada. Acá estamos para ganar títulos y no para ganar cuartos de final.
6: Aquesta sèrie és el millor de 5 partits i podreu seguir els que calguin a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
6: Demà serà el torn del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra amb el València Bàsquet, que passa a ser el favorit a la que passa segon a la fase regular. Dani Miret, el tècnic de la penya, explica les claus d'aquest playoff.
8: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs, la tàctica col·lectiva no és tan important i ho és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
6: El partit entre el Barça i el Tenerife, el Palau Blaugrana, han obligat a traslladar físicament el duel decisiu entre el Barça i l'Igualada de semifinals de l'Hockey Lliga masculina. A les 7 s'enfronten a Blanes en una sèrie que està empatada a 2. El vencedor s'enfrontarà al Liceu de la Corunya al títol a partir de divendres. Sentim primer el tècnic del Barça, Ricard Ares.
9: No hi ha una altra opció. Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. Una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
6: Mentre que Marc Montaner és el tècnic de l'Igualada.
26: Per pressupost, per tot, ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres. Però crec que la Lliga regular, normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, si la Lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop, o inclús que estem igual.
6: També en hoquei patins, el noi ha anunciat el fitxatge de l'internacional angolès Humberto Méndez, que arriba procedent del Caldas. Méndez, de 33 anys, havia jugat al Noia en dues etapes anteriors.
3: 3CAT Info.
6: Els partits del bàsquet i de l'hoquei del Barça, cal sumar-hi també el de l'equip de futbol sala, que visita a les 9 l'Inter Movistar en el segon partit de les semifinals de la Lliga. Un triomf blaugrana suposaria passar a la final i tenir una plaça per la Champions de la temporada vinent, opció que valora l'entrada del Barça, Javi Rodríguez.
10: Al final, quieras o no, este club, este equipo, por historia, tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
6: En futbol, a les pròximes hores es podria fer oficial el retorn de José Mourinho al Real Madrid 13 anys després. El tècnic portuguès de 63 anys s'ha aterrat aquest matí a la capital espanyola. També en futbol, demà passat comença el Mundial i aquesta matinada la selecció espanyola ha guanyat el Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci la Copa del Món. Han estat titulars els blaugranes Ferran, Cubarsí i Pedri, que ha marcat precisament un dels gols del partit, així com també ha jugat de titular el català del Chelsea, Marc Cucurella. A la segona part, també han jugat els blaugranes Dani Olmo, Eric García i Gavi, i els catalans David Raya de l'Arsenal i Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid. La selecció espanyola femenina de futbol, per la seva banda, juga a les 9 del vespre a Reykjavík contra Islàndia en l'últim partit de la fase de classificació per al Mundial de l'any que ve. L'equip espanyol, en cas de victòria, s'asseguraria la classificació de forma matemàtica. També ho aconseguiria si fes el mateix resultat que Anglaterra, que rep Ucraïna també a les 9 del vespre. I segons ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, Marc Soler no disputarà el proper Tour de França perquè està en plena recuperació de la fractura pèlvica que es va fer al Giro d'Itàlia.

0: Ara són 4:45 de la tarda. A aquesta hora destaquem que el Papa Lleó XIV participarà aquesta tarda en una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic, en el que serà l'acte més multitudinari de la seva visita a Catalunya. Començarà a les 6. Abans, aquest matí, ha fet una pregària a la Catedral de Barcelona, on ha parlat en català i després s'ha reunit en privat amb Salvador Illa. I avui també estem destacant que ha començat la selectivitat. Aquest matí s'han fet els exàmens de llengua i literatura castellana i llengua estrangera, que els estudiants han trobat fàcils. A la tarda s'examinen de les matèries optatives. I des d'ara i fins a les 5 de la tarda també us explicarem que la Unió Europea vol castigar més bancs russos amb el 21è paquet de sancions, així com el sector energètic i pesquer. Brussel·les ha presentat avui les noves represàlies, que també inclouren la prohibició d'entrar a Europa per a exsoldats russos. També destacarem que Alemanya i França descarten el projecte per fer un nou avió de combat que substitueixi l'Eurofighter, que l'havia d'acompanyar un estol de drons. No s'han posat d'acord en qui l'havia de liderar. I passarem per l'Alt Empordà, on una cinquantena de sommeliers estan reunits durant 2 dies per fer la guia de vins de Catalunya. I en esports, què destacarem, Ricard?
1: Doncs que a les 8 del vespre el Barça de bàsquet rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals de la Lliga CB. Aquest enfrontament implica que el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada es jugui a les 7 a Blanes en lloc del Palau Blaugrana.
0: I pel que fa al temps, tarda amb núvols a les comarques de Girona i de Barcelona. El sol brillarà més cap a Ponent i cap al sud del país. Durant la tarda s'esperen alguns ruixats febles al Ripollès i a la Garrotxa. Cap al tard, els ruixats s'estendran a qualsevol punt del Pirineu. L'ambient serà un pèl càlid amb màximes de fins a 32 graus. Ara passen 2 minuts de 4:45.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I com dèiem, Lleó XIV intervé en català en el primer acte a la Catedral de Barcelona. Durant l'homilia ha assegurat que els catalans tenen una vocació de constructors d'unitat en un món fragmentat per guerres i divisions. Després de l'acte que ha aplegat les autoritats eclesiàstiques i els voluntaris, ha visitat la cripta de Santa Eulàlia. L'agenda del Sant Pare té la cita més multitudinària aquesta tarda a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc, on s'esperen 40.000 assistents. Anem doncs cap a la catedral, Dani Batxiller i Gemma Bonet.
3: La catedral és el primer lloc que visita el Papa perquè és l'església del bisbe de Barcelona i simbolitza les esglésies de tota la diòcesi, i per això s'ha marcat com a punt d'inici d'aquest viatge papal a Catalunya. El Papa ha presidit l'hora sexta de la litúrgia de les hores, una pregària on hi ha assistit la cúria diocesana, els canonges de la catedral, els bisbes auxiliars de Barcelona, així com el bisbe emèrit Lluís Martínez Sistac i diversos grups de voluntaris. A tots el Papa els ha dit que són constructors d'unitat.
4: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
3: El Papa ha anat combinant en la seva homilia tant el català com el castellà. Vestit amb la mosseta vermella i amb una creu pectoral, el Papa ha animat els assistents a escampar el missatge de l'Evangeli.
4: Que al llarg de la història ha dut als barcelonins i catalans, a tots vosaltres, a compartir la ciutadania humana i cristiana amb moltíssima gent. I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana.
3: Després de la benedicció final, el pontífex ha baixat a la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Omella, que ha exercit d'anfitrió durant tota la pregària. Allà han acabat l'acte resant una oració a la copatrona de Barcelona.
0: Tot això al matí, i a la tarda, com dèiem, el Papa protagonitzarà l'acte més massiu, una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. A les 4 de la tarda, per tant, fa mitja hora mal comptada, l'estadi ha obert portes, però fins a les 6 no arrencarà la primera part d'aquest gran acte, que tindrà un escenari gaudinià i 50 confessionaris. Abans de l'arribada de Lleó XIV hi haurà entrevistes, vídeos i també algunes actuacions musicals com les d'Álvaro Soler, Alfred García, Sergio Dalma o Sabor de Gràcia. Entre 8:15 i les 8 del vespre, el pontífex arribarà amb el Papa Mòbil. Serà rebut amb una actuació castellera, comentarà alguns fragments de l'Evangeli i parlarà amb alguns joves. Després farà la pregària i l'acte es tancarà amb l'actuació de Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, que interpretaran Em dones la força, que es va adaptar per la Marató de TV3. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Francesc Figueres, coordinador dels 500 voluntaris que participen en aquesta visita del Papa a Catalunya, ha explicat que ho tenen tot a punt.
5: Ho hem intentat que sigui tot a punt, que tot estigui les aigües al seu lloc, els ventalls i moltes altres coses que s'han preparat perquè la gent que pugui pujar tranquil·lament a l'estadi pugui accedir per la seva porta i puguem disfrutar d'aquesta gran festa amb el Papa Lleó XIV.
0: Dimecres serà la jornada central de la visita. El Papa anirà a Brianzú, es desplaçarà a Montserrat, també s'acostarà a l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona i la jornada culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist, que és l'acte central de la visita del Papa. I pel que fa a la vessant més política d'aquesta visita, el president Salvador Illa s'ha trobat amb el Papa fa uns minuts al Palau Episcopal, li ha entregat una rèplica de l'acte de col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família, una reproducció de la Nina d'Ivori romana de la Necròpolis de Tàrraco i també una còpia de les homilies d'Organyà, considerat un dels primers documents de la història escrits en català. També li ha entregat una carta on explica el motiu d'aquests tres regals i on li demana que durant aquests dies faci servir el català durant les seves salutacions Urbi et Orbi. Abans, el president del Parlament també li ha traslladat al Papa que Catalunya és una nació amb llengua pròpia i institucions pròpies. Josep Rull ha saludat i parlat amb el pontífex al claustre de la catedral. I tot això mentre el govern reivindica que aquesta visita és bona perquè considera que és un gran aparador per projectar al món els valors que representa Catalunya, com la pau o l'acollida. Sílvia Paneque és la consellera portaveu.
6: Des del govern ho veiem com una oportunitat de projecció dels valors, la cultura catalana i demostrar-nos sobretot com una societat oberta, una societat acollidora, i creiem que aquesta societat catalana amb aquests valors encaixen en part dels valors que defensa Lleó XIV.
0: A Madrid, el govern espanyol entén que el missatge d'aquests dies del Papa ha avalat la seva política migratòria. Elma Saiz és la portaveu de l'executiu de Pedro Sánchez.
7: La coherencia se demuestra andando y me gustaría, bueno, pues que en este caso esos aplausos se trasladaran en esa colaboración tan necesaria entre administraciones para, insisto, dar derechos y obligaciones también a personas que ya viven entre nosotros. Y bueno, yo creo que estos mensajes del Papa han sido un espaldarazo desinteresado, como digo, a la política migratoria del gobierno de España.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I més enllà de la visita del Papa a Catalunya, avui també estem pendents del primer dia de la selectivitat, que de moment s'està fent amb normalitat absoluta. El primer examen ha estat el de llengua i literatura castellana, amb preguntes sobre textos d'autors com Nuche Ordine, Gloria Fuertes i Blas Otero. Alguns dels alumnes han explicat a 3CAT Info que els ha semblat fàcil. Aquesta tarda s'estan fent exàmens optatius de matèries com geografia o física i també literatura dramàtica, entre d'altres. Una selectivitat que ha coincidit amb un altre dia de vaga de mestres i professors. 6.500 docents, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest matí a Barcelona en el marc de l'última vaga educativa d'aquest curs. Els convocants havien fet una crida a col·lapsar la ciutat coincidint amb la visita del Papa. La mobilització ha arrencat a la plaça Espanya i ha acabat davant del Parlament, on els manifestants han tornat a reclamar la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Pel que fa al seguiment de la vaga, la Conselleria d'Educació el situa en prop de l'11%, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 20%. Durant la protesta, els docents han reivindicat més recursos per l'educació pública, entre els quals una inversió equivalent al 6% del PIB i el reforç del model d'escola inclusiva. La Sarai i el David, docents de Sant Cugat del Vallès i del Masnou, defensen la necessitat de mantenir les mobilitzacions.
8: Jo crec que avui és important sortir perquè ve el Papa i hem de sortir al carrer que ens vegin.
9: Jo crec que és un moment de fer força. Avui és un dia per seguir amb la lluita. Crec que hi ha molts motius, motius de ràtios, motius d'inclusió, inclusiva, que encara es poden millorar bastant, i en això estem.
0: Aquest nou cicle de protestes arriba després que la comunitat educativa rebutgés en consulta el preacord assolit entre el Departament d'Educació i una part dels sindicats. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, admet que el resultat obliga tant els representants sindicals com la conselleria a replantejar el model de negociació.
10: Necessitem una negociació que sigui oberta, que sigui d'escolta, que sigui de construcció, no de batalla, sinó de construcció, perquè és que és l'única manera d'avançar.
0: Demà l'USTEC i el Departament d'Educació celebraran la primera reunió després del rebuig majoritari de la comunitat educativa al preacord. I coincidint amb aquest primer dia de selectivitat i amb l'arribada del Papa a Barcelona, avui és una nova jornada d'incidències a Rodalies. La circulació de trens s'ha interromput en dues ocasions, la primera a quarts d'una del migdia i la segona poc abans de les 4 de la tarda, tot plegat perquè ha fallat el sistema informàtic del nou centre de control de DIF que hi ha a l'estació de França. La primera vegada els trens s'han aturat durant 20 minuts i quan han reprès la marxa ho han fet amb retards d'uns 30 minuts de mitjana. Un dels usuaris que sortia nerviós dels accessos de Sants ens explicava que feia tard precisament per anar a treballar a l'acte del Papa a l'Estadi Olímpic.
11: Avui vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el Papa, i a Montcada bifurcació, aturats més de mitja hora. Una vergonya. I he arribat una miqueta tard.
0: El nou sistema de control de trànsit de DIF és el mateix que va caure el 26 de gener quan s'havia de reprendre el servei després de la vaga dels maquinistes. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
6: Quan aquest sistema estigui implementat en la seva totalitat, tindrem també un sistema molt més segur. Però, en fi, hi estem treballant i a DIF està treballant intensament. Per tant, de ben segur que es correspon a les incidències que hem pogut anar tinguent els últims mesos des de que aquest sistema s'està implementant.
0: La segona vegada que s'han aturat els trens ha estat passades les 3 de la tarda. A 3:45 ja tornaven a circular, tot i que els horaris no seran els habituals i els combois van amb retard.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El comissari jubilat José Manuel Villarejo s'ha presentat com a víctima del cas Leire i de les suposades clavegueres del PSOE i ha dit que estarà encantat de declarar si el jutge Santiago Pedraz el cita, ja sigui com a testimoni o com a imputat. Ho ha dit a les portes de l'Audiència Nacional, on avui acabava el seu interrogatori com a acusat al cas Kitchen. Madrid, Tania Tapia.
12: Villarejo ha parlat per primer cop sobre la seva suposada implicació en el cas Leire. El sumari del cas apunta que s'hauria conxorxat amb la trama per buscar draps bruts, per exemple, contra el magistrat Manuel Marchena amb l'objectiu d'accelerar l'aplicació de la llei d'amnistia. Villarejo no ha confirmat trobades amb Leire Díez, però sí que s'ha desvinculat indirectament de les seves maniobres.
13: Yo llego a un acuerdo con el PSOE y el PSOE se persona para meterme más años de cárcel. No se dan cuenta que es una estupidez.
12: I ha dit que espera que el jutge del cas Santiago Pedraz el citi aviat per donar la seva versió. De moment, però, el que està citat de testimoni és el seu advocat. Ho ha dit abans d'entrar a declarar com a acusat pel cas Kitchen, les suposades clavegueres del PP per robar documentació de la Caixa B del partit. L'extresorer Luis Bárcenas només ha respost al seu lletrat i, com ja va fer amb la Fiscalia, ha ratificat que l'única operació que va existir va ser legal i que era per perseguir la fortuna de Bárcenas a l'estranger. Ha negat rebre pressions o ordres polítiques del Ministeri de l'Interior d'aquell moment.
13: En absoluto, que he trabajado con distintas administraciones, siempre han sido conscientes de mi independencia.
12: I només ha reconegut que va ser ell qui va captar de confident el xofer de Bárcenas, però per saber només qui li feia de testaferro. Fins i tot ha esculpat Maria Dolores de Cospedal. Creu que Bárcenas es va inventar el famós M. Rajoy de la llibreteta, com l'anomenava Cospedal en uns àudios, i que si buscaven aquelles anotacions amb les quals diu Cospedal estava obsessionada, era per controlar què filtrava Bárcenas a la premsa i no per destruir proves d'una comptabilitat paral·lela.
13: Nunca hay certeza de lo que él anotaba y que elaboró para luego filtrarlo, ¿no?
12: La Fiscalia demana per Villarejo 19 anys de presó.
0: I aquest matí s'ha reprès el judici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea al Baix Ebre, el desembre del 2011. Una exproveïdora de l'entitat ha admès que es van fer factures inflades per la cooperativa. Ens ho explica en aquest cas des de Tarragona, Jordi Barranca.
14: Dels quatre acusats ara se'n queden únicament dos, una proveïdora i l'exgerent de la cooperativa, Daniel Ferrer, per a qui Fiscalia, recordem-ho, demana 14 anys i mig de presó. Els altres dos, uns germans que eren també proveïdors de la cooperativa, han estat absolts després que el tribunal hagi acceptat la petició de la seva defensa perquè es considerin com a prescrites les factures per les quals se'ls havia assegut al banc dels acusats. Avui ha declarat la primera de les acusades, Teresa Melquíades, treballadora d'una empresa proveïdora de serveis informàtics de l'entitat. L'acusada ha reconegut que es van emetre factures inflades per la cooperativa. La Fiscalia li demana un any i 9 mesos de presó. En la seva compareixença, més, també ha admès que el seu contacte amb l'entitat era l'exgerent. Demà continuen les declaracions a l'Audiència de Tarragona.
0: De seguida seran 4:45 de la tarda. Obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info. Dèiem que és un dia complicat a Rodalies, per això primera connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Sí, hi ha retards a les línies de Rodalies, pràcticament a totes, per les dues incidències que hi ha hagut avui al centre de control de trànsit de DIF i que ja han quedat resoltes. Les línies R1 i R2 tenen 30 minuts de retard, l'R4 20 minuts i la línia R11 demores de 30 minuts. Els trens regionals tenen retards generalitzats. Pel que fa a les carreteres, la C13 tallada a Llavorsí per retirar un autocar accidentat, la B23 amb retencions a Sant Feliu de Llobregat d'entrada a Barcelona per un accident que talla un carril, a la C17 aturats a Parets del Vallès en direcció Vic també a causa d'un accident, els vehicles són al voral. Pel que fa a l'àrea de Barcelona, de moment poques complicacions, només retencions a la C58 i la C33 al tram final d'entrada a Barcelona entre Montcada i l'entrada pel Nus de la Trinitat i a la B20 la Pota Nord entre el túnel de Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. A les rondes, la circulació força fluida, només amb algun tram d'intensitat, i a l'AP7, lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, i també a l'altura de Mollet del Vallès en sentit nord per enllaçar amb la C-17, on hi ha aquest accident a l'altura de Parets. A l'interior de la ciutat de Barcelona recordem les restriccions per la visita del Papa als voltants de la catedral i al Palau Episcopal a Ciutat Vella i als entorns de l'Església de Sant Agustí i de la plaça de la Gardunya al Raval. També es manté tallada la circulació a la muntanya de Montjuïc i els seus accessos. Les línies de metro que hi accedeixen incrementen el servei entre un 30 i un 50% més. Més informació renovada al punt de les 5.
2: El temps.
0: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
16: El temps de cara a les properes hores ens mostra aquest cel gris que tenim a hores d'ara a gran part de les comarques de Barcelona i de Girona, però que de precipitacions poquetes, si és que arriben a caure. Només esperen precipitacions cap al Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany o el Puigsacalm, alguns ruixats puntuals, aïllats i de caràcter feble. De fet, s'espera que sí que augmentin les pluges de cara cap als vols de mitjanit entre l'Alta Ribagorça, la Cerdanya i el Ripollès, només concentrades al sector del Pirineu. Tot això avui amb un ambient molt suau, pràcticament sense calor, amb unes màximes que tot just han tocat la xifra dels 32 graus a Vinebre, al Dover 31 graus i a Ascó, al Marroig, Ulldecona o Batea, 30 graus de temperatura màxima. De cara a demà, doncs continuarem parlant de matinada de ruixats a la meitat nord del país, uns ruixats dispersos de poca quantitat de precipitació que viatjaran des del Prepirineu de Lleida cap a les comarques costaneres. Ràpidament tendiran a desaparèixer amb un cel que es mantindrà cobert durant el matí a les comarques de Girona. A la tarda, algun ruixat minso cap al Ripollès i Osona i a la resta del país, ampli domini del sol amb pocs núvols. Demà les temperatures encara baixaran més. Possiblement demà toquin fons amb unes màximes que tot just fregaran la xifra dels 30 graus de màxima.
2: 3CAT Info.
17: Dimecres, quanta guerra? L'avi de Judit Martín.
18: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
19: Ostres, Pedrín!
18: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi va anar a parar el teu avi.
19: Encara estic païnt. Ploraré molt.
17: Quanta guerra. Dimecres a la nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 5 de la tarda. L'exèrcit israelià persisteix en l'agressió al Líban, malgrat les converses i les pressions de Washington perquè Benjamin Netanyahu aturi aquesta ofensiva. Aquest matí ha atacat una altra vegada la ciutat de Tir, a la costa sud del país, i ha fet almenys 5 persones mortes i una trentena de ferits, segons els mitjans libanesos. A quarts de 9 del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i els ha instat a anar cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i indignació, com la de Mohammad Mostaf.
20: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides. No hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
0: Els avions israelians han bombardejat la ciutat amb l'objectiu teòric de tocar posicions de Hezbollah i s'han aixecat diverses columnes de fum. També hi ha hagut atacs en altres localitats del sud i en alguns punts intercanvi de foc amb els milicians. Ahir hi va haver 14 morts per trets israelians, 5 dels quals a tir, segons el govern libanès, tot plegat quan s'ha refredat l'última escaramussa entre Israel i l'Iran, que ha fet trontollar de nou l'estabilitat del fràgil alto el foc a l'Orient Mitjà. I la Unió Europea vol castigar més bancs i les criptomonedes a Rússia amb el 21è paquet de sancions, així com el sector energètic i pesquer. Brussel·les ha presentat avui les noves represàlies que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa pels soldats russos. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea.
1: El conflicte a l'Orient Mitjà i les disrupcions en el subministrament de l'energia han alleugerit d'alguna manera la pressió sobre Rússia. Per això l'objectiu d'aquest paquet és clar. Volem mantenir la plena intensitat de les nostres sancions.
0: Sobre el terreny a Rússia, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea. Aquesta matinada han bombardejat el pont que uneix la regió de Kherson amb la península controlada per Rússia i s'ha hagut de tancar el trànsit. Els ciutadans fa dies que veuen com pràcticament no hi ha benzina, han començat a faltar productes bàsics als supermercats i els turistes russos estan anul·lant bona part de les reserves per anar-hi de vacances. Ens ho explica des de Moscou Cristina Solias.
21: Ucraïna està atacant amb drons molts dels camions que subministren l'exèrcit rus al front sud. Això ha fet que de retruc els ciutadans de Crimea també estiguin quedant desproveïts. Les llargues cues a les benzineres s'han convertit en habituals els últims dies i les autoritats han hagut de racionar el combustible amb cupons, tal com explica el governador Sergei Aksionov.
22: Amb els cupons que ja s'han comptat s'introdueix un límit de consum de no més de 20 litres per persona.
21: Aquesta situació ha portat molts turistes russos a cancel·lar les seves vacances a Crimea. En algunes botigues han desaparegut aliments com el sucre o s'hi ha racionat la pasta, però residents com la Tatiana creuen que se n'està fent un gra massa.
23: Els bojos estan corrent per les botigues a comprar fejol, sal i llumins. No veig cap necessitat de fer-ho. No crec que acabem amb cap mena d'holodomor, de fam mortal.
21: Kiev també ha bombardejat un dels ponts més importants que connecta Crimea amb la regió de Kherson i que obliga ara els vehicles a fer 200 quilòmetres més de trajecte per accedir a la península. 12 anys després que el Kremlin s'anexionés aquest territori, Putin no es pot permetre que els seus habitants arribin a pensar que vivien millor sota administració ucraïnesa. Però per evitar-ho, primer haurà de trobar la manera de neutralitzar els drons ucraïnesos.
0: I pas enrere pel que fa al futur del rearmament europeu. Alemanya i França acaben d'enterrar el projecte per fer un nou avió de combat per substituir l'Eurofighter i que l'havia d'acompanyar un estol de drons. Les discrepàncies en qui havia de liderar-ho han fet fracassar una iniciativa on l'espanyola Indra hi participava en un 4%. Berlín, Jordi Regàs.
24: Feia temps que el projecte FECAS, que vol dir Sistema de Combat Aeri del Futur, no acabava, mai millor dit, d'aixecar el vol. Han estat, sobretot, les desavinences entre els dos socis majoritaris, la companyia francesa Dassault i l'alemanya Airbus, els que han portat al fracàs del projecte. Per part alemanya, la queixa, sobretot, se centrava en que els socis francesos no estaven disposats a compartir tecnologia. Tampoc hauria estat clar qui s'emportaria els diners a l'hora de vendre tot el producte. En què consistia el FECAS? Bàsicament en un avió que havia d'anar acompanyat d'un núvol de drons. De la construcció de l'avió s'encarregava Dassault, de l'estol de drons i de tot l'equipament tecnològic de control Airbus. El projecte presentat el 2017 per francesos i alemanys, el que posteriorment es va sumar a Espanya, pretenia substituir de cara al 2040 el caça francès Rafale i l'Eurofighter, que fan servir espanyols i alemanys. Ara tot el projecte queda en entredit, i amb ell el futur de la defensa europea, enfrontada per una banda amb Rússia i afeblida per l'altra pel deteriorament de les relacions amb els Estats Units.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: I ho hem destacat al sumari, una cinquantena de sommeliers estan reunits durant dos dies a l'Alt Empordà per fer la guia de vins de Catalunya. La propera edició incorporarà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació. Vilamalla, Laia Claret.
25: La guia avalua vins elaborats al territori català i és una referència del sector. L'empresa Wine Palace n'ha assumit la publicació i està fent l'edició del 2027. Els sommeliers són a Vilamalla i entre avui i demà analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats, escumosos i dolços o rancis. estan asseguts en taules rodones. Els vins els serveixen amb les etiquetes tapades i n'analitzen uns 850 de gairebé 200 cellers. Marc Subirós, coordinador editorial, explica com treballen i alguns dels paràmetres que analitzen.
3: Acidesa, pot tenir, un moment donat, el final de boca, si és llarg, si és curt, i després al final també els fem fer una petita nota de tast que justifica aquella puntuació que ells han fet. Després la consensuen.
25: Com a novetat, en la pròxima edició hi haurà la nota que donen a mans del vi amateurs. Faran un tast entre finals de juny i principis de juliol en diferents punts del país. Subirós especifica qui hi haurà.
3: Clients base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. El client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
25: La guia del 2027 sortirà el mes de novembre.
0: 5 minuts i seran les 5 de la tarda.
2: Esports.
0: Ricard Isidre, bona tarda de nou.
4: Bona tarda, Laia. El Barça obre les semifinals de la Lliga CB, rebant el Tenerife a les 8 del vespre. El base del Barça, Nico Laprovítola, reconeix que tenir el factor pista a favor pot ser molt important.
5: Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye.
4: Aquesta sèrie és el millor de 5 partits i els podreu seguir, els que calguin, a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
4: I demà serà el torn del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra amb el València Bàsquet, que passa a ser el favorit a l'acabar segon a la fase regular. Dani Miret és del tècnic de la penya i parla del conjunt valencià.
7: Ha fet una fase regular a l'Eurolliga i a la Lliga CB impressionants. Han arribat a la Final Four de l'Eurolliga i han viscut una sèrie amb el Panathinaikos, no?, a 5 partits, i tenen un roster brutal. Evidentment, només amb la confiança no és suficient.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
4: El partit entre el Barça i el Tenerife al Palau Blaugrana han obligat a traslladar físicament el duel decisiu entre el Barça i l'Igualada de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina. A partir de les 7 s'enfronten a Blanes en una sèrie que està empatada a 2. El vencedor s'enfrontarà al Liceo pel títol a partir de divendres. Sentim el jugador del Barça, Ignacio Alabart, qualificant el partit com d'una final.
8: Somos conscientes de que estamos haciendo un playoff irregular y que nuestra obligación es ganar, estar en la final. Somos conscientes de ello. Hemos trabajado también hoy y mañana lo haremos para ganar, para estar en la final, y responsabilizados y confiados de que será así.
4: I ara el tècnic de l'Igualada, Marc Muntaner.
9: Per pressupost, per tot, ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres, però crec que la lliga regular, normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, si la lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop, o inclús que estem igual.
2: 3CAT Info.
4: Els partits del bàsquet i de l'hoquei del Barça, cal sumar-hi el de l'equip de futbol sala, que visita a les 9 del vespre l'Inter Movistar en el segon partit de les semifinals de la Lliga. Un trio blaugrana suposaria passar la final i tenir una plaça per la Champions de la temporada vinent, opció que valora l'entrada del Barça, Javi Rodríguez.
26: Al final, quieras o no, este club, este equipo por historia tiene que estar en la máxima competición europea. Todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
4: Pel que fa al futbol, a les pròximes hores es podria fer oficial el retorn de José Mourinho al Real Madrid 13 anys després. El tècnic portuguès de 63 anys ha aterrat aquest matí a la capital espanyola. També en futbol, demà passat ja comença el Mundial i aquesta matinada la selecció espanyola ha guanyat el Perú per 3-1 en l'última partida amistosa abans que comenci la Copa del Món. Han estat titulars els jugadors del Barça, Ferran, Cubarsí i Pedri, que ha marcat precisament un dels gols del partit, així com també el català del Chelsea, Marc Cucurella. A la segona part també han jugat els blaugranes Dani Olmo, Eric García i Gavi, i els catalans David Raya, de l'Arsenal, i Marc Pubill, de l'Atlètic de Madrid. A tot això, també en futbol, la selecció espanyola femenina juga a les 9 del vespre a Reykjavik contra Islàndia, en l'últim partit de la fase de classificació per al Mundial de l'any que ve. L'equip espanyol

0: Són les 5. Adif iniciarà accions legals contra Siemens per les incidències d'aquest migdia a la xarxa de Rodalies. La circulació de trens s'ha aturat dues vegades per una avaria en el sistema informàtic del centre de control d'Adif i poden haver retards tota la tarda en una jornada on s'havia previst un reforç del servei arran de l'arribada del Papa. Doncs amb aquesta informació sapiguem com està ara mateix el servei de Rodalies, també l'estat del trànsit, equip viari. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs sí, a causa d'aquestes dues incidències ja resoltes, R1 i R2 de Rodalies tenen 30 minuts de retard, l'R4 20 minuts i l'R11 retards de 30 minuts, mentre que regionals els retards són generalitzats. Pel que fa a les carreteres, destaquem les cues per dos accidents a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, direcció Barcelona, i a la C-17 a Parets del Vallès en sentit nord.
0: I més titulars, portes obertes a l'estadi olímpic Lluís Companys de Montjuïc, on aquesta tarda es farà l'acte massiu del Papa Lleó XIV davant de 40.000 persones. Aquest migdia el pontífex ha fet el primer acte de la catedral de Barcelona i ha intervingut en català. El Papa ha assegurat que els catalans tenen una vocació de constructor d'unitat en un món fragmentat per guerres i divisions. I també primer dia de selectivitat amb normalitat absoluta. El primer examen ha estat el de llengua i literatura castellana, amb preguntes sobre textos d'autors o Nuccio Ordin, Glòria Fuertes i Blas Otero. Alguns dels alumnes han explicat a 3Cat Info que els ha semblat fàcil. Aquesta tarda s'ha fet els exàmens optatius de matèries de geografia o física i també literatura dramàtica, entre d'altres. Les autoritats de Belfast demanen calma davant les crides de l'extrema dreta a sortir al carrer en protesta per l'atac perpetrat per un home sudanès que ahir va mirar de decapitar un home de raça blanca. La policia alerta que augmentarà la seva presència per controlar eventuals disturbis. El govern talibà de l'Afganistan reprimeix a trets una protesta ciutadana per la detenció d'una trentena de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim o bé per portar maquillatge. No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals. I ha quedat vist per sentència el judici contra David Sánchez, germà del president del govern espanyol, per suposadament haver aconseguit adit un càrrec de la Diputació de Badajoz l'any 2017. Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i PP, han demanat 6 anys de presó. Per les defenses no s'ha demostrat cap tracte de favor. Reus estrena una nova escultura dedicada a l'arquitecte Antoni Gaudí, el seu fill més il·lustre. És una peça de bronze situada sobre una peça esculpida que ha cedit la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar del Prioral de Sant Pere.
2: Esports.
3: A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals de la Lliga CB. Aquest enfrontament implica que el cinquè i definitiu partit de semifinals de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada jugui a les 7 a Blanes en lloc del Palau Blaugrana. En futbol sala, el Barça visita l'Inter Movistar a les 9 del vespre en el segon partit de les semifinals de la Lliga. Un triomf blaugrana es classificaria per a la final. I en les pròximes hores es podria fer oficial el fitxatge de José Mourinho per part del Real Madrid per 3 temporades.
0: I només ens falta el temps. Tarda amb núvols a les comarques de Girona i de Barcelona. El sol brillarà més cap a Ponent i cap al sud del país. Durant aquesta tarda s'esperen alguns ruixats febles al Ripollès i a la Garrotxa i cap al tard els ruixats s'estendran a qualsevol punt del Pirineu. L'ambient serà un pèl càlid amb màximes de fins a 32 graus.
2: Trescat Info.
0: Passen tot just 4 minuts de les 5. Soc la Txell Garriga.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: I a aquesta hora ja s'han obert portes a l'estadi olímpic Lluís Companys, on el Papa aquesta tarda protagonitzarà l'acte més massiu, una vetlla de pregària davant de 40.000 persones. Un gran acte que arrencarà a partir de les 6 d'aquesta tarda i tindrà un escenari gaudinià i 50 confessionaris. I abans de l'arribada del pontífex, que serà a partir de 7:45 d'aquest vespre, hi haurà també entrevistes, vídeos i actuacions musicals com artistes amb Álvaro Soler, Siloé, Conchita, Alfred García, Sergio Dalma o Sabor de Gracia. Lleó 14 arribarà a l'estadi en Papa Mòbil i se'l rebrà amb una actuació castellera. Anem, doncs, fins a les portes de l'estadi olímpic Lluís Companys amb la unitat mòbil Ricard Luque i Montse Poblet. Molt bona tarda.
4: Bona tarda. Milers de persones esperen aquí a Montjuïc per entrar a l'estadi olímpic amb unes cues que ja fan més de

0: 600 metres de llargada, triguen pràcticament una hora a poder entrar, en alguns casos després d'un desplaçament en grup, en autocars, que els deixen a uns 500 metres dels accessos. El mossèn Joan Aguilar ha arrossegat un munt de parroquians.
1: Doncs bé, no, venim amb els grups de la diòcesi de Tarragona, són 7 autobusos, hem vingut de Tarragona, Reus, Valls, Montblanc i el Vendrell. I, bueno, amb gent de totes les edats, també portem gent gran, però també un bon grupet de gent jove, i res, a participar de la vigília amb el Sant Pare.
0: Per accedir han de presentar les entrades que van treure's fa mesos i que molts porten impreses. Entre els que estan esperant per entrar, molt joves vestits de blanc i coberts amb banderes vaticanes. Hi ha grups d'escoles, d'instituts, de confirmació i de parròquies. Per la majoria serà el primer cop que tenen l'oportunitat de tenir al davant un papa.
2: Vinc a resar, ara a la vigília, em fa molta il·lusió. Perquè sóc catòlica i em fa molta il·lusió que vingui el papa ara, que bueno, és el representant de la nostra religió, i que vingui a Espanya, que és una cultura cristiana, i amb persones que creuen a la religió cristiana, que vingui, doncs és molt, m'agrada molt i no sé, em fa molta il·lusió.
0: Curiosament, de parades de merchandising no n'hi ha, la majoria s'ha dut de casa el que volen lluir, però sí que hem trobat parroquians, com elles, mirant de vendre banderes.
3: Bueno, estem venent banderes a 5 euros perquè som de la parròquia de Sant Mateu i l'any que ve anirem a la JMJ de Corea. Llavors, tot el que recaptem anirà destinat a aquesta peregrinació.
0: I ens asseguren que de moment els hi estan sortint els números.
4: Des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Ricard Luque i Montse Poblet, moltes gràcies. Bona tarda. Fins ara.
0: Bona tarda.
4: Doncs això, aquesta tarda, però és que aquest migdia el papa ja ha fet el primer acte a la catedral de Barcelona i ha parlat en català. El pontífex ha presidit l'homilia i ha assegurat que els catalans tenen una vocació de constructors d'unitat en un món fragmentat per guerres i divisions.
5: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
4: En la pregària el papa ha anat combinant el català i el castellà i després de l'acte que ha plegat les autoritats eclesiàstiques i els voluntaris ha visitat la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Omella, que ha exercit d'anfitrió. Allà han acabat l'acte resant una oració a la copatrona de Barcelona. I mentrestant, a l'exterior de la catedral s'hi han aplegat prop de 6.000 persones. Lleó XIV les ha saludat quan ha acabat l'acte.
6: Bon dia i bona hora! Germans i germans!
4: Una visita que ha obligat a coordonar la plaça de la catedral. Alguns dels negocis que hi ha, com per exemple bars i botigues, asseguren que el dispositiu els ha fet perdre vendes. Doncs bé, el president Salvador Illa ha acabat fa poca estona una trobada amb el papa Lleó XIV al Palau Episcopal. Illa li ha entregat una rèplica de l'acte de col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família, una reproducció de la Nina d'Ivori romana de la necròpolis de Tàrraco, i també una còpia de les homilies d'Organyà, considerant un dels primers documents de la història escrits en català. També li ha entregat una carta on explica el motiu d'aquests tres regals i on li demana que, durant aquests dies, faci servir el català durant les seves salutacions Urbi et Orbi. El president Illa ho ha explicat als micròfons de 3Cat Info a la sortida d'aquesta trobada.
7: He donat la benvinguda a Catalunya, hem parlat de la situació del món, dels seus missatges a favor d'una tecnologia al servei de la humanitat, però també molt de la necessitat d'acollir el que és diferent.
4: Abans, el president del Parlament també li ha traslladat al papa que Catalunya és una nació amb llengua pròpia i institucions pròpies. Josep Rull ha saludat i ha parlat també amb el pontífex al claustre de la catedral. El govern reivindica la visita de Lleó XIV com un gran aparador per projectar al món els valors que representa Catalunya, com la pau o l'acollida. Sílvia Paner, que és la consellera portaveu.
8: Des del govern ho veiem com una oportunitat de projecció dels valors, la cultura catalana i de mostrar-nos, sobretot, com una societat oberta, una societat acollidora, i creiem que aquesta societat catalana amb aquests valors encaixen en part dels valors que defensa Lleó XIV.
4: I a Madrid, el govern espanyol entén que el missatge d'aquests dies del papa ha avalat la seva política migratòria. Elma Saiz és la portaveu de l'executiu de Pedro Sánchez.
9: La coherencia se demuestra andando y me gustaría, bueno, pues que en este caso esos aplausos se trasladaran en esa colaboración tan necesaria entre administraciones para, insisto, dar derechos y obligaciones también a personas que ya viven entre nosotros. Y yo creo que estos mensajes del papa ha sido un espaldarazo desinteresado, como digo, a la política migratoria del gobierno de España.
4: A casa nostra, el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14 s'està seguint des d'un centre de coordinació al quartier general dels Mossos d'Esquadra a Sabadell. També s'ha activat a ple rendiment al Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya. 5.600 agents dels Mossos vetllaran per la seguretat durant l'estada del Pontífex a Catalunya. S'han blindat als voltants de la catedral i el Palau Episcopal i demà serà el torn de la Sagrada Família amb afectacions molt importants a l'Eixample. Departament d'Interior, Miquel Jarque.
10: Des d'aquí es rep el senyal en directe de part de les càmeres policials i de seguretat, coordinadors de bombers, trànsit 112 i sistema d'emergències mèdiques, entre d'altres, estan preparats per actuar davant qualsevol emergència. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha subratllat que el dispositiu es fa sota aquesta premissa.
11: Que el dispositiu estigui present, no es noti, no afecti a la vida quotidiana. Saben que també coincideix amb les mobilitzacions dels docents, la visita del Papa, i per tant tot s'ha de poder conjuminar.
10: Pel que fa al dispositiu específicament policial, que s'ha batejat amb el nom d'Albus, es controla des d'un centre de coordinació reforçat policial al complex central dels Mossos a Sabadell. Hi participa la policia vaticana, la resta de policies de l'Estat, presidència del govern espanyol i la Casa del Rei. El comissari dels Mossos, David Boneta, n'és el màxim responsable. Ho explicava al matí de Catalunya Ràdio.
12: Aquest seria, per dimensionament, el més gran que hem fet i que hem dut a terme al cos de Mossos d'Esquadra. Sí que hem fet dispositius molt grans i força complexos, doncs podríem remuntar doncs, a dispositius com la Copa Amèrica, la Fórmula 1, però sí que és veritat que aquest és el dimensionament. Per l'alta rellevància que té a nivell institucional internacional, la gran afluència de públic, la projecció mediàtica doncs, que ningú se l'escapa, que té aquest esdeveniment a tot el món.
10: Aquest centre de coordinació de Sabadell està en contacte amb dos òrgans més d'emergències, un a Barcelona, el CECOPAL, i un altre a Montserrat, que s'activa demà.
4: Acaba avui el primer dia de selectivitat sense afectacions per la vaga de mestres i professors i també la visita del Papa. Més de 45.000 estudiants han començat a les 9 del matí les proves amb el primer examen de la fase general, el de llengua castellana i literatura, i després el de llengua estrangera, on la majoria d'ells, un cop més, han optat per fer anglès. El de castellà, els estudiants han hagut de respondre a preguntes sobre una adaptació de la utilitat de lo inútil, Manifiesto, de Nuccio Ordin, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. També se'ls ha demanat que redactessin un text sobre el valor que la societat actual dona a la cultura i al coneixement. Alguns dels alumnes han explicat a 3cat Info que els ha semblat fàcil.
13: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
14: M'ha semblat un regalet, la veritat.
15: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
4: Aquesta tarda s'han fet ja els últims exàmens de matèries optatives per a pujar nota, com per exemple geografia o física, i també literatura dramàtica, entre d'altres. Demà al matí hi haurà dues de les assignatures de pes, història o història de la filosofia. I com us ho dèiem, 6.500 docents, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest matí a Barcelona en el marc de l'última vaga educativa del curs. Els convocants havien fet una crida a col·lapsar la ciutat, coincidint amb la visita del Papa. La mobilització ha arrencat a la plaça Espanya i ha acabat davant del Parlament, on els manifestants han tornat a reclamar la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Durant aquesta protesta, els docents han reivindicat més recursos per l'educació pública, entre els quals una inversió equivalent al 6% del PIB i el reforç també del model d'escola inclusiva. La Sarai i en David, docents de Sant Cugat del Vallès i del Masnou, defensen la necessitat de mantenir la mobilització.
16: Jo crec que avui és important sortir perquè ve el Papa i hem de sortir al carrer, que ens vegin.
17: Jo crec que és un moment de fer força. Avui és un dia per seguir amb la lluita. Crec que hi ha molts motius, motius de ràtios, motius d'inclusiva, que encara es poden millorar bastant i en això estem.
4: I pel que fa al seguiment de la vaga, la Conselleria d'Educació el situa a prop de l'11%, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 20%. Aquest nou cicle de protestes arriba després que la comunitat educativa, recordem, rebutgés en consulta el preacord assolit entre el Departament d'Educació i una part dels sindicats.
18: 3cat Info.
4: De seguida obrim àrea de serveis. Abans, però, us expliquem que Adif emprendrà accions legals contra Siemens per les dues avaries d'aquest migdia al centre de control de Rodalies a Barcelona i que estan afectant tot el servei. L'empresa tecnològica és la responsable del sistema informàtic que regula la circulació. En un comunicat, Adif diu que la situació és reiterada, injustificada i intolerable, entre d'altres diversos adjectius. I per això la gestora de la xarxa iniciarà accions judicials contra Siemens i imposarà sancions també a l'empresa després d'analitzar la incidència. La circulació de trens s'ha interromput en dues ocasions, després de les 12 del migdia i passades les 3 de la tarda, quan el sistema informàtic ha fallat. Avui, precisament, s'havia reforçat el servei amb motiu de la visita del Papa a Barcelona. Un dels usuaris, que sortia nerviós dels accessos de Sants, ens explicava que feia tard per treballar justament a la vetlla de la pregària del Papa a l'Estadi Olímpic.
19: Avui vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el Papa, i a Montcada bifurcació, aturats més de mitja hora. Una vergonya. I he arribat una miqueta tard.
4: Si bé la circulació de trens s'ha reprès al cap de 20 minuts en els dos casos, es preveu que els retards s'acumulin al llarg del dia. De moment, hi ha alguns combois que passen a mitja hora de retard. Doncs bé, és un quart de sis, actualitzem precisament aquesta informació. I tots els detalls els té la nostra companya Equip Viari, Mariluz García. Bona tarda.
20: Hola, bona tarda. Doncs sí, es mantenen els retards als trens de Rodalies i també als regionals de Renfe per aquestes dues incidències que hi ha hagut avui al centre de control de trànsit de DIF, ja resoltes. R1 i R2 de Rodalies tenen 30 minuts de retard, l'R4 20 minuts i els trens de l'R11 circulen amb retards de 30 minuts, mentre que els regionals també tenen retards generalitzats. Pel que fa a les carreteres, es manté tallada la C13 a Llavorsí per retirar un autocar accidentat al 23. Retencions a Sant Feliu de Llobregat, direcció Barcelona, ja arriben a Molins de Rei, entre Molins de Rei i Sant Feliu, direcció Barcelona, per un accident, tot i que els vehicles són al voral, però també afecta part del carril de la dreta. També aturats a la C-17 a Parets del Vallès per un altre accident en sentit nord i també aturats en direcció sud, en direcció Barcelona. Cues també a la C-59 entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui en tots dos sentits. La mateixa C-59 a Mollet del Vallès en sentit sud. C-60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, la C-58 i la C-33 al tram final d'entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat des de Montcada, la mateixa C-58 a l'altura de Sabadell Sud, direcció Terrassa, i pel que fa a les rondes de Barcelona, la circulació avui força fluida, només veiem intensitat i estones lentitud a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i la Vall d'Hebron en sentit en Besòs. Pel que fa a la situació del transport públic, a banda d'aquestes complicacions a Rodalies, sense noves incidències, i recordem també les restriccions per la visita del Papa a Barcelona, als voltants de la catedral i del Palau Episcopal, també als entorns de l'Església de Sant Agustí i la plaça de la Gardunya, i tallada la circulació a la muntanya de Montjuïc i als accessos. Per això, les línies de metro que hi arriben incrementen el servei fins a un 50% més. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
18: El temps.
4: Amb en Néstor Gómez.
21: Tarda de núvols a les comarques de Barcelona i de Girona, que tot i l'aspecte grisós que ha presentat de precipitacions, no se n'espera. Sí que plourà una miqueta, apareixeran alguns ruixats cap al Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany o el Puigsacalm, unes pluges que tendiran a ser de caràcter feble, amb poca intensitat, i destaquem que aquestes pluges aniran a més durant aquesta mitjanit, on podrà ploure a qualsevol punt del Pirineu. Val a dir que aquestes precipitacions de mitjanit del Pirineu tendiran a mantenir-se fins i tot de matinada. I tot això en un dia en el qual les temperatures han caigut respecte a la jornada d'ahir. Les màximes més altes al voltant dels 30-32 graus, però han caigut a l'entorn de 6-7 graus respecte a fa 24 hores a les comarques de Lleida. 6 graus han caigut a punts de la Catalunya central respecte a fa 24 hores i a la façana costanera entre 1 i 2 graus més baixes que ahir a aquesta hora. De tal manera que això fa que les temperatures a hores d'ara siguin molt més suaus i la calor pràcticament hagi pràcticament desaparegut d'arreu del país. De cara a demà, temperatures encara més baixes, amb prou feines, les més altes del dia tocaran o superaran per poquet la xifra dels 30 graus, a la majoria del país per sota d'aquesta xifra. Tot i això, amb un temps que es presenta de matinada amb pluges a la meitat nord del país, ruixats sempre dispersos, i durant la tarda concentrats cap a l'àrea del Ripollès i Osona. A la resta del país, el cel sempre es mostrarà pràcticament variable o força serè, especialment a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
18: 3CAT Info.
22: Ho veus? L'Angie Ange. Això és molt nostre.
23: Molt.
22: Tan nostre com dir... Posarem llum?
23: A la foscor.
22: O com dir... Aventureres? Aventurers?
23: Ens hi apuntem o què?
22: Què dius?
23: Saps que és molt nostre, també?
24: Sou molt bona gent!
18: Xxt, silenci.
0: per nostre, el Clara i Carlos TV3 Washington.
1: O el Catalunya Ràdio.
2: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
1: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma...

0: Però Trescat forma part de nosaltres.
1: I que així sigui, per anys i anys.
2: Trescat.
0: Molt nostre.
3: Trescat Info.
4: 5 i 20 minuts, més qüestions. Les autoritats de Belfast demanen calma davant les crides de l'extrema dreta a sortir al carrer en protesta per l'atac perpetrat per un home sudanès que ahir va mirar de decapitar un home de raça blanca. La policia alerta que augmentarà la seva presència per controlar eventuals disturbis. Anem doncs cap a Londres, Quim Olivares.
5: Al vídeo s'hi pot veure l'atacant, un home de raça negra descrit per la policia com a probablement sudanès, assegut sobre un altre estirat a terra, sagnant, i l'intenta tallar el coll fins que uns veïns aconsegueixen separar-lo. El presumpte atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu. El secretari d'Estat per Irlanda del Nord, Hilary Benn, ha demanat esperar la investigació policial en una sessió d'urgència al Parlament de Westminster.
6: El públic té raó d'estar enfadat pel que va presenciar en el vídeo espantós i el que deuen haver sentit sobre l'atac. És realment important que es comprovin els fets abans que es doni informació a la cambra.
5: L'extrema dreta, però, ja ha convocat una manifestació a Belfast i demana als negocis que tanquin en protesta. El secretari d'Estat demana calma.
6: Tots tenim responsabilitat amb les nostres accions i paraules de no inflamar i tots tenim la responsabilitat de demanar calma en aquestes circumstàncies. I això és el correcte en nom de tot el poble d'Irlanda del Nord.
5: Aquest atac arriba pocs dies després d'una manifestació violenta a Southampton, al sud d'Anglaterra, en protesta per la gestió de la policia de l'assassinat al desembre d'un estudiant blanc per part d'un jove sikh.
4: I a l'Afganistan, les forces de seguretat del govern talibà han reprimit a trets, amb pals i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. De moment, no hi ha constància que la repressió hagi provocat víctimes mortals. La inusual mobilització en què han participat dones de congregat desenes de persones que demanaven l'alliberament de les detingudes i també l'accés a l'educació, al treball i la llibertat. L'esclat social es produeix després d'una campanya iniciada divendres passat pel Ministeri per la Propagació de la Virtut i la Prevenció del Vici, en què es van detenir una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o bé per portar maquillatge. Ha quedat vist per sentència el judici contra David Sánchez, germà del president del govern espanyol, per suposadament haver obtingut a dit un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017. Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó per Sánchez pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències, mentre que la Fiscalia n'ha sol·licitat l'absolució. David Sánchez no ha fet ús del seu últim torn de paraula. Sí que ho ha fet un altre dels 11 processats, l'expresident de la Diputació, el socialista Miguel Ángel Gallardo, per qui les acusacions demanen 4 anys de presó. Gallardo ha parlat d'un judici per raons polítiques.
7: La única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular. La acusación popular ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo. Ya han ganado el juicio social.
4: El judici ha tingut 7 sessions i una quarantena de testimonis i les defenses han destacat que no s'han aportat cap prova que demostri que l'accés al càrrec va ser a dit. Canviem ara de qüestió. Reus, al Baix Camp, estrena una nova escultura dedicada a l'arquitecte Antoni Gaudí, el seu fill més il·lustre. És una peça de bronze que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Anem ara cap a Reus. Manel Sastre.
8: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
9: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià. I després, damunt del banc, hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí, que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat de avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
8: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
4: 5 minuts mal comptats i 6:15, moment per tota l'actualitat esportiva.

0: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui comencen els play-offs de semifinals de la Lliga CB de bàsquet amb la presència, per separat, del Barça i del Joventut. I, precisament, els blaugranes obren el foc rebent el Tenerife a les 8 del vespre. El base del Barça, Nico Laprovítola, reconeix que tenir el factor pista a favor pot ser molt important i que no hi ha cap mena d'eufòria després d'haver accedit a les semifinals.
2: Eufòria no. Sí que nos sacamos un peso encima, sí que pasamos una serie contra Murcia muy, muy dura, pero no, no, eufòria para nada. Acá estamos para ganar títulos y no para ganar cuartos de final.
1: Aquesta sèrie és el millor de 5 partits i podreu seguir els que calguin a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info.
1: Demà serà el torn del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra amb el València Bàsquet, que passa a ser el favorit a l'acabar segon a la fase regular. Dani Miret, el tècnic de la penya, explica les claus d'aquest playoff.
3: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs la tàctica col·lectiva no és tan important i és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
0: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: El partit entre el Barça i el Tenerife al Palau Blaugrana ha obligat a traslladar físicament el duel decisiu entre el Barça i l'Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga masculina. A les 7 s'enfronten a Blanes en una sèrie que està empatada a 2. Sentim el tècnic del Barça, Ricard Ares.
4: No hi ha una altra opció, hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. Una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
1: I ara el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner.
5: Per pressupost, per tot, ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres, però crec que la Lliga regular, normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, si la Lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop, o inclús que estem igual.
1: El vencedor s'enfrontarà al Liceo pel títol a partir de divendres. També en hoquei patins, el noi ha anunciat el fitxatge de l'internacional angolès Humberto Méndez, que arriba procedent del Caldas. Méndez, de 33 anys, ja havia jugat al Noia en dues etapes anteriors.
0: 3CAT Info.
1: Els partits del bàsquet i de l'hoquei del Barça cal sumar-hi el de l'equip de futbol sala, que visita a les 9 del vespre l'Inter Movistar en el segon partit de les semifinals de la Lliga. Un triomf blaugrana suposaria passar a la final i tenir una plaça per a la Champions de la temporada vinent, opció que valora l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
6: Al final, quieras o no, este club, este equipo, por historia, tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
1: Pel que fa al futbol, a les pròximes hores es podria fer oficial el retorn de José Mourinho al Real Madrid 13 anys després. El tècnic portuguès de 63 anys ha aterrat aquest matí a la capital espanyola. També en futbol, demà passat comença el Mundial i aquesta matinada la selecció espanyola ha guanyat el Perú per 3-1 en l'últim partit amistós abans no comenci la Copa del Món. Han estat titulars els blaugranes Ferran, Cubarsí i Pedri, que precisament ha marcat un dels gols del partit, així com també el jugador català del Chelsea, Marc Cucurella. A la segona part també han jugat els jugadors del Barça, Dani Olmo, Eric García i Gavi, i els catalans David Raya, de l'Arsenal, i Marc Pubill, de l'Atlètic de Madrid. També en futbol, la selecció espanyola femenina juga a les 9 del vespre a Reykjavik contra Islàndia en l'últim partit de la fase de classificació per al Mundial de l'any que ve. L'equip espanyol, en cas de victòria, s'asseguraria la classificació de forma matemàtica. També ho aconseguiria si fes el mateix resultat que Anglaterra, que rep Ucraïna. Sonia Bermúdez és la seleccionadora espanyola.
7: Teniendo en cuenta que nunca España ha ganado en Islandia, creo que también es una motivación extra. Es un equipo muy poderoso en juego aéreo, en duelos, ABP, segundas jugadas, transitan rápido, tienen jugadoras muy potentes a nivel ofensivo. Bueno, intentaremos estar como en Castellón, muy cerquita de la pérdida, cortar esas transiciones y bueno, intentar hacer gol cuanto antes para poder sellar el pase.
1: I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha anunciat la renovació per una temporada més de la davantera Fonetia Brown.

0: Són 6:15 en punt, repassem els principals titulars d'aquesta hora, però com sempre comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García.
1: Hi ha encara retards als trens de Rodalies per les dues incidències al centre de control de trànsit de DIF ja resoltes. R1, R2 i R11 tenen 30 minuts de retard, a l'R4 20 minuts i a regionals retards generalitzats. A les carreteres es manté tallada la C13 a Llavorsí per retirar un autocar accidentat i destaquem també la cua a la B23 a Sant Feliu de Llobregat direcció Barcelona per un accident.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït personalment al Papa Lleó XIV que utilitzi el català durant la seva visita a casa nostra. El cap de l'executiu s'ha reunit a soles durant més de mitja hora amb el pontífex del Palau Episcopal. I a aquesta hora ja estan obertes les portes a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, on aquesta tarda s'hi farà l'acte massiu del Papa Lleó XIV davant de 40.000 persones. Aquest migdia el pontífex ha fet el primer acte a la Catedral de Barcelona i ha intervingut en català. El Papa ha assegurat que els catalans tenen una vocació de constructors d'unitat en un món fragmentat per guerres i divisions. I fins les 6 en punt, temps per més notícies. Per exemple, que la Unió Europea vol castigar més bancs i les criptomonedes a Rússia amb el 21è paquet de sancions, així com el sector energètic i pesquer. Brussel·les ha presentat avui les noves represàlies que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa per als soldats russos. O bé que tornen els descomptes d'estiu per joves que viatjaran en tren i autobús. Ho ha aprovat avui el Consell de Ministres i ho poden demanar els joves d'entre 18 i 30 anys i entre el juliol i el setembre tindran descomptes del 90% en bitllets d'autobús i tren i del 50% en l'alta velocitat i també rebaixes per fer viatges en Interrail. O que el Col·legi de les Teresianes de Barcelona obrirà per primer cop al públic com a museu a principis del 2028. L'històric edifici de Gaudí, un dels seus projectes més desconeguts, oferirà 3.000 metres quadrats dedicats al patrimoni, l'art i la figura de l'arquitecte. I en esport, Ricard Isidro, què destacarem?
2: Que a les 8 del vespre el Barça de bàsquet rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals de la Lliga CB. Aquest enfrontament implica que el cinquè i definitiu partit de semifinals de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada jugui a les 7 a Blanes en lloc del Palau Blaugrana.
0: I ens falta el temps. Tarda amb núvols a les comarques de Girona i de Barcelona. El sol brillarà més cap a Ponent i cap al sud del país. I durant la tarda s'esperen alguns ruixats febles cap al Ripollès i a la Garrotxa. Cap al tard, els ruixats s'estendran a qualsevol punt del Pirineu. L'ambient serà un pèl càlid amb màximes de fins a 32 graus. Dos quarts i pràcticament 6:03. El president Salvador Illa agraeix personalment al Papa Lleó XIV que utilitzi el català durant la seva visita a casa nostra. El cap de l'executiu s'ha reunit a soles durant mitja hora amb el pontífex al Palau Episcopal, a tocar doncs de la Catedral de Barcelona. Anem cap allà, Albert Prat, molt bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Sí, ha sigut la primera recepció a porta tancada que ha fet el Sant Pare aquí al Palau Episcopal, on s'allotja el pontífex durant la seva estada a Catalunya. Salvador Illa li ha donat les gràcies per tenir en compte el català durant la seva visita. Ho ha explicat el mateix president a la sortida d'aquesta reunió als micròfons de Catalunya Ràdio.
4: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país, no?
3: Illa també ha afegit que tots dos han tractat el panorama internacional. De fet, comparteixen punts de vista. D'això el president de la Generalitat no se n'amaga i han obert el meló de la intel·ligència artificial, el tema principal de la darrera encíclica del Papa.
4: Vull donar la benvinguda a Catalunya. Hem parlat de la situació del món, dels seus missatges a favor d'una tecnologia al servei de la humanitat. Hem parlat també molt de la necessitat d'acollir.
3: Qui també s'ha reunit amb el Papa, bé, de fet, qui ha coincidit amb el Papa durant el dia d'avui ha sigut el president del Parlament, ho ha fet en una conversa a peu dret durant poc més de 2 minuts, ho ha fet al claustre de la catedral. En Josep Rull, el seu entorn, apunta que han estat parlant, doncs bé, que li ha traslladat que Catalunya és una nació amb llengua pròpia i també li ha explicat al president del Parlament la importància que demà visiti la presó de Brians 1 i li ha recordat que ell, el president del Parlament, Josep Rull, quan era exconseller, hi va estar empresonat durant 3 anys i mig.
0: Albert Prat, gràcies. Fins ara. Bona tarda.
3: Que vagi bé. Bona tarda.
0: I ja s'han obert, com us dèiem, les portes de l'estadi olímpic Lluís Companys, on el papa protagonitzarà aquesta tarda l'acte més massiu, una vetlla de pregària davant de 40.000 persones. El gran acte arrencarà a partir de les 6 d'aquesta tarda i comptarà amb un escenari gaudinià i 50 confessionaris. Abans, però, de l'arribada del pontífex, que serà a partir de 7:45 d'aquest vespre, hi haurà entrevistes, vídeos i actuacions musicals amb artistes com Álvaro Soler, Siloé, Conchita, Alfred García, Sergio Dalma o Sabor de Gràcia. Lleó 14 arribarà a l'estadi amb Papa Mòbil i se'l rebrà amb una actuació castellera. Anem doncs ara fins a les portes de l'estadi olímpic Lluís Companys, Unitat Mòbil, Ricard Luque i Montse Poblet. Bona tarda.
5: Milers de persones fan cua per accedir a l'estadi olímpic. Triguen entre 3 quarts i una hora per poder entrar, però l'ambient és bo, sobretot entre els grups de parròquies, convents, escoles, grups de confirmació o famílies senceres com la seva, que venen a escoltar Lleó 14 i confien que la seva paraula els orienti.
6: Pues un missatge sempre d'esperança, que en els temps d'avui sempre els necessitem, i bueno, que ens doni una miqueta de llum, que jo crec que és el que necessitem a qualsevol persona.
5: El color predominant en el vestuari dels que han vingut a la vetlla de l'estadi olímpic és el blanc, en alguns casos cobert amb la bandera vaticana.
7: Mira, porto una samarreta del nostre moviment de Cristi Félix Laici de Barcelona, la bandera del papa, la visita al Lió i la del meu país d'origen, de Paraguai. Sí, és la segona vegada que estaré amb el papa, la primera tenia 5 anys, ja no me'n recordo gaire, i ara, en aquesta oportunitat única a Barcelona, i ho direm a tope.
5: L'arribada a l'estadi s'ha fet majoritàriament a peu, des de la plaça Espanya, ajudats per les escales mecàniques que comencen a la Font Màgica i passen pel Manac, però també hem vist desenes d'autocars organitzats per parròquies de tot el país per poder participar d'aquest acte, el més multitudinari de la visita de Lleó 14 a Catalunya.
0: Doncs bé, avui i demà es podrà seguir l'agenda del papa completa en directe des de dues pantalles gegants que s'han instal·lat a l'Arc de Triomf i també a Glòries. Aquest matí, prop d'un centenar de persones han vist en directe des d'aquesta pantalla gegant instal·lada a l'Arc de Triomf com el papa Lleó XIV arribava a Barcelona. La majoria, no totes, però eren turistes. Com és habitual, el moviment de persones a l'Arc de Triomf ha estat constant durant tot el matí i a l'hora que el papa ha arribat a Barcelona, la gran majoria s'han aturat per veure'l baixar de l'avió. Molts, no tots, eren turistes que venien a visitar el monument que s'han trobat a la pantalla. S'ha avançat doncs, que el papa estava a punt d'arribar i s'han quedat a veure-ho.
8: So we're walking around the Arc de Triomf and we found this TV and now we're watching Pope Leo come to Barcelona.
9: Veuré l'acte aquest de la catedral i després aniré a dinar. Demà, sí, també, si es pot, també.
10: Y me topo con la sorpresa que viene el papa. Y siendo de Chile, de un país tan lejano, el toparse en la misma ciudad, por lo menos, y saber que va a estar acá es bien bonito.
11: He vist aquí a Arc de Triomf que tenien posat la pantalla i m'he quedat a mirar l'arribada.
0: L'altra pantalla, com dèiem, és el Parc de les Glòries.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El comissariat jubilat José Manuel Villarejo s'ha presentat com a víctima del cas Leire i de les suposades clavegueres del PSOE i ha dit que estarà encantat de declarar si el jutge Santiago Pedraz es cita, ja sigui com a testimoni o com a imputat. Ho ha dit a les portes de l'Audiència Nacional, on avui acabava el seu interrogatori com a acusat del cas Kitchen. Madrid, Tania Tàpia.
13: Villarejo ha parlat per primer cop sobre la seva suposada implicació en el cas Leire. El sumari del cas apunta que s'hauria conxorxat amb la trama per buscar draps bruts, per exemple, contra el magistrat Manuel Marchena amb l'objectiu d'accelerar l'aplicació de la llei d'amnistia. Villarejo no ha confirmat trobades amb Leire 10, però sí que s'ha desvinculat indirectament de les seves maniobres.
14: Yo llego a un acuerdo con el PSOE y el PSOE se persona para meterme en años de cárcel. No se dan cuenta que es una estupidez.
13: I ha dit que espera que el jutge del cas Santiago Pedraz el citi aviat per donar la seva versió. De moment, però, el que està citat de testimoni és el seu advocat. Ho ha dit abans d'entrar a declarar com a acusat pel cas Kitchen, les suposades clavegueres del PP per robar documentació de la Caixa B del partit. L'extresorer Luis Bárcenas només ha respost al seu lletrat i, com ja va fer amb la Fiscalia, ha ratificat que l'única operació que va existir va ser legal i que era per perseguir la fortuna de Bárcenas a l'estranger. Ha negat rebre pressions o ordres polítiques del Ministeri de l'Interior d'aquell moment.
14: En absoluto, que he trabajado con distintas administraciones, siempre han sido conscientes de mi independencia.
13: I només ha reconegut que va ser ell qui va captar de confident el xofer de Bárcenas, però per saber només qui li feia de testaferro. Fins i tot ha exculpat Maria Dolores de Cospedal. Creu que Bárcenas es va inventar el famós M. Rajoy de la llibreteta, com l'anomenava Cospedal en uns àudios, i que si buscaven aquelles anotacions, amb les quals diu Cospedal estava obsessionada, era per controlar què filtrava Bárcenas a la premsa i no per destruir proves d'una comptabilitat paral·lela.
14: Nunca hay certeza de lo que él anotaba y que elaboró para luego filtrarlo, ¿no?
13: La Fiscalía demana per Villarejo 19 anys de presó.
0: I el jutge que investiga Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra demana als Estats Units que l'autoritzin a utilitzar com a prova els missatges que han servit per imputar l'expresident espanyol. Es tracta de converses interceptades pels investigadors d'una agència nord-americana, incloses també en el sumari, en què l'accionista Rodolfo Reyes insta a picar portes per aconseguir ajudes públiques i suggereix també el nom de Zapatero. Segons els investigadors, també és seva la frase Cibro, el nostre col·lega Zapatero, al darrere. Els investigadors van obtenir tot aquest material que, segons el sumari, revela instruccions per moure fons il·lícits, gestionar préstecs de rescat i coordinar pagaments il·legals a través d'una operació contra el contraband. Ara, el jutge José Luis Calama es vol assegurar que el vol incorporar a la causa com a prova. Fons de la Moncloa assenyalen que és estrany que els Estats Units enviessin els missatges a l'UDEF 5 anys després d'interceptar-los, justament en plena guerra comercial de Donald Trump contra Espanya.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim plana internacional, l'exèrcit israelià persisteix en l'agressió al Líban, malgrat les converses i les pressions de Washington perquè Benjamin Netanyahu aturi l'ofensiva. Aquest matí ha atacat altre cop la ciutat de Tir, a la costa sud del país, i ha fet almenys 5 morts i 34 ferits, segons els mitjans libanesos. A 8:45 d'aquest matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs també el barri cristià i la rodalia, i els ha instat a anar cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta unitat, que conté unes ruïnes de patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i indignació, com per exemple la de Mohammad Mustafa.
15: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
0: Els avions israelians han bombardejat la ciutat amb l'objectiu teòric de tocar posicions de Hezbollah i s'han aixecat diverses columnes de fum. També hi ha hagut atacs a altres localitats del sud i a alguns altres punts, l'intercanvi de foc amb els milicians. Ahir van haver 14 morts per trets israelians, 5 dels quals, com dèiem, a Tir, segons el govern libanès, i tot plegat quan s'ha refredat l'última escama russa entre Israel i l'Iran, que han fet trontollar de nou l'estabilitat del fràgil alto el foc a l'Orient Mitjà. I la Unió Europea vol castigar més bancs i les criptomonedes a Rússia amb el 21è paquet de sancions, així com el sector energètic i pesquer. Brussel·les ha presentat avui les noves represàlies, que també inclouran la provisió d'entrar a Europa per als soldats russos. Sentim a Ursula von der Leyen, és la presidenta de la Comissió Europea.
16: El conflicte a l'Orient Mitjà i les disrupcions en el subministrament de l'energia han alleugerit d'alguna manera la pressió sobre Rússia. Per això l'objectiu d'aquest paquet és clar. Volem mantenir la plena intensitat de les nostres sancions.
0: Sobre el terreny a Rússia, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea. Aquesta matinada han bombardejat el pont que uneix la regió de Kherson amb la península controlada per Rússia i s'han hagut de tancar el trànsit. Els ciutadans fa dies que veuen com pràcticament no hi ha benzina. Han començat també a faltar productes bàsics als supermercats i els turistes russos estan anul·lant bona part de les reserves per anar-hi de vacances. Moscou, Cristina Solies.
17: Ucraïna està atacant amb drons molts dels camions que subministren l'exèrcit rus al front sud. Això ha fet que de retruc els ciutadans de Crimea també estiguin quedant desproveïts. Les llargues cues a les benzineres s'han convertit en habituals els últims dies i les autoritats han hagut de racionar el combustible amb cupons, tal com explica el governador Sergei Aksionov.
18: Amb els cupons que ja s'han comptat s'introdueix un límit de consum de no més de 20 litres per persona.
17: Aquesta situació ha portat molts turistes russos a cancel·lar les seves vacances a Crimea. En algunes botigues han desaparegut aliments com el sucre o s'hi ha racionat la pasta, però residents com la Tatiana creuen que se n'està fent un gra massa.
19: Els bojos estan corrent per les botigues a comprar fejol, sal i llumins. No veig cap necessitat de fer-ho. No crec que acabem amb cap mena d'holodomor, de fam mortal.
17: Kiev també ha bombardejat un dels ponts més importants que connecta Crimea amb la regió de Kherson i que obliga ara els vehicles a fer 200 quilòmetres més de trajecte per accedir a la península. 12 anys després que el Kremlin s'anexionés aquest territori, Putin no es pot permetre que els seus habitants arribin a pensar que vivien millor sota administració ucraïnesa. Però per evitar-ho, primer haurà de trobar la manera de neutralitzar els drons ucraïnesos.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I us ho destacava amb el sumari. Tornen els descomptes d'estiu per joves per viatjar en tren i autobús. Ho ha presentat avui el Consell de Ministres. Ho poden demanar els joves d'entre 18 i 30 anys i entre juliol i setembre tindran descomptes del 90% en bitllets d'autobús i tren, del 50% en alta velocitat i també tindran rebaixes per fer viatges en Interrail. Sentim a Òscar Puente, ministre de Transports.
20: Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
0: Les peticions per accedir als descomptes s'hauran de tramitar al web del Ministeri de Transports a partir dels propers dies.

0: Tres quarts de sis en punt. Actualitzem l'estat del trànsit, també del transport públic. Aquí, Viari, Marilús García. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Recordem que hi ha retards al centre de Rodalies per les dues incidències ja resoltes que hi ha hagut avui al centre de control de trànsit d'ADIF. Les línies R1, R2 i R11 tenen encara retards de 30 minuts de mitjana, mentre que l'R4 també arrossega retards de 20 minuts. Els regionals tenen retards generalitzats. Pel que fa a les carreteres, ara es fa pas alternatiu a la C13 a Llavorsí, on treballen per retirar un autocar accidentat. També encara retencions a la B23 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, direcció Barcelona, per un accident que talla un carril. I a la C17 aturats a l'Ametlla del Vallès en direcció Vic per alguna possible incidència. Pel que fa a les cues habituals d'hora punta, a l'àrea de Barcelona, avui més curtes del que és habitual. N'hi ha a la P7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud, al lateral de B30 a Barberà en sentit sud, a Bellaterra en sentit nord. C59 a Palau-Solità i Plegamans en direcció Caldes. La C-17 a Parets del Vallès, sentit sud, C-60 a Argentona per anar cap a Mataró, C-58 i C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, autovia A-2 a l'altura de Cornellà, direcció Barcelona, i a les rondes, només la ronda a dalt, amb trams de lentitud entre Pedralbes i Sarrià a l'altura de Sant Gervasi i a Vallcarca en sentit en Besòs. Recordem, a causa de la visita del Papa a Barcelona, hi ha restriccions de trànsit als voltants de la catedral i del Palau Episcopal a Ciutat Vella. També al Raval, als entorns de l'església de Sant Agustí i la plaça de la Gardunya, tallada la circulació a tota la muntanya de Montjuïc i als accessos. Per la seva banda, les línies de metro que hi arriben incrementen el servei entre un 30 i un 50% més. Més informació renovada al punt de les 6.
0: Gràcies, Marilús. Bona tarda. I del trànsit, al temps.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les properes hores ens mostra aquest cel gris que tenim a hores d'ara a gran part de les comarques de Barcelona i de Girona, però que de precipitacions poquetes, si és que arriben a caure. Només esperen precipitacions cap al Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany o el Puigsacalm, alguns ruixats puntuals, aïllats i de caràcter feble. De fet, s'espera que sí que augmentin les pluges de cara cap als vols de mitjanit entre l'Alta Ribagorça, la Cerdanya i el Ripollès, només concentrades al sector del Pirineu. Tot això avui amb un ambient molt suau, pràcticament sense calor, amb unes màximes que tot just han tocat la xifra dels 32 graus a Vinebre, al Dover 31 graus i a Ascó, al Marroig, Ulldecona o Batea, 30 graus de temperatura màxima. De cara a demà, doncs, continuarem parlant de matinada de ruixats a la meitat nord del país, uns ruixats dispersos de poca quantitat de precipitació que viatjaran des del Prepirineu de Lleida cap a les comarques costaneres. Ràpidament tendiran a desaparèixer amb un cel que es mantindrà cobert durant el matí a les comarques de Girona. A la tarda, algun ruixat minso cap al Ripollès i Osona, i a la resta del país, ampli domini del sol amb pocs núvols. Demà les temperatures encara baixaran més. Possiblement demà toquin fons amb unes màximes que tot just fregaran la xifra dels 30 graus de màxima.
2: 3CAT Info.
4: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda.
0: Pràcticament 10 minuts per les 6, més qüestions. A Lleida, els bombers treballen tot el dia per acabar d'extingir el foc que ha cremat dues naus i milers de palots de fusta d'una cooperativa fruitera. Uns 1.300 veïns d'aquesta zona han estat confinats fins les 6 d'aquest matí. Els Mossos ho investiguen i no descarten cap hipòtesi, tampoc que hagi estat intencionat. Anem doncs cap a Lleida, Estela Bosoms.
5: Les grans flamarades que de nit i matinada sortien dels palots amuntegats fora del recinte han malmès tanques, persianes i cultius dels habitatges més pròxims, com el camp de blat de la Dolors, una de les veïnes que ha passat la nit fora de casa.
6: Nos va venir a dir que sortíssim de carrer corrent, que el foc estava donant la volta a les caixes i que a casa no ens hi podíem quedar. Que sortíssim, vam deixar la porta oberta, vam sortir com un raio, sense res al damunt.
5: La cooperativa afectada Arcofruit té uns 50 socis i en 10 dies hi havien d'entrar els primers carregaments de préssecs. Hem parlat amb el seu president, Pere Roquer.
7: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit per oferir-nos fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar-ho a construir i tornar a començar.
5: Durant unes quantes hores, els bombers continuaran remullant la zona i vigilant que el foc no revifi. Ho ha explicat el cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Belloste.
8: Ara el que ens queda és fer aquesta tasca de vigilància, val? Que l'incendi quedi contingut en les naus afectades i que no es pugui escampar. I bàsicament el que es farà és esperar que es vagi refredant tot l'entorn.
5: Els Mossos investiguen si l'incendi, que va començar cap a les 10 del vespre a la part exterior de la cooperativa, ha estat provocat o accidental.
0: I una cinquantena de sommeliers estan reunits dos dies a l'Alt Empordà per fer una guia de vins de Catalunya. La pròxima edició incorporarà una puntuació popular feta per amants del vi i sense titulació. Vilamalla, Laia Claret.
9: La guia avalua vins elaborats al territori català i és una referència del sector. L'empresa Wine Palace n'ha assumit la publicació i està fent l'edició del 2027. Els sommeliers són a Vilamalla i entre avui i demà analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats, escumosos i dolços o rancis. Estan asseguts en taules rodones. Els vins els serveixen amb les etiquetes tapades i n'analitzen uns 850 de gairebé 200 cellers. Marc Subirós, coordinador editorial, explica com treballen i alguns dels paràmetres que analitzen.
10: Acidesa, pot tenir, un moment donat, el final de boca, si és llarg, si és curt, i després al final també els fem fer una petita nota de tast que justifica aquella puntuació que ells han fet. Després la consensuen.
9: Com a novetat, en la pròxima edició hi haurà la nota que donen a mans del vi amateurs. Faran un tast entre finals de juny i principis de juliol en diferents punts del país. Subirós especifica qui hi haurà.
10: Clients, base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. El client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
9: La guia del 2027 sortirà el mes de novembre.
0: L'edifici de Gaudí del Col·legi de les Teresianes de Barcelona, fins ara tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'immoble està situat al carrer Ganduxer i combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats per conèixer la vida i obra de l'arquitecte. El Museu Gaudí Teresianes, de 3.000 metres quadrats, descobrirà per primera vegada al públic general l'edifici de 1890, un dels menys coneguts de l'arquitecte. Imma Fontvila és la directora de continguts i cofundadora del Magma Cultura, l'empresa impulsora d'aquest projecte, en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Aquí juga, diguem-ne, amb uns materials molt pobres, amb el maó, amb la pedra picada, que transmet tota una austeritat a acord també amb els principis de pobresa de l'Orde. Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús. I en els pinacles que hi ha a cada angle de l'edifici, una creu de quatre braços, que de fet és la primera vegada que Gaudí fa aquesta creu.
0: A banda d'explicar l'immoble, el nou museu comptarà amb un espai permanent sobre Gaudí i mostres temporals d'art.
11: Aquí veurem un Gaudí integral, val? Creiem que és un tipus de contingut que actualment a la ciutat no existeix, amb uns continguts permanents. També hi haurà uns continguts que s'aniran renovant, tota una planta, que és la planta on hi ha el claustre, diguem-ne. La idea és que sempre hi hagi aquesta fil, aquest eix conductor, que és el de la espiritualitat, el de la transcendència, la bellesa.
0: El Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa, més enllà de les seves sales, a causa de les obres de remodelació de l'edifici. És una programació que s'inaugurarà amb el nou projecte de La Baronal, Barcelona, Marta Vives.
12: Sota lema Ballant cauen els murs, la nova programació vol convertir el període de tancament de l'edifici a pròxim 2027 en una oportunitat per portar la dansa no només a altres edificis claus de la ciutat, com a Lliure, el TNC, el Liceu o el Castell de Montjuïc, sinó també, fins i tot, arreu de Catalunya. Maria José Cifuentes és la directora del Mercat.
13: La institució inicia un període de programació extramurs que transforma una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitats.
12: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de grans noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Lorena Nogal, Roger Bernat, Aina Alegre o Roser López Espinosa, recent guardonada als Premis Max. Però també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion, La Hort amb el Ballet Nacional de Marsella, Kulberg o la Sydney Dance Company. A partir del 2027, el Mercat de les Flors assumirà la coordinació artística del Festival de Dansa Metropolitana.
0: 5 minuts per les 6.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
14: Bona tarda, Txell. Ara parlarem de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet, que comencen avui, però abans hem d'anar a acabar les instal·lacions del Barça, perquè el Club Blaugrana ha pres una decisió important a nivell judicial. Ramon Salmurri, bona tarda.
15: Què tal? Bona tarda. El Futbol Club Barcelona ha decidit presentar una querella contra Florentino Pérez a tomb de les acusacions que va fer el president del Real Madrid del cas Negreira en aquella famosa roda de premsa de fa uns dies. El Barça, de moment, encara no ha presentat aquesta querella, té tota la documentació a punt, però s'està esperant que Florentino Pérez sigui investit de nou president del Real Madrid per tirar endavant aquesta querella. Així ho ha explicat el president del Futbol Club Barcelona, Rafa Yuste, en la trobada del Senat del Futbol Club Barcelona, que s'està celebrant a hores d'ara a l'auditori del Camp Nou.
14: Moltes gràcies, Ramon.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
14: I com dèiem, el Barça de bàsquet obre avui les semifinals de la Lliga CB rebent el Tenerife a les 8 del vespre. El base del Barça, Nicola Provítola, reconeix que tenir el factor pista a favor pot ser molt important.
16: Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye.
14: Aquesta sèrie és el millor de 5 partits i podreu seguir els que calguin a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
14: Demà serà el torn del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra amb el València Bàsquet, que passa a ser el favorit a l'acabar segon a la fase regular i després de l'eliminació del Madrid. Dani Miret és el tècnic de la penya i parla del conjunt valencià.
17: Ha fet una fase regular a l'Eurolliga i a la Lliga CB impressionants. Han arribat a la Final Four de l'Eurolliga i han viscut una sèrie amb el Panathinaikos, no?, a 5 partits, i tenen un roster brutal. Evidentment, només amb la confiança no és suficient.
14: El partit entre el Barça i el Tenerife d'avui al Palau Blaugrana ha obligat a traslladar físicament el duel decisiu entre el Barça i l'Igualada de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina. A les 7, d'aquí a 9 i 3 minuts, s'enfronten a Blanes en una sèrie que està empatada a 2. Sentim el jugador del Barça, Ignacio Alabart, qualificant aquest partit entre el Barça i l'Igualada com una final.
18: Somos conscientes de que estamos haciendo un playoff irregular y que nuestra obligación es ganar, estar en la final. Somos conscientes de ello. Hemos trabajado también hoy y mañana lo haremos para ganar, para estar en la final, y responsabilizados y confiados de que será así.
14: Marc Muntaner és el tècnic de l'Igualada.
19: Per pressupost, per tot, ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres. Però crec que la Lliga regular, normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, si la Lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop, o inclús que estem igual.
14: El vencedor s'enfrontarà al Liceu pel títol a partir de divendres. Els partits del bàsquet i de l'hoquei del Barça cal sumar-hi el de l'equip de futbol sala, que visita a les 9 del vespre l'Inter Movistar en el segon partit de les semifinals de la Lliga. Un triomf blaugrana suposaria passar a la final i tenir també una plaça per les Champions de la temporada vinent, opció que valora l'entrada del Barça, Javi Rodríguez.
20: Al final, quieras o no, este club, este equipo por historia tiene que estar en la máxima competición europea. Todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
14: I segons ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, Marc Soler no disputarà el proper Tour de França. El ciclista català es troba en plena recuperació de la fractura pèlvica que va patir després d'una greu caiguda al Giro d'Itàlia. A dia d'avui, el de Vilanova encara guarda repòs i ni tan sols ha tornat a pujar a la bicicleta.

0: Hi ha retards durant tota la tarda. Situació a aquesta hora, equip viari, Mariluz García.
1: Doncs a causa d'aquestes incidències ja resoltes, els trens de l'R1, R2 i R11 tenen 30 minuts de retard de mitjana i els de l'R4, 20 minuts. Els regionals, retards generalitzats. A les carreteres, menys volum de trànsit del que és habitual. Destaquem la cua a la C-17 a l'Ametlla del Vallès, direcció Vic, per alguna possible incidència.
0: I a aquesta hora comença l'acte més massiu del Papallau 14 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, una vetlla de pregària davant de 40.000 persones. El pontífex no hi arribarà fins a quarts de vuit del vespre amb el papa mòbil. Aquest migdia, Lleó 14 ha fet el primer acte a la Catedral de Barcelona, on ha destacat que els catalans tenen una vocació de constructors d'unitat en un món, diu, fragmentat per les guerres. I el president Salvador Illa aprofita la trobada amb el Papallau 14 per agrair-li que utilitzi el català durant la seva visita a Catalunya. S'han reunit a soles durant mitja hora al Palau Episcopal de Barcelona. Primer dia de la selectivitat amb normalitat absoluta. El primer examen ha estat el de llengua i literatura castellana amb preguntes sobre textos d'autors com Nuche Ordine, Gloria Fuertes i Blas Otero. Alguns dels alumnes han explicat a 3cat.info que els ha semblat fàcil. Aquesta tarda s'ha fet els exàmens optatius de matèries com geografia o física o també literatura dramàtica, entre d'altres. 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat a Barcelona coincidint amb l'última vaga de docents d'aquest curs. Reclamen millores per l'ensenyament públic i reobrir les negociacions amb el departament. La mobilització arriba després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats. I ha quedat vist per sentència el judici a David Sánchez, germà del president del govern espanyol, pel càrrec que va ocupar suposadament a dit a la Diputació de Badajoz. Les acusacions, entre les quals PP i Vox, demanen 6 anys de presó per tràfic d'influències i prevaricació. I a Catalunya requisen el 25% de totes les plantes de marihuana d'Europa, segons un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues. Al conjunt de l'Estat es confisquen la immensa majoria de les plantes de marihuana del continent, el 75%. I la Veronal inaugurarà la nova temporada del Mercat de les Flors, una programació que inclou una quarantena d'espectacles agrupats sota el lema Ballant cauen els murs i que es desplegarà més enllà del mercat a causa de les obres de remodelació de l'edifici.
2: Esports.
3: Rafael Just, el president interí del Barça, ha anunciat que el Club Blaugrana presentarà una denúncia al Reial Madrid per les insinuacions que fa el Club Blanc sobre el cas Negreira, un anunci que ha fet Just en el Senat del Barça. A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals de la Lliga CB. Aquest enfrontament implica que el 5è i definitiu partit de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina entre el Barça i l'Igualada es jugui a les 7 a Blanes en lloc del Palau Blaugrana. En futbol sala, el Barça visita l'Inter Movistar a les 9 del vespre en el segon partit de les semifinals de la Lliga. Un triomf blaugrana els classificaria per a la final.
0: I pel que fa al temps, els núvols ens acompanyaran fins a mitjanit a la meitat de nord del país. De fet, durant la matinada de dimecres s'esperen pluges febles al Pirineu i també a la Catalunya central fins a primera hora del matí. Després, el cel quedarà variable al nord i assolellat a la resta del país. Les temperatures tocaran fons.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 6 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I a les 6 de la tarda estava previst que comencés l'acte més massiu del Papallau 14 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, una vetlla de pregària davant de 40.000 persones. El pontífex no hi arribarà, però fins a 8:15 del vespre ho farà amb el papa mòbil. Anem, doncs, en directe fins a l'estadi. Allà hi tenim una unitat mòbil amb el Xavier Cussó i la Gemma Bonet. Gemma, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments s'està assajant l'himne d'aquesta trobada, d'aquesta vetlla d'avui amb el papa. De fet, pròpiament el que és l'esdeveniment encara no ha començat perquè encara no han sortit els dos presentadors. El que sí que estan fent ara mateix és aquest assaig de l'himne. I els presentadors de la gala d'aquest espectacle són Xavier Pérez Izquierdo i Mercè Raga, de Ràdio Estel. Un esdeveniment, una vetlla de pregària que tindrà dues grans grans parts. La primera amb concerts i actuacions com els de Sabor de Gràcia, Álvaro Soler o Alfred García i Sergio Dalma. I la segona part

0: que serà com quan deies ara, que a quarts de vuit arribarà el Papa Mòbil, amb el Papa entrant per la pista fins a l'escenari, i després començarà més la part del recolliment, perquè allà hi haurà pregàries, diverses lectures de pregària i també testimonis de joves sobre la seva fe. Tot plegat està previst que acabi cap a quarts de deu del vespre.
1: Gràcies, Gemma. Tot plegat davant unes 40.000 persones, com dèiem, entre fidels, grups de parròquia i també famílies. Els assistents han fet cua, per cert, durant gairebé una hora per poder-hi accedir. I tenim també a l'Estadi Olímpic una segona periodista de 3CAT Info, és la Cèlia Forment. Quin és l'ambient, Cèlia? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Jo ara tinc una bona panoràmica del que és tota la grada, seients blancs amb passadissos pintats de groc, simulant aquesta bandera del Vaticà. En un dels gols hi ha l'escenari amb una camioneta blanca, tot força gaudinià, amb una gran reproducció de la Torre de Jesucrist i una altra de la Verge de Montserrat, que sembla feta tallada de fusta. A la pista, el que seria la gespa, està coberta amb una lona que dona la sensació d'unitat, com de replegament, i a sobre cadires que ja són gairebé plenes amb persones vingudes de parròquies de Barcelona, també parròquies de la resta de l'estat i altres persones que podien agafar aquesta seva entrada voluntàriament amb un formulari de forma gratuïta que ja es van esgotar fa gairebé un mes. Els passadissos entre les grades, hi ha 50 confessionaris, es tracta de capellans asseguts en una cadira, i qui vulgui fer cua per rebre aquesta penitència la pot fer lliurement i parlar, tenir aquesta conversa amb els mossens i capellans. Ara la gent ja gairebé, ja tota va arribant a la seva localització i troben una cartolina amb el lema "Alça la mirada", que la gent es pot posar com a visera o fer-la servir de ventall. Veiem grups catòlics, agrupacions de monges de diferents ordes, famílies, tothom amb ganes ja de trobar-se amb el pontífex.
1: I sentim ja també els presentadors d'aquest acte, per tant us deixem pendents. Hem sentit a la Gemma Bonet, també a la Cèlia Forment, amb el suport tècnic del Xavier Cussó. Cèlia, gràcies. Fins ara. Bona tarda.
2: Fins ara.
1: Tot això serà aquesta tarda, les properes hores, però aquest migdia el Papa ja ha fet el primer acte a la Catedral de Barcelona i l'hem sentit parlar en català. El pontífex ha presidit l'homilia i ha assegurat que els catalans tenen una vocació de constructors d'unitat en un món fragmentat per guerres i divisions.
3: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
1: En la pregària, el Papa ha anat combinant el català i el castellà. Després de l'acte, que ha plegat les autoritats eclesiàstiques i els voluntaris, ha visitat la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Omella, que ha exercit d'anfitrió. Allà han acabat l'acte resant una oració a la copatrona de Barcelona. Mentrestant, a l'exterior de la catedral s'hi han aplegat prop de 6.000 persones. Lleu XIV les ha saludat quan ha acabat l'acte.
4: Bon dia i bona hora! Germans i germanes!
1: Una visita que ha obligat a acordonar la plaça de la catedral. Alguns dels negocis que hi ha, com bars i botigues, asseguren que el dispositiu avui els ha fet perdre vendes. I pel que fa a la vessant més política d'aquesta visita del Papa, el president Salvador Illa agraeix personalment a Lleó XIV que utilitzi el català durant la seva visita a casa nostra. El cap de l'executiu s'hi ha reunit a soles durant mitja hora amb el pontífex al Palau Episcopal a tocar de la catedral de Barcelona. Albert Prat.
5: Sí, aquesta ha sigut la primera recepció porta tancada que ha fet el Sant Pare al Palau Episcopal, el lloc on s'allotja el pontífex durant la seva estada a Catalunya i a tocar de la seu del govern. El president Salvador Illa li ha donat les gràcies per tenir en compte el català i la primera demostració ja l'hem sentit en la pregària que ha fet aquest migdia a la Catedral de Barcelona. Ho ha explicat el mateix president a la sortida d'aquesta audiència papal als micròfons de Catalunya Ràdio.
6: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
5: Illa també ha afegit que tots dos han parlat del panorama internacional, de fet, comparteixen punt de vista, i han obert el meló de la intel·ligència artificial, el tema principal de la darrera encíclica del Papa, i l'acollida de migrants.
6: He donat la benvinguda a Catalunya, hem parlat de la situació del món, dels seus missatges a favor d'una tecnologia al servei de la humanitat, però també molt de la necessitat d'acollir.
5: I el papa també ha saludat el president del Parlament, Josep Rull, aquest migdia al claustre de la catedral. En una conversa informal, Rull li ha fet saber que Catalunya és una nació amb llengua pròpia i li ha remarcat la importància que demà visiti la presó de Brianzo.
1: I tot el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14 s'està seguint des d'un centre de coordinació al quartier general dels Mossos d'Esquadra a Sabadell. També s'ha activat a ple rendiment el centre de coordinació d'emergències de Catalunya. 5.600 agents dels Mossos vetllaran per la seguretat durant l'estada del Pontífex a Catalunya. S'han blindat els voltants de la catedral i també el Palau Episcopal i demà serà el torn de la Sagrada Família amb afectacions molt importants a l'Eixample. Departament d'Interior, Miquel Jarque.
7: Des d'aquí es rep el senyal en directe de part de les càmeres policials i de seguretat, coordinadors de bombers, trànsit 112 i sistema d'emergències mèdiques, entre d'altres, estan preparats per actuar davant qualsevol emergència. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha subratllat que el dispositiu es fa sota aquesta premissa.
8: Que el dispositiu estigui present, no es noti, no afecti a la vida quotidiana. Saben que també coincideix amb les mobilitzacions dels docents, la visita del papa, i per tant tot s'ha de poder conjuminar.
7: Pel que fa al dispositiu específicament policial que s'ha batejat amb el nom d'Albus, es controla des d'un centre de coordinació reforçat policial al complex central dels Mossos a Sabadell. Hi participa la Policia Vaticana, la resta de policies de l'Estat, presidència del govern espanyol i la Casa del Rei. El comissari dels Mossos, David Boneta, n'és el màxim responsable. Ho explicava al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Aquest seria, per dimensionament, el més gran que hem fet i que hem dut a terme al cos de Mossos d'Esquadra. Sí que hem fet dispositius molt grans i força complexos, doncs podríem remuntar doncs, a dispositius com la Copa Amèrica, la Fórmula 1, però sí que és veritat que aquest és el dimensionament. Per l'alta rellevància que té a nivell institucional internacional, la gran afluència de públic, la projecció mediàtica, doncs que ningú se l'escapa, que té aquest esdeveniment a tot el món.
7: Aquest centre de coordinació de Sabadell està en contacte amb dos òrgans més d'emergències, un a Barcelona, el CECOPAL, i un altre a Montserrat, que s'activa demà.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ha acabat el primer dia de selectivitat sense cap afectació per la vaga de mestres i professors ni la visita del papa. Més de 45.000 estudiants han començat a les 9 del matí les proves amb el primer examen de la fase general, el de llengua castellana i literatura, i al matí també han fet el d'anglès. Alguns dels alumnes han explicat a 3CAT Info que els exàmens, sobretot el de castellà, de moment els han semblat fàcils.
11: Ja ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora, he d'escriure coses que al final... Si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
12: M'ha semblat un regalet, la veritat.
13: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
1: Aquesta tarda s'han fet els últims exàmens de matèries optatives per a pujar nota, com geografia o física, i també literatura dramàtica, entre d'altres, i demà al matí hi haurà dues de les assignatures de pes, com són història o història de la filosofia. I a tot això, 6.500 docents, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest matí a Barcelona en el marc de l'última vaga educativa que s'ha convocat per aquest curs. Els convocants havien fet una crida a col·lapsar la ciutat, coincidint amb la visita del papa. La mobilització ha arrencat a la plaça Espanya i ha acabat davant del Parlament, on els manifestants han tornat a reclamar la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Durant la protesta, els docents han reivindicat més recursos per l'educació pública, entre els quals una inversió equivalent al 6% del PIB i el reforç del model d'escola inclusiva. La Sarai i el David, docents de Sant Cugat del Vallès i del Masnou, defensen la necessitat de mantenir la mobilització.
14: Jo crec que avui és important sortir perquè ve el papa i hem de sortir al carrer que ens vegin.
15: Jo crec que és un moment de fer força. Avui és un dia per seguir amb la lluita. Crec que hi ha molts motius, motius de ràtios, motius d'inclusiva, que encara es poden millorar bastant i en això estem.
1: Pel que fa al seguiment de la vaga, la Conselleria d'Educació el situa en prop del 12%, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 20%.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Adif emprendrà accions legals contra Siemens per les dues avaries d'aquest migdia al centre de control de Rodalies de Barcelona i que estan afectant el servei. L'empresa tecnològica és la responsable del sistema informàtic que regula la circulació. En un comunicat, Adif diu que la situació és reiterada, injustificada i intolerable, entre diversos adjectius. Ángel Contreras és el director d'Adif a Catalunya.
16: Davant d'aquesta situació, i que no és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant. per tal de poder reprendre el servei amb totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
1: La circulació de trens s'ha interromput en dues ocasions, després de les 12 del migdia i també passades les 3 de la tarda, quan el sistema informàtic ha fallat. Doncs precisament un quart de 7 de la tarda obrim l'àrea de serveis i actualitzem. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
17: Hola, bona tarda. Doncs es mantenen els retards dels trens de Rodalia. Segons informen des de la companyia ferroviària, els trens de les línies R1, R2 i R11 arrosseguen retards d'uns 30 minuts, mentre que els de l'R4 tenen retards de 20 minuts i els regionals demores generalitzades. Pel que fa a les carreteres, es manté el pas alternatiu a la C13 a Llavorsí, on retiren un autocar accidentat. A la C17 encara hi ha aturades a l'Ametlla del Vallès, en sentit nord, en direcció Vic, per alguna possible incidència, tot i que ja estan millorant. I pel que fa a l'àrea de Barcelona, molt menys trànsit de l'habitual. Hi ha retencions a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit sud, la C58 i la C33, al tram final d'entrada a Barcelona, entre Montcada i el Nus de Trinitat, la C59 a Mollet del Vallès, en sentit sud, a C60 a l'altura d'Argentona, per anar cap a Mataró, mentre que a les rondes de Barcelona la circulació és força fluida, només amb algun punt d'intensitat, i tampoc no hi ha problemes per circular als voltants de Plaça Espanya, només una certa intensitat a les principals vies d'accés. Recordem que hi ha tallada la circulació a la muntanya de Montjuïc i als accessos a causa de l'activitat que es fa a Montjuïc per la visita papal, i les línies de metro que hi arriben incrementen el servei entre un 30 i un 50% més. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: I aquí afegirem que avui el Consell de Ministres ha aprovat descomptes d'estiu per a joves per viatjar en tren i autobús. Ho poden demanar els joves d'entre 18 i 30 anys i entre juliol i setembre tindran descomptes del 90% en bitllets d'autobús i tren, del 50% en alta velocitat i també rebaixes per fer viatges en Interrail.
10: El temps.
1: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
18: Tarda de núvols a les comarques de Barcelona i de Girona, que tot i l'aspecte grisós que ha presentat de precipitacions, no se n'espera. Sí que plourà una miqueta, apareixeran alguns ruixats cap al Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany o el Puigsacalm, unes pluges que tendiran a ser de caràcter feble, amb poca intensitat, i destaquem que aquestes pluges aniran a més durant aquesta mitjanit, on podrà ploure a qualsevol punt del Pirineu. Val a dir que aquestes precipitacions de mitjanit del Pirineu tendiran a mantenir-se fins i tot de matinada. I tot això en un dia en el qual les temperatures han caigut respecte a la jornada d'ahir. Les màximes més altes al voltant dels 30-32 graus, però han caigut a l'entorn de 6-7 graus respecte a fa 24 hores a les comarques de Lleida. 6 graus han caigut a punts de la Catalunya central respecte a fa 24 hores, i a la façana costanera entre 1 i 2 graus més baixes que ahir a aquesta hora. De tal manera que això fa que les temperatures a hores d'ara siguin molt més suaus i la calor pràcticament hagi pràcticament desaparegut d'arreu del país. De cara a demà, temperatures encara més baixes, amb prou feines les més altes del dia tocaran o superaran per poquet la xifra dels 30 graus, a la majoria del país per sota d'aquesta xifra. Tot i això, amb un temps que es presenta de matinada amb pluges a la meitat nord del país, ruixats sempre dispersos, i durant la tarda concentrats cap a l'àrea del Ripollès i Osona. A la resta del país, el cel sempre es mostrarà pràcticament variable o força serè, especialment a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
10: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Ara passen 4 minuts d'un quart de 7 de la tarda. Ha quedat vist per sentència el judici contra David Sánchez, germà del president espanyol, per suposadament haver obtingut, ha dit, un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017. Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó per a Sánchez pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències, mentre que la Fiscalia n'ha sol·licitat l'absolució. David Sánchez no ha fet ús del seu últim torn de paraula, en canvi sí que ho ha fet un altre dels processats, l'expresident de la Diputació, el socialista Miguel Ángel Gallardo, per a qui les acusacions demanen 4 anys de presó. Gallardo ha parlat d'un judici per raons polítiques.
19: La única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular. La acusación popular ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo. Ya han ganado el juicio social.
1: El judici ha tingut 7 sessions i una quarantena de testimonis. Les defenses han destacat que no s'ha aportat cap prova que demostri que l'accés al càrrec va ser edit. I el comissari jubilat José Manuel Villarejo s'ha presentat com a víctima del cas Leire i de les suposades clavegueres del PSOE i ha dit que estarà encantat de declarar si el jutge Santiago Pedraz el cita, ja sigui com a testimoni o com a imputat. Ho ha dit a les portes de l'Audiència Nacional, on avui acabava el seu interrogatori com a acusat al cas Kitchen. Madrid, Tania Tapia.
20: Villarejo ha parlat per primer cop sobre la seva suposada implicació en el cas Leire. El sumari del cas apunta que s'hauria conxorxat amb la trama per buscar draps bruts, per exemple, contra el magistrat Manuel Marchena, amb l'objectiu d'accelerar l'aplicació de la llei d'amnistia. Villarejo no ha confirmat trobades amb Leire Díez, però sí que s'ha desvinculat indirectament de les seves maniobres.
21: Yo llego a un acuerdo con el PSOE y el PSOE se persona para meterme en años de cárcel. No se dan cuenta que es una estupidez.
20: I ha dit que espera que el jutge del cas Santiago Pedraz el citi aviat per donar la seva versió. De moment, però, el que està citat de testimoni és el seu advocat. Ho ha dit abans d'entrar a declarar com a acusat pel cas Kitchen, les suposades clavegueres del PP per robar documentació de la Caixa B del partit. L'extresorer Luis Bárcenas només ha respost al seu lletrat i, com ja va fer amb la Fiscalia, ha ratificat que l'única operació que va existir va ser legal i que era per perseguir la fortuna de Bárcenas a l'estranger. Ha negat rebre pressions o ordres polítiques del Ministeri de l'Interior d'aquell moment.
21: En absoluto, que he trabajado con distintas administraciones, siempre han sido conscientes de mi independencia.
20: I només ha reconegut que va ser ell qui va captar de confident el xofer de Bárcenas, però per saber només qui li feia de testaferro. Fins i tot ha esculpat Maria Dolores de Cospedal. Creu que Bárcenas es va inventar el famós M. Rajoy de la llibreteta, com l'anomenava Cospedal en uns àudios, i que si buscaven aquelles anotacions amb les quals diu Cospedal estava obsessionada, era per controlar què filtrava Bárcenas a la premsa i no per destruir proves d'una comptabilitat paral·lela.
21: Nunca hay certeza de lo que él anotaba y que elaboró para luego filtrarlo.
20: La Fiscalia demana per Villarejo 19 anys de presó.
1: I a Catalunya es confisca una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa i Espanya concentra el 75% de tots els decomisos. Són dades extretes d'un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues. Pel que fa a la cocaïna, l'estat espanyol es confisca prop del 40% d'aquesta substància. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
22: En el cas de la cocaïna, el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, ho atribueix a un tema geogràfic.
23: Espanya té una situació especial, perquè és un port d'entrada a la Unió Europea des de Llatinoamèrica.
22: L'estat espanyol també lidera els decomisos de cànnabis al continent. La directora de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, Lorraine Nolan, destaca l'arrelament al territori de les xarxes criminals.
24: Espanya és un país de cultiu, on té lloc la producció i el cultiu locals de cànnabis a Europa. També és una ruta principal per l'entrada de l'haixix que es produeix al Marroc.
22: I avisa que estan proliferant els derivats sintètics del cànnabis. Són més potents i es poden fumar amb cigarretes electròniques, cosa que els fa més accessibles per als joves. Crit d'alarma també per l'augment del consum d'opioides sintètics, com ara el fentanil, que tants estralls provoca als Estats Units.
24: El que més em preocupa és que Europa tingui ara una oportunitat cada cop més petita per preparar-se millor abans que els opioides sintètics es consolidin. Hem vist en altres llocs del món que aquesta substància si es transformen al mercat de la droga molt de pressa i que provoquen un augment de les morts per sobredosi.
22: 7.600 persones moren a l'any a Europa per sobredosi.
1: I de seguida els esports, però abans un apunt de teatre, perquè el Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou projecte de la Veronal Marta Vives.
25: Sota lema Ballant cauen els murs, la nova programació vol convertir el període de tancament de l'edifici al pròxim 2027 en una oportunitat per portar la dansa no només a altres edificis claus de la ciutat, com el Lliure, el TNC, el Liceu o el Castell de Montjuïc, sinó també, fins i tot, arreu de Catalunya. Maria José Cifuentes és la directora del Mercat.
26: La institució inicia un període de programació extramurs que transforma una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitats.
25: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de grans noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Lorena Nogal, Roger Bernat, Aina Alegre o Roser López Espinosa, recent guardonada als Premis Max. Però també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion, La Hort amb el Ballet Nacional de Marsella, Kulberg o la Sydney Dance Company. A partir del 2027, el Mercat de les Flors assumirà la coordinació artística del Festival de Dansa Metropolitana.
10: Esports.
1: Amb el Ricard Isidro, bona tarda.
0: Bona tarda, Laia. Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Real Madrid per les insinuacions que fa Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
2: Per intentar-nos atacar. Pues ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
0: I vostè assegura que l'esforç econòmic dels últims anys els ha tornat a situar en l'1x1 financer del Fair Play que imposa la Lliga de Futbol Professional. Són declaracions de Juste al Senat del Barça.
10: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
0: Avui comencen els play-offs de semifinals de la Lliga CB de bàsquet amb la presència perseverat del Barça i del Joventut. I precisament els blaugranes obren el foc rebent el Tenerife a les 8 del vespre. El base del Barça, Nico Laprovittola, reconeix que tenir el factor pista a favor pot ser molt important i que no hi ha cap mena d'eufòria després d'haver accedit a les semifinals.
3: Eufòria no. Sí que nos sacamos un peso encima, sí que pasamos una serie contra Murcia muy, muy dura, pero no, euforia para nada. Acá estamos para ganar títulos y no para ganar cuartos de final.
0: Aquesta sèrie de semifinals és el millor de 5 partits i podreu seguir els que calguin a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
10: 3CAT Info.
0: Demà serà el torn del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra amb el València Bàsquet, que passa a ser el favorit a l'acabar segon a la fase regular. Dani Miret, el tècnic de la penya, explica les claus d'aquest playoff.
4: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs, la tàctica col·lectiva no és tan important i és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
10: 3CAT Info.
0: El partit entre el Barça i el Tenerife d'avui al Palau Blaugrana han obligat a traslladar físicament el duel decisiu entre el Barça i l'Igualada de semifinals de l'Hockey Lliga masculina. A les 7 s'enfronten a Blanes en una sèrie que està empatada a 2. Sentim el tècnic del Barça, Ricard Ares.
5: No hi ha una altra opció, hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. Una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
0: I Marc Montaner, per la seva banda, és el tècnic de l'Igualada.
6: Per pressupost, per tot, ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres, però crec que la Lliga regular, normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, si la Lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop, o inclús que estem igual.
0: El vencedor d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al Liceo pel títol de Lliga a partir de divendres.
10: 3CAT Info.
0: Als partits del bàsquet i de l'hoquei del Barça cal sumar-hi també el de l'equip de futbol sala, que visita a les 9 del vespre l'Inter Movistar en el segon partit de les semifinals de la Lliga. Un triomf blaugrana suposaria passar a la final i tenir també una plaça per la Champions de la temporada vinent, una opció que valora l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
8: Al final, quieras o no, este club, este equipo por historia tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
0: Tornant al futbol i també tornant al Real Madrid, a les pròximes hores es podria fer oficial el retorn de Josep Mourinho al Club Blanc 13 anys després. El tècnic portuguès de 63 anys ha aterrat aquest matí a la capital espanyola. I segons ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, Marc Soler no disputarà el proper Tour de França. El ciclista català es troba en plena recuperació de la fractura pèlvica que va patir després d'una greu caiguda al Giro d'Itàlia. A dia d'avui, el de Vilanova encara guarda repòs i ni tan sols ha pogut tornar a pujar a la bicicleta. El seu objectiu és poder arribar a temps per disputar la Vuelta.

0: Ara són 6:45 de la tarda i a aquesta hora destaquem que el Papa Lleó XIV participa aquesta tarda en una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic, en el que serà l'acte més multitudinari de la seva visita a Catalunya. Hi ha unes 40.000 persones. Abans de l'arribada del Papa, que està prevista per 8:15, s'hi estan fent entrevistes, vídeos i també actuacions musicals. De seguida hi anem en directe. Abans aquest matí, el Papa ha fet una pregària a la Catedral de Barcelona, on ha parlat en català i després s'ha reunit en privat amb Salvador Illa. El president de la Generalitat li ha agraït que parli en català durant la seva visita. I des d'ara fins a les 7 de la tarda també us explicarem que el govern talibà de l'Afganistan reprimeix a trets una protesta ciutadana per la detenció d'una trentena de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim o per portar maquillatge. També passarem per Reus, que estrena una nova escultura dedicada a l'arquitecte Antoni Gaudí, al seu fill més il·lustre. És una peça de bronze situada sobre una pedra esculpida que ha cedit la Sagrada Família. I abans de les 7 de la tarda escoltarem també com sona el debut en solitari del bateria del grup Manel, l'Arnau Vallver. I en esports, què destacarem, Ricard?
1: Doncs que Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Real Madrid per les insinuacions que fa Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
0: Avui és un dia complicat a Rodalies. Connexió amb l'equip viari, Marilut García.
2: Sí, hi ha retards dels trens de Rodalies per les dues incidències d'aquest matí. Migdia, el centre de control de trànsit de DIF ja resoltes. R1, R2 i R11 tenen retards de 30 minuts i l'R4 de 20. Pel que fa a les carreteres, menys complicacions de les habituals. Recordem tallada la circulació a la muntanya de Montjuïc i els accessos. Les línies de metro que hi arriben incrementen el servei entre un 30 i un 50% més.
0: I pel que fa al temps, els núvols ens acompanyaran fins a mitjanit a la meitat del nord del país. De fet, durant la matinada de dimecres s'esperen pluges febles al Pirineu i a la Catalunya central fins a la primera hora del matí. Després, el cel quedarà variable al nord i assolellat a la resta del país. Les temperatures tocaran fons. Ara passen 2 minuts de 6:45.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I com dèiem, està en marxa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys l'acte més massiu de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. És una vetlla de pregària que s'està fent davant de 40.000 persones. Ara mateix estan fent actuacions musicals i també parlaments i s'espera l'arribada del pontífex a partir de 8:15 del vespre. Allà hi tenim una unitat mòbil amb el Xavier Cussó i la Gemma Bonet. Gemma, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda. Doncs sí, efectivament, continua endavant en aquesta vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Fa una estona ha actuat el grup Worship.cat, un grup de joves que fan cants de lloança format per joves de diverses diòcesis d'arreu de Catalunya. I també han actuat ja, han passat per aquest escenari el Gospel Sense Fronteres, que també anaven tots vestits de blanc i han cantat també una cançó de gospel. Ara és el moment dels vídeos i ja s'estan projectant per les dues pantalles gegants d'aquesta escenari vídeos de divorcis de diversos testimonis que estan doncs explicant el seu testimoni de fe en aquesta vetlla de pregària. És l'instant en què podem veure aquests vídeos de diverses persones. Un escenari molt gran en el que veiem que és tot blanc i està presidit per la gran reproducció de la creu de Jesucrist, la mateixa que hi ha a la Sagrada Família. És una reproducció idèntica de la creu que demà s'inaugura a la Sagrada Família. I aquí un dels moments també curiosos que s'ha viscut fa una estona ha estat quan han entrat tots els bisbes que ja s'han col·locat als seus llocs i com que van vestits amb la seva sotana negra i a la faixa de bisbe de color violeta, doncs ha sigut un moment que tothom els ha pogut veure i estan ja situats i ja són a lloc. Pel que fa a altres personalitats que han arribat, també hem vist el cardenal José Cobo, arquebisbe de Madrid, que ha arribat ja en aquest punt i que ara, en comptes de ser anfitrió com era Madrid, ara s'ha convertit ja en convidat en aquesta trobada. De moment, continuen endavant aquí les actuacions. D'aquí una estona, una nova actuació amb un altre grup musical.
0: Perfecte, gràcies, Gemma. Deixem a la Gemma pendent de tot el que està passant a l'escenari, però les grades estan ja també plenes de gom a gom i entre els assistents hi ha fidels, grups de parròquia i també famílies. Les graderies, com diem, estan plenes de banderes vaticanes i també hi ha una cinquantena de confessionaris. Tornem, doncs, cap a l'estadi. Allà també hi tenim a la Cèlia Forment. Cèlia, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Jo sóc entre les grades, ara mateix ja podríem dir que gairebé no hi cap ni una agulla. He aconseguit baixar fins a peu de pista i a primera fila veiem un grup de joves, d'una colla de joves, ben bé 12. Hola, bona tarda.
6: És que no ho he entès.
5: No, dic hola, bona tarda.
6: Bona tarda.
5: Exacte, us hem vist ara fa una estona molt, bueno, amb la música, cantant, veniu molt ben equipats. D'on veniu vosaltres?
6: Jo vinc de Terrassa.
7: Jo de Sant Cugat.
8: Jo de Barcelona.
5: Llavors, vosaltres, bueno, heu aconseguit arribar a primera fila, diguéssim, heu vingut molt d'hora, com ha anat?
8: Bueno, no hem vingut molt d'hora, però estava lliure i ens hem posat aquí.
5: Val, vosaltres, què significa per vosaltres venir avui a veure el Papa? És un moment important, expliqueu-m'ho.
6: És un moment molt important perquè no passa tots els dies i la veritat és que l'estimem moltíssim. Jo el vaig veure a Roma i va ser com una pau, o sigui, jo vaig sentir una pau i poder-lo sentir aquí és com és molt guai, és molt guai, la veritat.
5: Clara, dèiem, vosaltres sou molt joves. El missatge del pontífex connecta amb la vostra generació?
7: Molt, la veritat és que molt. La veritat és que ens fa sentir els joves que són part també d'aquesta església i per, bueno, a mi almenys, personalment, el missatge del Papa m'arriba molt al cor.
5: Què espereu del missatge que pugui fer avui aquí a l'Estadi Olímpic?
8: Doncs, alçar més la mirada que quan, pues no sé, tens problemes, sobretot ara, sent jove, no? Pues simplement alçant la mirada ja fas molt, no sé, sent conscient que Déu està allà.
5: Ara comença la música altra vegada. Us deixo, ara us hem vist saltar. Veniu molt ben equipats. D'on ho heu tret tot això? Què porteu?
6: Portem la bandera del Vaticà, que és el país d'on és el Papa, perquè, bueno, és un com es diu, senyal.
7: Bueno, porteu la bandera del Vaticà perquè se senti ahir com a casa.
6: Això mateix, que se senti com a casa el Papa Lleó, que l'estimem molt.
5: Molt bé, nois, doncs gràcies per atendre 3Cat Info. Gràcies.
7: A tu, adéu.
0: Doncs era la nostra companya, la Cèlia Forment, en directe des de l'Estadi Olímpic, on s'està fent aquesta vetlla i on d'aquí a una hora, mal comptada, s'espera que hi arribi el Papa Lleó XIV. N'estarem pendents i ens ho explicaran en properes connexions.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Ara passen 8 minuts de 6:45. Continuem repassant l'actualitat i obrim crònica internacional perquè a l'Afganistan les forces de seguretat del govern talibà han reprimit a trets, amb pals i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. De moment no hi ha constància que la repressió hagi provocat víctimes mortals. La inusual mobilització en què han participat dones ha congregat desenes de persones que demanaven l'alliberament de les detingudes i l'accés a l'educació, al treball i la llibertat. L'esclat social es produeix després d'una campanya iniciada divendres passat pel Ministeri per la propagació de la virtut i la prevenció del vici, en què es van detenir una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o per portar maquillatge. I aquesta hora hem de passar també per Londres perquè les autoritats de Belfast demanen calma davant les crides de l'extrema dreta a sortir al carrer en protesta per l'atac perpetrat per un home sudanès que ahir va intentar decapitar un home de raça blanca. La policia alerta que augmentarà la seva presència per controlar eventuals disturbis. Ens ho explica des de Londres el Quim Olivares.
9: Al vídeo s'hi pot veure l'atacant un home de raça negra descrit per la policia com a probablement sudanès, assegut sobre un altre estirat a terra, sagnant, i li intenta tallar el coll fins que uns veïns aconsegueixen separar-lo. El presumpte atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu. El secretari d'Estat per Irlanda del Nord, Hilary Benn, ha demanat esperar la investigació policial en una sessió d'urgència al Parlament de Westminster.
10: El públic té raó d'estar enfadat pel que va presenciar en el vídeo espantós i el que deuen haver sentit sobre l'atac. És realment important que es comprovin els fets abans que es doni informació a la cambra.
9: L'extrema dreta, però, ja ha convocat una manifestació a Belfast i demana als negocis que tanquin en protesta. El secretari d'Estat demana calma.
10: Tots tenim responsabilitat amb les nostres accions i paraules de no inflamar i tots tenim la responsabilitat de demanar calma en aquestes circumstàncies. I això és el correcte en nom de tot el poble d'Irlanda del Nord.
9: Aquest atac arriba pocs dies després d'una manifestació violenta a Southampton, al sud d'Anglaterra, en protesta per la gestió de la policia de l'assassinat al desembre d'un estudiant blanc per part d'un jove sikh.
0: I Brussel·les obliga WhatsApp a acceptar assistents d'intel·ligència artificial dels seus competidors. La Comissió Europea ha imposat cautelarment a la xarxa social l'obligació de permetre l'accés gratuït a la seva plataforma de serveis d'intel·ligència artificial d'altres companyies per afavorir la competència. La Comissió considera que WhatsApp manté una posició dominant en el mercat europeu d'aplicacions de missatgeria i que l'ha aprofitat per impedir que sistemes de generació d'intel·ligència artificial hagin pogut oferir el seu producte en el canal destinat a les empreses. L'obligació d'afavorir la presència de competidors serà vigent fins que Brussel·les enllesteixi la investigació que va començar al desembre per incompliment de les lleis europees, que pot comportar una multa multimilionària a la multinacional nord-americana.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Lleida, els bombers treballaran tot el dia per acabar d'extingir el foc que ha cremat dues naus i milers de palots de fusta d'una cooperativa fruitera. Uns 1.300 veïns de la zona han estat confinats fins a les 6 del matí. Els Mossos ho investiguen i no descarten cap hipòtesi i tampoc que hagi estat intencionat. Lleida, Estela Bussoms.
11: Les grans flamarades que de nit i matinada sortien dels palots amuntegats fora del recinte han malmès tanques, persianes i cultius dels habitatges més pròxims, com el camp de blat de la Dolors, una de les veïnes que ha passat la nit fora de casa.
12: Nos va venir a dir que sortíssim de carrer corrent, que el foc estava donant la volta a les caixes i que a casa no ens hi podíem quedar. Que sortíssim, vam deixar la porta oberta, vam sortir com un raio, sense res al damunt.
11: La cooperativa afectada Arcofrut té uns 50 socis i en 10 dies hi havien d'entrar els primers carregaments de préssecs. Hem parlat amb el seu president, Pere Roquer.
13: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit per oferir-nos fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar a construir i tornar a començar.
11: Durant unes quantes hores els bombers continuaran remullant la zona i vigilant que el foc no revifi. Ho ha explicat el cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Belloste.
14: Ara el que ens queda és fer aquesta tasca de vigilància, val? Que l'incendi quedi contingut en les naus afectades i que no es pugui escampar. I bàsicament el que es farà és esperar que es vagi refredant tot l'entorn.
11: Els Mossos investiguen si l'incendi que va començar cap a les 10 del vespre a la part exterior de la cooperativa ha estat provocat o accidental.
0: I aquest matí s'ha reprès el judici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea al Baix Ebre al desembre del 2011. Una exproveïdora de l'entitat ha admès que es van fer factures inflades per la cooperativa. Tarragona, Jordi Barranca.
15: Dels quatre acusats ara se'n queden únicament dos, una proveïdora i l'exgerent de la cooperativa, Daniel Ferrer, per a qui Fiscalia, recordem-ho, demana 14 anys i mig de presó. Els altres dos, uns germans que eren també proveïdors de la cooperativa, han estat absolts després que el tribunal hagi acceptat la petició de la seva defensa perquè es considerin com a prescrites les factures per les quals se'ls havia assegut al banc dels acusats. Avui ha declarat la primera de les acusades, Teresa Melquiades, treballadora d'una empresa proveïdora de serveis informàtics de l'entitat. L'acusada ha reconegut que es van emetre factures inflades per la cooperativa. La Fiscalia li demana un any i 9 mesos de presó. En la seva compareixença, més, també ha admès que el seu contacte amb l'entitat era l'exgerent. Demà continuen les declaracions a l'Audiència de Tarragona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Adif emprendrà accions legals contra Siemens per les dues avaries d'aquest migdia al centre de control de Rodalies de Barcelona que estan afectant el servei durant tota la tarda. L'empresa tecnològica és la responsable del sistema informàtic que regula la circulació. En un comunicat, Adif diu que la situació és reiterada, injustificada i intolerable. Àngel Contreras és el director d'Adif a Catalunya.
16: Davant d'aquesta situació, i que no és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extraordinàries que està passant per tal de poder reprendre el servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
0: La circulació de trens s'ha interromput en dues ocasions, després de les 12 del migdia i passades les 3 de la tarda, quan el sistema informàtic, com dèiem, ha fallat. Ara són 3 quarts de 7 de la tarda. Actualitzem la circulació a aquesta hora. Equip viari de 3CAT Info, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs sí, arran d'aquestes dues incidències al centre de control de trànsit de DIF, que ja han quedat resoltes, encara hi ha retards a diverses línies de Rodalies R1, R2 i R11, arrosseguen retards mitjans que poden arribar als 30 minuts, mentre que l'R4 té retards mitjans de 20 minuts i els trens regionals també retards generalitzats a causa d'aquestes dues incidències. A les carreteres, aturats a la C59 a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit sud, a causa d'un vehicle avariat, i a la C13 es fa pas alternatiu a Llavorsí per retirar un autocar accidentat. A l'àrea de Barcelona, menys complicacions de les habituals, hi ha una petita retenció a la P7 a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit sud, al lateral la B30 a Bellaterra, en sentit nord a Barberà del Vallès, en sentit sud, C58 al tram final d'entrada a Barcelona entre Montcada i Torre Baró, i pel que fa a les rondes de Barcelona, només retencions a la ronda litoral des de Vila Olímpica i fins pràcticament al Port Vell en sentit Llobregat per alguna possible incidència que provoca retencions també en sentit contrari des de Montjuïc i fins al Port, mentre que a la Ronda d'Alt la circulació força fluida i tampoc hi ha unes especials complicacions als voltants de Plaça Espanya, on recordem hi ha les restriccions de trànsit a causa de la visita papal. Hi ha tallada la circulació a la muntanya de Montjuïc i als accessos. Per això les línies de metro que hi arriben estan incrementant el servei aquesta tarda entre un 30 i un 50% addicional. Més informació renovada al punt de les 7.
3: El temps.
0: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
17: El temps de cara a les properes hores ens mostra aquest cel gris que tenim a hores d'ara a gran part de les comarques de Barcelona i de Girona, però que de precipitacions poquetes, si és que arriben a caure. Només esperen precipitacions cap al Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany o el Puigsecalm. Alguns ruixats puntuals, aïllats i de caràcter feble. De fet, s'espera que sí que augmentin les pluges de cara cap als vols de mitjanit entre l'Alta Ribagorça, la Cerdanya i el Ripollès, només concentrades al sector del Pirineu. Tot això avui amb un ambient molt suau, pràcticament sense calor, amb unes màximes que tot just han tocat la xifra dels 32 graus a Vinebre, al Dover 31 graus i a Ascó, al Mar Roig, Ulldecona o Batea, 30 graus de temperatura màxima. De cara a demà, doncs, continuarem parlant de matinada de ruixats a la meitat nord del país, uns ruixats dispersos de poca quantitat de precipitació que viatjaran des del Prepirineu de Lleida cap a les comarques costaneres. Ràpidament tendiran a desaparèixer amb un cel que es mantindrà cobert durant el matí a les comarques de Girona. A la tarda, algun ruixat minso cap al Ripollès i Osona, i a la resta del país, ampli domini del sol amb pocs núvols. Demà les temperatures encara baixaran més. Possiblement demà toquin fons amb unes màximes que tot just fregaran la xifra dels 30 graus de màxima.
3: 3CAT Info.
18: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
19: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
18: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com s'han fet els seus successors per tirar-ho endavant?
20: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
18: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de 3 quarts de 7. L'edifici de Gaudí del Col·legi de les Teresianes de Barcelona, fins ara tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'immoble del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats per conèixer la vida i l'obra de l'arquitecte. El Museu Gaudí Teresianes, de 3.000 metres quadrats, descobrirà per primera vegada al públic general l'edifici del 1890, un dels menys coneguts de l'arquitecte. Imma Font de Vila és la directora de continguts i cofundadora de Magma Cultura, que és l'empresa impulsora del projecte. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Aquí juga, diguem-ne, amb uns materials molt pobres, amb el maó, amb la pedra picada, que transmet tota una austeritat a acord també amb els principis de pobresa de l'Orde. Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús. I en els pinacles que hi ha a cada angle de l'edifici, una creu de quatre braços, que, de fet, és la primera vegada que Gaudí fa aquesta creu.
0: A banda d'explicar l'immoble, el nou museu comptarà amb un espai permanent sobre Gaudí i també amb mostres temporals d'art.
1: Aquí veurem un Gaudí integral. Val? Creiem que és un tipus de contingut que actualment a la ciutat no existeix, amb uns continguts permanents. També hi haurà uns continguts que s'aniran renovant, tota una planta, que és la planta on hi ha el claustre, diguem-ne. La idea és que sempre hi hagi aquesta fil, aquest eix conductor, que és el de la espiritualitat, el de la transcendència, la bellesa.
0: Aquest projecte ha costat uns 7 milions d'euros. I a Reus, al Baix Camp, estrenen una nova escultura dedicada a l'arquitecte també Antoni Gaudí, el seu fill més il·lustre. És una peça de bronze que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Reus, Manel Sastre.
21: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
22: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià. I després, damunt del banc, hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de l'ús terrenal i espiritual.
21: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
0: I Arnau Ballbé, el bateria del grup Manel, debuta en solitari amb la cançó Mentre el monstre. Sona així.
23: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent quan ens pregunta però...
0: Ballbé publica avui a totes les plataformes digitals el senzill que avança l'LP que publicarà a principis de l'any 2027. Es tracta d'un tema de pop electrònic amb lletres rapejades que parlen de la necessitat de les persones de fugir del seu entorn i un videoclip que ens mostra l'artista fent d'entrenador d'un equip de futbol infantil. El concert de presentació del nou disc, que encara no té títol, serà el 2 d'abril de l'any que ve a la sala Apolo. Les entrades ja estan a la venda.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquest cap de setmana s'estrena als cinemes Pioneres, Solo querían jugar, de la directora Marta Díaz de Lope Díaz, una pel·lícula que retrata els complicats inicis del futbol femení a l'Espanya de finals del franquisme, un esport que fa mig segle va topar amb l'oposició tant del règim com de les famílies, però que va tirar endavant pel voluntarisme de les noies i l'audàcia d'un promotor esportiu, Òscar Callau.
24: Bienvenida a la primera selecció espanyola de futbol femení.
10: Pioneres recupera la història real del primer partit internacional d'una selecció espanyola de futbol femení no reconeguda oficialment per les autoritats franquistes. Al llarg del metratge se'ns mostra com era aquella realitat esportiva fa mig segle, torpedinada per les dones de la secció femenina, federatius casposos i un públic masclista que anava al camp a veure les cuixes de les noies. Dues de les protagonistes són les actrius Sofía de Iznájar i Bruna Lacadamo.
25: Hay un choque generacional de la manera en la que se hablaba a las mujeres que a mí me sorprende y me enfada. Como dice mi personaje, nos tratan como a monos de feria. O sea, como esa cosa de reírse de ellas.
10: Pioneres retrata el futbol femení i alhora toca temes universals com la superació o la lluita feminista. Sentim Marta Díaz de López Díaz, directora i coguionista de Pioneras, en declaracions a aquesta emissora.
4: Tratar de transmitir o representar lo mejor posible el contexto en el que se marca la historia. Que si a ti ya te suena un poco así la sección femenina, pues imagínate a alguien de 16, 20 años. Así que había la intención muy clara de contextualizar la historia para que se entendiera lo importante que era lo que habían hecho, a lo que se estaban enfrentando.
10: Pioneras es podrà veure als cinemes a partir d'aquest divendres 12 de juny.
0: I tenim temps encara abans dels esports per explicar que l'escriptor, guionista i dramaturg Pere Angles ha guanyat el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona, una obra que parla sobre la identitat i la supervivència. Situada entre Barcelona i Cuba del segle XIX, se centra en un jove fill d'una esclava negra que viatja a la capital catalana i que s'obre camí fent de sastre, tot i que la societat no l'acaba d'acceptar. El seu destí es creua amb el futur marquès de Comillas, que construeix un imperi comercial amb l'ombra persistent de l'esclavisme. Pere Angles va ser finalista del Premi Ramon Llull amb Fins a on arriba la memòria, centrada en el paper de les dones republicanes durant la Guerra Civil. També ha publicat i dirigit obres teatrals i ha estat guionista de programes i sèries com El cor de la ciutat de TV3.
3: Esports.
0: Fins a les 7 amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
5: Bona tarda, Laia. Rafael Just, el president interí del Barça, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Real Madrid per les insinuacions que fa Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
6: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
5: Just assegura que l'esforç econòmic dels últims anys els ha tornat a situar en l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Són declaracions de Just al Senat del Barça.
3: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
5: El Barça obre les semifinals de la Lliga CB rebent el Tenerife a les 8 del vespre. El base blaugrana Nico Laprovittola reconeix que tenir el factor pista a favor pot ser molt important.
7: Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia a descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye.
5: Aquesta sèrie és el millor de 5 partits i els podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
3: 3Cat Info.
5: Demà serà el torn del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra amb el València Bàsquet, que passa a ser el favorit a l'acabar segon en la fase regular. Dani Miret és el tècnic de la penya i parla del conjunt valencià.
8: Ha fet una fase regular a l'Eurolliga i a la Lliga CB impressionants. Han arribat a la Final Four de l'Eurolliga i han viscut una sèrie amb el Panathinaikos, no?, a 5 partits, i tenen un roster brutal. Evidentment, només amb la confiança no és suficient.
5: El partit entre el Barça i el Tenerife, el Palau Blaugrana, han obligat a traslladar físicament el duel decisiu entre el Barça i l'Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga masculina. Un partit que és a punt de començar finalment a Blanes, en una sèrie que està empatada a 2. Sentim el jugador del Barça, Ignacio Alavar, qualificant el partit com d'una final.
9: Somos conscientes de que estamos haciendo un playoff irregular y que... Y que bueno, que nuestra obligación es ganar, estar en la final, somos conscientes de ello, hemos trabajado también hoy y mañana lo haremos para ganar, para estar en la final, y responsabilizados y confiados de que será así.
5: Marc Montaner és el tècnic de l'Igualada.
26: Per pressupost, per tot, ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres, però crec que la Lliga regular, normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, si la Lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop, o inclús que estem igual.
5: El vencedor s'enfrontarà al Liceo al play-off pel títol a partir de divendres. Afegir també en hoquei patins que el noi ha anunciat el fitxatge de l'internacional angolès Humberto Méndez, que arriba procedent d'Alcaldes. Méndez, de 33 anys, ja havia jugat el Noia en dues etapes anteriors. Als partits del bàsquet i de l'hoquei del Barça, cal sumar-hi el de l'equip de futbol sala, que visita a les 9 del vespre l'Inter Movistar en el segon partit de les semifinals de la Lliga. Un triomf blaugrana suposaria passar a la final i tenir una plaça per a la Champions de la temporada vinent, opció que valora l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
2: Al final, quieras o no, este club, este equipo por historia, tiene que estar en la máxima competición europea. Todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
5: Tornant al futbol i tornant al Madrid, a les pròximes hores es podria fer oficial el retorn de José Mourinho al Real Madrid 13 anys després. El tenis portuguès de 63 anys ha aterrat aquest matí a la capital espanyola. I en ciclisme, segons ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, Marc Soler no ha disputat el proper Tour de França. El ciclista català es troba en plena recuperació de la fractura pèlvica que va patir després d'una greu caiguda al Giro d'Itàlia. El seu objectiu és poder arribar a temps per disputar la Vuelta que comença a finals d'agost.

0: Fotografia és molt gaudiniana. De fet, hi ha molta referència cultural a símbols molt nostres, molt catalans. Gaudí, la Sagrada Família, Montserrat. Hi ha una rèplica de la Moreneta que també tindrà el seu moment. Per tant, un gran aparador, perquè més enllà de les creences de cadascú, al final la visita d'un papa doncs continua sent un fet d'una dimensió cultural i social extraordinària. I serem fins que s'acabi al llarg de 3 hores, oi, Francesc? Hi haurà un moment en què ens lligarem amb el Manel Elias també.
1: Anirem fent relleus
0: i estarem aquí acompanyant l'audiència de Catalunya Ràdio al llarg del vespre.
2: I ho farem des de l'estudi de Catalunya Ràdio, però evidentment amb ulls posats i gent explicant-nos-ho des del mateix estadi Lluís Companys, l'Estadi Olímpic de Barcelona. Allà hi tenim, per exemple, la Gemma Bonet pendent d'aquest acte. Veig en imatges el Xavier Pérez Esquerdo, col·laborador de la tarda. Gemma Bonet, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
2: Això ja fa una hora que avança i no sé si ens pots explicar una mica què hem vist i què hem de veure.
3: Doncs sí, i tant que sí. Mira, fins ara ja han actuat diversos grups. Ha actuat el grup Worship.cat, que han estat els primers, han fet diversos cants. És un grup format per joves de diverses diòcesis. Després, el grup Gospel Sense Fronteres, que també ja ha actuat, El Sabor de Gràcia, que ha encantat El Boig per Tu, i la cantant Conxita, que és la que acaba d'actuar ara fa només uns instants. És l'última que ha actuat fa ara res. I a partir d'aquí, mitja hora, entre 2:15 i 8:15, és quan serà el moment culminant, perquè és quan el papa Lleó XIV està previst que entri en papa mòbil aquí a l'estadi, d'aquí una mitja hora. Un escenari tot blanc, molt sobri, molt elegant, i amb una reproducció de la Torre de Jesús que està, doncs, a dalt de tot, coronant aquest escenari, també una figura de la Mare de Déu de Montserrat. De moment continuen les actuacions i ara és el moment d'un dels vídeos de diversos testimonis.
0: Amb el so de fons que ens arriba en directe des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc, actes com el d'avui també serveixen per prendre el pols d'una societat cada vegada que és més diversa. Qui ha anat avui a l'estadi? Què busca en aquest acte? Quin missatge espera escoltar? A la grada, amb aquesta gent que ha anat avui a l'Estadi Olímpic, i tenim la Cèlia Forment. Cèlia, entre la gent que t'envolta, doncs imaginem fidels i també potser religiosos, oi? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs sí, una mica de tot, un ambient espectacular, de gran esdeveniment d'estadi. Les grades són plenes, aquí no hi cap ni una agulla i l'energia ja es nota per tot arreu. Hi ha grups arribats, com deies, Agnès, de molts punts diferents, amb banderes, fan càntics, porten pancartes, moltes ganes de viure aquest moment. Veiem barrets, ventalls, grups que s'han fet samarretes amb missatges expressament, i la sensació és d'expectació màxima ara mateix. Tothom espera amb il·lusió l'arribada del papa, i aquesta prèvia música ja fa vibrar el públic, que per cert, se sap totes les cançons.
2: Cèlia, ens explicaves a la tarda que hi havia els bars de l'estadi oberts. Hem esbrinat ja si s'hi serveix alcohol o no i exactament què s'hi pot consumir aquesta nit a Montjuïc?
4: Ho hem esbrinat i confirmem que el que serveixen són aigua i refrescos. També podeu agafar algun entrepà, però el que sí que no hi ha és alcohol.
2: Doncs és com el dispositiu d'un partit de futbol. No hi ha alcohol, hi ha refrescos i una mica de menjar per anar passant l'estona.
0: I
4: veig que els entrepans són de bacon amb formatge, pollastre, i també hi ha hot dogs.
2: Doncs de futbol.
0: Una mica, efectivament, segurament. De fet, els establiments deuen ser exactament els mateixos. El que passa és que avui el públic els hi ha canviat una mica, perquè dèiem que efectivament hi ha religiosos, hi ha també gent jove. Hi ha una pregunta, no?, que plana amb tots aquests especials que estem fent, i jo crec que totes les redaccions. Sembla que vivim en una societat cada vegada més secularitzada, però hi ha un repunt de la fe, no? Hi ha aquesta pregunta que plana. Es nota a les esglésies, a les parròquies, aquest augment? El que es demostra és que el papa Lleó XIV té una capacitat de convocatòria increïble entre grans i joves, i ho estem veient avui mateix.
2: Doncs aquest és l'acte que us explicarem aquesta tarda. Aquest és el Xavier Pérez Esquerdo, mira.
5: Vaja. Exacte, Beret. Ens interpretarà dues cançons.
2: La seva...
0: Serraga, la periodista de Ràdio Estel.
5: Per mi aquesta és la millor. És la millor. Perquè t'explicaré una cosa. Aquesta cançó que interpretarà Beret és una cançó que el mateix Beret va interpretar davant del papa Francesc. I ho va fer al Festival de San Remo. És una cançó que parla d'aquelles persones que

0: sense capa ni poders.
1: Bé, això és el que està passant ara mateix a l'Estadi Olímpic. Tindrem el so de fons de l'acte i l'anirem comentant també amb gent que ja ens acompanya a taula a l'estudi de Catalunya Ràdio. Sílvia Coppola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: T'has vestit per l'ocasió de blanc com una mica els assistents, eh, Bet?
2: Potser sí.
3: Ah, davant del papa només és permesa en reines catòliques, eh?
2: Deu ser això.
3: Deu ser això, oi? Deu ser
2: la reina
3: això.
2: De la ràdio. Ja m'ho deien a casa, reina.
1: Salvem també l'Enric Canet, que és capellà i membre del casal dels Infants del Raval. Enric, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Míriam Díez, directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: I també a Manuel Delgado, catedràtic d'Antropologia. Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: Serà una tarda per comentar, per explicar, per analitzar alguna de les qüestions que ara apuntava, no?, l'Agnès, sobre ja no només el que està passant aquí, sinó també una mica el que passa al país. I no sé si d'entrada, d'aquesta primera arribada del papa, de les primeres hores a Barcelona, si la Sílvia veig que porta molts apunts.
2: Bueno, ja saps que això és sempre, un clàssic, sempre. Això de veure el que...
1: Què t'ha deixat fins ara aquesta visita?
2: El que estem veient, i mira, ara més, no?, que estem a l'estadi, doncs això podria ser un concert de, no sé, de Bruce Springsteen, per exemple, no? Seria un ritual, mira, aquí que tenim el professor Delgado, doncs molt similar, no? Diríem, les persones necessitem les societats rituals que ens facin tenir aquest sentiment de pertinença, aquesta emoció compartida, aquesta connexió emocional, no? I fins i tot, doncs, que ens atorguin identitat. Són mecanismes humans, perquè molt bé deies ara, Agnès, però és una societat secularitzada. Sí, en bona part sí, però allò que necessiten les persones és igual. És, diríem, uns poden parlar de... és com una línia vertical, no? El que hi ha més enllà és Déu, i l'altre, doncs, és una altra mena de lideratge més horitzontal, en el cas d'un cantant. Però al final es necessiten les mateixes coses.
3: No, les preguntes de sempre són al mateix
2: lloc. Sí, però sentir-te, no?, diríem, pertanyent a un grup que t'atorga identitat, que atorga sentit i acaba responent, veig el professor Delgado, sí. Durkheim, diríem, i ens ho dirà ell, no? Vam aprovar l'antropologia. Acaba atorgant sentit. Per això hi ha aquesta, oh, ha estat màgic, he sentit una cosa extraordinària, com si estiguessis veient també un partit de futbol, Garriga, també una final de Champions, encara que juguin només els de baix.
1: Hi ha per al·lusions, Manuel Delgado.
6: No, el que diu la Sílvia és incontestable. O sigui, qualsevol col·lectiu humà necessita existir en tant que col·lectiu i només pot fer-ho a partir de la ritualització de la seva existència com a tal, com a col·lectiu. I això val per qualsevol grup humà que es proclami posseït d'algun tipus d'identitat que el defineix, i els catòlics no veig per què han de ser una excepció, però realment valdria per qualsevol altra concentració de masses en què la gent bàsicament es troba per demostrar-se que existeix, i ja és bastant,
3: Un sentiment de pertinença.
2: De pertinença, i fins i tot en el Congrés dels Diputats, tot i que alguna cosa de les que deia, doncs, no estava d'acord amb alguns grups, tens el papa, que ha vingut aquí, ha atorgat sentit a això que estem aquí fent aquí tot plegats, que no és el seu lloc anar a predicar, per dir-ho així, al Congrés dels Diputats. Els fa a tots més bons.
3: Ara tocarem el tema del Congrés dels Diputats, perquè justament és una de les trets diferencials d'aquesta visita del papa, no? Haver entrat a la cambra legislativa i, doncs, com a cap d'una església, també com a cap d'un estat, però sobretot com a cap d'una església, dir la seva sobre algunes de les coses que s'aproven en aquella cambra. Però abans tanquem aquest primer torn de conversa amb Enric Canet. Tu com ho veus, aquest efecte que té el papa, aquesta concentració de gent aquí en aquest moment?
7: Bueno, aquí hi ha una barreja de gent. Jo crec que hi ha molta gent de la que ha vingut de la immigració última, que és la que trobes a la plaça de la catedral aquest dematí. Hi havia gent, molta gent d'origen, són catalans perquè viuen aquí, però d'origen d'Amèrica Llatina. També la gent necessita, i això el Manel ens diria, no?, un líder, necessita líders. I a vegades líders que vagin contra un altre tipus de lideratge, també. I aquest home, que té una manera de fer la seva, també en certa situació, jo espero, a tot el món, ha demostrat un altre tipus de lideratge que el del Trump, per exemple, no? I llavors, i també la gent necessita un altre tipus de lideratge, i aglutina molta gent que són creients i no creients. Vull dir que ja està bé, en aquest sentit, sí. Ara, amb altres, potser jo no sé si hauria d'haver anat a la la Cambra del Congrés, el Congrés dels Diputats, però evidentment el Congrés dels Diputats ha dit coses, les de sempre, de l'Església, perquè això sí, no pararà, sempre dirà l'eutanàsia, perquè no ha parlat amb noms, no ha dit mai avortament.
3: No, ha dit la vida, no? Interrompre la vida.
7: I això és el normal que ha de dir un papa en aquests moments, però ha dit unes altres paraules, que aquestes són les que valen la pena, eh? I les que ha dit a continuació.
1: Mm-hmm. I, Míriam, no sé com valores tu.
4: A veure, tenim un papa en pràctiques? Pensem que si fos un nadó estaria començant a caminar.
2: Sí.
4: 11, 12 mesos.
1: Un any i poc.
4: Llavors, és un papa de la unitat, a dintre de l'Eglésia i de la unitat entre la humanitat. Llavors, li interessa moltíssim que l'escoltin, però també deixant els seus discursos sense que siguin prefabricats. Jo crec que està contextualitzant molt bé, no només perquè citi el Quixot o perquè demà Montserrat ens farà referències a la cultura catalana, sinó perquè sap on està. És un papa que sap on està i sap que és un líder en un món de lideratges perduts. I pel que fa en el creure i en el pertànyer, és molt interessant, comparat amb anys, fa anys, la gent creia, no? Tenia com uns dogmes, uns rituals, unes creences, i potser la sensació també de pertànyer a una comunitat. Ara hi ha com una escissió, hi ha gent que creu i hi ha gent que pertany, no?
2: Seria sí, és el que estava dient, jo, sí. Aquesta pots creure o no.
4: Exacte, i aquesta sociòloga, la Grace Davy, no? Que ho diu molt del believing without belonging, no? Uh-huh. O sigui, aquest creure sense pertànyer, aquesta escissió, és interessant com hi ha gent que el que vol és aquest vincle, també podria ser el papa del vincle, no? Un papa que s'està vinculant a molts col·lectius de manera diferent i a distàncies curtes ens està demostrant que és bastant bo.
1: Anem caminant cap a un quart de vuit. A l'estadi tenim la Gemma Bonet des de la cabina de transmissions de Catalunya Ràdio. Algunes autoritats estan presents, són presents també a l'estadi, no?
5: Sí, efectivament, sí, Francesc, efectivament ja hem vist com acaba d'entrar fa uns instants el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ara està parlant amb diverses persones que estan aquí, però ja va ocupant també el seu lloc. També hem vist entrar Oriol Junqueras i també el conseller Jaume Duch, el conseller d'Exteriors, així com de l'Ajuntament de Barcelona també hem vist Albert Batlle, que també està present en aquesta zona. Ells estan a peu de pista en una zona que està reservada per les autoritats i ja hem vist que s'han assegut. Al seu costat, el cantó dret de totes les autoritats, les personalitats polítiques i civils, i ja per dir-ho així, les personalitats eclesiàstiques, perquè òbviament aquí també tenen un paper molt important avui. I al cantó, doncs, el seu cantó dret tenen a diversos bisbes que han vingut, no només bisbes catalans, sinó també d'arreu de l'estat espanyol. I a dalt de l'escenari ja hem vist que s'han col·locat ja també diversos cardenals, que en aquest cas són els que van de color vermell. Per tant, doncs, aquí tothom es va col·locant, continuen les actuacions, ara és el torn de Beret.
1: Sí, el sentim.
3: Amb un plano que el situa just davant d'una rèplica de la rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. És una imatge, no?, amb força potència. Anem una mica més tard del que està previst segons l'escaleta oficial. Estem parlant d'uns minuts, però en tot cas queden uns 45 minuts. Abans no veiem la figura del papa a l'estadi olímpic. I tenim amb un grup de joves seguint segur, doncs, amb entusiasme aquesta actuació de Beret. És la Cèlia Forment. Cèlia, endavant.
8: Hola, nosaltres hem aconseguit baixar a peu de pista, som a grada, però som a la primera fila, just davant l'escenari, i sí, tenim una colla de 10-12 joves. D'on veniu?
9: Jo soc de Terrassa.
10: Sant Cugat.
11: Hola, Barcelona.
8: Molt bé, què us ha motivat a venir avui aquí?
9: Pues que ve el papa, i que el papa és el sant pare de l'Església, i estimem molt l'Església.
10: Sí, igual, no? Que al final, pues, reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
8: Ara, deixeu-me preguntar, el missatge del pontífex de l'Església connecta amb vosaltres, amb la vostra generació, la més jove?
11: Sí, connecta molt amb la nostra generació, i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí, no sé, és molt bonic, sí que connecta.
8: He vist que vosaltres veniu preparats, expliqueu-nos què porteu.
10: Portem la bandera del Vaticà, que és, bueno, pues això, no?, perquè el papa se senti com a casa, i bueno, algunes altres banderes també.
8: Què espereu del missatge que ens pugui donar d'aquí una estona el pontífex?
9: Jo espero un missatge d'esperança, perquè es veu que aquí a l'Església d'Espanya, com es veu, molt buida, però aquests actes fan que no es buida, no està buida. Llavors, jo espero que faci molt de soroll i que sigui un missatge d'esperança.
8: Molt bé, nois, us deixo un beret, que veig que us la sabeu totes, eh?
9: Vale, merci.
1: Doncs això passa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, amb presència d'autoritats a la llotja, amb aquests grups de joves preparats també per seguir-ho des de ben a prop. L'Enric Canet anava fent alguna cara quan repassàvem la llista d'assistents i aquesta llotja, com si fos això, doncs, un acte molt protocolari. I no sé si a vegades hi ha com aquesta dualitat entre la feina que ha de fer l'Església, potser més al carrer, i aquests grans esdeveniments que semblen formar part d'una elit, no? I tot amb molta pompositat. No sé si quadren o uns necessiten dels altres per també arribar més gent.
7: Jo, com el protocol, el devia començar a l'Església, però després el món polític s'ha enganxat exactament al mateix. A veure, jo entenc que potser el president de la Generalitat, per qüestions de seguretat, potser ha d'anar a estar en un lloc determinat, però els cardenals aniria bé que estiguessin vestits de carrer i a baix, i els bisbes a baix, amb tothom, perquè no estan a baix, perquè estan ocupant un lloc. No
2: perquè es noti que tenen poder, són la jerarquia de l'Església, Enric, és per això. Exacte. Tu fas una pregunta retòrica que sabem ben bé, és per això van vestits de cardenal. Exacte. I la nostra periodista ens diu, els de vermell són els cardenals.
7: Però l'Església, o l'Evangeli, el primer que promou és el servei. No el poder, no?
2: És que no estem parlant de l'Evangeli, Enric.
7: No,
2: aquí no hi entra.
6: Únicament el que voldria recomanar-vos que anéssiu, per exemple, a un anomenament de doctoris causa a la universitat, i és exactament igual. Sí. Per què els catedràtics han d'anar pràcticament disfressats d'una mena, diguem-ne, de gorro? I, a més, cadascú d'un color diferent per distingir la facultat de la que provenen. És...
2: Però a veure, no sé, jo que aquí quan em vaig doctorar ningú es va vestir de cap manera.
6: Estic parlant d'un doctor.
2: El doctor honoris causa, no doctorar normal, honoris causa.
1: Ja t'arribarà.
2: Però això és el ritual, això és la forma del ritual. El que passa és que el ritual marca les esferes de poder, evident. El significat que té, clar.
6: Hi ha una universitat, exacte, o no, una tesi doctoral, això diguem-ne que et fan quedar-te fora perquè tenen que parlar alguna cosa més o menys secreta, el protocol...
2: Sí, però és fantàstic, és el ritual.
6: Però un ritual és un protocol, i evidentment serveix per justament marcar, i t'ho prometo que a l'àmbit acadèmic és exactament igual.
2: Sí, hi ha universitats nord-americanes que fins i tot hi ha allà on dinen els no doctors i allà on dinen els doctors, perquè hi ha categories. Sí,
3: però aquest ritual no es pot abandonar, que jo crec que és el que diu l'Enric, no? Ni amb un acte com aquest, que al final és l'acte més popular, diríem, de la visita del Papa.
1: En principi és la trobada amb el públic,
3: amb,
1: no?
3: Clar, amb els pelegrins, si no? Permeteu, amb els fidels.
6: És com, bàsicament, l'universitat el paper que juguen els profes enrotllats, que aparentment és exactament el mateix. Un bisbe vestit de paisà és com un profe enrotllat, una persona que et vol fer creure que no té jerarquia i que pertany al teu mateix nivell i que amb tu una relació horitzontal. Però no és veritat.
2: És com dir el rei i la reina, o les filles del rei i la reina, com qualsevol estudiant normal.
1: Però el rei i la reina no prediquen segurament amb un discurs...
2: Que predica el rei.
1: No, però el seu discurs no és jo sóc igual que tots.
6: Com que no? Per favor, al rei no hi ha cap mena d'acte protocolari del rei en què de sobte trenqui el protocol, que és una cosa perfectament protocolària. En este momento el monarca rompiendo el protocolo està perfectament escrit, previst i hi ha el programa. Ruptura del protocolo.
2: En el cas del papa representa que quan és elegit és que l'esperit hi ha intervingut, sí o no? I jo t'ho diu, tanquem les finestres, no fos cas que entrés.
7: Exacte.
2: Saps? A la Capilla Sixtina. Però bé, és aquesta idea, és el líder, eh? I diríem com a líder aplega i diu paraules com unitat, diàleg, pau, servei, voluntariat, llibertat, no? Això està molt bé en èpoques, doncs, diríem, de xarxes, d'algoritmes, de polarització.
1: Un quart i cinc minuts de 8 de la tarda.
3: Són 40.000 persones que esperen a l'Estadi Olímpic de Montjuïc l'arribada del Papa i no sabem si n'hi ha moltes a les pantalles que s'han instal·lat a dos punts de Barcelona per seguir els actes del Papa. Un d'aquests punts és a la plaça de les Glòries i tenim la Montse Poblet. Montse, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
3: Hi ha gent o què?
12: No. Aquí a Glòries la veritat és que hi ha molta gent passejant, alguns jugant a bàsquet o a ping-pong, jugant amb els nens en el parc, però no hi ha gent mirant la pantalla gegant que està matent el que passa a l'Estadi Olímpic. Jo diria que les dues pantalles instal·lades, un aquí i l'altre a Arc de Triomf, no han tingut èxit. No hi ha pràcticament ningú seguint l'acte i la sensació que tinc és que els que s'han assegut a prop ho fan més per descansar una estona que una altra cosa. Esperem a veure si quan acabin les actuacions i aparegui el pontífex la cosa s'anima, però de moment, com us dic, aquesta opció ha interessat poc o més aviat gens.
3: Míriam, no, gràcies, Montse. Què deies? Es senties, no?
4: Les pantalles són per demà.
3: Per demà, eh?
4: Estan a prop de la Sagrada Família i són per l'acte de demà, claríssimament.
3: Que recordem que és el centre de la del viatge del Papa, que al voltant d'aprofitant el centenari de la mort de Gaudí es promou aquest viatge per beneir la Torre de Jesús i a partir d'aquí es munta la resta de l'agenda del viatge del Papa, que ha anat creixent, doncs, ja ho hem vist, no? Passant gairebé 4 dies per Madrid, però el centre dels actes és aquest de demà. Bé, de moment no hi ha èxit a les pantalles.
1: El que sí és evident és que hi ha molta gent contenta i esperant el Papa, però d'altres que no l'estan esperant. Associacions atees i laiques concentrades a aquesta hora al passeig del Born de Barcelona amb el lema "Jo no t'espero". Allà hi tenim l'Àlex Giral. Àlex, bona tarda.
13: Hola, Francesc. Hola, Agnès, bona tarda.
1: I aquí tenim gent o no?
13: Aquí tenim més aviat poqueta gent, eh? Nosaltres ara estàvem comentant amb diversos periodistes, n'ubicaríem un centenar de persones aquí al passeig del Born de Barcelona.
1: Carai.
13: Sí, un centenar. És veritat que hi ha molta expectació mediàtica, hi ha moltes càmeres, hi ha molts mitjans de comunicació, però la convocatòria
1: estem 1 a 1 gairebé?
13: No tant, però 1 a 5 potser sí, perquè ens entenguem.
1: O sigui, un periodista per cada 5 manifestants.
13: Sí, parlem d'una vintena de periodistes i un centenar de concentrats, si l'estadística no em falla i els càlculs mentals no em fallen, seria això. Sí, perfil en general, a més, et diria que és un perfil de gent adulta gran, així com abans la Cèlia parlava amb joves. Aquí de joves et puc dir que n'he vist un o dos grups de 3 o 4 persones així més joves, però en general el perfil és de gent gran, la majoria també vinculades a les tres entitats convocants d'aquesta concentració, com bé has dit, sota el nom de "Jo no t'espero", i que bé, insisteixen, ara estan llegint encara el manifest amb un megàfon, diguéssim, ve a ser la cara bé de tota aquesta història del Papa. Contrasta amb els grans altaveus que deuen tenir a Montjuïc, aquí van amb un megàfon i van llegint el manifest les entitats convocants, que serien Ateus de Catalunya, com bé has dit, també hi ha la Fundació Ferrer i Guàrdia i l'entitat Europa Laica.
1: Doncs és l'Àlex Giral amb aquesta concentració, igual fins i tot sense megàfon també farien 100 persones. Jo no t'espero, els que no esperaven el Papa, o no l'esperen, i que també ja estan dient la seva. Àlex, en seguim pendents. Moltes gràcies.
13: Vinga, fins ara.
3: Aquesta indiferència també és un missatge, tant a les pantalles on es poden veure els actes d'avui com en aquesta protesta, Míriam.
4: La protesta és legítima, encara que sigui minoritària, i també respon a moltes ferides. Hi ha molta gent que ha viscut un nacionalcatolicisme nociu i ha viscut unes experiències molt negatives.
1: Però no s'han sentit empesos a sortir al carrer? És a dir, segur que hi ha molta més gent que no li agrada que vingui el Papa i no han sortit.
4: Han respost amb l'indiferència, però en canvi la gent jove que està omplint aquest estadi és gent que no ha tingut aquesta experiència, que potser no ha tingut ni formació religiosa, alguns d'ells, i que l'estan redescobrint.
2: I que potser doncs no s'ha explicat, com ara estem veient que ens diuen els més grans, què va ser el franquisme, perquè el franquisme va tenir el suport d'aquest nacionalcatolicisme. Era quan dèiem volem bisbes catalans i només dos bisbes no van donar suport a Franco, eh?
3: Mira, ara si sí, anem al Manel, però fica, pugem el so perquè...
1: És una de les actuacions que s'ha explicat
3: ara,
1: més.
3: Alfred García, aquest cantant català que va sortir d'un programa de televisió, no? De Operación Triunfo, doncs està fent la seva primera actuació. Van una mica tard, concretament 12 minuts, segons el previst.
1: Han retallat una mica, crec, perquè abans eren més estona, ara han retallat una mica el retard. Alfred García, vestit de blanc, americana blanca, camisa blanca, una corbata beige,
3: sí,
1: i unes ulleres de sol d'aquestes d'aviador, amb una guitarra penjada al coll, i cantant en català, si no m'equivoco, eh?
2: Sí.
1: Els teus ulls és la cançó.
14: Jo vull veure la vida en els teus ulls, que jo no vull més nits si no són amb tu. I saps per mal?
1: Sí, que es fa una mica estrany aquest escenari amb els bisbes a dalt l'escenari fent d'espectadors d'una actuació musical. És una cosa que, si almenys visualment no tingui ni gaire idea de protocol, però sí que sobta una mica.
3: Cèlia, com l'han rebut anar l'Alfred García? Perquè és un dels plats forts de la tarda. És el primer, diríem, cantant així molt, molt, molt reconegut.
8: És una cançó en català, tots els ulls mira posats ara amb el Fred, que aixeca el micro i fa cantar la gent. Nosaltres ara hem pogut avançar, ens hem anat movent per la grada i ara som amb Melchora Quintana. Melchora, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
8: Vosaltres, de quina congregació o ordre religiós veniu?
15: Són Germanes Carmelites de Sant Josep.
8: Molt bé, heu vingut expressament avui a veure el Papa. D'on veniu? Quina és la vostra parròquia? I què representa, no?, veure en persona avui el pontífex?
15: Sí, nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars. També hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, bueno, diferents llocs on tenim comunitats. I per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta pues a moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
8: Veig que ocupeu una, dues, tres, quatre, ocupeu cinc files i us veiem vestides amb aquest hàbit de color marró fosc. Quina simbologia té?
15: Bé, nosaltres portem el marró, l'Orde del Carme porta el marró i és un sentit de família, de pertànyer a la mateixa congregació, no?, i també en el sentit de la pobresa, no?
8: Moltes gràcies, Melchora. Ara la sentíem de les Carmelites de Sant Josep de Rubí i sembla que l'actuació del Fred ara continua acompanyat.
1: Sí, acompanyat d'Álvaro Soler, és un altre dels grans noms.

0: com si fos ahir.
1: Oh no, Sant Palma! La vida dona voltes, però és millor al teu costat.
2: Si no hi ha cap sorpresa d'última hora, diríem que amb Álvaro Soler acaba d'entrar a l'escenari l'artista més internacional que actuarà, sí, més enllà del papa, que actuarà avui aquí en aquest acte a l'Estadi Olímpic, perquè té molt d'èxit fora de Catalunya i fora, més enllà també d'Espanya, al nord d'Europa, causa absolut furor. Aquí el coneixem sobretot per aquell tema de... Tus caderes?
3: Com era?
2: Sofia? Sofia.
3: Sofia. Sofia, sí, aquesta és la meva.
2: Aquesta, no?
3: Sí.
2: Doncs en els últims anys ell ha crescut molt al nord d'Europa. Escolta, ens havíem quedat a mitja reflexió
3: Delgado,
2: amb el Manel.
3: Anava sí, alguna cosa.
4: Jo crec que sí que és important que recordi quin va ser el paper de l'Església Catòlica durant el franquisme.
5: Sí.
4: Durant la meva època de militància política, l'Església era un baluart antifranquista.
5: L'Església Catalana.
4: No. Hi havia una presó, la de Zamora, en què et figuro que no hi havia cap capellà català. Favor, home.
6: Xirinyac, sí.
4: No, Xirinyac, jo penso bàsicament amb el que va ser... Perquè va ser confessor personal de Franco, el...
2: Ara ens estem quedant en blanc.
4: No,
2: jo no puc ajudar, vull dir que busquem-ho.
4: El padre Llanos, ja està.
2: Ara, ja està, molt bé, has sortit.
4: El padre Llanos, que havia sigut confessor personal de Franco, era membre del Comitè Central del Partit Comunista. I no estic parlant només dels obrers, dels capellans obrers. Estic parlant de la jerarquia catòlica. Quan a Franco li queia molt a prop una amenaça real d'excomunió, bàsicament després de la detenció del bisbe Llobero. O sigui, no estem parlant només de la base. Evidentment, jo haig de dir que la immensa majoria, per no dir totes les activitats clandestines de les que vaig ser protagonista, es feien bàsicament...
5: Es feien les esglésies acollien la gent.
3: Deixa'm dir una cosa.
5: Però són dos mons, eh?
4: No, dos mons, jo dic clàssicament. Jo em vaig casar per l'església perquè jo volia que em casés un camarada.
3: Però deixa'm que, vist des d'algú que no ha viscut el franquisme, a mi em sobta que digueu això perquè...
5: Són dos mons.
3: Jo he estudiat una vinculació molt directa entre Franco i l'església, no?
4: L'església va impugnar directament el dret que s'havia atorgat Franco d'anar bajo palio. I us diu...
5: Però se l'havia atorgat.
4: Sí, però l'església no l'havia autoritzat.
5: Ah, bueno, però ell se l'havia agafat, diríem.
4: A partir de mitjans dels 60...
5: Estem parlant d'aquest moment, de més endavant, per al començament. Bueno, ens n'aniríem ara d'aquí, eh?
2: En tot cas, sempre hi ha hagut una església catalana que justament, d'alguna manera, de parròquia, etc., que és la que també ha aixecat la mà dient, ei, aquí parla de català, no?
5: Per això hi havia la caputxinada, posem per cas, no?
4: Escolta'm, a veure, en sèrio, de debò, què creieu que la lluita contra el franquisme per part de l'església era l'església catalana? Era l'església espanyola.
5: No, la idea és que Franco, diríem, va tenir el suport durant la guerra de la major part dels bisbes.
4: Sí.
5: Això és el que estic dient.
4: El que estic dient, bàsicament...
5: I amb això estem absolutament d'acord, sí, perquè és un fet.
4: Però durant la lluita antifranquista, si més no el terrorfranquisme, l'església, bàsicament, era una aliada de les forces democràtiques.
5: I es feien les reunions clandestines a les esglésies, òbviament.
4: Crec que ens en recordem d'una cosa, però no de l'altra.
5: Home, perquè durant la guerra civil ni tu i jo hi érem, i crec que s'ha de dir una cosa i s'ha de dir l'altra.
2: Per cert, que ara traiem el tema del català, és un dels punts d'atracció d'aquest esdeveniment a l'estadi de Montjuïc, perquè, com sabeu, hi ha hagut de polèmica en els últims dies sobre si el papa utilitzaria o no el català. Finalment l'ha utilitzat ja aquest matí.
3: Ja l'hem sentit
2: en català.
3: Bastant bé, bona dicció, sí, i bona pronúncia.
2: La llàstima és que s'ha hagut de anar per darrere, no? I generant el debat i la pressió per aconseguir que es parlés el català. I s'espera que en algun moment, no se sap si en la salutació, potser en la homilia, torni a utilitzar el català, la lleu 14. Ara sí, aquesta la coneix tothom, no?

0: El mismo sol. És probable que molts dels, alguns dels assistents vale, també fossin aquí mateix veient Bad Bunny ara fa uns dies i ara estiguin vivint un altre tipus de concert amb un ambient molt diferent, no?
1: Però és el que dèiem abans, no diríem concert en un estadi, esport, el papa, m'entens? És aquesta globalitat de la gent que vol sentir una mateixa cosa.
0: Que de fet, explicàvem abans que Bad Bunny i el papa es van trobar a Madrid. No han explicat encara com, ni què, ni quan. Sabem a on, a l'estadi Bernabéu, però també s'ha produït. I atenció, eh? Agnès, ja veiem
2: arribant,
0: el papa.
2: Tenim la imatge del papa baixant del cotxe. Està fugat, la imatge, però sí, l'hem vist baixant
1: del cotxe. Estava esperant.
0: Era l'Ocia Caram, eh? Sí.
2: Doncs si es fa pública aquesta fotografia de papa i Bad Bunny, serà molt poderosa també. Efectivament, veiem Lleó 14 saludant Sor Ocia Caram en arribar a Montjuïc, fora de les instal·lacions. Serà molt potent perquè també està actuant com a contrapoder, no?, en aquest Donald Trump, en aquest altres lideratges, no?
0: Home, és altament
2: simbòlic.
0: I sobretot perquè és un papa nord-americà.
2: Clar, amb Bad Bunny, que també és un ciutadà nord-americà, porto-riquent, però al final nord-americà.
1: Abans que dèiem, no?, i també per als no creients, està interpretant moralment la realitat, eh? I entenc que políticament, això també és políticament.
0: Ara tenim aquesta pantalla partida entre l'actuació d'Álvaro Soler a l'Estadi Olímpic i el papa amb l'arcabisbe Omella, amb Sor Ocia Caram i d'altres membres de l'Església, tenint una conversa bastant cordial, sembla, i animada, a les portes de l'estadi. Per tant, en principi, el papa hi serà a l'hora que hi havia de ser. Veurem no, si la seva aparició estava prevista cap a tres quarts de... Sí, cap a tres quarts de vuit, més o menys. Preguntem-ne a la Gemma Bonet. Escolta, Gemma, anem amb retard, estan retallant. Com ho tenim, això, del timing?
3: No, sembla que va bastant puntual, eh? Perquè era entre dos i tres quarts de vuit que havia d'entrar i sembla que serà puntual. En aquests instants el papa ha d'estar beneint les ambulàncies de Sor Ocia Caram.
2: Així és, així són, és, ho estem veient.
3: Són unes ambulàncies que Sor Ocia Caram vol portar cap a Ucraïna. I aleshores ella va demanar que, doncs ja que el papa estava aquí a Barcelona, que abans de marxar aquestes ambulàncies cap allà, que és una iniciativa, com us diem, de Sor Ocia Caram, el papa les beneís. I ara veiem a través de les pantalles que hi ha Sor Ocia Caram al costat del papa. El papa ja és aquí a l'exterior de l'estadi de Lluís Companys i està a punt de beneir aquesta desena o quinzena d'ambulàncies que hi ha. I, per tant, quan hagi fet aquest gest de benedicció de les ambulàncies i dels cotxes que marxaran cap a Ucraïna, doncs serà quan ja farà entrada cap aquí, cap a l'estadi.
0: Per tant, l'estem veient, o sigui, els espectadors veuen el papa ja,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, en aquests moments...
0: I aquests crits són perquè veuen
1: sentiu?
0: El papa.
1: Ah, s'excita, eh?
3: Perquè com que per la pantalla que hi ha dins l'estadi estem veient el papa que està a l'exterior, aleshores és quan la gent ha començat a cridar. Ara, en aquests instants, fa el gest de la benedicció amb l'aigua beneïda, ha beneït el primer vehicle i ara... un primer vehicle més civil, ara una furgoneta, ara ja les diverses ambulàncies. Va acompanyat de Sor Ocia Caram i una altra monja de la seva mateixa congregació de les Dominiques i estan fent aquesta benedicció.
0: Enric, aquest...
4: em porta 150 ja.
0: 150?
4: Ambulàncies, ja. Aquesta és a part de les 150. La Lucía és imparable.
2: És imparable,
1: ara,
2: no?
1: És sensacional, home, perquè si no només veus el papa i el cardenal Omella i una col·lecció de senyors,
5: no, és
1: diríem, eclesiàstics o polítics. Vinga, senyors.
5: És que és gairebé la primera imatge que tenim de dones d'església. A més, una dona com Sor Ocia aprofitant l'herència personal del papa Francesc per comprar aquestes ambulàncies.
1: Molt bé.
5: Això té molt de sentit.
1: Ho celebro, també. Diríem, ho celebro
5: moltíssim. I demà veurem la foto amb les internes de la presó, que també serà una altra... No necessàriament són dones d'església, ja veurem, però vaja...
1: Són dones que van a missa, perquè les han triades.
5: Però que seran molt poques fotografies, pel que sembla.
2: Ja haurem de veure què és el que passa...
4: Les dones i l'església, malament.
1: Perquè avui la primera era la presidenta de la
2: Sagrada Família. Si hi ha alguna dona que tingui algun paper, recordem el que va passar fa 16 anys quan va venir a Ratzinger,
1: era aquell 7 de novembre del 2010, veient entrar per la porta lateral meva, em quedava a la dreta, aquella corrua, permeteu-me, jo que sóc creient, de senyors, dient, però què està passant? Però això està parlant de sers humans? Què està passant? Fins que arriben les monges a treure brillo de la taula.
6: Però si trobes una església, solen haver-hi bastantes més dones que homes.
1: Sí.
4: El 80%.
5: Però no prenen decisions.
0: D'assistents, vols dir d'assistents?
6: Sí. Però sí. És una paradoxa que una religió tan misògina i tan patriarcal pugui tenir un públic que venir.
1: Li vaig demanar a Monsenyor Planell ara, justament.
4: Però aquest és especial.
1: Sí, però de tota manera vam acabar aquell divan dient-me és que estaríem davant de la possibilitat d'un sisme.
0: Crec que podem escoltar el Papa.
7: ...para conseguir hacer esto una realidad.
0: Li estan explicant el tema de les ambulàncies.
7: No tiene ningún valor material, pero tiene mucho valor simbólico.
0: Li estan regalant una ambulància de joguina.
7: Caravana de la bondat no significa solamente llevar bienes a la frontera y al frente para salvar vidas. Comporta también un segundo concepto, que es el concepto de la bondad, que es ser bondadoso, empático, caritativo, generoso y sobre todo compasión. La bondad, entendemos que la bondad y la entrega de bienes puede ser de gran utilidad para hacer la transformación del mundo. Los bienes son condición necesaria, no suficiente. La bondad, junto con los bienes, puede ser una condición
0: necesaria. Déu-n'hi-do,
5: la persona que li estan fent una classe de teologia.
1: Sí, Ramon Termes, a mi m'ho sembla.
2: Ara potser ens ho podran aclarir les nostres companyes. Ara tornem a veure sobre Lucía Caram, que sí, efectivament, continua aquí al costat. Continua al costat, no ha desaparegut. En tot cas, imaginem que dins l'estadi deu haver ja força nerviosisme a la grada, Cèlia, per aquesta arribada imminent del Papa.
3: Correcte. Aquí a l'estadi tenim a banda i banda, com explicava la Gemma, una pantalla doble partida, i el moment que han punxat aquesta imatge amb l'arribada, amb la sortida del cotxe del Pontífex, tothom ipso facto s'ha aixecat a peu dret, encara hi estan, aixequen banderes, hi ha tot un ambient d'expectació. Ara nosaltres som amb en Francesc Romeu, que és capellà i també periodista. Com estàs valorant de moment l'acte fins ara? Encara esperant a punt que entri el Pontífex.
8: Home, cal felicitar l'organització, perquè realment ho ha fet molt bé. Estan escalfant molt la gent i ens estan fent una vetllada que a mi em fa pensar molt amb la festa major a l'embalat d'un poble. Vull dir que estem molt bé.
3: Quin creus que serà aquest missatge més important que deixarà Lleó 14 durant la seva visita a Catalunya i especialment avui a aquesta vetlla?
8: Home, ens hauria d'animar. Hauria d'animar que tot això que estem fent també ho sapiguem fer sense que vingui el Papa. I per tant que sapiguem mantenir una unitat i una cohesió entre nosaltres. Que això sí que aquí es nota i a vegades és difícil d'aconseguir.
3: Francesc, ets també periodista. Com es porta això de ser capellà i periodista a la vegada?
8: Home, apassionadament, perquè és el món de la comunicació que ens apassiona. Volem fer arribar un missatge, però volem que arribi amb claretat i volem que no hi hagi interferències. Ara està parlant el Francesc Torralba i realment, després d'una cançó que gairebé pràcticament hem ballat tots, ara arribar a aquest silenci i escoltar aquesta persona, la veritat, això està molt ben organitzat i està molt ben pensat. Doncs felicito.
0: Això és el que està passant a dins l'estadi. A fora veiem el Papa rebent alguns obsequis de gent que l'està esperant. Hem vist Pilarín Vallès fent entrega d'una cartolina o d'un
2: dibuix.
0: No
2: hem pogut veure, sí, un dibuix.
0: Un dibuix de la Sagrada Família.
2: Ah, molt bé. També al darrere hem vist a Pilar Rahola i hi ha aquí agrupades unes desenes de persones que estan fent-li com el passadís al Papa Lleó XIV just abans de l'entrada a l'estadi Olímpic.
0: Ja es faran una fotografia, entenc que ja la fotografia final abans de fer l'entrada cap a l'estadi. Tot això passa fora de l'estadi, a tocar mateix a les portes.
2: I a dins, per tant, s'està produint aquest moment que era molt esperat. En Francesc Torralba, intervenint, parlant de l'esperança, no? Una breu ponència sobre l'esperança després de la seva, en fi, circumstàncies personals, haver perdut un fill, sobretot després d'haver teoritzat també molt l'esperança amb aquest últim llibre, Anatomia d'una esperança. Gemma?
3: Sí, efectivament, és un moment ara que de silenci en el qual Francesc Torralba, aquest teòleg i filòsof, dona el seu testimoni d'esperança, com deies, després d'haver perdut un fill. També s'ha volgut comptar amb ell per aquest moment.
9: Vinguts per l'esperit, podem obrar meravelles en la història. Moltes gràcies.
3: Doncs bé, just ara ha acabat. I...
0: Ja, això però ja passa cas... sempre.
3: Sí, passa sempre.
0: Connectem amb el discurs i fins aquí el discurs, sí.
3: Però bé, ha donat el seu testimoni de fe, de que explicava que malgrat doncs, la gran tragèdia que ha viscut Francesc Torralba i la seva família per la pèrdua del seu fill, doncs mantenen, malgrat les dificultats, doncs, aquesta esperança i que això la fe l'ha ajudat a poder-ho suportar. És, una... és el que ha explicat.
2: Sí, és un llibre, aquest, Anatomia de l'esperança, en què explica, no?, també com l'esperança és motor, no? És motor. Diu, mentre un manté l'esperança, inconscientment fabrica un moviment, no? És això el que la seva tesi.
0: I mentrestant el papa segueix fora saludant a gent. És admirable la quantitat de gent que al llarg d'un dia en una d'aquestes visites el papa ha de saludar i ha de fer veure que a tothom li fa il·lusió saludar-lo i no pot posar males cares perquè hi ha moltes càmeres que l'estan seguint i no pot semblar que està cansat. Mm. I és un senyor que ja té una edat, que per tant, diguem-ne que l'exigència és important.
1: Que té 69 anys aquest senyor, crec que si no arriba ni al 70,
0: Si 25,
3: 71 en té. 71. 71.
0: Si tingués 25
3: tampoc
0: encara,
3: és,
0: però...
3: No és tan gran, eh? No,
1: i els oients de 71 anys.
3: Perquè...
0: No tenen aquesta activitat, els oients de 71 anys. Gemma.
3: És un home que està... No, perdoneu, és que com que no us veig, us vaig trepitjant, perdoneu. No, que anava a dir que és un home que tampoc té 71 anys fets fa poc, i és un home molt esportista, està molt en forma. Ell juga a tennis, és tenista, bé, això també la Míriam us ho pot explicar, segur que ho sap bé. I a més, ell té un gimnàs allà al Palau Apostòlic a Roma, vull dir, es manté molt en forma. I és un home que sempre li ha agradat molt l'esport i doncs això, doncs que es manté molt en forma malgrat doncs que bé, té 70 anys però que està molt bé, vaja.
2: Ara de sobte ens hem imaginat Lleó 14 jugant a tennis, no?
0: Hi ha pistes de tennis al Vaticà? Hi ha pista de tennis?
5: No, al Vaticà no hi ha pista de tennis. Ell s'ha fet un gimnàs especial a dintre del Palau Apostòlic, però també els dimarts se'n va a Castel Gandolfo i allà hi ha una mica més d'espai i no sabem en què fa. Aquesta visió esportiva la té molt clara, eh? I sempre diu que s'ha de saber guanyar sense humiliar i saber perdre també amb elegància.
0: I això que és del Madrid.
1: No li tindrem en compte, eh?
5: No parlem d'infal·libilitat ara.
1: Si no, no seria del Madrid.
0: Atenció, perquè això és el Papa Mòbil?
3: Sí, això és un vehicle... No, sí, és el Papa Mòbil, sí, ara ho veig bé. Sí, és el Papa Mòbil, per tant, això vol dir que ja ha pujat el Papa Mòbil al costat del cardenal Omella i que, per tant, ja començarà, mica en mica, a entrar cap a l'estadi. La seva entrada aquí a l'estadi serà amb Papa Mòbil. Per tant, entrarà dins l'estadi amb aquest vehicle i aleshores farà una volta per la pista i serà quan tota la gent que està aquí doncs el podrà veure bé perquè passarà per tota la... farà una volta a tota la pista i finalment arribarà fins a l'escenari. Ara, de moment, encara està quiet el Papa Mòbil, però en breu es posarà en marxa.
0: Doncs fem una pausa perquè volem veure el moment d'arribar del Papa. Aprofitem per descarregar a publicitat i a vivim en directe l'entrada del Papa a l'Estadi Olímpic. Seguim en directe a Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
11: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona, perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
12: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
13: Dimecres, Quanta guerra. L'avi de Judit Martín.
14: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
15: Ostres, Pedrín!
14: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi va anar a parar el teu avi.
15: Encara estic païnt. Ploraré molt.
13: Quanta guerra. Dimecres a la nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
17: Ai.
16: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, cap problema.
17: Ai, ai, ai.
16: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
18: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
9: agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
17: Doraemon!
9: El teu gat còsmic torna a casa.
17: Ho hem aconseguit!
19: Sí!
9: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
19: Visca!
17: Visca!
9: Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
20: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
21: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
22: La nit dels ignorants s'hereda.
23: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
22: Pot arribar a travessar oceans.
24: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
22: Veu com creixen els seus oients màgics.
25: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
22: I posa la pell de gallina.
26: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
27: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
26: És que m'heu posat la pell de gallina.
28: Catalunya Ràdio.
29: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
29: Som 3CAT.
30: Les dones i els dies.
29: Amb Montse Virgili.
31: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
32: Per orelles fines i cors oberts.
31: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
32: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
31: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
29: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
31: Però què pensava que era la intel·ligència?
28: Catalunya Ràdio.
29: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
29: Som 3CAT.
0: Deu minuts per les 8, en directe a Catalunya Ràdio, amb el seguiment d'aquest acte, que és a punt, Agnès, de viure un dels moments àlgids.
2: Efectivament, perquè veiem el Papallao 14, ja amb el papamòbil, entrant, Gemma Bonet, entrant ja a l'estadi.
3: Sí, acaba d'entrar, ara sí, eh? Està entrant ja el papamòbil per un dels gols de l'estadi. En aquests moments està entrant, tothom està dret. Màxima expectació.
0: Aquesta és la reacció de l'estadi. Cèlia Forment, com ho viu el públic?
33: Moment històric, oi? Moment...
34: Sí, molt, molt històric, oi tant.
35: Sí, sí, ara molt, molt, molt emocionada.
33: La gent s'ha posat d'en peu. Ara mateix el que passa és que tothom aplaudia i just quan l'hem vist començar a fer aquest gir a la pista de l'estadi, la gent s'ho mira en silenci. Mòbils amunt, gent gravant-ho, però molta, molta reclusió també per viure aquest moment històric. Tothom amb els ulls fixats al Papa.
0: Gemma.
3: Sí, ara anava a dir que Lleó XIV va acompanyat del cardenal Omella dins el papamòbil, però que, a més, veiem ara que li porten un nen, li acosten una criatura perquè també doncs, la beneeixi, i el que estem veient també és que doncs, la gent fa onejar les banderes, banderes de diversos indrets, de banderes del Vaticà, també catalanes, banderes espanyoles, una mica de tot, i, de fet, ara sí que ja ha començat, s'està fent cantant també l'himne, aquest himne d'Alça la mirada, és l'himne d'aquest viatge, un himne que s'ha fet especialment per aquesta ocasió i que és un himne que s'ha fet en castellà, però també té una estrofa en català. Ara és la tornada d'aquest himne, sentim-lo, que és quan tothom ja se'l sap, tots els que són aquí.
0: Un altre nadó, el papa, que va beneint-los i fa el gest del 6-7. Està molt aficionat.
2: Sí, molt, molt. Ja l'hem vist diverses vegades.
0: És un dels seus gestos signatura.
2: Que no sabem què vol dir, expliquem-ho. És aquest gest amb les mans que surt de les aules, de les escoles.
0: Un gest viral.
2: És un gest viral que en realitat no té cap significat, però que l'apropa indiscutiblement al poble, no a la massa, és a dir, a la gent més jove.
0: I li van portant nadons... que algun dia podran explicar
3: sí,
0: que els pares els va beneir.
3: Això dels nadons és una qüestió que la fan moltes vegades, eh? Allà a Roma també, quan surt amb el papa mòbil, sempre li porten els nadons perquè els beneeixi, els hi fa el senyal de la creu en el front, doncs com a signe de benedicció, i la família que dona aquest nadó perquè li faci la benedicció, doncs efectivament se sent molt orgullosa, no? Estan molt contents.
0: Gemma, va
3: ara
0: dret...
3: Un nen més gran.
0: Va sí. Dret el papa, i va algú més a dalt del papa mòbil?
3: Sí, hi va el cardenal Omella al seu costat, també va, ell va dret, però com dius tu, i el cardenal Omella va assegut al darrere, més en una posició més, doncs, més discreta, però va al seu costat.
0: I els homes aquests tan ben vestits que envolten el cotxe, això és la Policia Vaticana, que ens explicava la Rebeca Carranco, que és el seu nucli de seguretat primer, i que mai se separaran del papa en tota la visita, oi?
3: No, penseu que no només al costat del papa mòbil, que no el deixen per res, sinó que al voltant de tota la pista d'aquí, de l'estadi olímpic, hi ha gent de seguretat. Tots van vestits de negre, amb vestit i corbata, i tots van interconnectats, és a dir, la seguretat és molt gran, no només per la policia, sinó també per la policia del Vaticà, que estan aquí en tot el trajecte. Ara encara està fent aquesta volta, eh?
2: Ha d'arribar en el punt on l'esperen, expliquem, o l'escenari, al davant del qual hi ha la colla castellera de Vilafranca, que tindrà aquí també el seu moment, perquè aixecaran un castell de benvinguda al papa.
3: Sí, efectivament, tota la colla de castellera ja l'hem vist que s'han anat posicionant, estan preparats per, en un dels extrems de l'estadi on hi ha el rellotge, doncs allà estan, veiem totes les camises verdes, i allà és on previsiblement aixecaran un castell quan passi el papa, que ho farà d'aquí breu instants perquè està just en aquella zona amb el papa mòbil. Encara no està per davant de la nostra posició, sinó que està, doncs, més cap al nord, i els castellers es van preparant, però encara no veiem que aixequin aquest castell.
0: I Cèlia, a nivell de banderes, veiem més banderes del Vaticà, més senyeres, alguna estelada, banderes espanyoles. Quines banderes predominen a l'estadi olímpic avui?
33: La que predomina clarament és la del català. També veiem molta bandera del Perú, alguna estelada, i de moment que jo hagi vist des d'aquí, al meu punt de vista, no he vist encara cap estelada. El que sí que veiem és ara mateix molta gent amb els braços amunt. És un moment històric.
1: Sí, bueno, realment és que quasi ni t'escolto, perquè la gent està superemocionada.
33: Què estàs sentint?
1: Bueno, realment és molt emocionant veure el seu pare aquí a Barcelona. Superemocionant. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
33: Veiem també algú una mica emocionat. T'has emocionat?
4: Sí, muy emocionada. Porque la verdad que esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
33: Molta gent també aixecant el mòbil. És important gravar aquesta entrada, aquest moment històric, perquè després el pugueu reviure?
5: Claro, es muy importante sobre todo para todo el pueblo peruano. Soy peruana, ¿vale? Esto queda ya grabado en nuestros corazones, queda para la historia y es una oportunidad que no la debemos desaprovechar.
0: Recordem doncs que el papa també té una vinculació molt poderosa amb el Perú, i per tant, diguem-ne que la gent d'aquest país també s'hi sent més a prop. Continua beneint nens i nadons.
2: Totes les edats, però
0: ja no petits,
2: de molt petitons n'hi han portat, de dies, diríem, de setmanes.
6: Quina cara de felicitat veiem a les televisions, a les persones,
2: a les grades,
6: les monges ballant abans, amb els hàbits.
0: Mira, ara amb una nena que ja li pot tenir una mica de conversa. La nena no sé si li ha fet gaire cas, però el papa li ha donat una mica de bola, li ha donat conversa.
6: La nena no estava pel papa, Està vergonyosa.
2: Serà realment difícil?
3: Abans que dèieu això del Perú, això que dèieu del Perú, doncs, efectivament, aquí a l'estadi també hi ha diverses persones d'origen peruà, i, clar, ell, el papa Lleó XIV, té doble nacionalitat. Penseu que és americà, és nord-americà, nascut a Chicago, però que s'ha passat mitja vida també al Perú com a missioner, i per això té doble nacionalitat. Per això domina l'anglès, que, òbviament, és la seva llengua materna, però també domina el castellà.
0: I el papa no adquireix nacionalitat vaticana?
3: Doncs mira, això ara no ho sé, ara m'has enganxat amb això. No sé si hi ha nacionalitat vaticana.
0: O passaport vaticà?
7: Té passaport
0: del Vaticà, també.
6: No?
0: Triple nacionalitat.
6: Però és diplomàtic?
7: Sí. Sí, té el seu passaport, però no, sí, no renuncia.
0: No, a l'aeroport no fa cua el papa, Sílvia.
8: No, més aviat no.
2: Seria el primer a passar, no? En tot cas. Sí. Déu-n'hi-do, doncs aquí diversos cantants entonant aquest himne de la visita del papa, fet expressament per aquesta ocasió, i va avançant.
0: Hem recuperat temps d'una forma espectacular, perquè anàvem desquadrats de ben bé 20 minuts, i ara mateix som a punt de quadrar-ho a les 8 en punt amb la coronació del castell per honorar l'arribada del papa.
3: Sí, de fet, jo pensava que això de l'entrada aquí amb el papa mòbil seria ràpida, que faria una passada, però no, s'està aturant, de tant en tant es va aturant i va saludant a la gent, això que dèieu de que li porten les criatures, ara una nena també més grandeta, l'agafa, l'abraça, una nena que potser deu tenir 7 o 8 anys, només són nadons
2: petits. Se li ha agafat. Ara sí que...
3: És una entrada lenta, està dedicant molts minuts a la gent.
2: Bé, és l'acte, ja ho hem dit, és l'acte popular, no?, de tota la seva estança aquí a Barcelona, a Catalunya, doncs és el moment en què pot tenir aquest contacte més directe. Ara amb una nena, per exemple, que estan posant, doncs, no sé, això és un rosari. És un rosari que li està posant al canell.
0: Clar, aquest tipus d'actes i d'interaccions també deuen dependre molt de la personalitat de cada papa. Hi haurà papes que seran més de fer això i altres potser que els hi costarà més, no?
2: Jo quan el veig d'esquena...
8: Francesc era de molt proper.
0: En canvi, Ratzinger potser li costava més.
8: Francesc, a vegades havia vist a monges que se li agenollaven i aixecar-les i donar-li un petó a la galta. Vull dir, això era el Francesc.
7: Jo quan el veig d'esquenes així ràpid, d'esquitllentes, em sembla Joan Pau II, amb les Jornades Mundials de la Joventut. De fet, va ser el que va inaugurar aquesta manera de
2: moure's pel món, no?
7: Sí, i amb els joves. Mira com ploren.
3: Bé, sí, nenes realment molt emocionades, eh?
2: Per quina fe, totalment, no? Doncs és un moment àlgid, està clar, és evident.
0: Tu, Cèlia, veus gent emocionada, plorant, trencant-se?
3: Ara la situació aquí a grada, gairebé peu de pista, és tothom molt expectant. Com quan ha entrat, la gent feia proclames, cantava. Ara la gent sí que s'ho mira i va aplaudint, però és aquesta una mica més de contenció. El que sí que he trobat és una família que ve amb una gran senyera. Hola, bona tarda.
0: Explica'ls-hi, tu, explica'ls.
3: He vist que porteu la senyera en aquest moment històric. Quin és el simbolisme que heu volgut traslladar-li al pontífex?
9: No et sento bé, perdona.
0: Per què portem la senyera en aquest moment històric?
9: Bueno, perquè som d'aquí, ens sentim part d'aquí, sentim tant espanyols com catalans, i llavors per això portem tant l'estelada, tant la senyera com la bandera d'Espanya.
3: Molt bé, doncs una mica de dualisme. Jo havia vist la senyera, no havia vist l'altra, però sí, correcte, hi ha les dues banderes conjuntes, entrellaçades.
0: Hi ha de tot a l'estadi olímpic de Montjuïc, amb el papa beneint criatures abans de fer...
6: Com corrien els esportistes a l'estadi olímpic amb les dues banderes.
2: Efectivament, també és així. Aquesta bandera vaticana que ens deia la Cèlia, no? Són els senyals horaris de les 8 en punt del vespre. Hem recuperat temps, anem ja sobre l'escaleta prevista. Efectivament, ara aquí, a les 8 en punt, s'ha de produir aquesta coronació dels castellers de Vilafranca. Per tant, jo crec que d'un moment a l'altre, no sé, Gemma, per on va el papa mòbil i on s'ha d'aturar, però haurem de sentir les gralles.
0: Li queda molt per arribar?
3: No, encara, mira, ara li deuen quedar uns 100 metres. Està a punt de passar per davant de la nostra posició, que nosaltres estem a tocar de l'escenari, doncs li queda res, uns 100 metres per arribar a l'escenari. I bé, la gent aquí també, bé, tothom molt content, molta emoció, el papa mòbil envoltadíssim, com dèieu, d'aquestes persones de seguretat que no el deixen de petja al costat d'aquest vehicle blanc. Ara li acosten una altra criatura molt més petita, com dèieu, fins i tot tinc criatures de mesos, ara una nena més gran, un parell de nenes que se li acosten. Sí, i ell s'atura sense cap problema, és a dir, que el que dèieu, no?, que vol dedicar aquesta estona a la gent. És un papa que ha parlat molt aquests dies de la dignitat humana, no?, d'escoltar-nos, de donar dignitat als altres, de fer-se escoltar. Això és el que ell també vol transmetre amb aquest gest tan proper a la gent, amb ell, jo

0: dignitat entre homes i dones. De dignitat, una altra cosa, diríem, és la capacitat de decisió o de poder que se li atorgui a la jerarquia eclesiàstica. Però de dignitat és la paraula que usa per igualar.
1: Exacte, sí, Sílvia, això mateix.
2: Aquest viatge té un marcat caràcter social, també s'ha volgut definir d'aquesta manera, no? Veurem demà aquesta visita a Cambrians, a l'església de Sant Agustí, després, i després de passar per Barcelona, que anirà a les Canàries amb tota la càrrega del missatge sobre la crisi migratòria, no? Que a més recull l'estela del Papa Francesc, que és un viatge que volia fer i no va poder fer.
0: És que havia de venir a Barcelona i llavors s'ha organitzat l'abans a Madrid, que és com la imatge de la institució del poder de l'Estat. Barcelona, la cultura, la identitat, la bellesa, i les Canàries és la frontera humana de les migracions.
2: Enric.
3: Sí, i a més és que al mig, demà, farà anys de la mort del Gaudí.
0: No, sembla que no, sembla
2: que ja... 100 anys, el centenari.
3: Això és important, perquè quan una persona és feta santa, se li posa el dia de la seva mort.
0: Però
3: si algun dia serà ell sant, depèn dels miracles, n'ha de fer dos, com a mínim, llavors serà aquest dia...
4: Senyor, el 10 de juny seria Sant Antoni Gaudí.
3: A prop de l'altre Sant Antoni, però bueno, doncs Sant Antoni Gaudí.
0: I es podria batejar els nens amb el nom
2: de Sant Antoni. Antoni.
1: Just davant, de la nostra cabina, ara l'estem veient perfectament, just davant de les cabines de premsa. Veiem com va saludant, ara torna a fer el 6-7. 6-7...
4: Aquest te l'ha dedicat a tu, Gemma.
1: Sí, exacte. Quan una criatura, un jove, des de la grada, li fa el gest del 6-7, aquest gest de moda entre els joves i els adolescents d'avui, doncs ell li torna, no?, amb aquest gest de simpatia, de proximitat. Per tant, doncs, una vegada més, aquesta proximitat. I el cardenal Omella, que des del darrere, des del seient del darrere del Papa Mòbil, observa amb una cara de satisfacció, i que li veiem des d'aquí, ara sí que podem veure també bé de ben a prop la seva cara, la del cardenal, i el veiem també molt satisfet perquè va veient que tot està sortint la mar de bé.
2: Va ser l'ombra, eh? Realment serà difícil tenir una imatge de Lleó 14 a Catalunya sense l'Omella.
4: No? I de fet, Omella, que no ha viscut un bany de masses com aquest, mai, no?
2: Mai.
4: És un acte que si no ve el Papa, l'Església no el pot celebrar d'aquesta manera.
1: No. A punt d'arribar a l'escenari, ara sí, enfila ja la part final, li acosten encara un parell de criatures més. Una nena que va molt contenta amb la seva mare, aquesta nena més grandeta, i anava la mar de contenta corrent cap al Papa Mòbil. I ara hi ha una criatura més petita. Els més petits sembla que van una mica esporuguits, hi ha una nena plorant, però... Perquè, clar, aquesta petita potser no sap ben bé què passa, no?
4: Són les 8:05 de la tarda, Catalunya Ràdio en directe. Si algú buscava la transmissió del partit entre el Barça i el Tenerife, semifinals de la Lliga ACB, això ho trobareu al canal digital, a l'aplicació de Catalunya Ràdio, l'aplicació 3Cat, allà teniu el partit. El Barça està guanyant 7-0, mira, ha començat bé el partit. Semifinals, Barça-Laguna-Tenerife, a l'app de Catalunya Ràdio. Nosaltres seguim aquí en directe perquè el Papa és a punt d'arribar a l'escenari i, per tant, els castellers deuen estar ja preparadíssims.
1: Sí, els veiem que estan a l'altre extrem, a l'extrem contrari de l'escenari. Hi ha els castellers que just quan el Papa enfili l'escenari amunt, doncs serà el moment d'enlairar aquesta torre. No sabem si serà un castell o un pilar, veurem quin castell fan. Amb això potser m'haureu d'ajudar perquè no hi entenc gaire de castells. Però en tot cas sí que serà el moment culminant quan el Papa enfili escales amunt. Ara també hi ha una persona amb discapacitat, una noia jove amb discapacitat que l'acompanyen fins al Papa i que aquí també ha volgut saludar. Per tant, doncs, no es vol deixar ningú, vol saludar tothom i és el que està fent. El Papa Mòbil, ja sí, ara sí, davant de l'escenari, passa per davant de l'orquestra en aquests moments. Una orquestra que no ha deixat de tocar.
4: No, ha deixat de tocar la mateixa melodia. Portem com 10 minuts que, pobrets, no surten de les mateixes 4 notes.
1: Sí, perquè és un himne, aquest himne de l'alça la mirada que va repetint.
2: Ja l'han fet pensant en el loop, no? En que pugui continuar. Ara sí que realment ja està encarant la recta final als últims metres abans de pujar en aquest escenari, que ja hem dit que té reminiscències gaudinianes, no? Aquí ara començarà una part també d'aquest acte en què aquesta creu, no?
4: De pregària, no? Sí. I de missatge més del Papa amb la seva homilia.
2: Sí, que hi ha representada la

0: peu de la Torre de Jesús, que per és la vigília, recordem, de la benedicció que s'ha de fer, que s'ha de fer demà, no?
1: Sí, exactament.
2: Segueix desplaçant-se el Papa Mòbil, i entenc, Gemma, que és a punt d'arribar al punt culminant i, per tant, el Papa baixarà per fi al terra de l'Estadi Olímpic.
1: Ara està baixant del Papa Mòbil. No, encara no ha baixat. L'estan conduint cap a la part de darrere de l'escenari i suposem que pujarà per alguna escala del darrere.
0: Els castells ja... realment els veurà de lluny, perquè es troben just a l'altra banda de l'estadi, creuada, diríem, doncs, tota el que vindria a fer de platea, que és tot l'estadi, tot l'estadi, ben bé a l'altra punta.
1: Sí, exacte, els castells estaran just a la part contrària, és a dir, just al davant d'on hi ha l'escenari. Ara veiem que estan retirant el Papa Mòbil, que l'estan guardant, i veurem què passa. Ara, de moment, han retirat el Papa Mòbil cap a dins del túnel i esperem que aviat pugui
0: pujar i saludar tota la gent. Míriam, d'aquí mitja hora llarga farà l'homilia. Ara tu hauràs de marxar i abandonar-nos. N'esperes alguna cosa d'aquesta homilia, aquest missatge del Papa?
3: Jo de moment el veig tan còmode i tan en el seu lloc que penso que farà una homilia contextual catalana. Espero que ens deixi missatges forts. No és només anar a la gent jove, és diferent. Aquí té tothom. És una trobada amb gent de col·lectius molt diferents. Per tant, espero que sigui concret. I que digui que la gent sigui humana, que en el fons és una mica el que està repetint, no? Aquest missatge ètic que està donant. Se'l veu molt content, eh? Jo el veig molt relaxat i molt content i molt en el seu lloc, perquè no li agraden aquestes banys de masses i perquè ell sempre recorda que les coses essencials són altres.
2: Míriam Díez, directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Regió i Cultura, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.
3: A vosaltres, merci.
2: Escoltem què passa a l'escenari de l'Estadi Olímpic.
4: Persones, i a veure, disculpeu, que no us hem saludat. Per tant,
5: anem a fer-ho uns a uns, va, per diòcesis. Gent de la diòcesi de Barcelona, sou aquí?
2: Això el Pérez Esquerdo t'ho farà fantàstic, eh? Està acostumat a anar pels pobles de Catalunya.
4: Som-hi, els de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Que hi sou?
2: Bé, entenc que han d'anar saludant diòcesi per diòcesi. I després d'això ja, Cèlia, sí que el públic celebrarà els castells, no? La coronació dels castellers.
6: Sí, ara el públic, tothom va tornant a les seves localitats perquè hi ha hagut aquesta volta amb el Papa Mòbil, que tothom ha aprofitat per posar-se les files més de baix, tocant a pista, i ara la gent va reculant, va tornant als seus llocs. També qui desfila són els 400 voluntaris que avui ajudaven a fidels i curiosos a ubicar-se per l'estadi, el repartien aigua. Han ajudat també a la gent a portar-los fins als punts de confessionaris, si ho desitjaven, i ara veiem que tota aquesta gent recula i qui estan a punt sí que són els castellers de Vilafranca amb la seva camisa de color verd i la faixa vermella.
0: Doncs això és el que donarà inici, donarà la benvinguda al Papa i donarà inici en aquesta segona part d'aquest acte, que serà més de recolliment, de pregària i de paraules del Papa en tota aquesta gent que ha vingut a sentir-lo i a escoltar-lo i d'alguna manera doncs, a participar d'una pregària col·lectiva, un moment més íntim i de recolliment.
7: A viure, fixa't que és el que deia la Míriam, no? La percepció, ara estan dient d'on ve cada grup de persones, no? Això és fer comunitats, no? La sensació que les diferències desapareixen, mentre estan tots aquí, perquè formen part d'un mateix cos col·lectiu. Té aquesta funció i funciona, Va a la mar de bé, això. I amb alegria, de pertànyer.
2: És a punt d'arribar ja de forma oficial el Papa de Roma a l'escenari. No sé si podem fer un flash amb l'Àlex Giral, que el teníem a la concentració. Jo no t'espero. Ens dèiem un centenar de persones. Com ha acabat la cosa, Àlex?
8: Sí, al final s'ha acabat animant potser una mica més, centenar, 150 persones, una concentració que aquí al passeig al Born de la ciutat de Barcelona, doncs això, s'ha allargat una horeta a moltíssimes doncs, proclames cap a la idea aquesta que el poble o les institucions, les administracions públiques no poden finançar el que és un esdeveniment eminentment religiós. Les entitats convocants, que també anaven un xic més enllà i demanaven que s'acabi amb els privilegis de l'Església per separar, per distingir bé el que és l'Església de l'Estat. Tot un tema de totes les reivindicacions pel que fa a la reparació, a la memòria històrica, pel que fa als casos de pederàstia dins l'Església, que s'investiguin, en fi, doncs tota aquesta colla de reivindicacions que s'han anat, diguéssim, posant aquí de manifest a dalt de l'escenari, un petit escenari improvisat aquí al bell mig del cor de Barcelona.
2: Àlex Giral, moltes gràcies, bona tarda.
8: A vosaltres, bona tarda.
0: Doncs té un punt sorprenent, perquè jo pensava, no sé com ho veieu aquí a la taula, mentre esperem que pugi el Papa i salut, i perquè de fet encara també ha de saludar Cardenal Omella, doncs hi hagués potser una mica de malestar per aquesta intervenció d'ahir al Congrés. Més que pel que va dir, que és veritat que al final el missatge és el previsible i és el de sempre, però pel fet d'aquesta autoritat d'una església intervenint a la cambra del poble legislativa on la democràcia s'utilitza de principi a fi, no? Podíem esperar que potser hi hagués algú una mica incomodat amb això.
9: Home, jo crec que el Partit Socialista li anava molt bé en aquests moments, que és el que porta el poder allà. Sumar deu haver callat i els de la dreta encantats que hi vagi el Papa, però clar, jo també diria, clar, és un poder polític i un poder religiós alhora. Jo no sé si és el lloc que ho ha de fer.
0: Et va sorprendre tu que s'inclogués això a l'agenda del Papa?
9: D'entrada sí, clar, penso que no hauria de, però vaja.
2: És un cap d'estat?
9: És un cap d'estat.
0: Però hi va anar com a cap d'estat o com a cap de l'Església?
2: Bueno, és que l'Església funciona com un estat, tindrà ser el Vaticà. Però és clar que si va al Zelensky no sé per què no ha d'anar al Papa. Clar, jo trobo que és pertinent que qualsevol autoritat significativa sigui convocada per parlar i per negociar-se a partir de qüestions que interessen a tothom. Altra cosa és que, en tant que líder, la seva característica essencial és, en realitat, parlar sense dir massa coses. Perquè és el mateix que quan el discurs del rei. Clar, és, o que és, o quan, li donen un premi a Miss Universo, el Paz de la Tierra.
7: Sí, no, bé, el mateix.
0: Li ha quedat la cara congelada, amb això, Miss Universo.
7: Perquè m'agrada el Manel, anys que passin, sempre busca quin punt pot provocar.
2: A veure, això que acabo de dir exactament en què és provocativa. Sílvia, això té alguna subordinada, fem un esforç.
7: Farem un esforç.
2: Un líder, el que té que dir...
7: No, parlava de Miss Univers, jo.
2: Diguem-ne, una persona que...
7: No és no líder, la Miss Univers.
2: Des del punt de vista de la seva situació, no. Se li entén que, bàsicament, el seu paper és d'exercir un cert lideratge en un cert context. És la reina de la festa, al capdavall. El que estic dient és que la funció d'un líder és bàsicament dir sense dir res, de tal manera que el seu discurs pugui ser assimilable,
7: pugui ser interpretat cadascú des del seu punt de vista. Això és el que fan els líders polítics.
2: La clau anomena el significant buit. Sí. Escoltem a veure què canta Montjuïc. Cèlia, què canten?
10: Esta és la juventud del Papa, se sent bastant. Hi ha altres crits, també.
6: Una mica difícil de... Ara uns grans aplaudiments, però els càntics sí que no els sentíem amb nitidesa. Ara
10: el Papa està caminant per la pista perquè està a punt de pujar a l'escenari i hi ha corredisses dels que són a peu de pista.
2: S'ha canviat una mica l'outfit, poder... el Papa, eh?
10: Sí, s'ha posat la mosseta vermella.
2: Sembla que això com Bad Bunny, cada actuació amb la seva roba de cadient.
7: De pet a la verna.
0: A veure, Gemma, explica'ns el canvi, la simbologia de tot plegat.
10: Sí, ara s'ha posat la mosseta vermella, que és a sobre de la casulla blanca que portava abans, per fer la volta anava tot de blanc. Ara està pujant amunt, escales amunt, per això sentiu doncs més ambient, més aplaudiments. Doncs ara ell s'ha posat la mosseta, que és aquesta part que va des de dalt les espatlles fins al pit o fins a mig pit, i amb la creu pectoral, són la creu que porten tots els bisbes, en el cas del Papa, bisbe de Roma, doncs la porta daurada. El cardenal Omella, que és arquebisbe de Barcelona, porta, com tots els bisbes, la creu pectoral. Ara saluda, ara ja està al bell mig de l'escenari, saludant a tothom. I res, això que us deia de la indumentària, doncs només això, que doncs s'ha vestit o s'ha revestit per doncs una ocasió important com és la d'avui i per fer aquesta pregària amb un vestit tradicional. Ara li posen l'estola també, perquè és moment doncs de pregària, de recolliment, i per això ja es revesteix per poder doncs començar a iniciar aquesta vetlla de pregària, perquè recordem al final aquest esdeveniment d'avui hi ha hagut concerts, hi ha hagut música, però també és una vetlla de pregària que començarà a partir d'ara.
6: En els crits de visca el papa, visca el papa.
0: En els plànols que ens ofereixen a la televisió veiem la pinya dels castellers de Vilafranca com molt oberta encara, no sembla que estiguin preparats per aixecar
10: no,
0: el castell ara mateix.
10: No, ara s'estan col·locant, però de moment encara no puja. Ara el papa, des de la posició on som, el veiem, just al bell mig de l'escenari, ara s'està fent un silenci, i ara sí que pugen els castellers. Veiem que comencen
2: a... Però sense música de castellers.
0: Home, hi ha d'haver les gralles.
7: Si no hi ha gralles...
10: Jo des d'aquí no les sento. No hi ha gralles.
0: Ara.
2: A veure.
10: Jo crec que les gralles es sonen quan hi ha més pisos, eh? Això que jo no hi entenc gaire. Ens falta en Josep Almirall aquí, que és el nostre company de castells.
7: Si ara caigués, no val.
10: Sonen més tard, em penso.
7: Si han sonat les gralles, ja val.
2: Ja val.
10: Exacte, em penso que és això que diu la Sílvia.
7: Sí.
10: Sigui com sigui, aquí s'està ara vivint un moment doncs de silenci. El papa mirant-se aquest castell que s'està fent just davant seu, però a l'altre extrem de l'estadi olímpic, just a sota del rellotge de l'estadi. Amb aquesta música de fons, el cardenal Omella veiem com...
2: Li està explicant, no?
10: Ah, exacte, li explica, suposo, doncs, la significació dels castells.
2: Ara! Ja ho identifiquem, això.
10: És perquè és a partir del segon pis, diria. Segur que algun oient ens ho sabria explicar bé. Ara sí. I el papa que s'ho mira content, com deia abans la Míriam Díez, molt relaxat, el veiem que està content amb aquest castell que s'està muntant just a l'altre, al cantó de l'escenari, i que està a punt, ja puja la canalla, i per tant estan ja enfilant amunt i estan a punt d'arribar a dalt de tot. Això també ens ho indicaran les gralles, em penso que quan són a dalt de tot, que ja estarà carregat. Aquí hi ha molt de silenci. Tothom seguint aquesta actuació dels castellers de Vilafranca. Ara puja ja l'acotxador i l'enxaneta. Encara està pujant. S'ha col·locat l'acotxador i ara s'està a punt de culminar aquest castell. Ara sí, el papa aplaudeix també. Ja han fet l'aleta i la canalla que comença a baixar. Per tant, ja...
2: Carregat.
10: Aquest castell carregat,
0: quin aparador,
10: exacte.
0: Quin aparador.
7: Xanet aixeca la mà.
2: El plànol recorda una mica la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona amb la porta de l'estadi de fons.
0: Amb el rellotge, el paveter també.
2: El paveter, vull dir que han agafat també potser aquest enquadrament pensant en la imatge que això donarà la volta al món, lògicament.
10: Doncs ja pot ser, sí, de fet ens van dir que hi havia la intenció, que sembla ser que finalment tècnicament no ha pogut ser, però que volien que s'encengués també el paveter com un símbol de... Sí,
2: falta en Rebollo.
0: No sé si ha passat.
10: Exacte. Bé, que s'encengués no amb en Rebollo tirant l'arc, això ja no ho sé.
2: Hauria estat bé.
10: Però sí que ens van dir que hi havia aquesta intenció, que finalment es veu que per motius tècnics o vés a saber, perquè el Vaticà ho supervisa tot. Ara sí, moment
2: castell carregat i descarregat.
10: Això mateix, han que descarregat
7: bé,
10: ja.
7: Que bé, quina il·lusió.
10: I els castellers
2: saludant. Home, imagina't que fa llenya això.
10: I tots els bisbes també veiem que aplaudeixen, els cardenals també, tothom molt satisfet i molt content, perquè s'ha carregat molt bé aquest castell. I ara, ara sí, moment doncs d'aplaudiments finals, els castellers que estan saludant a totes les grades per acomiadar-se de l'estadi, perquè amb les seves camises verdes els veiem ja que van caminant per la pista i enfilaran un dels túnels. Ara sí, el Papa Lleó XIV farà la benvinguda.
2: Escoltem a veure les paraules del Papa, a veure si és en català.
10: De moment, tot ha estat en català, de moment.
11: In el nom del Pare, del Fill i de l'Espírit Sant, la pau sigui amb vosaltres.
10: Salutació en català. Ha beneït els assistents en nom del Pare, del Fill i la pau sigui amb vosaltres. Benedicció inicial feta i feta en català.
2: I ara qui segueix? Ara...
10: Doncs ara serà el moment del cardenal Omella, que donarà també, dona la benvinguda.
2: A veure també si ho fa en català.
9: A veure.
11: Benvingut a Barcelona, a Catalunya, a casa vostra. Estem enormement feliços i agraïts de tenir-lo entre nosaltres. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Estamos realmente felices y agradecidos.
2: Una frase.
11: Esta es la juventud del Papa.
0: Bé, Gemma, ara ve tot aquest moment de, dèiem, de recolliment, de pregària, i serà interessant potser ja anar directament a l'homilia que ha de fer a quarts de nou al Papa Lleó XIV, que és aquí on veurem quin és el missatge que vol llançar avui, no? Des d'aquí, des de Barcelona, des de l'Estadi Olímpic.
10: Sí, efectivament, Agnès, ara hi haurà diversos moments de pregària, la munició, etcètera, diversos càntics, i el moment culminant, com dius, serà... Bé, ara ja hem viscut un moment molt culminant i molt important, però el moment de l'homilia serà un moment molt destacat, perquè serà quan sentirem el missatge que Lleó XIV vol adreçar aquí als assistents.
0: Clar, perquè tot això està molt pensat, jo imagino. Hi ha un missatge per avui, hi ha un missatge per demà a la Sagrada Família, Enric, no? Normalment aquestes coses està tot...
9: Ja fa temps que les porta preparades, totes aquestes coses.
2: Clar, de fet, no deixa de ser, ho deia abans el Manuel, és un cap de religiós, però també és un cap d'estat, i aquí també hi ha doncs, una gent que li prepara, entenc, una planificació de què direm a cada lloc, què ens convé dir cada lloc. Ara els catalans ens diuen que parlem més en català, doncs vingui, afegim alguna cosa més en català.
9: Sí, també té el Jordi Bartomeu, aquell capellà, un senyor que està a Roma, que són molt amics, amb el qual van lluitar contra el Sodalicio, no? Aquell grup de secta catòlica, i bueno, s'aprecien molt, i segur que ell ha treballat molt en aquesta manera de fer. Llavors, a cada lloc està dient les coses diferents. Demà jo crec que el central amb tot no serà el del Congrés, serà el de demà al migdia.
7: Ha de ser,
9: I serà.
7: Ha de ser, no? Diríem, estem commemorant la mort de Gaudí, fixa't que no parlem gairebé encara, de
2: Gaudí. Demà farem molt Gaudí.
0: Demà, Garriga i servidores.
2: Demà molt Gaudí.
7: La visita del Papa, diríem, és un reconeixement internacional de la capacitat de Catalunya i de Gaudí de generar una cultura universal, profundament català, però que mai va ser localista, i això és el que fa tan potent el seu llegat, no? Perquè va veure de la llengua, de la natura mediterrània, de la tradició d'aquí, del gòtic, de l'espiritualitat de Montserrat, i va transformar tots aquests elements en un llengua universal per a tot el món.
2: Un apunt només, 4 de 8.
7: Sí, 4 de 8. Estàvem confirmant-ho.
2: 4 de 8. Confirmat. Manuel,
12: el bé és que a l'hora de recordar quin és el paper de la seva família i de Gaudí, i que vegi fins quin punt respon a una tradició profundament catalana, algú li hauria d'explicar al Papa, al Sant Pare, que la seva família i la catedral van ser els únics temples que van sobreviure fa 90 anys, perquè el poble català va cremar la resta. És a dir, totes les esglésies de Barcelona van ser destruïdes.
2: Menys la catedral.
12: Bàsicament perquè la van protegir. Si no, també hagués cremat.
2: Bé, de Sagrada Família devia haver-hi poc, no? Llavors...
12: No, no, que va. Justament, el problema que tenen les famílies és que no tenen els planos perquè van ser incendiats amb el taller de Gaudí, que sí que va cremar. Per tant, una miqueta estan especulant com deuria ser els planos de la Sagrada Família. Però dir-te que si alguna cosa caracteritza el nostre poble en relació a la Sagrada Família és que bàsicament...
2: L'ha sentit molt seu tothom.
12: No, no, diguem-ne que la van salvar perquè la van protegir, perquè si no el poble català l'hagués cremat el 36. Això va ser així.
0: Ja, després, sí,
12: torno a repetir, totes les esglésies de Barcelona i la major part de les de Catalunya, inclús les ermites perdudes, el nostre poble les va cremar.
7: Recordem que la Sagrada Família era un temple d'expiació. Justament allà, vas allà, i com si diguessin, perdonen, perdonen. Pom, directe al món.
9: No, però el pecat del món, eh? Vull dir que comença la Sagrada Família com el Tibidabo, com Montmartre, era perdonar el pecat del món, el comunisme, tots aquests moviments, era el món d'aquell temps.
7: Crec que val la pena també recordar la catalanitat de Gaudí, no? Diríem que hi ha hagut aquesta discussió, ja veiem el cardenal Omella, que ja ho diu, sempre ho diu ell, que hi ha presència del català. És a dir, pam, és com si tirés unes engrunes de català i després parla amb l'idioma que correspon. Diríem, però que Gaudí parlava amb els seus equips en català, que ho feia tot en català a l'època de Primo de Rivera, de la dictadura de Primo de Rivera, i que fins i tot doncs, hi ha aquell episodi que es nega a parlar en castellà amb un guàrdia civil i va a la presó.
12: Però posats, diguem-ne, a portar aquest mal rotllo que espera tant de la meva vocació provocadora de la Sílvia, diria que algú hauria de recordar justament que Gaudí va tenir molt a veure amb el tràfic d'esclaus.
0: Torna a pujar. Espera, ara ja. Ara hi tornarem. Aviam, continua Omella parlant en castellà? Claro, perquè se li pot demanar molt al papa Lleó XIV que viu al Vaticà, però l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, doncs, ha fet servir el català només per saludar.
7: Les engrunes.
13: Sí, és una... De fet, està parlant directament al papa, ha fet una salutació general, ara ha demanat silenci perquè ha dit que era el moment de fer un moment de silenci, de recolliment, i ho ha parlat tot amb, de moment només ha fet la salutació en català Omella i s'adreça directament al papa, i com que suposem que s'està adreçant directament al papa perquè s'ha encarat cap a ell amb les paraules de Déu de cara al papa, doncs va parlant tota l'estona en castellà.
2: Home,
13: ara
2: ha canviat,
13: mireu, ara sí, ara parla en català.
11: I d'aquesta terra tan estimada, la terra catalana, terra de grans sants i santes, gràcies, Sant Pare, per la seva presència i la seva comunió amb tots nosaltres. Gràcies.
2: Ha fet una entrapada català,
0: sí,
2: amb molt castellà dins.
13: I el castellà ha explicat el que són els castells. Unes torres humanes, tal, tal, tal. I ha explicat la significació dels castells en castellà.
7: Que bien.
13: I ara ha fet aquest trosset que heu sentit en directe, doncs, en català.
2: Molt bé.
0: Veurem què és el que passa amb l'homilia.
7: El cardenal Omella, la missa per les víctimes dels atemptats del 17 d'agost del 2017, va parlar tota l'estona en castellà i es va referir al president Carles Puigdemont com el president de l'autonomia i els Mossos com la policia de l'autonomia.
2: Minuts musicals.
13: Ara és el moment del Venite Sante Spiritus, que canta també una de les corals que està aquí convidada, i és, doncs, això, una pregària que es fa servir per invocar l'Esperit Sant. És l'inici d'aquesta pregària, després de les salutacions que heu pogut sentir. Doncs ara, 8:45, en punt del vespre, aquesta coral de joves canta el Venite Santo Spiritus per, doncs, en la litúrgia catòlica, demanar que arribi, que vingui l'Esperit Sant.
9: Aquesta cançó és de Tézé.
2: Aquesta?
9: De Tézé, de la comunitat,
0: sí, de Tézé, no?
9: De França, sí.
2: Això està passant ara mateix a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El papa ja hi és, ha arribat fa una estona, s'ha adreçat al públic en català, el cardenal Omella ha fet el seu discurs, sobretot en castellà, una part en català, i encara ens queda bona part de l'oració. Ho recordo, són 8:45, el Barça de bàsquet jugant ara mateix partit de semifinals de la Lliga CB. Ho podeu seguir per l'aplicació de Catalunya Ràdio. I, per cert, ja m'hi poso, el Madrid acaba de comunicar que ha fet fora Álvaro Arbeloa com a entrenador, per tant, el següent següent pas, que llàstima. No, que no ens passi aquesta nit mateix, és l'anunci de l'arribada de Josep Mourinho. No sé si té alguna cosa a veure amb el Papa, però en tot cas, el Papa a Barcelona, Mourinho al Madrid el mateix dia.
0: Molt bé. Què et sembla si fem una pausa per la publicitat?
2: Jo crec que és un moment
0: fem
2: per agafar
0: una pausa per la publicitat. I de seguida tornem en aquest programa especial en què us estem explicant aquest l'acte més popular del Papa a Barcelona.
14: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kessa Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
15: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
16: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
19: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
20: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
21: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
22: Sí.
21: Sí, estàs còmode?
22: Sí, sí.
21: T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
22: Sí, estic còmode perquè treballo poc.
21: Clar, és fàcil.
22: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
21: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
22: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
20: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
23: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
24: Bon dia!
25: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
26: Tranquils, que no ens avorrirem.
25: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.

0: Passen ja 4 minuts a 9:15 del vespre des de les 7 que us estem explicant aquí a l'antena de Catalunya Ràdio amb una programació diferent a l'habitual, com està procedint doncs, aquest acte que és el més popular de la visita del Papa a Barcelona, on s'han concentrat doncs, ben bé 40.000 persones a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. És un acte que ha tingut dues parts, una festiva, més cultural, amb actuacions i amb participació de part dels assistents, i una segona, que és la que té lloc ara mateix, molt més religiosa, molt més de recolliment i de plegària de tots els fidels que s'han reunit aquí, que han viscut amb moltíssima emoció doncs, l'arribada del Papa a l'estudi. Estem aquí amb Francesc Garriga i ens acompanyen també l'Enric Canet, el Manel Delgado i la Sílvia Coppolo. Bé, és la part més religiosa i més íntima i segurament de menys interès per part del públic general, perquè és ben bé de caràcter estrictament religiós. Ara ho hem comentat, que la visita d'un papa al final té una dimensió que supera independentment la creença que un pugui tenir, no, per l'aparador que suposa l'impacte social i internacional de la visita d'un pontífex, Sílvia?
1: Per la dimensió simbòlica, diríem que ho dèiem en començar a les 7, de ser pertanyents a una mateixa comunitat que atorgui identitat, no? De sentir, li podríem dir la paraula comunió, que té molt a veure amb la religió catòlica, amb l'Església, però podríem dir-li la paraula connexió, que és el mateix. És a dir, de sentir-se realment com molt a prop de les altres persones, i llavors això atorga molta identitat. Més enllà, diríem, del valor religiós que té doncs, aquesta pregària, no? Atorga identitat, tothom se sent molt millor de pertànyer-hi, de ser-hi, I la visita del Papa, doncs, és que no te la fa per videoconferència, per això te la fa presencial, pel ritual, també.
2: Gemma, com està l'estadi?
3: Doncs mira, ara és un moment molt tranquil, molt de recolliment, amb molta calma, perquè és un moment de la processó. S'està fent una processó amb una creu de Jesucrist, i aleshores diversos joves estan transportant per el passadís central de la pista doncs una creu de Jesucrist, i la portaran fins a l'altar. És una processó en la qual l'encapçalen dos escolans amb dos ciris, i a continuació doncs diverses persones, diversos joves que porten doncs un Sant Crist a les espatlles, i per això aquí tothom s'ha posat dret, tothom està amb molt de silenci i dempeus per seguir doncs aquest moment, que és un moment doncs molt litúrgic, no? Ara, com dèieu, és el moment més religiós. Al principi ha sigut el moment de la festa, de l'alegria, dels concerts, de la diversió. El moment que ha passat el Papa ha sigut un moment amb el Papa mòbil, ha sigut un moment culminant de crits, fins i tot, i ara en canvi s'ha fet el silenci. Hi ha una música doncs molt tranquil·la, més religiosa, i a més amb aquesta hora del capvespre que s'està fent aquí, doncs hi ha força calma, i a mica aquesta creu va arribant cap a l'escenari.
2: Això passa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que és el plat fort del dia. El Papa ha arribat aquest migdia a Barcelona, s'ha passejat per la ciutat, l'han passejat per la ciutat, ha tingut diversos actes, s'ha reunit amb el govern de la Generalitat, ara és a Montjuïc, i demà això continua, Agnès, perquè des de ben d'hora al matí i fins ben tard a la nit ho anirem seguint a Catalunya Ràdio.
0: Jo crec que són els actes més simbòlics de la seva visita a Catalunya, a banda de Brians, etc. Veure el Papa a Montserrat i veure el Papa a la Sagrada Família. Si et sembla, traiem el cap a Montserrat. Allà, de fet, d'aquí uns 20 minuts es talla l'accés a la muntanya. Ningú podrà pujar demà en cotxe, però potser ens ho poden explicar els nostres companys, perquè tenim un bon desplegament allà.
2: I són molt previsors i han arribat abans que tallin els accessos, perquè si no els tindríem fora. Maria Guixà, des de Montserrat, bona tarda.
4: Què tal, companys? Com esteu? Bona tarda.
2: Nosaltres aquí seguim tu a distància, tu també, però no sé si tu estàs notant que Montserrat ja fa xup-xup quan encara falten tantes hores.
4: Home, i molt diferent, que la dinàmica que porteu vosaltres aquí a l'estadi és radicalment diferent. La fotografia és un autèntic oasi de pau, o sigui, no hi ha cap cotxe i només hi ha tanques d'aquestes de protecció per evitar doncs, demà la gent, les aglomeracions. S'esperen 8.000 persones aquí a dalt a Montserrat, i no té res a veure la imatge d'ara d'aquest Montserrat amb la imatge habitual que tenim d'aquesta enclavament amb turistes, sobretot al migdia. Està engalanat de festa, al balcó central del monestir doncs hi ha un domàs per rebre el papa, que és on sortirà ell a fer doncs la salutació i a fer unes paraules, probablement un cop hagi acabat doncs de resar el rosari i d'escoltar la salve i el virulai. Fa 19 graus de temperatura, ara tenim 19 graus, t'he de dir que fa fresqueta.
2: Fresqueta,
4: jo no
2: soc
4: objectiva i et diria que no fa gota de calor. No fa gota de calor. Veníem preparats d'estiu.
2: La Maria va abrigada sempre.
4: Ara.
2: Ho hem d'explicar a la gent. Sempre va abrigada, però clar, si fa 19 graus ja també té el que sentit que vagis abrigada.
4: Sí, i a més no fent massa bo durant tot el dia, està enlleganyat i a més hi ha una imatge molt xula, que és que aquí han desplegat uns escaladors una senyera enorme compartida amb la bandera vaticana, que pengen una de les roques més emblemàtiques d'aquí de Montserrat, que és el Gorro Frigi.
2: Aquesta foto demà la veurem segur, no?
4: Demà la veurem, i t'he de dir que per qüestió del vent, probablement, o perquè no ha acabat de penjar-se bé, la part on hi ha la bandera al Vaticà està més arrugada, però la senyera es veu bé, eh? La senyera llueix.
1: Ara la nostra,
0: no es pugui comprendre.
4: No? Sí.
2: A nivell planxada, almenys mitja bandera. Maria, es nota que hi ha molta gent aquesta nit allotjada, que allò, el cartell de no hi ha no vacancies, a dir, està a rebentar?
4: Mira, el que hi ha són molts familiars, pares, germans, nebots dels monjos, molts familiars de monjos, els que estan aquí allotjats. Alguna persona que en previsió d'alguna romeria ha vingut ja i va agafar, doncs ens explicaven que fa 3 o 4 mesos que va fer la reserva, i poca gent més, bàsicament gent dels mitjans, gent que passem la nit aquí, que comencem demà d'hora, i poca cosa més, sobretot això, familiars de monjos i periodistes.
2: Doncs bona barreja, la que
0: una
2: hi ha.
0: Una bona barreja, sí. Entenc que no s'ha obert al públic general el fet de doncs, passar la nit a la muntanya, perquè ara ho dèiem, oi? Es tanca tots els accessos ara a les 9, Maria, si no ho tenim mal entès, i a partir de demà tothom haurà de pujar amb la cremallera.
4: Correcte, sí, està ja tot hipotecat amb les tanques, per tant ara no hi ha gota de circulació, i els que estan aquí doncs, a l'hotel Abad Cisneros o a les Celes o a l'alberg, sí que són gent doncs, que a títol personal ha pogut fer la reserva, però era molt difícil perquè es van esgotar de seguida les places, i per tant parlem d'una ocupació altíssima, són 8.000 persones, i evidentment doncs, demà es farà un tap segurament terrible, perquè com dieu, doncs, només els mitjans de transport seran el cremallera i l'aeri. Per tant, en carretera quedarà inhabilitat totalment. Algun valent que pujarà a peu, probablement, dels pobles del voltant, de l'entorn, però vaja, tothom haurà de refiar del cremallera, sobretot.
2: La Maria té pinta d'haver pujat a peu.
4: Mira, fa uns anys et diria potser sí, però ara ja no acompanya el físic, ja no acompanya.
2: O qualsevol diria que tens 88 anys, però vaja.
4: No, però d'esperit una mica ja, i això pesa.
0: Sí. Això
4: pesa.
0: Fred, no fa, no fa.
4: Ara.
1: Enlleganyat, jo he dit bravo,
2: home,
1: Maria.
2: Té un domini del llenguatge envejable. Doncs Maria, pendents, si qualsevol novetat des de Montserrat ens ho expliques, i si no demà, des de ben d'hora al matí, us anirem escoltant a Catalunya Ràdio.
4: Molt bé, així ho farem. Gràcies, companys, que acabi d'anar bé.
2: Segur que sí. Ens anem acostant a 9:15 amb el papa presidint aquest acte ja més religiós, amb aquesta creu, amb un Jesucrist penjat, que és una imatge molt potent, no? Molt, molt religiosa, no? Estrictament religiosa, i d'un acte que ara té tots els...
5: Oremos.
2: Mira, això deu ser el papa, no?
3: Sí. Ara el papa fa una altra de les seves oracions. Han fet la processó de la creu i ara fa una oració col·lectiva. Encara no és la homilia, encara falta una mica per l'homilia.
2: Anem tard, Gemma.
3: Anem una mica tard, sí. Anem força tard, la veritat.
0: Sí, perquè aquí encara hi ha actuacions, testimonis...
3: Sí, exacte. S'ha aturat molta estona amb el papa mòbil, això ho ha alentit força. I ara ha fet aquesta oració, i ara és moment de vídeos amb testimonis de diverses... Ara és una nena...
6: Perquè és com si fos el nostre àngel de la guarda.
5: El que m'ajuda.
2: Clar, això avui aquí li estem donant molta rellevància. És a casa nostra. Això creieu que el món també n'està molt pendent del que passa a Barcelona, o només n'estem pendents els que ho vivim a casa nostra? És a dir...
1: Estem molt més aquí, no?
2: Això és evident. Però creieu que és una qüestió que interessa la resta del món?
1: Els viatges del papa interessen, eh? En general, fixa't que el papa se n'anés a Sud-àfrica, ho estaríem seguint també nosaltres. No tant, però ho seguiríem també, no, ho fem,
7: i
1: no?
7: I demà segur.
2: Demà, sí, clar, demà, demà el concepte segur. Serà de família.
0: És una acte que més enllà de la beatificació, benedicció, disculpeu, de la Torre, és un acte que qualsevol no creient que sigui de Barcelona o tingui afecte per la ciutat crida i tirarà l'atenció. I per estar parlant de Gaudí, que és una figura que és
1: universal.
0: Universal, no?
5: A mi m'agradaria tornar justament al començament, si més no, del moment en què m'he incorporat a la trobada, que és exactament quina és la singularitat d'aquest tipus d'esdeveniments que permet parlar d'ella com religiosa. O sigui, jo fa 40 anys que dono classes d'antropologia religiosa i el primer que intento, sense aconseguir-ho, és que algú em doni una definició positiva clara de què entén per religió. Inclús per creença, i no ho he aconseguit mai. A la pràctica, l'assignatura, que crec que és el del que estem parlant, és l'assignatura del ritual, però de la religió, exactament, torno a repetir, i això és una cosa que plantejava al principi, quina diferència hi ha entre aquest desplegament litúrgic, per dir-ho d'alguna forma, bueno, com correspon, en qualsevol altre desplegament litúrgic de caire laic i civil. Quina diferència hi ha?
2: Home, la qüestió moral, no? Aquí...
5: Què vols dir? Que les manifestacions laiques no són morals?
2: Clar, és que no estava preparat no jo per aquesta pregunta. Però vull dir que sí que hi ha una voluntat aquí
5: De què?
2: D'explicar una manera de viure, de transcendència.
5: Home, jo puc dir-te que per mi, bàsicament, la convicció en relació a l'existència d'una pàtria catalana no és menys transcendent. És més, jo puc dir, bàsicament, que a mi el que em sorprèn, bàsicament, és que hi hagi gent que creia en la democràcia.
1: Ara ja marxaríem una mica.
5: No, no marxaríem. El que estic dient, bàsicament, és perquè, per exemple, hi ha protestes per a la condició religiosa d'aquesta activitat. Jo estic, justament, amb Torralba, al Consell de les Religions de la Generalitat, i sempre m'hi he posat a defensar qualsevol cosa similar a la llibertat religiosa, a la llibertat de culte. La llibertat és la llibertat, i la llibertat de culte és una forma de llibertat d'expressió. Igual forma que això és una forma de llibertat de manifestació i culte. La idea que hi ha un territori que és la religió que mereix una forma o altra, un tractament de particular i carregat de problemes i d'escrúpols i tal, és el que no acabo d'entendre. Aquestes masses que es reuneixen entorn al Sant Pare, home, si algú recorda aquells famosos 11 de setembre, hi havia molta més gent. I per què jo no era religiós? O per què ho és això? I quina diferència hi ha? És que, bàsicament, l'objectiu...
2: No, és molt interessant la pregunta perquè ens fa pensar, com a mínim ens fa pensar, per buscar una resolució.
0: No està clar, no? O sigui, tu el que planteges és per què hi ha debat sobre l'impacte d'aquest esdeveniment, no?
5: El que jo dic, bàsicament, és que estem en un moment molt raro en el que justament hi ha un èmfasi en desqualificar la religió que casualment apareix directament associada a grups socials més aviat, diguem-ne, inferioritzats. Algú ha dit justament que una bona part de la gent que hi havia l'altre dia eren immigrants. I entre la islamofòbia i l'evangelofòbia i l'anticlericalisme, al final, clar, sempre queda d'una forma o altra suggerit que la nostra condició però, Manel, de superiors té a veure directament que nosaltres no som religiosos.
1: És gairebé simbòlic el rebuig. És a dir, les manifestacions en contra són molt petitones. Molt petitones.
5: Però què és el que poden fer?
1: Poden fer el que vulguin.
5: En canvi, l'anterior visita del Papa va ser molt, molt més espectacular, la
1: qui
5: protesta.
1: Vaig?
5: Bueno, de fet...
1: Hi ha molt poca protesta.
5: Escolta'm, hi ha molt poca protesta en relació a això i en relació a tot.
0: Aquest és un altre, aquesta és una idea
1: de deixar els mestres al carrer i aguanta protesta.
0: Són dues idees, no?
1: Clar.
5: Les protestes de tipus abstracte, de tipus polític, civil o moral... Francament, a la universitat. L'última va ser la del Pau Bolonia, crec que va ser el 2008, ja fa quasi pràcticament 20
2: anys. No, si això recordo, vam parlar, vam trucar un dia, Manel, i ens vas dir que notaves que hi havia com una apagada general del sentit de protesta.
5: El Papa ni es protesta per res. I bàsicament es protesta.
0: Per què creus que no es protesta ara? Perquè és veritat que hi ha molta problemàtica social independentment de l'Església, no? Que un diria, home, doncs és sorprenent que no hi hagi una protesta sobre
5: això. Pues senzillament, perquè allò que diria Beltrú, grec en castellà, malos tiempos para la lírica i per gairebé tot. Estem bàsicament en una situació de replegament que s'hi sembla gairebé una derrota I francament, doncs...
1: Hi ha molt poca mobilització ara, però jo crec que és interessant veure que hi ha poca protesta,
5: Va, no hi ha poca mobilització. Mira, mira quina mobilització.
1: No,
0: hi ha adhesió, no? No hi ha protesta.
1: En contra,
5: El que estem veient ara...
1: El que estem veient ara a l'estadi
5: és una mobilització.
1: Sí, això sí.
5: Passa que es mobilitzen un i altres no.
0: És interessant perquè aquesta és una mobilització, diríem, pels que són de l'Església, que és positiva, no? Fonamentada en uns valors, doncs, que els comparteixis o no, doncs, ens parlen d'esperança, no?
2: Sí, el que passa que també aquí hi ha un factor que és el factor de la presència d'una, amb perdó, d'una estrella del rock.
1: Clar, és el que deia al començament.
2: Aquest mateix acte, sense el papa...
7: Amb l'Omell...
2: Amb el cardenal, doncs, quants n'hi hauria?
1: No, però igual
5: que la Super Bowl, sense el Bani, clar.
1: Però, a veure, Enric, a la Sagrada Família jo això m'imagino un acte molt diferent. Això és un xou. Per dir-ho així,
5: no,
1: la Sagrada Família, que també té característiques, tot ho és, el que fem ara aquí a Catalunya a Ràdio també, però té un punt de contenció i d'espiritualitat, diria, superior.
7: Sí, el que passa que...
1: Perquè té més contenció, sí, perquè és més espiritual.
5: A mi em sembla que, home, jo podria fer la logi de la Rauxa en comptes del seny.
1: Ah, fes-la. No. I a la Llibertat, fes.
5: No, vull dir-te, bàsicament, que no veig per què la contenció...
1: No dic que sigui millor o pitjor, dic que és diferent. I per això li deia a l'Enric, m'imagino molt diferent.
7: Home, jo demà, no ho sé, ja ho veureu, però 250 bisbes i la major part d'homes i homes i homes allà...
1: Això que he dit abans. Jo aquesta vegada ja he dit, ja no hi torno, fins que no hi hagi dones.
7: Els sembla bé per mirar les torres.
1: Fins que no hi hagi dones aquí que entrin per alguna porta i vagin vestides, jo vaig decidir, que em perdonin, jo que ja no hi entro.
7: Però mira, l'altre dia a l'Àgora Benítez, aquella del Raval, van haver-hi un miler de persones allà manifestant-se de totes les edats.
2: El papa en català.
8: Iluminar per l'Evangeli desenvolupant també un pensament crític respecte a un sistema social que no posa la persona en el centre.
3: És una resposta que està donant a un jove que ha pujat a donar el seu testimoni i ha explicat que s'ha batejat ara aquesta Pasqua passada. I és una persona que s'ha batejat d'adulta.
8: Així com
3: el noi li ha dit en català i ara el papa li respon en català també.
8: De l'espiritualitat i encara més de l'Evangeli. Segunda idea. És en este mundo...
3: La segona idea que vol transmetre ja li diu en castellà.
8: No en otro.
3: Per tant, va combinant, ha anat combinant tant el català com el castellà en aquesta intervenció amb el testimoni d'aquest jove.
8: Una vida más humana. Más plena.
2: És el papa amb aquest acte d'intercanvi també, no? De paraules i de...
1: El sentit crític també el va esmentar en el Congrés dels Diputats. I això és interessant, no? Perquè és obrir la mirada.
2: Doncs farem una pausa. Ens acostem a les 9 de la nit. 9 de la nit en directe a Catalunya Ràdio seguint l'acte Montjuïc del papa amb la població de casa nostra.
9: Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
10: Hola.
11: Hola.
12: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
14: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
13: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com s'han fet els seus successors per tirar-ho endavant?
15: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
13: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
13: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
11: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.

0: 6 minuts per les 9 de la nit. Tenim la CNN posada, Agnès, i mira sí. De què parlen ara.
1: Doncs ara mateix de la Sagrada Família. Hem vist que entrevistaven també l'arquitecte en cap de la Sagrada Família. Bé, aquí tot luxe de detalls i d'imatges de Barcelona.
0: Una de les meravelles del món.
1: Avançant l'esdeveniment de demà, parlant amb veïns, amb testimonis, aquí al costat de la Sagrada Família. És evident que l'acte de demà és una imatge que sí que donarà la volta al món, no? Recordem, Gaudí és una figura, és un arquitecte, és una figura amb una projecció mundial, internacional. Quan parlem de Barcelona estem parlant de Gaudí. Quan la gent ve a Barcelona el que descobreix és Gaudí, descobreix la Sagrada Família, la Pedrera, la Casa Batlló, el Parc Güell, descobreix el seu llegat. Barcelona, sens dubte, l'ha fet internacional en molt bona part l'obra de Gaudí, i és per això que la CNN ara està fent aquí un superreportatge sobre el que passarà demà, i que explicarem aquí en directe amb una programació especial que efectivament començarem a partir de les 4 de la tarda i fins que calgui, fins que s'acabi l'espectacle amb un joc de llums, oi?
0: Sí, drons.
1: Allà a la Sagrada Família.
0: Serà espectacular. A la CNN és probable que hi apareguin els castellers de Vilafranca, que avui han actuat davant del Papa. Tenim en línia el president de la colla, Ernest Gallard. Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: De fet, ja bona nit a aquesta hora. Sensacions? Això ha estat una actuació una mica diferent a les que esteu acostumats, no? Com a mínim per l'escenografia i el públic que teníeu present.
2: Hola, doncs sí, ha estat molt diferent, sobretot amb la seva fase prèvia, no? A nivell organitzatiu, bueno, ja ho deu haver comentat, a nivell de seguretat, doncs hi havia un fort dispositiu i les acreditacions, tota la gestió de la gent, doncs ha sigut bastant complicada, però vaja, un cop a dins, doncs ha estat un acte, ja ho heu vist, no? Multitudinari. Més tècnicament, doncs el castell ha anat molt, molt, molt bé, no? La gent estava molt concentrada, malgrat hi hagués molts punts de distracció, i vaja, ha sigut doncs una jornada molt completa.
0: Estàveu especialment nerviosos avui? És a dir, sou una colla històrica i que ho ha fet tot, però no sé si avui hi havia un punt de nervis diferent.
2: Bueno, doncs tu ho has dit, són nervis diferents, no? Al final el que menys ens produïa nervis era el propi castell, no? I era una mica el que t'he dit abans, no? La gestió prèvia, també una mica mobilitzar 150 persones que hem mobilitzat en un acte d'aquestes característiques, no és fàcil, has d'estar una mica per tothom, no? Has d'explicar molt, doncs, on estàs, com ens hem de comportar, entre cometes, no? Però sí, una mica nerviosos, ara ja ens hem tret els nervis de sobre, però ja t'hi ha anat tot superbé.
0: Home, execució impecable, no? No hi ha hagut ni cap moment de dubte, no hem patit gens, us hem vist pujar, baixar, fantàstic.
2: Gens, és més, està...

0: allà comentant la jugada, no? Al final també és un, amb un acte així multitudinari, el punt culminant, no? Que és l'aleta, l'estadi, doncs, els 40.000 persones presents cridant, doncs ha sigut bastant espectacular. També doncs, és un punt bastant crític per la canalla, sobretot, no? A veure com se sentiran, com sentiran aquest esclat de la plaça, però ja et dic, ha anat Genel, hem parlat amb elles, amb la canalla, i han estat superencantades.
1: Ernest, heu estat, vosaltres heu aixecat castells davant de milers de persones, però avui us ha passat el papa amb el papa mòbil per davant. No sé si hi ha hagut una mirada, una complicitat, alguna cosa.
2: Us ha beneït amb la mirada?
1: Us ha beneït, anava tocant els nadons en aquell punt, quan passava per davant vostre.
0: Bueno, si ens ha beneït només ho sap ell, això, no? Nosaltres sí que és veritat, doncs a veure, és una persona que té, evidentment, una aura per si sola, diguem-ho. I bé, ha sigut un moment una mica crític, certament, perquè hi havia doncs, allà molta gent que portava moltes hores esperant per veure el papa. De cop ens hem plantat allà davant, tapant-los tota la visió, ens hem hagut d'acotar una mica i d'allò, però sí, és el moment de tenir-lo allà davant, evidentment, doncs impressionar una mica.
3: El cardenal li ha explicat al papa què és això dels castells, com funciona. Heu parlat amb el cardenal per fer-li una mica també de xuleta perquè li expliqués bé?
0: La veritat és que no hem tingut massa contacte ni amb el cardenal ni amb el propi papa, només amb les persones de l'organització. Sí que ens hem ocupat doncs, d'explicar-los una mica com anava, perquè evidentment doncs, en aquest context, si no ets casteller, si no ets del món, si no ets del RAM, a vegades costa una mica d'entendre. Fins i tot ens havien arribat a proposar que l'enxaneta unegés una bandera del Vaticà, no? Cosa que és pràcticament impossible o inviable. No? I bueno, en aquest sentit jo crec que han quedat tots bastant encantats i bastant impressionats de l'actuació.
1: Com va anar la primera trucada que us van fer allò? I fa quant de temps, no? Que us van avisar d'això?
0: Bueno, doncs la primera trucada, clar, nosaltres pràcticament vivim amb una bombolla al marge d'això. Pràcticament no sabíem que el papa estaria a Catalunya. Estem parlant de fa 2 o 3 mesos, no? I a la primera trucada doncs, ens van plantejar aquesta actuació. Nosaltres ens ho vam plantejar. Doncs,
3: però qui truca i a qui truca?
0: L'arcabisbat, des de l'arcabisbat de Barcelona, doncs em van trucar a mi mateix com a representant de la colla i ens ho van plantejar. Sí, sí.
3: I com et quedes quan diu hola, amic, el tocant de l'arcabisbat? Ostres, que hem trencat, no? Què hem fet?
0: Bueno, sí, una mica sí. Sí que és veritat doncs, que amb el mossèn de Vilafranca hi ha molt bona relació, ja havien estat en contacte, ens havia posat una mica en preavís, però sí que és veritat que sobta, no? Sobta moltíssim, doncs, aquesta proposta que et ve de nou, que l'has de debatre una mica, no? Que tothom estigui una mica d'acord, i que al final vam estar d'acord doncs, perquè és un acte més que multitudinari, que també serveix com d'aparador per posar a manifest una de les expressions de cultura popular més importants a Catalunya.
1: Ernest, heu pogut aixecar el castell que volíeu? O...
0: Sí, totalment.
1: L'heu triat vosaltres?
0: Sí, no, mira, nosaltres ens vam posar unes certes limitacions d'aforament, no? Perquè de cop doncs, ens van presentar això i vam dir, mira, ens presentarem 250 persones i tal, i vam dir, ostres, potser és massa, ens ho van limitar a aquestes 150 i vam veure doncs, les possibilitats que teníem de fer un 4 de 8 i sí, en aquest sentit doncs, hem fet el que teníem previst, que és aquest 4 de 8 que ha anat superbé.
3: Els castellers de Vilafranca que han format part d'aquest espectacle hi han posat aquest punt tan nostrat, el papa se li ha explicat que és això dels castells, com a mínim això ens han dit, i avui els castellers de Vilafranca que ja han fet la seva actuació. Doncs res, Ernest, moltes gràcies per l'atenció i enhorabona per aquesta feina.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, bona nit.
1: Doncs són les 9 en punt de la nit, acabem de sentir els senyals horaris de les 9 i hem de saber per on passa aquest acte del papa amb la Gemma Bonet, perquè dèiem que portem ben bé uns 25 minuts de retard, Gemma?
4: Doncs sí, efectivament, ara estem en un moment en què hi ha hagut un testimoni, una noia que ha parlat que havia explicat que havia passat una depressió i que el fet de tenir fe, doncs la va ajudar a superar aquesta depressió que havia passat, fins i tot ha dit, per moments en què havia pensat en el suïcidi i que el fet de creure doncs l'havia ajudat a superar-ho. I el papa li ha contestat una part en català, ara li està contestant en castellà també. Tota l'estona va combinant els dos idiomes. I estem en aquest punt en què encara falta escoltar un altre testimoni. N'hem sentit un d'un noi que era un noi que s'havia batejat d'adult, ara una noia que ha explicat el seu problema de salut mental, i encara sentirem un tercer, i em sembla que ja serà l'últim.

0: Deu, doncs, això passarà 10
1: minuts, doncs, a les 3/4.
0: 3/4 d'hora. Mira, saludem el Manel Elias. Què tal, Manel?
2: Molt bé. Aquí seguint-vos, amb una orella us estava seguint, amb l'altra preparant coses pel Catalunya Nit.
0: Que ja veurem, perquè, ja veurem, clar, és que això va tard, avui.
2: Sí, perquè aquesta prèvia teníem previst que allà 9:45 l'hauríem acabat, però no. Però bé, tindrem contingut, perquè a banda de tot això que dèieu que ens falta per escoltar, també la humilia, tenim previstes coses, com connectar amb Montserrat, entrevistarem l'alcaldessa de Monistrol, així que m'afegeixo aquí al grup.
0: Han d'anar passant les coses, amb paciència, perquè efectivament, doncs, tota aquesta part més espiritual de la trobada a l'estadi de Montjuïc, doncs, ens interessa menys, però hi ha debat encara, no?, sobre aquest desplegament d'una visita com aquesta. Parlàvem abans de la contestació social, si hi ha protesta o no hi ha protesta. Tu, Enric, que coneixes més de prop al carrer, tu que el treballes al carrer, hi ha molta problemàtica social, no? I no hi ha protesta al carrer. A mi m'ha quedat pendent de la conversa que teníem abans amb el Manel. Com ho veies tu?
3: Bé, jo sí que veig quan hi ha desnonaments, no? Els desnonaments, sí, apareixen, almenys al Raval, tota una colla de joves i no tan joves que comencen a llançar ous i tomàquets a la policia i planten cara i s'hi posen al davant. És un altre tipus d'acció que em sembla important. No? I el que comentàvem, l'Agora Benítez, que els volien desnonar i s'han
0: demanat. Hi havia un miler de persones, eh?
3: I un miler de persones.
1: Però quin és el dia a dia de l'Església avui, per exemple, en ciutats com Barcelona? No sé si ha canviat molt amb els últims 30 anys la manera com s'afronta la feina, des de part de l'Església aquesta, més, diguem-ne, terrenal, si es pot dir així.
3: Clar, jo l'he vist poc, perquè jo l'he vist amb un nivell molt, molt determinat, no? I aquesta, jo almenys em dona la sensació que com molt trista.
1: Què vol dir trista?
3: L'Església com amb poca energia. Potser ara veus aquí uns quants joves que tenen més energia, però que falta energia i ganes de transformar el món. A veure, l'Església no té cap sentit si no és per transformar el món. I això és molt clar. Això, molt bé, les oracions, molt bé, ho diu el Papa també, molt resar, però el que cal, la nostra feina com a persones, no és tancar-nos a l'Església, no és tancar-nos al nostre melic, sinó anar al món i transformar-lo. Més ara, un món que està totalment trencat, amb molta desigualtat, amb gent que pateix molt, és això que hem de fer. Tot l'altre, bueno, està bé que es facin oracions i tal, però el sentit de l'Església és un altre.
1: Però aquesta gent que veiem avui aquí, que han vingut enfervorits per veure el Papa, després no tenen un dia a dia amb l'Església, la majoria.
3: Bueno, amb una església tancada les seves oracions, si n'hi ha que sigui. Avui veia a Sant Cugat, que hi ha un capellà que té molts joves i tal. Molt bé, a mi m'agradaria saber què estan fent per transformar l'espai on viuen, no? Aquest és el que em preocupa.
4: Ara que hem sentit ara en Francesc Romeu, i per poder explicar, no?, una experiència personal, Càritas realment mou i no només dona el peix, diríem, també dona la canya de pescar, intenta formar a la gent que està en situació més difícil, no? I ara pensava, doncs, mira, graves uns vídeos, unes coses que et diuen. Francesc Romeu té al costat de la seva parròquia, el Poble Nou, doncs allà hi ha una mena de pis que acullen persones que no tenen capacitat d'anar a un altre lloc i que, mentrestant, doncs, s'estan preparant també per poder dur a terme una feina. I això es fa des de Càritas. Vull dir, es fan coses. I aquesta és perquè jo l'he viscut de primera mà. Això es fa ara. Això s'està fent. No té res a veure amb l'acte que estem vivint avui mateix, no? Això és la veritat, també. Hi ha un munt d'actuacions, no? Diríem, d'aquest tipus, socials.
0: I després hi ha aquesta projecció més internacional del Papa, no?, quan fa oposició, per exemple, a Donald Trump. Vull dir, aquest Papa molestat, Donald Trump. És veritat que Donald Trump se'l molesta per tothom que li porta una mica mínimament la contrària. Però sí que està fent aquest paper, no?
3: Sí, jo crec que aquí hi ha tota una colla de gent que no és d'església, que s'estan unint a aquest moviment. O sigui que hi ha gent que no és d'església, però que el Papa aquest, doncs, els hi cau molt bé en aquest sentit, de plantar cara al Trump.
1: Perquè, Manel, que Trump planti... No, Trump no. Que el Papa planti cara a Trump no és el mateix que ho faci Macron o que ho faci un altre líder mundial. Perquè té un component molt diferent.
5: Representa moltíssima més gent, però atenció, tenim un equivalent local, que és que, paradoxalment, ara per ara, l'opció anticlerical a l'estat espanyol és Vox. que evidentment entén que, la, que el tema, diguem-ne, del paper de l'Església en relació a la immigració és incompatible amb les seves perspectives.

0: col·lectives, i va ser una de les coses que va dir el Sant Pare al Parlament. Ara, que finalment l'extrema dreta sigui la que és justament un exponent d'anticlericalisme, és una paradoxa, però és veritat.
1: Tornant a Trump i al Papa, esclar, és que el Papa és nord-americà.
2: Clar, clar.
1: I llavors, per tant, és un conciutadà, però té una autoritat, jo diria, gairebé superior, molt superior des del punt de vista moral. Parla des de l'autoritat moral.
0: I a més penseu que en el cas de nord-americà hi ha la postura que una bona part de les esglésies evangèliques, no totes, però una bona part està jugant en favor de Trump i que evidentment permet distingir perfectament el paper de l'església catòlica, inclús entre els conservadors i els republicans, que també s'han mosqueixat per certes postures curiosament anticlericals i anticatòliques de Trump.
2: En directe.
3: En directe, efectivament.
2: El Papa a Montjuïc responent ara aquesta testimoni que ens deia la Gemma.
3: Sí, ara és un altre testimoni que ha pujat ara fa uns instants, d'una noia que explica la seva experiència de patiment quan era petita, perquè va haver de viure en un centre de menors, explicava, i que finalment va ser adoptada, ha dit, per una família creient, i que aquesta fe, ha explicat la noia, l'ha ajudat a tirar endavant.
4: Y todavía me cuesta perdonarlo. A veces levanto los ojos al cielo y le pregunto a Dios dónde está.
3: Les 9 i 10 minuts, pràcticament. Si us sembla, aprofitem aquest moment per fer una mica de canvi aquí a la taula. Francesc, ens trobem demà a les 4 de la tarda amb un superespecial.
2: T'estaré esperant, no, perquè ens físicament
3: trobarem...
2: no, però radiofònicament sí.
3: Totalment. Demà
2: serà una jornada històrica.
3: Una jornada històrica.
2: La Sagrada Família, doncs ho viurem aquí a Catalunya.
3: I molt maca de seguir, efectivament. Mentrestant, aquí ens quedem amb el Manel Elias, encara ens a la recta final cap al Catalunya Nit a partir de les 10, i entomant també, doncs, tot el que queda en aquest acte tan i tan popular, 40.000 persones a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a l'Enric Canet, al Manel Delgado i a la Sílvia Coppolo. També els diem adéu i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu.
1: Adéu, adéu,
3: adéu, adéu, adéu, adéu. Aviam, la Gemma Bonet des de l'estadi ens explicarà una mica el que ens queda per davant, Gemma, perquè efectivament queda molta teca encara.
5: Sí, encara falten coses perquè s'ha de fer la lectura de l'Evangeli encara, i després el Papa ha de fer la seva homilia, és a dir, que serà també un punt culminant en el que, a banda d'aquests testimonis als quals està responent en aquests moments, farà una homilia per tothom, en el qual doncs veurem quin és el missatge que vol donar. Per tant, doncs...
3: Perquè no tenim pistes, oi, Gemma, del missatge en aquesta homilia?
5: No, de moment no sabem res. És sempre un secret molt ben guardat, la homilia. No, així com sabeu que a vegades ens donen els informadors, els periodistes, per poder-nos preparar, ens donen documents interns. En aquest sentit, el Vaticà no ho fa mai, fins que ja ha passat. Per tant, de moment no sabem ben bé per on anirà. Però vaja, aquests dies, a Madrid ha parlat molt de la pau, de la dignitat de la persona, de construir ponts entre tots. Veurem. És un acte molt religiós, segurament no serà un acte, una homilia o un discurs, si voleu, tan polític com han estat a Madrid. A Madrid han sigut sobretot al Congrés dels Diputats i també el dissabte al Palau Reial discursos molt més polítics, de càrrega política. Aquí potser no, perquè tot l'ambient està sent molt de pregària. Veurem. Què dirà.
3: Molt bé, doncs ho seguirem. Tenim aquest so que ens acompanya de fons, però a aquesta hora, a les 9 i 12 minuts, fa 12 minuts que en principi doncs s'han tallat tots els accessos a la muntanya de Montserrat, on el Papa demà hi farà un dels actes més simbòlics de la seva estada a Catalunya. A aquesta hora podem saludar la Mariluz García de l'equip viari de Catalunya Ràdio per veure si hi ha doncs alguna afectació en relació a això. Mariluz, bona nit.
6: Hola, bona nit. Doncs la veritat és que ha sigut una jornada, al contrari, ha sigut tranquil·la, perquè segurament la ciutadania ha seguit el Consell de les Autoritats de primar el teletreball sempre que fos possible, perquè aquest matí parlaven d'una reducció del trànsit d'un 12% a Barcelona i als voltants. La veritat és que hi ha hagut moltes menys cues del que és habitual en un dia normal, i ara només queda trànsit intens a plaça Espanya de Barcelona, també a algunes vies del voltant, però no hi ha grans cues i, com dèiem, no n'hi ha hagut la resta del dia. I és que recordem que per la visita papal hi ha tallada la circulació de vehicles privats a la muntanya de Montjuïc i als accessos. A canvi, s'ha reforçat el servei de metro i els autobusos llançadora fins a l'Estadi Olímpic, públic. De cara a demà ja hi ha restriccions de circulació als voltants de la Sagrada Família i això afecta també les línies d'autobusos que passen per la zona que ja no hi estan passant. I també de cara a demà, doncs, recordem que hi haurà tallades les dues carreteres d'accés a Montserrat i, com dèieu, només s'hi podrà accedir amb el tren cremallera. Mm. El transport públic avui al dia, de tota manera, ha estat marcat per les dues incidències al centre de control de trànsit de DIF. Encara provoquen retards de 20 minuts a l'R2 i l'R4 de Rodalies, 15 minuts a l'R1 i l'R11, i als regionals del Corredor Sud encara hi ha retards de 30 minuts a l'R15 i a l'R16.
3: Molt bé, doncs ha estat una jornada amb aquestes afectacions. Veurem també com va demà, perquè dèiem que un dels focus de la visita de Llau 14 serà a Montserrat, que hi haurà restriccions importants de mobilitat i que per carretera només podran arribar al monestir els vehicles autoritzats. Els visitants només podran arribar-hi amb l'aeri o el cremallera, cosa que es preveu, doncs, que hi hagi una forta concentració i lentitud, en l'accés a la muntanya de Montserrat. Serà necessari haver fet reserva prèvia. Per tant, qui ho estigui escoltant i qui digui i demà encara ho intentaria, doncs no és una bona idea, perquè això s'ha de tenir reservat. En total, el monestir espera rebre unes 8.000 persones. Per tant, un dels llocs on hi pot haver problemes de mobilitat és a Monistrol de Montserrat, que segur que viu també, doncs, amb intensitat aquestes hores prèvies a la visita del Papa. Podem saludar l'alcaldessa de Monistrol, Núria Carreras. Bona nit.
7: Hola, bona nit.
3: Dèiem, ara sí, no han començat ja aquestes restriccions per pujar a la muntanya?
7: Començaven demà al matí, però sí que és cert que es va controlant, no? I a partir de les 6 del matí sí que hi haurà restriccions totals.
3: D'acord, aquesta tarda el que s'ha tancat és el pàrquing de Montserrat. Heu començat, sí, a notar més moviment aquí a Monistrol?
7: Bé, sí, sí que s'ha anat notant moviment, però és el que comentàveu, si no hi ha entrada amb el teu QR no es pot accedir a la basílica, de l'abadia.
3: Per tant, suposeu que tot i que organitzats i preavisats i amb reserva, etc., notareu afluència de gent ben d'hora al matí.
7: Sí, segurament, no? Perquè hi haurà gent que no haurà estat atent, que s'ha d'anar amb entrada, no? I segurament pot ser possible, doncs, que hi hagi afluència pel municipi durant el matí.
3: Molt bé. Esteu fent alguna recomanació als veïns de Monistrol, també? Perquè, escolta, no és només la gent que vagi cap allà, sinó els que vulguin sortir-ne, no?
7: Sí, les recomanacions que fem, sobretot, és que, doncs, si s'han de desplaçar, que ho facin amb més temps d'antelació, no? Perquè, evidentment, doncs, les carreteres estaran plenes, i el que és l'accés, doncs, al cremallera, els dos accessos estaran regulats per Mossos d'Esquadra, no? I allà, doncs, també ho diem perquè tenim dos polígons i una escola, doncs, que hi vagin amb més antelació de lo normal. Mm.
3: Que pujarà vostè com a alcaldessa fins a Montserrat?
7: Sí, oi tant. Sí.
3: Està convidada, sí, sí, sí, o com ho ha gestionat,
7: sí,
3: això?
7: Sí, estic convidada.
3: Ajà, com a autoritat, no? Implicada, doncs, en la vida quotidiana i en la presència tan important de la muntanya de Montserrat. I sap què podrà fer a dalt?
7: No, sincerament, bueno, estarem en l'acte del Sant Pare, no? On, doncs, farà el rosari. I la veritat és que és un honor i un orgull.
3: Doncs així és per tota la gent que vol pujar demà a la muntanya de Montserrat. Nosaltres serà també un esdeveniment que seguirem en directe a l'antena de Catalunya Ràdio per l'alt valor simbòlic que té el fet que passi en un monestir com el de Montserrat i amb la Moreneta. Alcaldessa, que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies, igualment.
3: Adéu, adéu, adéu, que vagi adéu. Molt bé demà.
7: Gràcies.
8: Doncs passa un minut i mig d'un quart de 10 de la nit. Som els del Catalunya Nit, avui en horari avançat. Estem amb vosaltres fins a la mitjanit, ara seguint el que està passant en aquest acte, el més multitudinari que farà el Papa Lleó XIV a Catalunya. I entre el públic, entre aquestes 40.000 persones, hi tenim la Cèlia Forment des de ben d'hora, a qui podem tornar a saludar ara. Amb qui està, Cèlia, i què és el que està passant aquí a l'estadi?
9: Doncs ara la situació contrasta una mica amb les altres connexions anteriors que hem fet. Abans vèiem eufòria, gent cantant, cridant, i ara aquestes 40.000 persones sentint aquests testimonis de tot durant tota aquesta estona de pregària i litúrgia. Ningú es mou de lloc, però hi ha un absolut silenci, contemplació, escolta, i contrasta amb aquesta imatge que vèiem abans. Inclús els periodistes que podien moure'ns a la grada ens han fet recular, ens han fet tirar enrere fins a dalt de tot de la grada per no intercedir, per no perdre el focus i no molestar a tots els fidels. Recordem, són 40.000 persones. Aquestes entrades fa més d'un mes que estan esgotades. S'han dividit un terç a parròquies de Barcelona, un terç més a parròquies de la resta de Catalunya, i hi havia un formulari obert per aconseguir les restants de manera gratuïta, i es van esgotar també molt ràpidament.
8: Cèlia, et sentim ara aplaudiments. Ens sabries dir per a quina alçada estem de l'acte? Perquè estem esperant aquest moment de la homilia del Sant Pare, i veiem que va amb força endarreriment. Estava prevista per 9:15, i de moment no veiem que no comença.
9: Mira, ara mateix el que ha passat és que s'ha acabat els testimonis. No tinc l'esqueleta jo davant, i des de la meva posició no puc veure directament l'escenari, però sí que podem explicar que s'aixeca tot el públic, es posen dempeus.
5: És el moment de la posició.
9: I es canta
5: de l'Evangeli.
3: Gemma, és la lectura de l'Evangeli, doncs?
5: Sí, exacte.
3: Estem molt ara a prop, mateix, per tant, de l'homilia ja, eh?
5: Sí, nosaltres sí que ho podem veure des d'aquest punt de on som nosaltres de l'estadi. Ara és el moment en què tothom es posa a dret perquè es llegirà l'Evangeli. També és un moment molt important. S'ha fet aquesta breu processó de l'Evangeli, i ara un diaca doncs llegirà. S'està fent el cant de l'ànima Christi, i tot seguit doncs es llegirà. Ara l'Aleluia ha començat, sentim-lo.

0: serà després de la lectura de l'Evangeli, es llegirà, que es llegirà tot seguit, quan ja podrem sentir la humilia del Papa Lleó XIV.
1: En teoria això és una qüestió de 3 minuts. Després l'homilia de Lleó XIV, doncs sí que està previst que tingui una durada de 10 minuts i després d'aquesta homilia doncs ja vindrà el final de festa, que dèiem que serà també molt emotiu, important, perquè tindrà la participació de l'Escolania de Montserrat d'entrada amb el virulai i amb un gest de Lleó XIV amb una rèplica que hi ha de la Moreneta, també hi ha el valor simbòlic, i després, doncs, de fi de festa, diríem, aquest Em dones força, aquesta cançó que es va fer tan i tan popular de Sergio Dalma i l'Escolania per la Marató de TV3 d'ara fa uns anys, i que s'ha convertit doncs, en una cançó que és molt, molt emotiva, no? i que s'adequa segurament doncs, a l'acte que avui el Papa Lleó XIV ha volgut fer amb aquestes 40.000 persones, seguidors de l'Església Catòlica, l'acte, com dèiem, més popular de la seva estada a Barcelona, i que ha tingut doncs, dues parts, una part més festiva, d'actuacions i de, fins i tot amb aquesta actuació dels castells de Vilafranca, i una part més de recolliment amb aquestes oracions i aquestes pregàries i intervencions d'alguns dels fidels que han volgut tocar diferents temes, no? Com vèiem també i sentíem la qüestió de la salut mental. És veritat que tota l'agenda del Papa doncs, té diversos punts de tipus social que des de l'organització s'han volgut repartir en els diferents actes que hi ha previstos en la seva estada a Catalunya. Es vol parlar de la immigració, però també es vol parlar doncs, del discurs de l'odi. Ho va fer ahir en l'acte al Congrés. Demà, per exemple, a l'Església, a la parròquia de Sant Agustí, hi haurà un moment també per parlar de dones, del tràfic de persones i de dones, i serà una entitat que les representa i que les ajuda aquí a Barcelona qui podrà tenir unes paraules amb el Papa Lleó XIV. Vull dir, molt contingut social. Digues, endavant, la humilia.
0: Sí, exacte, ara sí, és el moment de l'humilia. Comença en aquests moments en català.
2: Fills i filles estimats de Déu, també nosaltres som com Nicodem, peregrins en la nit. Aquesta icona evangèlica, sobretot, ens ofereix un missatge del camí de la vida. Nuestro caminar, nuestro desear y todo aquello que abrazamos y vivimos cotidianamente, en las alegrías, en las derrotas, en las aspiraciones y en los proyectos, es la expresión de nuestra búsqueda continua. Somos mendigos de amor, tenemos hambre y sed de verdad, buscamos un significado pleno que nos sostenga, nos anime y nos ayude a comprender el misterio de nuestra vida. Mientras avanzamos lentamente, con pequeños pasos, estamos llamados a dialogar con la penumbra de nuestra misma condición humana. Nos falta la verdad completa. No conocemos en profundidad el misterio de nosotros mismos y el verdadero rostro de los demás. No siempre logramos comprender la verdad escondida de la realidad que nos rodea y de los acontecimientos que se presentan ante nuestros ojos. Buscamos una luz que ilumine el camino. Pero Nicodem también nos habla del camino de la fe. No es tracta de un sender paral·lel respecte a la de la nostra existència, però aquests dos itineraris estan sempre entrellaçats entre ells. Com hem proclamat en l'Evangeli, Déu ha estimat tant el món fins a donar-nos el seu fill unigènit, i en ell s'ha unit per sempre a la nostra carn. Ell està sempre amb el Pare i amb nosaltres. Així, cada vegada que el misteri de la nostra vida s'obre a la llum d'un nou dia, en tot el que som i obrem, Estem en la presència...
1: 5 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. És la comprovació que, efectivament, en la seva homilia, el Papa Lleó XIV va combinant el català i el castellà, com ha començat en català, seguit en castellà i ara reprenen en català. És lògic que així ho mantingui fins al final. És una homilia ben bé prevista de 10 minuts. Hem parlat aquí a la tarda, durant la tarda, a Manel, que coincidint amb aquesta visita del Papa hi ha un debat que es posa sobre la taula i és el de si tot i ser una societat cada vegada més secularitzada, doncs es viu un moment puntual doncs de religiositat, no? Si aquesta sensació doncs, que compartim a la redacció, si és veritat, si hi ha un nou moment com d'espiritualitat i potser doncs, podem parlar-ne amb Mar Griera, sí, que és sí, catedràtica
3: perquè,
1: d'això.
3: Exacte, perquè més enllà de les sensacions particulars de cadascú, hi ha, per exemple, dades on ens podem agafar l'últim baròmetre de la religiositat de la Generalitat, apunta que cada cop hi ha més gent que fa pràctiques religioses, però sense identificar-se amb cap confessió determinada. Per tant, saludem ara la Mar Griera, que és catedràtica de Sociologia de la Religió de la Universitat Autònoma de Barcelona. Mar, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: D'entrada, de tot el que està passant avui i del que estem veient i escoltant, què en destacaries tu?
4: Jo en destacaria aquesta hipervisibilitat, no?, de la visita papal, que no acaba de coincidir amb el que dèieu, no?, amb les dades d'evolució de la religiositat a Catalunya. No? Per una banda és molt visible, per l'altra, si mirem les dades, des de fa uns anys gradualment hi ha un cert de caiguda, no?, de la pràctica identificació religiosa.
3: Clar, avui qualsevol persona que arribés aquí d'un altre país, d'un altre món, posés la tele, dirien que tothom és religiós o que n'hi ha molts, que està sent molt seguit. En canvi, això que dius tu, sembla que cada vegada hi ha menys persones com a mínim practicants. Si parlem de joventut i religió, que avui aquí a l'estadi de Montjuïc hi ha molta gent jove també seguint aquesta homilia ara mateix. Què observem? Cada vegada els joves són menys religiosos, però més espirituals, o què diries, com definiries la situació actual de la joventut respecte a la religió?
4: Clar, jo crec que al mirar el mapa religiós actual, i especialment a la joventut, convé tenir molt en compte que la mirada aquella clàssica, no?, que dividia entre religiosos i ateus, com si fos una definició binària nítida, és cada vegada més complexa i més, en certa manera, difícil d'explicar en termes senzills. Per què? Doncs perquè, per una banda, ens trobem això, no?, amb uns joves que practiquen o són menys creients que mai, però sí que hi ha una minoria important que fa de la religiositat la seva forma d'identitat pública i col·lectiva, i aquesta minoria és molt visible, no?, ara mateix l'estem veient, no?, en aquesta visita del Papa, que té aquesta rellevància. Per altra banda, hi ha tota una joventut que és molt més desacomplexada respecte al fet religiós, no?, i que en certa manera el viuen amb una certa curiositat i potser no es declaren religiosos, però potser van a veure el Papa, potser es diuen espirituals i se'n van a un retir de meditació, però després durant un any ja no se'n recorden més. És a dir, una relació diferent de la relació clàssica que hi havia amb el fet religiós, no?, d'una generació molt més gran que anava a missa cada setmana o gairebé, que feia els rituals religiosos corresponents, no?, bateig, comunió, confirmació. Avui dia ens trobem una generació jove que la relació amb la religió és molt més inestable, complexa i molt més plena de matisos.
3: No sé si aquí hi inclouries, per exemple, fenòmens com el de la Rosalia amb el seu àlbum Lux, on hi havia tot un component molt clar també d'aquesta religiositat, espiritualitat, però hi ha hagut fenòmens del cinema com Los Domingos, per exemple, o el llibre Instrucciones de Novicias, que estan tocant directament el món dels joves i de la religió.
4: Totalment, no? Hi ha un ús de la iconografia religiosa, en aquest cas catòlica, en la cultura popular, no? A través d'això, Rosalia n'és l'exemple. Clar, ningú espera que Rosalia segueixi la moralitat catòlica, ni es llegeixi el catecisme i ho segueixi allò completament, no? Però, en canvi, ella juga amb la iconografia catòlica, s'identifica com a catòlica i es presenta a l'esfera pública com a tal, no? Per tant, hi ha, en certa manera, un ús de la religiositat també diferent del que era l'ús clàssic, no?, de que si tu t'identificaves amb una una religió seguies el que deien les normes i les pràctiques, no? Hi ha, en certa manera, un joc. També hi ha una certa, això que em dèiem, no? Una certa recerca d'una joventut que no ha tingut una socialització religiosa tan clàssica com la generació més gran, no? I que, per tant, tenen una certa curiositat més oberta que els pot portar a llegir això, no? El llibre d'instrucció de novícies com si fos un manual d'autoajuda, no? Que potser generacions que havien viscut la infantesa a la dècada dels 60 o 70 no ho farien mai, no? Perquè tenien tot un record d'una educació catòlica determinada, no? I per tant, hi ha molt més aquest joc. Ara bé, vol dir això que tots aquests joves que puguin llegir instrucció de novícies o que s'emocionin amb la pel·li dels domingos són catòlics? Depèn de com definim, no? Aquí ja entrem en un joc de definicions que sempre és molt complex.
3: Clar. Hem sentit els senyals horaris en punt de 9:45 de la nit. El Papa Lleó XIV està fent ara mateix la homilia a l'estadi de Montjuïc. Marc, demanaríem que no pengis encara, queda't amb nosaltres, escoltarem una mica més què és el que està dient Lleó XIV, quin és el missatge que està deixant. O sembla que just ara ha acabat
1: Gemma Bonet. Sí, potser ens ho dirà la Gemma. Exacte. Gemma Bonet.
0: Que just ara ha acabat, ha sigut una homilia en què ha sigut un missatge sobretot molt religiós, ha fet doncs referència a l'Evangeli que s'havia llegit prèviament i també doncs fragments religiosos, però en tot cas sí que ha donat un missatge de pau, com estem acostumats a sentir amb el Papa Lleó XIV, i ha anat combinant el català i el castellà. També el Papa Lleó XIV, ara sentim crits de viva, i a més doncs, també ha dit aquest sigui un país acollidor per a tothom, una vegada més doncs sempre mostrant aquesta acollida, un missatge d'obertura per tothom i que tothom sigui acollidor. Ho ha dit en català, a més això. I ara continua aquesta pregària, es llegirà el credo tot seguit.
1: I després de tot això, Gemma, arribarà el moment en què d'alguna manera s'enllaçarà amb l'acte de demà perquè el Papa baixarà cap a la Mare de Déu de Montserrat, aquesta rèplica de la Moreneta que hi ha aquí a l'estadi de Montjuïc, no? I d'alguna manera és una abraçada, diríem, amb l'acte de demà. És també quan ha d'intervenir l'Escolania de Montserrat, tot i que encara queden ben bé doncs, uns 15 minuts.
0: Sí, efectivament. Ara en aquests moments s'està cantant el credo en català i després, exacte, quan s'acabi de cantar el credo, doncs el Papa farà una altra pregària i de fet ja serà de les últimes i s'espera que després a més es resarà el Pare Nostre i al final, després de la benedicció final, es cantarà l'Escolania de Montserrat amb Sergio Dalma. Serà el moment per tancar aquesta pregària. Aquesta vetlla de pregària que s'està fent aquí a l'estadi de Montjuïc, a l'estadi Lluís Companys. De fet, Agnès, sobre el que deies, que de l'Escolania, des de la nostra posició, veiem ja que l'Escolania, darrere de l'escenari, el públic encara no ho pot veure, però nosaltres sí, els escolans ja s'estan preparant. Ja els veiem vestits, els escolans ja són a punt.
1: Perquè, Gemma, hem de descartar qualsevol sorpresa? Hem de descartar... No, ja està, vull dir, tot això anirà sobre el previst, no? No cap altra actuació, allò, sorpresa...
0: S'havia rumorejat moltes coses, però de moment està anant tot sobre el previst i de moment tot el que hi ha hagut, no sé si hi haurà alguna altra sorpresa final, però hi havia hagut molts rumors, però no s'havia confirmat res. Aleshores,
1: deixarem que passi. Si surt una sorpresa, deixarem que passi.
0: Exacte. Però vaja, no ho sembla, perquè aquí, com us hem anat comentant al llarg de la tarda, tot està molt, molt mil·limetrat. I tot està molt controlat. Seria doncs una autèntica sorpresa.
1: Sorprenent, oi?
0: Sí.
1: molt bé, Gemma.
3: A veure, si hi ha sorpresa ens avises. Tenim encara en línia amb nosaltres Marc Griera, que és catedràtica de Sociologia de la Religió de la Universitat Autònoma de Barcelona, i aprofitant que la tenim aquí amb nosaltres, li volia fer una última pregunta, i és, vam veure com ahir al Congrés els diputats aplaudien durant minuts i minuts minuts al Papa Lleó XIV. De fet, es diu molt 7 minuts, però haguessin sigut més si el Papa s'hagués quedat més estona dret. Des de la teva postura també com a catedràtica de Sociologia, per què creus que tothom tingués la ideologia que tingués, volia com fer-li aquest aplaudiment al Papa? Hi ha por de quedar desmarcat, perquè hi havia moments dels discursos que tothom se'ls hagués pogut agafar com a crítiques també a les seves pròpies actituds habitualment a la mateixa sala del Congrés.
4: Totalment. Jo crec que això reflecteix dues coses. Per una banda, la intel·ligència diplomàtica d'aquest Papa, que és capaç d'utilitzar diferents registres simultàniament que en certa manera deixen satisfets a diferents audiències. I per altra banda, el moment polític actual, és a dir, amb una geopolítica amb Trump als Estats Units, amb un partit socialista amb hores complicades, en certa manera el Papa juga un rol de crear una altra ambientació, perquè realment, vist en perspectiva, és important posar en relleu, no?, que la moralitat que defensa el Papa i que també defensava ahir en aquest discurs està molt lluny de les polítiques públiques entorn de temes morals que ha fet l'Estat espanyol els últims anys, no? Tant sigui doncs per la mort assistida, amb temes d'avortament, amb la qual cosa, no?, hi ha aquesta mena de fricció entre una realitat social i sociològica que ens diu que tenim un país allunyat de la moralitat catòlica i un discurs i uns aplaudiments, no?, que en certa manera hi fan costat, no? I per tant, jo crec que és difícil d'analitzar així ràpidament, però ens posa de relleu això, no?, el complex moment en què estem vivint i la intel·ligència també d'aquest Papa de jugar moltes cartes diferents.
3: Doncs Marc Griera, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat aquesta nit en aquest seguiment del que està passant avui amb aquesta visita del Papa. Una abraçada, bona nit.
4: Moltes gràcies i bona nit.
1: 9:45 de la nit continua ja arribant en el tram final aquest acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc del Papa Lleó XIV, una trobada amb 40.000 fidels, i ens volem avançar una mica el que passarà demà, perquè ja tenim part de l'equip de Catalunya Ràdio que cobrirà l'acte del Papa demà a Montserrat, a la muntanya, perquè de fet o han pujat ja o no podran pujar a la muntanya perquè es tanquen tots els accessos, i tenim de fet el cap d'informatius i editor del Catalunya Migdia, Òscar Fernández. Bona nit, bon vespre.
5: Bona nit, bona nit. Estàs a punt de dir-me cap d'internacional.
1: Quasi. No. Estàs allà, a punt. Escolta'm, heu arribat bé? Com ha estat això, aviam?
5: Sí, és una sensació estranya la que hem tingut durant tota la tarda aquí a Montserrat, perquè, clar, hi ha una quietud, no només a aquesta hora, sinó, de fet, quan hem pujat. Clar, aquí només hi pot haver la gent que tingui acreditació i la gent que tingui previst passar la nit, com nosaltres. La resta de la gent no s'ha pogut quedar perquè han desallotjat pràcticament a tothom, i fins i tot el cremallera ha retallat els seus horaris i les últimes pujades i les últimes baixades no s'han produït. Això fa que ara mateix aquí estigui tot preparat. Ara mateix us estic parlant des de l'estudi i des del que Catalunya Ràdio farà demà el seguiment del que passarà aquí a Montserrat, i la imatge és espectacular. La façana de la Basílica de Montserrat, als peus d'aquesta façana, tres grans pantalles, ara mateix amb una imatge fixa de l'altar ple de flors, i al darrere d'aquestes pantalles, tota la plaça principal que hi ha davant de la Basílica de Montserrat, plena de cadires que estan preparades per rebre demà a tots els convidats. Ara mateix, en aquesta mateixa esplanada, un grup de policies, de la Policia Nacional, que són els encarregats ara mateix, van acompanyats de gossos, i que estan fent, doncs, els escorcolls previs per tal de garantir la seguretat. Les tanques que han de mantenir la gent a banda i banda del que és la calçada principal per on accedirà el Papa a la Basílica de Montserrat, ara mateix estan estirades al terra perquè fa una mica de vent i alguna ha caigut, i per tant ara mateix el que estan és posades a terra, estirades, entre cometes, per tal que no caiguin. Per tant, tot a punt aquí a Montserrat per rebre el Papa demà cap a les 12 i poc, que és quan està previst que arribi aquí a Montserrat.
1: Falta el Papa i falten els milers de persones que pujaran,
5: sí,
1: també.
5: Sí, sí, entre 9.000 i 10.000 se n'espera.
1: No, sí, sí, doncs demà serà un dia molt, molt mogut. D'altra banda, sou molts periodistes, com encareu aquestes pròximes hores? Haureu de sopar? No?
5: Sí, sí, sí, hi hem jugat. això per...
1: Dormir una mica, també. Ja heu sopat, eh? Veus? Jo m'imaginava que això podia anar així. Ja heu sopat.
5: Sí, hem sopat. Saps què passa? També hi ha la Marta Romagosa, que avui a partir de les 12 farà la nit dels ignorants des d'aquí, i diguem-ne que ens hem amullat els horaris de la Marta. La Marta havia de sopar abans, més tard no pot, perquè si no se li fa l'horari en què ha de començar el programa, i per tant ja hem sopat.
3: O sigui que és cosa de la Marta, no dels monjos, perquè aquí ja veiem que havies canviat hàbits.
1: Sí, jo pensava, d'aquí demà matinaran.
5: Els monjos fan la seva vida a banda dels periodistes, vull dir, no hem entrat a sopar amb ells, diguem-ne, només ens faltaria això, eh? Hagués estat molt interessant, eh? Però,
3: clar,
5: però no.
3: Home, i tant. Una cosa que podem dir és que sonarà molt bé el programa, eh? Perquè està sonant ara mateix, aquí la feina dels tècnics, impecable.
5: Sí,
3: si no hi ha coses estranyes.
5: La Matilde i el Pep Casanovas, que estan fent aquí, bé, aquestes filigranes que fan sempre quan estan en desplaçaments.
1: Molt bé, doncs us escoltarem efectivament avui la Marta Romagosa a partir de les 12 amb aquesta nit dels ignorants i demà, doncs, a quina hora comença la programació especial? Hi haurà el matí de Catalunya Ràdio, que enllaçarà amb vosaltres, oi?
5: Sí, és a dir, demà al matí s'hi posa a les 6 del matí amb el Francesc Soler i el Ricard Ostrell, que seguiran des de l'estudi de Barcelona tot el que vagi passant, perquè recorda que el papa primer va a la presó de Brians, de camí aquí a Montserrat fa una aturada a la presó de Brians, després arriba aquí a la Basílica de Montserrat, on resarà el Rosari. Això està previst que sigui entre les 12 i quarts de dues. Després, a quarts de dues, dina amb els monjos. És un dinar privat, al qual no s'hi tindrà accés. I a quarts de quatre, aproximadament, marxarà d'aquí per tal d'anar ja cap al convent de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, on tindrà alguns actes a la tarda, fins a l'hora que arribi l'acte central de la seva visita, com és l'arribada fins a la Sagrada Família i la inauguració de la Torre de Jesús. I nosaltres la programació des de les 6 del matí al matí de Catalunya Ràdio, que allargarà fins a les 2, amb la presència també dels enviats especials aquí des de Montserrat explicant tot el que passi, de 2 a 4 al Catalunya Migdia, que farem des d'aquí, des de la muntanya de Montserrat, explicant tot el que hagi passat al matí, i la prèvia, que seguirem a partir de les 4, amb tu, Agnès, amb el Francesc Garriga i tots els companys, seguint tot el que passi a la tarda al voltant de la Sagrada Família, sobretot.
1: El clímax serà, de fet, perquè coincidirà, recordem-ho, demà, amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, aquesta inauguració de la Torre de Jesús. Doncs, Òscar, que vagi molt bé. Jo crec que descansareu, perquè segur que hi ha moltíssima calma, no?
5: Sí, la veritat és que sí, eh? Fa una mica de fresca, també t'ho diré, eh? Aquí a la muntanya
1: abans,
5: fa
1: fresca.
5: Sí.
3: Això a tu t'agrada, per això, Òscar, a tu t'agrada això.
5: Sí, molt millor això que no la calor, ni dir, sí, jo ja afirmo, aquesta temperatura l'afirmo sempre, però sí, la veritat és que el que impacta ara mateix és la quietud, ara mateix, i aquesta tranquil·litat aquí dalt de la muntanya i el silenci.
3: Doncs no et pertorbem més.
1: Bona feina, Òscar.
5: Gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu.
2: La bendició de Dios Todopoderoso.
3: 4 minuts per arribar a 3:15 de la nit. Avui hem vist molta gent aclamant el papa, però també hi ha gent que sabem que no li agrada com s'està plantejant aquesta visita, i alguns avui havien de protestar. Ho ha estat seguint l'Àlex Giral Robert. Hi havia la gent dels Jo no t'espero, eh? Que, com ha anat?
6: Sí, doncs mira, sota el lema ara ho has dit, Jo no t'espero, era una convocatòria de les entitats ateus de Catalunya, Europa Laica i la Fundació Ferrer i Guàrdia, que han rebutjat aquest macrodispositiu que s'ha muntat a Catalunya al conjunt de l'Estat per rebre Lleó 14. Ho consideren una despesa pública inadmissible i defensen que és només la punta de l'iceberg dels privilegis que diuen té l'Església aquí a Espanya.
1: Veiem els escolanets, diria Gemma Bonet, apareixent a l'escenari davant de Papa Lleó 14.
7: Exacte, el Papa Lleó 14 acaba de fer la benedicció final de la pregària, aquesta vetlla de pregària que encara hi ha l'últim moment, i ara els escolans de Montserrat, l'escolania de Montserrat, s'està situant, el director a davant de tot de l'escenari, la gent cridant viva, viva el papa o visca el papa, i amb aplaudiments. El papa, doncs, que se'ls mira, doncs, amb alegria, i veiem els escolans que ja estan situats a les escales, mentre que el papa està dalt de tot de l'escenari i ara s'està situant, va baixant avall perquè es col·loca al costat de la Mare de Déu de Montserrat.
1: Una imatge, quan el plano és obert, amb molta càrrega simbòlica. Hi ha la Mare de Déu de Montserrat, els escolanets a banda i banda, i de fons aquesta rèplica de la Torre de Jesús.

0: Doncs moment molt emotiu, encara no s'ha acabat, continua l'Escolania, la següent estrofa del Virolai.
1: I Gemma, el papa durant tota l'estona mirant fixament la Moreneta, eh?
0: Sí, efectivament, en un gest de respecte cap a la Mare Déu de Montserrat, s'ha situat a davant de la Moreneta i, de, doncs bé, d'una manera molt... amb un posat de reflexió durant tot el Virolai, s'ha posat davant de la Mare de Déu i ara ha tornat ja cap a la seva seu, cap a la seva cadira. Sí.

s'acaba el Virurai. Molts aplaudiments de tots els assistents perquè s'ha viscut un moment molt emocionant, molt emotiu amb aquest camp del Virurai per l'Escolania de Montserrat. Els escolans que es mantenen encara a l'escenari i el papa que ara ja està a la seva seu, a la seva cadira, a l'altar major de l'escenari, però ja veiem Sergio Dalma que es disposa al costat d'un altre escolà a cantar amb Dones Força. El papa s'asseu per seguir aquesta cançó i també tot el públic assistent s'asseu a la seva cadira. Començarà Sergio Dalma amb un altre dels escolans que fa el solo amb aquesta cançó que es va donar a conèixer per la Marató de TV3 i que ara aquí esdevé també un himne.

0: Quin moment, Gemma.
1: Sí, un moment molt emotiu. De fet, s'han encès els llums dels mòbils. Tothom s'ha posat mentre ha durat aquesta cançó tan emotiva de Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat. Tot el públic ha encès els llums dels seus mòbils i s'ha produït un moment molt bonic en què doncs, totes les grades s'han il·luminat amb els llums de la gent. I ara el Papa està saludant a Sergio Dalma i a l'Escolania, els està saludant un per un. Primer ha saludat a Sergio Dalma i ara un per un a tots els escolans de Montserrat. Bé, tots no, veiem això, que una representació.
0: Sí, i això que ja s'acabarà, ara amb això sonarà un altre cop l'himne de la visita, però aquesta cançó tan emotiva és la cirereta, eh?
2: Exacte.
1: Sí, exacte.
2: Deies, Gemma, que ha sigut un moment emotiu aquí a l'estadi. Hi ha algú que des de la distància segur que també s'ha emocionat molt, perquè aquesta cançó sense ell potser no hagués sonat, o no hagués sonat així, o n'hagués sonat una altra, no ho sabem. És Àngel Lacalle, perquè com has explicat bé, Gemma, que aquesta cançó va formar part del disc de la Marató de l'any 2011 i darrere hi havia l'Àngel Lacalle. Bona nit, Àngel.
3: Manel, Agnès i a l'audiència, molt, molt bona nit.
2: Què?
3: Bona nit.
2: Quina és la història d'aquesta cançó? Com ho has viscut tu, això?
3: Home, ara des de l'emoció, i bé, en Sergi, en Pep, emocionat, doncs poder la història que us puc explicar entraria perfectament dins aquest àmbit d'emocions d'avui, no? D'emocions en molts sentits, i m'agradaria parlar-ne no estrictament des del punt de vista musical o artístic, però sí del que comporta l'emoció d'una història que va començar el 2008, quan per primera vegada amb el pare Josep Maria Cardona li vaig demanar que pogués fer possible la participació de l'Escolania de Montserrat en el disc de la Marató. Que fessin per primera vegada una cosa diferent i entressin en un projecte com el de la Marató. En Josep Maria Cardona, que va estar prior de Montserrat i també va estar responsable de l'Escolania, em va prendre bona nota, ho vam treballar. El que passa que el 20 de setembre del 2010 en Josep Maria Cardona ens deixava, però va agafar les rendes de l'Escolania, la va agafar un monjo, el pare Sergi d'Assís, amb el que ho vam emprendre, si cal, amb més força, que l'Escolania estigués en el disc de la Marató. I ens van confirmar que l'Escolania estaria en el disc de la Marató. I després van començar a treballar la cançó. I al final els hi vam plantejar tres possibles alternatives, perquè, clar, havíem de trobar aquella cançó que aplegués els valors de la Marató i de Montserrat, i del país. I resulta que de les tres, crec que una la vam encertar. Ho vam fer amb en Jordi Cubino. En Cubino va adaptar la cançó, i aquest You Raise Me Up amb dones força, va ser la que ells van entendre que podíem millor que qualsevol altra representar aquesta primera vegada en el que l'Escolania i des de Montserrat podien entrar a cantar una cançó ben diferent del que feien habitualment. I després de la cançó, amb una vegada amb el sí de Montserrat i una vegada acceptada la cançó, ens faltava la persona que l'interpretés. I li vam dir a un personatge que coneixíem molt bé, que teníem una gran relació, amb una veu única, català, i que a més entenia i viu els valors de Montserrat. Vam anar a Madrid, vivia a Madrid aleshores, i ens va dir que sí. I a partir d'aquí vam començar a treballar. El Josep Maria Cardona no va veure editada la cançó perquè va morir el 2010, però el 2011 el disc de la Marató incorporava aquesta cançó, que havíem trobat aquests valors d'una cançó de superació, una cançó d'acompanyament, d'amor, de fer costat, de consol vers la pèrdua, de resiliència. A més, una cançó que el Josh Groban havia popularitzat però que tot i així era d'ascendència irlandesa, perquè un grup irlandès, el Secret Garden, l'havien fet precisament per la mort de la mare del que va posar la música del Rolf Loewen.
2: Doncs, Àngel, avui poc us imaginàveu, no sé si en aquell moment que arribaria a omplir l'estadi de Montjuïc ser una de les incloses en el repertori d'un dia tan especial. Ho hem de deixar aquí perquè se'ns acaba el temps, però t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat també aquesta nit. Una abraçada, Àngel.
3: Forta. Bona nit.
2: Bona nit.
0: I l'acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que ja està en l'últim tram, l'última intervenció musical. Ara farem una petita pausa i a les 10 en punt, com cada dia, comencem el Catalunya Nit i recapitularem aquestes i altres informacions del dia.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
7: La nit dels ignorants s'hereda.
8: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
7: Pot arribar a travessar oceans.
9: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
7: Veu com creixen els seus oients màgics.
10: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
7: I posa la pell de gallina.
11: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
12: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
11: És que m'heu posat la pell de gallina.

0: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Con mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
1: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
2: La primera jornada de Lleó 14 a Catalunya ha tingut com a escenaris principals la catedral i l'estadi de Montjuïc davant de 40.000 persones.
3: En nom del Pare, del Fill i de l'Espírit Sant, la pau sigui amb vosaltres.
2: Sense sorpreses, tot ha anat com estava previst. De seguida ho explicarem tot, recapitularem de seguida.
4: Catalunya nit.
5: En un dia en què han passat altres coses importants també, com la primera jornada de selectivitat en l'era de l'ús massiu de la intel·ligència artificial, per primera vegada hem vist detectors de freqüència per assegurar que els estudiants no fan servir aparells connectats a internet per respondre les proves. Avui, exàmens de física, geografia o llengua castellana, amb preguntes com ara, corregiu aquesta frase. No me gustan las comidas con especies fuertes. Sabríeu dir on és la errada? Doncs avui és un d'aquells dies en què es pot jugar a intentar veure si passaríem o no les proves de selectivitat. Demà toca literatura catalana, matemàtiques o història.
2: I en un dia en què tant es recomanava utilitzar el transport públic, el Centre Informàtic de Control de DIF ha registrat dues incidències. Les interrupcions en la circulació de trens han durat pocs minuts, però s'han arrossegat retards durant tota la tarda. A DIF han culpabilitzat Siemens, l'empresa responsable del sistema informàtic que regula la circulació. Sigui com sigui, han tornat les queixes.
6: Avui vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el Papa, i a Montcada bifurcació.

parlant sobretot de Gaudí, però avui també hi afegim un altre nom il·lustre, perquè és el dia de Pau Casals, al Palau de la Música, amb concert aquest vespre del Quartet Casals i Alexander Melnikov al piano.

0: Són les 10 i 3 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
1: Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: En el primer dia del Papa Lleó XIV a Catalunya ha demanat que aquest sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia d'aquest vespre que ha pronunciat davant de 40.000 persones a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. També ha llançat un missatge de que cal prendre consciència sobre la salut mental i ha demanat la implicació de tothom per aturar la violència masclista. Un discurs en què ha intercalat el català i el castellà. L'hem estat seguint durant tota aquesta tarda i vespre. Ara tornem cap a l'Estadi Olímpic amb la nostra unitat mòbil, amb Xavier Cussó i la Gemma Bonet. Gemma, bona nit.
3: Hola, Manel, bona nit. Doncs sí, efectivament, aquest acte que ja s'ha acabat, ja tothom va desfilant, l'Estadi Olímpic es buida ràpidament i un acte, una vetlla de pregària que ha començat amb diversos concerts i actuacions musicals i després ha tingut una segona part en la qual doncs, el Papa Lleó XIV ha fet una homilia en la qual ha demanat aquesta crida a que tothom faci aquesta crida cap a la pau i cap a la unitat.
4: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
3: Una homilia on el Papa ha anat combinant el català amb el castellà i, de fet, l'acte d'avui ha sigut bàsicament, doncs, amb els conductors també, un acte bàsicament en català i el Papa ha anat combinant els dos idiomes. Després també hi ha hagut testimonis que han explicat el seu testimoni de fe. Una jove, per exemple, que ha explicat com va patir depressió i com la fe la va ajudar a tirar endavant. En aquest sentit, el Papa li ha dit que la salut mental també ha de ser una cosa de tots. Sentim-lo.
4: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
3: Diversos moments àlgids que ha tingut aquesta vetlla de pregària és quan el Papa ha entrat en Papa Mòbil a l'estadi, que s'ha anat aturant per saludar sobretot a molts infants, i després també quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i finalment Sergio Dalma, juntament amb els escolans, ha cantat l'himne amb Dones Força, que ha donat el punt final en aquesta vetlla de pregària que s'ha fet aquí a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: Doncs gràcies tant a tu, Gemma Bonet, com el Xavier Cussó, que durant tota aquesta estona us hem pogut sentir i ha sonat tot molt bé, així que gràcies a tots dos. Bona nit.
3: Gràcies, bona nit.
1: Doncs ve un estudi que s'ha convertit aquest vespre en un immens espai de celebració i trobada espiritual. Fidels, famílies, grups de parròquies vinguts de tot Catalunya han omplert les grades en un ambient intens marcat per aquesta música, també la pregària i una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Encara a l'estadi podem saludar ara mateix a Cèlia Forment. Bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Com s'ha viscut aquest ambient? Explica'ns.
5: Doncs s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, podríem dir. Les grades completament plenes, amb un públic entregat, ha omplert el recinte molt abans ja de l'arribada del Papa Lleó XIV.
6: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
7: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar

0: presente aquí.
1: Hi ha hagut grups vinguts de diferents punts del país i també de fora, amb banderes, pancartes, càntics, que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
2: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
1: Entre el públic hem vist també moltes samarretes personalitzades amb missatges, pancartes, en una prèvia que ha combinat música i pregària i que ha anat fent créixer mica en mica la intensitat emocional d'aquest moment, sobretot també entre els més joves.
3: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
4: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
5: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic trobar-te amb els joves aquí.
1: L'estadi olímpic lluïa com una gran bandera del Vaticà perquè les butaques de les grades i els passadissos s'han tenyit de groc i blanc simulant aquesta bandera. A l'escenari, una gran escalinata ha presidit tota la vetlla amb una gran creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que es beneirà demà i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat.
6: Gràcies, Cèlia. Suposem que ara el papa ja enfila cap al Palau Episcopal, on passarà la nit. El viatge oficial a Barcelona començava aquest migdia, una mica abans de la una. L'avió que el portava aterrava a l'aeroport del Prat. D'allà ha recorregut en cotxe els 14 quilòmetres que separen la pista d'aterratge de la plaça de la Catedral, que és on el pontífex ha fet seva la primera parada. Oriol Pujadó, bona nit.
7: Què tal? Bona nit.
6: Primer acte a la catedral i la primera vegada que hem sentit Lleó XIV parlant català.
7: Sí, el pontífex ha presidit l'homilia i ha lloat Catalunya com a terra d'acollida. El papa ha instat a la fraternitat cristiana també en el si de l'Església catalana.
8: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos amb l'ajuda de Déu en constructors d'unitat.
7: L'homilia ha estat tot en català, ha anat combinant català i castellà. Després de l'acte, que ha plegat autoritats eclesiàstiques i també voluntaris, ha visitat la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Joan Josep Omella, que ha exercit d'anfitrió. Allà ha acabat l'acte resant una oració a la copatrona de la ciutat de Barcelona. A l'exterior de la catedral, a la plaça, s'hi han concentrat, segons l'Ajuntament, 6.500 persones. I Lleó XIV les ha saludat un cop acabat l'acte.
9: Bon dia i bona hora! Germans i germanes!
7: Per cert que en l'avió que el portava de Madrid a Barcelona, el papa s'ha apropat durant el trajecte a la cabina, ha saludat també per la finestra el pilot del caça que escortava l'avió d'Ibèria que l'ha traslladat fins a Barcelona, ha parlat una estona amb el copilot i amb el pilot, amb aquesta distesa conversa sobre les seves preferències en el món del futbol.
10: El golazo me gustó. Yo soy el Madrid.
7: El pilot li diu a Lleó XIV que és del Madrid i el pontífex recull el guant, diu que ell és blanc i que Barcelona s'ha d'anar en compte per no ferir sensibilitats.
6: Sí, sí, sí, aquí se la jugava fort, però vaja, sí, anava vestit de blanc i espero que els pilots estiguin concentrats sobretot amb la feina. Gràcies, Oriol.
7: Que vagi bé.
11: Doncs bé, ara ho explicava l'Oriol, que el papa ha utilitzat el català en diversos moments d'aquesta primera jornada a Catalunya i el president Salvador Illa ha volgut agrair-li personalment que hagi tingut aquest gest de parlar en català. Havent dinat, el cap de l'executiu s'hi ha reunit durant mitja hora al Palau Episcopal, allò on s'allotja el papa a Barcelona, al costat de la catedral, i a tocar de la Generalitat. El papa també s'ha vist breument i a peu dret amb el president del Parlament i l'alcalde de Barcelona. A la sortida d'aquesta audiència papal hem parlat amb el president de la Generalitat, ho ha fet Albert Prat. Bona nit.
12: Què tal? Bona nit.
0: Sí, el Papa i Salvador Illa ja es coneixien perquè recordem que el president de la Generalitat va ser dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va obrir les portes del Vaticà poc després de sortir escollit. Tot i que ha acabat entrant amb mitja hora de retard, Illa ha sortit satisfet de la reunió que ha servit per donar-li la benvinguda i agrair-li que tingui en compte el català durant la seva visita a casa nostra.
12: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: Illa ho ha explicat als micròfons de Catalunya Ràdio després d'aquesta trobada amb el Sant Pare, que ha fet acompanyat de la seva dona. També han parlat de com veuen el món, de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El cap de l'executiu li ha regalat una rèplica de les homilies d'Organyà, un dels primers textos en català de la història, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família i una reproducció de la Nina d'Ivori de la necròpolis de Tàrraco. És una figura de fusta del segle III que s'ha convertit en una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya.
6: Pràcticament un quart d'onze de la nit a l'altra cara de la moneda, amb un megàfon i un petit escenari al passeig barceloní del Born, un centenar de persones han protestat contra la visita papal.
13: Visca la laïcitat!
14: Visca!
13: Visca el lliure pensament!
14: Visca!
13: Visca la llibertat de consciència!
14: Visca!
6: Els concentrats han titllat d'inadmissible la despesa pública dels actes i asseguren que és només la punta de l'iceberg dels privilegis que continua tenint l'Església a Espanya. Àlex Giral Robert.
15: Sí, sota el lema Jo no t'espero, Ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Europa Laica han recordat que Espanya és un estat aconfessional i han lamentat que s'hagi donat veu i recursos públics al màxim representant d'una institució que ni ha reparat els danys pels casos de pederàstia, diuen, ni s'ha disculpat pel seu paper durant el franquisme.
16: I té tot el dret a resar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
17: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
18: Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat es respecta.
15: Entre els manifestants, sobretot gent d'edat avançada, enfadada no només per la visita del papa en si.
19: I si vol passar abans d'anar-se'n, vol passar a pagar l'IVA de tot el que deu, perfecte.
20: La idea és defensar la laïcitat i la confessionalitat de l'Estat.
21: I el govern que diuen que és de tots, aquest que tenim el senyor Illa, doncs no és de tots. Ell és molt catòlic i molt cristià, però que s'ho faci ell a casa seva.
15: I han lamentat que Lleó XIV hagi carregat contra qüestions d'ampli consens social com l'avortament i l'eutanàsia.
11: Doncs bé, això és el que ha donat de si la primera jornada del Papa Lleó XIV a Catalunya. Demà el dia és important, amb una visita a Cambrians, després el seu pas per l'abadia de Montserrat, a l'església de Sant Agustí, per acabar finalment d'aquí 24 hores a la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidint justament amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí. Justament ell, Gaudí, té una nova escultura a Reus, al Baix Camp. És una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Priorat de Sant Pere, Reus. Manel Sastre.
22: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramiac explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
23: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià. I després, damunt del banc, hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
22: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
6: Aquest centenari de la mort de l'arquitecte està propiciant moltes notícies. Per exemple, el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, dissenyat per Gaudí i fins ara tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. Marta Vives.
2: El Museu Gaudí Teresianes comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per a mostres temporals i una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball de l'arquitecte. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Imma Fondavila és la directora de continguts i cofundadora de Magma Cultura, l'empresa impulsora del projecte.
3: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
2: El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que manté actualment el centre.
11: Doncs bé, sobre la significació de les coses i el pas del temps arran de la inauguració i benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, avui hi posa la mirada el periodista i escriptor Jordi Amat.
4: És fascinant com el pas del temps transforma la significació de les coses. Són les mateixes, passen els anys i el seu sentit es transforma perquè estan vives. Demà, més o menys a aquesta hora, Lleó XIV beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Tota una fita en la construcció d'un temple del que es va posar la primera pedra fa gairebé un segle i mig. El monument més visitat d'Espanya, valorat com un prodigi arquitectònic, s'ha anat buidant del propòsit amb el que va ser concebut i n'ha adquirit uns altres. Avui apareix el número 1 de les llistes dels llocs instagramables de Barcelona, talment com si fos la vuitena meravella del món, sense que aquí, crec, n'haguem estat del tot conscients. Res a veure amb el seu sentit original, que tampoc és ben bé el que li va donar Gaudí quan va començar a ser-ne l'arquitecte. D'entrada, era una aposta del tradicionalisme local tirant a carca. A mitjan segle XIX, en un període de forta convulsió social, també a la capital catalana, va confluir el proselitisme per la figura de Sant Josep d'una associació local amb la visió d'un capellà que va voler construir un temple expiatori a través del qual li fossin perdonats els pecats a la ciutat fent oració a la Sagrada Família, a Jesucrist, la Verge Maria i a Sant Josep. Un altre papa, Pius IX, va donar-hi el vistiplau. Era una altra època, res a veure amb la nostra, però sense aquell replegament reaccionari, sorpreses et dona la vida, no seríem aquí.
11: Doncs bé, passen ja 20 minuts de les 10 en punt de la nit. Fins aquí la crònica de la visita del Papa avui a Catalunya, a Barcelona. Fem una pausa per la publicitat i de seguida reprenem la resta de l'actualitat passant per aquesta important avaria que hi ha hagut avui en els serveis de DIF.
5: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
25: Hola.
26: Hola.
27: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
28: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
29: Tota comunitat necessita un cor.
30: Un cor? Per què?
29: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
30: I reforçar la identitat?
29: Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
30: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
31: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Set minuts per arribar a 2:15. Els trens de Rodalies i mitjana distància han deixat de circular dues vegades aquest migdia i aquesta tarda per una avaria doble al centre de control d'Adif. Per aquest motiu, tant Adif com Rodalies han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens, que és la responsable, l'empresa responsable del sistema informàtic que regula els trens. Roger Santaló, bona nit.
4: Bona nit, sí. Rodalies i Adif han demanat als seus serveis jurídics que es plantegin actuar contra Siemens després de les dues avaries. Qualifiquen la situació d'intolerable. Ángel Contreras és el director d'Adif a Catalunya.
5: Davant d'aquesta situació, i que no és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes actualment que està passant, per tal de poder reprendre el servei amb totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
4: Anem a descriure la situació. La circulació de trens s'ha interromput després de les 12 del migdia i passades les 3 de la tarda. Tot i que el servei s'ha restablert al cap d'uns minuts, les incidències han provocat retards durant la tarda i problemes als usuaris en un dia que el servei s'havia reforçat amb motiu de la visita del Papa a Barcelona.
6: Vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el Papa, i a Montcada bifurcació aturas més de mitja hora. Una vergonya.
7: Agobia moltíssim. I a més t'estressa, sobretot quan vas a treballar encara, perquè mira, vens t'aixeques i encara estàs descansada, però quan tornes és desesperant.
4: I les causes, segons fonts ferroviàries, feia dies que un dels servidors del centre de control fallava. El sistema, però, hauria caigut quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar el problema. La companyia tecnològica ha enviat un comunicat fa escassos minuts en què lamenta l'incident i en què diu que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què ha provocat l'avaria.
8: Els estudiants encaren demà el segon dia de selectivitat després que avui hagi començat sense afectacions per la visita del Papa i la vaga dels docents. Els primers exàmens als quals s'hauran d'enfrontar són de dues assignatures de pes: Història o Història de la Filosofia. Maria Costa, bona nit.
9: Bona nit. Sí, avui ha tocat el primer examen de la fase general, l'obligatòria, que era el de Llengua Castellana i Literatura, i després el de Llengua Estrangera, en què la majoria d'ells, un cop més com és habitual, han optat per fer anglès. En el de castellà, els estudiants han hagut de respondre preguntes sobre una adaptació de la Utilidad de lo Inútil, Manifiesto de Nucky Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. També se'ls ha demanat que redactessin un text sobre el valor que la societat actual dona a la cultura i al coneixement. Alguns dels alumnes han explicat a Catalunya Ràdio que els ha semblat fàcil.
10: Ja ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
11: M'ha semblat un regalet, la veritat.
12: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
9: Aquesta tarda s'han fet els últims exàmens de matèries optatives per pujar nota, com geografia o física, i també literatura dramàtica, entre d'altres. A banda dels exàmens d'història o filosofia demà, també hi ha altres matèries com ciències generals, llatí i matemàtiques, i a la tarda tocarà biologia i literatura catalana.
3: M'agradaria agafar aquest del regalet a veure com li ha anat al final.
9: Exacte, ho provarem d'aquí uns dies. Sí, 3 de juny, concretament.
3: Sí, ha de ser nota molt alta, eh? En fi, avui, per cert, s'ha desinflat el seguiment de les mobilitzacions de mestres i professors. Hi havia convocada l'última vaga d'aquest curs a llars d'infants, escoles i instituts públics del país. Segons el Departament d'Educació, el seguiment ha estat de prop del 12%, mentre que els sindicats l'eleven fins al 20%. Era la quarta aturada de docents de tot Catalunya del tercer trimestre i és la que ha tingut menys seguiment de totes aquestes. La portaveu del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura, ha confirmat que ha sigut l'última vaga d'aquest curs i admet que cal debatre ara com continuar les mobilitzacions després del rebuig del col·lectiu al preacord que s'havia tancat amb el govern.
13: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
3: La portaveu de la USTEC també ha dit que cal apostar per una negociació constructiva amb el govern i no per una batalla. Al matí, coincidint amb la vaga, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona, de la plaça Espanya fins al Parlament. Els convocants havien fet una crida a col·lapsar la ciutat, coincidint amb la visita del Papa.
8: A Lleida, els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes de l'incendi que ahir us explicàvem en directe justament ara fa 24 hores i que va cremar dues naus i milers de palets de fusta en una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha causat danys a les cases més pròximes. Lleida, per a Joan Álvarez.
0: Els Mossos no descarten cap hipòtesi, tampoc hagi estat intencionat. Avui els bombers hi han treballat durant tot el dia remullant la zona. L'empresa sinistrada, la cooperativa Arcofrut, estava a punt de començar la campanya de la fruita. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Sentim el seu president, Pere Roquer.
14: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit, però ferits fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar a construir i tornar a començar.
0: L'incendi, declarat al voltant de les 10 del vespre d'ahir dilluns, va obligar a confinar durant tota la matinada uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada, Ciutat Jardí.

0: A punt d'arribar a 2:15, després de la treva política que durant 3 dies ha provocat aquesta visita del Papa a Madrid, el Partit Popular torna a carregar contra Pedro Sánchez. Els de Feijóo insisteixen que la corrupció envolta el president espanyol i reiteren que estava al cas de tot el que feia Leire Díez. Un enfrontament que escenificaran Pedro Sánchez i Núñez Feijóo demà al Congrés. El líder del Partit Popular aprofitarà la sessió de control per exigir la convocatòria d'eleccions. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
1: Bona nit. El PP no afluixa i torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. Unes acusacions que des de la Moncloa la ministra portaveu, Elma Saiz, ha negat fent seva les paraules del president espanyol.
2: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
1: Amb el judici del germà de Sánchez vist per a sentència i la petició del jutge als Estats Units perquè li enviïn els missatges d'un directiu de Plus Ultra que esquitxa en Zapatero, la popular Esther Muñoz referma l'argumentari del PP i parla de delinqüència d'estat.
3: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delinqüència d'estat.
1: Tot plegat fa preveure que la pressió del PP sobre l'executiu centrarà la sessió de control al govern demà al Congrés. El cara a cara entre Sánchez i Feijóo donarà pas al bloc de preguntes dels diputats populars amb la corrupció com a protagonista. Un control a l'executiu on també s'afegirà Junts. Míriam Nogueras preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció, però evitarà sumar-se al PP i Vox per fer fora Sánchez de la Moncloa.
4: I fa poques hores, el candidat del Partit Popular a la reelecció com a president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha estat investit per a un tercer mandat consecutiu, el segon amb el suport de Vox.
5: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
4: Els 33 vots favorables dels parlamentaris populars s'hi han sumat els 14 dels ultradretans. Joan Vilaplana, bona nit.
6: Bona nit. Sí, la resta de forces representades ja han votat en contra. El PP ha aconseguit el suport de Vox a través d'un acord que inclou el principi de prioritat nacional. I sobre aquesta qüestió, en el seu discurs, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i el fet que contribueixin a la prosperitat comuna, ha dit, amb la seva feina, esforç i compromís personal. Vox, a més, tindrà una vicepresidència i 3 conselleries del govern castellano-lleonès. Per cert, avui populars i ultradretans també han iniciat converses per formar govern a Andalusia. Recordem que en els darrers mesos ja hi ha hagut acords de govern entre PP i Vox a Extremadura i a l'Aragó.
7: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: I atenció a les dades que expliquem ara. A Catalunya es confisca una de cada 4 plantes de cannabis de tota Europa i Espanya acumula el 75% de tots els decomisos del continent. Són dades contrastades entre la informació dels Mossos d'Esquadra i un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, que alerta de la proliferació de noves substàncies també que són més potents encara. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamiras, bona nit.
8: Hola, bona nit.
0: Espanya, Bruno, lidera els decomisos de cannabis i també de cocaïna.
8: Sí, confisca gairebé el 40% de tota la cocaïna d'Europa. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, avisa que mai abans hi havia hagut tanta cocaïna al mercat europeu i que l'estat espanyol és una de les principals vies d'accés.
9: Espanya té una situació especial perquè és un port d'entrada a la Unió Europea des de Llatinoamèrica.
8: En el cas del cannabis hi influeix més aviat la proximitat amb el Marroc i les plantacions que les xarxes de narcotraficants han instal·lat en territori espanyol, segons explica la directora de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, Lorraine Nolan.
10: Espanya és un país de cultiu on té lloc la producció i el cultiu locals de cannabis a Europa. També és una ruta principal per l'entrada de l'haixix que es produeix al Marroc.
8: Pel que fa als opioides sintètics, com ara el fentanil que tants estralls provoca als Estats Units, en el cas d'Europa encara representen una petita part del mercat de la droga, però alerten que n'augmenta el consum.
10: El que més em preocupa és que Europa tingui ara una oportunitat cada cop més petita per preparar-se millor abans que els opioides sintètics es consolidin. Hem vist en altres llocs del món que aquestes substàncies transformen el mercat de la droga molt de pressa i que provoquen un augment de les morts per sobredosi.
8: I avisen que els narcotraficants estan millorant els mètodes per entrar drogues a Europa, utilitzant fins i tot drons o submarins.
0: Déu-n'hi-do. Moltes gràcies, Bruno, des de Brussel·les. Bona nit.
8: Adéu, fins la propera.
4: Us parlem ara d'una escena molt quotidiana a les farmàcies que té els dies comptats. Parlem d'aquell moment en què els farmacèutics tallen part del cartró dels medicaments amb un cúter i després l'enganxen amb cinta adhesiva en un full. És el sistema que s'ha fet servir fins ara per validar els medicaments finançats pel Sistema Nacional de Salut, però resulta que està a punt de canviar. Avui el Consell de Ministres ha aprovat digitalitzar aquest tràmit. L'objectiu és modernitzar el procés, evitar fraus i reduir la burocràcia a les farmàcies, tal com explicava la ministra de Sanitat, Mònica García.
11: Decimos adiós al cúter, a las pegatinas, a la burocracia en las farmacias y damos paso a una identificación de nuestros fármacos que va a ser más segura, más moderna y más precisa.
4: Doncs bé, tot i així, els dos mecanismes coexistiran durant un temps fins que es garanteixi que totes les farmàcies estan preparades a nivell operatiu per fer aquest canvi.

0: A l'Afganistan, el govern talibà ha reprimit a trets, com sentíem, i amb bastons i amb porres elèctriques, una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. Txell Garriga.
1: Sí, de moment no hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals, tot i que un mitjà afganès sí que apunta que haurien mort dues persones. Aquesta mobilització es produeix després d'una campanya iniciada divendres pel Ministeri per la Propagació de la Virtut i la Prevenció del Vici, en què es va detenir una trentena de dones acusades, com deies, de no portar el vel integral o bé de portar, per exemple, maquillatge. El govern afganès ha defensat l'actuació policial d'avui davant el creixement, preocupació internacional. Per exemple, sentim a Georgette Gagnon, representant especial adjunta de l'ONU per l'Afganistan, que alertava així de la situació de les dones al país.
2: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
1: Segons Gagnon, s'estima que gairebé 4 milions de nenes afganeses estan excloses del sistema educatiu.
0: 4 milions. Déu-n'hi-do. Gràcies, Txell.
1: Fins ara.
3: Les autoritats nord-irlandeses han fet una crida a la calma davant les concentracions de protesta aquest vespre de l'extrema dreta per l'atac que suposadament va perpetrar aquest dilluns un home sudanès que va intentar decapitar un home de raça blanca al mig del carrer a Belfast. Hi ha hagut aldarulls amb diversos vehicles cremats. Londres, Quim Olivares, bona nit.
4: Hola, bona nit. L'atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida gràcies al coratge d'alguns veïns que es van enfrontar a l'agressor, armat amb un ganivet de cuina, fins que van arribar els agents. El cap de la policia nord-irlandesa descarta el mòbil terrorista i demana que els deixin fer la feina. Sentim John Badger.
5: Entenc que l'intent d'assassinat d'ahir a la nit deixarà la gent amb sentiments i emocions que van des de la por fins a la ràbia. Però, si us plau, si us plau, deixeu que la policia faci la seva feina. No deixeu que la gent que no sap res d'Irlanda del Nord influeixi en el comportament de la nostra gent a Irlanda del Nord.
4: Segons la policia, el detingut no tenia cap antecedent penal i tenia un permís de residència vàlid fins al 2028. Davant les protestes anti-immigració de l'extrema dreta, la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, ha demanat no caure en l'odi.
1: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
4: Fa un any, desenes de policies van resultar ferits després de la detenció de dos adolescents de parla romanesa acusats d'intentar violar una noia jove al nord de Belfast.
0: Gràcies, Quim. I els Estats Units han anunciat represàlies contra l'Iran per haver abatut un helicòpter nord-americà ahir a la nit. El president Donald Trump ha admès l'atac contra una parella Apache que patrullava l'estret d'Hormuz. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats en vida amb ajuda de la flota naval nord-americana desplegada a la zona. L'anunci de represàlies militars contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto el foc pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau. Mentrestant, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat avui la ciutat de Tir, a la costa de sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts.
3: I la Unió Europea vol castigar més bancs russos amb el 21è paquet de sancions, així com el sector energètic i pesquer també. Brussel·les ha presentat les noves represàlies, que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa per als exsoldats russos. Úrsula von der Leyen és la presidenta de la Comissió Europea.
6: El conflicte a l'Orient Mitjà i les disrupcions en el subministrament de l'energia han alleugerit d'alguna manera la pressió sobre Rússia. Per això l'objectiu d'aquest paquet és clar. Volem mantenir la plena intensitat de les nostres sancions.
3: Sobre el terreny, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea, la península controlada per Rússia. 20 minuts i arribarem al punt de les 11 de la nit. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada, la crònica cultural.
7: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Leire Díaz, bon dia.
9: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
7: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
9: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
10: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
7: Jordi, bon dia.
11: Bon dia. Digues. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
12: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
7: Candela Peña! Què passa?
13: Quina il·lusió! Oh, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
8: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
14: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
8: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
14: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
8: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
14: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
8: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
14: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
14: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Passen 3 minuts de les 10:40. D'aquí 2 minuts arribarem a 11:45 en directe al Catalunya Nit. Gran ovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat el seu virtuosisme amb peces de Shostakovich i Brahms. Ha seguit aquest concert el Marc Ruiz.
1: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
2: És una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
1: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el Quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una peça de gran modernitat, el Quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments que fan referència a la guerra. I això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
2: O és la pau, però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
1: El concert ha acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels Ocells, una Nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.

0: 3 quarts d'11 de la nit. Una cinquantena de somaliers estan reunits durant 2 dies a l'Alt Empordà elaborant la guia de vins de Catalunya. A la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació. Pilar Malla, Laia Claret.
1: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
2: Somiers del món de l'hostaleria, somiers del món de la distribució, hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
1: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
2: Clients base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
1: La nova guia es publicarà el novembre.
3: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar a la jugadora. Necesito saber quiénes son las mejores.
4: Pues estás hablando con la persona adecuada.
3: ¿Tú dirás?
4: Mira.
3: Se me ha ocurrido algo...
5: Aquest cap de setmana s'estrena als cinemes Pioneras, Solo querían jugar, de la directora Marta Díaz de Lope Díaz, una pel·lícula que retrata els complicats inicis del futbol femení a l'Espanya de finals del franquisme, un esport que fa mig segle va topar amb l'oposició tant del règim com de les famílies, però que va tirar endavant pel voluntarisme de les noies i l'audàcia d'un promotor esportiu. Òscar Callau.
6: Pioneras recupera la història real del primer partit internacional d'una selecció espanyola de futbol femení no reconeguda oficialment per les autoritats franquistes. Al llarg del metratge se'ns mostra com era aquella realitat esportiva fa mig segle, torpedinada per les dones de la secció femenina, federatius casposos i un públic masclista que anava al camp a veure les cuixes de les noies. Sentim Marta Díaz de López Díaz, directora i coguionista de Pioneras, en declaracions a aquesta emissora.
7: De alguna manera la peli se cimenta, ¿eh?, sobre una base histórica real. Luego es verdad que los personajes tienen referencia a personas reales, pero son personajes de ficción, ¿no? Pero sí que hay una base del primer partido en el Boetitcher, cómo se sitúa la sección femenina o el presidente de la federación frente a lo que ocurre. Hay mucha cosa real y de ahí partimos hacia una ficción.
6: Dues de les protagonistes són les actrius Sofía de Iznájar i Bruna Lacadamo.
8: Yo el fútbol lo juego más que lo sigo, pero nos invitaron a ver a jugar al Atleti femenino y nos lo pasamos pipa.
9: Me cayeron genial, las sigo a varias que me parecen diosas y luego del Barça la verdad que las amo a todas.
6: Pioneras es podrà veure als cinemes a partir d'aquest divendres 12 de juny.
0: I el Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Baronal. Marta Vives.
10: Sota l'ema ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. Maria José Cifuentes és la directora del Mercat.
11: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
10: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Lorena Nogal, Roger Bernat, Aina Alegre o Roser López Espinosa, i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion, La Hort amb el Ballet Nacional de Marsella o la Sydney Dance Company.
5: Hora màgica, 11 minuts per les 11. Moment d'escoltar en David Guzmán, que ens parla dels diferents angles de la comprensió lectora.
12: L'altre dia vaig acabar de mirar la segona temporada de Your Friends and Neighbors, la sèrie d'Apple amb John Hamm en el paper d'un home de negocis que acaba accidentalment consagrat a robar a les cases dels veïns. El cas és que l'endemà, per la trampa algorítmica de sempre, em va aparèixer al mòbil en forma de notícia un article sobre el final explicat de la sèrie. I no revelaré com acaba, però convé deixar clar que l'últim capítol en qüestió no té cap mena de dobles lectures, tot el que s'esdevé és meridià i diàfan. Però passa que per culpa de la superproducció de les xarxes, fa temps que s'ha escampat com una epidèmia la ximpleria dels finals explicats. Hi ha centenars de webs i de youtubers que es dediquen a explicar finals de sèries i de pel·lícules com si fóssim criatures de preescolar. Sigui Stranger Things, Severance o Interstellar, quan una obra juga amb l'ambigüitat de no voler explicar-ho tot, és precisament per estimular la capacitat analítica de l'espectador, no per atraure quatre saberuts que et diguin com interpretar-ho. Quan surten els informes de comprensió lectora, les tertúlies són un continu de queixes i laments. Però la noció de comprensió lectora té molts tentacles. Llegir no vol dir únicament desxifrar uns signes escrits en un paper. Llegir vol dir bàsicament interpretar. Llegim un llibre, però també un informe mèdic, una escultura o un fracàs sentimental. Llegir és dotar-se d'eines hermenèutiques per entendre la realitat i el món que ens envolta. I un dels problemes del món que ens envolta és que ens aboca a un procés d'estupidització. Perquè a còpia de simplificar-ho tot ha desaparegut de l'equació la paraula esforç. Els textos, i per text entenc també una pel·lícula o una cançó, han de ser cada cop més curts i els missatges més fàcils i mastegats. Volíem globalitzar el coneixement i hem acabat globalitzant la mandra. El problema és que si no deixem espai al dubte ni al pensament crític, no hi ha comprensió lectora que pugui millorar i acabarem tan babaus que no hi haurà cap savi que pugui narrar el final explicat de l'espècie.
13: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: 8 minuts i arribarem al punt de les 11 de la nit. A aquesta hora podem saludar en directe Sor Lucía Caram, que ha estat una de les protagonistes de l'acte que ha fet avui el Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Sor Lucía, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Hem vist com podies apropar-te a Lleó XIV per fer la benedicció d'unes ambulàncies que em temo que ja estàs portant, t'estàs traslladant amb elles, de fet, cap a Ucraïna.
1: Sí, sí, ja acabem de passar la Jonquera i ara en camí a Ucraïna, on previsiblement entrarem, creuarem la frontera el dia 12, molt a la matinada, per anar directament a Odessa a deixar les ambulàncies.
0: Són ambulàncies que doneu, no?, per al front de guerra. I ja en portes unes 150, si no m'equivoco, no? Ja n'has portat unes 150.
1: Amb aquesta superem les 200, ja.
0: Déu-n'hi-do. Com ha estat aquesta trobada amb el Papa?
1: La veritat que molt entranyable, com va ser entranyable la resposta d'ell quan li vaig demanar si podien venir les ambulàncies. Van ser dos mesos rècords de treball per poder aconseguir les ambulàncies i els vehicles, i ell, quan va baixar, el primer que va fer, gràcies, donar-nos a nosaltres les gràcies per aquesta oportunitat d'estar a prop del poble d'Ucraïna. Ha estat molt, en molts detalls amb les monges que estaven amb mi i molt escoltant què és el que li volien explicar els voluntaris i els col·laboradors que m'acompanyaven. Se li veia que estava francament content i bueno, amb l'activitat que porta aquests dies un de la seguretat del Vaticà em deia: ve molt cansat, intenteu no entretenir-lo gaire. No l'he notat cansat i l'he notat que estava molt, que és com que reviu quan està amb la gent, no? Mm-hmm. Per tant, ha sigut una trobada molt, molt bona, ha estat molt pròxim, el cardenal Omeya ha estat facilitant totes les
0: coses,
1: intentant després que s'acostem als voluntaris i als col·laboradors, que tots poguessin sortir a la foto amb ell. La veritat és que bé, veiem un papa que ens està sorprenent positivament a tots, jo crec.
0: Demà, tu i les teves companyes, doncs, éreu algunes de les dones religioses que podíem haver vist dins la Sagrada Família. No et veurem perquè estàs fent aquesta tasca de carrer tan important, però què n'esperes de l'acte demà a la Sagrada Família?
1: Bueno, jo penso que ja la visita d'ell farà que, bueno, pues, demà serà un dia que tothom al món posarà els ulls en aquest esdeveniment, per lo que és i per lo que significa la Sagrada Família, no? Jo espero que, com està sent el viatge d'ell, que ens pugui deixar un missatge que ens ajudi als creients a viure el nostre compromís i, bueno, que pugui servir per, bueno, jo crec que el que es beneirà la creu que corona aquest edifici, que ens ajudi això a aixecar la mirada, és el que espero, perquè sortim del nostre món tancat i que aprenguem a mirar-nos els uns als altres als uns. Jo crec que alçar la mirada és això, no desconnectar de la realitat, sinó alçar la mirada per veient el que tenim al costat nostre, per donar gràcies i després per implicar-nos a transformar la situació de la gent, no? Si no, no servirà de res ni la trobada de la Sagrada Família, ni la vinguda a Espanya, ni tot el discurs, ni tot el desplegament que hi ha. Jo crec que si el missatge no cala, pues era tot estèril. I jo espero que pugui ser un missatge que es transformi.
0: A veure, tant de bo sigui així. En tot cas, tu estaràs camí d'Odessa, Ucraïna, per portar aquestes ambulàncies que avui has tingut l'oportunitat que el Papa beneís. Gràcies, Sor Lucía, que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: Bona nit.
2: I ja tenim aquí amb nosaltres el David Uach. Bona nit.
3: Bona nit.
2: A veure, avui el primer àudio esportiu de la jornada és per Rafael Juste, president interí del Barça.
4: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa.
3: Juste, que el Barça emprendrà accions legals contra el Madrid per les acusacions recents de Florentino Pérez arran del cas Negreira. Són declaracions que ha fet Juste davant del Senat Blaurana, que són els socis més antics del club, on també ha afegit que el Barça està dins de la norma de l'1x1 del fair play financer gràcies a l'esforç de contenció econòmica que han fet al llarg dels últims temps.
0: Molt bé, anem amb el segon document. És un efecte. Calés, què passa?
3: Doncs que el Madrid ha anunciat que ha ofertat 150 milions d'euros per Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. És aquella oferta.
0: El vol tothom.
3: Passada. Sí, el Barça també.
0: Sí, el Barça també, no?
3: Però, clar, el que el Barça doncs, ha destacat, segons fonts del Club Blaugrana, és que tenien coneixement que aquesta oferta del Madrid, que va anunciar la setmana passada Florentino Pérez, seria per Julián Álvarez, tot i que descarten un canvi d'estratègia de la que tenen marcada, que és no arribar ni de bon tros a aquestes xifres per part del Barça.
2: I molt breument, un apunt avui positiu de Xavi Pascual, entrenador del Barça de bàsquet.
5: Ha estat un dia fantàstic, ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva.
3: Tenerife 167 ha guanyat l'equip blaugrana, demà hi haurà el València Joventut. L'Igualada ha passat a la final de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, eliminant el Barça en l'últim partit de semifinals, 1-2. Tenim en joc la pròrroga de l'Inter Movistar Barça a la Lliga de Futbol Sala, el Barça domina la sèrie 1-0, si guanya passarà a la final, i la selecció espanyola femenina s'ha classificat per al Mundial en guanyar 1-6 a Islàndia.
2: Perfecte, gràcies David, fins demà.
3: Fins demà, adéu-siau.

0: Avui, com molta gent mira cap al cel de manera espiritual, nosaltres ara hi mirem per trobar-hi senyals de què ens farà demà. A veure, aquesta cançó començava dient alguna cosa com pluja ben d'hora al matí, però no sé si té alguna cosa a veure o no. La Gemma Puig ens ho aclarirà. Bona nit, Gemma.
1: Bona nit, Manel. Doncs sí, aquesta cançó és de Gordon Lightfoot, que es diu Early Morning Rain, per tant, pluja de matí, sobretot de matinada i fins a primera hora. No a tot arreu, però sí que aquesta petita cua de front que ens ha anat creuant encara demà al matí a primera hora pot deixar alguns ruixats de matinada, Pirineu, Prepirineu, pot arribar al Prepirineu i fins i tot a punts del prelitoral a primera hora. Després, les precipitacions anirien marxant, però sí que tindrem aquest temps un pèl més insegur, almenys fins a primera hora del matí. Amb núvols, això sí, presents, i temperatures un pèl més baixes. Refresca una miqueta més. Avui ja s'ha notat, avui les màximes ja han quedat més baixes, els valors més alts doncs, han arribat aquests 31-32 graus, per exemple, a Escó, i demà una miqueta menys. Demà ja costarà una mica més d'arribar a aquests 30 graus, i avui s'ha notat també aquest descens de la temperatura al Pirineu i Prepirineu. Per tant, demà podríem dir tindrem el dia més fresc de la setmana. Això sí, a la tarda, tret d'algun ruixat del Pirineu Oriental, a la resta, cap a Ponent, cap a la costa central, Camp de Tarragona o Ebre, tindrem més estones de sol.
0: Perfecte, doncs ens refrescarem una miqueta. Gràcies, Gemma. Bona nit.

0: Són les 11, el 9 de juliol. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Algú es deu pensar que potser ja estem de vacances o que ells haurien d'estar de vacances. No, he dit 9 de juliol, però no, som el 9 de juny.
1: A gairebé tothom li agradaria, però encara ens queda un mes. Bé, en tot cas, en aquesta última hora que tenim per davant i que podem apamar, entrevistarem els dos presentadors de l'acte de la vigília d'oració del Papa Montjuïc, la periodista Mercè Raga, de Ràdio Estel, i Xavier Pérez Esquerdo, col·laborador d'aquesta casa, de la tarda, de Catalunya Ràdio, concretament.
0: Avui era la vigília perquè demà és el dia gros de la visita del Papa. Repassarem els escenaris pels quals passarà Cambrians, Montserrat, el Raval i sobretot la Sagrada Família. I aquí, a la Sagrada Família, ens detindrem per parlar d'arquitectura. Benedetta Tagliabue no només ens explicarà la seva visió de l'edifici de Gaudí, sinó que també ens portarà a altres esglésies contemporànies repartides per diferents països i que ella considera que són úniques.
1: I qui tindrà avui l'última paraula del dia és una persona que en sap molt d'una de les malalties que tenen més prevalença a la nostra societat. Parlem de la diabetis. Ell acaba de publicar un llibre que es diu Más allá de la glucosa, cómo entender y tratar la diabetes desde la alimentación. Li demanarem, per exemple, què és la glucosa. És la part més evident, segurament, de la diabetis, però és l'únic indicador que hem de tenir en compte. Ell es pregunta quantes vegades has escoltat frases com canvia els teus hàbits, tingues més força de voluntat, posa't a dieta. Frases que diu que ens culpabilitzen. Amb ell aprendrem una mica més a conviure amb diabetis o no amb la qüestió de l'alimentació. Serà a la part final del programa, a 11:45 de la nit. I anirem a pams, com sempre. Tenim ara mateix 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I d'entrada escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 9 de juny. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans.

0: gràcies per l'acollida a Barcelona.
1: Bona nit!
0: Bona nit i bon descans.
2: El papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
3: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
4: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
5: Ja acabem de passar la Junquera i ara en camí a Ucraïna, on previsiblement entrarem creuant la frontera el dia 12, molt a la matinada, per anar directament a la... hasta Odessa, deixar les ambulàncies.
6: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
7: I si vol passar abans d'anar-se'n, vol passar a pagar l'IVA de tot el que deu, perfecte.
8: La idea és defensar la laïcitat i la confessionalitat de l'Estat.
9: I el govern que diuen que és de tots, aquest que tenim el senyor Illa, doncs no és de tots. Ell és molt catòlic i molt cristià, però que s'ho faci ell a casa seva.
10: Vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el papa, i a Montcada Bifurcació aturats més de mitja hora. Una vergonya.
11: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
12: M'ha semblat un regalet, la veritat.
13: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
9: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè que el malestar que hi ha és real.
14: O és la pau, però la pau no és l'absència de guerra per casals, és l'absència de conflicte i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
15: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
16: A les 11 i 7 minuts, i encara hi afegirem un document sonor més del dia d'avui.
17: Bona tarda a tothom! Bona tarda, Catalunya!
18: Bona tarda, Barcelona!
17: Bona tarda, Xavi Pérez Esquerdo!
18: Bona tarda, Mercè Raga!
16: Són ells dos, els periodistes Mercè Raga, de Ràdio Estel, i Xavier Pérez Esquerdo, col·laborador de la tarda de Catalunya Ràdio, que han presentat la vella d'aquesta tarda a l'Estadi Olímpic. Mercè, Xavier, bona nit.
19: Molt bona nit, Agnès.
16: Esteu refets ja o no?
19: Manel, bona nit.
20: Bona nit a tots.
19: Bona nit. Jo, Xavi, on ets tu? Perquè, o sigui, ara mateix som perdudes. Anem amb la Neu Sala, que és una de les coordinadores de la vella, i la Cece Bertran, que ens ha ajudat en tot. I ara hem sortit al Poblenou, no, Neus? Portem com mitja hora perdudes, però bé. Molt, molt satisfets.
18: Jo, gràcies a Déu, m'he trobat uns veïns i m'han pujat al seu cotxe.
16: Què dius?
19: Ah, sí, no, de debò. Que bo.
18: Sí, estic al cotxe. Em porten a casa com un senyoret.
16: D'acord, per tant, ha costat sortir de l'Estadi Olímpic.
19: Sí, una miqueta.
16: Aviam,
18: sí, aquí... però era una festa.
16: Era una festa. Escolta, heu parlat amb el papa, heu pogut parlar-hi un creuament de paraules, un algo?
19: Endavant, Xavi.
18: No, gens, res. De fet, ens hem quedat més estona del que havíem de quedar-nos allà dalt de l'escenari.
19: Sí.
18: I havíem de... O sigui, quan entra el papa per protocol i ja està. Cert és que hem estat treballant molt aquesta altra part de la vella on nosaltres no hi érem, però ens hem quedat una estoneta a dalt i hem d'anar, per favor, podem quedar-nos un parell de minutets més, i sí que després ja estàvem més cansats i hem volgut anar a canviar-nos i desmaquillar-nos i seure-ho i poder-ho gaudir des de les primeres fileres.
16: Home, jo imagino que de vegades he viscut aquesta feina amb una certa intensitat, és a dir, és un aparador increïble i, a més, doncs, la proximitat amb una figura com aquesta, sigueu o no creients, eh?
19: Sí, no, la veritat, Agnès, Manel, ha estat una experiència, de debò, per mi, i segur que pel Xavi també, una de les millors experiències de la meva vida, sens dubte. Jo, com a creient, puc dir-ho també, ha estat un repte personal i professional immens, però que des del primer moment, no sé com explicar-ho, Xavi, hem tingut

0: una pau, vull dir, ha estat com que ens sortia del cor, no? I el fet de poder doncs, participar en aquesta acollida per rebre el papalló, i no sabeu com s'ha posat l'estadi, quan han sortit les imatges amb Sor Lucía, que era com el primer contacte amb el papa, la gent, però és que, mira, ha rugit com un lleó, perquè realment ha estat impressionant, Xavi, i més, o sigui, viure-ho des de l'altra banda de l'escenari, no?
1: Que seria greu, perquè
0: que
1: justament
0: passava,
1: estàvem,
0: clar,
1: ja
0: clar.
1: Estàvem portant la gent cap a un recolliment més profund, i era el moment
0: impossible.
1: En què sortia el doctor Francesc Torralba
0: és
1: a
0: veritat.
1: Parlar una miqueta de la desesperança després de la tragèdia que va viure amb la mort del seu fill en un accident allà als Pics d'Europa. I,
0: sí.
1: I començàvem a veure, però què passa, què està passant? Pam, que ja estava el papa als afores i estava amb Sor Lucía Caram, doncs, beneint aquestes 33 caravanes que anaven cap a Ucraïna.
2: Escolta, heu estat davant de 40.000 persones xerrant.
1: Saps per què? Hem estat molt tranquils perquè poc abans
0: molt.
1: Hem tingut una benedicció, hem fet una oració amb el Peter, que ha estat la persona que ha llegit l'Evangeli al llarg davant del papa, i ens ha donat moltíssima pau i ja ho hem deixat tot a mans de Déu. Jo sé, bueno, comparo, no és que ho compari, però he tingut aquesta mateixa sensació quan organitzes un casament, que tu vas organitzar pensant en tots els detalls, però el dia arriba el dia que dius, ara ja ho poso en mans de Déu i aflull.
2: Doncs molt bé. Escolta, i com us va arribar la proposta? Fa molts dies?
0: Ui, Agnès, Manel, fa molt... Sí, Xavi, què va ser? Fa uns mesos ja, no?
1: Jo diria, a mi crec que va ser el mes de gener. Crec que va ser una cosa al
2: sí,
1: mes de gener.
2: Al gener, Déu-n'hi-do.
0: Al gener, i Agnès, havíem d'estar discreció i callats, que no podíem dir a ningú. I
1: però
0: això,
1: feia gràcia, perquè clar, jo treballant en tants mitjans de comunicació sentia que tothom anava dient aquí rumors i vindrà no sé qui, vindrà la Rosalía.
0: Clar, no,
1: i
0: jo a Radio Estel. Clar, i imagineu-vos jo a Radio Estel, que clar, nosaltres, o sigui, imagineu-vos com ho estem, com ens estem focalitzant amb aquesta visita del papa, i jo pensant, és que jo no hi seré.
2: Clar, o sigui,
0: clar,
2: realment...
0: És una persona menys, no? Però tenim un equip fantàstic, ja ha anat molt bé, i demà sí que hi seré, però bé, és això, perdó, Xavi, però jo la sensació era... Ho haig de poder explicar a l'equip, però no podia.
2: Mare de Déu, és a dir, anàvem organitzant el dispositiu, no?, de la ràdio per cobrir-ho,
0: i tu
2: pensaves, bueno, a mi estan comptant-hi, però jo no hi seré.
0: Sí,
2: no?
0: No, però sí. Al final s'ha pogut coordinar bé, però sí que això és com a més d'anècdota, no? Però el Xavi crec que té una anècdota molt divertida amb la teva dona, no, Xavi?
1: No, clar, jo no podia dir res, absolutament.
2: Però no li vas dir?
1: No, les coses de l'Església, Agnès i Manel, que l'Església m'estupava.
2: Ja, a veure...
1: El moment que la meva dona anava veient que em trucaven cada dos per tres els mossens i tota la cúria i el bisbe, i em deia, escolta, m'has d'explicar alguna cosa? T'has de fer diaca o alguna cosa? I vaig demanar permís, sisplau, si podia dir alguna cosa. Però l'anècdota més divertida ha estat avui, que quan ja la Mercè estava a l'estadi, jo venia de Barcelona Televisió amb la Núria Ferrer i venia de camí, que per cert avui es podia circular de meravella per Barcelona.
3: Sí, és veritat.
1: I em diu la Mercè, no saps què m'ha passat? I dic, ni què? Diu, m'he deixat el vestit a casa.
2: No!
3: Ostres.
2: Mercè!
3: Ostres.
2: Quins nervis, no? De
0: sí,
2: sobte?
0: Sí, no, però ha estat, sí, però ha estat una carambola, eh? Perquè just estava parlant amb el Xavi i dic, Xavi, on ets? I em diu, soc al Poble Nou. Doncs canvia de direcció i passa per casa meva i m'agafes el vestit. I ha estat un angelet que
2: home,
0: he tingut.
2: No, sí. Això dona mostra, jo crec, dels nervis, no? Perquè si no, no t'oblides una cosa així. Vull dir, és evident que...
0: No, perquè, clar, anàvem amb maletes, o sigui, anàvem com molt preparats, però clar, el vestit, exacte. Però tu imagina't, Agnès, Manel, o sigui, l'emoció que teníem, que jo el que volia era ja rebre el papa, mira igual vestit.
1: Ai, tens la bossa?
0: Ni res, sí.
2: Déu-n'hi-do.
0: Sí, tinc la bossa, sí, ara l'he agafat, el vestit.
2: Ara ja és igual, tenés. Ara si el perdessis ja... Escolta'm, i us queda alguna cosa demà encara, Xavier? Teniu feina encara o què?
1: Oh, ja està, ja hem acabat, gràcies.
2: Ja està,
0: eh? Jo no. Jo demà Sagrada Família amb Ràdio Estel, focalitzada. Ara sí, ara, Agnès, Manel, ho haig de donar tot, perquè com no he estat aquests dies, almenys ara...
3: Sí, demà compensar.
0: Exactament, però
1: ara
0: molt feliços.
1: Que hem fet un màster.
2: Home, m'ho imagino.
1: Màster de protocol,
0: però escolta,
1: de liturgia.
0: Però ens han acompanyat un equip,
1: molt.
0: Un equip.
1: meravellós.
0: Però un 10, eh? Amb la Neus, amb la CC, amb la Carme Monté, amb l'Ignasi Miranda, amb mossèn Bosch. Ens ho hem passat tan bé que jo crec que el camí ha estat el millor regal.
2: Home, mossèn...
0: No volia que s'acabés.
2: Mossèn Bosch, que és el Carles Bosch, que és aquest mossèn tan jove, de 32 sí. anys, que ha estat l'encarregat de fer l'organització de l'acte multitudinari d'avui i que crida l'atenció justament per això, per la seva joventut, perquè no en veiem gaires de mossèns doncs tan joves, no? I ja tan en primera fila organitzant un acte com aquest.
1: Però t'he de dir que avui s'ha fet gran de cop.
2: Sí. Li han caigut els anys de cop, no?
3: Demà canes.
1: Sí, sí, he vist començar a veure canes i dic, ostres, Carlos, t'estan sortint moltes canes.
2: De sobte, no?
0: No, però era, hi ha hagut un moment, Xavi, te'n recordes? Va ser ahir, crec, que a l'assaig general, que de cop i volta érem nosaltres allà a l'estadi olímpic, dic, me'n vaig a la sala de família, i dic, però després torna. Sí, després torno, ara vinc. O sigui, és que era tot arreu, i dic, però que noi, d'on treu l'energia? Vull dir, sí o no, Xavi?
1: És jove.
2: És l'edat,
0: sí,
2: no?
0: I les ganes.
2: També,
0: total.
2: també. Escolteu, doncs...
1: Bueno, escolta, jo també vaig presentar una gala amb tu, Agnès, recordes?
2: Sí, però estem anant molt enrere.
3: A veure, no? Però expliquem-ho bé, què va ser això, què va ser?
1: Doncs... La final de la facultat.
2: Sí, doncs no? Concretament...
3: Perquè sou de la mateixa promoció, vosaltres dos.
2: Som de la mateixa, però el Xavi va estudiar... Oi, tu vas fer audiovisual... Ai, publicitat.
1: Jo vaig fer comunicació audiovisual.
2: Amb la Mary, jo me'n recordo, esclar, amb la seva dona. Jo ara m'estic enrecordant de la dona i dic, no li ha dit, tu, després de 30 anys junts.
3: O sigui que veu fer una gala aquí els dos, eh?
2: Vam presentar...
1: A l'auditori,
2: sí.
3: 40.000 persones no hi havia, però.
2: No, i teníem 20 anys.
1: Sí.
3: Doncs has anat prosperant. D'aquí 10 anys pronostico que presentaràs davant de 150.000 persones.
2: Ja pot ser, vés a saber. És passet a passet, cada 25 anys es multiplica la cosa.
3: Exacte.
2: Bueno, una abraçada molt forta, Xavier, Mercè, i gaudiu d'aquestes bones sensacions que us ha deixat això d'avui.
0: Moltes gràcies. Gràcies, Agnès. Bueno, gràcies, Manel. Adéu, Xavi.
1: Manel, Agnès, el seu la mirada.
3: Amunt.
2: Vinga, ben amunt.
0: Vinga, bona adéu, bona feina. Adéu, bona nit. Adéu. Bona nit.
3: Passa un minut i mig d'un quart de 12 de la nit. Demà es viurà també un fet insòlit, i és que serà la primera visita d'un papa a un centre penitenciari espanyol, i es produirà demà al matí a Catalunya, de camí a Montserrat. Lleó 14 s'aturarà a Brianzo, on es trobarà amb una vuitantena d'interns. Montse Poblet, bona nit.
4: Hola, bona nit. Són homes i dones de Brians 1 i 2 i també de la presó de Batràs, que habitualment participen de les activitats de la pastoral penitenciària i assisteixen a les misses que es fan dissabtes i diumenges a les presons. La Josefina és una de les escollides per parlar amb el papa. Li llegirà un text escrit per ella i revisat per la pastoral.
5: Que li diré és que estic molt emocionada, molt agraïda de que ens vingui a veure i que s'hagi acordat de nosaltres, dels interns també. Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts.
4: La visita del papa a Brian s'interpreta com un senyal de compassió i acompanyament del pontífex cap a un col·lectiu sovint invisibilitzat, el dels que compleixen condemna. El capellà del centre, Jesús Bel, confia que aquesta acció de Lleó 14 serveixi d'exemple perquè la societat faci el mateix.
6: Solo con su presencia aquí ya conseguirá que el mundo, la sociedad, vea de manera distinta a las personas que viven aquí, que padecen aquí.
4: L'acte es farà al Teatre de la Presó. Només durarà 20 minuts. L'obriran les internes de Brianzo cantant Ayúdame a caminar, i el tancaran elles mateixes amb una estrofa del Virolai.
2: I el papa Lleó 14 també serà demà al matí a Montserrat, que l'últim any ha celebrat el mil·lenari del monestir. L'abadia espera aplegar unes 8.000 persones que han hagut de fer reserva prèvia. Des d'aquesta tarda ja hi ha restriccions d'accés a la zona. Monistrol de Montserrat, Nàtia Dell.
7: Tot a punt a Montserrat, la vigília de la visita del papa, que ha d'arribar a l'abadia a 3:15 del migdia i s'hi estarà fins després de dinar. No es pot accedir al monestir des d'avui en cotxe, excepte els vehicles autoritzats i autocars de grup amb reserva prèvia. A la visita de Lleó 14 es preveu l'assistència aquí a Montserrat d'unes 8.000 persones acreditades, entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes de diferents punts de Catalunya i fidels amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe tot l'acte. Es recomana anar amb temps perquè hi ha molts controls de seguretat i caldrà pujar amb cremallera o aeri. L'acte central del pontífex serà la pregària del Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'Escolania interpretant el Salve Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. Cap a un quart de dues sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels i visitants. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar per cert el seu mil·lenari, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
3: Doncs tot seguit enfilarà cap al barri del Raval. El papa, que és de l'ordre dels Agustins, anirà a la parròquia de Sant Agustí per conèixer de primera mà les entitats que ajuden persones vulnerables. Albert Prat.
8: Sí, amb la visita a aquesta parròquia del Raval i a la presó de Brians, el Vaticà vol enviar un missatge que el papa també està al costat dels més vulnerables i que vol conèixer de primera mà la feina de les entitats que estan cada dia al peu del canó, tal com explicava la setmana passada el rector de la parròquia de Sant Agustí, el pare Faustín, en aquest programa.
9: Quiero hablar con los responsables para saber un poquito cómo se actúa la arquidiócesis de Barcelona en las obras sociales.
8: De fet, el pare Faustín i Lleó XIV es coneixen bé perquè el rector d'aquesta parròquia va acompanyar, va fer de xòfer, a Robert Prevost abans de ser papa en un viatge dels Agustins a Tanzània. A la trobada de demà davant de 200 persones, el pontífex parlarà amb la responsable de Càritas de Barcelona, amb el director d'Obisno, una associació que ajuda a antics presos i a persones amb addiccions, i amb una religiosa que acompanya víctimes d'explotació sexual.
2: El punt àlgid de la visita del Papa a Catalunya serà demà al vespre amb la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. L'acte començarà a 8:15. El Papa hi arribarà amb el Papa Mòbil després de fer un recorregut d'un quilòmetre per l'Eixample. Amb l'objectiu de saludar els ciutadans, Oriol Pujadó, com serà?
10: Doncs a 6:45, una hora abans, a la confluència del carrer Rosselló amb el Passeig de Gràcia, quan començarà aquest recorregut del Papa Mòbil. La comitiva avançarà en línia recta pel carrer Rosselló per acabar girant al carrer Sardenya. A 7:45, com deies, és quan s'espera que comenci l'acte oficial. 8.000 persones assistiran a la benedicció, 4.000 a dins, 4.000 més a fora. A la plaça de Gaudí, per seguir-ho a través de pantalles gegants i amb cadires de plàstic instal·lades. També hi haurà 250 bisbes i cardenals de tot el món i moltes, moltes autoritats. Els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, el president de la Generalitat, el del Parlament, 14 ministres, 7 consellers, l'alcalde de Barcelona. Quan acabi la missa, Lleó XIV sortirà a beneir la torre, s'il·luminarà des de terra fins a la creu i un espectacle de drons que dibuixarà el rostre d'Antoni Gaudí tancarà la nit. Recordem que l'acte de benedicció es fa demà, 10 de juny, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte.
3: 9 minuts i arribarem a 12:15 de la nit. Aquí tenim una escena diària quan acabem el Catalunya Nit, i és que ens creuem amb la Marta Romagosa, parlem fluixet, sí, perquè estan fent aquí el butlletí. Avui això no passarà, perquè ja la tenim situada també a Montserrat. Marta Romagosa, bona nit.
11: Què tal? Bona nit, com esteu?
3: Oh, quina veu ja de pau,
2: estem,
3: eh?
2: Ja? Sí, sí,
11: realment. Tu no saps, jo avui he entrat en pau molt abans de començar la nit dels ignorants, que sempre és el meu moment de pau. Avui he sigut molt abans, perquè és que és per estar aquí i veure-ho, això, eh? No dono l'abast de fer vídeos del silenci que hi ha i aquest ambient de... Vols dir que aquí passarà alguna cosa demà?
3: Segur.
11: I sí, i sí.
3: Sí, segur que sí, segur que sí. D'entrada, avui, nit dels ignorants des de Montserrat, què tens previst?
11: Doncs mira, a part de sempre, ja sabeu que obrim els telèfons i la gent, no hi ha dia que no ens digui alguna cosa que ens sorprèn, vull dir que tothom sap que avui som a Montserrat i estic convençudíssima que hi haurà oients que trucaran per explicar alguna anècdota, algun casament, alguna altra cosa, alguna caiguda o qualsevol altra cosa que els hagi passat aquí a Montserrat, perquè hi ha molta gent que és molt aficionada a pujar a la muntanya de Montserrat. A part d'això, doncs hem demanat al portaveu i administrador del monestir, el pare Bernat Juliol, que ens vingui a veure per explicar-nos una mica tot això, com està organitzat, i saber aquelles coses també curioses, no?, que volem saber, com ara, no sé, si li regalaran alguna cosa al Sant Pare, què menjaran quan facin l'àpat plegats, quines autoritats que hi ha, què se'ls hi diu, com han d'anar vestides aquestes autoritats, sobretot els que hi hagi dins de la basílica, perquè, clar, esperen entre 8.000 i 10.000 persones, vull dir que és una xifra que ens diuen que és de les habituals quan hi ha molta gent a Montserrat, però, clar, això passa durant tot el dia i aquí passarà en un període molt concret de temps, per tant, o sigui, tot està super organitzat perquè la gent es pugui moure el mínim possible només allà on poden anar. Vull dir que està tot molt ben muntat, però veurem que a vegades passen coses doncs, que no es poden preveure.
3: Exacte.
11: No? I després, aprofitant que nosaltres aquest dia de la setmana sempre fem una ruta per algun lloc o pel món o per Catalunya, aquesta setmana li hem demanat a en Gerard López, home, que ens faci unes rutes per Montserrat, ja que som aquí. Jo no sé si demà al matí, entre una cosa i l'altra, m'animo i un cop passada tota aquesta seguretat encara acabo fent alguna ruteta. Però vaja,
3: tu,
11: demà no a les 12 serem aquí també, vull dir que ja em veureu.
3: Això t'anava a dir que no sé quina hora podràs sortir tu de Montserrat després.
11: Doncs no ho sé, haig de fer una intervenció al matí amb l'Ostrell, al matí sí? De Catalunya Ràdio, i després intentarem baixar perquè, clar, la pròxima nit hem de tornar des dels estudis aquí on sou vosaltres. Vull dir
3: que no t'hagin de fer un lloc al papamòbil.
11: No, segur que no, segur que no. Intentarem colar-nos al cremallera, que això sí, hem pujat al cremallera fabulosament, pràcticament sols aquesta tarda, i espero que demà també puguem baixar, o com a mínim sabent que hem d'estar a la ràdio una hora determinada i que necessitem una mica de descans abans, doncs que ens puguin, ja no dic colar, però sí intentar baixar amb una mica de marge per poder arribar a temps a tot, no?
3: Molt bé, doncs t'escoltarem, que aquí tots som ignorants. Bona nit.
11: Doncs vinga, bona nit, que vagi bé.
3: Adéu.
11: Adéu.
3: Doncs va, fem una pausa per la publicitat i després no us perdeu la ruta, podríem dir, turística i arquitectònica que farem amb la Benedetta Tagliabue, perquè valdrà la pena.
12: Catalunya nit.
13: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
14: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
15: 31.614 31614 sèrie 18.
14: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
16: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
17: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
18: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
17: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
16: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
17: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
17: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
16: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
18: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
17: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
19: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
20: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
21: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
20: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
22: I també disponible a la plataforma 3CAT.
23: La nit dels ignorants s'hereda.
24: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
23: Pot arribar a travessar oceans.
25: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
23: Veu com creixen els seus oients màgics.
26: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
23: I posa la pell de gallina.
27: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
16: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
27: És que m'heu posat la pell de gallina.
16: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
28: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
29: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
28: Per aprofundir en tota mena de temes.
30: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
28: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
31: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
16: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La Solució, amb Elisenda Carot. Oh!
12: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
12: Catalunya nit.
0: luna a la de una. Y cuando quieres sale eso y no crece la lechuga.
1: Las noticias. Si no mano, sota la llum de la lluna.
0: Luna, que te mereces.
1: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Luna a la de una.
1: Catalunya Ràdio.

0: Avui estem parlant molt de la visita del Papa, ja fa dies que en parlem i més que en parlarem, però no seria el mateix, sens dubte, sense la Sagrada Família. No sabem ni tan sols si passaria per aquí el Papa si no hi hagués un edifici com el que va imaginar Antoni Gaudí. I quan parlem d'arquitectura, que és el que volem fer ara, parlar d'arquitectura, i d'esglésies, però quan parlem d'arquitectura ja sabeu que aquí ens agrada trucar a la Benedetta Tagliabue, que és la nostra col·laboradora al Catalunya Nit, i la podem saludar ara mateix. Benedetta, bona nit.
1: Hola, bona nit. Què tal, Manel?
0: Bé, molt bé. Mira, moltes ganes de parlar amb tu, perquè ara ho volem agafar això per la banda de l'arquitectura, i d'entrada sí, volíem fer una primera parada amb aquesta basílica, aquesta església que mirarà tot el món demà o bona part del món i que realment sí, atrau moltíssima gent, que és la Sagrada Família. És sens dubte una icona, hi ha gent que els agrada, gent que no els agrada, hi ha debat, però en qualsevol cas, com la veus tu, la Sagrada Família, com a arquitectònicament?
1: Arquitectònicament, ara no hi ha res a dir, és un monument excepcional, és algo increïble, i a més és molt telegènica, o sigui que quan la veurem a la televisió tots ens quedarem impressionats, com ha passat fa uns anys amb l'altra visita papal. I aquesta vegada la veiem més adelantada, o sigui, serà encara més impressionant.
0: Clar, quan es parla de la Sagrada Família, doncs hi ha gent que es limita al m'agrada, no m'agrada. Fins a quin punt, més enllà d'això, de que agradi o no, és un edifici excepcional? Fins a quin punt? És a dir, què la fa diferent?
1: La fa diferent perquè el concepte original és el concepte d'un personatge, que és l'Antoni Gaudí, que era realment més que genial. No se sap d'on venia, no? La seva manera de pensar, la seva manera de concebre l'arquitectura. Però, clar, l'Antoni Gaudí també deia que una catedral, perquè aquesta és una gran catedral, no la fa una persona, la fan generacions, amb tots els desitjos de les generacions de tenir un lloc de cult molt important. I llavors, en aquest sentit, és molt correcte que l'Antoni Gaudí ha donat unes línies guies, ha donat una part construïda que és increïble, i ara l'estem seguint construint en anys i anys. O sigui, em sembla una cosa molt coherent amb el pensament de Gaudí.
0: És un edifici amb mil i un detalls. És a dir, perquè si la veus de lluny, veus bàsicament aquesta mena de columnes mirant al cel, no?, per entendre's, les torres, però cada cop que hi ha plans, allò, detall de l'edifici, a tot arreu hi ha coses.
1: És increïble, però jo crec que això és molt correcte, no? Si tu mires la façana de la Nativitat, del Naixement, ja veus que Gaudí anava endavant en detalls. O sigui que era lentíssim perquè ell construïa detallet darrere detallet. Clar que tenia com el plan general, no? que hi ha més o menys el plan general del que ho volia fer, però anava fent, agafant una fulla, una senyora, una gallina, i fent com aquesta composició increïble feta de detalls. Llavors, ara, al seguir la feina, m'ha semblat molt important que tots els arquitectes, pensadors, dissenyadors que han seguit, artistes que han seguit aquesta feina, han donat tanta importància als detalls. Em sembla fonamental.
0: Per dintre també, la majoria de gent la veu per fora, per dintre també en té molts. A tu, en general, t'agrada la Sagrada Família?
1: A mi la Sagrada Família m'encanta. Quan era només una façana, dos torres i unes escales helicoïdals que arribaven cap a dalt, a mi m'encantava anar allà, portar els meus turistes, fer les escales caminant, i realment és una experiència impressionant. Però ara és encara més. Ara és més complicat entrar-hi, però és una experiència increïble. Si tu portes algú de fora, quan entra la Sagrada Família, és difícil que no digui uau, i quedi estupefacte.
0: Clar, ara ja és l'església més alta del món, ara anirem per altres escenaris, però abans, si et fessin triar, que això ja m'imagino que és molt difícil, complicat, però un edifici de Gaudí, tu et quedaries amb la Sagrada Família o en triaries un altre?
1: Mira, la Sagrada Família sí, però no és del tot del Gaudí, em sembla, perquè
0: Clar.
1: clar que s'ha acabat amb uns planos a Gaudí, però s'ha tingut que inventar molt, llavors és una cosa més col·lectiva. Jo crec que m'agraden edificis com, per exemple, el Parc Güell, que no és un edifici, és un paisatge, o un edifici com el Palau Güell, que és una cosa molt preciosa, molt cuidada. Pues, no sé, Gaudí és fantàstic tot.
0: Sí, el Palau Güell, que passa molt desapercebut per molta gent, eh? Hi ha costum de veure la Pedrera, de veure la Casa Batlló, la Sagrada Família i el Parc Güell, i en canvi aquest edifici que està al
1: El
0: Raval,
1: Palau Güell,
0: exacte,
1: exacte.
0: no és tan comú. D'acord, doncs
1: I
0: va.
1: val la pena.
0: I val la pena, sí. El que és evident és que com a església suposo que podem dir que la Sagrada Família és única al
1: Sí, és
0: món.
1: increïble, únic al món. I aquest any, ja veuràs, demà serà un deslumbre, una cosa impressionant.
0: Segur que sí. Única al món, però això no vol dir que no hi hagi altres esglésies que per un motiu o un altre també siguin úniques al món. Si ens fixem una mica més o menys en edificis contemporanis, perquè moltes vegades quan pensem en esglésies allò retrocedim segles, eh? Però si pensem més o menys en el món contemporani, a quines esglésies ens portaries tu si poguessis triar?
1: Mira, com esglésies com úniques i especials, per exemple, jo tinc una que està al meu cor, que és a Itàlia, i es veu molt bé perquè és l'església de l'autopista. I aquesta era l'idea, no? Posar una església que la veiés al número més gran de persones possibles, perquè a l'autopista mira quanta gent passa. I aquest arquitecte molt bo, que era un arquitecte de l'època feixista i al final de la seva vida era molt religiós, ha volgut fer aquesta obra que es veu des de l'autopista, que és una obra d'arquitectura excepcional. Ell es deia Giovanni Michelucci i la seva església és la església de l'autopista,
0: Ostres,
1: però magnífica.
0: doncs una idea molt original, perquè normalment també, això que dèiem de tirar segles enrere, normalment les autopistes ens les imaginem al centre històric, eh, d'una ciutat. Doncs aquesta a l'autopista. Va, doncs ja en tenim una per fer turisme. Aquesta on la trobaríem? A
1: Exacte.
0: quin lloc?
1: Aquesta, a l'alçada de Florència, una
0: Molt
1: mica
0: bé.
1: abans de Florència, a l'autopista A1 italiana, i val la pena sortir, anar com cap a l'aeroport, per trobar la iglesia i anar-la a visitar, perquè realment és preciosa a dintre també.
0: O sigui, m'encanta la idea, eh? En comptes d'àrees d'allò de servei, de peatge, parem per anar a veure l'autopista, a l'església de
1: Exacte,
0: l'autopista.
1: l'església de l'autopista,
0: Va,
1: veus que bé.
0: doncs ja en tenim una. Va, quina altra?
1: Quina altra? Bueno, jo crec que una altra tira una mica molt cap a Itàlia, perquè sóc italiana, però una altra que és excepcional és el santuari de Padre Pio a Sant Giovanni Rotondo, in Puglia, che è una cosa incredibile e deriva da che Padre Pio era come considerato un san, non so se era san realmente, okay, però all'epoca di M, quando egli stava vivo, era un personaggio super carismatico che aveva molti seguitori e hanno tenuto che fare una chiesa espressamente perché, claro, arrivavano a avere con 30.000 persone allà. Gli avors hanno tenuto che fare una grande chiesa. Però tenien una contraddicció, perquè el padre Pio era un fraile, com es diu, cappuccino, o sigui, una cosa francescà, una cosa com umilde, e llavors non volevano fare una mega iglesia più grande che il Vaticano. Llavors hanno creato un architetto molto buono, che è il Renzo Piano,
0: Sì.
1: e gli hanno mandato a fare una iglesia favolosa, enorme, però nel mateix temps humil.
0: Bé, bé, clar, això ja entrem en el món de les contradiccions de l'Església, que també donaria per molt. Però és veritat que
1: Sí.
0: l'estic veient ara en imatges, jo conforme la Benedetta va dient coses, m'ho vaig obrint aquí a internet, i realment tant
1: Clar.
0: la de l'autopista com aquesta són espectaculars.
1: Són espectaculars. Aquesta de Sant Giovanni Rotondo no té façana pràcticament, és com un lateral que tu veus i veus aquesta estructura feta de pedra de veritat, o sigui que han treballat els enginyers d'Aro, Peter Rice, que era un geni amb el Renzo Piano, i han fet aquestes arqueries de pedra plena, una cosa impressionant i que ara avui en dia no es pot fer.
0: Clar. Va, doncs ja en tenim dues, a banda de la Sagrada Família. On més ens pots portar?
1: Mira, puc portar a Harvard, a Boston, a prop de Harvard, hi ha el campus del MIT, i allà Saarinen, un arquitecte boníssim que era del nord d'Europa, però que després s'ha mogut als Estats Units, ha fet una capella, però una capella molt oberta. És una capella molt bonica quan entres i et preguntes, però aquesta és una església o què? I després llegeixes la placa i veus que aquesta és una capella que vol acollir a totes les religions. Llavors no hi ha símbols específics i hi ha un lloc per contemplar, per entrar com una mica en meditació, però qualsevol religió està acceptada per aquí. I jo crec que això
0: Sí,
1: és molt maco, perquè
0: l'acabo
1: està molt
0: de
1: obert.
0: consultar també i és ben bé així, és molt original, de dintre molt bonica, per fora
1: Molt
0: gairebé
1: bonica.
0: no diries que és una capella o una església, i és veritat que no hi ha, per
1: Sí.
0: exemple, la típica creu o un
1: No.
0: campanar o aquest tipus d'elements, eh?
1: Exactament, i juga molt amb la llum que realment és la meravella que tots els humans tenim, és el joc principal d'aquesta arquitectura. És una arquitectura
0: Molt, molt
1: estupenda.
0: recomanable. Va, doncs tenim temps per una església més i et deixem aquí alguna que hagis fet tu, que sabem que n'has fet una de molt moderna i de molt xula. Així que aquesta ha de ser teva, eh?
1: Sí, bueno, nosaltres hem tingut la sort de fer una església i és a Ferrara, que a més és una ciutat italiana molt i molt maca, i saps, fer una església és una gran experiència, realment, perquè treballes amb tot el tema de l'espiritualitat, del ritual, de la litúrgia, i amb artistes al costat. Ha sigut realment meravellós fer aquesta església a Ferrara acompanyats de l'artista Enzo Cucchi. Ha sigut molt maco.
0: És impressionant. Si la veiem per fora, descriu-nos una mica, perquè crec que la teulada la gent hi reconeixeria la vostra mirada, eh?
1: Jo crec que sí, la teulada té aquesta cosa com de bòvedes una mica catalanes des de fora, està feta amb una estructura de formigó molt, molt forta i molt fina, i també està tota recoberta d'aquests totxos molt típics d'allà, que nosaltres hem treballat d'una manera especial. Però també la teulada sembla suspesa, perquè hi ha com una línia de finestres que fan veure la teulada suspesa sobre els murs. Llavors tens aquesta cosa com d'entrar ja en un edifici en suspensió. I quan
0: Efectivament.
1: entres,
0: I ara t'anava a
1: sí, no?
0: dir, i per dintre, el que heu fet amb la fusta és impressionant.
1: Sí, sempre teníem la fusta al cap, eh? Teníem moltes ganes de fer una coberta de fusta, fer l'estructural de fusta, que era molt complicat, llavors hem utilitzat la fusta com a element acústic, perquè clar, a dintre de la iglesia l'acústica té que ser suau, no tens que perdre els sons. I llavors allà hem fet una recobertura amb una fusta molt trençada que dona aquesta impressió de tenir quasi un dibuix molt càlid a sobre del cap, que dona realment tota un'atmosfera. Els murs són de formigó, tal qual, no hem pintat, no els hem tocat, són molt d'usos, i la coberta de fusta és molt suau. I llavors també el paviment és molt suau perquè és una pedra de Puglia molt, molt maca, molt dolça, de color beige. I llavors tens aquesta cosa com de contrast també, no? I l'obra de Enzo Cucchi amb totes unes grans creus i unes formes de ceràmica negres és molt impactant, molt impactant.
0: Quan us arriba un encàrrec com aquest o quan guanyeu un concurs per fer una església, com adaptes la teva arquitectura a l'encàrrec en concret? Perquè aquí estem parlant d'una església molt moderna, és a dir, convido la gent a... Després posarem a la nostra pàgina web, quan pugem aquest àudio, posarem el llistat d'esglésies perquè qui vulgui
1: Que bé.
0: les pugui anar trobant. Però com adaptes l'encàrrec que et fan amb la teva visió de dir vull fer una cosa contemporània, moderna, com és aquest cas?
1: Mira, jo crec que és contemporània, moderna i al mateix temps una mica barrejada amb la història. Tant que hem recuperat peces, per exemple, hem recuperat fustes, hem recuperat unes bigues antigues enormes abandonades que estan al centre de l'església i fan una gran creu. I jo crec que aquesta cosa del contrast és molt important, molt maca.
0: Efectivament. Doncs, Benedetta Tal i avui hem començat a la Sagrada Família i hem acabat a Ferrara, però entremig ens hem trobat amb tot d'esglésies úniques al món, que també segur que faran que molta gent visiti aquests temples més enllà que siguin religiosos o no. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
1: Gràcies. Gràcies, mami.
2: Tres quarts de 12 de la nit, és hora de treure el cap a la rotativa d'Imprinsa. Allà al comandament, com sempre, un dia més. Lídia Téllez, bona nit.
3: Hola, bona nit, Agnès.
2: T'han arribat les portades de l'Ara i el Periódico?
3: Sí, han arribat.
2: Va, endavant, pues mira, amb l'Ara.
3: Per una banda tenim Trump acusa l'Iran de batre un helicòpter nord-americà a Ormuz i avisa que respondrà. Una altra notícia, Espanya lidera el decomís de droga a Europa. I la notícia principal, el papa reivindica un país divers acollidor per a tothom. I la foto de portada és ahir el papa a la catedral. Després, la mateixa foto també la tenim en el periòdico, i en aquest cas diuen, el papa llama a los catalanes a ser constructores de unidad. Una altra de les notícies, a partir d'hoy el juez tomará declaraciones a vecinos, médicos y abuelos del bebé maltratado. També tenim fallos de software. Rodalies i Adif emprenderan acciones legales contra Siemens por los cortes d'ayer. I un mundial marcado por la tensión geopolítica alza mañana el telón.
2: Molt bé.
3: Fins aquí.
2: Molt bé, Lídia. Moltes gràcies. Bona nit.
3: Bona nit. Fins demà.
0: Tenim més portades aquí a l'estudi, Marguell.
4: Sí, comencem per la Vanguardia. Evidentment, avui la foto destacada és per l'acte del papa aquesta nit, aquest vespre a Montjuïc. El papa encara al cim del seu viatge amb l'acte de la Sagrada Família, que serà demà. També en aquesta portada punxa l'última vaga de docents del curs a Catalunya. Un parell de titulars més que la Generalitat i Adif culpen Siemens de les caigudes a Rodalies i també l'assassinat d'una nena d'11 anys commociona França. També en aquesta portada de la Vanguardia, però també ho llegim al País, Donald Trump amenaça l'Iran amb represàlies per l'abatiment d'un helicòpter dels Estats Units i, de fet, informacions de fa poca estona asseguren ja que avui els Estats Units han llançat una sèrie d'atacs contra l'Iran com a represàlia. El punt avui, també, obertura amb la visita del papa a Catalunya. Bon dia i bona hora, agafen les paraules que ha dit Lleó 14 tan sols arribar, equilibris entre el català i el castellà en el primer dia de la visita del papa Lleó a Barcelona. I també en aquesta portada, el punt avui, augment dels alumnes que accedeixen a les proves d'accés a la universitat via la formació professional. I acabem amb El País. La foto és per avui el líder del PSOE Extremadura, perquè els socialistes extremenys ofereixen el seu vot al PP si prescindeix de Vox. I també destaquen en aquesta portada que el judici a David Sánchez acaba en versions oposades entre la UCO i els testimonis.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc, i recomanem, per cert, a tothom que s'estigui desplaçant en cotxe pel centre de Barcelona que s'informin bé, perquè ens diuen que han començat restriccions que poden comportar algunes aturades puntuals.
4: Sí, sobretot a la zona de la Sagrada Família, carrers com el carrer Rosselló, doncs ja comencen a trobar-se tallats i això ja està complicant una mica la circulació en aquests punts.
0: Molt bé, doncs això avui hi serveix també per demà
2: sí,
0: durant tot el dia. Moltíssimes gràcies,
4: bona nit.

0: Doncs faltaran 12 minuts per les 12, 12 minuts perquè se'ns acabi el dia i, com sempre, els volem aprofitar fins al final.
1: Amb la persona que tindrà avui l'última paraula del dia, que fa més de 30 anys que conviu amb una malaltia crònica que arreu de l'Estat afecta més de 5 milions de persones adultes. Quan li van diagnosticar, quan va debutar, era una persona esportista, anava amb bicicleta, de muntanya, també de carretera, i al final ho va deixar, diu que estava tip de no poder controlar els seus nivells de sucre a la sang. En aquell moment es va posar les piles, explica, i va començar una carrera de recerca que l'ha portat a ser un referent com a nutricionista expert en diabetis. Ara acaba de publicar el llibre Más allá de la glucosa, cómo entender y tratar la diabetes desde la alimentación. El nostre convidat d'avui és el Serafín Murillo, ell és nutricionista expert en diabetis, treballa a l'Hospital Sant Joan de Déu i és professor a la Universitat de Barcelona. Bona nit i benvingut, Serafín.
2: Molt bona nit.
1: Aviam, la primera, has après alguna cosa avui venint aquí al programa?
2: N'he après molt, he après moltes notes. I era, bueno, és un dia amb una notícia impactant i he agafat com tres rituals que he vist, no? Un alt de tota la litúrgia de l'Església, com realment està molt treballat, és un ritual antic. Un de nou, que és una gran novetat, que és algo que s'acaba, que és el dels treure els còdics de la farmàcia. Jo crec que això ha sigut una notícia que no sé què faran els fabricants de cúters a partir d'ara amb totes aquestes eines. I després un altre ritual, que era el de Rodalies, que ni tan sols amb la visita l'hem pogut evitar, no? Però tenim de diferents.
1: Doncs és una bona, no? Bona idea, allò expressada en tres moments diferents. A veure, has publicat Más allá de la glucosa, com ho entendeu i tratar la diabetes des de l'alimentació, però potser abans hauríem d'entendre com funciona el nostre metabolisme per entendre què és la diabetis.
2: Clar. Parlem de diabetis i són moltes diabetis. Sí. Imaginem un nen, a l'hospital tenim nens que malauradament amb un anyet ja tenen diabetis, parlem de diabetis tipus 1, pot haver-hi una diabetis a l'embaràs, pot haver-hi una diabetis tipus 2, que és la que tracta el llibre, una persona normalment d'edat més avançada, amb més sobrepès. El que tenen en comú és que els nivells de glucosa en sang, que és aquest sucre, augmenten per sobre del que hauria de ser a l'habitual.
1: Uh-huh. Sí. I el cos no és capaç, no, de fer baixar aquests nivells de sucre a la sang. Què comporta tenir diabetis?
2: Té dos parts. Una és el que pot passar en el futur o en el present, aquest nivell de sucre elevat pot conduir a problemes, a malalties de futur al llarg dels anys, més risc cardiovascular, d'algunes complicacions que passen per tenir aquests nivells de sucre elevats amb el temps. L'altra és la feina que dona, no? És a dir, el tractament. Això no és em prenc una pastilla i prou, sinó que, sobretot associat al tractament amb insulina, necessita regular aquesta insulina, s'ha de fer de pàncreas. És a dir, el que fa el pàncreas de forma meravellosa és com anar amb un pilot automàtic, hem de passar-ho a manual, no? I no hem après, no sabem fer això, no? I hem de mesurar els nivells de glucosa, aplicar la insulina que toca, comptabilitzar els aliments, tot, perquè la part aquesta de la nutrició és tan fonamental, no?
1: Anava a preguntar què no sabem de la diabetis, però deu ser sobretot això, digues.
0: Exacte, no, anava a dir, has parlat de diabetis 1 i diabetis 2, ja has posat els exemples, no?, d'algú petit o algú que ho agafa de gran. Els tractaments serien el mateix o no?
2: No, tenen... El punt comú és la glucosa que augmenta, però el tractament és totalment diferent. A la diabetis tipus 1, que pot presentar-se a qualsevol edat, abans pensava que només amb nens, però qualsevol edat, i aquest sempre va associat amb insulina, des de l'inici. La diabetis tipus 2 és com una cursa de fons, que quan la glucosa en sang apareix, ja sabem que 10-15 anys abans ja comencen a bellugar-se coses al cos que predisposen cap a aquesta diabetis. És a dir, que un cop que a l'analítica de la revisió d'empresa o que la visita al metge dona aquella notícia no molt desitjada de que la glucosa està elevada o que tens diabetis, doncs 10-15 anys abans ja començaven a gestar-se coses que no hem pogut aturar. I aquesta diabetis tipus 2 també pot acabar amb insulina.
1: Potser hi ha una altra cosa que no sabem, potser la diabetis 2 es pot prevenir, la diabetis 1 en canvi no tant.
2: Sí, malgrat que s'estan fent esforços amb recerca, hi ha recerca molt prometedora amb diabetis tipus 1 per intentar frenar-la, això també, si s'agafa molt a temps. Amb la diabetis tipus 2, aquí hi ha part del llibre sobre això, no? És a dir, clar que en teoria sí, és possible frena la diabetis tipus 2, però a la meva opinió humil, és molt poc probable, perquè això suposa un canvi d'hàbits que va a vegades molt més enllà de la persona, no? Reduir el pes corporal, canviar l'alimentació, augmentar l'activitat física, regular la son, són els horaris, són, abans parlàvem dels horaris dels àpats, etc. Doncs això és algo que sí que és probable fer, però que a la pràctica, si mirem les enquestes, mirem els estudis, són poques les persones que són capaces de fer aquest canvi, no només, això no és per un dia, sinó per la resta de la seva vida, no?
1: Perquè la diabetis 2 sí que va íntimament lligada a l'alimentació.
2: Va lligada a la genètica. Com a malaltia, tens una part genètica que per molt que puguis fer, si vas cap a aquella via, potser la frenaràs, baixaràs una mica el ritme, però arribarem igual. I sabem sobretot que és el greix localitzat a la zona abdominal, aquest excés de greix, una activitat sedentària, però sabem que hi ha moltes més coses que no teníem molt controlades. Contaminants, també horaris, la son, l'estrès, tot això va afegint coses que ens van apropant, perquè realment el que ens passa és que el pàncreas produeix insulina, però tots aquests factors fan que aquella insulina no tingui l'efecte que hauria de tenir.
0: I amb l'alimentació què podem fer? Què recomanes?
2: Podem fer moltes coses. El primer de tot és que no ens desbordi tot el que podem fer, no? És a dir, a vegades som massa agosarats amb explicar coses que podem fer, i això cada persona veurà fins on pot arribar, no? Perquè la llista de coses a fer és fantàstica, és tremenda. Hem fet piràmides d'alimentació, s'han fet mètodes de plat de Harvard, que no era de Harvard, que era europeu, però que s'ho van apropiar. Hem fet llistes de diferents formes de pautar alimentació. Hem creat models com la dieta mediterrània o l'alimentació mediterrània, que segurament estan molt integrats al que tota la població més o menys coneix, no? És a dir, sabem que hem d'augmentar fruites i verdures, reduir aliments ultraprocessats, que a les farines, l'arròs, la pasta, siguin millor integrals, que hi hagi llegums, això són menjar més peix que carn, i reduir el consum. Aleshores, més o menys ja tenim com una llista que sabem que, més o menys, quan passem aquests qüestionaris de si es sap o no sap, a vegades hi ha dubtes, però tot això ja més o menys ho tenim en compte. El problema és que el coneixement no t'assegura que posar-ho en pràctica. És a dir, coneixement és bàsic, és la primera part, per això escrivim llibres com aquest, fem tota la divulgació possible, però després que l'objectiu que posem no estigui massa allunyat de la nostra realitat. I això hem de ser molt, tot una mica compassius amb la realitat de cada persona, no? Fins on pot arribar. I aquí és on tenim la part aquesta crítica, no?
1: Que bo, interessant, també, no? Saber fins al marge que un té i com... Clar. Clar, els tractaments han canviat molt amb els últims anys?
2: Sí, molt, molt, molt. Segurament... Jo vaig estudiar fa molts anys i durant molt de temps no calia estudiar massa i amb els últims 5-10, amb diabetis tipus 1, per exemple, ha canviat com un... Se li ha donat la volta tot el tractament amb sistemes tan al·lucinants que són capaces de quasi controlar els nivells de glucosa en sang amb una bomba d'insulina connectada amb un sensor de glucosa. I això ha millorat i està millorant fins i tot l'aparició, la reducció d'aparició de problemes a llarg termini amb els nivells de glucosa elevats. En diabetis tipus 2 la notícia és la irrupció d'aquests fàrmacs que ajuden a controlar el pes corporal, a controlar la gana, que van aparèixer fa més de 20 anys ja amb diabetis i ara s'apliquen també amb obesitat i que estan ajudant a que la prevalença o la gestió de la diabetis sigui més favorable.
1: Vas amb bici o no?
2: Menys del que m'agradaria.
1: Però has tornat a agafar la bici, no? Vull dir que
2: poc, perquè quan... Això passa amb els ciclistes, eh? Alguns continuen, però altres quan deixen la bici faig altres coses, però després costa tornar-hi.
1: És que és duríssima, sí, sí. La bici.
0: Però si haguessis sabut el que saps ara sobre la malaltia i tot plegat, no hauries deixat la bicicleta?
2: No, jo crec que tampoc no tenia massa condicions de base, eh? O sigui, jo tenia més voluntat que a classe, eh? Però segurament no l'hauries deixat.

0: La veu de Tom Waits és única, feia molt temps que no treia cap tema nou i ara ho ha fet conjuntament amb una banda que també feia molt temps que no publicaven res, Massive Attack, és una cançó protesta en realitat, Boots on the Ground, contra les polítiques del president nord-americà Donald Trump, i que aquesta setmana ens serveix per anar preparant-nos per l'última paraula, Agnès.
1: L'última paraula del dia, avui la tindrà en Serafín Murillo, ell és nutricionista, expert en diabetis, a l'Hospital Sant Joan de Déu, professor també de la Universitat de Barcelona. Ha escrit Más allá de la glucosa, cómo entender y tratar la diabetes desde la alimentación, que es pot comprar a partir de demà, 10 de juny, a totes les llibreries, i que ens servirà per entendre doncs, què passa en el nostre cos i, sobretot, com podem relacionar-nos amb l'alimentació d'una manera segurament més saludable, amb diabetis o sense diabetis. Gràcies, Serafín, per acompanyar-nos, per ensenyar-nos aquestes coses. I res, aquest micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
2: Doncs és cert que la nutrició és un camp abonat per mites, per falses creences. Parlem del dejuni intermitent, d'aquests fàrmacs que dèiem per baixar de pes, de si prenc magnesi, creatina, diferents suplements, també si eliminem els hidrats o no, si traiem greixos, si els tornem a posar. I una mica una petita crida de no perdre el plaer del menjar, de la part social, de la part, fins i tot el dia d'avui, espiritual del menjar. I veiem persones que mengen amb culpa, amb por, amb malestar, no? I ni tan sols la diabetes mereix això. Jo crec que ho hem de retornar.

0: Bona nit. El papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte que ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del papa a Catalunya viurà el punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran a un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Can Brians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al barri del Raval. El president Salvador Illa s'ha reunit durant mitja hora amb el papa Lleó XIV, qui ha agraït que utilitzi el català durant la seva visita aquí a Catalunya. La trobada s'ha fet al Palau Episcopal, on s'allotja el pontífex. Lleó XIV també s'ha vist breument amb el president del Parlament, Josep Rull, i amb l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni. Els Estats Units llancen una ofensiva militar contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que han aturat la circulació de trens al migdia i han provocat retards durant la tarda. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens en reparaven un servidor del centre de control. Els estudiants s'enfronten aquest dimecres als exàmens d'Història i Història de la Filosofia en el segon dia de selectivitat. Aquest dimarts, les proves d'accés a la universitat han començat sense problemes, tot i la visita del papa i la vaga de docents. A l'examen de castellà hi han aparegut textos d'autors com Nuccio Ordine, Gloria Fuentes i Blas de Otero. I emotiu concert al Palau de la Música, el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67, el primer partit. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final, en superar el Barça en el cinquè enfrontament de semifinals per 1-2. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon enfrontament de semifinals. I afegim que Rafael Yuste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat.
0: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de la setmana, amb les màximes més altes d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a la primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès.

0: Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
1: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García. I la segona ha començat quan Lleó 14 ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
2: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
1: Hi ha hagut tres testimonis de fe i el papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
2: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
1: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: L'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convertit també en un espai de celebració i trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies i grups de parròquies vinguts de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens marcat per aquesta música, la pregària i una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi, Cèlia Forment.
3: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del papa Lleó XIV.
4: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagia a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
5: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presente aquí.
3: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
6: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars. També hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
3: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
7: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
8: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
9: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
3: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà, amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari, amb una gran escalinata, l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que beneirà demà al pontífex, i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
0: Aquesta visita del papa a Catalunya ha començat dimarts pels vols de la 1 del migdia, quan l'avió que el portava de Madrid ha aterrat a l'aeroport del Prat. Des d'allà el pontífex s'ha traslladat directament a la catedral de Barcelona, on se l'ha sentit per primera vegada parlar català. El pontífex ha presidit l'homilia i ha lloat Catalunya com a terra d'acollida. El papa ha instat a la fraternitat cristiana també en el si de l'Església catalana.
2: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
0: En aquesta pregària, el papa ha anat combinant el català i el castellà. Després de l'acte, que ha plegat autoritats eclesiàstiques i també voluntaris, ha visitat la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Omella, que ha exercit d'anfitrió. Allà han acabat l'acte resant una oració a la copatrona de Barcelona. Mentrestant, a l'exterior de la catedral s'hi han concentrat prop de 6.000 persones i llavors 14 les ha saludat quan ha acabat l'acte.
2: Bon dia i bona hora!

0: Germani, Germani! Con mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
1: El president Salvador Illa ha agraït personalment a Lleó 14 que hagi tingut aquest gest i que parli en català durant aquesta visita a casa nostra. El cap de l'executiu s'hi ha reunit durant mitja hora al Palau Episcopal, és el lloc on s'allotja el papa a Barcelona, al costat de la catedral i a tocar de la Generalitat. El papa també s'ha vist breument amb el president del Parlament i amb l'alcalde de Barcelona, Albert Prat.
2: Salvador Illa pràcticament no es desenganxarà del papa durant la seva visita a Catalunya, però ha hagut de batallar perquè el Vaticà li trobés un forat per veure's a soles. De fet, ja es coneixien perquè el president de la Generalitat va ser dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va obrir les portes del Vaticà poc després de ser escollit. Illa ha sortit satisfet de la reunió, que ha servit per donar-li la benvinguda i agrair-li que tingui en compte el català durant la seva visita a casa nostra.
3: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, amb la seva sensibilitat cap al país. No?
2: Illa ho ha explicat als micròfons a 3Cat Info després d'aquesta trobada amb el Sant Pare, que ha fet acompanyat de la seva dona. També han parlat de com veuen el món de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El cap de l'executiu li ha regalat una rèplica de les homilies d'Organyà, un dels primers textos en català de la història, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família i una reproducció de la Nina d'Ivori de la necròpolis de Tàrraco, una figura de fusta del segle III que s'ha convertit en una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya.
1: Doncs bé, tot això ha passat aquest dimarts, però aquest dimecres aquesta visita del papa a Catalunya viurà el punt més àlgid, Lleó 14, coincidint amb el centenari de la mort d'en Toni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot preparat per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir als vehicles que hi estiguin autoritzats. Des del 1982, quan pontífex no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat, Natia Dell.
4: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps, perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve, Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 13:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
1: I a l'altra cara de la moneda, un centenar de persones s'han concentrat al passeig del Born de Barcelona contra aquest macrodispositiu per rebre el papa.
5: Visca la laïcitat!
6: Visca!
5: Visca el lliure pensament!
6: Visca!
5: Visca la llibertat de consciència!
6: Visca!
1: Els convocants Ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Europa Laica han parlat d'una despesa pública inadmissible per un estat confessional.
7: I té tot el dret a resar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
8: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
9: Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat és respecte.
1: I han lamentat que, a més d'esquivar qüestions com els casos de pederàstia o el paper de l'Església durant el franquisme, el papa hagi vingut a carregar contra consensos socials, com ara l'avortament i l'eutanàsia. L'actualitat ens deixa més focus. Els Estats Units han atacat diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement d'aquesta zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà, Donald Trump, ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, òbviament, fragilitat a aquest alto el foc que està pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal, a l'Orient Mitjà, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts a la ciutat de Tir, a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la de Mohammad Mostafe.
10: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
1: Els avions israelians han bombardejat la ciutat amb l'objectiu d'atacar posicions de Hezbollah. També hi ha hagut atacs en altres localitats del sud i en alguns punts intercanvi de foc amb els milicians.
11: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
12: Aquest dimecres arriba amb una mica de novetats. Si ho notem ja, a hores d'ara, amb la presència dels núvols que tapen a estones bona part de la meitat nord del país amb possibilitat de ruixats. Ruixats que durant la matinada han anat avançant cap a la Catalunya central i s'esperen que puguin arribar a punts del paralitoral, especialment de les comarques de Girona, però també de Barcelona. Com més cap a ponent, el temps serà molt més assolellat durant el matí i el sol, que a poquet s'anirà imposant a gran part del país. Les precipitacions se'n marxaran del tot pràcticament a primera hora del dia, de manera que el sol s'anirà imposant, i aquesta tarda sí que tindrem més núvols cap al Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental, interior de les comarques de Girona o al nord de les comarques de Barcelona. De precipitacions poquetes aquesta tarda i minces les que poden aparèixer cap al Ripollès i Osona. I les temperatures que avui toquen fons. Del matí més fresc, passarem també a un migdia amb prou suau, pràcticament sense calor en lloc del país. Si considerem calor 30 graus, doncs pràcticament tocarem els 30 de puntetes a punts de la Catalunya central, de ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara passen 2:15, els estudiants encaren aquest dimecres el segon dia de la selectivitat, que ha començat sense afectacions per aquesta visita del Papa i també per la vaga de docents. Aquest dimecres serà el torn de dues assignatures de PES, Història i Història de la Filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ara Ciències Generals, Llatí o Matemàtiques, i a la tarda Biologia o Literatura Catalana. En el primer dia de selectivitat, els alumnes han fet l'examen de Llengua Castellana i Literatura i després el de Llengua Estrangera, en què la majoria, un cop més, han optat per fer anglès. En el de castellà, els estudiants han hagut de respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nucho Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. També se'ls ha demanat que redactessin un text sobre el valor que la societat actual dona a la cultura i al coneixement. Alguns dels alumnes han explicat a 3CAT Info que els ha semblat fàcil.
13: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
14: M'ha semblat un regalet, la veritat.
15: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
1: A la tarda s'han fet els últims exàmens de matèries optatives per a pujar notes. Estem parlant de geografia, de física i de literatura dramàtica, entre d'altres. Es desinfla el seguiment de les mobilitzacions de mestres i professors. Aquest dimarts hi havia convocada l'última vaga d'aquest curs en llars d'infants, escoles i instituts. Segons el Departament d'Educació, però, el seguiment ha fregat el 12% i els sindicats ho han elevat fins al 20%. Era la quarta aturada de docents de tot Catalunya d'aquest tercer trimestre i és la que ha tingut, com dèiem, menys seguiment. La portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC, Yolanda Segura, admet que cal debatre com continuar les mobilitzacions després del rebuig del col·lectiu al preacord que s'havia tancat amb el govern.
16: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
1: I diu que cal apostar per una negociació constructiva amb el govern i no pas per una batalla. Aquest dimarts, coincidint amb la vaga, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona, des de la plaça Espanya fins al Parlament. Els convocants havien fet una crida a col·lapsar la ciutat, coincidint amb aquesta visita del Papa. Adif i Rodalies anuncien que emprendran accions legals contra Siemens després de les dues avaries d'aquest dimarts al migdia, que han aturat la circulació de trens de Rodalies i mitja distància i han provocat retards durant tota la tarda. La companyia tecnològica s'encarrega del sistema informàtic que regula la circulació dels trens. Segons fonts ferroviàries, les incidències haurien passat quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar un servidor del centre de control. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Àngel Contreras és el director de DIF a Catalunya.
17: Davant d'aquesta situació i que és la primera vegada que ha passat, des de DIF se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant per tal de poder reprendre servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
1: Siemens ha parlat a través d'un comunicat, diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què és el que ha passat exactament.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Tornem a obrir el focus, anem ara a l'Afganistan. El govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones. Aquesta mobilització inusual es produeix després d'una campanya iniciada divendres passat pel Ministeri per a la propagació de la virtut i la prevenció del vici, en què es van detenir una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és representant especial adjunta de l'ONU per a Afganistan, alertava així de la situació de les dones al país.
18: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
1: Segons Gagnon, s'estima que gairebé 4 milions de nenes afganeses estan excloses del sistema educatiu.

0: Gran ovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms. Ho ha seguit a Barcelona, en Marc Ruiz.
1: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
2: És una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
1: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una altra peça de gran modernitat, el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments que fan referència a la guerra, i això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
2: La pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
1: El concert ha acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels ocells, una nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.
0: I abans d'anar als esports, us expliquem que la NASA ha presentat els 4 astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, que és l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per 3 nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve. Orbitarà a la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada de la Lluna, que està prevista el 2028, concretament per provar com s'acopla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè aquests 4 astronautes d'aquesta missió portin roba especial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
3: Esports.
0: Amb el David Ubach.
4: Esports, que arrenquem explicant que el Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 100-67 amb domini blaugrana de cap a peus, que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
5: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
4: Dijous, segon partit també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant el València. Dani Miret, el tècnic de la penya, detalla les claus d'aquesta eliminatòria.
6: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs, la tàctica col·lectiva no és tan important i és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
4: Tant els duels Barça-Tenerife com els València-Joventut d'entre setmana els podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
3: 3CAT Info.
4: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final, 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al 5è i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
7: Els últims 3 partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. I avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
4: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
8: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
4: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça-Tenerife de la CB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo, amb el primer assalt ja divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga al segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4 en un duel farcit d'alternatives. De retruc, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. En parla el seu tècnic Javi Rodríguez.
3: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
4: Passem ara al futbol.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Rafael Yuste, el president interí del Barça, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet darrerament Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
10: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
4: I vostè assegura que l'esforç econòmic dels últims anys els ha tornat a situar en l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Són declaracions de Juste al Senat del Barça. El Madrid, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, una oferta que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta oferta del Madrid i que no es planteja cap canvi en l'estratègia blaugrana per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel Madrid. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat de fet aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el Club Blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. D'altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. Una de les blaugranes que hi ha participat ha estat Aitana Bonmatí.
11: Seguro que sí, seguro que siempre hay cosas a mejorar. También siempre hay partidos malos o difíciles, el rival también juega, pero creemos en nuestro potencial.
4: I en ciclisme, segons ha pogut confirmar aquesta emissora, Marc Soler no disputarà el Tour de França. El ciclista català es troba en plena recuperació d'una fractura de pelvis.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que el Papa Lleó XIV ha demanat que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat, com dèiem, en un acte en què ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà al punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran en un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Cambrians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al Raval. Pendents d'aquesta ofensiva que han llançat els Estats Units contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. A partir d'ara també parlarem de la política que ens ve després d'aquesta treva per la visita del Papa. El PP ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Aquest dimecres al Congrés serà de nou aquest escenari d'un cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijóo i s'espera que el líder popular aprofiti la sessió de control per tornar a exigir la convocatòria d'eleccions. Catalunya concentra una quarta part del total de plantes de marihuana que decomissa la policia a tota Europa i al conjunt de l'Estat espanyol al 75%. Ho alerta l'últim informe de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, que detallarem d'aquí una estoneta. I parlarem també que una cinquantena de somalies reunits a l'Alt Empordà faran durant 2 dies un macrotast de 850 vins per elaborar la guia de vins de Catalunya. La pròxima edició incorporarà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67. Mentrestant, a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final en eliminar el Barça 1-2 en el 5è partit de semifinals. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final després de superar a domicili 5-6 a la pròrroga l'Inter Movistar.
0: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de la setmana, amb les màximes més altes, d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès. Doncs vinga, continuem. El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor, en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García. I la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut 3 testimonis de fe i el Papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el Papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: Doncs aquest estadi olímpic Lluís Companys s'ha convertit, com deia la Gemma, en un espai de celebració i també de trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies, grups de parròquies que han vingut de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens, marcat per aquesta música, la pregària i també una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat, com deien, també emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi amb la Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes, amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del Papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
4: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
7: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
4: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
4: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari amb una gran escalinata l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que beneirà demà al pontífex i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
0: Doncs ara ho dèiem, aquest dimecres la visita del papa a Catalunya viurà el punt més àlgid, Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans el papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles, de fet, són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir als vehicles autoritzats. Des del 1982, com pontífex no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat. Nàtia Dell.
11: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 13:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
0: Doncs continuem ara amb més qüestions. Obrim el focus. Els Estats Units ataquen diversos punts de l'Iran a la regió de l'Estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat també el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, per tant, fragilitat en aquest alto el foc pactat entre Washington i Teheran, mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal a l'Orient Mitjà, que és el Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, això és a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 persones mortes. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la, per exemple, de Mohammad Mostafi.
12: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
13: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3/4. El Congrés serà, ho dèiem, aquest dimecres un cop més, l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Núñez Feijóo. El líder del PP aprofitarà la sessió per exigir un dia més també la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats populars preguntaran als ministres sobre corrupció. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Després del parèntesi per la visita de Lleó 14, el Partit Popular torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Elma Saiz, ministra portaveu.
15: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
14: Amb el judici del germà de Sánchez vist per a sentència i la petició del jutge als Estats Units perquè li enviïn els missatges d'un directiu de Plus Ultra que esquitxen Zapatero, la popular Esther Muñoz referma l'argumentari del PP i parla de delinqüència d'estat.
16: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de estado.
14: Tot plegat fa preveure que la pressió del PP sobre l'executiu centrarà la sessió de control al govern d'aquest dimecres al Congrés. El cara a cara entre Sánchez i Feijóo donarà pas al bloc de preguntes dels diputats populars amb la corrupció com a protagonista. Un control a l'executiu on també s'afegirà Junts. Míriam Nogueras preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció, però evitarà sumar-se al PP i Vox per fer fora Sánchez.
0: Doncs on comença una legislatura és a Castella i Lleó. El candidat del PP a la reelecció com a president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha estat investit aquest dimarts per un tercer mandat consecutiu. És el segon amb el suport de Vox.
17: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
0: Doncs els 33 vots favorables dels parlamentaris populars s'hi han sumat els dels 14 dels ultradretans. La resta de forces representades hi han votat en contra. El PP ha aconseguit el suport de Vox a través d'un acord que inclou el principi de prioritat nacional. Sobre aquesta qüestió, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i a contribuir a la prosperitat comuna, ha dit, amb la seva feina, esforç i compromís personal. Vox, a més, tindrà una vicepresidència i tres conselleries del govern castellano-lleonès. Aquest dimarts, populars i ultradretans també han iniciat les converses per formar govern a Andalusia. I a Londres, les autoritats des de Londres, voldria dir, les autoritats nord-irlandeses fan una crida a la calma davant les protestes de l'extrema dreta per l'atac perpetrat suposadament per un sudanès que dilluns va intentar decapitar un home de raça blanca al mig del carrer a Belfast. S'han cremat diversos vehicles al carrer, inclòs un autobús. Anem a Londres, Quim Olivares.
18: L'atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida gràcies al coratge del alguns veïns que es van enfrontar a l'agressor armat amb un ganivet de cuina fins que van arribar els agents. El cap de la policia nord-irlandesa descarta el mòbil terrorista i demana que els deixin fer la feina. Sentim John Butcher.
19: Entenc que l'intent d'assassinat d'ahir a la nit deixarà la gent amb sentiments i emocions que van des de la por fins a la ràbia. Però, si us plau, deixeu que la policia faci la seva feina. No deixeu que la gent que no sap res d'Irlanda del Nord influeixi en el comportament de la nostra gent a Irlanda del Nord.
18: Segons la policia, el detingut no tenia cap antecedent penal i tenia un permís de residència vàlid fins al 2028. Davant les protestes antiimmigració de l'extrema dreta, la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, ha demanat no caure en l'odi.
20: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
18: Fa un any, desenes de policies van resultar ferits després de la detenció de dos adolescents de parla romanesa acusats d'intentar violar una noia jove al nord de Belfast.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
21: El dia es llevarà amb el cel variable a bona part del país, més tapat cap a les comarques de Girona, variable cap a la costa i fins i tot amb algunes febles precipitacions que tendiran a desaparèixer a primera hora del dia a l'àrea del prelitoral. Unes precipitacions que venen del sector del Prepirineu que durant la matinada han anat recorrent les zones del nord del país i tendiran a desaparèixer. Tot perquè a poquet el sol s'anirà imposant i anirà guanyant terreny a mesura que passin les hores. Un sol que aquest matí el trobarem més cap a ponent i que ja cap al migdia tendirà a dominar gran part del país. Si bé, aquesta tarda tornarem a parlar de núvols cap al Pirineu, Prepirineu, preferentment el Pirineu Oriental, comarques de Girona, nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguna feble precipitació a la tarda, vespre, cap a punts del Ripollès i Osona. I tot això en un dia en el qual les temperatures toquen fons. Avui és el dia més suau de tota la setmana, i no només al matí, sinó també al migdia, amb pràcticament absència de calor. Les temperatures màximes, pràcticament fregant o tocant puntualment la xifra dels 30, màximes 31 graus, a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
22: Ara passa un minut de 3/4. A Lleida, els Mossos investiguen les causes de l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palots de fusta d'una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha causat danys a les cases més pròximes. Anem a Lleida. Pere Joan Álvarez.
23: Els Mossos no descarten cap hipòtesi, tampoc que hagi estat intencionat. Aquest dimarts els bombers hi han treballat durant tot el dia remullant la zona. L'empresa sinistrada, la cooperativa Arcofrut, estava a punt de començar la campanya de la fruita. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Sentim el seu president, Pere Roquer.
24: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit per oferir-nos fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar a construir i tornar a començar.
23: Les flamarades han malmès tanques, persianes i cultius dels habitatges més pròxims, com el camp de blat de la Dolors, una de les veïnes que van haver de passar la nit fora de casa.
25: Nos va venir a dir que sortíssim de casa corrent, que el foc estava donant la volta a les caixes i que a casa no ens hi podíem quedar. Que sortíssim, vam deixar la porta oberta, vam sortir com un raio, sense res al damunt.
23: L'incendi, declarat al voltant de les 10 del vespre d'aquest dilluns, va obligar a confinar durant tota la matinada uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada, Ciutat Jardí.
22: I en vam estar molt pendents aquí a 3Cat Info. Un estiu més, els joves es podran beneficiar de descomptes per viatjar en tren i autobús. S'hi podran acollir joves d'entre 18 i 30 anys que entre el juliol i el setembre podran accedir a descomptes de fins al 90% en bitllets d'autobús i tren, del 50% en alta velocitat i també rebaixes per fer viatges en Interrail. Òscar Puente, ministre de Transports.
26: Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
22: El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Pla Estiu Jove. Les peticions per accedir als descomptes s'hauran de tramitar al web del Ministeri de Transports a partir dels pròxims dies.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: Aquí el Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés ara de la ciutadania a algun espai de la zona d'alt risc cap al focus de pesta porcina africana a Collserola. Aquesta tarda hi ha hagut una trobada telemàtica entre el conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals que estan afectats per aquesta crisi. Anem a Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
27: La conselleria insisteix que cal persistir amb el control i les restriccions per encara no es divisa al final de la crisi i, segons encara
1: Carles Brugueroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de moment s'està negociant aquesta prova pilot mantenint les restriccions a la resta del parc.
2: El que se'ls està posant sobre la taula és que es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, I, per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això,
1: La conselleria, per la seva banda, ha estès la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
22: Antoni Gaudí té una nova escultura a Reus, al Baix Camp. És una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Anem a Reus, doncs, Manel Sastre.
3: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
5: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
3: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
22: I encara parlant de Gaudí, el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, que el va dissenyar justament l'arquitecte i que fins ara estava tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduixer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats també per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. El Museu Gaudí Teresianes comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per mostres temporals i també una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball que tenia Gaudí. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Emma Fondavila és la directora de continguts i la cofundadora de Magma Cultura, que és l'empresa impulsora d'aquest projecte.
6: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
22: El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que també té actualment aquest centre. I el Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal. Marta Vives.
7: Sota l'Emma Ballant cauen els murs. La nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes és la directora del mercat.
8: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
7: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Lorena Nogal, Roger Bernat, Aina Alegre o Roser López Espinosa, i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion, La Hort, amb el Ballet Nacional de Marsella o la Sydney Dance Company.
22: I a Vilamalla, una cinquantena de somaliers estan reunits dos dies, això és a l'Alt Empordà, elaborant la guia de vins de Catalunya. En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi que no tenen titulació. Laia Claret.
9: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats, escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
28: Somiers del món de l'hostaleria, somiers del món de la distribució. Hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
9: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
28: Clients base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
9: La nova guia es publicarà al novembre.
4: Esports.
22: Amb el David Ubach.
10: El Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 167 final amb domini blaugrana de cap a peus, que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pasqual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
11: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi. Hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
10: Dijous, segon partit, també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant del València. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destacà la superioritat del seu equip.
12: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. I avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir, i per guanyar aquests partits és això.
10: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
13: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
10: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça-Tenerife de l'ACB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo, amb el primer assalt divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga, el segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4, en un duel farcit d'alternatives. De retruc del triomf i de l'accés a la final, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. S'han felicitat el tècnic blaugrana Javi Rodríguez, això sí, amb inconformisme.
14: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
10: Parlem ara de futbol.
4: Trescat Info.
10: El president interí del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
15: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
10: Són declaracions de Juste al Senat del Barça. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta anunciada pel Madrid i que el club matalassé ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta proposta del Madrid i que no es plantegen cap canvi en l'estratègia per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel club blanc. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el club blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. La selecció espanyola femenina de futbol, per la seva banda, s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha anunciat la renovació per una temporada més de la davantera Fenetia Brown. I encara en futbol, l'Almeria ha derrotat per 3-2 el Castelló a la semifinal tornada del play-off d'ascens a primera i jugarà a la final. A l'anada van empatar 1.
4: Trescat Info.
10: Afegirem encara que en Waterpolo comença a Malta la final a 4 de la Lliga de Campions, que es disputa conjuntament, tant en dones com en homes. Aquest dimecres, semifinals femenines amb doble presència catalana. El Sant Andreu, l'actual campió, repetirà semifinal contra el Ferencváros hongarès en una lluita pel títol que l'andreuenca Elena Ruiz veu oberta.
16: Sí que és veritat que l'any passat ens la vam endur, crec que tots els equips que estan allà ens la podem endur, són quatre lluitant pel mateix i només un podrà aixecar la copa, però bueno, crec que hem de treballar dur per poder...
10: Acte seguit, el Mataró, el recent campió de Lliga, s'enfrontarà a l'Olympiacos. Caral Beltrán, jugadora mataronina, s'ha referit a l'equip grec.
16: Són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan agafant molta experiència a nivell internacional.

0: És la una.
1: El papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte que ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del papa a Catalunya viurà el punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran a un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Can Brians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al barri del Raval. El president Salvador Illa s'ha reunit durant mitja hora amb el papa Lleó XIV, qui ha agraït que utilitzi el català durant la seva visita aquí a Catalunya. La trobada s'ha fet al Palau Episcopal, on s'allotja el pontífex. Lleó XIV també s'ha vist breument amb el president del Parlament, Josep Rull, i amb l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni. Els Estats Units llancen una ofensiva militar contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. Adifi i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que han aturat la circulació de trens al migdia i han provocat retards durant la tarda. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens en reparaven un servidor del centre de control. Els estudiants s'enfronten aquest dimecres als exàmens d'Història i Història de la Filosofia en el segon dia de selectivitat. Aquest dimarts, les proves d'accés a la universitat han començat sense problemes, tot i la visita del papa i la vaga de docents. A l'examen de castellà hi han aparegut textos d'autors com Nuccio Ordine, Gloria Fuentes i Blas de Otero. I emotiu concert al Palau de la Música, el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms.
2: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67, el primer partit. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final, en superar el Barça en el cinquè enfrontament de semifinals per 1-2. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon enfrontament de semifinals. I afegim que Rafael Yuste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat.
1: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de la setmana, amb les màximes més altes d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a la primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès.

0: Benvinguts, us acompanya a aquesta hora Sara Riera.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Engeguem, doncs, el Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat

0: comú per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
1: Hi ha hagut tres testimonis de fe i el papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
0: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
1: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
2: L'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convertit també en un espai de celebració i trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies i grups de parròquies vinguts de tot Catalunya han omplert les grades en un ambient intens marcat per aquesta música, la pregària i una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi, Cèlia Forment.
3: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes amb un públic entregat que ha omplert el recinte cinta molt abans de l'arribada del Papa Lleó XIV.
4: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
5: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
3: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
6: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars. També hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
3: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
7: Que el papa és el Sant Pare de l'Església i estimem molt l'Església.
8: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
9: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
3: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà, amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari, amb una gran escalinata, l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que beneirà demà al Pontífex, i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
2: Aquesta visita del papa a Catalunya ha començat dimarts pels vols de la 1 del migdia, quan l'avió que el portava de Madrid ha aterrat a l'aeroport del Prat. Des d'allà el pontífex s'ha traslladat directament a la catedral de Barcelona, on se l'ha sentit per primera vegada parlar català. El pontífex ha presidit l'homilia i ha lloat Catalunya com a terra d'acollida. El papa ha instat a la fraternitat cristiana també en el si de l'Església catalana.
0: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
2: En aquesta pregària, el papa ha anat combinant el català i el castellà. Després de l'acte, que ha plegat autoritats eclesiàstiques i també voluntaris, ha visitat la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Omella, que ha exercit d'anfitrió. Allà han acabat l'acte resant una oració a la copatrona de Barcelona. Mentrestant, a l'exterior de la catedral s'hi han concentrat prop de 6.000 persones i Lleó XIV les ha saludat quan ha acabat l'acte.
0: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
2: El president Salvador Illa ha agraït personalment a Lleó XIV que hagi tingut aquest gest i que parli en català durant aquesta visita a casa nostra. El cap de l'executiu s'hi ha reunit durant mitja hora al Palau Episcopal, és el lloc on s'allotja el papa a Barcelona, al costat de la catedral i a tocar de la Generalitat. El papa també s'ha vist breument amb el president del Parlament i amb l'alcalde de Barcelona, Albert Prat.
10: Salvador Illa pràcticament no es desenganxarà del papa durant la seva visita a Catalunya, però ha hagut de batallar perquè el Vaticà li trobés un forat per veure's a soles. De fet, ja es

0: coneixien perquè el president de la Generalitat va ser dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va obrir les portes del Vaticà poc després de ser escollit. I ha sortit satisfet de la reunió, que ha servit per donar-li la benvinguda i agrair-li que tingui en compte el català durant la seva visita a casa nostra.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, amb la seva sensibilitat cap al país. No?
0: Illa ho ha explicat als micròfons a 3Cat Info després d'aquesta trobada amb el Sant Pare, que ha fet acompanyat de la seva dona. També han parlat de com veuen el món, de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El cap de l'executiu li ha regalat una rèplica de les homilies d'Organyà, un dels primers textos en català de la història, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família i una reproducció de la Nina d'Ivori de la necròpolis de Tàrraco, una figura de fusta del segle III que s'ha convertit en una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya.
2: Doncs bé, tot això ha passat aquest dimarts, però aquest dimecres aquesta visita del Papa a Catalunya viurà el punt més àlgid. Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'en Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot preparat per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir als vehicles que hi estiguin autoritzats. Des del 1982, com pontífex no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat, Natia Dell.
3: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps, perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve, Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 1:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
2: I a l'altra cara de la moneda, un centenar de persones s'han concentrat al passeig del Born de Barcelona contra aquest macrodispositiu per rebre el papa.
4: Visca la laïcitat!
5: Visca!
4: Visca el lliure pensament!
5: Visca!
4: Visca la llibertat de consciència!
5: Visca!
2: Els convocants Ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Europa Laica han parlat d'una despesa pública inadmissible per un estat confessional.
6: I té tot el dret a resar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
7: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
8: Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat és respecte.
2: I han lamentat que, a més d'esquivar qüestions com els casos de pederàstia o el paper de l'Església durant el franquisme, el papa hagi vingut a carregar contra consensos socials com ara l'avortament i l'eutanàsia. L'actualitat ens deixa més focus. Els Estats Units han atacat diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement d'aquesta zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà, Donald Trump, ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, òbviament, fragilitat a aquest alto al foc que està pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal, a l'Orient Mitjà, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts a la ciutat de Tir, a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tot tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la de Mohamed Mostafe.
9: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
2: Els avions israelians han bombardejat la ciutat amb l'objectiu d'atacar posicions de Hezbollah. També hi ha hagut atacs en altres localitats del sud i en alguns punts intercanvi de foc amb els milicians.
10: El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
11: Aquest dimecres arriba amb una mica de novetats i ho notem ja a hores d'ara amb la presència dels núvols que tapen a estones bona part de la meitat nord del país amb possibilitat de ruixats. Ruixats que durant la matinada han anat avançant cap a la Catalunya central i s'esperen que puguin arribar a punts del paralitoral, especialment de les comarques de Girona, però també de Barcelona. Com més cap a ponent, el temps serà molt més assolellat durant el matí i el sol que a poquet s'anirà imposant a gran part del país. Les precipitacions se'n marxaran del tot pràcticament a primera hora del dia, de manera que el sol s'anirà imposant, i aquesta tarda sí que tindrem més núvols cap al Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental, interior de les comarques de Girona o al nord de les comarques de Barcelona. De precipitacions poquetes aquesta tarda i minces les que poden aparèixer cap al Ripollès i Osona. I les temperatures que avui toquen fons. Del matí més fresc, passarem també a un migdia amb prou suau, pràcticament sense calor en lloc del país. Si considerem calor 30 graus, doncs pràcticament tocarem els 30 de puntetes a punts de la Catalunya central, de ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Ara passen 2:15, els estudiants encaren aquest dimecres el segon dia de la selectivitat, que ha començat sense afectacions per aquesta visita del Papa i també per la vaga de docents. Aquest dimecres serà el torn de dues assignatures de pes, història i història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ara ciències generals, llatí o matemàtiques, i a la tarda biologia o literatura catalana. En el primer dia de selectivitat, els alumnes han fet l'examen de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera, en què la majoria, un cop més, han optat per fer anglès. En el de castellà, els estudiants han hagut de respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nucho Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. També se'ls ha demanat que redactessin un text sobre el valor que la societat actual dona a la cultura i al coneixement. Alguns dels alumnes han explicat a 3CAT Info que els ha semblat fàcil.
12: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
13: M'ha semblat un regalet, la veritat.
14: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
2: A la tarda s'han fet els últims exàmens de matèries optatives per a pujar notes. Estem parlant de geografia, de física i de literatura dramàtica, entre d'altres. Es desinfla el seguiment de les mobilitzacions de mestres i professors. Aquest dimarts hi havia convocada l'última vaga d'aquest curs en llars d'infants, escoles i instituts. Segons el Departament d'Educació, però, el seguiment ha fregat el 12% i els sindicats ho han elevat fins al 20%. Era la quarta aturada de docents de tot Catalunya d'aquest tercer trimestre i és la que ha tingut, com dèiem, menys seguiment. La portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC, Yolanda Segura, admet que cal debatre com continuar les mobilitzacions després del rebuig del col·lectiu al preacord que s'havia tancat amb el govern.
15: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
2: I diu que cal apostar per una negociació constructiva amb el govern i no pas per una batalla. Aquest dimarts, coincidint amb la vaga, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona, des de la plaça Espanya fins al Parlament. Els convocants havien fet una crida a col·lapsar la ciutat, coincidint amb aquesta visita del Papa. Adif i Rodalies anuncien que emprendran accions legals contra Siemens després de les dues avaries d'aquest dimarts al migdia, que han aturat la circulació de trens de Rodalies i mitja distància i han provocat retards durant tota la tarda. La companyia tecnològica s'encarrega del sistema informàtic que regula la circulació dels trens. Segons fonts ferroviàries, les incidències haurien passat quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar un servidor del centre de control. Tant Rodalies com Adif qualifiquen les situació d'intolerable. Àngel Contreras és el director de DIFA Catalunya.
16: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des de DIFA se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes que està passant, per tal de poder reprendre servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
2: Siemens ha parlat a través d'un comunicat, diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què és el que ha passat exactament.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Tornem a obrir el focus, anem ara a l'Afganistan. El govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones. Aquesta mobilització inusual es produeix després d'una campanya iniciada divendres passat pel Ministeri per a la propagació de la virtut i la prevenció del vici, en què es van detenir una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és representant especial adjunta de l'ONU per a Afganistan, alertava així de la situació de les dones al país.
17: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
2: Segons Gagnon, s'estima que gairebé 4 milions de nenes afganeses estan excloses del sistema educatiu.

0: Gran ovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms. Ho ha seguit a Barcelona, en Marc Ruiz.
1: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
2: És una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i, justament, aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
1: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una altra peça de gran modernitat, el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments que fan referència a la guerra. I això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
2: La pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
1: El concert ha acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels ocells, una nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.
0: I abans d'anar als esports, us expliquem que la NASA ha presentat els 4 astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, que és l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per 3 nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve. Orbitarà a la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna, que està prevista el 2028, concretament per provar com s'acopla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè aquests 4 astronautes d'aquesta missió portin roba especial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
3: Esports.
0: Amb el David Ubac.
4: Esports, que arrenquem explicant que el Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 100-67 amb domini blaugrana de cap a peus, que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
5: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi. Hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
4: Dijous, segon partit també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant el València. Dani Miret, el tècnic de la penya, detalla les claus d'aquesta eliminatòria.
6: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs la tàctica col·lectiva no és tan important i ho és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
4: Tant els duels Barça-Tenerife com els València-Joventut d'entre setmana els podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
3: 3CAT Info.
4: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
7: Els últims 3 partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. I avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
4: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
8: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
4: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça-Tenerife de la CB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo, amb el primer assalt ja divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga al segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4 en un duel farcit d'alternatives. De retruc, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. En parla el seu tècnic, Javi Rodríguez.
9: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga. Ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar a arribar para la final.
4: Passem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet darrerament Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
10: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
4: I vostè assegura que l'esforç econòmic dels últims anys els ha tornat a situar en l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Són declaracions de vostè al Senat del Barça. El Madrid, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta oferta del Madrid i que no es planteja cap canvi en l'estratègia blaugrana per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel Madrid. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat, de fet, aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el Club Blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. D'altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. Una de les blaugranes que hi ha participat ha estat Aitana Bonmatí.
11: Seguro que sí, seguro que siempre hay cosas a mejorar. También siempre hay partidos malos o difíciles. El rival también juega, pero creemos en nuestro potencial.
4: I en ciclisme, segons ha pogut confirmar aquesta emissora, Marc Soler no disputarà el Tour de França. El ciclista català es troba en plena recuperació d'una fractura de pelvis.
3: Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que el Papa Lleó XIV ha demanat que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat, com dèiem, en un acte en què ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà al punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran en un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Cambrians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al Raval. Pendents d'aquesta ofensiva que han llançat els Estats Units contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. A partir d'ara també parlarem de la política que ens ve després d'aquesta treva per la visita del Papa. El PP ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Aquest dimecres al Congrés serà de nou aquest escenari d'un cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijóo i s'espera que el líder popular aprofiti la sessió de control per tornar a exigir la convocatòria d'eleccions. Catalunya concentra una quarta part del total de plantes de marihuana que decomissa la policia a tota Europa i al conjunt de l'Estat espanyol al 75%. Ho alerta l'últim informe de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, que detallarem d'aquí una estoneta. I parlarem també que una cinquantena de somalies reunits a l'Alt Empordà faran durant 2 dies un macrotast de 850 vins per elaborar la guia de vins de Catalunya. La pròxima edició incorporarà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67. Mentrestant, a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final en eliminar el Barça 1-2 en el 5è partit de semifinals. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final després de superar a domicili 5-6 a la pròrroga l'Inter Movistar.
0: I aquest dimecres serà el dia menys calor de la setmana, amb les màximes més altes, d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat a la tarda i hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès. Doncs vinga, continuem. El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor, en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García, i la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut 3 testimonis de fe i el Papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el Papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: el papa, flanquejat pel cardenal Omella, en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: Doncs aquest estadi olímpic Lluís Companys s'ha convertit, com deia la Gemma, en un espai de celebració i també de trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies, grups de parròquies que han vingut de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens, marcat per aquesta música, la pregària i també una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat, com dèiem, també emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi amb la Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes, amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
4: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
7: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
4: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
8: Que el papa és el Sant Pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
4: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari amb una gran escalinata l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que beneirà demà al Pontífex i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
0: Doncs ara ho dèiem, aquest dimecres la visita del papa a Catalunya viurà el punt més àlgid, Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles, de fet, són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir als vehicles autoritzats. Des del 1982, com pontífex, no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat. Natia Dell.
11: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 12:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps, perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 1:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
0: Doncs continuem ara amb més qüestions. Obrim el focus. Els Estats Units ataquen diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat també el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, per tant, fragilitat en aquest alto el foc pactat entre Washington i Teheran, mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal a l'Orient Mitjà, que és el Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, això és a la costa sud del país, país, amb un balanç d'almenys 8 persones mortes. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià, i la rodalia ja ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la, per exemple, de Mohammad Mostafi.
12: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tira és només una mentida per espantar la gent.
13: 3CAT Info.
0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3/4. El Congrés serà, ho dèiem, aquest dimecres un cop més, l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Núñez Feijóo. El líder del PP aprofitarà la sessió per exigir un dia més també la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats populars preguntaran als ministres sobre corrupció. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Després del parèntesi per la visita de Lleó 14, el Partit Popular torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Elma Saiz, ministra portaveu.
15: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
14: Amb el judici del germà de Sánchez vist per a sentència i la petició del jutge als Estats Units perquè li enviïn els missatges d'un directiu de Plus Ultra que esquitxen Zapatero, la popular Esther Muñoz referma l'argumentari del PP i parla de delinqüència d'estat.
16: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de estado.
14: Tot plegat fa preveure que la pressió del PP sobre l'executiu centrarà la sessió de control al govern d'aquest dimecres al Congrés. El cara a cara entre Sánchez i Feijóo donarà pas al bloc de preguntes dels diputats populars amb la corrupció com a protagonista. Un control a l'executiu on també s'afegirà Junts. Míriam Nogueras preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció, però evitarà sumar-se al PP i Vox per fer fora Sánchez.
0: Doncs on comença una legislatura és a Castella i Lleó. El candidat del PP a la reelecció com a president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha estat investit aquest dimarts per un tercer mandat consecutiu. És el segon amb el suport de Vox.
17: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
0: Doncs els 33 vots favorables dels parlamentaris populars s'hi han sumat els dels 14 dels ultradretans. La resta de forces representades hi han votat en contra. El PP ha aconseguit el suport de Vox a través d'un acord que inclou el principi de prioritat nacional. Sobre aquesta qüestió, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i a contribuir a la prosperitat comuna, ha dit, amb la seva feina, esforç i compromís personal. Vox, a més, tindrà una vicepresidenta i tres conselleries del govern castellano-lleonès. Aquest dimarts, populars i ultradretans també han iniciat les converses per formar govern a Andalusia. I a Londres, les autoritats nord-irlandeses fan una crida a la calma davant les protestes de l'extrema dreta per l'atac perpetrat suposadament per un sudanès que dilluns va intentar decapitar un home de raça blanca al mig del carrer a Belfast. S'han cremat diversos vehicles al carrer, inclòs un autobús. Anem a Londres, Quim Olivares.
18: L'atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida gràcies al coratge d'alguns veïns que es van enfrontar a l'agressor, armat amb un ganivet de cuina fins que van arribar els agents. El cap de la policia nord-irlandesa descarta el mòbil terrorista i demana que els deixin fer la feina. Sentim John Butcher.
19: Entenc que l'intent d'assassinat d'ahir a la nit deixarà la gent amb sentiments i emocions que van des de la por fins a la ràbia. Però, si us plau, deixeu que la policia faci la seva feina. No deixeu que la gent que no sap res d'Irlanda del Nord influeixi en el comportament de la nostra gent a Irlanda del Nord.
18: Segons la policia, el detingut no tenia cap antecedent penal i tenia un permís de residència vàlid fins al 2028. Davant les protestes anti-immigració de l'extrema dreta, la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, ha demanat no caure en l'odi.
20: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
18: Fa un any, desenes de policies van resultar ferits després de la detenció de dos adolescents de parla romanesa acusats d'intentar violar una noia jove al nord de Belfast.
13: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
1: El dia es llevarà amb el cel variable a bona part del país, més tapat cap a les comarques de Girona, variable cap a la costa i fins i tot amb algunes febles precipitacions que tendiran a desaparèixer a primera hora del dia a l'àrea del prelitoral, unes precipitacions que venen del sector del Prepirineu que durant la matinada han anat recorrent les zones del nord del país i tendiran a desaparèixer, tot perquè a poquet el sol s'anirà imposant i anirà guanyant terreny a mesura que passin les hores, un sol que aquest matí el trobarem més cap a ponent i que ja cap al migdia tendirà a dominar gran part del país. Si bé, aquesta tarda tornarem a parlar de núvols cap al Pirineu, Prepirineu, preferentment el Pirineu Oriental, comarques de Girona, nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguna feble precipitació a la tarda, vespre, cap a punts del Ripollès i Osona. I tot això en un dia en el qual les temperatures toquen fons. Avui és el dia més suau de tota la setmana, i no només al matí, sinó també al migdia, amb pràcticament absència de calor. Les temperatures màximes, pràcticament fregant o tocant puntualment la xifra dels 30, màximes 31 graus, a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
13: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut de 3/4. A Lleida, els Mossos investiguen les causes de l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palots de fusta d'una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha causat danys a les cases més pròximes. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: Els Mossos no descarten cap hipòtesi, tampoc que hagi estat intencionat. Aquest dimarts els bombers hi han treballat durant tot el dia remullant la zona. L'empresa sinistrada, la cooperativa Arcofrut, estava a punt de començar la campanya de la fruita. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Sentim el seu president, Pere Roquer.
22: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit, però ferits fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar a construir i tornar a començar.
21: Les flamarades han malmès tanques, persianes i cultius dels habitatges més pròxims, com el camp de blat de la Dolors, una de les veïnes que van haver de passar la nit fora de casa.
23: Nos va venir a dir que sortíssim de casa corrent, que el foc estava donant la volta a les caixes i que a casa no ens hi podíem quedar. Que sortíssim. Vam deixar la porta oberta, vam sortir com un raio, sense res al damunt.
21: L'incendi, declarat al voltant de les 10 del vespre d'aquest dilluns, va obligar a confinar durant tota la matinada uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada, Ciutat Jardí.
0: I en vam estar molt pendents aquí a 3Cat Info. Un estiu més, els joves es podran beneficiar de descomptes per viatjar en tren i autobús. S'hi podran acollir joves d'entre 18 i 30 anys que entre el juliol i el setembre podran accedir a descomptes de fins al 90% en bitllets d'autobús i tren, del 50% en alta velocitat i també rebaixes per fer viatges en Interrail. Òscar Puente, ministre de Transports.
24: Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
0: El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Pla Estiu Jove. Les peticions per accedir als descomptes s'hauran de tramitar al web del Ministeri de Transports a partir dels pròxims dies.
13: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquí el Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés ara de la ciutadania a algun espai de la zona d'alt risc cap al focus de pesta porcina africana a Collserola. Aquesta tarda hi ha hagut una trobada telemàtica entre el conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals que estan afectats per aquesta crisi. Anem a Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
25: La conselleria insisteix que cal persistir amb el control i les restriccions per encara no es divisa al final de la crisi i, segons encara, Carles Brugueroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de moment s'està negociant aquesta prova pilot mantenint les restriccions a la resta del parc.
26: El que se'ns està posant sobre la taula és que es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, I, per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això, eh?
25: La conselleria, per la seva banda, ha estès la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
0: Antoni Gaudí té una nova escultura a Reus, al Baix Camp. És una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Anem a Reus, doncs. Manel Sastre.
2: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
3: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
2: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
0: I encara parlant de Gaudí, el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, que el va dissenyar justament l'arquitecte i que fins ara estava tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats també per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. El Museu Gaudí Teresianes comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per mostres temporals i també una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball que tenia Gaudí. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Emma Fondavila és la directora de continguts i la cofundadora de Magma Cultura, que és l'empresa impulsora d'aquest projecte.
5: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
0: El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que també té actualment aquest centre. I el Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal. Marta Vives.
6: Sota l'Emma Ballant cauen els murs. La nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes és la directora del mercat.
7: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
6: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Lorena Nogal, Roger Bernat, Aina Alegre o Roser López Espinosa, i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion, La Hort, amb el Ballet Nacional de Marsella o la Sydney Dance Company.
0: I a Vilamalla, una cinquantena de somaliers estan reunits dos dies, això és a l'Alt Empordà, elaborant la guia de vins de Catalunya. En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi que no tenen titulació. Laia Claret.
8: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats, escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
9: Somiers del món de l'hostaleria, somiers del món de la distribució. Hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
8: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
9: Clients base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
8: La nova guia es publicarà al novembre.
0: Esports. Amb el David Ubach.
27: El Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 167 final amb domini blaugrana de cap a peus. que ha situat l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
4: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi. Hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva. Bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
27: Dijous, segon partit, també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn a l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant del València. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
10: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes, i avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir, i per guanyar aquests partits és això.
27: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
11: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix, sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal, però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
27: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça Tenerife de l'ACB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo amb el primer assalt divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga, el segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4 en un duel farcit d'alternatives. De retruc del triomf i de l'accés a la final, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. S'han felicitat el tècnic blaugrana Javi Rodríguez, això sí, amb inconformisme.
12: Sí, y bueno, pero esto no para aquí, o sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
27: Parlem ara de futbol.
14: Trescat Info.
27: El president interí del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
15: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
27: Són declaracions de Juste al Senat del Barça. El Club Blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta anunciada pel Madrid i que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta proposta del Madrid i que no es plantegen cap canvi en l'estratègia per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel Club Blanc. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el Club Blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. La selecció espanyola femenina de futbol, per la seva banda, s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha anunciat la renovació per una temporada més de la davantera Fenetia Brown. I encara en futbol, l'Almeria ha derrotat per 3-2 el Castelló a la semifinal tornada del play-off d'ascens a primera i jugarà a la final. A l'anada van empatar 1.
14: 3CAT Info.
27: Afegirem encara que en Waterpolo comença a Malta la final a 4 de la Lliga de Campions, que es disputa conjuntament, tant en dones com en homes. Aquest dimecres, semifinals femenines amb doble presència catalana. El Sant Andreu, l'actual campió, repetirà semifinal contra el Ferencváros hongarès, en una lluita pel títol que l'andreuenca Elena Ruiz veu oberta.
16: Sí que és veritat que l'any passat ens la vam endur, crec que tots els equips que estan allà ens la podem endur, són 4 lluitant pel mateix i només un podrà aixecar la copa, però bueno, crec que hem de treballar dur per poder...
27: Acte seguit, el Mataró, el recent campió de Lliga, s'enfrontarà a l'Olimpiakos. Caral Beltrán, jugadora mataronina, s'ha referit a l'equip grec.
16: Són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan fent molta experiència a nivell internacional.
13: Trescat Info.

0: Són les dues.
1: El papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra.